0: amb la vaga general convocada un dia abans, l'11 de novembre.
1: En bàsquet, a la Lliga CB, el Joventut s'ha imposat a l'Andorra per 96-75 en el partit pendent de la segona jornada, i a l'Eurocup femenina, l'Espart Girona ha vençut l'Ostra Batxec per 77-49.
0: I en waterpolo, l'Atlètic Barceloneta s'ha endut la Supercopa Espanyola masculina després de guanyar el Sabadell a la final per 16-9.
2: Fins aquí les notícies. Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
3: Déu vos guard!
4: I visca el Baire!

0: La Renaixença. El telescopi l'inventa...
1: Galileu, Peyu, aquest el sabem, Galileu.
0: Doncs no és exacte.
2: El van penjar perquè va dir que la Terra era rodona.
0: Tampoc és exacte.
3: No, no, i tant que no és exacte, perquè la Terra rodona, qui ho diu? Galileu Galilei. Bueno, és la seva paraula contra la de Javi Pobes, futbolista del Móstoles, que diu que la Terra és plana.
0: Sí que és veritat.
3: No, no, és paraula contra un, contra la de l'altre.
0: Sí. Bueno, puc posar una mica d'ordre a tot això?
2: Posa-n'hi.
0: Galileu, el 1609, millora el telescopi que ja havien inventat un temps abans una altra gent.
4: Sí, sí, ho havia inventat abans.
0: Uns òptics holandesos que treballaven pels Medici. El que passa és que els primers telescopis no servien per mirar les estrelles i buscar planetes. Eren bàsicament una arma militar per mirar l'enemic en cas de conflicte, per veure el venir de lluny, els vaixells. Pues, agafaves el telescopi i veies com venien. Vale. Però era un instrument militar, bàsicament.
1: I en Galileu aquí què hi pinta?
2: Quan el pengen?
0: No el pengen. Galileu...
3: Sí que el van penjar.
0: Un moment, sisplau. En Galileu millora el telescopi, cosa que li permet descobrir les llunes de Júpiter, entre moltes altres coses, llavors també afirma que la Terra gira al voltant del Sol.
2: I el pengen.
0: Collons, sembles la meva mare mirant una pel·lícula, Fel. Ara el maten. Un moment.
2: Va.
0: Un moment, encara no l'ha matat ningú.
2: Va,
0: hòstia. Però la Santa Inquisició.
1: Ara.
0: Jutja Galileu i el condemnen a presó. A més d'obligar-lo a abjurar la seva teoria, perquè es veu que això de que la Terra girava al voltant del Sol no els hi quadrava massa amb el que diu la Bíblia.
3: Però quadra gens.
0: No quadra gens. Que també ha quedat una il·lusió de Déu, això, eh? No? Segle XVII, que tothom gairebé és mitjan alfabet, i tu allà inventes un papinaco per poder comprovar que la Terra gira al voltant del Sol. Ho vas estudiant tot el dia fent números i ve una gent... No, això que diu vostè no té raó, eh? Aquí la Terra la va crear Déu Nostre Senyor i ara surt a dir que és mentida vostè el que ha dit i tancat a la presó de per vida.
2: Tanca la presó i el pengen.
0: Que no! Oh, que és pesat! No el van penjar. En Galileu Galilei va morir a casa seva, als 77 anys de mort natural. No es va penjar.
2: Un seu cosí el devia penjar.
3: Algú l'ha penjat?
0: Ningú! Va morir de causes naturals, aquest home, mentre complia arrest domiciliari, això sí, no podia sortir de casa. Més tard, després, Isaac Newton inventa el telescopi reflector basat en un joc de miralls, que això és el sistema que utilitzen encara els telescopis actuals.
3: Ah, Angela Maria.
0: I ara, després de tot aquest rotllo que us he fotut del Galileu Galilei, l'Isaac Newton, ara vaig a desmuntar-vos totes les teories, perquè hi ha una teoria, amics meus, que diu que el primer telescopi de la història el va inventar un català.
5: Peyu, haver començat per aquí...
4: Bueno, perquè necessitem referents com aquest, Peyu.
3: Ara. Quina il·lusió, tu.
0: A veure, es deia Joan Roget i els pares eren francesos, però això ho passarem per sobre. Era un fabricant d'ulleres instal·lat a la ciutat de Girona.
3: Immortal!
0: Sí. Tant ell com la ciutat. Una informació aquesta que surt d'un llibre, es veu, un llibre del segle XVII, escrit per un astrònom milanès que parla de l'invent d'en Joan Roget, aquest home de Girona.
2: Home, de Girona. Digues les coses pel seu nom,
0: sí.
2: De Girona.
0: Que sí, que sí.
2: No de Barcelona, de Girona.
0: Era de Girona,
2: L'inventor del telescopi.
0: Bueno, a veure,
2: és de Girona.
0: És una teoria, eh?
2: Va, una teoria. És l'inventor.
0: Però tu no deies que era en Galileu.
2: Qui?
0: Galileu.
3: Ah, amigo.
2: No sé qui és, jo, en Galileu. No sé, no.
3: Ara ja no.
1: És un que es va penjar.
2: No us m'interessa, eh? No sé qui és, jo.
0: Carles Xuriguera, Fel Feixedes, Pau Albert, Arnau Tordera, Joel Díaz, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer.
1: Avui rebem la visita d'un boig conegut, Peyu. Un cantautor amb 30 anys de trajectòria dalt dels escenaris. Un artista que reivindica la música d'arrel i els sons ancestrals, que fa dialogar la terra amb la poesia, la tradició i la música. És una de les veus més singulars i lliures de casa nostra i ve des de les entranyes del Solsonès.
0: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Roger Mas! Oh, oh, oh. Roger Mas, és còmode aquest escó, eh?
2: Mira, ah, bé, està bé.
0: Estàs bé, bé. Ah, què has menjat avui per esmorzar? A veure.
2: Ah, per esmorzar? Sí. Un dònut de Calcamps.
0: Eh?
2: Un dònut de Calcamps.
3: Ah, són molt bons els dònuts de Calcamps.
0: Sí. Sí. Ah, és Solsona, això?
2: Solsona, Solsona. Solsona.
0: Dònuts de Calcamps. És un dònut normal, sense xocolata, sense res.
2: Dònut normal.
0: Normal, molt bé.
3: És aquells, perdó, eh? Perdó, que ja sé que intervinc molt, eh?
0: Sí.
3: Hi ha gent que ho diu a les xarxes.
4: Treu una pregunta.
3: Però és aquell forn on són tan, diguéssim, eficients que després al forat també el venen a part?
2: Ah, és veritat.
3: Eh que sí?
2: Sí, senyor.
3: Sí, no, una cosa brillant.
0: Sí, és bueno estar...
5: Venen el forat del dònut, el
0: venen?
5: Sí, sí. Ja sí que te la m'acago.
3: No es llença res.
0: Ha de treure rendiment de tot, escolta. Roger Mas, a veure, 30 anys de trajectòria, una bestiesa. Em dóna la sensació que estàs en un punt que podries fer una cançó voluntàriament, volgudament, que fos una autèntica merda i colar-los aquest gol a tots els crítics de Catalunya. Podria passar això? Pot ser?
2: No ho sé.
0: Proposa-t'ho, fes un dia.
2: No, com vaig començar ja, va anar una mica així.
0: Ah, sí? Va passar això?
2: Bueno, no és un dia.
0: És un dia. Però vull dir, la crítica no et va estimar al principi.
2: No, al revés, que et va estimar el públic.
5: No t'estimava el públic?
2: No, gaire no.
3: És al revés, això, normalment, no?
0: Sí.
2: No, no, jo vaig estar de sort.
0: Tu t'estimava la crítica,
2: sí,
0: i el públic no.
2: Sí.
0: I ara en quin punt estem?
2: No ho sé, ja no hi penso gaire en aquestes coses.
3: No, el públic l'estima molt.
0: 30 anys de trajectòria i ara, no sé si et molesta una mica que la gent últimament et recorda per aquesta cançó.
6: Mort qui té mort, mort és qui no parla, el cel sigui que Déu no ens el torni. Mort qui té mort, mort és qui no parla.
0: Això ja formava part de la teva discografia o abans de ser la sintonia del Carles Porta?
2: Sí.
0: Sí, eh? Ja era teu, això. I com t'arriba aquest encàrrec?
2: Hòstia, no me'n recordo. No me'n recordo.
5: Bueno, tu estàs brunant.
2: La veritat.
0: Eh?
2: T'ho dic de veritat, que no me'n recordo.
0: Pot ser, és possible.
5: No, esclar, fa tanta feina, s'ha de recordar de tot.
0: Bueno, i que tampoc sembla que li preocupi massa res, el Roger.
5: Bueno, escolta...
2: No, són els últims anys que...
0: Els últims anys els has anat esborrant. Tens memòria antiga, però la recent la vas perdent.
2: Sí, la recent l'estic perdent.
3: Entre cues de pansa.
2: Tu demana'm coses de fa 30 anys, que és més fàcil.
0: Sí, qui va matant Sant? Que això fa més temps.
2: Ah, això no es pot dir, es veu.
0: No es pot dir, eh?
3: Ah, però ho sap.
0: Però se sap?
2: Diu que sí.
3: Digo, home.
0: Home, digo. Però que tu t'ho ha dit el Carles Porta?
2: No,
0: o ho saps per veïns d'allà a la zona?
2: No m'ho ha dit el Carles Porta.
0: No t'ho ha dit el Carles Porta,
2: eh? No m'ho ha dit el Carles Porta.
3: Hòstia, ja, tu. Això,
5: ja s'ho sona, tio, quin misteri.
7: Sí. Però deuen estar gravant ja la segona temporada, no? O
0: segur.
7: Cinquena o sisena, per sí dir-ho, no? Això
0: ara està al punt ja que en Carles Porta està matant gent per poder sí gravar. També en aquest punt.
3: Però deixarem passar el fet de que sap qui em va matar sense...
0: Ai, no sé, jo...
7: Bueno, podem insistir. Tiro també.
5: Queda amb ell.
3: Una pista o algo.
0: Qui és?
3: Qui t'ho ha dit? La del bar. Ella del bar.
2: No la conec, no la conec.
0: Té informació que no la deu... Home,
3: no.
0: El mataran amb ell, sí, ho diu.
3: Clar.
0: S'ha d'anar al tanto amb això. Escolta, tornant una mica als teus inicis, i no sé si fas l'exercici mai de repassar la teva trajectòria, hi ha alguna cançó que et faci vergonyeta quan l'escoltes avui? De dir, hòstia, què vas fer aquí?
2: Moltes.
0: Sí?
2: N'hi ha que encara les canto.
0: No és veritat, sí. Tens una falsa modèstia.
2: No, saps, el Pablo Conte, hi havia lletres que les anava modificant.
0: Els anava canviant.
2: Si és la mateixa cançó, a vegades, doncs anava canviant la lletra. I jo hi ha unes quantes cançons que cada cop que estic a l'escenari, mentre la canto, penso, hosti, això ho podries arreglar, eh?
0: Llavors ja no hi penses,
2: després. Penso més.
5: Això sol passar.
2: És que torno a estar...
0: Jo vaig estar 3 anys fent un espectacle dient des del primer dia que al final l'hauríem de canviar. I també, no?
2: Sí.
0: Va, que sempre passa el mateix, ja està. Uau. Quan arrenques la roda, és molt difícil.
2: És que ja saps que els músics quan baixen de l'escenari ja no...
0: Ja no treballeu.
2: Perdem el nord, sí.
0: Ah. Tu toques molts d'instruments, Roger.
2: No,
0: pots fer una llista
2: una
0: mica?
2: Jo canto.
0: Però toques uns quants instruments.
2: Bueno, per acompanyar-me una mica, però no...
0: Però perquè has viscut la música de petit, no? A casa teva eren músics.
2: Sí, però jo vaig sortir cantautor, jo de músic no vaig acabar de sortir.
0: Ja. Yeah.
5: No és el mateix, eh?
2: No és el mateix, no.
5: Ah, no? No, és el que no. No.
7: Però vas estudiar música?
2: No, ja. Tampoc no gaire, tampoc.
0: Llavors, d'on te'n surt tot això? D'on te't ve?
2: Bueno, l'avi era músic.
0: L'avi era músic,
2: home,
0: veus?
2: Cantava, també. Veus? Sí, no, no sé ben bé d'on surt, però va anar a sortir. Bueno, jo volia fer moltes coses.
0: Què volies fer?
2: Jo volia pintar, volia escriure, volia fer moltes coses.
0: Sí. Res relacionat amb la feina, veig, eh? Pintar, escriure...
2: Sí, és veritat.
0: No, dius, portar una excavadora.
2: No, i al final veus que hi ha una de les coses que vas provant que veus que hi ha una mica de resposta, diu que ja pot poder que...
0: Cap aquí.
2: Poder
0: cap
2: que concentrem aquí els esforços.
0: Cap a la música.
2: També m'has agradat fer rock and roll, però el públic em va dir que no.
0: Ui, un segon, Roger, perdoneu, un segon.
3: Mira, tard, què passa?
0: Un moment. Sí.
4: Nen?
0: Ei, mama. Què?
4: Avui tens el germà Bessó aquí al teu costat, eh?
0: Quin germà Bessó?
4: Oi, Roger Mas, saps pas la gent que m'ho diu? Que també és fill teu, en Roger Mas.
0: No sé, jo no hi trobo la semblança. La veritat sí que hi ha gent que ho diu, però no ens assemblem, tampoc, no?
4: Sou pastats, sí? Home. Tu ara perquè vas calvo, ja. Però quan tenies quatre cabells com ell, bueno, igual.
2: Mama, espera't que aviat ho trobarem.
0: Sí, vols alguna cosa o només volies
4: no,
0: això?
4: No, només trucava per dir que sou clavats.
0: Doncs apenjo, vale?
4: No sé la seva mare, si s'assembla a mi.
0: No ho sé.
4: Pregunta-li, a veure, ja com són els seus pares.
0: Ara li preguntaré, és el que tinc més ganes de preguntar.
4: Ja no sé, aviam si votaven en Jordi Pujol,
0: sí,
4: també.
0: Sí, ara li pregunto de seguida, mama, va, penjo. Adéu, adéu.
4: Pregunta-li, eh?
0: Sí, no patet, adéu. Votaven en Jordi Pujol, els teus.
2: No sé. No sé, que ha sigut secret, això del Botxer.
0: Sí? Com ho vivíeu, això? Sou de bueno, éreu tancadots o no?
2: És un de Solsona.
0: Clar. Sí, sí, jo sóc d'Osona i també més o menys... No sabies a qui votaven, però ho podies intuir bastant fort.
3: Home, aquí votava tothom.
0: A Osona?
3: Jordi Pujol, sí,
0: aquí no? Tothom. Bueno, si podien, votaven Duran i Lleida, diguéssim, aquí. A Osona.
8: Uau! Sí.
0: Sí.
5: Què, vol dir uau?
0: Què?
5: Si fos una cosa...
3: Epa!
0: Epa, guaita'l!
3: Guaita'l com ha sortit aquí, com un... Com una molla.
5: Home, per favor. No, entrevistaven en Massis.
7: No li toqueu, eh? Escolta, Duran i Lleida.
0: Roger,
5: no li toqueu.
0: Abans que intervingués la meva mare, havies deixat anar una perla que has dit que volies fer rock and roll.
3: Ara.
0: Què va passar?
3: Ja
2: bueno, això no, que el públic et condueix cap on...
0: Ja. Sí, tu estàs...
2: Vull dir que diguéssim que jo faig el que vull, però no faig tot el que vull, diguéssim.
3: Ja.
2: Ja. El que faig és el que vull fer.
0: D'acord.
2: Però no és...
0: No et segueixo,
3: no
0: segueixo.
3: Tot el que faries.
0: Vaig ja. Seguint, et vaig...
2: A mi s'ha de mirar, perquè dius, escolta, si pots viure d'això...
0: Sí.
2: És que està bé, eh?
0: Sí, sí, no. Home, i tant. No.
7: Però rock and roll, vas pujar a un escenari amb una elèctrica i... Rang, ni començat...
2: No, però alguna vegada he provat d'acostar-me una mica, però no funciona.
0: No t'agrada.
2: No, a mi sí.
0: A la gent.
2: A la gent que no agrada, a mi sí.
0: Recordes on va ser el teu primer concert fa 30 anys?
2: Sí, va ser amb un pub que es deia El Drac Màgic.
0: Això és Lleida?
2: A Lleida, que no existeix ja, a la casa.
0: Lleida sí que existeix.
5: Li queda poc,
2: però... Ensorrada, la casa. Sí, està molt bé, perquè saps aquests tuits que fan a l'Underrock, per exemple, cada any tenen un tuit que el deuen tenir programat,
0: sí.
2: I cada any posa que fa... Ara, al setembre, diu, cada setembre surt un tuit, no sé quin dia de setembre, fa no sé quants anys del primer concert de Roger Mas, de la seva estrena, al pub Sputnik de Solsona.
0: Ah, diuen a Solsona.
2: I cada any, bueno, que ja fa dos o tres anys que no els hi dic, però cada any m'estic allà contestant i que ho teniu mal posat. Bueno, em foten ni cas.
0: Que ho sapigueu, el primer concert del Roger Mas va ser a Lleida. No digueu més que va ser Solsona, però va ser Lleida.
5: En Gendrau, deu tenir mal traspapelat, això.
2: Sí,
0: sí. 2004 veu fer un segon volum del Roger Mas i la Cople Sant Jordi.
2: 24, sí.
0: 2024. Això és perquè el primer va anar molt bé i dius, va, ara em fot mandra fer alguna cosa nou i això sembla que funciona una mica amb el que has anat seguint a la vida, de la gent vol això, vaig cap aquí.
2: Ja estava previst fer el segon.
0: Abans de fer el primer.
2: Pràcticament.
0: Sí.
2: I el que passa és que en fi, molta mandra. I els hem estat 12 anys.
0: 12 anys, eh?
2: 12 anys fins que no...
0: Hòstia, no els tens pas en nòmina.
2: No, la copla van sols. Això, la copla són gent que s'espavilen molt.
0: Clar, perquè si no, hòstia, 12 anys per fer un disco, déu-n'hi-do. Escolta, tu tens cançons, que has recollit cançons populars de tot el món, italianes, mexicanes, sèrbies... No deus pas parlar tots els idiomes que cantes.
2: No.
0: No, llavors ho fas una mica...
2: Repeteixo com ho lloro.
0: Duïda, digues.
3: Home, però ja bé saps el que estàs dient, no?
0: Sí, home, clar.
2: Més o menys... Sí, m'ho he llegit.
3: Ah, vale. Perquè si no, quina decepció.
2: Sí,
3: no,
2: però vull dir que no puc parlar.
3: Tu no parles l'italià, no?
2: Però sí, italià, sí.
0: Allà sí, perquè la seva dona és italiana.
3: Ah, Àngela Maria.
0: Sí. sí, sí. Vale. Escolta, hi ha una cançó, puc fer-te una petició ja. Tu, hi ha una cançó de la Paulina Rubio, que és increïble, que és una versió teva en català.
5: Ah, sí.
0: Pots gravar-ho bé, això, ja, perquè estic fart d'escoltar-ho. De que, ja, no, puc, i només no. Ja.
3: Sí, has d'anar al YouTube.
0: Mira, és que és aquesta cançó, se sent així, eh?
6: Ni una sola paraula, ni gestos, ni mirades apassionades.
2: Apaga, això, gent, aquesta no pots posar.
0: La gent aplaudint.
2: Això, això va ser amb l'Alberto a TV3.
0: Bueno,
2: però... bueno, i el regidor va fer aplaudir la gent. No, no, eren de Tortosa.
3: Ai, que s'està enfadant.
0: Jo...
3: S'està enfadant. Quines granyes, per això.
2: Ah, no, home, no. Hi ha una versió més ben gravada.
0: No, l'he trobat enlloc.
2: El castell de Cornellà.
0: Ah, sí? Mm. Però també se sent una gent xerrant.
2: Sí, i rient.
0: Te gravo bé.
2: Sí, home, però allà ja canto bé, almenys vaig a l'hora. Aquí... aquí anem tots...
5: Un cop tot... fet, un, és el que hem dit abans, un sí. Cop fet està fet.
3: Tira milles, ja home. Tira
0: d'on te'n va sortir la idea de versionar Paulina Rubio?
2: Passant l'aspiradora.
0: Sí? Dius de veritat?
2: Sí, m'agradava molt. Quan una cançó m'agrada molt, me la poso en repeat, a tot volum, perquè l'aspiradora fa molt soroll.
3: Sí.
2: I l'anava cantant. I de tant cantar-la, doncs al final em va, ho vaig anar traduint, però sense, no va ser expressament, diguéssim.
5: Ara se m'ha ajuntat Freddie Mercury.
0: Sí, sí, sí. Sí, sí, sí.
2: Doncs mira.
0: El Roger Mas, Roger Mas, Paulina sí, Rubio. Sí. Tens alguna amb què estàs passant l'aspiradora actualment, diguéssim?
2: No.
3: Últim,
2: últimament no poso música per posar l'aspiradora.
0: No, eh? Però tens algun altre plaer culpable de dir, hòstia, és que hi ha un artista que la gent considera que és un bodrio i jo m'agrada molt. Hi ha una cançó que em...
2: Hòstia, m'hauria de pensar ara.
0: Ja.
2: No penso. Segur que n'hi ha, però...
0: Ep, Joel, vols fer una pregunta?
3: Què vol pensar? Dic, bueno, mentre pensa...
0: Pensa que només te'n queda una perquè abans has preguntat.
3: És veritat, és veritat. Doncs et faré una pregunta de merda i així, mentrestant, tens temps de pensar la pregunta anterior. Roger, com a assistent al teu, jo diria que hi ha el llegendari concert del passat juliol al Festival Grec de Barcelona, amb la Copla de Sant Jordi. Voldria saber si tu has provat d'estar assegut a les incomodíssimes cadires del Teatre Grec durant més de 3 hores. Vull pensar que no, perquè si no ets un sàdic, Roger.
5: 3 hores li va fotre?
3: Més!
5: Hòstia, més! A mi em va escardar calés, doncs. Perquè el concert d'abans de Sant Jordi...
3: Ah.
5: De Sant Jordi, del
3: Grec.
5: El Grec,
3: sí.
5: Jo vaig anar a Sabadell i només em va fotre una hora i deu, eh?
2: Perquè devia... l'han fet teatre més petit. L'han fet teatre més petit.
3: Ui, allò va ser l'hòstia, eh? Ara vaig acabar, no,
5: va dir,
3: no
5: va
3: em sentia
5: dir.
3: Les natges, eh? No me la sentia. I vaig anar amb un germà i vaig haver de dir, toca'm la natja perquè no sé ni si la tinc.
0: Sí, sí, sí.
3: Sèrio, bueno, la pròxima vegada que hagis de fotre un semejant... Turra llegendària, regala uns coixins de viscolàstica o alguna cosa així.
2: O buscarem un lloc més còmode.
3: Sisplau, sisplau, Roger, t'ho dic de veritat, eh?
0: Et poses nerviós encara abans d'actuar o no? Perquè dona la sensació que no et poses nerviós en res.
2: No, pa, no és veritat, això.
0: No sé, són prejudicis, sí, però dona la sensació que no.
2: Depèn del dia, però encara, depèn del concert. Si el tenim molt girat ja no tant, però...
0: Quan estrenes alguna cosa, quan estrenes un bolo, encara et poses nerviós.
2: Home, el Grec em vaig posar bastant nerviós.
0: Sí?
3: Doncs no es notava, eh? T'he de dir.
2: Sí, sí.
3: I anaves guapo.
7: Feio...
2: Bastant, bastant.
7: Què? M'està passant, que jo no ho sabia que us assemblava tant,
0: sí.
7: I cada cop que ho veig, penso...
0: S'assembla en Peyu.
7: Penso en Peyu quan sigui més gran.
0: Sí.
7: I ara cada cop que miro amb ell, haig de fer així perquè amb qui és en Peyu i qui no és en Peyu.
0: No, has pensat pas a repart el cap, no?
2: No, ja ho he fet alguna vegada.
0: Ho havies fet?
2: A temps, sí.
0: Bé, no sé.
2: Bueno, fa 5 anys, l'última vegada.
3: Que t'has afeit el cap?
0: No fa tant, llavors.
3: No, tens bon crani.
2: No, és veritat, no. Tinc
3: el tens gotorut?
2: Tinc munyegat, sí, sí.
3: Vaja.
0: Escolta, tens algun objectiu més enllà de la música? Per exemple, tu series un bon alcalde de Solsona?
5: Home, i tant.
3: I bueno.
2: No.
0: Bonic. No, eh? No tant, segur que t'han vingut a buscar alguna vegada per alguna llista.
2: No.
0: No, mai, per anar últim, ni que
2: no,
0: sigui.
2: No, van fer fill predilecte, que així ja està.
0: Ah! Ja. Fill predilecte de Solsona.
3: I això, puc preguntar una cosa, és com una subpregunta.
0: Sí.
3: Aquest dona drets, ser fill predilecte d'una ciutat? Quins privilegis tens? Que...
2: Doncs per festa major pots baixar amb la Corporació Municipal i la Guàrdia Civil i el bisbe.
5: Com ho teniu, això?
2: Fins a la catedral. Pots anar a missa i pots seure davant.
3: Ah, mira, doncs... Espera que la pregunta de Xuri era bona.
5: No, com ho teniu, allò del bisbe de Solsona?
0: Sí, és veritat, això ens interessa.
2: No ho sé, no, tampoc. Això.
5: No n'ets de missa? Et feia
2: no,
5: de missa?
2: No, jo soc de la Mare de Déu al claustre. Però de missa no.
0: Acaba d'ensenyar, s'ha aixecat la màniga i porta una Mare de Déu tatuada al braç.
3: Sí, sí,
0: eh?
3: Sí, és està una mica difuminada ja.
2: Sí, perquè és una calcomania.
0: Sí o no?
2: Per festa major ens posem una calcomania.
0: Sí,
3: ah,
0: sí?
3: Ah, molt bé.
5: Jo també l'he portada.
0: Sou molt de Solsona, els de Solsona. El carnaval el vius intensament, també, o...?
2: No tant com la festa major.
0: T'agrada més la festa major, tu? Que el carnaval, els de Solsona, el defensen fins...
3: Bona
0: bueno,
3: de Déu.
0: És una bestiesa.
3: No, hi vaig anar un any i...
0: I què?
3: Bueno, no me'n recordo.
5: Bon senyal, ja bon senyal. Ja
3: només,
5: bon senyal.
3: Només recordo que a les 6 del matí, que jo ja me'n volia anar a casa, sí. A les 6, em van dir, no, ara anem al poliesportiu, que ara comença el concert.
0: Quin concert?
3: Perdó?
0: A les 6?
3: A les 6 del matí començava un concert a la Polivalent, que em sembla que li diuen. Vaig pensar, noi,

0: Tal així, però sí.
1: Ah, ara t'ho has inventat.
2: Ah,
1: ara,
2: no, no, o sigui, ara
1: abans que vingués en Roger Mas, anava fent el
3: sí,
1: xulo.
3: Sí que ho és, parit, li fa vergonya.
0: El més ben parit d'en Roger Mas i jo és quan ens coneixem per primera vegada.
1: A on va ser això? Te'n recordes, tu, Roger? A veure si ja va ser...
4: Mira, aquesta cançó que diu està en un disc que es diu DP, eh?
1: Sí.
4: DP. I el Xuri em va robar una caixa sense... I no m'ho va dir.
0: I a les 6 del
4: I es va fer de dia, de, allà a Arbúcies, i ell m'ajudava a buscar la caixa.
1: Has de saber que...
4: Per allà aquells boixos... saps?
1: Per més mentides que ens diguis, jo ja la sé l'anècdota, Roger.
4: No, saps,
1: sí. Sí, sí.
0: Però és veritat, és veritat.
4: És veritat.
0: Jo t'ajudava a buscar la caixa.
4: I al final vam marxar cadascú cap a casa seva, jo sense la caixa, no. I la casualitat va voler que es vam trobar a la porta de l'hotel. I el cabron va portar-me la caixa sota el...
0: amb els calés i tots els discos que havia vengut, eh?
1: Sí, eh?
0: Te'ls vaig tornar tots, eh?
4: Sí, clar, per collons.
0: Sí. I des d'aquell dia que som amics.
1: Sí. Molt bé. Escolta, el 2027, Roger, prepararàs nova música? Arribarà algun disco nou? Amb què estem?
4: No, no ho conto, no.
1: No, eh? Home, si l'altre 12 anys, doncs ara hem d'esperar ben bé pel 2040 o així.
4: Ah, sí? No, 2036.
1: 2036, perfecte. Algun concert a la vista, alguna cosa que diguis?
4: A la vista.
1: Deixa'm fer una mica de propaganda.
4: Ui. Serem al Casino Aliança al Poble Nou, al Cruïlla, el 22 de novembre.
1: Perfecte.
4: La setmana que ve em vaig a l'Alguer.
1: Mira.
4: Si Déu vol.
1: Això que voltes,
4: no, eh?
1: Això has voltat bastant pel món cantant en català. Quina gent ve a aquests puestos? Ve gent? Això?
4: Depèn d'on.
5: Catalans.
1: Has fet algun concertot ben tristot, això amb 10 o 12? Que dius, ens anem a Brussel·les, no sé què.
4: A Madrid.
1: A Madrid, eh? Quants éreu?
4: Mira, a Madrid... Això va ser, crec que el 99, l'abril del 99.
1: Abril del 99.
4: Sí. Ah, sí, mira, sí, vam parlar la Sota.
5: Sí, senyor, Joel, sí senyor,
4: però no cal que torni a explicar.
1: Sí, home,
5: repetirem,
4: sí, perquè no. Repetirem ara aquí l'anècdota.
1: Creu-me que no és la mateixa audiència. Tenim un altre públic.
4: Que era un Real Madrid-Manchester, un dimarts. I jo tocava a la sala Suristan.
1: Ben programat.
4: Sí. I vam fer proves de so i estàvem a punt de tocar i no va arribar ni venir els cambrers, hi havia els de la sala i tot. No,
1: zero entrar, persones de públic.
4: Zero persones.
1: Uau.
4: I al cap com d'una hora que havia d'haver començat el concert va entrar el Cisa. Llavors ens vam emborratxar amb el Cisa i al cap d'una hora més, que el concert ja s'hauria d'haver acabat, va arribar l'Adrià Puntí. I ja està.
1: Home.
4: I ens vam emborratxar tots, però no hi va haver concert.
1: Molt bé.
4: Jo portava el Paniagua, que era mi maestro, aleshores, i va negociar amb els de la sala i vam cobrar la meitat del bolo. Mira, vam...
1: Oh, bueno, ara, escolta.
4: Perquè va dir, nosaltres hem vingut, però sí. Cada la nostra meitat l'hem fet.
1: Déu-n'hi-do.
6: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
1: Roger, una paraula i tres definicions. Si l'encertes, t'emportes una llangonissa ral de vinyó, gentilesa de...
7: Vera!
1: La paraula d'avui és afiturar.
4: Afiturar.
1: Afiturar. A, afiturar, acció de posar-se en forma, anglicisme, que s'utilitza com a sinònim de posar el teu cos fit.
0: Aquest jument només pensen en afiturar el cos i fer-se milionaris a Instagram.
1: B, afiturar, posar fi a un viatge molt llarg aturant el vehicle de manera definitiva.
2: Va entrar al Banc Sabadell, va robar 1 milió d'euros i va marxar amb un Ferrari a 180 per la P7 fins que, a fi, aturar el cotxe i s'entregar a la policia.
1: No donem tantes pistes. O C, afiturar, acció de clavar-li la mirada a algú, mirar-lo fixament, insistentment.
8: Ai, perdona, m'estic recuperant. Aquell mosso d'esquadra em va posar les manilles i em va afiturar per donar-me la vida. Es diu Marcel i ara farà 10 anys que estem casats.
1: Mira-la. A, B o C, Roger?
4: No tinc ni idea, però diria la C per dir-ne alguna.
1: Correcte!
0: Bravo!
4: Aquesta. Mira tu.
1: Afiturar. Mira.
4: Les sones són més bones, però també ens la fotrem.
1: No, és veritat. No és veritat, i ara tindríem una discussió que perdríem l'amistat que tenim. Ens hem parlat d'embotits, millor que parlem de política. Roger, no marxaràs sense interpretar-nos una cançó aquí amb l'Arnau Tordera i la Pau Albert. Avui Roger Mas interpreta amb Pau Albert i Arnau Tordera El rei dels verns.
9: Que val que deshora aquesta nit. És el pare que porta el seu petit.

espera del vent i la guanta s'aguala, manté calent. Perquè t'amagues, fill, esporuqui. No el veus, pare, que mira fit a fit. El rei dels verds amb corona i mantell és la boira que es mou com un ocell. Vine, petit, va córrer, vine amb mi. Quin joc bonics farem plegats aquí. Flors de colors a la riba fan

fulles que el vent fa xiular i n'arrenca aquest lament. No vols acompanyar-me, bon minyó? Més filles et tindran adoració. Elles que guien la dansa de nit et pressaran amb cançons.

0: jo veig ben clar són els vins que la lluna fa brillar. T'estimo, ta bellesa em té cor pres. Si no vols fer-me cas, vindràs en pes. Pare que ve amb la seva mà espectral, el rei dels verns m'atrapa, m'ha fet mal. El pare i el cavall tot estremit gemec entre els seus braços el petit. Amb grans treballs a la fi arriba port entre els seus braços l'infant. Érem mort.
1: Per venir de públic, entra al corral.cat i omple el formulari. Per una vegada seràs el més jove del bar.
2: Va, que us parlo del telescopi més gran del món.
3: Aviam. És l'Observatori Fabra, jo hi he estat.
4: És el de Prades, el del Baix Camp.
2: No, no, ni l'un ni l'altre, perquè no és a Catalunya.
5: Oi.
2: És el desert d'Atacama de Xile.
5: Oh.
2: Però encara no funciona, eh? Està en procés de construcció,
4: quina
2: de
4: merda.
2: Producció.
4: Quina merda, el de Prades sí que funciona. Jo hi he estat, eh?
5: Sí.
4: Funciona.
5: Podeu deixar parlar la Mercè?
4: Sí, i tant, com sí, però la corregim.
2: Va. El 2014 van començar les obres al desert d'Atacama del que serà el telescopi més gran del món.
3: I ho hem d'anar a fer allà al mig del desert?
4: Mare de Déu.
3: Que no hi ha aigua?
5: Va, explica'ls-hi, Mercè.
2: Perquè és una de les zones del planeta on hi ha més foscor i és òptim per veure les estrelles.
3: A Mollerussa també és molt fosc.
5: Però a Mollerussa hi pedrega molt i el telescopi, si cau una pedra al vidre,
2: s'aixafa,
5: saps?
2: Perquè us feu una idea de la bestiesa de telescopi que és.
5: Sí.
2: És un telescopi que té un mirall principal de gairebé 40 metres de diàmetre.
4: 40 metres
2: 40.
4: De diàmetre?
3: 40?
4: Hòstia, has de tenir un ull molt gros, eh?
2: Molt.
4: Però en puc haver,
3: per favor.
2: Home. El projecte... El projecte partia...
5: Has de mirar pel forat petit, no pel gran.
2: Oh, cuidado, Tel.
5: Allò va de petit a gran. No ens posem tècnics que no l'encertarem ningú.
2: El projecte partia de 100 metres, hòstia, de diàmetre, però...
5: Un camp de futbol. Una rodona de telescopi.
2: Algú va pensar que potser s'estava passant una mica ho van reduir 40. Si us interessa, que sapigueu que a principi de 2028 ja estarà acabat.
5: I aniré, en sap qui aniré.
2: Sí,
3: anem-hi tots un dia, home.
6: Anem-hi una excursió.
3: Anem-hi una quedada.
5: Sí.
6: Qui va construir un telescopi quan era un nen?
5: Ai.
6: Era Brian May.
4: Ep, i això
6: icònic guitarrista de Queen.
3: Home, per l'amor de Déu. Sí,
6: que ell és conegut per ser un gran virtuós d'aquest instrument de les sis cordes, però potser no sabeu que també és doctor en astrofísica.
5: Fixa't.
4: No,
2: què dius?
4: No ho sabia, no ho sabia.
3: No, jo tampoc ho sabia.
6: Un autèntic cervell. Doncs bé, també és prou coneguda l'anècdota que quan era jove va construir la seva pròpia guitarra amb el seu pare, la Red Special.
2: Mira, com tu.
6: Això ho sabíeu.
3: Però no,
5: el teu pare també te fa les guitarres.
2: Clar,
5: no,
6: aquesta
2: fas,
6: merda no me l'ha fet el meu pare.
5: No, altres guitarres sí.
6: Totes les, aquesta que toco aquí,
5: sí.
6: No, però totes les restes sí.
2: La bona, la que no portes aquí.
5: Aquí per què vas decidir portar la barata?
3: Sí, aquesta guitarra
6: no,
3: de
6: perquè les meves guitarres no les portaré aquí, amb vosaltres aquí tan a prop.
2: Perdona.
6: Són instruments de gran valor que no poden córrer risc tenint-vos a vosaltres.
3: El proper dia vindrem uns calçotets bruts per aquesta regla de tres. No us mereixeu els meus calçotets nets, vosaltres? Tens o no?
4: Els portes nets, normalment.
3: O sigui, t'he posat davant del mirall, Arnau.
6: Em sembla bé si els portes bruts. De fet, la meva pregunta era, els que portes ara són nets?
3: Sí, clar. Bueno, ara no, perquè ja ha passat...
4: Però quan ens canviem?
5: Bueno, estàvem amb el Brian May, el guitarrista de Queen.
6: Sí, doncs que eren aficionats a construir coses amb el seu pare i, a part de la guitarra, doncs uns anys abans van construir conjuntament un primer telescopi perquè el nen, doncs, mirés el cel. Així que van cultivant l'amor per la música i per l'espai des que era ben petit.
5: Boníssim, això, eh? És maco, això.
4: Això un rato et convidaré a sopar, Magandé, i m'expliques anècdotes d'aquestes.
6: No, no vull sopar amb tu, no tinc cap interès.
5: Tot això t'ho saps de memòria, eh?
6: Tot de memòria.

0: Estàs escoltant La Renaixença.
1: Joel, tenim alguna cosa més del telescopi?
2: Ah, el telescopi.
1: Telescopi.
2: Mira quin sospir he fet.
3: Podries disseccionar-lo.
2: No. No, ja no dissecciono. No sé, és que tens mala fe.
4: És que és mala persona.
2: Telescopi, telescopi. O com m'agrada dir-li a mi, una finestra oberta a un univers meravellós de coses que em són completament igual.
1: No! No, home, no.
2: Tant de bo m'interessés l'espai, les estrelles i els planetes, però malauradament no és el cas. Sóc incapaç d'estar més de 3 minuts mirant les estrelles i et juro, Mercè, que m'he esforçat moltíssim.
4: Perquè fan mal les cervicals.
2: Fet veure
3: has de venir
2: que
3: un dia a Montserrat, home.
2: Sí, home, allà amb els friquis aquells. Es veu que hi ha l'Oriol Junqueras allà.
1: Què dius ara?
2: Buscant ovnis.
3: Ah, sí. Ha vingut personatges de tot tipus.
1: Tu li has vist l'Oriol Junqueras allà en directe?
3: L'he vist mirant al cel.
5: El van confondre per un extraterrestre.
2: Bueno, jo ho he intentat, això de les estrelles, i el cel, i la Ossa Major, i la Ossa Major. Faig veure que ho veig tot, i ja. Veig merda. Perquè, a més, els amants de l'astronomia, la gent que va a telescopis, t'ho expliquen amb una passió. Hòstia, que pobret sap greu dir-los, mira, tio, no estic veient ni el carro petit, ni el carro gran, ni cap mena
1: de carro. Has de donar una mica el sí del boig.
2: Sí, ho veig tot. Oh, un escorpí, sí, home, i tant, un escorpí. Són 3 punts, allò. No, sí, pot ser un escorpí una forquilla, no hi ha cap d'allò. I clar, a mi em fascina aquesta gent perquè a mi em fa la sensació que han de tenir tan controlada la vida a la Terra que diuen, vale, ara tinc controlada la vida a la Terra, vaig a mirar altres planetes, no? A mi em sorprèn perquè jo vaig tan agobiat per controlar sí, Catalunya, ja enorme. Com per a sobre anar-me a dir que a veure què collons passa allà a mils milions de quilòmetres llums, no?
5: El comprenc.
1: Sí.
2: És que tu segurament en aquest aspecte vas en la meva línia.
3: No, si està bé, perquè ha fet servir la unitat de mesura quilòmetres llum.
1: Sí.
2: Bueno, el que sigui.
1: Anys llum.
2: Jo sóc més partidari d'ampliar el coneixement per cercles concèntrics.
1: Ja.
2: I tu neixes la teva mare.
1: Poble.
2: Primer ta mare. No, primer ta mare.
1: A ta mare, hòstia.
2: La mare, després la família.
1: Sí.
2: Després la família més gran.
1: El poble.
2: Després el barri.
1: Sí.
2: El poble. Ja.
1: La comarca,
2: sí. Província.
1: El país.
2: I si vas fent, final, si vas molt bé, ja aniràs a buscar els planetes.
1: Però
2: mi, jo quina sensació tinc, Peyu? Que la gent que li agrada l'astronomia ha dit, no, jo passo directament als planetes, i saps per què és això? Perquè, clar, a distància, a moltes, tot es veu maco.
1: Sí.
2: Júpiter. Júpiter és una gran bola de foc horrorosa, amb tot de boles de pedra xocant entre elles a grans dimensions. És un horror. Però clar, ho veus a molta distància, sí. Aquest cucú.
1: Sí.
2: Tu vas a Mollerussa.
1: I cuidat.
2: De prop,
1: sí.
2: És lleig.
1: Sí.
2: I la gent diu, oh, que lleig que et mira-la des de Júpiter.
1: Preciós.
2: Mira-la des de Júpiter.
1: Es veuen unes coses.
2: Bueno, no, es veuria més maco.
1: Sí.
2: Perquè són uns covards, aquesta gent. Atreves-te a mirar al teu voltant la merda que hi ha.
1: Sí. Ara.
2: Home, la gent és lletja.
1: Estem fregant la filosofia, gairebé.
2: Sí, bueno,
5: trobo que és dels programes interessants que s'han fet, eh?
1: Sí.
2: No, això ho diu amb ironia i em sap greu, però... No sé. I després hi ha aquella cosa, Xuriguera, que tu quan estàs mirant a l'espai,
1: només
2: estàs veient coses, que això costa molt d'entendre, que ja estan mortes,
1: no, això sí.
2: Que ja existeixen.
1: Això sí, a mi això em rebenta el cap, això.
2: I es t'ho expliquen, t'expliquen com la gran cosa, però, sí. Per exemple, la meva àvia treballava en un geriàtric.
1: Sí.
2: I jo hi anava cada diumenge.
1: I
2: jo ja tinc moltíssima experiència amb això. En veure persones que en realitat ja estan mortes. Jo això ja ho he vist. M'entén?
1: A mi em van regalar un telescopi una vegada.
2: I què tal?
1: El vaig muntar.
2: Sí.
1: I vaig dir, és més complicat del que em pensava. Jo pensava,
2: és que és molt complicat.
1: Em pensava que mirant ja es veuria.
5: Tot corre molt, eh?
1: I no,
5: amb un telescopi tot corre molt.
1: Ho has de saber fer.
2: O que te'l regalin muntat, també.
1: També és veritat.
2: Per què?
1: Però vull dir que has de
2: calcular. Imagina que regalen un cotxe desmuntat.
1: No.
2: Quina merda, no?
1: Sí. Doncs
2: el telescopi igual.
1: No mateix.
5: Hòstia, quina idea.
2: Penso jo.
1: Un cotxe desmuntat.
2: La idea d'un cotxe desmuntat, no?
4: Sí. Com Ikea.
5: Una marca de cotxes Ikea i te l'has de muntar el cotxe.
2: Sí. El telescopi és un símbol fàl·lic, també.
1: Ah, sí?
2: I molt clar, a més. Mira, definició de telescòpic del dia, que te la dic.
1: Aviam.
2: Dit dels aparells constituïts elements de diferent amplada que poden penetrar i lliscar els uns dins dels altres de manera que la longitud del dispositiu o de l'aparell és variable.
1: Ah. Això?
3: Això.
1: Això diu del telescopi?
5: Quina ment tan perversa ha fet aquesta definició.
2: Aquí hi ha un paral·lelisme amb el fal·lus molt clar.
1: Sí.
2: No sé si s'ho heu fixat, però tant el telescopi com el fal·lus, a més, en un moment donat, tots dos et poden fer veure les estrelles.
1: Ah!
2: Eh? Eh? Eh?
1: Eh? Eh?
0: Propaganda del segle XIX.
5: Era el colofó.
6: Un home només és un home si té vicis d'home. Si vostè també és un home de veritat, l'esperem a la Societat d'Amics del Whisky i el Puro.
7: Abans em sentia buit. No em sentia un home al 100%, però des de que m'he fet membre de la Societat de... d'Amics de la d'això... De...
6: El que el company els volia dir és que des de que és membre del club ha recuperat la sensació de ser un autèntic home.
7: Sí, això volia dir.
6: A la Societat d'Amics del Whisky i el Puro tenim els millors cigars del mercat, els millors whiskies i el servei més atent.
8: Hola, estimat client. Vol que li posi alguna coseta?
9: Vols que te la posi jo, guapa?
8: És molt trapella, vostè.
6: Societat d'Amics del Whisky i el Puro. Un home per ser un home ho ha de demostrar.
10: Ens diuen els cavallers de la taula rodona perquè a la Societat d'Amics del Whisky i el Puro se'ns tracta com si fóssim el rei Arturo.
11: La Societat d'Amics del Whisky i el Puro.
0: Patrocina històries per passejar el gos.
4: En Jordan és un American Staffordshire Terrier de 9 anys i, ara és molt important això que us diré, viu a la Societat Protectora d'Animals de Mataró i espera que algú se'n faci càrrec.
5: Però ja m'ho quedo jo.
4: O sigui que si voleu adoptar-lo...
5: Però ja m'ho quedo.
2: Mira com està topant aquí una cosa.
4: Doncs mira, per si no te'l quedes tu i se'l vol quedar algú altre i vol passar-li la mà per la cara al Xuri, us dic l'adreça electrònica on heu d'escriure si us el voleu quedar. info@protectoramataró.org.
1: Ho teniu aquí escrit, els que ens veieu en imatges. Perfecte. Aquí teniu imatges del Jordan, si el voleu adoptar, que sapigueu.
2: Jordan,
4: que està en el... És molt
2: Jordan.
4: Important, el que us diré també, que és molt sociable.
1: Molt sociable.
4: Molt sociable. Ha viscut amb infants i es porta molt bé amb tothom.
2: Està bé, perquè a primera vista havia pensat, potser no és sociable. No,
1: és sociable.
2: Però sí que ho és.
1: T'han dit que és sociable.
4: A veure, sociable.
2: Ja sé que és sociable.
5: A primera vista et mirem a tu i tampoc no sembles.
4: Tampoc us sembles gaire de sociable.
2: Teniu raó, tampoc us ara tu desenfadeu
1: tampoc
2: amb mi.
1: Tampoc que el tenim aquí en Joel en adopció, diguéssim. No
5: es pot adoptar?
1: No es pot adoptar.
5: No es pot adoptar.
3: En Joel no, però en Jordan sí, i abans no trobi una nova llar, el portem a viure un dels fets més misteriosos del segle XXI.
1: Avui passegem el gos per Varna.
2: Ah, sí?
1: Varna ve baixa.
4: Ah.
1: Que és Bulgària.
2: Te'ls digues Varna.
1: Varna.
2: Varna.
1: Varna, Bulgària. Som a juliol de 2014.
2: Uau.
1: Varna és una de les ciutats més turístiques de Bulgària i les seves platges són una de les atraccions del país. Cada any les visiten milers de persones.
5: Ben fet, home, que se'n vagin allà la gent i ens deixin paus de l'Estartit, que estiguem tranquils allà.
1: Ah, sí?
5: Home.
1: Us ve molta gent a l'Estartit.
5: Hi ha molta gent a l'Estartit, sí.
1: Quin tipus de turista ve més?
5: Gent maca, eh?
1: Gent maca.
5: Gent maca, sí. Molt neta. Gent que porta molta pasta.
1: Això està bé.
2: Francesos, sobretot.
5: Francesos, no.
2: Ah, no venen francesos.
5: Els francesos estan a les Roses.
1: A Roses.
2: Ah, vale.
5: A l'Estartit ve gent maca, t'he dit.
1: Sí, un dels turistes que hi ha a Varna és en Lars Mittang, un jove alemany de 28 anys. Fa uns dies que és aquí fent el guiri amb els seus col·legues i dedica les hores a emborratxar-se com si s'hagués d'acabar el món. Joel, mira, faràs tu aquest noi?
2: Sí, perquè és un borratxo,
1: no? T'escau, sí.
2: D'acord. Noi! Tu, cambrer! Posa'm un altre gin tònic, va!
1: En Lars és un noi normal, però avui va calent d'orelles. Habitualment no es posa mai en problemes, però la beguda li està jugant una mala passada. Està ben pesat. El nostre gos, en Jordan, ha notat que en Lars va passat de voltes, així que, tot i que odia estar sol, prefereix anar-se'n a fora, perquè la vergonya aliena se l'està menjant, tu.
2: A veure, noi, escolta, jo volia un gin tònic, però veient que ets tan lent...
1: Ojo, perquè amb un paràgraf t'has emborratxat d'una bestiesa, mentre, jo llegia aquest paràgraf...
5: Puja molt.
2: Collons, m'has dit que l'alcohol li està jugant una mala passada, sí, jo faig el mètode Stanislavski tota la vida.
1: Està perfecte.
2: Mercè, que tu saps
4: els
2: això.
4: Els antecedents...
2: Va,
5: sí. En aquest cas és mètode Moscoscai.
1: Sí.
2: Bueno, com anava a dir, li dic al cambrer, noi, mira, veient que ets tan lent, te demano dos de gintònics i si no perdo temps aquí esperant. I tu, guapa, què, com anem?
4: Com ho diu a mi,
2: guapa,
4: això?
2: Guapeta.
1: Això li estàs fent al gos o...
2: Però, a la cambrera, per qui m'has pres? Ah, no. Per un degenerat?
1: En Lars
2: soc
1: està...
2: Lars, no soc el Joel.
1: Sí, està fora de si, en Lars. Molesta els cambrers, les mosses que hi ha al local i a tothom amb qui es creua. Ara s'està encarant amb un noi de la seva edat. Estan mantenint una calorada discussió relacionada amb el futbol.
2: Et dic que el Hoffenheim és el millor equip d'Alemanya.
3: Però que...
2: Gilipolles!
3: Que xerres trostassa! No. El millor equip d'Alemanya és el Schalke 04, capsigrany!
2: 0-4 és el que es fotrem al pròxim partit. 0-4!
1: No sabem exactament els arguments d'un ni de l'altre, però sí que sabem que parlen de futbol alemany i sabem com s'acaba, amb una esbatussada de mil dimonis.
2: Hey! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh!
6: Que n'és de ben parit el futbol, eh?
1: Sí,
6: eh?
1: Sempre, bueno...
6: Quina emoció, eh?
1: Sempre discussions, sempre d'un...
5: Fas amistats.
1: Fas amistats.
5: Sí, sí.
6: Te'n recordes?
1: Sí.
3: Soc jo que he pallissat en Joel?
1: Bueno, ha sigut mutu, ha sigut mutu. El ball de pinyes és dels grossos. En Lars acaba esterracat a terra, rebentat. Ha rebut tants cops forts al cap que té el timpà fet caldo. Acabes a l'hospital.
7: Lars. Lars. Lars, amic, estàs despert.
2: Bé. Ei, ei, què m'ha passat? Què és aquest xiulet que sona? Estàs sonant? Pip.
7: Sí.
2: El sents o no?
7: Sí, és la màquina que estàs connectat. Ets a l'hospital, Lars.
2: No, no, vull dir aquest pip, pip. El sents o no? Tot el rato estic sentint un pip.
7: No, jo només sento el pip, pip. Veus? De la màquina. És aquesta màquina...
2: No, ja ho sé, collons, el de la màquina. Jo dic un pip més llarg, un pip, que és que em molesta molt.
1: Sí que molesta.
6: Són acúfens. Són acúfens, Lars. Acúfens. L'has ben cagat, nano.
2: Hòstia, meva.
6: Benvingut al Club del Xiulet.
1: Sí, això és allò que tens tu, Fel.
6: Sí, tot el dia sento això.
1: Tot el dia així.
12: Per acabar boig, eh?
1: Hòstia.
6: Bueno, ja ho venia de sèrie. No, no dic pas d'això.
1: En Lars passa la nit a l'hospital. En surt l'endemà. Tal com ha diagnosticat en Fel, que té acúfens, doncs en Lars també en té. És un so molt molest que li sona contínuament a l'orella.
2: Contínuament.
1: Però els acúfens no són el més greu. Preocupa més la manera com es comporta des de que li han donat l'alta. Sembla molt neguitós.
2: Estic molt neguitós, estic molt neguitós. Què passa? Qui és aquest gos? Què és aquest gos?
1: Larson.
2: Per què em segueixen aquest gos i el narrador?
1: No, bueno...
2: El Peyu, és el Peyu.
1: Sóc jo, sí.
2: I per què segueixo sentint aquesta merda de soroll a l'orella? Pip,
6: ens l'han espatllat, eh?
2: Tot arreu, pip, pip...
1: En Jordan nota que en Lars està massa exaltat i els seus amics també. Els cops que ha rebut... Estàs exaltat, eh?
2: Mira!
1: Déu meu.
5: Aquest és amic meu?
1: Aquest era amic teu. Ara, des que li han fotut la pallissa, que ha quedat una mica xarbotat, pobret. No acaba d'anar fi, no?
5: Tu, ara que t'han donat l'alta mèdica, Lars, per què no sortim a fer unes birres?
2: A fer unes birres?
5: Sí, home.
2: No!
5: Hòstia.
2: No! Hi ha perills! No es pot sortir! Ens hem de quedar a casa! Ens hem de quedar a casa tancats!
1: Està molt estrany. Li ha agafat por a vés a saber què. Està alterat de veritat i a mesura que passen les hores més. Té por de tot i desconfia de tothom.
2: Desconfia de tothom! Què és aquest soroll?
1: És el timbre,
2: què
1: idiota.
2: Què és aquest soroll?
1: És el timbre.
2: No, saps que em venen a matar.
5: No, home, Lars.
2: No, no, ni Lars ni Lars.
5: Bueno, com que no volia sortir de casa, he trucat unes pizzas i ens porten unes pizzas a casa. És el pizzero.
6: Porto unes pizzas en nom de Lars Mitang.
2: I què? Com que Lars Mitang?
5: Sí.
2: Com saps tu el meu nom?
5: Hòstia.
2: Com saps tu el meu nom? Que m'estàs espiant?
5: No, home, no.
2: Ets un espia.
5: Home, li he dit jo, som al teu pis, li he dit jo que portés els dos pizzas a casa de Lars Mitang.
6: A veure, porto una quatre formatges, una carbonara i una napolitana.
2: Napolitana?
6: Sí.
2: És de la màfia napolitana?
1: No.
2: La màfia em vol assassinar.
5: No. Pizzero.
2: A veure, merda.
6: Porto unes braves, unes croquetes, unes bombes.
2: Bombes! Bombes!
6: Hòstia.
2: Mare de Déu, santíssima. Hòstia. Diu que porto... Ho heu sentit o no?
5: Sí, home.
2: O que estic boig o què?
5: No, home, però són bombes d'aquelles tan bones.
6: I perdoneu, aquí us deixo unes pepsis perquè Coca-Coles no n'hi havien.
2: Unes pepsis? Sí. Ho heu sentit? Ens volen matar de pena? De pena?
1: No t'agrada la Pepsi,
2: Lars? No gens m'agrada la Pepsi. Odio la Pepsi.
1: A qui li agrada la Pepsi?
2: Merda la Pepsi.
1: Eh?
2: No té aquell sabor autèntic de la Coca-Cola, no l'han sabut trobar mai.
1: No l'han sabut trobar mai, allò.
2: Merda la Pepsi.
1: Vas a aquests bars ara que els agafa no sé quina cadena i no sé què i fan un acord amb no sé quines marques i llavors tenen Pepsi.
2: No hi vaig, no hi vaig.
1: No es pot veure.
2: En aquests bars.
1: Desastre.
2: De Pepsi.
1: En Jordan està confós. És tendre i sociable. No, en Jordan és el gos.
5: Sí que està confós, sí.
1: T'has ficat massa en el personatge.
6: Sí, ets un tèdia, t'aneix, no?
2: Sí, sí, sóc un tèdia.
1: El gos deia que és tendre i sociable, però no, és que no vol acostar-se gaire en Lars perquè fa coses molt estranyes, com jo he pogut veure, ni els amics l'aguanten. Està massa emparanoiat.
2: Emparanoiat és que els que em vigilen.
1: Quin
2: narrador m'estan vigilant.
1: Però qui?
2: Bueno, no ho sé, però em vigilen perquè em volen fer mal.
1: Qui?
2: I a la que em despisti, pam, em mataran.
1: No, home, no.
2: Em segrestaran.
1: No.
2: I després em mataran.
6: Una cosa.
2: No al revés.
6: Collons,
2: que seria raro.
6: Jo tinc acúfens, eh?
2: Sí.
6: Però, jo no, però a mi tot això no em passa a mi.
5: No t'aguantaria.
6: No us penseu que els acúfens provoquen...
1: Només se sent un pito
6: pip,
1: i ja està.
6: No sent res més, eh?
1: No sabem de qui té por, però en té molta. Ara
2: por.
1: Truca a la seva mare per dir-li que corre perill i això que a casa només hi és ell. Està sol, però vaja.
13: Sí, sí, qui és? No veus l'hora que és? Qui truca?
2: Mama.
13: Què?
2: Escolta.
13: Ai, carinyo, digues.
2: Sóc jo, sóc el Lars.
13: Sí, sí, sí.
2: No, però si no sabies qui era.
13: No, clar que sí que sí.
2: No puc parlar perquè em sembla que em tenen la línia punxada, mama. Escolta'm bé, només ho diré una vegada. Corro molt de perill, mama.
13: Lars, Lars, per favor, no vinguis amb bromes. Són les 4 de la matinada, eh? I què passa?
2: Què passa?
13: Què passa?
2: Que em persegueixen.
13: Què persegueix?
2: Sí, que em volen matar, mama.
13: Què et vol matar?
2: Que jo què sé.
13: Però què has fet? Què has fet, carinyo, que et vulguin matar? És que de veritat, que ja t'has fotut en algun merder o què?
2: Que no m'he fotut en merder, t'ho juro, mama. Però és que no t'ho poses. Hi ha gent que em persegueix, gent que em vol fer mal, i no sé qui són, però els puc notar.
13: A veure,
2: els carinyo, puc sentir.
13: És carinyo, carinyo, carinyo.
2: No, carinyo, no.
13: T'has drogat.
2: Sabia que diries això.
13: No, no, t'has drogat. Que et vaig dir que beure, doncs, una mica encara, però drogar-te no, eh?
2: Que no.
13: Les drogues ni tocar-les, amor.
2: Juro, mama, que no m'he drogat gens. Gens.
1: Ah, gens, està molt bé el matís. Gens. En Lars està totalment alienat. Es comporta d'una manera tan erràtica que en Jordan ni s'hi atansa. Va d'una punta a l'altra del pis parlant sol com si fos boig. Només repeteix una vegada i una altra que l'estan espiant i que l'estan perseguint.
2: M'estan espiant, m'estan perseguint, sí, m'estan, sí, espiant, sí. M'estan perseguint, m'estan espiant, m'estan perseguint.
5: Tot això li ve de la pallissa que li han fotut al començament del guió?
1: Exacte. La paranoia d'en Lars és a causa de la pallissa. La xarbotada que porta al cap fa que els acúfens siguin la seqüela menys greu. Està paranoic.
13: Uau.
1: En Lars, mort de por, decideix acabar les vacances i tornar cap a casa.
12: Hòstia, jo prefereixo que em matin acabar abans les vacances, eh?
1: Això sí.
12: A mi que no me'ls toquin les vacances, eh? Abans, pegant-me un tiro, eh?
1: En aquests moments és a l'aeroport de Varna. Ha comprat un bitllet i espera l'avió que l'ha de dur fins a Alemanya. Aquí la paranoia se li ha incrementat.
2: Ai, ai, ai, ai, els xiulets. Ai, ai, ai, aquell tio que m'està mirant malament. Ai, ai, ai, aquell gos de l'altre cop. Ai, ai, ai, la maleta abandonada, aquella que serà una bomba d'un terrorista. Ai, ai, ai, que cars que són els entrepans del puto aeroport, aquest, per la puta merda que donen.
1: De cop i volta es veu superat per la por que el turmenta i pren una decisió que li canvia la vida. Compte que el que farà ara mateix és el que converteix en Lars Mitang en un mite.
12: Veuràs que segresta un avió.
5: No, no, veuràs que quan arribi a Berlín fotrà el mur a terra.
1: No, res de tot això. El que fa en Lars és fugir espantat del que li fa por. Una cosa que, a més, els altres no la veiem.
2: No vull morir aquí! No vull morir aquí! Marxo espantat perquè tinc molta por! No vull morir aquí!
1: En Lars abandona les seves pertinences i surt corrent de l'aeroport. Corre com si li anés la vida, plorant i mirant enrere com si fugís d'alguna cosa. Surt a corre cuita de l'aeroport i s'endinsa en un bosc que hi ha al costat. En Jordan el segueix un moment, però a última hora ho deixa de fer. No val la pena anar-hi. I ben fet que fa.
5: I tant que sí.
1: Tot el que us estem explicant, tot el que hem explicat, està gravat per les càmeres de seguretat de l'aeroport de Varna. És 100% real i ho podeu trobar buscant Lars Mitang a internet. Si ho busqueu, el veureu fugir com una esperitat de vés a saber què.
2: Ai, pobre.
1: Veu un tio corrent, les càmeres de seguretat de l'aeroport.
5: Una paranoia.
12: Ben trist, això.
1: I si està penjat a internet és perquè... bueno, pel que us direm a continuació. Atenció, perquè som a punt d'explicar la història de la desaparició de Lars Mitang. Ai. Oi que, recordeu, us he dit això, no? Les càmeres de seguretat van gravar-ho. Ho van gravar perquè, bueno, per comprovar cap on havia fugit, no? Doncs aquell dia en Lars desapareix per sempre.
5: No fotis,
1: i mai més se'l torna a veure.
2: Que fort.
1: Comença a fugir des de l'aeroport i mai més torna a aparèixer enlloc.
12: Collons.
1: No deixa rastre, s'ha esfumat. Li han perdut la pista per sempre.
12: Oh, per sempre, per sempre. Heu mirat bé el bosc?
1: Aviam, sí, aviam. Quan els pares i els amics denuncien la desaparició d'en Lars, la policia rastreja la zona, però...
2: Pentinen la zona.
1: Pentinen la zona, es
2: diu. Pentinen.
1: Han pentinat la zona.
2: Sí.
1: Ara ja han de suspendre perquè els helicòpters no...
2: No hi veuen.
1: No poden volar de nit.
5: Oh, no, poden...
1: no entes mai, això.
2: Fota-li un foco.
1: Eh? Per què no es pot volar de nit un helicòpter?
2: Però tenen ganes de no posar el foco.
1: Ah, passa que no volen pagar més hores als bombers.
2: Ah,
1: això està.
5: Però ja ho he mirat, he dit, a l'aeroport.
1: A l'aeroport, sí, home, clar que sí.
5: No sigui amagat per allà.
1: Busquen per tots els racons de la ciutat. I això és justament el que ha fet tan famós en Lars Mitang, la manera com desapareix. No, és impossible saber què se n'ha fet. La policia el busca per tot el continent, però no se'l torna a veure mai, ni en vida ni mort. I tenint en compte que es va estar les últimes hores cridant als quatre vents que l'estaven perseguint per matar-lo, el cas agafa un caire força misteriós.
12: Ai, ah,
2: a veure si potser no estava boig.
1: Es va estimbar per un barranc, es va convertir en un rodamón, alguna màfia el va liquidar, va acabar tancat en un manicomi, el van dur a una casa de sàdics on li van fer tota mena de bestieses.
12: Aquesta és la bona.
5: Aquesta
12: última és la bona.
5: N'hi ha de cases de sàdics?
1: Està... Sí. Compte que sí, vaja.
5: Potser és cap on...
1: Potser està al Senat espanyol.
12: A Mer.
5: Em que...
1: A Mer? Hi ha molta gent
2: Que
1: va...
2: Allà al costat de la pastisseria.
5: A Mer. Sí.
12: Ah, hòstia, veus?
1: Bé, no se sap què se n'ha fet, però aquestes teories i unes quantes més han alimentat el mite a internet. La desaparició de Lars Mitang és un dels grans misteris del segle.
2: Fixa.
1: Bueno, ho hem titulat així, però és una merda de misteri, ja, però és per donar-li una mica de...
5: No, no està bé. Està bastant bé, eh?
1: Bueno, un tio que va desaparèixer molt ràpid.
2: Siguis modest.
1: Ja està, és veritat, és veritat.
12: Curiós.
1: Ens falta saber si el nostre gos, en Jordan, ha sobreviscut o no a aquesta passejada curiosa. Mercè, qui ho decidirà, això?
4: Això ho decidirà la Lola, que d'on ets, Lola?
14: De Terrassa.
1: Terrassa.
4: De Terrassa, m'acabo molt.
1: Et trobes molta gent de Terrassa,
4: Mercè. Trobo que es mouen molt, sí, noi, molt ràpid.
1: Recordem que en Jordan és un gos que està esperant una casa d'acollida, és a la Societat Protectora d'Animals de Mataró. Per tant, farem una pregunta facileta. Vinga. No pateixis, Lola, perquè si l'heu d'adoptar, que l'adopteu viu. No,
4: i fins i tot podem fer servir el comodí del públic, sí, aquí, perquè, escolta, que no vol contestar la pregunta, la Lola.
1: Quina és la capital de Bulgària? A. Sofia. B. Dubrovnik. O C, Belgrat.
14: Sofia.
1: Sofia. Sofia. Sofia, ha dit Sofia. Ha dit Sofia. Sofia.
14: Sí, sí.
1: Correcte! Molt bé! En Jordan se n'ha sortit sa i estalvi. No es refiava gens d'en Lars i li ha deixat un espai que li ha acabat salvant el coll. Si no, l'hauríem perdut, també. Per tant, si voleu acollir aquest American Stanford Terrier de 9 anys, ara és el moment. I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres.
15: I amb el vostre espai.
16: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
17: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Els partits continuen dibuixant les llistes de les candidatures de cara a les eleccions generals del 29 de novembre. El PSOE, Pedro Sánchez, s'envoltarà dels seus ministres per afrontar els comicis i ha posat de número 2 la titular de defensa, Margarita Robles. De número 3 repeteix el ministre Félix Bolaños i el cinquè lloc, Fernando Grande Marlaska. Per la seva banda, Esquerra Republicana ha posat Jordi Albert, un dels noms de confiança d'Oriol Junqueras, de número 3 a la llista per Barcelona. És la persona que havia sonat com a possible substitut de Rufián en cas que renunciés a ser el cap de cartell. El segon i quart lloc dels republicans hi seran, respectivament, l'exalcaldessa de Sant Cugat, Mireia Ingla, i Laura Palai, vicesecretària d'Economia i Ciutadania del partit. I quan queden 2 dies per registrar coalicions, el Front Ampli continua buscant la manera de convèncer Podem i altres formacions d'Esquerra perquè s'hi incorpori. Ada Colau està disposada a renunciar a la candidatura per facilitar-ho. L'exalcaldessa de Barcelona ho ha dit a TV3 i també s'ha obert a canviar de nom de la coalició.
18: Aquí del que es tracta és que estiguem les persones al servei del projecte. Si en algun moment sumem moltes altres formacions al Front Ampli i es trobés una altra persona que fos encara de més consens, doncs jo estaria encantada de recolzar-la.
17: Podem, però, continua defensant el pacte amb Gabriel Rufián. Sentim Iona Belarra en declaracions a Televisió Espanyola i també Irene Montero, que no s'acosta al Front Ampli però torna a convidar les formacions que ho vulguin a tancar acords amb ells.
19: Es que yo creo que es el tándem que la gente estaba esperando, el de Gabriel Rufián y Irene Montero.
20: Por nosotras no va a ser, a buscar todos los acuerdos y a tener la candidatura más fuerte posible.
17: Gabriel Rufián i Ada Colau, ara com ara, seran rivals a Barcelona a les eleccions del 29 de novembre. Passem ara altres informacions en format breu amb l'Agustí Serrat.
21: El Tribunal de Comptes ha amnistiat Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Artur Mas i una trentena d'exalts càrrecs del govern encausats per les despeses de l'1 d'octubre. Els allibera de pagar els 5 milions d'euros que amenaçaven el seu patrimoni. Per Junts, Esquerra i Mas, el Tribunal de Comptes tanca una etapa de repressió i persecució.
17: 2 anys i mig després de la revolta pagesa, els tractors han tornat a Barcelona. Uns 200 vehicles han col·lapsat durant hores la Gran Via per denunciar un empitjor del sector pels sobrecostos. Els pagesos han reivindicat una rebaixa del preu del gasoil que s'ha encarit un 60% en un any.
21: Zelensky demana a Elon Musk el restabliment immediat dels satèl·lits Starlink per garantir la defensa ucraïnesa i evitar morts pels atacs russos. El president ucraïnès afirma en una entrevista que se sent traït per Trump després de l'últim acord amb Putin, però reitera que vol ser soci dels Estats Units.
17: Més d'un centenar de persones s'han concentrat aquest dimecres al vespre al centre de Torelló, a la comarca d'Osona, per condemnar l'agressió amb arma blanca a un metge del CAP ahir la nit. La víctima està fora de perill. Els Mossos investiguen ara els fets. El Mont Blanc, el cim més alt dels Alps, ha guanyat gairebé 2 metres respecte al 2023.
21: Concretament, ara fa 4.807 metres i mig. Ara bé, ha perdut més d'un metre en comparació amb l'any passat. De fet, els mesuraments dels últims 25 anys apunten a una possible tendència a la baixa. Jean de Garets és el president de la Cambra de Topògrafs de l'Alta Savoia.
8: Al llarg de 25 anys, l'altitud del cim mostra una lleugera tendència a la baixa. Caldrà veure si aquesta tendència es confirma amb el temps i podríem dir, per exemple, que hi ha hagut un punt d'inflexió en els mesuraments i que a partir del 2015 el cim ha començat a perdre altitud. O potser no, en qualsevol cas és massa aviat per afirmar-ho.
21: Segons els experts, aquestes variacions s'expliquen pels canvis en la quantitat de neu i gel que s'acumulen al cim, tot i així volen seguir mesurant la muntanya per esbrinar si l'escalfament global hi té algun impacte.
17: Esports, el Real Madrid ha guanyat per 3-4 al camp de la Roma en la segona jornada de la Champions. Els blancs han remuntat un 3-1 en contra en els últims 10 minuts de partit. De la resta de resultats destaquem aquest: el Manchester City 2, PSG 4 i el Betis 3, Porto 2.
21: El Comitè de Disciplina de la Federació Espanyola de Futbol ha sancionat amb 4 partits el davanter del Madrid Vinícius per la targeta vermella que va veure contra el Villarreal. El brasiler es perdrà el clàssic del 25 d'octubre.
17: I en bàsquet, a la Lliga ACB, el Joventut s'ha imposat a l'Andorra per 96-75, en partit pendent de la segona jornada. A l'Eurocup femenina, l'Espart Girona ha vençut l'Ostrava Txec per 77-49.
16: Fins aquí les notícies.

0: Ha arribat el moment d'obrir de bat a bat les portes de la ràdio pública per investigar fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres ja ho sabeu, cada dia us portem la solució. I com sempre, el meu 50% part de la solució es diu Fran Domènech. Molt bon dia.
1: Bon dia, Elisenda Carot, com estàs?
0: Doncs pues estic estupendament.
1: Que bé, doncs mira, ja en som dos.
0: Vull fer un tema que ens toca molt de prop.
1: Ah, sí?
0: Mira, hi ha una prèvia. Els que sigueu del Club de la Solució, teniu l'exclusiva del que parlarem avui, amb vídeo inclòs, que il·lustra quan necessitem aquest programa que farem avui.
1: Com el necessitem?
0: Sí. Com el necessitem, i tant.
1: I quina manera d'invertir les nostres hores avui, al matí, fent teatre amateur. Teatre amateur.
0: Si no formeu part del Club de la Solució, ja ho sabeu, el 677-38-77-19. 677-38-77-19. Vull formar part del club i en Fran us envia l'enllaç per entrar directament a aquest Club de la Solució. El control tècnic, el mestre, el Víctor Villar, a la Peixera, en Nil Via, la Viena Gasa i la Lívia Discípio.

0: Mireu, avui tindreu sensació de divendres perquè els solucionaires que ens visiten són els habituals dels divendres que els hem arrencat cap al dimecres perquè el tema els va perfecte, com un guà. La solucionet Marta Pontnou, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: I el solucionaire Malcom Otero, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Com esteu?
1: Bé, molt bé. Molt bé.
2: Ara ja penso que demà serà dissabte, ara tinc el dia.
1: Bueno, també aquesta setmana ja no anàvem ben endreçats. Sí.
0: Exacte.
1: Jo som, és igual.
0: Avui és dimecres, Marta.
1: M'és igual.
0: I he vist que ells es cuiden molt entre ells, que s'han portat una Coca-Cola l'una a l'altra.
2: Sempre.
0: I a nosaltres n'hi ha aigua.
2: Res, nosaltres
1: però perquè
2: res.
1: No em voleu de no, droga d'aquesta.
2: És aquesta endogàmia entre ells. Sí, sí.
1: Oh, vols una Coca-Coleta amb sucre? Ah.
0: Per nosaltres, que es facin fotre a nosaltres. A veure quan porteu un altre cop per anar.
1: L'altre dia vaig portar galetes, però com que em vas fer marxar cap a casa...
2: Us dic una cosa.
1: T'ho recordo.
0: Que cabrona.
2: Avui...
1: no et toca.
2: Només entrar a l'estudi...
0: Què?
2: M'han lluernat, no el sol, perquè encara fa sol, estem a l'estiu, fins al desembre, l'anell que porta Marta Pontnou.
0: Crec que avui Marta Pontnou es mereix ser la foto de perfil
2: ara
0: del WhatsApp del programa.
2: Bravo,
0: clar que sí.
2: Bravo, senyor, s'ho ha guanyat.
0: Fem una foto a la Marta Pontnou sí. I la posem de perfil al WhatsApp.
2: O al club.
0: A les dues coses. Avui a tothom. Al WhatsApp i al club. Et sembla bé o no?
2: Molt bé, està generosa.
1: Vol dir pel meu ego de lleó ascendent a balança?
0: Posa't mona, que ve la Lídia i et fa una foto. Va, a tot això, avui us portem una solució útil i pràctica. Avui, una d'aquelles preguntes que segur que us heu fet tots a casa en algun moment de la vostra història. Guardar coses que no necessito. Com m'afecta això? Hi ha objectes que ens costa més llançar que d'altres. Té a veure sovint amb el record que representa aquell objecte i perquè ens sentim culpables quan llancem coses que ja no fem servir. O a l'inrevés, perquè hi ha gent a qui no li costa gens desprendre's d'objectes que no necessita. Això s'aprèn a fer-ho o forma part de la personalitat de cadascú i és incanviable, invariable? És més fàcil desfer-se d'una cosa si sabem que algú altre la podrà aprofitar? Doncs mireu, la solució a aquestes i altres preguntes la tenen dues persones que ens acompanyen avui. Clara Massons, molt bon dia.
3: Bon dia.
0: Com està vostè?
3: Super.
0: La Clara Massons és experta en ordre i la podeu trobar, apunteu, www.claramassonsordre.com. Massons amb dues S, Claramassonsordre.com. Més fàcil, impossible. Clara, guardar moltes coses ens dona sensació de seguretat?
3: Sí, ens dona sensació de seguretat i és falsa.
0: És falsa la sensació de seguretat?
3: Sí, però és sensació i no és un fet. Sí, el que ens donaria seguretat potser seria tenir uns calés estalviats amb el valor del que tenim a casa. Però tenir aquestes coses no ens salva de res.
0: No ens salva de res, d'acord. Clara, de seguida torno a tu, però deixa'm presentar també qui forma part de la solució d'avui, la Montse Cotia. Molt bon dia, Montse.
4: Hola, bon dia.
0: La Montse és organitzadora professional. La trobareu a Instagram, @MontseCotier, tal qual sona, MontseCotier, @MontseCotier. Montse, per què llançar una cosa que creiem necessària o important ens provoca malestar?
4: Perquè jo crec que cadascú li connecta amb les seves una mica carències, no? I té les seves idees al cap, cadascú les seves, Vull dir, no crec que hi hagi una general. I el maco és trobar-la, perquè llavors saps realment si et pots desprendre o no.
0: Vosaltres sou de llançar o sou de guardar? Mal, com comences tu, va.
2: En família som de guardar. Jo individualment sóc de llançar.
0: De veritat?
2: Sí, o sigui, vull dir, aquí no vull tenir un programa familiar, però vull dir...
5: Un altre.
2: Jo viuria en una casa minimalista i visc en una casa amb horror vacui. Vull dir que és el
0: contrari. Uau. I tu, Marta, per què ho guardes tot? Perquè et conec.
1: Ho llences? Sóc de llançar-ho tot. De fet, tinc un problema i és que llenço coses que al cap de 3 dies dic, ostres, això... Mira, primer de tot comences per la canalla, aquelles coses de que la joguina aquella que et fan comprar de merdeta de 2 euros, la guardo, faig un guaret, això sí, faig un guaret de 2 dies en un lloc per si una ia... Llenço els treballs de final de curs de la canalla, els àlbums, llenço, regalo i dono i poso la deixaderia o venga, roba que no m'he posat però en plan 3 mesos no me l'he posat, se'n va.
0: 3 mesos només?
1: Sí, se'n va o a la venda de segona mà o a la deixalleria si està d'això o la regalo a alguna amiga. No guardo res i de fet tinc un problema familiar greu perquè ells sí que són, el meu marit és molt de guardar i llavors és aquella cosa que no sé.
0: Aquí hi ha xoc, eh?
1: No.
0: Deixeu-me dir, expertes, manifesteu-vos quan vulgueu, Jo crec que molta part de Catalunya, ara obrirem la crida, però és un terme mig, que és el següent, que és on em trobo jo. I em penso que tothom hi és.
3: A veure,
0: que a mi m'agradaria viure minimalistament, de dir, és que sí, soc conscient que no necessito la meitat de coses, d'acord? Perquè quan, sempre dic el mateix, quan anem de vacances ve que sobrevius amb una maleta. Però se'm fa una muntanya terrible i horrorosa haver de decidir què llenço i què em quedo. M'encantaria, el meu somni humit és algú que em conegui molt.
1: Això no ho necessitaràs,
0: que
1: carat.
0: No. Que vingui a casa i dir-li, llença el que consideris i deixa'm el que consideris. Clar. Però jo no haver d'estar ni en el procés, perquè per mi és un patiment horrorós. Deduïu, la gent es troba en aquesta situació intermitja o sóc una persona rara? Montse.
4: Sí, però no, és que no és raro. O sigui, cadascú té la seva situació per començar, no? Perquè jo després d'anar a tantes cases i assessorar la gent, perquè al final el que necessites és assessorar, perque el dia que vam estar a casa teva fent la cuina...
0: És que hem de dir que amb la tarda de Catalunya Ràdio, per il·lustrar això, va venir la Montse a casa i vam ordenar a casa. Vam ordenar la cuina, que hem dit, deixem-ho aquí perquè ja serveix per fer el reportatge, no sigui que t'estiris massa els cabells, Montse, i ho vam aconseguir.
4: I què és el que m'has dit només entrar? Ostres!
0: Encara ho segueixo tenint ordenat.
4: I la dispensa, per exemple, que va ser una de les coses que es segueix,
0: encara
4: no?
0: Segueix.
3: El rebost.
0: Doncs, el rebost encara segueix, eh?
4: Tu ara no ho saps fer, i llavors, com que no ho saps fer, si a lo millor t'assessora algú, no? Com qualsevol altra cosa, jo no em sé tenyir el cabell ni tallar el cabell, llavors vaig a algú que m'assessori i m'ajudi. I llavors ho aconseguiràs, segur.
1: Perquè ara el que ens passa és la por. La gent em paga perquè jo vagi als seus armaris i li llenci coses que... I a vegades dic, no mireu i tot això ja m'ho enduc, perquè si els hi deixo una pila, això doneu-ho a amigues, perquè hi ha molta gent que fa el truco de deixa-ho aquí, que després passarà ma mare, passarà ma germana, passarà...
0: I no passa mai, això.
1: No, s'ho tornen a quedar, ho guarden, tenen... Bueno, jo crec que és part com d'una malaltia.
4: I no tornen a cridar, Marta, i tornen a tenir el mateix, perquè jo el que trobo és que quan algú tira sense sentit o li tira un altre, acaba tornant-ho a fer.
0: Ho hem de fer amb sentit.
1: Tornant a acumular.
0: A tot això sí que és veritat que quan llencem coses ens sentim alliberats. Clara, què ens suposa alleugerir càrrega de coses que tenim a casa?
3: A veure, primer, per poder llençar, ens hem d'entrenar una mica i explicar-li al nostre cervell que no és un perill, que no passa res. I això s'ha d'anar fent a poc, perquè si no el nostre cervell es connecta amb la precarietat o amb el què passarà, perquè venim d'una història...
0: Guardar.
3: De guardar,
0: no?
3: Per si de cas. És que és natural, però aquesta sobreabundància l'estem vivint ara. I ens hem d'adaptar amb aquesta sobreabundància. Aleshores, ens passa que si tenim molta cosa ens veiem aclaparats i no podem respirar i tenim ganes de reduir, però quan volem deixar anar fins i tot coses trencades que no serveixen ens agafa l'angoixa. Sí. Aleshores, a poc hem d'ensenyar al nostre cervell que no passa res. I quan el nostre cervell ho té clar és quan podem ser més despreses.
0: Per tant, d'una banda, com deia la Clara, entrenar, i l'altra banda, la Montse, que ens deia fer una tria conscient. No que vingui algú de fora i ens ordeni a la seva manera, sinó de dir què significa això per mi, com d'important és això per mi, i deixar-nos desprendre de les coses que ens veiem capacitats per fer. A tot això, de quin equip sou? D'aquells de llançar o d'aquells de guardar? Fran, obrim línies?
2: Sí, ens agrada.
0: Això?
2: No, el que volem és dividir Catalunya, que és
0: endavant.
2: El nostre esport preferit. Catalunya dividida a través del 93-207-474, el telèfon del directe, si voleu parlar amb nosaltres, o, si no voleu parlar, perquè us fa vergonya, doncs ens podeu escriure al WhatsApp del programa, al 677-38-77-19. Sou de guardar o sou de llançar? O, per exemple, com passa a moltes llars, una persona de la parella, un membre de la parella, està guardant i l'altra part de la parella és de llançar. Passa a moltes cases, dels nostres oients. Passa a moltes cases.
0: Sí, ara em faràs un recollidet.
2: Mira, la Virgínia diu, heu descrit el que passa a casa meva.
0: Ai!
2: Jo sóc de llançar, el que no val a la bassa, i el meu home ho guarda tot per si de cas. I estic indignada, perquè el més fort és que la nostra filla fa el mateix que el seu pare.
0: Ai!
2: Fins que arribo jo... amenaço i començo a llançar sense aturador.
0: Jo no vull canviar el destí de Catalunya, però també és molt bonic, i ara convindreu amb mi,
2: A veure, jo
0: ara
2: no vull canviar el destí de Catalunya.
0: Les nostres expertes no hi fossin, val? Però també és molt bonic guardar aquelles coses. Tu no, Marta, perquè no saps el que és guardar.
2: Ui.
0: Però tu guardes coses antigues, coses de l'institut, coses de la teva canalla quan són petits, i després ja arriba un dia que obres aquella caixa o aquella caixa de records i dius, ai, que xulo, mira aquella agenda que tenia jo
1: quin
0: quan
1: dia?
0: Tenia 16 anys.
1: Quin dia?
0: I això ho faig, Marta.
1: En sèrio?
0: T'ho juro.
2: Sí, i la Mia també ho fa, guarda.
0: A veure, perdona, què fa la Mia?
2: Tots els treballs del seu fill de 14 anys...
1: No.
5: des de P2. Manualitats incloses.
0: No. Perdoneu una cosa, és que estic aquí mi
1: obres.
0: No,
1: mira, no, jo, la meva mare ha guardat tots els àlbums de quan érem petits.
0: Però és lo bonic, quan ho obres. I dir, mira,
1: en tinc 46, no l'he obert cap dia.
0: Perquè tu ets així de no obrir coses. Però hi ha gent que som d'obrir coses.
6: És com guardar un panellet d'aquesta
0: cosa. Exacte.
6: No. Vull dir, la producció d'un nen és infinita. Infinita. Vull dir, podries tenir un magatzem sencer amb els dibuixos, el Nadal, Carnestoltes, tot. No, una cosa és que guardis un, que t'agrada molt, un record, i ja està, però guarda-ho
2: tant. No guardes un cendrer de fang, tu?
1: No.
6: És que ja no ho fan, perquè no fan cendrers, perquè ja ningú fuma.
0: A veure, si algú té trucs per com emmagatzemar dibuixos infinits de les criatures, manualitats de les criatures, algú té un sistema de classificació impecable que ens pugui cedir, ja ho sabeu, 93-201-7474-677-38-77-19.
2: Mira, és que la Montserrat té un calaix, una caixa, que guarda amb molta estima. Hi ha tot un mosaic de coses. Jo us explico els seus records i els anem esbudellant. Uh-huh. El pèl de la seva primera gata.
0: Ostres! Què m'estàs dient?
2: Retalls importants de revistes.
0: Ara m'ha semblat fins i tot fort per mi, Montserrat.
2: I que això podem sotmetre-ho a debat, una fotografia del seu primer amor.
0: Home! Víctor, és que et posareu micròfon, eh? Què vol dir,
1: endava?
0: Si no,
1: poseu-li
0: micròfon al Víctor.
1: La gent aquesta que guarda tantes coses, o diuen, no, aquesta caixa, perquè, clar, aquesta peça de roba me la va regalar no sé qui tal. Vale. I li dic, jo soc molt bèstia, o sigui, li dic, quan te moris t'enterraran amb aquesta peça? No, doncs és igual. O guardo tot això perquè, clar, mira aquesta caixa de la canalla, perquè, clar, hi ha els dibuixos. Quan et moris t'enterraran, però si quan moris t'enterraran amb res...
0: Espero que m'enterreu quan em mori amb les manualitats del meu fill al llarg de tota la seva història.
6: Aquells macarrons, no? Fes
0: que ho cremeu i veuràs com pren el foc.
3: A veure, el que hem d'entendre aquí és que, primer, que cadascú a casa seva guardi el que vulgui, no? Això ho sabem tots.
2: Molt bé, Clara.
3: Molt clar.
0: Gràcies, Clara.
6: Menys mal que ho dius.
3: El que passa és que com decidim què guardem i què no guardem?
0: Ara.
3: Són les prioritats de cadascú. Hem de saber que tot el que guardem requereix una gestió, un temps i una atenció. Aleshores, nosaltres volem dedicar tota aquesta gestió, temps i atenció a cada cosa que tenim, perquè dius, doncs, un sistema d'emmagatzematge impecable que et diuen, això està al gratge i això no ho veig i no em molesta, sí que molesta, perquè et crea un atabalament invisible, un estrès.
0: Com si tingués allò un raconet del teu cervell, no?
3: Sí, i les coses rondinen a casa. Rondinen la roba que no et poses. Vas gastar un dineral i això no t'ho poses.
0: Ah, és que estem anant a un lloc que m'interessa. Sí, sí.
3: Rondina el que no pots netejar. Moltes vegades les persones despreses són les que més netegen a casa. I com que no volen tenir merdes, perdó, pel mig, és quan treuen, perquè diuen, és que això m'estorba per netejar. I qui no neteja, no se n'adona. Però quan tu buides totalment la superfície de la teva cuina i la silencies, és una meravella com neteges i com cuines. És que és una meravella. I dius, però la torradora, és que demà al matí faré torrades. Doncs sí, la pots tenir aquí sota i no passa res.
1: Jo soc cada dia la que treu la torradora i quan acaba la desa. O sigui, tinc la cuina, no hi ha cap electrodomèstic.
0: Però, per exemple, estic molt d'acord amb que ordenar les coses. A mi em va facilitar la vida, la visita a la Montse, perquè jo ara, quan vaig a comprar, tinc el rebost tot etiquetat amb coses que no se m'haguessin acudit mai, que és el que deia ella, no? Per exemple, conserves mar, conserves terra, xocolates, jo què sé, snacks. Aleshores, ho tinc tot distribuït a primer cop d'ull, tot amb com es diu això, calaixets? No em surt la paraula, amb safatetes,
1: Sí, amb unes safatetes.
0: Aquestes de plàstic que s'estiren. Aleshores, clar, jo, de seguida, obres el rebost i dius, ostres, em falta tonyina, em falten olives i em falta no sé què. Primer que ho veus al primer cop d'ull. I després que no et fa tanta mandra tampoc desar-ho tot. M'explico? Vull dir que realment et facilita la vida. Però fer l'exercici de què és el que necessitaré, com ho ordeno... Has d'aplicar-hi aquí una intel·ligència i una estratègia. I això és el que ha fet en Jordi de Sant Quirze. Jordi, Sant Quirze, molt bon dia.
7: Hola, bon dia.
0: A veure, tu guardes coses, però amb intel·ligència, dius.
7: Sí, jo normalment acostumo a...
0: Espera una cosa, Jordi, t'aturo un moment. Portes els mans lliures o estàs al lavabo? Una de dos.
7: Mans lliures. Espera,
0: me'l pots treure? Perquè així et sentirem molt més a prop. El Jordi treu les mans lliures, perquè no se sent així com... Diu àudio.
7: Ara,
0: home, em vas a parar, noi. A veure,
7: hola.
0: Guardes les coses amb intel·ligència.
7: Sí, jo normalment a casa faig moltes coses, reparo aparells, compro cargols, tot el que puguis imaginar. Llavors, quan acaba sempre sobre material, llavors dius, aquest material o llenço o guardo. Jo normalment el guardo en una caixa, vaig apilant, i un cop cada dia, 3 setmanes, classifico, ho guardo, i al cap d'uns mesos faig el que és un zafarranxo general, és dir, provar l'armari, i amb això em servirà, no em servirà, ho guardo, ho llenço, i això és equiparable tant amb eines com amb coses, com a la cuina. La cuina, quan se m'acumula molt a menjar, doncs...
0: Fas el safarranxo aquest. Escolta'm, ara torno a sentir fatal el Jordi. Ens ha quedat, he entès, crec, el concepte, que és com aquest manteniment de l'ordre. És a dir, una cosa són les decisions inicials que pren i després mantenir aquest ordre. A veure, què n'heu de dir les expertes al respecte?
4: És la gestió. Bueno, és que jo crec que avui en dia es confon l'ordre amb l'organització.
0: A veure.
4: Perquè l'ordre se'n va. O sigui, l'ordre s'acaba anant perquè acabes traient una cosa, acabes posant... Però l'organització queda. Llavors sempre pots tornar-ho a treure i tornar-ho a organitzar de la mateixa manera que estava o cada vegada, depèn, no?, el que dèiem.
0: Per tant, hem de fer com una organització general, decidir com ho vull tenir organitzat i després ja anirem mantenint l'ordre d'aquesta organització.
4: Clar, perquè l'organització a vegades és el que parlàvem, no? Si tu tens les calcetes amb un calaix i després has de caminar 10 passes per agafar els sostenidors, que hi ha gent que ho fa, no? No ho has pensat mai. Tens les calcetes molt ben posades pels sostenidors i cada vegada has de fer passes. Vull dir, t'has de fer la vida més còmoda. Mm. És com el que tu deies abans, no? Que dius, m'agradaria ser minimalista. Per què? Perquè tu creus que ser minimalista, segurament, perquè la gent normalment que ho vol ser, és que anirà més fàcil a tot el que té.
0: Que flueixi més. És una mica el que deia la Clara, també, tot barrejat, eh? Primer, que els processos siguin fàcils, és a dir, si jo he de cuinar, poso la paella que estigui al costat de la zona del foc, que no hagi de creuar tota la cuina. Bueno, en el meu cas, la meva cuina fa 1,5 metres. Però, bueno, hi ha gent que té cuines grosses, no? I després, per altra banda, que sí que fa com aquest soroll mental de què és el que tinc, com si haguessis de recordar tots els objectes.
3: Clar, però és que avui en dia tenim més o menys uns 10.000 objectes a cada casa, a Europa. Als Estats Units són uns 300.000.
0: Uau!
3: Sí. Aleshores, fa 100 anys teníem entre 1.000 i 2.000 objectes. No teníem tanta electrònica, tantes joguines... Quantes joguines tenien els infants? Quanta roba tenien abans, en els anys 20?
0: També eren de millor qualitat, no?
3: Sí, i que hi havia una altra pressió estètica, hi havia moltes coses que eren diferents. No dic si en vivien millor o pitjor, però haver de gestionar 10.000 objectes diàriament, les caducitats, el xafarranxo, la qüestió és que a mi em diuen a vegades, ah, jo tinc una amiga que és com tu, es passa el dia endreçant. No, jo no endreço. Jo a casa meva, vull dir, recullo doncs quatre coses, les joguines i tot, però... torno al seu lloc algunes coses i prou, però ja tinc aquest sistema d'organització i no gasto temps en això, gasto temps en altres coses. Però no vull haver de gestionar la quantitat ingent de coses que tenim a casa i per això redueixo i simplifico. I es fa, a part de llançar, és, com que jo no vull llançar més perquè em sap greu pel planeta, em sap greu per l'economia i tot, reduint l'entrada d'objectes a casa.
0: Ah, aquí està el tema. A tot això, Malcolm, et demanaré, pensa-t'ho bé, perquè tu ets un gran lector, llegeixes 5 llibres a la setmana, tots aquests llibres els guardes els que els

0: Deixeu-me fer una ronda de trucades ràpida perquè tinc en Jordi, en Francesc i en Josep esperant a la banda. Us demanaré brevetat a tots els del telèfon. A veure, Jordi, Terrassa, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: A veure, ordenar o no ordenar?
1: Mira, jo soc de guardar, si...
0: Perdoneu-me una cosa, Jordi, Francesc i Josep, que us tinc al telèfon, no em poseu les mans lliures i baixeu la ràdio, perquè és que crec que ens estem duplicant antenes. Aleshores, acabarem sonant per la CIR Catalunya, saps què vull dir, si posem tanta antena? A veure, Jordi, Terrassa.
1: Mira, deia que jo soc de guardar, costa. No hi ha res pitjor que tenir un pis gran amb lloc. No hi ha res pitjor, perquè com més lloc hi ha, més coses. Em costa molt. Això podria servir per això, això podria servir per allò, això és un record, això no sé què, això és un viatge, i bueno, acumules molt. I jo el que li explicava quan m'han agafat el telèfon, que és l'anècdota personal, que fa 8 anys va morir la meva mare, vivia en una casa molt gran, plena, perquè de ser el seguiment de la seva manera de comportar-se, de ser això, doncs una casa molt gran, ple de coses. Bueno, vivia sola i, bueno, va morir. I aleshores vaig agafar una amiga de molta confiança i dir, mira, vine cap aquí i vull que siguis però super, super estricte amb el que tu consideris. Jo ho acceptaré encara que posi mala cara.
0: El meu somni.
1: I va ser la manera.
0: Oh!
1: Doncs ho vaig fer-ho.
0: I li vas pagar quartos o no, Jordi, a la mica?
1: Sí, bueno, em va costar un parell de sopars, però això és això rai.
0: Jo estic per contractar la Marta per nou.
1: Doncs però mira, fantàstic, perquè ja et dic, em anava dient això perquè ho vols, jo, doncs no ho sé, doncs fora, això què, això és de no sé què, va, fora, i anar fent viatges als contenidors, vull dir, va ser brutal.
0: Jordi, em quedo amb aquest mètode i ara el comento amb les expertes. Una abraçada, bonic, fins ara.
1: Funciona, eh? Funciona. Apa, gràcies a vosaltres.
0: Adéu. Aquest mètode d'en Jordi, què li diem, Montse?
2: Que està molt bé per aquell moment, però ell segueix sent acumulador. Si està content sent acumulador, pues que segueixi sent acumulador. És que al final, una teràpia de xoc, si o et va bé o no et va bé. Tu has de pensar realment el que ens acaba de dir, no?
3: El Malcolm.
2: Perquè tu ja saps, per exemple, com vols ser. Llavors, pues ho tens fàcil, saps? Has de començar a ser com vols ser. El problema és aquesta gent que li molesta però vol seguir sent acumulador i no vol arrencar, saps? A ser d'una altra manera, aquí és on té el conflicte personal.
0: Per al·lusions ens costa.
3: També hi ha l'optimisme. Jo per exemple tinc roba que ja no em serveix, però que penso aprimar-me.
2: No.
3: Penso aprimar-me.
2: Pues creu-la, pues creu-la de davant
4: seu. Sempre faig la mateixa reflexió. Dic, aquesta peça de roba, i em diuen no, la guardo per quan m'aprimi. O la guardo per quan m'engreixi més i em vagi bé, és igual.
3: Com a, quan em torni... m'engreixi més, ja.
4: No, perquè hi ha persones
0: que sí que sí, que vol engreixar.
4: I llavors dic, però és que quan et canvi el cos, ja no seràs la mateixa persona, perquè hauran canviat els gustos, haurà canviat la moda, hauràs canviat tu com a caràcter, perquè cada any som persones diferents. De
0: però aquí hi ha una variable. Compro el discurs de la Marta, de dir, desfer-nos-en i després, si necessitem, ja tornarem a comprar. Sí. Això podria ser, però a mi xoca amb els valors de l'ecologia, que és el que deia ara la Clara, i després una altra cosa, que us tiro aquí a la taula i de seguida resolem, eh? Plataformes de venda de segona mà. Per exemple, molta gent diu, no, pugeu això a Vinted. Però... de vegades passa que dius, no, és que quan ja he fet l'exercici de netejar-ho, tenir-ho allà 7 anys fins que es vengui a Vinted, a mi em posa nerviosa.
4: Jo el que faig és, per exemple, donar-ho a amigues, perquè poden ser coses que tu ja no et serveixen, que no et van bé, però a algú altre li fa feliç aquella peça, i per l'altra persona és una cosa nova, preciosa, i tu ho tens avorrit. Per tant, primer, mercat d'amigues, jo et porto això, porto una bossa, mira tu, i així se li dona una segona...
0: Penseu en això que us he dit, del Vinted, i ara en parlem. Abans, però deixeu-me rebre la trucada en Francesc Vacarisses. Bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: A veure, Francesc, tu dius que llançar coses és...
5: Llançar coses és, bueno, pensar en ser poc ecològic, jo crec, i també que estem molt acostumats a... bueno, som fruit de la societat del benestar, no? I que, bueno, ja ho comprarem de nou si cal, no? I som una mica esclaus d'això, de la compra fàcil i d'una mica mal dit de som uns nous rics tots plegats, no? Perquè quan hi ha més necessitats les coses no es llencen. No dic jo que s'hagi de tenir la casa com un traster, eh? Això no cal. I a mi m'agradaria potser tenir menys coses. Però també amb l'edat se n'aprèn i heu dit la clau, no? Allò de prioritzar les necessitats, i si no hi ha necessitat, o sigui, objectes de record de viatges, de què serveixen, no serveixen de res, compra't un jersei, si vols, i te'l posaràs, no? Però tantes coses són superflues que no ens serveixen per res, que hauríem de prioritzar les nostres necessitats.
0: Per tant, aquest missatge dual, el que ens transmet en Francesc, que és una mica el que et deia, no? Jo tinc la necessitat d'alliberar-me, però per altra banda penso, ostres, llançar roba, que potser dintre de 2 anys requerirà, no sé com veuen les nostres expertes, un punt intermig, per exemple. No.

0: No sé si podem emmagatzemar, de dir, pantalons de la talla 38 que ara no porto. Emmagatzemar-los, però a l'armari del dia a dia no tenia aquests de la 38. Emmagatzemar-ho per si algun dia torno a tenir la 38 a baixar-los d'aquest lloc del magatzem.
1: Tot el que emmagatzemis ho perdràs de vista i segurament te n'oblidaràs. Jo sóc partidària d'una capsa com del temps dirà, diguéssim, que és perquè no n'estàs segura, et va costar una pasta o t'estimes molt això i potser estàs en un moment que dius és que per a lactància te l'estic canviant molt de pes i conto que és possible que m'ho torni a posar. Però tenir un armari salvant persones que els apassiona la moda i que realment és la seva afició. Per exemple, a mi m'agraden les estilogràfiques i en necessito una, però m'agrada tenir-ne 3 o 4. Saps? Amb la roba, per exemple, com que no m'apassiona, jo crec que amb 4 pantalons i 4 parts de dalt ben escollides, tens 16 conjunts diferents per no variar si et preocupa anar diferent a la feina i tot plegat, no? Aleshores, crec que és una qüestió de tenir un armari intel·ligent o una casa intel·ligent més que tenir molt de tot per si de cas, perquè aquest per si de cas moltes vegades no arriba.
0: Després no pega el per si de cas, no pots fotre enlloc això, eh? Ah, escolta'm, Francesc, agafat el missatge, el comparteixo amb tu, que és el que exposava abans. Per una banda, seria el que diu la Clara, que no entrin ja tantes coses a casa, i en segona instància, pensar-nos molt bé què llancem i què no llancem, no?
2: També que, a veure, estem parlant molt de roba. O sigui, veig que parlem molt de roba. No només és un armari de roba una casa, o sigui, són molts materials, molts materials d'activitats extraescolars, molt per si anem a la muntanya...
0: No, sí, precisament, perdona que et corregeixi, Francesc, però no, estàvem parlant de tot el que estàs dient fins just ara que parlàvem de roba, i de fet hem començat parlant de cuina i de manualitats de criatures. Vull dir que entenem que aquests objectes són molts, no només roba, clar.
2: Molt bé.
0: Gràcies, Francesc, una abraçada. Fins ara.
2: Adéu.
0: Què deies, Montse?
3: Que jo crec que, per exemple, una de les coses que és quan parles una mica i vols descobrir per què vols fer un ordre, una organització, no perquè ara estigui de moda i tothom ho tingui per colors i per tal, potser a tu no et fa falta això, no? Perquè això és un desgaste. Jo això ho faig perquè també a vegades nosaltres som maniàtiques, no? Perquè necessitem, no? Una això, però jo vaig a casa de la gent i dic, és que aquest pobre senyor no necessita el que jo necessito, saps? Llavors, lo bonic és anar trobant eines diferents que si tu estàs malament de la manera que estàs vivint ho puguis fer. Per exemple, jo sempre assessoro la gent quan em venen allò, no? Que arribes a casa com me mare i et guarda, un dia et trobes amb 20 anys i resulta que tens tota una habitació plena de coses que ella eren records. Llavors jo dic, tu hem d'investigar per tu que és un record. I llavors això es fa doncs, agafant coses, explicant, parlant, i llavors com que nosaltres estem tot el dia fent això, jo a vegades el que faig quan veig tants àlbums o això, dic, home, jo entenc que desprendre't d'això, però mirem 3 o 4 àlbums i li dic, veus que és tot el mateix, lletres...
0: I fer una selecció.
3: I llavors el que acabem fent a vegades, perquè si per tu... Jo és que els meus records estan en una capseta així, perquè quan ho miro... Però clar, hi ha gent que és veritat, que mira més fotos, mira més coses... Jo no tinc aquesta paciència, o sigui...
0: Per tant, podríeu recomanar allò, reduir la quantitat de...
3: Sí, quina mida de record vols donar tu? Perquè, per exemple, si el teu fill se'n va viure a Austràlia, vale? Si li dones una habitació sencera no se l'emportarà. A lo millor si li dones una capseta de la mida que tu creguis i això cada persona té la seva mida de caixa.
0: I l'altre, no sé com ho veieu, agafar els records i transformar-los en coses noves. Per exemple, hi ha gent que es fa amb la roba de les criatures petites, allò una manta, no? Fem una manta feta de retalls de roba de quan ells eren petits, no? Transformar objectes, sí o no?
3: Sí, el que cadascú vegi que és el millor. O sigui, jo penso que aquí s'ha de parlar amb la persona i veure cada persona què és el que necessita. Perquè jo, la meva filla, ha estat educada més o menys així, i jo, ella pobreta, sortia del col·le, m'ensenyava la manualitat i se iba. I no passava res, vivíem. Jo li dic, és que... sempre li dic, mira, Judit, fill meu, la gent viu com vol i com pot. I és tan digna la persona que guarda totes les coses com la que no. Ara, lo dolent és el moment en què això li impedeix viure, que ha de buscar una solució, i hi ha infinites solucions. Pues pot viure de moltes maneres i es pot endreçar i organitzar de moltes maneres.
4: La solució només hi ha una, aquesta.
0: Aquesta. Cada dia a la 1 del migdia amb l'Elisenda Carot, cada dia la solució. Tot això al 677-38-77-19. Frank, què ens diuen?
5: Mira, és que abans parlàvem del per si de cas. Hi ha molts oients que són de l'equip per si de cas. L'Anna també ho guarda per si de cas i
4: i diu, em passa que al cap d'uns mesos ho llenço tot. I no recordo perquè he fet aquell per si de cas. La Berta diu que a casa seva hi ha merda, entre cometes, de 5 generacions, perquè viu a la casa on va viure el seu pare,
0: això
4: des dels 4 anys, ara en tindria 96, i no llancem ni les idees, que em sembla un resum increïble d'aquesta
0: casa. Però hi ha gent que creu que això és un homenatge. Josep, de Font-rubí, molt bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: Tu creus que és un homenatge guardar coses?
5: Per mi sí, jo tinc la sort també de viure a la casa que va construir el meu avi, és gran, i llavors, bueno, li guardo les eines. Hola?
4: Hola.
0: Sí, sí, t'estem escoltant.
5: No, és que jo sento alguna interferència entre mig i no sentiu vosaltres.
0: Nosaltres et sentim estupendament bé, Josep. No sé què està passant. Jo crec que t'estan boicotejant ara mateix.
5: Sí, ara m'impedeix expressar-me perquè...
0: Fem una cosa, Josep, et recupera el Nil i de seguida solucionem els problemes. Mentre parlem amb la Teresa de Molins de Rei. Teresa, bon dia.
6: Hola, bon dia.
0: A veure, tens un truc per treure coses de casa. Quin és?
4: A veure.
6: Sí, a veure, aquí a Molins tenim un grup de WhatsApp que es diu Molins Altruista. I tot el que ja no fem servir ho pengem allà i al mateix dia t'ho venen a buscar.
0: Per què no hi soc en aquest grup?
6: L'altre dia vam regalar una taula de billar.
0: Per què m'estàs dient?
6: Neveres, rentadores...
0: Tu no necessites res, Carot. Ostres, no, però per donar coses que tinguin segona vida, que em sento una mica millor.
7: No té cap.
6: Roba de canalla, joguines...
0: Oh, m'encanta aquest grup.
6: Està superxulo.
0: Teresa, ara m'apuntaré el teu número de telèfon, que jo vull formar part d'aquest grup, tu. Escolta, que tinc un pis de 50 metres quadrats i de sortir coses, perquè si no, no hi quedo jo. Ah, Fran, què ens deies ara?
4: No, que la Mireia, per exemple, ens ha explicat que això que explicava mare de Molins de Rei també ho fan a la Garriga, que hi ha un grup de WhatsApp on regalen tot allò que no fan servir, roba, mobles, electrodomèstics, i quan hi ha diversos interessats, doncs en una taula de billar, per exemple, es fa un sorteig.
1: Ah, a Sabadell hi ha una altra organització que es diu Emmaús, on tu pots portar-ho tot, tot és un plat, un cobert, una joguina, un electrodomèstic, roba, el que vulguis. Ells ho classifiquen, ho venen a preus populars, simbòlics, sí. I d'aquests diners en fan obres socials.
0: Oh, i m'encanten totes aquestes iniciatives.
1: I és un lloc que va molt bé perquè pots entrar al cotxe de cul i
0: deixes allà.
1: I deixes anar.
0: M'adonaràs també les dades. Sí. Teresa Molins de Rei, gràcies, bonica, una abraçada.
6: Vale, vinga, igualment.
0: Adéu.
1: He de dir una cosa, també, que no hi ha prou gent al món per reaprofitar tot el que donem.
0: Hauríem de parar de produir coses.
7: No, clar, és que hi ha una cosa...
0: D'aquí fins al final de la humanitat.
7: Quan érem petits nosaltres, avui jo que sóc més gran que el bosc, vull dir, jo tenies unes bambes, tenies un abric... Clar, les meves criatures no tenen unes bambes, tenen moltes bambes. Jo mateix tinc moltes bambes ara mateix. Vull dir que hi ha una necessitat d'acumulació que tenim ara, que jo crec que és generacional, potser ha vingut, que no teníem abans.
0: És el sistema, perquè abans ens ho deia en Josep, eh? En Josep de Becarissa es trucava i deia, és que és una mica tot el sistema. I és veritat, perquè tu quan neix una criatura, el primer que fa la gent és començar-te a regalar coses i coses. Uah. i coses. I jo atabalada per anar-li posant, jo què sé, sabates, no? Sabates, que porti totes les sabates. No necessitem tantes coses. Aquesta és la base de tot plegat, no? Que potser no necessitem tantes de coses. Amb quantes coses podríem viure?
1: És que serem esclaus d'aquestes coses. O sigui, no ens adonem que ens implica, per exemple, si jo estimo molt les mantetes del meu fill i la seva robeta i vull convertir-ho en una altra manta, que és una idea que com a idea em sembla molt bonica, d'on trauré jo l'energia? O sigui, dona del segle XXI, anem drenades. No tenim temps.
0: Jo ho encarregaré algú, Clara, ja t'ho dic ara.
1: D'acord, doncs destines a aquests diners que surt més car, amb tot el respecte, eh? O sigui, és el que vulguis. Ho dic com a exemple de divulgació. Surt més car el farcit que el gall, al final. Com, per exemple, un abric de visor que li va costar un dinar a la meva àvia, però jo l'abric no me'l posaré perquè és el visor i és diferent. Aleshores, si m'ho adapto i em faig no sé què... Al final estem destinant un munt de diners i d'esforços i has de mirar a qui li encarregues i com t'agrada i donar-li i rentar-ho.
0: Això sí que ho he fet, veus? Això. Refer peces, oi?
8: Refer peces ho he fet molt.
1: Perquè també
8: per no comprar-ne una igual. Exacte. Amb sintètic, per exemple.
1: Perquè és la teva passió i ho coneixes també, però una persona que ho fa no des de la, no des de l'afició o de l'interès, sinó des de l'aprofitar, aquest aprofitar,
3: ens adonem que és que no tenim...
8: La càrrega mental.
3: Tenim una, bueno, tenim una càrrega mental.
7: Abans l'Elisenda deia això de Vinted, la gent que... Jo he venut coses per Wallapop, una pala de pàdel que no fa servir, però hi ha gent que ven de tot, un clip, és igual, que veus que té 5.000 ítems en la seva llista. I el temps que et dediques sí. en agafar això, posar-ho a correus, no sé què, vull dir, necessites dues vides per manegar això.
8: Correcte. Això, jo conec una persona que té aquest ofici. O sigui,
0: això és un ofici diferent, però jo, això que ha dit el Malcolm, a mi m'atabala. Mm. El tema de Vinted, tenir les coses guardades allà per si de cas la venc, per si no sé què. A més, hi ha gent que et pregunta un infinitat de coses per una peça de 2 euros, que dius, sí, fill meu.
7: I regateja favor, perquè siguin...
8: Per favor, també, 25. I tal, li dono un parell de setmanes com a molt.
0: En el cas de roba, mira, contenidor sí, taronja.
8: Jo poso un preu bastant baix i li dono un parell de setmanes com... I si punt. No, se'n va el contenidor.
0: Va, recuperem en Josep, que crec que ja no sent interferències. Josep, bon dia.
9: Hola, bon dia.
0: Ara em sents millor?
9: Sí, sí, no, era un problema, crec, meu, eh? Però bueno.
0: A veure, què és un homenatge, això de guardar coses, segons tu, eh?
9: A veure, a mi, ja dic, donada la possibilitat, doncs, que tinc espai, he creat un petit museu amb les coses familiars dels meus avis, eren pagesos, vull dir, totes les eines que tenia, el meu pare, que era boter, que feia botes de vi, doncs, totes les eines, i, en fi, per mi... A veure, és un orgull, i a la vegada, doncs, si ve algú, poder-ho explicar i una mica tota la història, perquè doncs tot això també es va perdent.
0: Home, això també és una mica patrimoni històric, eh? Aquí estem parlant d'una altra cosa, eh? Si el seu avi era boter, si aquí ja estem parlant d'eines que podrien estar realment en un museu.
3: Clar, no són objectes que estorben el dia a dia, clar, amb la teva feina diària. És una ressignificació de tot això.
8: Sí, però mira, per exemple, jo tenia molts documents antics de la família, hi havia papers del 1600, i tot això ho vaig agafar, em vaig fer fotografies i les vaig donar al centre històric de perquè ho estudiés.
0: Josep de Font-rubí, gràcies per la teva trucada. Una abraçada, bonic.
9: No, bueno, no, només volia afegir que, bueno, aquí al Penedès tenim un grup de WhatsApp de donar coses i realment també funciona fantàstic. Vull dir, el fet de una cosa que no fas, no li dones servei, uh-huh, posar-ho allà i immediatament, doncs, alguna altra persona fa un ús.
0: Ja triguem amb els grups de WhatsApp, que veig que són a cada població, n'hi ha un. M'ho apunto a veure si vaig a Molins de Rei. Una abraçada, Josep, fins ara.
9: Molt bé.
0: Al 677-38-77-19.
4: He de dir que la Teresa ens ha enviat l'enllaç.
0: Ai, si, passa mal.
4: Si et vols, ja te l'he passat, ja. Si et vols afegir, hi ha oients que també l'han demanat, que per ser hi ha oients també que ens diuen que a Dosrius hi ha un grup de WhatsApp també, a la Garrotxa, al barri del poble sec de la ciutat de Barcelona, existeixen aquests grups de WhatsApps, potser n'hauríem de crear un de Catalunya Ràdio.
0: Ai, per favor.
4: Que hi hagués un intercanvi de... Mira, escolta, el Francesc Garriga té una torradora que ens pot interessar. Doncs mira, jo li deixo la meva PlayStation 3.
0: Per cert, que si entreu al WhatsApp i us esteu comunicant amb nosaltres, veureu que la foto de perfil és la Marta Bonnou amb el seu looket, com diu ella, amb joies incloses.
4: Mira, la Sandra, perdona, et diu que ella és de l'equip de guardar i que si no guardéssim no existirien els museus.
0: Ai, tant d'acord. És que jo soc molt de guardar. Per exemple, de la meva àvia només li he dit, mira, si mai faltes, 96 anys...
8: Déu no ho vulgui,
0: les fotos són per mi. I la família ho ha respectat. Va, anirem a la publicitat i a la tornada, el 21 d'octubre.
7: Ui!
0: Que anem d'excursió, ara us ho explico, va.
10: La solució, amb Elisenda Carot.
0: Catalunya. 12 minutets i seran les 2 del migdia, posarem punt i final a la solució d'avui, però... us he de dir que d'aquí menys d'una setmana, el 21 d'octubre, la solució marxa d'excursió.
8: Oh! Cau el divendres o no?
0: Dimecres, nena, dimecres.
8: Doncs què? No
4: sí, molt malament.
8: Pues home,
0: a veure, perdona, podeu venir, com a públic?
4: Primer de tot, Marta, costa tot el micròfon per parlar de la ràdio.
0: El micròfon,
8: primer
0: favor,
8: dia de ràdio, és el meu primer dia de ràdio.
0: Per favor, per cert, m'està dient la Lívia, ara us explico això de l'excursió, que diu, si els oients ens envien els enllaços dels grups que fan intercanvis, nosaltres ho recollirem tot i ho enviarem al club de la solució. Per exemple, posarem Vallirana i l'enllaç del grup, Molins de Rei i l'enllaç del grup, Sant Joan de les Abadesses i l'enllaç del grup. Per tant, si formeu part d'aquests grups d'intercanvi de coses, envieu-nos-ho al WhatsApp i nosaltres ho farem un recull i el tindreu al Club de la Solució.
4: Sí, perquè hi ha molts oients que ens estan demanant. Per exemple, a Granollers hi ha un grup de WhatsApp, a Lleida hi ha un grup de WhatsApp, investigarem.
0: Investigarem molt fort. El 677-387-19, si voleu formar part d'aquest club de la solució. Jo us estava explicant la sortida. El 21 d'octubre, la solució se'n va d'excursió. On anem? Doncs a la UPC. Estarem a la Biblioteca Gabriel Ferreter de la Universitat Politècnica de Catalunya, a Barcelona. Podeu venir, ara bé, hi ha poques localitats. Apunta, Marta, no whatsappegis amb mi ara.
8: No, que estava mirant la meva foto.
0: Estava mirant la meva foto.
8: Bueno, perquè m'ho has dit, que miréssim el grup.
7: Perquè va dir que se suïcidaria abans de fer 50 anys.
0: De veritat?
7: I es va matar abans dels
0: 50. Abans dels 50, Gabriel Ferreter?
7: Sí. L'any 72, em sembla, 71.
0: L'altre dia vaig recomanar un dels seus poemes.
7: Sí, sí, és increïble.
0: Oh, Kensington, es diu el poema. És que la flor era groga. Busqueu-lo, que és preciós, aquest poema. A tot això, que us deia que anem a la Biblioteca Gabriel Ferreter, no. Que voleu venir, no voleu venir. Voleu venir, oi? Doncs us explico com.
10: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
0: Envia un WhatsApp també al nostre número de WhatsApp, al 677-387-19. Vull venir el dia 21 d'octubre a conèixer tot l'equip de la solució. Ho farem en directe a la una del migdia. Evidentment que ho farem a la una del migdia en directe. Voleu formar part d'aquesta solució en directe? Hi haurà regal. Hi ha un regal?
4: Ui!
0: Ai. Mira, altres on no. Hi ha 25 unitats d'un regal molt xulo.
4: Exclusiu.
0: Exclusiu.
4: Únic.
0: No ho hem fet mai.
4: Genuí.
0: Sempre
4: no
0: té la tienda,
4: tu i
0: jo, ara.
4: Bueno, ja va una mica
0: d'això. Us hem de dir, Víctor, prepara'm un aplaudiment molt fort, perquè entre tots els que vingueu sortejarem un nou model, el nou model, la nova creació.
4: El nou model es presenta en societat.
0: De la tassa de la solució!
4: Oh! Avui que parlem d'endreçar i d'acumular coses, us posem un onco.
0: Però escolta, un onco no, aquesta no. Llanceu les que teniu, que no feu servir per res.
4: Clar.
0: I love Albacete, m'entens? I que entri la solució.
4: Allò que ha dit la Montse, us separem, ja està.
0: Voleu venir a veure'ns en directe, a conèixer-nos? Estarem en la prèvia, en la post, ens posarem cara, podrem estar a prop vostre, ens podreu explicar el que us doni la santa gana i estareu amb tots els altres oients de la solució. Per tant, voleu formar part d'aquest dia en exclusiva, 21 d'octubre, ara mateix un WhatsApp. Vull venir el 21 d'octubre. Recordeu, només 60 places i ara obrim 10 places més. Som-hi. A tot això el Nil em diu, escolta, com que en Gabriel Ferreter...
4: Ai.
0: No és el poeta. La biblioteca de l'UPC és en nom d'un ex-rector de la universitat.
8: És un ex-teu.
4: Deia igual, moltes gràcies.
0: Deia igual. Potser també escrivia poesia, saps? Sí, i potser Kensington és aquest Gabriel Ferreter i no pas del poeta.
4: Aquest no es va matar, segurament.
0: No, esperem que no. El 677-387-19, que ens diu en Fran.
4: Doncs mira, acabo de rebre un missatge de la Carme, que diu, moltes gràcies, estic molt contenta. Per això que haguem decidit agrupar tots els grups de WhatsApp.
0: Acumular.
4: Ai,
0: gràcies, que bé.
4: Perquè Esplugues hi ha sastrinyols on es recullen tot tipus de coses i després les acaben venent a altres llocs. La Montse guarda peluixos i joguines dels seus fills i ara hi juguen els nets.
0: Mira, per exemple, una cosa. Ma mare va guardar un peluix meu de quan jo era petita que em va fer una il·lusió tan tremenda que me'l donés quan va néixer el meu fill i també un parell de mantetes. Home, clar, si no ho guardes, això no ho pots donar mai.
4: Ja et dic una cosa.
0: La Marta, no facis cara de fàcil.
8: I quin és el problema?
4: La Cristina ha guardat roba de quan ella era jove, quan ella diu que era jove, i ara la seva filla de 19 anys se la posa. No em diguis que això no és pràctic i útil.
0: Veus? La Montse se l'ha sentit de fons, que diu, està molt bé.
8: Ja està bé, al final, no? És com...
0: També és veritat que potser no cal que deixem un llegat de tota la roba i tots els texans. Podem deixar una peça, la que li tinguem a pressa, i de dir, aquelles sabates, aquella bossa de mà, aquella jaqueta, alguna cosa que signifiqui alguna cosa.
8: Mira,
0: no?
8: Una de les coses per les quals no m'he casat, també, penso sempre, hosti, compres un vestit per no posar-te'l mai més. I llavors la gent que... Després hi ha les dones aquelles que el treuen un dia perquè se'l provin les joves.
0: Jo me'l vaig emprovar, el de la meva iaia.
8: Bueno, però n'hi ha que ho fan perquè ho provis i vegis que tu no t'entra. És que jo estava molt prima.
0: Oh, quina mandra,
8: jo quan em vaig casar pesava 57 quilos. Llavors hi ha mares que per ridiculitzen perquè t'emprovis el vestit de sogra.
0: Ai, per favor, espero que no sigueu d'aquestes i que les vostres sogres tampoc ho siguin. El 93-201-7474, última trucada, si és que hi ha algú que ens vulgui dir alguna cosa excepcional del seu ordre, del seu, de la seva neteja, de com treu coses de casa per alleugerir aquest pes de les coses que remuguen, com ens deia la Clara Massons.
4: El Francesco de Cerdanyola té una pregunta. És col·leccionista d'ampolles de cervesa, en tinc més de 500. Quina és la posició sobre això de les especialistes?
0: Sobre
4: la gent que tenim col·leccions i que ocupen molt espai.
0: Va, Clara, comences tu. Col·leccions.
1: Si la col·lecció et dona plaer fer-la i tenir-la i observar-la, endavant. Si és acumulació, no. La diferència entre col·lecció i acumulació és que la col·lecció sabem el que tenim i el que ens falta.
0: Mm.
1: I acumulació, no. És un caos que acumula pols.
0: Per tant, recomanes tenir-ho tot amb un Excel, o un Access?
1: Sí, cadascú ho sap com gestiona la seva col·lecció. Però si tenim clar que és col·lecció i no acumulació, endavant. Si són caixes i caixes apilades de coses...
0: D'acord, entenc.
1: Aleshores, no. És la diferència entre un museu i un magatzem.
0: Mm. Oh, que és dura, la Clara. Clar. No sé què en penses.
3: Sí, mateix. Vull dir que cadascú, que sempre dic, ha de saber per què guarda una cosa i si li dona plaer o no li dona plaer i si se sent bé. Ningú ha de preguntar, no? Si jo guardo una capsa de record petita, no? Al final jo no li tinc de preguntar a ningú si està bé o està malament. És la capsa que jo tinc. Clar, en el moment en què potser tu sí que tens 3 habitacions i no saps què fer, o estàs preguntant per què tens un problema. Si no, és que no ho preguntes. No?
0: L'altre també us demanaré. Sempre hi ha un calaix a casa o una cistella sobre la cuina que s'acumulen merdetes.
4: Sí.
0: Que és una mica, si ho tenim tot superordenat i tot classificat i hem pres decisions, hi ha d'haver-hi com un calaixet desastre. Esteu a favor o en contra d'aquest calaixet desastre?
1: Si és només calaixet, cosa que dubto, sí. Però és que a vosaltres que us agraden les dues Catalunyes, hi ha dues Catalunyes. Les que tenen una cosa per cada lloc i les que no. Si tu saps el que deia la Montse de l'organització, si tu saps on va cada cosa,
0: ma mare,
1: això és una cistelleta només amb un parell de medicaments i el carregador.
0: Taps de boli, un clip.
7: Una moneda, que és un detector.
1: Sí, sí, sí. Una goma de pollastre
8: i una pinça de la roba.
4: Sempre.
1: Allà va parar el que no té lloc.
3: És absolutament cert, els nens.
8: Jo besuro a les cases de les persones amb el que tenen a la fruitera de la cuina. Si a la fruitera de la cuina no hi ha fruita, hi ha una pinça de cent de la roba, una moneda, un boli...
0: Un llapis
8: i una goma de pollastre...
0: I la targeta de la deixalleria.
4: Sí,
0: la
4: paqueta
8: Kleenex. Un clip.
0: El que passa és que vaig fent fruitera, aleshores quan ja acumulo molta merda poso una altra, aleshores tinc 18 fruiteres i 47 cistelles. Deixeu-me rebre una trucada, que demanaré que sigui, exacte, podrida. El més ràpid possible, perquè crec que és una dada que ha d'entrar. Joaquim, bon dia.
11: Hola, molt bon dia.
0: Acabo amb tu?
11: Molt bon dia. A veure, jo soc de guardar i la meva filla també és de guardar.
0: D'acord.
11: Però el bo del cas és que ella, que tot el que guarda no vol res a casa seu. M'ho porta a casa perquè li guardi jo.
0: Sí, clar, toca't els nassos. Un aplaudiment per la filla d'en Joaquim, clar que sí. És un win. Jo també soc d'aquestes. Ho vull guardar, però que ho guardin els meus pares. No, si allà ens ha de tenir un lloc. Escolta'm, teniu lloc. Joaquim, gràcies per aquest matís, perquè no havia sortit i crec que era important.
11: Quan estava a la Marina, de que mandava la meva nòvia.
0: El què? Quan estaves a la Marina, què?
11: Quan estava a la Marina jo escrivia a la meva xicota, li escrivia cada dia.
0: Sí, que maca.
11: I encara tinc les cartes de com escrivia.
0: Ostres!
11: I tinc 79 anys.
0: Oi, ho has de digitalitzar i compartir això.
8: I buscar la Marina.
0: Una abraçada, Joaquim, fins ara.
11: Adéu, bon dia.
0: Adéu, bon dia, adéu. Déu-n'hi-do, per gustos colors, crec que guanya la Catalunya que guarda,
4: Sí, la guarda, com que el Jordi diu, té 45 anys i vaig guardar totes les meves joguines i ara el meu fill de 7 anys hi juga. Em fa molta il·lusió veure quan hi juga, però de tant en tant veig que no les tracta igual que jo i m'agafa un cobriment.
7: Això també passa. Que no li donarà al seu fill. Però una cosa seriosa, Elisenda Carot, directora de La Solució. Avui és dimecres 14.
0: Sí.
7: La setmana que ve és dimecres 21.
0: Sí. Sí.
7: Pues ja anem a la UPC.
0: Si no vols venir, si no em passes factures, estàs més que convidat.
4: Has d'enviar nom, cognoms i DNI, també.
0: Ai, senyor, avui hem parlat d'aquelles coses que generen un pes a la nostra vida. Sou de deixar, de llançar o de guardar. Doncs Catalunya ha quedat dividida. Jo crec que han guanyat una mica més els de guardar. però guardar amb sentit, que és el que deia la Montse Cotier, i sobretot no guardar coses per guardar-les perquè després ens remuen, com deia la Clara Massons. Avui n'hem parlat amb dues expertes de l'ordre, les podeu trobar, mireu, la Montse Cotier, @montsecotier a Instagram, i la Clara Massons, la trobeu a www.claramassonsordre.com. Clara i Montse, moltes gràcies, estimades.
12: Gràcies.
3: Gràcies,
0: vosaltres. Marta, Malcolm, ens sentim la setmana que ve, però ja divendres, eh? Ja. Bueno, si voleu venir dimecres,
4: sí.
0: La gent
4: sí.
0: Us estarà esperant amb candeletes i us aplaudirà molt fort. Només pels vostres egos hauríeu de venir.
12: Sí,
0: clar, sí, clar. T'han dit la boca petita. Fran, tornem demà, eh?
4: Demà ens veiem.
0: Demà parlem de menopausa. Senyores i senyors, molt atents demà, fins que se'ns acabin les respostes.
13: Catalunya Ràdio.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Els Estats Units proposen descongelar alguns dels actius russos immobilitzats per convèncer a Rússia que torni a les converses de pau amb Ucraïna. Segons ha avançat el Financial Times, són els actius que Europa va immobilitzar després de la invasió russa a territori ucraïnès. El govern de Donald Trump proposa descongelar-ne alguns i traspassar-los sota supervisió de Washington perquè el Kremlin torni a seure's a la taula de negociació. La Unió Europea, però, ja ha rebutjat la proposta nord-americana. I, mentrestant, Volodymyr Zelensky reclama a Elon Musk que restableixi immediatament el sistema de satèl·lits Starlink a Ucraïna. El president ucraïnès vol evitar nous atacs russos com el que ha causat 12 víctimes mortals a Kiev i ha deixat gran part de la capital sense llum. En una entrevista amb el periodista britànic Piers Morgan, Zelensky ha admès que els satèl·lits i la informació dels Estats Units són clau per interceptar míssils i drons russos i evitar així morts.
2: Morirà gent si continuen els atacs i l'Starlink no funciona, és clar. El meu missatge és que, naturalment, espero que hagi estat un error. Pot ser un gran problema tècnic. No ho sé, però li demanem que ho faci, que el connecti.
1: Musk ha dit en una piulada que la xarxa Starlink d'ús civil i defensiu s'estaria restablint, però que els satèl·lits Starshield, que també utilitza l'exèrcit ucraïnès i que també han caigut, depenen del govern nord-americà. Passem ara a altres informacions en format més breu, amb l'Agustí Serrat.
3: El Tribunal de Comptes ha amnistiat Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Artur Mas i una trentena d'exalts càrrecs del govern encausats per les despeses de l'1 d'octubre. Els allibera de pagar els 5 milions d'euros que amenaçaven el seu patrimoni. Per Junts, Esquerra i Mas, el Tribunal de Comptes tanca una etapa de repressió i persecució.
1: Els socialistes serien primera força arreu de l'Estat si les eleccions generals es fessin ara, també a Catalunya. Ho recullen els últims baròmetres del CIS i del CIS, que mostren que la preocupació per l'habitatge continua en màxims. El Centre d'Estudis Català també augura una victòria del PSC al Parlament i una pugna entre Esquerra i Aliança Catalana per la segona plaça.
3: 2 anys i mig després de la revolta pagesa, els tractors han tornat a Barcelona. Uns 200 vehicles han col·lapsat durant hores la Gran Via per denunciar un empitjorament del sector pels sobrecostos. Els pagesos han reivindicat una rebaixa del preu del gasoil que s'ha encarit un 60% en un any.
1: La circulació en alta velocitat entre Catalunya i Madrid per les dues vies es podria recuperar a principis de la setmana que ve, segons Adif, si abans s'ha pogut retirar la locomotora incendiada dilluns a l'Aragó. Aquest dimecres els retards no han sigut tan importants, sí que ho van ser dimarts, quan hi va haver aglomeracions a l'estació de Sants. La jutgessa que investiga la mort del fundador de Mango, Isaac Andic, cita a declarar com a testimoni l'advocat Miquel Roca.
3: Ho fa a petició de la defensa de Jonathan Andic i perquè aclareixi si la fundació filantròpica que Isaac Andic volia crear afectava o no l'herència familiar. La defensa també ha demanat 6 testimonis més, com el notari que cada any elaborava els testaments d'Isaac Andic o la directora financera de la Societat Patrimonial de la Família. La jutgessa també ha acceptat, en aquest cas a petició de la Fiscalia, que declarin com a testimonis diversos agents dels Mossos i dels Bombers.
0: Fins aquí les notícies.

0: tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
1: Ai, ai, ai, ai, venen dies intensos. Juliana Canet, bona tarda.
2: Bona tarda, Francesc.
1: Tu, això de les 5 ja me n'oblido del tot, no?
2: El que deus, sí. És que no té ni present, ella.
1: Ni se'n recorda.
2: Clar.
1: No, allò que fèiem l'any passat, que veníeu a les 5 menys 10.
2: A mi m'agrada fer-me enyorar, Francesc.
1: Sí, sí, ja ho he vist.
2: Soc així.
1: Sí, sí. Marta Montaner, com estàs?
3: Com va, rei?
1: El Roger no ve avui?
3: Ha anat a buscar infusions.
1: Ah, home, llavors ja començarem el programa quan
3: sí,
1: arribin
3: no,
1: les infusions.
3: El primer sempre és lo personal.
1: Ja, les infusions sabem que són molt importants.
2: Sí, Francesc, ho deixaries amb una parella si vota una cosa diferent, radicalment diferent a tu? Ostres, és un gran tema aquest, eh?
1: Jo crec que, o sigui, no ho deixaria, però sí que és veritat. Apareix un senyor aquí amb unes infusions
2: sí,
1: corrent.
2: Sí, t'arriben.
1: El Roger Canadell. Jo crec que a la llarga provocaria discussions,
2: xocs,
1: perquè sí que m'ha passat de tenir amb algú una mica d'idea de dir, hòstia, és que això, cada dia això és una merda, tu. O sigui, cada cop que surt aquest tema ens hem d'enganxar.
2: No, clar.
1: No? Tu t'ha passat? No t'ha passat.
2: Mira, per mi és un tema importantíssim. Poques vegades m'ha passat, sempre he estat bastant alineada al que votava la gent amb qui m'embolicava. Però sí que és veritat que fa poc jo m'estava embolicant amb un noi i vaig dir, va arribar un punt que vaig pensar, jo he de preguntar què voten aquest noi, perquè és que això
1: però
2: no així, puc arriscar.
1: Així, eh?
3: Tu, tu no votes?
2: Bé, però jo dic no voto. Clar, jo el que espero és que l'altre em digui no, jo tampoc. O sigui, depèn de per què no voti, però en principi... O no, però jo què sé, vull saber què vota, perquè ja...
3: També I perquè pots no votar, però també tenir una ideologia molt marcada.
1: Absolutament. Hi ha línies vermelles, no cal dir-les.
2: És que no ho sé perquè en realitat no m'ha passat mai.
1: Ah, bon, diu, jo
2: o sigui,
1: voto...
2: sobre paper diria que hi ha línies vermelles, però després jo penso que quan estàs drogat d'enamorament i plena d'hormones,
1: no
2: a mi poder
1: no
2: em miren els ulls i em diuen que volen que Franco torni i dic, fes-me un petó. Doncs
1: pues que torni, Franco.
3: Saps? Però si arribaria un moment que aquesta bombolla
2: sí,
3: d'enamorament
2: sí,
3: pataria i aleshores, exacte,
2: les maletes ressentiria,
3: i cap a casa.
2: Però és veritat que vaig pensar, o sigui, sí que em passa que a la llarga quan m'estic embolicant amb un noi, hi ha un punt que penso, si no traiem ja aquest tema, jo em puc enamorar perdudament d'algú que no sigui gens de la meva corda ideològica, sabent que això a la llarga seria fatal. I l'última vegada que ho vaig preguntar, que en comptes de preguntar què votes, que és massa així, és... les properes eleccions, ara és un moment...
3: Per qui votaries?
2: Sí. Perquè tu...
1: Soc del CIS.
2: A tu com ho veus? Se'm va respondre... No ho sé, m'he de llegir tots els prospectes electorals.
1: Sí,
2: prospectes.
1: Sí, perquè són gairebé
2: sí,
1: prospectes.
2: Els tríptics
1: ja.
2: Electorals.
1: I això què et va generar?
2: Un malestar, Francesc, profund. Un malestar profund i intens.
1: Roger Canadell, ja has aparegut amb les infusions.
4: Sí, avui sóc l'encarregat dels cafès.
2: En Roger torna a tenir parella, Francesc.
1: Ja oficial?
2: Mm. En Roger va tenir un desamor molt important la setmana passada.
4: Els límits que et vaig marcar divendres s'han esborrat.
2: Ara hem descobert que això passa moltes vegades amb els amors primerencs.
1: Sí?
2: Que el...
4: Sóc aquí, Juli.
1: Ja ha arribat.
4: No, que la potser perdo la parella.
2: Que la decepció que va tenir en Roger era fruit d'una confusió. I per tant ens hem reenganxat en el rumb cap a on anàvem.
1: Que bé.
2: Sí, oi? Tranquil·litza.
1: Que bé. Ho deixarem aquí perquè ahir ja vam generar molt en renou. Jo no sé el de missatges que he rebut.
2: Del teu ex?
1: Però d'altra gent. Ai, com vas parlar? Jo pensava...
2: És que tu et vas deixar anar molt.
1: M'han arribat a dir, jo només pensava en els teus pares. Laia Tudelma, i d'això. Doncs ja està, doncs ho deixarem aquí.
2: Sí que els teus pares, però els teus... Imagina't els meus. Vull dir que els pares en general,
4: pobres.
2: Ells ja et crien, t'eduquen. Cada dia de la teva vida llegint-te contes abans d'anar a dormir. Tot perquè acabis tu aquí a la ràdio explicant que encara et portes amb el teu ex i dorms amb ell.
1: I no, això tot que pensen... A veure, quan ens ho expliquen nosaltres?
3: Exacte, me n'haig d'assabentar per la ràdio.
1: Me n'haig
2: d'assabentar per la premsa.
4: Cal explicar-ho tots els pares i ells no volen que els expliquis.
1: No, ja, però s'ho troben a la ràdio.
3: Si després la veïna els explica a ells, és ben raro.
4: Sí.
2: Llavors, això en un poble és...
1: El tricicle, tu.
2: Ai, mira, d'on surten?
1: Ah, sí, els Junts. Al carrer.
3: Quin blanc
1: anar.
3: Més maco que tenen els carrers.
4: Ah, jo sé quin programa han anat.
2: És un blanc de rics.
4: Avui sortirà el cap de setmana.
3: Ah, el suplement.
2: Ah, sí, Roger, avui ha tingut una cita amb Roger Escapa.
3: Ah.
2: Els dos Rogers.
4: Hem anat a dinar al Ràbits, que jo no hi havia anat mai.
1: Home, aquí, boníssim.
4: Sí.
1: Vaig dinar amb l'Ostrell el dia abans que tornés Puigdemont.
2: Qui ha pagat?
4: És barat, però és bo. Jo em pensava que em convidaria perquè era idea seva. Haver anat al Ràbits i quan hem arribat a la barra que treuen el datàfon i l'escapa treu la seva targeta de crèdit. No he vist de quina entitat era. I
2: a la pròxima sigues més seriós. Sí, Lau, i porta'ns aquesta
4: informació. Demano disculpes, perquè això també diu molt d'una persona de quina entitat bancària és. Sí. I jo ni he tret la meva, perquè donat per fet que qui proposa anar a dinar és qui paga.
2: Absolutament.
4: I què, tot el que diu m'ho divideixes entre dos.
2: Què?
5: Jo he hagut de treure el mòbil mirant quina targeta pagava, perquè tenia previst.
6: Ah, però tu,
3: exacte, perquè tu en ell has dit, em sembla perfecte, clar que sí. Tu deixes propina o no?
4: Jo quan em conviden, com que no ho sé gestionar gaire, un cop han pagat ells i sortim a fora, dic, merci, eh?
2: No, has de dir, la propera pago jo.
4: Sí, sí, merci, eh? Però no es crea un moment d'atenció de dir, no, jo també vull pagar. Si veus que ell està molt convençut que vol pagar, ja, el deixes pagar.
2: I si està molt convençut de fer-ho, meitat i meitat, també t'hi pot haver.
4: No li han ni passat pel cap.
2: Molt malament aquí escapa, eh?
6: Ai, pobre, escapa.
2: Veres, no passa res.
6: Home, modern, no?
3: Però ha anat bé la trobada?
4: Ha anat més bé del que em pensava.
6: Ah, mira.
2: L'escapa pensa que tots són virtuts. O sigui, un tio que és alt, que és intel·ligent com és ell, que té aquesta manera de radiar preciosa, que és que per un defecte que té, que resulta que és aquest, que és que es garrepa, mira, tot fos això. Tot fos això. A mi m'agradaria tenir només aquest defecte. Però sóc garrepa i a sobre moltes coses pitjors.
1: A veure si tant de bo arribo a final de temporada i te'n trobo un de defecte, Juliana.
2: Com ets, Nino?
1: Arriba.

0: passa que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
1: He sentit exclusiva? El meu moment preferit del programa, tant com el moment Activia Kèfir, l'aliat cremós i deliciós de la teva microbiota a qualsevol hora del dia. Activia Kèfir patrocina Que no surti d'aquí.
2: Passen 2:15. Juliana Canet, bona tarda.
3: Bona tarda, Roger.
2: I Marta Montaner, molt bona tarda.
3: Molt bona tarda.
2: Algú té alguna cosa a comentar?
3: Aquesta sintonia.
2: Que no sé si és bona o no és bona. O...
3: ha vingut l'exèrcit aquí a casa. Jo trobo que és bona. I en qualsevol cas, abans de dir res, deixeu-me que quedi molt clar que aquesta no és una informació oficial, és una informació dels panots de Barcelona. És el que els ocells estan xiu-xiuejant entre arbres, sí, últimament. Sí. Tu passes per Passeig de Gràcia, t'hi fixes.
2: No pots ni parlar.
3: I ja estan els coloms comentant això. Diuen que ja hi hauria presentadors oficials per les campanades de TV3.
2: Es va d'hora, no?
3: Sempre es va d'hora.
4: No, l'any passat es van abans.
2: Encara més d'hora.
3: Home, l'any passat van anunciar-ho a la presentació de temporada, directament.
4: Setembre.
2: Exacte.
3: Perquè tenien por que ho diguéssim nosaltres i no a RAC1. El cas és que, en principi, aquests presentadors ja estarien tancats i serien, per sorpresa, per sorpresa...
2: Ara hi ha un giro?
3: De ningú.
4: Nosaltres?
3: I ara em fa por dir-ho perquè no vull que ningú tingui cap ensurt. Laura Escanes i Miqui Núñez. Sorpresa poca, alegria molta.
4: Exacte.
3: Si això fos així.
2: A mi funciona molt
3: que...
2: aquesta parella.
4: Si una cosa funciona, per què l'has de canviar?
3: Absolutament. De fet, a mi em sembla molt de cadena seriosa tenir els teus presentadors de les campanades.
2: Sí, tenir un clàssic de cap d'any.
3: Exacte,
2: a mi em sembla molt bé.
4: A mi també, em sembla bé repetir.
3: Veurem si el senyor Trescat confirma aquesta informació que els ocells no paren de passar-se.
2: Estan ventilant el Passeig de Gràcia, els ocells de Barcelona.
4: M'està encantant la travessa VIP, nois. Vaig al dia.
2: Estic rebent bastant feedback de gent que ho està mirant.
3: I Roger...
2: No vull fer spoiler, però sembla que...
4: No, jo tampoc, però ves fent-te unes patatetes.
2: Sembla que hi haurà patatada aviat.
4: Patatada o amanida, el que tu vulguis.
2: Patateta aixafada amb oli i sal.
3: Sobre la taula.
2: Boníssima.
3: Doncs sí.
4: Molt sana, també.
2: Molt bonita.
3: I és el que més enyores quan viatges.
4: No. La patata, no, no. La patata aixafada, no, carinyo.
2: Trobes a faltar el pa amb tomàquet i els ous.
4: El formatge, exacte. Fer-me l'esmorzar, que a mi m'agrada fer-me amb les meves torrades i el meu oli verge d'oliva extra.
3: Jo crec que depèn molt del viatge, però quan fas un viatge... És que això ja és una conversa de...
2: molt de nínxol.
3: No pot ser més de pijos, però si tu te'n vas als Estats Units i tornes, jo el que més volia era menjar-me una patata bullida.
4: Tia, jo no.
3: Perquè volia algo que em desprengués hort. Volia una hortalissa a la meva bossa.
4: Un enciam, un tomàquet.
3: Sembla mentida que ens agaféssim els tomàquets d'ells.
4: Però la patata, com a tal, la patata bullida, aixafada.
2: Perdona, la patata la van portar ells, també?
3: No, és el que t'estic dient, que sembla mentida.
4: Ah, sí, sí.
3: I ara allà una patata bullida sembla que demanis un miracle.
2: No, sembla que sempre hagi estat nostra i no.
3: I no. De fet, és molt interessant, quan vas, per exemple, al Museu de Pedralbes, que és una experiència que ho recomano molt, a més és gratuït cada diumenge, a partir de les 3, em penso.
4: A mi em tens,
3: És preciós, aquell monestir de Pedralbes, i hi ha molta explicació de l'època medieval catalana espectacular. I clar, a mi em va xocar molt perquè van decidir fa uns anys que l'hort volien que fos una recreació real de com era quan hi vivien allà les monges.
2: I trobaves a faltar coses, oi?
4: Clar, hi havia.
3: No hi havia patates. Molt poques coses, clar, només menjaven cols.
2: No hi havia res.
3: Doncs la col... encara és fundacional per
4: que
3: la nostra
4: la
3: tradició.
4: També,
2: Molt bona.
4: L'únic que es posa malament de vegades a la panxa.
3: Ui, uns pets... No, sí, després de les carxofes és el que més pets a mi em genera.
4: El calçot
2: tampoc ajuda.
3: A mi la carxofa, jo em menjo una carxofa al forn il·lusionadíssima i després me n'empenedeixo, no 2 dies, mínim 4. 4 tirant-me uns pets espantosos.
4: Si tens una al·lèrgia també, gràcies, llavors.
3: No, és que... Bueno, prou.
4: De què va el programa?
2: Sí, podem començar.
3: Deia que sobre la travessa... No sé com ha anat
4: la cosa. A la travessa VIP.
3: Que sobre la travessa VIP realment no acaba d'estar molt clar tampoc com ho hem d'enfocar com a programa, perquè com que no és un format que s'emeti per la televisió com a Eufòria, i per tant s'entén que bàsicament l'endemà els continguts han caducat i per tant no fas spoiler a ningú, aquí és més complicat, perquè és que clar...
2: Tothom va al seu ritme, mira.
4: I a part van a un ritme també ells de creuer, publicant sempre el els dimarts dos episodis, que ja no és només un, és que en tenim dos, regió doble, jo ben contenta, però vull dir que estan passant una de coses, hi ha una d'eliminats,
2: però estem arribant al final.
4: Tinc unes ganes de voler-ho compartir amb l'audiència, però no m'atreveixo.
2: Quants en queden?
4: És que n'hi ha uns que ja són finalistes, directes. Però clar, o sigui, algú ens hauria d'explicar, de fet algú és el senyor Trescat, aquesta estratègia lamentable.
3: El que hauries de la seva?
4: Sí, per començar, perquè fas una travessa i a sobre una travessa VIP i la mets en digital i no per la televisió. Això és que ja és al·lucinant. A sobre, això dels dos episodis...
2: Tu els haguessis publicat tots de cop.
4: Jo ho he agraït, eh?
3: No,
4: jo...
2: Una a la setmana.
4: Si jugues al joc d'una a la setmana, és una a la setmana. Des de quan dos a la setmana? Per què dos?
3: Jo ben contenta. Clar. Ho estic gaudint molt, de veritat. I mira que m'havia desenganxat de la travessa, amb les altres edicions, però aquesta m'està encantant.
2: A la que s'hagi més l'últim capítol, jo crec que llavors sí que podrem comentar-ho de com ha anat, quins ha sorprès,
4: qui no. Comentaràs, perquè encara estàs mirant Eufòria, la primera part HBO.
3: Però Eufòria de la Zendaya.
4: Sí, no, sí, encara estàs per la primera temporada. Vas veure dos episodis.
2: Va sorprendre tanta gent despullada i drogada en tot.
4: Doncs això, veus, a la travessa no t'ho trobaràs.
2: No, això no. Va, anem al WhatsApp del programa, al 677-27-10-58, perquè ens ha escrit un oient que aquest cap de setmana ha viscut una situació que fa pocs dies vam anticipar aquí el programa. La qüestió és que ella i el seu nòvio, al novembre de l'any passat, van comprar-se dues entrades per anar a l'últim concert d'Oques Grasses. Però coses de la vida... Uns mesos més tard ho van deixar.
4: Això és la vida, no? I tant.
2: Aquest dissabte hi havia el concert. I ells seguien tenint les dues entrades.
4: Uf, avui el programa és més backup que mai, veig. Sí.
2: A partir d'aquí, ella mateixa ens explica com continua la història.
4: Començo a estar tocada, jo, eh?
2: Sí.
4: Sí. A mi aquesta cançó em destrossa, perquè era una de les meves cançons amb el meu ex, i cada cop que la posem...
2: Saps que estic com tu, que a mesura que passen els dies... Noto cada cop més el buit d'oques.
4: Sí, la tristesa.
2: Digues que s'ha acabat ja.
4: Sí, sí.
2: Hola, perfectes. Us escric i us escolto cada dia des de Brussel·les. Estava escoltant el programa de dilluns sobre oques i dir-vos que jo vaig anar al concert amb el meu ex italià.
4: Mare meva. És que també a sobre italià havia de ser l'exnòvio. Ens ho posem difícil.
2: Vam acabar abraçats després de 7 mesos de contacte zero.
4: Això ja és una tortura.
2: Plorant amb sort de tu, una cançó que, per cert, ell va cantar al casament de ser germana a la Toscana.
4: Ah, que sobre és músic! També les nostres oients els agrada posar...
2: La Marta s'hi ha posat la pell de gallina, literal. La Marta
4: està a punt de plorar, sembla un eriçó.
2: I en aquest punt del WhatsApp també us diré que es torna tot una mica com estrany, perquè diu, Juliana, si vols te'l presento.
4: Ah.
2: Així feu un intercanvi.
4: Mi viatge molto.
2: Ella parla italià.
4: Però no, que... ella viu al 2400.
2: Sí, diu... Així
4: ella l'oient, que no jo.
3: No, tu no.
2: És que diu, així feu un intercanvi lingüístic o de llengua. I dibuixa una llengüeta. Ell és molt...
4: Dibuixa una llengüeta, m'agrada, perquè...
2: Un emoji.
4: Sembla que ella...
2: No ha fet una aquarela.
4: A fer un esbós.
2: Diu, ell és molt sexy i està enamorat de Catalunya, que no de mi. Em sembla surrealista i em sembla preciós, aquest missatge. També afegeix, em feu connectar amb la Terra des del cor d'Europa.
4: Sí, ell és el cor d'Europa, ben bé.
2: Sou una institució, us estimo.
4: Que maca, ella.
3: Jo l'estimo a ella.
4: Ella és molt perfecta.
3: I directament
4: la vida no li ha posat fàcil per ser tan perfecta, eh?
3: Gens fàcil. Bueno, i ella tampoc s'ho ha posat fàcil, perquè en aquest concert tampoc era de vida o mort.
4: No,
3: era
4: una
3: operació cor obert, que si te la perdies resulta que t'endreçaven al cementiri.
4: No.
3: Llavors, ella també mira si li agrada jugar amb el risc. Jo l'entenc perfectament, perquè una bona anècdota com anar amb el teu exnòvio italià Buenorro a Oques després de 7 mesos, és que no te la pots perdre. I sempre te'n penediràs de deixar anar una anècdota, que a mi això m'ha passat aquest cap de setmana. En qualsevol cas, aquesta oient perfecta, jo vaig a Brussel·les d'aquí poc, a fer què? Coses meves personals, a treballar, Marta, vaig a gravar Club Tàndem.
4: Molt bé.
3: Josep Carné,
4: que bé.
3: Que va viure a Brussel·les moltíssims anys.
4: Que bé.
2: Estàs proposant una...
3: Convido aquesta oient a quedar.
2: Una quedada.
4: Molt bé.
3: Amb ella, que no amb el seu exnòvio italià, perquè no tinc cap interès en ell, però amb ella sí. Perquè aquesta noia, aquesta noia és una mina.
2: I invitació. Aquesta noia, ja es veu,
3: és
2: on. Aquesta...
3: És un diamant en brut.
2: Aquest WhatsApp és millor que molts guions que hem fet. Ah, sí, programa, sí, sí, sí, sí. Bé, a 4 minuts, arribem a 2:15. Un dia més que hem de parlar de Maria Pombo, però no del seu gat en Plutó, ni tampoc pels premis Ídolo, Marta.
4: Però potser sí que hem de parlar de l'ídol de la família. Però anem a pams, perquè el titular gran és nova polèmica al canto de Maria Pombo. Una polèmica que us haig de dir, de la qual no se n'ha fet ressò ningú.
3: En absolut.
4: Jo estic al·lucinant. Per un moment em vaig pensar que estava boja i que allò només ho havíem vist nosaltres. O que era IA o que era, jo què sé, un muntatge. Doncs no, de seguida ho expliquem. Per mi és de les coses més grosses que ha fet la Maria, des de que tinc internet i la segueixo.
3: A mi és el que m'al·lucina que hi hagi tanta polèmica quan ella diu no m'agrada llegir, que en el fons és una, mira, una ximpleria.
4: No, i en el fons va molt lligat.
3: Sí, i en canvi amb això ningú digui res.
4: Però mira, Juliana, potser és tan i tan evident que ja no és ni notícia. No ho sé. Llavors, com bé deies tu, tot ve d'aquella polèmica vintage de fa un any sobre llegir. Que recordem que la Maria va dir que a ella no li agradava la lectura i això va provocar un gran terratrèmol.
5: Lo voy a decir. Creo que hay que empezar a superar que hay gente que no le gusta leer. Y encima no sois mejores porque os gusta leer. Y hay que superarlo. O sea, no a todo el mundo le gusta leer.
4: Una polèmica que va tenir moltes conseqüències, va ser un efecte dominó, com per exemple que la Laura Escanes i ella van deixar de ser amigues, o encara més greu, va provocar que la Pomba comencés a llegir llibres, com el de l'assistenta.
2: Bueno.
4: Sí, sí. I el cas és que la Maria des d'aleshores ha fet com una mica marxa enrere de les seves paraules i ha anat volent demostrar que sí que li agrada i respecta la literatura. I aquest cap de setmana en vam tenir una demostració. Perquè us heu d'imaginar la família Pombo, crec que al complet, o gairebé al complet, passant el cap de setmana amb el dia de la hispanitat pel mig, a Adrados, el Pueblo, que és aquell municipi de Segòvia on també tenen casa, no heu de confondre amb la Casa Vaca, que és la de Cantàbria. Allà no hi tenien tant lligam històric, diguéssim, però en aquest poble, Adrados sí, a Segòvia. I és un poblet de 113 habitants, segons les últimes dades de l'INE, on s'han fet una casa nova que és dels pares, si no m'equivoco, que s'havien venut l'antiga i, de fet, ho vam seguir al programa fa mesos, que vam mirar l'anunci d'Idealista i vam explicar com eren les habitacions, que hi havia molta cosa de caça, etc etc. Doncs bé, aquests dies hem tingut una mica de house tour de la nova casa familiar dels Pombo i un dels detalls que la Maria ens ha volgut mostrar és la llibreria. Això va ser per Stories i podíem veure tot de prestatges de fusta fosca plens de llibres. Una cosa que celebrem, no?
2: Home, i tant, és una bona imatge.
4: A mi m'agrada que una casa estigui plena de llibres.
2: A mi m'encanta, també.
4: Fa molta festa.
3: I a part que la tenen bonica, la prestatgeria. Jo vaig fer captura de pantalla perquè dic que encara ho aprofitaré per alguna cosa. Algun dia comentarem els llibres que llegeix la Maria Pomo. Després
2: és molt divertit.
4: Bueno, alguns els podem comentar.
2: Sí,
4: i també, com a element decoratiu, us heu d'imaginar aquesta prestatgeria que desprèn casa de poble, m'entens o no? Desprèn aquesta cosa també de com de tradició. Tres fotos analògiques com elements decoratius de quan les Pombo eren petitones. Uh-huh. Alguns títols destacables, perquè la Juliana i la Marina Porres puguin anar fent una mica de comentari pel Club Tàndem.
3: Serà complicat, però aviam.
4: Doncs mira, ara, si feies zoom en aquest Stories de la Maria Pombo, podies anar veient alguns dels títols. Ara els podem comentar. Per exemple, un de molt recent, Javier Cercas, El loco de Dios en el fin del mundo, 2025.
2: Novetat.
4: Carme Riera, En el último azul, 2019. Uh-huh. Un clàssic que crec que hi ha gairebé totes les cases. Sapiens, de animales a dioses, 2011. Yuval Noah Harari, vale.
2: Sí, best-seller.
4: Mica de Matilde Asensi, El último catón. Una mica de thriller i terror amb Stephen King.
2: Home, un bàsic.
4: El que és Cazador de sueños, ho llegeixo en castellà perquè és com ho tenen ells. També Tom Wolfe, Todo un hombre, de l'any 98. Després te'n podies anar també a un, bueno, Juan Carlos I Reconciliación.
2: Vaig a buscar-lo quan està.
4: Sí, qui deu ser, no? És un llibre de memòries del rei emèrit que no acaba de ser una gran sorpresa venint de la família Pombo, vull dir, perquè ja sabem que hi tenen simpatia, etc etc. Però, en canvi, sí que em va semblar força impactant veure que les Stories de la Maria Pombo, d'aquesta llibreria que estem analitzant, a la part inferior, ben a la dreta, mira tu quina gran metàfora, ben a l'extrema dreta, hi havia un llibre d'aquests que es veuen ben antic, ben grocs, amb les pàgines allà que veus que s'estan a punt d'escardar.
3: No, que no és broma, que a vegades és perillós quan els llegeixes perquè pots arrencar les pàgines.
4: Un llibre on en majúscules hi diu Francisco Franco.
2: Sí que ho diu.
4: Jo de veritat que vaig necessitar comprovar que això no era mentida. T'ho prometo, eh? Sobretot perquè veia que no generava gens de rebombori, que ningú ho estava comentant. Salseologia sí que va fer una mica de cas, això, va dir, ha fet zoom en aquest stories. I sí que el vam fer, i de fet, gràcies a aquest zoom veiem que el llibre és de Centro de Estudios Sindicales, que era l'organisme que publicava aquests llibres de Franco, però no veiem el títol. Ens quedem amb l'incògnita de saber, no? Quin era? Que, sí. Pel que hem pogut investigar, hi havia diversos candidats, hi ha Francisco Franco Pensamiento Católico, però també la Cruzada Anticomunista, España ante el Comunismo, Pensamiento Económico, clar.
3: No, molt i molt, va escriure molt i molt.
4: Bueno, sobretot, no sé si ho escrivia ell, però el cas és que als anys 50, aquest Centro de Estudios Sindicales sí que recollia part dels seus

0: És el que em sorprèn, perquè dic, si tu tens això a casa teva, almenys tenir la consciència i ser prou intel·ligent com per veure que si publiques això, en principi, perquè veiem que no ha passat...
1: Que no ha passat res.
0: Hauria de generar rebombori, i més sent Maria Pombo, que és algú que és que diu bon dia i ja està polèmica.
2: L'altre és que no hagis revisat la foto, que no sàpiga ni quins llibres té a casa
1: però
2: seva.
1: Mira, la Juliana, que és qui es va donar de tot plegat, no va poder evitar contestar-li les stories a la Maria Pombo, que li va enviar la captura de pantalla i tot... I la Juliana li va dir a la Pombo, que ja havien tingut converses prèvies, de la Maria contestant-li.
2: Sí.
1: Maria, el libro de abajo a la derecha es muy delicado. I tens raó.
0: Però és que jo ja no faig ni judici, però dic, tingues la consciència
2: que sàpigues que tens això publicat.
1: Però que la Maria ensenyi aquesta llibreria tan panxa sense donar-hi dues voltes vol dir que, o li bufa completament, o dos, que no hi veu pas el problema. I les dues coses són terriblement alarmants. Recordem que ella, el 2022, en el seu pas per la resistència, que encara no era la revuelta, va dir el següent.
3: Lo voy a decir. Creo que hay que empezar a superar que hay gente que no le gusta leer. Y encima no sois mejores porque os gusta leer. Y hay que superarlo. O sea, no
1: això
3: a todo
1: no...
3: el mundo le gusta leer.
2: Això és quan va explicar que no li agradava llegir.
1: No sé si tenim el tall de la Maria Pombo dient que per alguns... era fatxa, per altres era roja. Que ella ben bé estava al mig, que mai ningú estava content amb el que es deia d'ella.
0: Que també el concepte roja, hi ha molta gent que se l'hauria de revisar perquè s'etiqueta ells mateixos com a rojos i potser tampoc saben molt bé el que significa.
1: Mira, ara el podem sentir.
4: Yo estoy en un nivel intermedio para todo. O sea, por ejemplo, los muy fachas...
5: Sí.
4: Yo para los muy fachas soy roja.
5: ¿Tú para los muy fachas?
4: Y para los muy rojos soy facha.
5: ¿Tú? Pero ¿para quién eres tú roja?
4: Pues te juro que hay gente de mi, no de mis amigos, pero de mi entorno que yo conozco
5: que para ellos eres
4: rojilla.
5: Eres echenique.
4: Sí. No tanto, pero rojilla.
0: Com ha de ser el teu entorn, eh? Com han de ser aquells sopars perquè es pensin que ets roja. No?
2: Home, sí, han d'estar molt cap a un cantó, molt, molt, molt fort.
1: Jo, les úniques publicacions que he trobat de mitjans quan he escrit Maria Pombo Franco a Google són d'una entrevista del 2019 que li van fer al Huffington Post, on ella deia... La gent segur que pensa que sóc neta de Franco o la dona de Abascal. Perquè aquí li preguntava a la periodista que se la relacionava amb Vox, que se la relacionava amb l'ultradreta, i llavors ella responia això, que no, es deuen pensar que sóc la neta de Franco o la dona de Santiago Abascal o jo què sé. I llavors defensava que ella no, que defensa el país, que li agrada viure a Espanya, etc etc.
0: I aquí ja demostrava per mi una mica de ser algú que no passa res però no té gens clar el context en el que viu i que per tant actua per ignorància, que és gairebé pitjor que actua a consciència, perquè ella deia que havia anat, per exemple, una manifestació convocada per Vox, que ella havia ensenyat que havia anat,
1: sí.
0: Perquè ella també és un clàssic seu, el dia de l'Hispanitat, demostra que ha anat a manifestacions, etc, que no sabia que estava convocada per Vox. Home, doncs potser ens hem de mirar també
2: qui convoca
0: les manifestacions on vas a reivindicar-te, perquè surts de casa, et prepares, et perfumes i vas a una manifestació, almenys saber qui ho està organitzant.
1: 29 de novembre, eleccions, família.
2: Així doncs tinc moltes ganes de veure...
1: Què? De veure què?
2: Sí,
1: jo gairebé que em posaré una vena als ulls per no veure
2: no,
1: res.
2: No, de si Maria Pombo i companyia deixen anar algun recado de cara a la intenció de vot o fan algunes recomanacions.
1: Pot ser, jo crec que...
2: De manera indirecta, perquè seran unes eleccions que la cosa vindrà
1: si la cosa,
2: de molts pocs vots.
1: Jo crec que si la cosa el resulta favorable sí que posaran alguna cosa i potser si no el resulta favorable també.
0: Ella fàcilment pot fer algun instastory previ demanant que es voti i tal amb algun repost més cap al seu cantó.
2: Sí, sí.
0: Sense ser extremadament explícita, però...
2: Amb un punt d'intenció que... Bueno, n'estarem pendents
1: ella i el seu entorn, en general.
0: Sí, sobretot sí, sí. El seu entorn, tot perquè ella també... Veus, això és el que em sorprèn d'aquest instastory, perquè ella amb altres coses sí que és molt conscient. Jo tinc la sensació que ella sap que no pot fer depèn de quin moviment.
1: No ho puc entendre, tia. Estic?
2: Passen 6 minuts de 6:45. Ara farem una pausa i de seguida, dia gros aquí el programa, perquè torna Pau Espark.
6: A Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí.
7: El millor moment de la tarda té 4 noms. Marta, Roger, Juliana i Activia Kèfir, amb probiòtics naturals i llevats autèntics de kèfir. T'agradarà a tu i a la teva microbiota. Activia.
6: Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet.

0: Pau Espart, bona tarda.
1: Molt bona tarda, què tal?
2: Ai,
0: quina il·lusió que hagis tornat, perquè els oients ens demanen molt per tu.
2: I sempre escriuen malament el teu cognom, és una cosa al·lucina.
1: He de dir que això no és nou, el tema de...

0: escriure bé el cognom i no sé si arribaran a superar el que m'ha passat un dia, que és que em posessin Spark, com en anglès, que és S-P-A-R-K.
1: M'encanta, sí. Que maco.
0: Per tant, això ja és un nivell. Sí que a vegades veig que reenvies algun missatge que falta la H, és difícil.
1: Com el jugador del Barça, també et posen Spark, va. Oi?
2: També, ara, bueno, és que sí.
1: Ens has trobat a faltar, Pau.
0: Moltíssim. Jo us escolto cada dia, al final jo sóc un ferm oient del que no surti d'aquí.
1: Que mono és.
0: En diferit, això sí, perquè estic treballant normalment.
2: On
0: aquesta
2: treballes,
0: hora.
2: Pau?
0: Al més nit, al 3Cat Info, amb la Marina Romero.
1: En Pau està segrestat pel senyor 3Cat.
2: Tu el veus, el senyor 3Cat? És a dir, quan arribes allà a la tele, a vegades te'l creues?
0: És que hi ha més d'un senyor 3Cat.
2: Creus?
1: Ah, té moltes això. Cares, aquest senyor.
0: I n'hi ha algun que sí, que me'l creu.
1: Jo el que no entenc és perquè si treballes a 3Cat no pots treballar aquí, que és un programa... És a dir, no és que fem el programa al grup Godó. Som 3Cat, no? Com diu l'Instagram.
2: No,
1: a veure, l'hora és incompatible, sí. Això sí que és veritat.
2: Aquí està treballant a un...
0: problema de
2: un altre lloc, que és la mateixa casa, però està en una altra tasca, diguéssim.
0: Hauria d'escapar-me, venir de la tele i aquí a la ràdio i tornar, i això és una mica difícil.
1: La necessita també la Marina, no?
0: Però quan puc...
2: Com està la Marina?
1: Bé,
2: la Marina Romero.
0: També em pregunta per vosaltres, sempre.
2: Sí.
1: Però si no ens veiem mai, Pau.
0: Ella, és com si durant una etapa vam compartir això ja fa anys, però allò, quan ella acabava, nosaltres entràvem i aleshores parlàvem, i ella encara ho recorda, aquest moment.
2: Pau, va, anem pel tema que has preparat.
3: Sé que no ho he fet bé 30.000 cops, jo també he estimat malament.
2: Hem de parlar d'Oques Grasses, ara que s'han acabat els concerts, perquè tenim novetats sobre els negocis d'en Josep Montero, que és el cantant. Pel que has estat veient tu, en Josep hauria creat una nova empresa dedicada a l'organització d'esdeveniments i a la producció musical.
0: Sí, de fet és una informació que ha avançat una economia del Nacional, que ara explicarem. L'empresa la va crear l'abril del 2025, vam estar despistats aquí, i això és mig any abans que es posessin a la venda les entrades pels 4 concerts a l'estat Olímpic. I l'empresa va començar amb un únic administrador, que és el propi Josep Montero, i a principis d'aquest any s'hi va afegir una altra persona que comparteix els dos cognoms amb en Josep i sospito que és la seva germana. Perquè es diuen igual mordre de cognoms.
1: Sí que és sospitós, no, sí, seria sí, massa casualitat. Tot i que s'han vist casos,
2: Perquè podria ser... No, no, ha de ser una germana. Pot ser que una cosina es digui igual que tu?
0: Jo ho
2: pregunto molt ràpid,
1: sí.
2: Però no...
1: O sigui, per començar pot ser que la meva germana s'emboliqui amb el germà del meu nòvio.
4: Clar.
0: Com? A veure, ara m'he perdut.
1: Clar, la gent ja digui que la meva germana s'emboliqui amb el germà del meu nòvio.
0: D'acord,
1: sí. I això ja faria que els nostres nens, si n'hi hagués, es diguessin igual.
4: Exacte.
2: Correcte, si els pares són germans.
1: Sí. No ha passat una vegada... Ara ja veuràs el programa, quan ens rebrem.
2: Ara se'ns pot parar d'aquest tipus de...
1: 677, 27, 58. I tothom té pares que són germans, aquesta cosa del... Això per una banda, després hi ha cognoms que són tan típics. Clar que Montero, per exemple, és un cognom que no és Spark, per entendre'ns. Però bueno, que
4: però té tampoc no és un Rodríguez.
1: Família. No, té número... A veure, lo normal seria que fossin família.
2: Sí. No, sí, home, sí.
1: Germans,
2: sí.
1: anant bé.
2: De germans, anaves bé, Pau.
0: He estat buscant...
1: Sí que ens hem posat una mica durs, però una mica piquis.
4: A part que està fent una empresa amb ella, no?
1: Sí. Seria massa casualitat.
0: Si no falla la informació de LinkedIn, la germana treballa en l'àmbit de la comptabilitat i les finances, per tant...
2: Quadra molt.
0: Els números, sí.
2: Els números.
0: I tenim alguns detalls més del negoci. L'empresa té la seu a Muntanyola, no direm l'adreça, però a mi em fa molta pinta que és un domicili, perquè jo l'he buscat.
1: Això és molt típic quan fas una empresa.
2: Clar. I si no tens seu a oficines...
0: Allò no sembla en unes oficines. Està dedicada a l'organització d'esdeveniments, que en concret es parla de planificar, produir i promocionar concerts, festivals i qualsevol altra activitat relacionada amb la música i l'entreteniment en directe, i també dedicada a la producció musical.
2: Queda clar que en Josep no farà iogurts a partir d'ara,
0: no.
2: Sinó que vol seguir fent exactament el mateix.
0: Això, si és que vol seguir fent, ara obrirem aquest debat. No ho tinc tan clar. I també sabem el nom que ha triat en Josep per aquest negoci. L'empresa es diu Very Well.
1: Very Well, en anglès, no?
0: Sí.
1: Very Well.
4: Molt oques.
2: Sí,
1: molt oques.
0: La traducció...
1: Bueno, molt Josep, ara. Molt
0: clar,
1: Josep.
0: És a dir, la traducció literal seria molt bé, però a mi em fa pensar en el nom d'una cançó... Ja sé que, és a dir, no és textual perquè seria això molt bé en català, però vaja, està guai, està molt bé, very well, i no em sembla casualitat que el nom de l'empresa recordi el d'una cançó, perquè abans que en Josep creies Very Well i abans que es fessin els concerts a l'Estadi Olímpic, quan una administració pública contractava Oques Gràcies, o quan algú contractava Oques Gràcies, ho acostumava a fer a través de petxina lliure.
3: Una petxina lliure, una petxina lliure, una petxina lliure.
0: El que passa que una petxina lliure és una empresa que no és com les coneixem normalment, sinó un acord entre socis. Tot això perquè no tenim gaires detalls d'aquí al darrere de petxina lliure, que ho he estat buscant, però sí que a mi m'ha semblat que és una empresa que estava formada almenys per alguns membres d'Oques, que compartien, perquè un contracte que van fer per les festes de la Mercè del 2024, quan hi van actuar, el signava en Guillem Real, que és el baixista, sí, en nom d'aquesta empresa. De manera que jo crec que era l'empresa que tenien per cobrar com a grup i on hi havia almenys alguns dels seus membres. També el logo d'Oques Gràcies està registrat a l'Oficina de Patents i Marques per Petxina Lliure. El dubte és, clar, aquesta empresa, què farà en Josep? O sigui, de què servirà el Very Well? Perquè què pensa en Josep sobre els diners?
1: Què pensa en Josep?
2: Hòstia, és
1: money, mana, money, mana, money.
0: És la pregunta que m'he fet, de dir, per què crees aquesta empresa mig any abans de vendre les entrades pels concerts a l'Estadi Olímpic sabent que seran els últims que fa el grup Oques Gràcies? Quin és el teu objectiu, allò, després o en aquest procés en què et trobes?
2: A tu et fa pensar que és una empresa constituïda potser per cobrar tot el que generin els estadis, potser.
0: Això seria una opció, per exemple. Clar, el problema que tenim és que en Josep...
1: Però és que, hi ha molta més gent que ha de cobrar dels estadis, no? No només ell.
0: Sí. Ah, tots els membres del grup, segur, almenys, a part de...
1: Que no estan dins d'aquesta empresa, és una cosa més seva en solitari.
0: En principi sí, perquè ell és l'administrador, també veiem doncs, que hi té vinculació la germana. El que passa que, clar, en Josep ha tingut oportunitats els últims dies, però no ha volgut donar entrevistes. De fet, costa molt trobar una entrevista recent. I he rescatat una mica què havia dit els últims anys, i fa 4 anys va tenir una conversa amb l'Albert Tom, al programa Islàndia, sí, i li va preguntar com s'imaginava el futur i si creia que estaria vinculat amb la música.
5: Això també veus, l'altre dia feia una cançó d'això, que deia que no volia coses que valguessin molts diners, el que volia era jubilar-me als 40. Però sí que m'he passat molts anys pensant, si algun dia no va bé, hauré de tornar a fer d'electricista o hauré d'acabar la carrera, però de viure jo crec que ja el que em queda de vida anirà bastant per aquí.
1: No em donguis Louis Vuitton, no vull voler superar del que vull jubilar-me, no?
0: I s'ha complert perquè té 41 anys, és a dir, sí que tens l'objectiu.
2: Molta gent dona per fet que amb els 4 concerts s'ha jubilat. La gent ho pensa.
1: No ho sabem.
2: No.
1: Més que res, que el problema d'en Josep és que no... És que poder li sembla que vol jubilar-se en el sentit que la vida de músic és, pot ser molt esclava amb el ritme de bolos, amunt i avall, tal. Però ell, quan estigui a Muntanyola i ja s'hagi fumat uns quants porros i estigui avorrit a la piscina, voldràs que li brullaran les cançons de dins.
4: Però tu no te l'imagines gravant en allà a Muntanyola l'estudi que té per altra gent?
1: Sí, però no jubilat. Mica de Manu Guix,
2: sí. Jo sí, m'ho imagino molt. A part, crec que s'ha fet com un estudi. S'ha fet un estudi nou, o estava fent un estudi nou, i que ja ha invertit diners, almenys en aquest estudi, per poder gravar en condicions a casa seva.
4: Sí, que també està molt bé, això.
1: És importantíssim.
2: Molt bé. Les dues persones que més descentralitzen d'aquest país viuen a Muntanyola, que són en Peyu i en Josep Montero.
1: Compte que no haguem després de descentralitzar Muntanyola, perquè si tot passa allà...
2: Clar, tot descentralitzar.
1: Però en realitat hi ha bastanta gent que fa coses... O sigui, que el problema és que moltes vegades no els hi fem cas, però hi ha molta gent que fa coses fora de Barcelona.
2: Sí.
0: També ens fan arribar que potser el Very Well vindria de la cançó sexy, que diu Very Fuet. Seria una altra opció per justificar aquesta tria de nom. Feu apostes, perquè en realitat no tenim la resposta, perquè és això, en Josep no ha parlat últimament, veurem si ho fa aviat.
1: No fa pinta. Jo li vaig preguntar si tenia ganes de quedar amb mi de xerrar i em va dir que no, que moltes gràcies. Saps aquella vegada que em va escriure un noi dient ai, aviam si tornem a cada, que havíem tingut una cita, aviam si tornem a cada, i jo li vaig dir vaig estar bé, però no, doncs en Josep igual.
2: M'ho he passat molt bé, però
1: no vaig dir molt bé. No vaig dir això.
2: No,
4: i amb una emoticona d'una papallona.
1: El molt no el vam dir, perquè ens va semblar que era massa contradictori dir m'ho he passat molt bé, no quedarem més.
2: Però és igual de contradictori dir m'ho he passat bé, no vull quedar més amb tu.
4: És que no és un missatge gens fàcil, eh?
2: No, i mira que el vam escriure a 8 mans, eh?
4: A 6 mans, segur.
2: Semblava un... Sí.
4: Un pop.
1: Una aranya. Sí.
4: Va ser molt difícil.
2: I ell, clar.
4: I va funcionar perquè mai més m'ha dit res. I en realitat...
2: És clar que no.
4: I jo penso...
1: És el que volia ella.
4: I jo hagués agraït... Bueno, perquè... I que jo hagués agraït moltes vegades que algú m'envies aquest missatge quan et diuen, no, vaig molt liat, i tu penses de veritat que aquella persona té molta feina i el reescrius al cap de 15 dies.
1: Aquest algú és en Roger.
2: Sí, però no vull tornar a obrir.
4: No, ja.
2: A mi quan em diuen que dos cops que van molt liades i entenc que no em vol veure més i no insisteixo.
4: Ja, però si tu no vols que l'altra persona tampoc no et torni a escriure... Bueno, no sé.
1: Total, que el Montero et va donar carbassa.
4: El Montero em va enviar aquest mateix missatge reenviat. Molt bé, però no.
0: Doncs, si finalment vol donar entrevistes o almenys fer música, sembla que això implicarà un canvi de discogràfica.
2: És l'última hora que ens acaba d'arribar, Pau.
0: Perquè Expansión ha publicat que la multinacional Warner Music ha comprat la discogràfica catalana Halley Records.
4: El que ens faltava.
0: El catàleg de Halley està format per Oques, però també pels Amics de les Arts, els Catarres, Ginestà, Búhos, Lil Dami o, ja fa uns anys, Charango. I el que implica aquesta compra és que ara Halley desapareix i passa a anomenar-se Cosmic Sound. I efectes pràctics, més enllà del canvi de nom, des de la discogràfica, des del que fins ara era Halley, asseguren que es mantindrà la seva filosofia i que es vol...
4: Quina és la seva filosofia?
0: Reforçar el posicionament de Barcelona, Catalunya i els països catalans en el mapa musical. Aquesta és la filosofia que descriuen.
4: Que no ens facin cantar en castellà Ginestà, ara.
2: Jo crec que no, vaja.
4: Home, si els germans se'ls resolts, esperem també que la gent tingui una mica de voluntat, perquè és que si els germans se'ls resolts, se'ls deixen fer això, seria molt immoral.
2: I que si Warner...
4: No es deixaria, de manera que no.
2: Una discogràfica que ha editat sempre, ha publicat discos i grups en català, deu ser perquè creu que aquí hi ha mercat, hi ha negoci.
4: El hashtag música catalana de Spotify, Juliana.
1: És que, fixeu-vos, Espanya està fent això tota l'estona.
2: Ells creuen que han comprat el hashtag.
4: Espanya està apostant per Catalunya més que mai, per això l'Aitana va al concert d'Oques i per això l'Aitana ara parla en català als concerts i ho reivindica, perquè és que la gent se n'està donant que aquí també hi ha gent. I per això les influencers en català podem viure d'això, ara.
0: Ells t'ho venen, de fet, en sentit contrari, de dir, justament fem aquest salt que ens permetrà arribar més lluny, no?, mantenint el nostre esperit, però anant...
2: Amb més estructura, no?, i poder fer coses més grans.
0: Al marge d'on érem fins ara. I el que diu la Juliana, quan torni a venir, si puc, explicaré que Dulceida, jo penso que està fent algun pas que va també en aquesta línia.
4: Epa!
1: Absolutament,
2: de
1: perquè...
2: De catalanitzar-se empresarialment.
0: Sí, també.
2: Amb socis catalans, potser.
4: És al·lucinant. Sí.
2: És al·lucinant de bo o de dolent?
4: Com diria Gerard Romero, estan passant coses. És al·lucinant. Jo me'n recordaré perfectament de qui es va moure en moneda i de qui no. Jo. La resta de gent.
1: La llista de la Juliana.
4: Jo tinc la...
2: Aquella llibreta, eh?
4: Aquella Death Note.
1: Ah, mira, sí que ens arriben a WhatsApps dient que és de la cançó Sexy, eh? Very, very, very well.
2: Ah,
1: doncs. Això ho sabem els fans de tota la vida.
0: Jo?
1: Sí, perquè diu fuet i després
2: mira,
1: crec que ho dic.
2: Very, very well. Sí,
0: admeto que vaig anar al concert de divendres.
4: T'ho vas passar bé?
0: M'ho vaig passar molt bé, molt bé, però admeto que em vaig adonar que no era un fan d'Oques perquè el tram del mig del concert, perquè ens entenguem...
2: Les més antigues.
0: Sí, ja. Sí, ja.
4: Són les més bones. Jo, com a fan, diguéssim... Tu vas passar millor en el concert d'Acció a Verges, Pau, que algú, hi ha gent que et va veure?
0: El concert d'Acció hi havia molt més sentiment personal.
2: Què estan fent ara els nois d'Acció?
4: No sé.
0: I també hi havia alguna noia, eh?
4: És que en Pau tenia una amiga tocant.
0: Sí, sí, de fet, això, Acció, té molts vincles.
2: Molt bé, canviem de tema perquè veig tothom incòmode, de sobte aquí...
4: No,
2: aquí
4: no, ser diferent! Jo estic zero incòmode.
2: Que bueno, el 2012, el ser diferent...
4: Va canviar el món.
2: 9 minuts i les 7. Jaume Miranda, bona tarda.
6: Bona tarda, com esteu?
2: Tu vas ser fan d'Acció en el seu moment, et va arribar la cançó?
6: Duis uns dies o unes setmanes parlant d'Acció i jo, honestament, no sé si és perquè tinc com una cultura molt espanyolitzada de vegades, però
4: segurament.
6: Jo no sé què és Acció.
4: No, sí. A mi tampoc no em va arribar. No,
1: però ser
4: no,
1: diferent, jo... surto de l'armari ara.
4: Però ser diferent sí que et sonava.
0: I de fet, mira,
4: per vosaltres.
0: No, però a mi el concert de Verges em va fer donar que ells també eren els autors del Tot està per fer i tot és possible,
2: que
0: no els associava a Acció.
4: Que tot està per fer. És que en tenen moltes.
6: No, fora bromes. Jo ja sé que tinc una cultura això molt espanyolitzada, mai millor dia per dir-ho, perquè duc una camiseta d'Ana Lola Flores, però sí que de música cantada en català la tinc controlada, al final en el meu entorn, i jo mateix també n'ha consumit. I Teràpia de Xoc, per exemple, són de la mateixa època, més o menys.
2: Sí,
4: mira,
2: van
4: i sí, clar.
6: I sé perfectament qui són. És que tinc el dubte de si Acció van arribar a les Illes Balears.
4: No, jo crec
2: van
4: que la cosa...
2: Van tenir molt èxit a les Terres de Girona, per exemple, Acció, però sí. molt al Baix Empordà.
4: I jo crec que aquí també hi ha una qüestió molt generacional, o sigui, però generacional, extremadament generacional, que les noies de la meva edat, un any amunt, un any per avall, sí que ho vam escoltar, saps? Però després, només que la Marta es porti uns anys amb mi, ja no.
1: Sí, sis anys ja ho canvien tot.
4: Literal, en aquest cas, crec, perquè, clar, era un fenomen molt adolescent.
2: D'Acció a Estopa. Es un fiera porque entra partiendo la pana, invitando a la peña, invitando a caña, sale jale la dueña. Perquè ahir, Jaume, van presentar el seu nou projecte a l'Aula Magna de la Universitat de Barcelona.
6: Sí, això està molt bé. Els germans Muñoz han anunciat que tornen a ser música. No sé per què ho he escrit així en el guió, perquè pareix que havien abandonat el grup fa com 20 anys i no, vull dir, simplement és que han estat una temporada descansant uns mesos, no?
4: Com fan tots ara.
6: Sí, i llavors he dit que tornen, dia 20 de novembre, gran data, publiquen La Maqueta, que és una reedició del seu primer projecte amb cançons descartades, perquè si no me falla sa memòria, ara fa 25 anys que se van estrenar en el món de la música. Estem de celebració.
4: I per què ho han presentat allà? És tot molt estrany.
6: Ara no, estàs allà. He sentit. Bé, aquesta maqueta, aquest nou àlbum, anirà acompanyat de quatre grans estadis en juny de l'any que ve, un a Madrid, a Sevilla, a València i a Barcelona. I com tu demanaves, Julianes, allò que he elegit per fer aquesta presentació ha estat l'Aula Magna de la Facultat de Geografia i Història de la UB, on te record que des de fa un any en David Muñoz és alumne d'Història.
4: Sí, però tot i això, o sigui, una cosa és ser alumne, l'altra és decidir presentar el teu projecte a la teva uni.
2: Com si
4: però perquè va fer una reivindicació que va estar molt bé.
6: Sí, bé, ells també són molt d'abraçar el seu propi meme, no?
4: Sí.
6: Perquè se va parlar molt quan se va apuntar a la facultat. Vos he dit que, a més, en David Muñoz està sent un alumne excel·lent, dit per els propis professors, amb matrícules d'honor i especial interès en Mesopotàmia. M'ha agradat, no?, aquesta dada.
2: Sí.
6: Ell te canta La Raja de tu falda i de com Mesopotàmia. Bé, és una persona diversa. De fet, durant la roda de premsa, com deien a Marta, en David va aprofitar per reivindicar el poder de l'educació pública.
7: Porque creo que la universidad pública hace que la gente que no tenga recursos pueda estudiar, hace que no tiene para pagar, pues ve aquí y tiene los mismos, las mismas oportunidades, digamos que es lo que igual, el auténtico ascenso social.
4: Té raó.
1: Té molta raó.
4: Sí.
1: I ahir a la tarda de Catalunya Ràdio, en Garriga va entrevistar el professor que més ha marcat, en David Muñoz d'Estopa. De fet, en David el va mencionar en aquesta presentació i en aquest nou anunci, i va ser una gran xerrada, va ser una gran conversa, perquè ell va explicar que el tracta com un alumne més, que ell, en David, el senyor d'Estopa, el que canta, és una mica pesat, fins i tot durant les classes.
6: Sí, que demana, que pregunta massa,
1: cada,
6: no?
1: Pregunta molt, però perquè té un interès ja des de fa molt temps, he reconegut aquest interès per la història, però aquesta cosa de dir que li ha de dir, David, ja està.
4: S'ha acabat la classe des de fa dues hores,
1: sí,
4: deixa'm en el braç.
1: Que es porta tan i tan bé amb tots els seus companys que el conviden, que ell ha anat a festes d'aniversari de 18 anys, tot i tenir-ne...
6: 50, deixa 50, crec que en tenen 48
1: això,
6: i 50.
1: Això
6: 50
1: anys, sí. Posa sobre la taula un tema interessantíssim, que són totes aquestes amistats de generacions tan diferents, que no tens per què ser família per poder portar-te bé amb algú.
6: Superinteressant, això.
1: Super,
4: que després passa molt quan comences a treballar, depèn del lloc on curris.
1: Però que després poder fer birres o poder anar a prendre alguna cosa després de les classes és un clàssic amb el David i la seva classe, i que ha estat tan i tan involucrat i que és un alumne, vaja, 10.
6: De fet, no et sorprendrà que també deia el professor, crec que ell mateix, ja no ho sé, ho he llegit en El País, un article sobre aquesta visita a la facultat mediàtica, en què deien que en David, més enllà de ser un gran estudiant, és també el que sempre planifica i organitza les cerveses en el bar de la facultat.
2: Bueno, clar, no.
6: Molt sorprèn.
4: No.
6: No, home, més no. Bé poc, és no?
4: És genial, forma part de la seva identitat i que no ho perdin.
2: Que té amb això, vull dir... Perfecte.
6: I també m'agrada molt que aquest professor, que al final és un historiador consagrat de la UB, que va arribar en David Muñoz i el van haver d'avisar, escolta, que no te sorprengui que ve un alumne famós, que potser trobes premsa a la porta, i ell va dir, mi me sona La Raja de tu falda, però jo aquest senyor no sé qui és, clar. M'entens?
4: És que clar...
1: Sí, sí. Un acadèmic al seu món. El professor deia que és l'antiestrella. Així com hi ha famosos que van amb uns aires també de necessito seguretat, tal no sé què, ell és el contrari. Un senyor que ho fa tot tan senzill, tan normal, que diu les coses tal com raja, que és tan poc famós en aquest sentit, que se'n va amb els col·legues i et diu les coses així, que aixeca el braç constantment per intervenir. Vull dir, una persona molt normal, que és el que tothom sempre destaca dels germans Estopa.
2: I quina sort, anava dit, tenir 50 anys i poder anar a la universitat una altra vegada i tenir temps per fer-ho i gaudir-ho i estudiar el que no vas estudiar en el seu moment. Això no tothom ho pot fer. I és una sort.
1: I que realment, si t'ho pots permetre, mai no és massa tard. Si té de gust, apunta-t'hi, perquè jo també a la uni tenia companys que eren molt més grans.
4: I no t'encantava, perquè jo, que vaig anar poc a la universitat, el que més em va agradar era això, com que hi hagués gent tan gran estudiant allà.
2: Jo vaig tenir una companya de... a periodisme, a l'UBIC, que tenia 68 o 69 anys. I venia a fer algunes assignatures perquè li interessava molt la temàtica.
1: No hi ha persones més motivades que ells.
4: No, ni més implicades, sobretot quan ja estan jubilats.
1: Sí,
4: perquè llavors, clar...
1: Tot el seu temps és allò, també.
2: Pau, tornaràs?
1: Tinc unes ganes.
0: Em sembla que sí, almenys un dia més.
4: Un dia més.
1: Un dia més i prou, eh?
4: És una relació d'intermitència.
1: Mai un intermitent ha estat tan curt, eh?
0: Sí. La Núria, persona amb qui comparteixo llit...
4: Casa i fill, o sigui, clar,
1: la teva dona des de fa més de 10 anys, per fi.
0: Què diu la Núria? Això és com un estel fugaç.
4: Literalment.
1: Ai, demana un desig.
4: És pluja de Sant Llorenç.
1: Però sort de tu, Pau. Sort de tu.
0: I mai millor dit.
2: Pau, moltes gràcies, contents que hagis tornat i t'esperem la setmana que ve.
0: Sí, un dia. Intentarem.
2: O dos. Bé, fem una pausa i a partir de les 7, com cada dia, torna el Tot Costa. Fins demà a les 6.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. El Tribunal de Comptes amnistia Artur Mas, Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i una trentena d'exalts càrrecs del govern per les despeses de l'1 d'octubre i la promoció exterior del procés. Els reclamava més de 5 milions d'euros, que és el que assegurava que havien destinat a organitzar el referèndum del 2017 i a internacionalitzar el procés amb el Diplocat, les delegacions exteriors o fent viatges. El Tribunal de Comptes arxiva el seu cas després que la justícia europea s'hagi pronunciat a favor d'amnistiar la malversació. Els allibera d'haver de pagar els 5 milions d'euros que dèiem i que amenaçaven el seu patrimoni. Neus Munté es mostrava així de satisfeta al programa Catalunya Nit.
2: Sembla que sí, que efectivament la persecució patrimonial que implica sempre el Tribunal de Cuentas, aquesta persecució civil que durant tants anys doncs, hem tingut a sobre com una mena d'espasa de Damocles, sembla que sí, que per fi acabarà.
1: Per Junts, Esquerra i Mas, el Tribunal de Comptes tanca una etapa de repressió i persecució. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Agustí Serrat.
3: Pedro Sánchez col·loca la ministra de Defensa, Margarita Robles, com a número 2 de la llista del PSOE per Madrid a les eleccions generals. Mentrestant, les esquerres intenten a contrarrellotge arribar a acords per minimitzar la divisió de l'espai. Ada Colau s'ha ofert per no liderar el Front Ampli si així facilita que s'integrin Podem i altres formacions. Les coalicions han de quedar definides demà.
1: Els Estats Units proposen descongelar alguns dels actius russos immobilitzats per convèncer a Rússia que torni a les converses de pau amb Ucraïna. La Unió Europea, però, rebutja la proposta. Avui comença una cimera de dos dies en què els 27 parlaran sobre la guerra amb la presència del president ucraïnès Volodymyr Zelensky.
3: El Brasil aprova la setmana laboral de 5 dies sense retallades salarials. La reforma impulsada pel president Lula da Silva pot suposar un impuls per les seves aspiracions de cara a la segona volta de les eleccions presidencials que se celebren la setmana que ve i que l'enfrontaran el candidat de la ultradreta Fabio Bolsonaro, fill de l'expresident Jair Bolsonaro.
1: El Festival de Cinema Fantàstic de Sitges tanca portes batent rècords. Ha superat el 1 milió d'euros de recaptació i ha venut un 6% més d'entrades. De cara a l'edició de l'any que ve, la número 60, els organitzadors volen reivindicar la pel·lícula de Steven Spielberg en contra de la tercera fase i somien amb la presència del cineasta nord-americà. Nou finalistes aspiren a guanyar la 75a edició del Premi Planeta que s'entrega aquesta nit.
3: Aquest any s'hi ha presentat la xifra rècord de 1.424 novel·les. Generalment hi ha 10 finalistes, però aquesta nit n'hi ha 9 perquè una es va desqualificar perquè el llibre ja s'havia publicat. El Planeta, dotat amb 1 milió d'euros, combat les crítiques a la gran quantitat, a la qualitat d'algunes de les seves obres premiades, especialment la novel·la de Juan del Val, guanyador de l'any passat. Sentim el president del grup Planeta, José Creueras.
4: Quien lo avala es el lector y el número de personas que se acercan al premio crece. Por tanto, sinceramente me siento muy orgulloso porque uno de los objetivos del premio es descubrir lectores y el premio lo consigue.
3: La gala d'entrega es farà al Museu Nacional d'Art de Catalunya amb la presència dels reis de l'estat espanyol, Felip i Letícia. D'altra banda, Planeta ha confirmat que negocia la compra de l'editorial Joventut, que té un catàleg d'uns 10.000 títols, incloses les aventures de Tintín.
1: Esports, el Real Madrid ha guanyat per 3-4 al camp de la Roma en la segona jornada de la Champions. Els blancs han remuntat un 3-1 en contra en els últims 10 minuts de partit. De la resta de resultats de la jornada destaquem el Manchester City 2, PSG 4 i el Betis 3, Porto 2.
3: El comitè de disciplina de la Federació Espanyola de Futbol ha sancionat amb 4 partits el davanter del Madrid Vinícius per la targeta vermella que va veure contra el Villarreal. El brasiler es perdrà el clàssic del 25 d'octubre.
1: I la UEFA, d'altra banda, confirmat que el Barça-Arsenal de la Champions femenina jugarà finalment el dijous 12 de novembre a 6:45 de la tarda. El club blaugrana havia demanat el canvi de data per evitar la coincidència amb la vaga general convocada per un dia abans, l'11 de novembre.
0: Fins aquí les notícies.
5: Ai, Déu meu, bon dia, bon dijous matiners, com esteu?
6: Bon dia. Bon dia.
5: Ja estàvem parlant aquí amb l'Àlex Bosch en aquests 5 segons que tenim entre el separador de Catalunya Ràdio i l'inici dels matiners. Lara, Marta, bon dia.
7: Hola, bon dia, Xavi.
5: Esteu bé?
7: Molt bé, i tu?
5: Bé, avui és dijous.
7: Ja està, ja ho tenim.
5: Va, que un dia i acabem la setmana.
8: Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.

0: Vinga, bon dia, matiners. Avui és dijous 15 d'octubre. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que aquest dijous persisteix l'estabilitat. Un altre cop, molts núvols baixos a primera hora del matí al litoral i al prelitoral. Fins i tot pot caure alguna gota al Camp de Tarragona. Això sí, al matí serà assolellat a la resta. I a la tarda el cel es mantindrà variable al litoral i al prelitoral. Les temperatures baixaran una mica. Marta Viana, bon dia de nou.
1: Bon dia, matiners. Avui a la ràpida. El sol sortirà a les 8 i 9 minuts i aquí el dia durarà 11 hores i 9 minuts.
0: Clara García, bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui us porto una cita de l'escriptora Maria Climent a La Vanguardia i diu: als 40 te n'adones que has pres decisions irreversibles.
0: Ben poc ha complert els 50... Els 50, els 40 anys, Maiol Roger, bon dia.
2: Bon dia.
0: 40, sí, són recents, acabat de sortir del forn, pràcticament.
2: Sí, bueno, ja fa un parell de mesos o tres, ja en portem.
0: Estàs d'acord amb el que diu la Maria?
2: De fet, fa 5 mesos.
0: Però res.
2: Sí, acabat de sortir del forn.
0: Te n'adones als 40 que has pres decisions irreversibles o no?
2: Depèn de què signifiqui la irreversibilitat per Maria Climent. Algunes sí, d'altres no.
0: El que tenim clar és que a partir de les 6 engega el matí de Catalunya Ràdio.
2: Exacte, i això ja és irreversible. Exacte. Perquè comença sí o sí a les 6, a no ser que hagi de començar abans. Avui amb dos protagonistes del dia. Ada Colau, que estem pendents de si conforma o no aquesta llista unitària de les esquerres. Artur Mas, que ahir va ser amnistiat pel Tribunal de Comptes. Com que és dijous, també obrirem la taverna. Tindrem a Paco Marco, director de Método 3, i els actors José Corbacho i David Fernández.
0: Què Home, la festa assegurada. Ah, aquest parell, la festa assegurada. Fins ara, Maiol.
2: Fins ara.
0: Avui arrenquem amb un gènere musical que diuen que és un pensament trist que es balla i per molts és una catarsi emocional. Us parlem del tango.
3: Ja ves, el dia no amaneix, hola, como se neix, cántame un tango más.

0: ha una cançó més bonica que Garganta con Arena. És que tal dia com avui va morir a Buenos Aires Cacho Castaña, un dels grans noms de la música argentina. Al llarg de 5 dècades va compondre centenars de cançons, entre les quals hi ha autèntics himnes com aquest, que va cantar per ser al costat de l'altra meravellosa Adriana Varela. Esperem que aquest matí sigui com un tango, soni com un tango. Això sí, amb l'alegria habitual marca de la casa.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Estàvem dormint, ens hem despertat, però el món ha seguit girant. Àlex Bosch, i segurament mentre dormien han passat coses.
2: Sí, no sé si esteu al cas de la polèmica que envolta la nova portaveu de la Casa Blanca.
0: Boniques paraules que ha dedicat al seu marit ja president dels Estats Units, no?
2: Escolta'm, es diu Kathy Zakaria, respon perfectament als cànons de bellesa nord-americans, no sé si l'has vist.
0: Totalment, sí, la típica rossa americana.
2: I aquesta setmana s'ha presentat davant la premsa d'aquesta manera.
3: Good morning.
0: És com ja comencem la pel·li americana.
2: Amb una classe de P3.
0: Una rossa molt legal, la típica pel·li americana, començaria amb un good morning.
2: Mira, li podríem arribar a perdonar la primera intervenció, perquè era el primer dia, estava nerviosa, però va tenir problemes per llegir correctament els fulls que tenia i només va respondre 3 preguntes de la premsa i amb molts dubtes.
0: Molt malament, molt mal respostes, més a més.
2: En tot cas, la polèmica als Estats Units va en augment, sobretot després que aquesta matinada s'ha descobert que no està clar que tingui els mèrits que diu tenir per fer aquesta feina. Trump la va presentar com a advocada. Però la premsa ha començat a indagar i sembla que la portaveu de la Casa Blanca, que no és un càrrec qualsevol, ha mentit una mica sobre el seu currículum.
0: Ah, no m'ho digués.
2: Sí.
0: No és advocada?
2: Reuters ha buscat els seus registres professionals als Estats Units i no hi ha trobat cap mena d'indici que hagi exercit d'advocada. Es va graduar en dret el 2011 i va treballar en un bufet a Pequín, que hi va viure. El problema és que a la Xina els advocats han de tenir nacionalitat xinesa per exercir-hi. Per tant, no ha pogut exercir d'advocada a Pequín. I als Estats Units, tenir el títol no és suficient. Cal fer un examen per exercir. I no és el cas, perquè resulta
0: que tampoc.
2: Que no el va provar.
0: Molt bé.
2: Que el va fer, però no el va provar.
0: El seu marit és el seu marit, per això?
2: Això no ho sabem encara. Això li hauríem de preguntar amb ella. En tot cas, el que sembla clar és que ara necessitarà una advocada, si vol, demostrar que no ha comès un frau en el seu currículum.
0: Recomanem a tots els oients dels matiners que busquin aquest moment, que s'ha viralitzat moltíssim per les xarxes, i que gaudeixin d'aquesta rossa americana, permeteu-me dir-ho d'aquesta manera.
2: Una maga.
0: Gràcies.
3: Good morning.
0: Adéu. 3:15 del matí. Anem a veure aquestes petites escletxes de llum que hi ha pel món, tal com estan les coses, perquè precisament avui el món serà un lloc millor per iniciatives com el Festival Transhuman. Andreu Merino.
4: És un festival nascut al Ripollès, però que enguany i durant 3 setmanes ha programat activitats arreu del país. Se centra en el cinema i la fotografia i aposta pels projectes que tenen una mirada social. A més, programa diverses activitats complementàries amb un objectiu molt clar: combatre estigmes i generar coneixement mutu. Aquesta, precisament, és la meta de les trobades entre alumnes d'institut i joves extutelats que s'han produït les últimes setmanes en el marc del festival. Sens dubte, és una molt bona notícia posar en contacte joves que tenen molt en comú, però que sovint viuen en realitats paral·leles.
0: 2:15 del matí, com que som d'ADN optimista, 3 bones notícies per començar el dia. El fill del cuiner Santi Santamaría assegura que vol seure i parlar amb Ferran Adrià.
5: Entre els dos cuiners, Ferran Adrià i Santi Santamaría, hi havia una gran amistat, tot i després del soroll que hi va haver. Ferran Adrià sempre, de fet, ha defensat l'estima que li tenia. Ara, el seu fill, Pau Santamaría, assegura en una entrevista al diari Ara que després de veure la sèrie Gènesi de TV3, té ganes, diu, de fer una escudella i un vi amb Ferran Adrià per parlar de tot plegat, de tot el que va passar. El fill, en aquesta entrevista, també lamenta que el seu pare no tingués la Creu de Sant Jordi.
6: Thank you very much.
0: És que, escolta'm, si... Bueno, clar, no podem fer gaire spoiler de
5: no,
0: la sèrie Gènesi,
5: no,
0: però, en tot cas, un cop veieu la sèrie, entendreu perfectament perquè Santi Santamaría té aquesta necessitat de seure i parlar amb Ferran Adrià. Més notícies. Regalar animals a moda de premi està prohibit. Ot Serra.
6: Així ho diu la llei del benestar animal, que està en vigor i prohibeix expressament que s'utilitzin com a reclam, premi, rifa o promoció, com si fossin cotxes o rentadores. L'esperit de la norma és que els animals són éssers amb sentiments. Per tant, hi ha diverses mesures, com aquesta, orientades a evitar que puguin ser maltractats o fins i tot que se'ls abandoni.
0: I la ciència fa un pas endavant per millorar la supervivència dels nadons extremadament prematurs. Un projecte desenvolupat a Barcelona ha creat una incubadora líquida que limita les condicions de l'úter matern.
5: La tecnologia anomenada Fetal Life està creada aquí a Barcelona i recrea el líquid amniòtic i connecta el fetus mitjançant el cordó umbilical per portar-li oxigen i nutrients. El sistema ja s'ha provat amb èxit en una ovella amb resultats molt positius en el desenvolupament neurològic i, a més, el medi líquid protegeix la pell dels nadons prematurs, que sabem doncs, que és molt fina i molt sensible. Ara l'equip investigador treballa per validar la incubadora abans de provar-la en humans.
1: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.

0: és una cançó per fer un cafè, de bon matí, t'ho dic.
1: Sí.
0: Tu estàs a la cuina, al menjador, els oients que ets l'acabador de despertar, al cotxe, fent una miqueta d'esport. I sona aquesta música i, escolta'm, comencem el dia d'una altra manera. I és que tal dia com avui, un 15 d'octubre, però de l'any 1995, Paul McCartney i la seva dona, Linda, apareixen a la sèrie Els Simpsons.
1: Sí, en aquell capítol, Lisa, la filla de Homer i la Marge, es feia vegetariana i l'ex-Beatle es veu que va posar una condició als guionistes per aparèixer en aquell capítol. Que Lisa Simpson continués sent vegetariana després de tot aquell episodi. Aquell acord, efectivament, es va acabar complint. Lisa ha continuat sent vegetariana en tots els episodis posteriors i, segons ha explicat el productor del Simpson en diverses entrevistes, Paul McCartney sempre comprova que aquest personatge continuï sent vegetarià. Per cert, que al final del capítol sempre també sona aquesta cançó que sentim de Paul McCartney.

0: Passen pràcticament dos minuts d'un quart de sis del matí. Bon dia, matiners, també. No me n'oblido d'aquells que ens escolteu en emissió conjunta, també per ICAT. És moment de repassar alguns dels sons que ens deixa la tele. I... Parteu les criatures, comencem parlant del 12 d'octubre.
1: L'Elisenda Carot i l'equip de l'Està Passant van anar a la manifestació per fer algunes preguntes bàsiques als manifestants.
2: Què se celebra aquí el 12 d'octubre?
3: Viva Espanya.
4: Avui se celebra el Dia de la Hispanitat.
5: El Dia de la Independència.
2: No,
5: calla.
2: De la Hispanidad.
5: Uy, madre mía, es que mira, me hago un lío.
2: Però què commemora el 12 d'octubre?
5: Què commemora? La dependència d'Espanya, o sea, que somos españoles y que nadie y nada no va a quitar que seamos españoles siempre.
2: I també una miqueta l'arribada de Colón a Amèrica.
5: Eso.
2: Això també.
5: Sí, sí, arribada de Colón a Amèrica.
2: Quin any va arribar?
6: 1492.
5: 1498.
2: 92?
5: Eso, 92.
0: M'agrada molt la dependència d'Espanya.
7: No,
0: quan he escoltat la dependència d'Espanya, m'ha encantat. I de la manifestació a la cuina.
1: TV3 va anar a visitar el xef Oriol Castro del Disfrutar per parlar del Bull. I Castro veu per primera vegada com Joan Sentís l'interpreta a Gènesi. I què hi ha de real i què s'ha cuinat per la ficció?
8: No m'hagués imaginat mai que sortiria en una sèrie perquè al final jo sóc un cuiner. Van enviar un mail al Disfrutar i ens van dir pues mira, s'han fet una sèrie del Bullet i que sortiria jo. Però no hi havia res ni sorpresa. Jo semblava que estava molt acollonit aquí, eh? El Ferran fotia bronques. A veure, al final, avui en dia no està molt ben vist fer bronques, però antigament hi havia més bronques, hi havia molt rigor, molt de serietat, i també hi havia molta pressió. I també ho hem d'entendre. Tant l'Eduard, el Mateu, com jo hem muntat un gran restaurant, que és el Disfrutar, que es veu en la sèrie, i això ens omple de goig i orgull els tres, que té l'ADN, el pal de paller, que tenia el Bullet, no?
0: I veig mal, sortosament, que s'ha acabat aquesta manera de treballar a crits.
7: Doncs sí.
0: I a que les cassoles i les paelles
7: volessin
0: per la cuina. És que treballar d'aquesta manera, nosaltres que treballem rient...
7: Tenim la gran sort.
0: Tenim la gran sort de viure rient. Mira, ja fa hores que s'han proclamat les falleres de València, però hem de repassar moments que marquen la història, en aquest cas, de Punt Televisió, Lara.
1: Doncs sí, perquè cada any la tele valenciana retransmet en directe la proclamació de les falleres i la trucada que els hi fa l'alcaldessa.
9: De l'any 2027, a la xiqueta Julia Victorina Orero, que pertany a la comissió de la falla Rosari Plaza Calabuig del sector Canyamelar de Massaret.
0: Alerta, alerta, que la truquen. Trucada en directe.
10: Hola, falla major de València. Bé?
11: Moltíssimes gràcies, alcaldessa.
10: Bueno, cariño, eres fallera major infantil de València per l'any 2027. Eres, la veritat, vas a ser una gran fallera major. Sí? Estàs nerviosa?
11: Un poquet.
10: Un poquet, vale. Bueno, però segur que estàs en el teu casal, no? Estàs en el casal?
11: Sí.
10: Sí? Vale. I rodejada de tota la teva família?
11: Sí.
10: Sí? Vale. N'hi ha molta gent en el casal o què? I estan chillant tots, no, o què?
11: Sí.
10: Vale.
0: Bueno, he de dir que jo crec que és una de les millors coses que fa a Punt Televisió, perquè és
7: no
0: meravellós.
7: No t'ho perds?
0: No m'ho perdo. A tu et veig una fallera major, també t'ho dic, eh?
7: M'encantaria.
0: Li pot haver els remolinets al costat, que segurament no es diu remolinets i els valencians m'estaran matant ara mateix.
7: Sí, però m'encantaria.
0: Vestidet de fallera i la mascletà. Vinga. Doncs vinga, xiqueta.
7: És brutal. Això són dos trucades i ho fem.
0: Fas cara de fallera. Fas cara de fallera.
7: És molt complicat ser fallera, eh?
0: Però aquí movem, no sé. L'any que ve t'enviem a València vestida de fallera. 10 minuts, vale. 2:45. Vinga, fallareta major. Obrim la revista del cor dels matiners, parlem d'Anabel Pantoja, que... és que aquesta també ha arribat al límit.
7: Per donar-li de menjar a part, eh?
0: Sí. Però està de mudança, i ha arribat al límit i s'ha posat a plorar a les xarxes.
1: Se n'ha anat a viure a Sevilla amb la seva parella i la seva filla Alma. Es veu que havia comprat els mobles a Ikea i uns transportistes d'aquests que pots agafar perquè et portin els mobles a casa, doncs tot això li havien de dur. Què ha passat? Doncs que es veu que els transportistes no han trobat aparcament.
0: Vaja.
1: Han acabat pujant a casa, els han deixat els mobles allà oberts, tot tirat, i han acabat marxant. I a ella això no li ha sentit sentat gens bé i ho ha explicat a Instagram.
3: Había un compañero dentro desplegando los muebles, en este caso la cómoda de Alma, una cómoda doble, grande, todo en el suelo, los tornillos, que lo van a dejar ahí. Se pensaban ir y dejarlo así. Que hablara con Ikea. Que ellos no tenían nada que ver, que ellos habían venido y que como no se podía aparcar y no podían cubrir el servicio, que se iban. Este me ha entrado. Me subía por aquí una cosa, digo, no, no, no, no, esto me lo tenéis que hacer.
0: Pilar Eire, per cert, desvela com és la relació del rei Felip i la reina Letícia. Assegura que són uns excel·lents companys de feina.
1: Ho ha explicat en una entrevista a La Sexta amb Talls Villas sobre el seu nou llibre en què explica secrets de la casa reial. A l'entrevista també ha revelat que el rei és una persona a qui li agrada molt fer bromes, unes bromes, però que no convencen a la reina.
12: Yo en el libro cuento cómo responde Letícia a las bromas de Felipe.
13: Es muy chistoso, Felipe.
12: Felipe es muy chistoso, pero es un chistoso que a Letícia no le hace gracia. ¿Y cómo se lo hace?
13: Está de chistes hasta aquí.
12: Exacto, está hasta aquí. Y delante de la gente es capaz de decirle, pues chicos, esto que has dicho no tiene ninguna gracia. Felipe y Letícia yo creo que hacen un buen equipo.
13: ¿Son ahora mismo compañeros de trabajo?
12: Compañeros de trabajo, exacto, y son unos excelentes compañeros de trabajo, yo creo. Sofía y Juan Carlos no se llevan. Hace muchos años que no se llevan. No tienen ningún tipo de comunicación, no solamente esto, sino que se detestan.
0: Patonats des de la ràdio Pilareira, que és la millor, és la millor. No hi ha res pitjor que tenir una parella que no et faci gràcia, també t'ho dic. Vull dir que si de cop i volta estàs allà amb els col·legues, que entenc que el rei deu tenir col·legues, amics, no?
1: Algú.
0: I que deu començar a explicar aquells acudits que no et fan gràcia, ella el deu anar frenant de tant en tant.
1: Incòmode.
0: Clar, deu
1: passar incòmode. Molta vergonya.
0: Bé, és moment de saber quins sons ha deixat la ràdio. Ot Serra.
14: Al matí de Catalunya Ràdio vam seguir a peu de carrer les protestes dels pagesos i ens va visitar el conseller de Presidència, Albert Dalmau. Va revelar una qüestió sorprenent sobre Renfe.
15: Fins fa un cert temps les pantalles donaven la informació dels trens que estaven programats, no dels trens que estaven passant per la via. Bueno, des de fa unes setmanes aquest tema ja està canviat, s'ha canviat el sistema informàtic perquè les pantalles donin la informació dels trens que passen per la via, no dels trens que estan programats.
14: Al matí hem començat a canviar-li el nom a l'Eloi Cordomí, el meteoròleg. Va començar l'Armínia i ja ha encomanat a la resta.
16: L'episodi de pluges fins al moment ha deixat acumulats importants en l'interior nord de Castelló, com ara explicava l'Oriol Cordomí.
17: Avui tornarà a ser un dia amb temperatures més aviat altetes. Oriol Cordomí, bon dia.
18: Eloi.
19: Alta, sí, alta.
14: A la tarda, Francesc Garriga va rebre el grup Al·lèrgiques al Pol·len, que ha tret noves cançons.
20: Ens trauran a la pròxima cançó.
21: Al final de la cançó hi ha les preguntes que no s'han de fer.
1: Exacte.
21: Mira.
22: Segurament us el dimes d'una vegada.
23: Teniu la bandera de Girl Band?
22: Deies Maria, oi?
24: Quedeu com una de Girl Band?
25: Que moles.
22: I vosaltres particularment, sobre aquest tema, teniu un punt de vista bastant, diguéssim, contundent, i més amb el fet de ser dones, no?
26: Hi ha un no... I no.
25: Sí.
22: Podem desenvolupar una mica perquè els nostres oients es facin la idea de què vol dir. Estem fent
25: aquí
22: el
25: hi ha moltes boivans, però tots els programadors els hi vengen al cul.
19: Són fragments d'entrevistes, diu el Pere Mas. Abraçada des d'aquí el Pere Mas.
1: Una abraçada.
14: I més enllà d'aquesta casa, recuperem una retransmissió que va fer Es Radio Asturias del partit de segona divisió entre el Cádiz i l'Sporting de Gijón.
27: Bueno, pues está saliendo, ya están los subnormales, 12 de octubre, nada que celebrar. Sois más tontos que un semoviente. ¿Qué sois, turcos, otomanos, de dónde sois? Hay gentuza en todos los campus con la bandera diciendo en 12 de octubre nada que celebrar y sacando la bandera de Palestina. Iros a la mierda que han puesto columpios. Va de nuevo el Cádiz.
28: Molt bé el Toara, molt bé.
0: Els matiners. Escolta, a veure, companys de professió, per favor.
1: Què deu esmorzar?
0: Home, una ja t'ho dic ara.
1: Mare de Déu.
0: Segur que no escolta els matiners ni sap que energèticament es pot connectar amb els astres cada dia.
1: Que li aniria molt bé.
0: A molta gent del periodisme li aniria molt bé. Ioga, meditació, pilates, tiles...
1: Llegir.
0: Mare meva.
27: A la mierda!
0: Sí, tal qual. Vinga, va, que és moment de connectar-nos amb els astres. Precisament per parlar amb en Sergi Tous d'Astrocat.cat. Bon dia, Sergi.
29: Bon dia, matiners. Avui tenim una connexió molt positiva entre el Sol a Balança i Júpiter a Lleó. Una combinació que afavoreix la confiança a les relacions i les ganes de compartir allò que tenim de bo. I sabeu què? A vegades, una simple floreta pot canviar el dia d'una persona. Avui és un bon moment per reconèixer el talent dels altres, celebrar els seus èxits i recordar que fer brillar algú no ens fa brillar menys. Així que avui, matiners, repartiu algun compliment sincer, que de crítiques ja anem ben servits.
0: Doncs vinga, compliment per la Lara Garcia, que bé aquesta, aquest culeté que portes.
2: Gràcies.
1: Culeté, ets el millor.
0: No és culeté, no?
2: Culeté, no sé.
1: No sé, ara li preguntem a l'Olga.
0: La goma per aguantar-se els cabells.
1: El
0: aquí
1: pompon,
0: li diem
1: aquest.
0: Anys i anys, va.
1: Ai, Pere, que em perdo. Vinga,
0: som-hi. Molt bé, doncs troba't.
1: Vinga, som-hi, que ja ho tinc. Avui felicitem l'expilot de motociclisme, Carles Checa. Avui en fa 54. També suma un any més i arriba al 67, l'exaristòcrata Sara Ferguson. I acabem felicitant Sebastián Yatra.

0: és com una barreta d'aquelles energètiques. O si esteu desanimats, o si esteu tristos, però vaja, això us carrega les piles segur. Que aprofiti!
1: Els Més Matiners.

0: Són 5:45, bon dia, matiners, benvinguts i benvingudes al dijous 15 d'octubre. Agustí Serrat, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Moment de repassar amb l'Agustí els titulars d'aquest matí. El Tribunal de Comptes, amnistia, Artur Mas, Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i una trentena d'ex-alts càrrecs del govern.
1: Els reclamava més de 5 milions d'euros, que és el que assegurava que havien destinat a organitzar el referèndum del 2017 i a internacionalitzar el procés amb el Diplocat, les delegacions exteriors o diversos viatges. El Tribunal de Comptes arxiva el seu cas després que la justícia europea es pronunciés a favor d'amnistiar la malversació. Neus Munté es mostrava així de satisfeta al Catalunya Nit.
2: Sembla que sí, que efectivament la persecució patrimonial que implica sempre el Tribunal de Cuentas, aquesta persecució civil que durant tants anys doncs, hem tingut a sobre com una mena d'espasa de Damocles, sembla que sí, que per fi acabarà.
1: Per Junts, Esquerra i per Artur Mas, el Tribunal de Comptes tanca una etapa de repressió i persecució.
0: Els socialistes guanyarien les eleccions espanyoles tant a Catalunya com al conjunt de l'Estat, segons les últimes enquestes del CEO i el CIS.
1: Segons el Centre d'Estudis d'Opinió Català, el PSC calcaria els resultats del 2023 amb 18 o 19 escons, seguit d'una esquerra a l'alça amb entre 10 i 11. El PP obtindria 6 o 7 representants i Vox els trepitjaria els talons. Al darrere, Junts perdria almenys 2 diputats i els comuns en mantindrien només 2 o 3. A nivell de tot l'Estat, el CIS també situa el PSOE com a vencedor amb més d'un terç del vot. L'estudi, fet en ple esclat del cas Mari Carmen, deixa el PP a gairebé 12 punts dels socialistes i només a 5 per sobre de Vox. També hi hauria un lleu repunt de sumar que seria proporcional a la reculada que tindria Podem.
0: I quan queden 2 dies per registrar coalicions, el Front Ampli continua buscant la manera de convèncer Podem perquè s'incorpori.
1: Ada Colau diu que està disposada a renunciar a la candidatura per facilitar-ho. L'exalcaldessa de Barcelona ho va dir a TV3 i també s'ha obert a canviar el nom de la coalició.
3: Aquí del que es tracta és que estiguem les persones al servei del projecte. Si en algun moment sumem moltes altres formacions al Front Ampli i es trobés una altra persona que fos encara de més consens, doncs jo estaria encantada de recolzar-la.
1: Podem, però, continua defensant el seu pacte amb Gabriel Rufián i amb Esquerra i rebutja entrar al Front Ampli.
0: Ada Colau, aquest matí, al matí de Catalunya Ràdio. 2 anys després de la revolta pagesa, el sector va tornar a Barcelona.
1: Ho va fer per reclamar millores i denunciar els incompliments dels acords que van tancar aleshores amb el govern. Uns 200 tractors i un miler de pagesos arribats de diferents punts del país van col·lapsar la Gran Via durant unes hores. Al govern espanyol li reclamen que el gasoil agrari, essencial per la supervivència del sector, quedi exempt del màxim d'impostos. Només en un any, aquest combustible s'ha encarit un 60%.
4: Nos inicis, amb un quilo de blat, compràvem 3 litres de gasoil. Actualment, per pagar un litre de gasoil, necessitem 10 quilos de blat. A la

0: Generalitat li demanen ajudes directes d'entre 8.000 i 17.000 euros per explotació i avisen que si no hi ha congressions aviat hi haurà més mobilitzacions.
1: Els Estats Units proposen descongelar alguns dels actius russos immobilitzats per convèncer Rússia que torni a les converses de pau amb Ucraïna.
0: Segons ha avançat aquesta nit el Financial Times, són els actius que Europa va immobilitzar després de la invasió russa a territori ucraïnès. El govern de Donald Trump proposa descongelar-ne alguns i traspassar-los sota supervisió de Washington perquè el Kremlin torni a seure's a la taula de negociació. La Unió Europea ja ha rebutjat la proposta nord-americana. Això mentre avui comença una cimera de dos dies en què els 27 parlaran sobre la guerra amb la presència del president ucraïnès Volodymyr Zelensky.
1: El Brasil aprova la setmana laboral de 5 dies sense retallades salarials.
0: La reforma impulsada pel president Lula da Silva pot suposar un impuls per les seves aspiracions de cara a la segona volta de les eleccions presidencials. Se celebren la setmana que ve i l'enfrontaran al candidat de l'ultradreta Fabio Bolsonaro, que és el fill de l'expresident Jair Bolsonaro.
1: El papalló 14 recupera favorablement de l'operació per extirpar-li un tumor maligne del pulmó.
0: El Vaticà ha explicat que el pontífex ja ha començat a caminar per l'habitació i a menjar de manera normal. No confirma, però, si haurà de fer algun tractament complementari. De moment, el papa no ha cancel·lat la visita oficial a l'Uruguai, l'Argentina i al Perú, que està prevista per principis del mes que ve.
1: La jutgessa que investiga la mort del fundador de Mango, Isaac Andic, cita a declarar com a testimoni l'advocat Miquel Roca.
0: Ho fa a petició de la defensa de Jonathan Andic i perquè aclareixi si la fundació filantròpica que Isaac Andic volia crear afectava o no l'herència familiar. La defensa també ha demanat 6 testimonis més, com el notari que cada any elaborava els testaments d'Isaac Andic o la directora financera que la societat de la Societat Patrimonial de la Família. La jutgessa també ha acceptat, en aquest cas a petició de la Fiscalia, que declarin com a testimonis diversos agents dels Mossos i dels Bombers.
1: El Mont Blanc, el cim més alt dels Alps, ha guanyat gairebé 2 metres respecte al 2023.
0: Sí, concretament ara fa 4.807 metres i mig. Ara bé, ha perdut més d'un metre en comparació amb l'any passat. De fet, els mesuraments dels últims 25 anys apunten a una possible tendència a la baixa. Segons els experts, aquestes variacions s'expliquen pels canvis en la quantitat de neu i de gel que s'acumulen al cim. Tot i això, volen continuar mesurant la muntanya per esbrinar l'efecte que hi té l'escalfament global.
1: Sí, és que ja fas cara de cap de setmana.
0: Sí, ara ja toca.
1: Ara ja es veu, encara pots anar a fer alguna copeta, eh?
0: Sí.
1: Encara et trobaràs a la casa oberta. Que vagi bé, Agustí.
0: Adéu. I vaig.
1: 6:05, 5 minuts. Moment de saludar la Sílvia Solanes. Molt bon dia, Sílvia.
2: Bon dia, què tal?
1: Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
2: Molt bon dia.
1: Vinga, moment de fer un cop d'ull a les portades del dia. Avui, amb les tracturades dels pagesos i el Tribunal de Comptes.
2: Sí, la fotografia que han triat el periòdico i la Vanguardia és per la protesta dels pagesos. El periòdico ho acompanya del titular El malestar del camp surt al carrer.
3: I l'altre gran titular del diari del grup Godó és per l'amnistia. Recull unes paraules de Conde Pompidou que són: només queda que el Tribunal Suprem tanqui la causa del procés. L'Ara també va per aquí i diu: s'aixeca el càstig econòmic als càrrecs de govern durant el procés.
2: En aquest cas, a l'Ara, la foto és de la guerra ucraïna, és una imatge impactant d'una dona ensangonada i diu: Zelensky busca ajut europeu a la desesperada.
3: Pel que fa a la premsa editada a Madrid, El País va en precampanya per al 29N i diu: el PSOE i el PP encenen la batalla pel futur de les pensions. També recull que Margarita Robles anirà com a número 2 de Sánchez a les llistes.
2: De precampanya al Mundo diu: el PP busca agitar les llistes amb Álvarez de Toledo a Madrid i el Viola a Catalunya. El titular destacat, però, és la foto de l'AVE incendiat dilluns i titula que els maquinistes van avisar el juny del mal estat de l'AVE que es va cremar.
1: Pràcticament 6:07, 7 minuts. Si obriu els diaris i llegiu els articles d'opinió, avui us hi trobareu varietat de temes.
3: Sí, l'Ara celebra que ja ha acabat el que ha qualificat de malson del Tribunal de Comptes, que buscava llançar el missatge que tot aquell que amenacés la unitat de l'Estat tindria com a conseqüència la ruïna econòmica.
2: Creu que caldria una reforma profunda d'aquest organisme perquè una persecució política com la dels líders catalans no es pugui tornar a repetir.
3: En clau electoral, a La Vanguardia, Màrius Carol exposa que en aquesta campanya hi ha un pacte de no agressió entre PP i Vox que no es trencarà perquè la dreta ja es veu guanyadora.
2: Lluís Foix parla sobre la banalització del debat públic i diu que quan els partits s'allunyen dels seus votants, els votants busquen altres partits.
3: Mentrestant, El País es fixa en la visita dels Reis a Ceuta i Melilla i diu que ha complert l'objectiu de reafirmar la sobirania i la integritat territorial.
2: I afegeix que el Marroc ha d'entendre que només des de la lleialtat i el respecte mutu es poden construir vincles duradors.
3: Per la seva part, El Periódico lamenta que el Consell General del Poder Judicial no es posi d'acord ni per protegir la justícia que dirigia la investigació sobre la contractació irregular del germà de Pedro Sánchez.
2: El diari recorda que aquesta magistrada va ser objecte de diversos intents de coerció.
3: I per últim, El Mundo dedica l'editorial a l'empresa pública Traxa i assegura que des de l'arribada de Pedro Sánchez al govern, endollarir gent ha estat la norma.
2: Assenyala una regeneració profunda de les institucions que el govern espanyol diu ha posat al servei dels seus interessos particulars.
1: Moment també de donar un cop d'ull a la premsa digital. Qui ha perdut el tractament de majestat?
2: Doncs la reina Sònia de Noruega ja no figura com a part de la Casa Reial, un canvi que arriba després de la mort del seu marit, el rei Harald V. Ara forma part del que es considera altres membres de la família reial. El tractament de majestat el tenen només el rei i la seva esposa, ara Haakon VIII i Mette Marit.
1: Notícia trista. Adeu als taps de Cadaqués.
2: Perquè tanca Can Cabrises, la pastisseria dels emblemàtics taps de Cadaqués. La jubilació de la seva propietària posa fi a la trajectòria d'una pastisseria familiar que ha convertit aquest petit pa de pessic creat a finals del segle XIX en un dels símbols gastronòmics del municipi. Baixaran persiana a finals de mes, per tant, encara tens temps d'anar a Cadaqués a comprar uns taps.
1: Mira que ho portem dient durant mesos, setmanes, aquesta falta de relleu generacional en els negocis de casa de tota la vida, i mica en mica anem perdent locals i història del nostre país. Per tant, ho hauríem també de revisar. Una aliança d'extrems.
2: Zara, que s'ha aliat amb Santa Eulàlia, la històrica botiga de moda de luxe de Barcelona, traurà al mercat 6 camises a 59,95 euros. D'aquesta manera, Inditex redobla la seva aposta de moda amb col·laboracions exclusives. Després d'un acord amb Galliano, ara ha fitxat la Casa Centenària del Passeig de Gràcia per una col·lecció limitada d'home. Ho recull el periòdico.
1: El Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici es fa gran.
2: I literalment, perquè s'amplia amb la incorporació de 3.500 hectàrees. Això vol dir que creix gairebé un 9% la superfície total. L'ampliació de l'espai de màxima protecció inclourà terrenys de la Torre de Cabdella, la Vall Fosca i de Sort, que fins ara formaven part del que es considera zona perifèrica. Ho llegim al Segre.
1: Amb 5 minuts arribem a 6:45 del matí. Molt bon dia, Catalunya. Benvinguts, benvingudes als matiners de Catalunya Ràdio. Aquestes hores del dia, moment de repassar alguns apunts culturals. Marta.
4: Avui comencem a Manresa per parlar de la Fira Mediterrània. A la 29a edició, que fins al cap de setmana doncs omplirà la capital del Bages amb propostes ben diferents. Per exemple, us dic tres noms: Sandra Montfort, Joana d'Arc i Trèvol, que són guanyadors dels Sons de la Mediterrània de l'any 2023. Tot això a Manresa, i mentrestant a Tarragona... És tan difícil
1: olvidar-te. Ho estic llegint bé, això?
4: Estàs llegint molt bé.
1: A veure, un moment, a veure si els oients podeu descobrir qui està cantant. És tan difícil olvidar-te. Què estem sentint, per favor?
4: Julio Iglesias Jr.
1: Vaja, vinga.
4: El teniu a Tarragona, on reviurà els grans èxits del seu pare.
1: Un ja concert. Li agradaria.
4: Ah, sí, que si voleu anar, doncs es fa al Palau Firal i Congressos de Tarragona. Tot això, com dèiem, allà i a l'Auditori de Girona, més música.
1: Som unes persones tan eclèctiques en aquest programa, perquè podem passar de Julio José, de Julio Iglesias Jr.
4: A Remei
1: de Calafresca, però patant.
4: Però és que t'ho juro que estava escrivint avui els apunts culturals,
1: no?
4: I deia, mare de Déu, mare de Déu. I alguna cosa ja m'he deixat, però és que no hi cabia, avui hi ha molta cosa. Avui, concert de Remei de Calafresca a les 8 del vespre a l'Auditori de Girona.
1: Vinga, va, més previsions, que és dijous i, a més, també s'acosta el cap de setmana.
4: Sí, això es nota perquè hi ha moltíssima cosa. Es dona, per exemple, aquest vespre el Premi Planeta de Novel·la al Manac de Barcelona. També avui comença el Festival Panoràmica Granollers, un festival de cinema i fotografia que s'allargarà fins el 27 de desembre. A Barcelona comença el Festival Culit, el Festival de Literatura Queer, i també comença el Mixtur, el Festival de Nova Creació a la Fabra i Coats. I si voleu saber de què va, atents al que ens ha explicat pels matiners el seu codirector, Oriol Saladrigues.
5: El Mixtur és un festival dedicat a les pràctiques musicals més especulatives, on trobem tant projectes de música contemporània i art sonor, com d'altres projectes que, sense deixar de ser radicalment contemporanis, se surten d'aquí al públic general, que al final és el públic que més ens interessa. Si ho voleu descobrir, us convidem a consultar la programació, que comença i acaba amb dues celebracions molt sonades, mai millor dit, i que inclou més de 20 concerts molt diferents, activitats infantils i familiars i molt més. Us hi esperem.
4: I acabo amb un apunt de teatre, perquè avui s'estrena al Centre de les Arts Lliures de la Fundació Joan Brossa, Tiempo de Vida, de Moreno Bernardi. Es pot veure fins a l'1 de novembre i ell mateix ens el presenta pels matiners. Atents a aquesta veu, perquè m'ha agradat moltíssim.
1: A veure.
6: Tiempo de Vida nace por reflexionar sobre el vínculo familiar, la relación con el padre y la construcción de la persona. Temas como la pérdida o la honestidad, el coraje, la necesidad de enfrentarse a la enfermedad cuando este es un momento de construcción, sanación y curación de un vínculo tan fundamental como es el vínculo paterno. Básicamente, tiempo de vida es esto, un homenaje a la naturaleza sentimental del individuo.
1: Ma, que cosa fa, eh?
2: Has vist?
1: Però quina veu, no? És que hi ha dues d'aquestes que les sents i peten el telèfon.
2: Sí, jo l'he escoltat al WhatsApp i he dit, ui, això sonarà fort a la ràdio, tu.
1: Això què és, entre música grega i italiana, no? Estem entre el...
2: Sí,
1: ets italiana. Això ho poses a Grècia i també cola, eh? També t'ho dic, eh, Macià? Què, anem al que anem o no? Com ho veus?
7: Però vostè què més?
1: Dos minuts, tres quarts de sis del matí. Maria Fernández Noguera, bon dia de nou.
3: Molt bon dia de nou.
1: Bon dia també a tots els matiners que teniu ganes de participar i de saber si sou assertius o no amb la dada Maria. Hi ha un home que està enganxat a aquesta secció i és Eloi Cordomí. Eloi, molt bon dia de nou.
8: Bon dia, home, i ara ja em ratxa.
1: De nou no, perquè et saludo per primera vegada. Tranquil·let. Ara ja ho has dit, és que avui ja no. Ho veus? Aquestes coses no s'han de dir, Eloi.
8: No, però és per fer broma, home.
1: Molt bé, has dormit bé?
8: Sí, prou.
1: Molt bé, després parlarem de coses. Vinga, tothom preparat ja. Tens per escoltar què ens ha d'explicar la Maria. Maria.
3: Mira, avui parlem de l'anomenat efecte Matilda, perquè aquests dies hem sabut quins han estat els Premis Nobel.
9: Prize in Economic Sciences in memory of Alfred Nobel.
3: Un any més, la gran majoria de guardonats són homes, i de 10 premiats, aquest 2026 només hi ha hagut dues dones. La poeta Anne Carson, que ha guanyat el de literatura, i l'advocada sud-africana i defensora del dret internacional Navi Pillay, que ha estat reconeguda amb el de la pau. Però això no és nou d'aquest any, perquè en 125 anys d'història la gran majoria dels Nobel l'han guanyat homes.
1: Ja hi som.
3: Per això avui us pregunto...
1: Quantes dones?
3: Del miler. Són mil justes, eh? De persones guardonades des del 1901 amb els Premis Nobel, quantes han estat dones?
2: Buah.
1: De mil, eh?
3: De mil!
1: Vinga, va, vull disparar primer Macià Closes, que tu sempre vas escoltar i després vas guanyant. 222, diu Macià Closes. Cordomí.
8: 175.
1: 175.
8: Pam.
1: Molt bé. Clar que sí. Eloi. Marta Viana.
2: Jo no sóc tan optimista, nois, eh?
3: Jo tampoc.
2: 32.
1: 32, diu Marta Viana.
2: M'he passat.
1: I la Cuqui Lara García.
10: Jo diré 80.
1: Ai.
8: Jo el canal i és que dic...
2: Com a molt.
10: Que està pensant fort.
8: A mi no em dones tant temps per pensar.
2: Ara, molt bé, Eloi.
1: Però és que jo dirigeixo el programa, carinyo.
3: Es queda l'últim, saps? Aviam què.
1: Tia, doncs jo diria que... 100. Eloi Cordomí, 175. Marta Viana, 32 dones. Lara, 80. Macià Closes, 222. I jo dic 100. Però quantes dones han guanyat el Nobel des del 1901 fins a l'actualitat d'aquestes 1.000 persones que sí que l'han guanyat? I qui s'emporta la dada Maria d'avui és...
3: Lara García! En aquest cas, el pessimisme ha estat l'opció encertada, perquè són només 70.
1: Sí, però la Marta era més pessimista, perquè ha dit 32, 30, eh?
2: Sí, això no va bé, això
1: només
2: no.
1: Només 80
2: no
1: de 1.000?
3: No. Només 70 de 1.000.
1: 70 de 1.000.
3: Per tant, només un 7%.
1: Quina
3: són números
1: bestiesa.
3: Ridículs. I, de fet, si mirem les guardonades en els Premis en àmbits de ciències, encara són més baixos. Mira, Marta, no estan tan malament, perquè pel que fa als Premis de Ciències...
2: Ara.
3: Hi ha hagut 769 reconeixements a persones en medicina, física, química i economia, i només 30 han estat per dones. Això és el 4%.
2: Jo devia tenir aquesta dada al cap.
1: Eloi!
8: Digue'm.
1: Avui no, eh?
8: No, avui no. No.
1: Macià, llarg, avui tampoc, eh?
11: Una
1: és que...
11: putanella!
1: Clar, exacte. Vinga. Gràcies, Maria.
3: Fins ara.
1: Teatro. Home, i tant. Lo puro es tuyo, lo tuyo es puro teatro. Teniu ganes d'anar al teatre? Doncs ja ho sabeu, 932017474. Ja podeu començar a marcar el telèfon dels matiners si teniu ganes d'explicar-nos també què feu desperts a aquestes hores, però més encara si teniu ganes d'anar al teatre, perquè avui tenim un val per dues persones per l'obra Palabra de Perro, al Teatre Romea. Hi haurà funcions des del 28 d'octubre fins al 8 de novembre. És un humor i una crítica social a través de la mirada alerta de dos gossos. Palabra de Perro, al Teatre Romea. Comencem a rebre les trucades dels matiners ja mateix, exactament al 932017474. I a partir de les 6 del matí, és a dir, d'aquí pràcticament 12 minuts, engega un nou matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Quin és el menú d'avui, Maiol?
11: Doncs mirant dos dels protagonistes del dia, Ada Colau, candidata de Front Ampli, demà s'acaba el termini de les coalicions, ens explicarà com estan les negociacions a partir de les 9 al matí de Catalunya Ràdio, i a dos quarts de 10 l'expresident Artur Mas, a qui acaben d'amnistiar per part del Tribunal de Comptes. Encara estem pendent del Tribunal Suprem i l'amnistia sobre el govern de l'1 d'octubre. Després tindrem a Paco Marco, director de Método 3, que ha publicat llibre i sempre és interessant sentir les seves confessions. Obrirem la taverna aquest dijous i comença a venir de gust saber què podem menjar al cap de setmana. I a les 11 entrevista a José Corbacho i David Fernández. Un José i un David com els germans Estopa, i d'això ens parlaran una miqueta.
1: Ja tindrem el matí fet i demà divendres.
11: Ui, tant.
1: Tota gràcies, Maiol.
11: Fins ara.
1: Bon dijous.
12: La tarda de Catalunya Ràdio, sempre amb tu. Rosita, bona tarda.
13: Hola, bona tarda.
12: Com es troba, Rosita?
13: Anem tirant.
12: T'has trobat que t'estàs gastant molts diners per poder veure la tele, no?, a l'hospital.
13: Ah, això mateix, sí. Bueno, tenim habitació compartida i llavors paguem la meitat cada un.
12: També escoltes la ràdio, tu, de tant en tant, eh, a les nits?
13: Home, sempre, la nit dels ignorants, al dematí, Ricard Ullestrell.
1: Ullestrell, Ullestrell.
12: Ullestrell, sí, home, està molt bé, eh?
14: A la nit, al matí i, esclar, també a la tarda. La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
12: Rosita, quan et recuperis, vine'ns a veure un dia a la ràdio, aquí a la tarda.
13: Vaig amb tacatà, però ja miraré de venir.
15: Soc el Sergi Vicente. Retorno a la Xina per explicar-vos com canvia i com ens canviarà.
14: Després de més de 12 anys vivint a la Xina com a corresponsal, Sergi Vicente torna al país per descobrir com està canviant.
16: Shanghai, la sensació és que és una ciutat que funciona.
17: Què creus és la cultura del dia aquí a Xina?
14: Shanghai, Hangzhou, Pequín, Shenzhen, Chengdu, Chongqing. 6 ciutats, 6 episodis i 2 preguntes. Què és avui la Xina i cap on va? Retorn a la Xina, un podcast de Sergi Vicente a l'àpia web de Catalunya Ràdio.
18: I també disponible a la plataforma 3CAT.

0: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
1: 10 minuts, arribem a les 6 del matí. Eloi Cordomí, molt bon dia de nou.
2: Hola, bon dia, bon dia.
1: Avui he sortit de casa, jo que sóc el teu termòmetre maresmenc, i ja s'ha notat una miqueta la davallada de les temperatures. Avui no feia la calor que feia ahir quan vaig sortir de casa.
2: És veritat, és veritat. Veus? Jo també al Maresme, d'avui no passaven dels 20 graus.
1: Ja s'ha notat.
2: I a Barcelona, que és on sempre tenim les temperatures més altes, han arribat just fregant els 20.
1: Veus?
2: I aquests dies els han passat, o sigui que sí, sí, vas molt ben encaminat. I espero que vagis ben encaminat també de cara al cap de setmana.
1: No, això ja no porto tu també, ja t'ho dic ara.
2: El perquè es va confirmar, ens va confirmar el canvi.
1: Ai, no.
2: A veure, avui encara no, eh? Avui tindrem solet, en alguns llocs hi haurà bancs de boira, núvols baixos al centre de Catalunya, i a molts llocs del litoral es poden anar formant alguns núvolets, alguns núvols baixos. En principi, aquests núvols seran més persistents al litoral de Tarragona i de Barcelona. I llavors, avui, les temperatures semblants a les d'ahir, tot i que han baixat una mica aquesta hora, a migdia entre 24 i 25 de màxima, potser 27-28, els llocs més càlids de Ponent i del Sud. Demà, més o menys com avui, i dissabte és quan canvia la cosa.
1: Vaja.
2: Es preveu pluja. De fet, es preveu una entrada de tramuntana i de mestral que farà baixar la temperatura. Entre dissabte i diumenge poden baixar 10 graus.
1: Apa, vinga, sí, tot de cop, sí, i que nevi ja al Maresme.
2: No, home, no, en dos dies. En un dia no, en dos.
1: És que estic tan en contra, tan en contra.
2: No passa res, home, no passa res. Ho superaràs,
1: i tant,
2: ho superaràs.
1: I tant.
2: Tindrem pluja, o sigui, fora d'aquests llocs on hi hagi mestral i tramuntana, també tindrem pluja dissabte, a partir de mig matí i migdia, sobretot. A la tarda serà quan més ha de ploure. I diumenge ja veurem. Ja veurem,
1: esperem que no hi hagi alarma,
2: si no...
1: Esperem que no, esperem
2: de moment,
1: que no.
2: De moment pinta molta pluja a Illes Balears i País Valencià. I aquí també, però no tanta.
1: Bé, doncs haurem de veure com va evolucionant el temps al llarg del cap de setmana amb aquesta davallada de les temperatures i que, a més, portem avisant també al llarg d'aquesta setmana. Que tinguis bon dijous, Eloi.
2: Igualment, que
1: vagi molt bé. Una abraçada, estimat. Adéu.
2: Vinga, demà a la dada Maria ens veiem.
1: Adéu. 8 minuts, arribem a les 6 del matí. Si teniu ganes de regalar teatre, que és aquell regal perfecte, us fem una proposta que és ràpida, efectiva, que fareu feliç a les persones que estimeu. Com? Molt senzill. Entrant a regalateatre.cat, regalateatre.cat, i podeu consumir cultura, que és una cosa que sabem que també us encanta. Avui us convidem a anar a veure Palabra de Perro al Teatre Romea de Barcelona. Hi haurà funcions des del 28 d'octubre fins al 8 de novembre. És un humor, és una obra que tracta amb humor i amb crítica social, això sí, a través de la mirada de dos gossos. 93207474, aquestes hores del matí. Saludo la Cristina. Bon dia, Cristina.
3: Hola, bon dia, què tal, què feu?
1: Molt bé, doncs mira, aquí treballant una mica, i tu?
3: Mira, doncs ara m'he despertat i he posat el primer que poso sempre és Catalunya Ràdio.
1: Molt bé.
3: I dic, bueno, a veure què diuen i a veure el temps que farà. I he sentit això de les entrades. I mira, no sóc de Barcelona, però si em toquessin, doncs li regalaria a una amiga que tinc a Barcelona que hi pogués anar.
1: Que segur que la faràs feliç. Des d'on ens truques, per cert, Cristina?
3: De Mollerussa.
1: Des de Mollerussa. I escolta'm, com es presenta el dia? Molta feina?
3: Sí, sempre. Sí, sí.
1: A què et dediques, Cristina?
3: Bueno, jo sóc decoradora.
1: Molt bé, eh? Home, escolta, molt bé, eh? Vale, ens apuntarem al teu telèfon per sentir bé reformes i decoració a casa.
3: Molt bé, moltes gràcies i que vagi molt bé.
1: Igualment, Cristina, tens el número 1. Una abraçada.
3: Gràcies.
1: Adéu, adéu. I de la Cristina passo en Jordi. Bon dia, Jordi.
4: Hola, bon dia.
1: I tu des d'on ens truques?
4: De Sant Cugat del Vallès.
1: Des de Sant Cugat. Com va aquest matí, Jordi?
4: Doncs bé, mira, a punt d'entrar a treballar.
1: Molt bé, de què treballes?
4: Soc director d'un centre de menors.
1: Molt bé. I fins a quina hora treballem, Jordi?
4: Ostres, és complicat de contestar-te això, eh?
1: Clar, depèn del dia, no estava pensant.
4: Fins que s'acaba la feina, sí, sí.
1: Hi ha vegades que quan sento directors, caps d'àrea, dic, no sé per què pregunto fins a quina hora, perquè sou els que a vegades acabeu allò aturant el rellotge, o millor dit, passant del rellotge i fins que no s'acaba la feina no tornem cap a casa, eh?
4: És ben veritat, sí.
1: Doncs a veure si t'emportes aquest parell d'entrades per a veure Palabres de Perro. Una abraçada, Jordi, records de Sant Cugat.
4: Una abraçada, moltes gràcies.
1: Que vagi bé. Adéu, adéu, adéu. I tinc per aquí en Bernardí, ho dic bé, eh?
5: Sí, ho dius bé.
1: Què tal, com va el matí?
5: Molt bé, m'he aixecat per una estona. Mira, em faig gran, em desperto i ja no puc dormir. Què faig? Em s'escolta els matiners.
1: Doncs això està molt bé, escolta'm, jo que ho celebro. Et passa també això el cap de setmana, Bernardí, o no?
5: Doncs ara una mica sí, eh? Vull dir, a la que passes dels 60 ja els dones comencen a trastocar.
1: Això acostuma a passar, eh? Jo moltes vegades m'intento forçar el cap de setmana a fer allò que jo que li dic tontament, el ressupor al llit, que és quedar-t'hi mitja horeta més. I és impossible, això de tornar-te a dormir. La veritat és que amb els anys acaba costant.
5: Ai, doncs sí.
1: Doncs escolta'm, tens el número 3, Bernardí. A veure si t'emportes també aquest parell d'entrades per anar al teatre.
5: Estupendo, moltíssimes gràcies.
1: Que vagi bé el dijous. Una abraçada.
5: Adéu, bon dia, una abraçada.
1: I acabo saludant a la Carmen. Bon dia, Carmen.
6: Bon dia, matiners.
1: Què tal? Com estàs?
6: Ostres, mira, molt bé i amb molta vergonya.
1: Què vols dir? Per què?
6: Hòstia, mira que fa temps que us escolto i no m'atrevia mai a trucar.
1: Home, doncs jo aplaudeixo moltíssim que després de tant de temps t'hagis animat a participar al programa.
6: Quina vergonya.
1: No, home, no. Mira, per exemple, quan fa que ens escoltes, Carmen?
6: Mira, ben bé, cada dia des del desembre.
1: Des del desembre.
6: Cada dia.
1: Tu passes bé amb nosaltres, que és el més important.
6: Ostres, imagina't, entro a treballar a quarts de 5 del matí, amb una cuina, jo tota sola. Alegreu els matins.
1: Clar.
6: Seria molt dur, això.
1: Doncs escolta'm, celebro moltíssim parlar amb tu, que ens escoltis cada matí, que t'acompanyem en aquest primer tram del dia, i tens el número 4, Carmen.
6: Moltíssimes gràcies, Maria.
1: Has vist que no... Gràcies a tu per seguir-nos. Has vist que no ha estat tan complicat, el tema?
6: No,
1: ja ho tenim fet, això. Un petonàs, Carmen.
6: Gràcies.
1: Que vagi bé. Adéu. Doncs d'aquí uns moments sabrem qui s'emporta aquest parell d'entrades. Mira, abans de saludar l'Agnès Marquès, una mica de David Bowie, que sempre ens alegra la vida.

0: la música de Bowie. Quina llàstima que no puguem escoltar més Starman, però si a aquestes hores del matí he de saludar, com sempre, a l'Agnès Marquès per saber que, com va acabar el dia just després d'acabar el Catalunya Nit. Bon dia, Agnès.
1: Bon dia, matiners, com esteu? Jo avui me'n vaig cap a casa pensant en Chino Darín, concretament en l'entrevista que hem sentit al Catalunya Nit que li ha fet al cap de cultura, en Marc Garriga, que està cobrint el Festival de Cinema de Sitges. I a última hora, ja ho sabeu, ell és parella de la catalana Úrsula Corberó, tenen un fill plegats, etc. I en Marc li ha demanat a última hora si havia après a parlar català i com ho duia, no?, tot plegat. I diu que sí, que el parla, però que té aquella sensació de pudor, aquella sensació de quan un comença a parlar una llengua i sap que no la domina de tot. I ell ha dit amb el seu argentí fantàstic, de com ir pisando cáscaras de huevo, no? Crec que és una sensació que és molt reconeixible, que segur que tots hem tingut alguna vegada. Però reflexionant al voltant d'aquesta sensació del pudor, és ben bé, a vegades, una sensació a revisar, eh? Perquè quantes coses a vegades queden a mitges només perquè ens fa cosa, ens fa pudor, no gosem. I a vegades hauríem de fer una passa ferma endavant. I crec que en aquest cas li hauríem de demanar al Chino que la fes. Vinga, que vagi bé el dia.
0: I a aquestes hores del matí també saludo Ricard Ostrell. Molt bon dia, Ricard.
2: Quantes coses, això que diu l'Agnès.
0: Sí,
2: bon dia.
0: Té molta raó amb la reflexió que ha fet avui l'Agnès, que com gairebé sempre la clava. Vaja, no com gairebé sempre, no, com sempre que la clava. Sempre, m'encanta. Escolta'm, abans d'acabar, Ricard, un número d'1 al 4.
2: El 4.
0: Vinga, va, la Carmen, que li feia vergonya trucar-nos avui. Doncs mira, la Carmen que se'n va cap al teatre. Tot teu, Ostrell.
2: Bueno, espera't, home, falten 5 segons.
0: Però de dia arrenca el matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. Que vagi molt bé el dia, matiners. Vinga, va, adéu.
2: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
3: Comença el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.

0: a l'espera d'aquest canvi de temps de cara al cap de setmana, avui, de moment, temps estable. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, avui un temps bastant semblant al d'aquests últims dies. Hi ha alguns bancs de boira, núvols baixos al centre de Catalunya, al prelitoral, també se n'estan formant a la costa, i avui serà més persistent segurament al litoral de Tarragona, de Barcelona, on es mantindran també durant la tarda. Avui amb temperatures semblants a les d'ahir, un palet més baixes, màximes de 25 graus més o menys, a la majoria de comarques poden arribar als 27-28 a l'oest, i pendents d'aquest canvi que arriba al cap de setmana. Amb pluja dissabte, excepte la Costa Brava i el sud de Catalunya, amb bufarà tramuntana i mestral, a la resta de Catalunya pot ploure, a gairebé tot arreu. I diumenge, sembla que el gruix de la pluja quedaria a les Illes Balears i al País Valencià. Aquí també plourà, però les pluges més abundants caurien en aquests sectors. Llavors ho anirem seguint, el que sí que tindrem serà una baixada forta de la temperatura.
0: Estem parlant de pluges que poden afectar molt, com hem vist aquestes últimes setmanes.
1: Caldrà anar-ho seguint. De moment la pluja de dissabte serà pluja abundant en alguns llocs, vol dir que poden superar els 50 litres per metre quadrat, i la diumenge hauria de tenir més o menys, aquí a Catalunya, aquest estil. 20, 30, 40, 50 litres. Potser alguns llocs del sud de Catalunya es poden acumular fins a 100 litres i sembla que les quantitats superiors als 100 litres s'haurien de produir sobretot a les illes i al sud del País Valencià. Perquè és una, de moment ens pinta els mapes una gregalada. Més que una llevantada, que deixaria molta pluja a Catalunya, ens pinta vent de gregal de nord-est. I en aquestes circumstàncies, en general, plou al sud de Catalunya, Terres de l'Ebre, ports, i plou sobretot a les Illes Balears i al País Valencià.
0: Per tant,
1: però vaja, hi haurà molts matisos i molts canvis, eh?
0: Però deies que sí que ens hem de fixar molt en el que passi a les Illes Balears.
1: De moment sí, de moment sí. Però insisteixo que tot això
0: es
1: formarà per una depressió aïllada a nivells alts, una dana, que acabarà formant també segurament una baixa en superfície. Llavors té un moviment molt erràtic i cada dia els pronòstics seran diferents. De fet, ara estem pendents que s'actualitzin els mapes de les 6 del matí per veure cap a quina línia va tirant això aquest matí.
0: Ho seguirem, Eloi, gràcies. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Avui al matí de Catalunya Ràdio també tindrem dos dels grans protagonistes de l'actualitat política. D'una banda tindrem Ada Colau. Falta un dia ja perquè s'acabi aquest termini per registrar coalicions i l'espai de l'esquerra continua sent, ara mateix, una olla de grills. Li preguntarem si en les últimes hores s'ha trobat un altre nom que permeti l'entesa entre el Front Ampli i Podem.
2: Si en algun moment sumem moltes altres formacions al Front Ampli i es trobés una altra persona que fos encara de més consens, doncs jo estaria encantada de recolzar-la.
0: Sí, ahir es va convocar la premsa per presentar el cartell de Front Ampli, amb el nom, amb el logo, just al moment en què Colau sortia i deia això. Si s'ha de canviar el nom, el canviem. Aquesta és la situació ara mateix a Front Ampli. I després ens visitarà també l'expresident Artur Mas, després que el Tribunal de Comptes espanyol li hagi concedit per fi l'amnistia juntament amb una trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat per les despeses de l'1 d'octubre. Jordi Turull i Salvador Illa.
3: El Tribunal de Comptes era un exemple molt clar de fer més de justícia que de justícia. Per tant, ens alegrem molt.
4: Malgrat les resistències que hi ha hagut, les obstruccions que hi ha hagut per part d'alguns, al final la convivència, la normalització s'imposa. No?
0: I en matèria d'habitatge, avui al matí de Catalunya Ràdio, atenció, perquè us pot avançar que veïns del bloc Papallona, de l'Eixample de Barcelona, deixaran de pagar el lloguer com a protesta contra la propietat. És un fons d'inversió que no vol renovar els contractes per convertir els pisos en habitatge compartit. L'Anna, una de les veïnes, ens explica que no tornaran a pagar fins que el bloc sigui expropiat.
5: Llavors, aquesta vaga té per objectiu forçar la negociació i entendre que aquí hi ha hagut un canvi de paradigma i que el poder el tenim nosaltres.
0: I a tot això, avui arrenca a Brussel·les un nou Consell Europeu. Els líders dels 27 es reuneixen per parlar d'immigració i de Ceuta i també del pressupost comunitari de la Xina o també de l'acord energètic entre Trump i Putin. En les últimes hores, Zelensky ha admès en una entrevista sentir-se traït per Trump.
6: Do you feel betrayed by what has been happening?
7: Really, yes. Really, between us. But, I mean, it's a little bit more complicated.
0: Than... Zelensky, que també ha reclamat a Elon Musk que recuperi els satèl·lits Starlink. Són clau, recordem, per la defensa ucraïnesa i en les últimes hores també han quedat inutilitzat, coincidint també amb un atac rus que ha deixat 12 morts. I parlarem també de preus. Amb una inflació que està a l'alça, de fet, des de Catalunya fins als Estats Units, sobretot per l'encariment dels carburants, ahir el conseller de la presidència, Albert Dalmau, feia aquesta reflexió al matí de Catalunya Ràdio.
8: Crec que hem de fer una tasca de pedagogia, que això passa perquè hi ha unes guerres que nosaltres no hem provocat, de les que en paguem les conseqüències. Del malestar de la gent hi ha formacions, especialment les formacions ultres, que se'n volen... se'n volen aprofitar?
0: En parlarem avui també d'inflació al matí de Catalunya Ràdio. I en mobilitat, els retards de l'AVE s'allargaran fins, com a mínim, principis de la setmana vinent. És quan Renfe calcula que podrà retirar de les vies el tren incendiat a Saragossa. I en esports, el Madrid se salva in extremis a Europa. Els blancs acaben guanyant 3-4 al camp de la Roma amb 3 gols als últims 10 minuts. Mourinho continua obsessionat amb els àrbitres i també amb el comitè. I ara, perquè la sanció de 4 partits a Vinícius es va saber poc abans del partit de la Champions.
9: Se hacen cosas sin vergüenza ya. El gato ya no está escondido, el gato ya va por libre. 2 horas antes del partido, un jugador tiene que saber que tiene 4 partidos de suspensión.
10: A veces pienso en ese día y tu mirada me atraviesa el corazón.
11: ¿Estáis?

0: de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
1: I comencem el repàs a l'actualitat d'aquesta hora amb Francesc Soler. Bon dia.
2: Bon dia, Ricard.
1: I Sílvia Solanes, bon dia.
3: Bon dia.
1: Ens actualitzem. Junts i Esquerra celebren la decisió del Tribunal de Comptes d'amnistiar Mas, Puigdemont, Junqueras i uns 30 exalts càrrecs del govern per les despeses de l'1 d'octubre i la promoció exterior del procés. També reclamen que l'amnistia s'apliqui a les causes que encara queden obertes.
2: En un comunicat, els republicans es mostren satisfets que s'hagi tancat una causa que ha comportat, diuen, un gran patiment per una condemna anticipada. En la mateixa línia, Jordi Turull, de Junts, parla del final d'una persecució.
4: Aquesta és una victòria clara de l'independentisme davant d'aquells que el que poda que haga, el Tribunal de Cuentas era un exemple molt clar de fer més de justícia que de justícia. Per tant, ens alegrem molt. El que demanem és que ara el Suprem no s'hi resisteixi més.
2: Des de Brussel·les, el president de la Generalitat, Salvador Illa, també ha celebrat l'amnistia per als encausats per les despeses de l'1 d'octubre.
5: Malgrat les resistències que hi ha hagut, les obstruccions que hi ha hagut per part d'alguns, al final la convivència, la normalització s'imposen. No?
2: Per Artur Mas, el Tribunal de Comptes ha acabat amb una etapa de repressió i persecució. Avui l'expresident serà al matí de Catalunya Ràdio a 9:45.
1: I la pilota ara és a la taulada dels d'altres tribunals, com per exemple el Suprem, que han d'aplicar l'amnistia els propers dies.
6: Puigdemont ja ha demanat al jutge Llarena que ho faci sense més dilacions.
7: El Suprem té pendent aplicar l'amnistia a Puigdemont, Comín i Puig per l'1 d'octubre, però també als exconsellers inhabilitats com Junqueras, Turull, Romeva i Bassa. Segons fonts del tribunal, ho farà abans de dimecres que ve per donar l'opció que es puguin presentar a les eleccions espanyoles. Més lluny de resoldre's queda el cas de Jové, Salvador i Garriga pels preparatius del referèndum, perquè el jutge ha demanat un pronunciament a la justícia europea. Pel que fa als activistes independentistes, el cas dels CDRs acusats de terrorisme és a la recta final i el jutge podria amnistiar-los aviat, mentre que uns 70 manifestants esperen l'amnistia en diferents tribunals, segons Alerta Solidària. Des de Madrid, Dani Sainz de Aja, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I atenció, perquè les enquestes diuen que els socialistes guanyarien les eleccions espanyoles, tant també a Catalunya com al conjunt de l'Estat, segons les últimes enquestes del CEO i del CIS.
2: Segons el Centre d'Estudis d'Opinió Català, el PSC calcaria els resultats del 2023 amb 18 o 19 escons, seguit d'una esquerra a l'alça, amb entre 10 i 11. El PP tindria 6 o 7 representants i Vox els trepitjaria els talons. Al darrere, Junts perdria almenys 2 diputats i els comuns en mantindrien només 2 o 3. A nivell de tot l'Estat, el CIS també situa el PSOE com a avançador, amb més d'un terç del vot. L'estudi, fet en ple esclat del cas Mari Carmen, deixa el PP a gairebé 12 punts dels socialistes i només 5 per sobre de Vox. També hi hauria un lleu repunt de sumar proporcional a la reculada de Podem. Ara bé, per Oriol Bartomeu, politòleg i director de l'Institut de Ciències Polítiques i Socials, els pronòstics a l'esquerra del PSOE s'han d'agafar amb pinces fins que l'espai quedi del tot definit. Són declaracions al Catalunya Nit.
8: El vot d'aquest espai, que clarament dona una sensació de cansament molt fort amb els seus partits, veurem com s'aclareix en el moment que tinguem ja definida l'oferta.
1: I el CEO també ha publicat les enquestes d'unes hipotètiques eleccions al Parlament.
6: En aquest cas també guanyaria el PSC, tot i que perdent entre 7 i 9 parlamentaris. El seguirien Esquerra i Aliança, que pràcticament empatarien al voltant dels 25 escons. Junts podria perdre la meitat dels diputats. A més, en tots dos baròmetres, l'habitatge destaca com a màxima preocupació dels ciutadans. El conjunt de l'Estat, més de la meitat dels encastats, asseguren que és la qüestió que més els amoïna.
1: I mentrestant, els partits van dibuixant també les llistes a les candidatures.
2: El PSOE, Pedro Sánchez, s'envoltarà dels seus ministres per afrontar els comicis i ha posat de número 2 la titular de defensa, Margarita Robles. De número 3, repeteix el ministre Félix Bolaños i el cinquè lloc, Fernando Grande Marlaska. Per la seva banda, Esquerra Republicana ha posat Jordi Albert, un dels noms de confiança d'Oriol Junqueras, de número 3 a la llista per Barcelona. És la persona que havia sonat com a possible substitut de Gabriel Rufián en cas que renunciés a ser el cap de cartell.
1: I quan queden 2 dies per registrar coalicions, el Front Ampli continua buscant la manera de convèncer, en aquest cas, Podem i altres formacions d'Esquerra perquè s'incorporin.
6: Ada Colau està disposada a renunciar a la candidatura per facilitar-ho. L'exalcaldessa de Barcelona ho ha dit a TV3, on també s'ha ofert a canviar el nom de la coalició.
9: Aquí del que es tracta és que estiguem les persones al servei del projecte. Si en algun moment sumem moltes altres formacions al Front Ampli i es trobés una altra persona que fos encara de més consens, doncs jo estaria encantada de recolzar-la.
6: Podem, però, continuar defensant el pacte amb Gabriel Rufián. Sentim Ione Belarra en declaracions a Televisió Espanyola i també Irene Montero, que no s'acosta al Front Ampli, però torna a convidar les formacions que vulguin a tancar acords amb ells.
3: Es que yo creo que es el tándem que la gente estaba esperando, el de Gabriel Rufián y Irene Montero.
10: Por nosotras no va a ser, a buscar todos los acuerdos y a tener la candidatura más fuerte posible.
6: Gabriel Rufián i Ada Colau, ara com ara, seran rivals a Barcelona a les eleccions del 29 de novembre.
1: I com dèiem, us ho avança també el Matí de Catalunya Ràdio, veïns del conegut com a Bloc Papallona de Barcelona anuncien que deixaran de pagar el lloguer com a resposta al propietari. És un fons que vol convertir els pisos en habitatge compartit.
2: El bloc a l'esquerra de l'Eixample va ser adquirit pel fons d'inversió New Amsterdam Developers, que ha decidit no renovar contractes als llogaters i convertir els immobles en habitatge compartit, és a dir, fragmentar els pisos en habitacions. El bloc s'ha organitzat amb el Sindicat d'Habitatge Socialista i la mobilització ha provocat la mediació del síndic de Greuges de Barcelona. Ara, quatre veïns dels sis que hi ha a l'edifici deixaran de pagar el lloguer, el que anomenen una vaga de lloguer. Ana Olesti és una d'elles i també és portaveu del sindicat. L'objectiu, diu, és pressionar la propietat i forçar la intervenció de l'Ajuntament.
11: Aquesta vaga de lloguers la comencem amb un doble objectiu. Generar un problema econòmic al fons NAC d'habilitar la seva posició en aquesta negociació per forçar que acceptin un preu de venda molt per sota del mercat, és a dir, l'expropiació del bloc Papallona a benefici zero. I en segon lloc és augmentar al màxim la pressió sobre el govern de Jaume Collboni.
1: I els veïns de Badia del Vallès comencen a veure com es retiren ja les primeres peces d'amiant dels edificis de la ciutat.
6: En una primera fase es trauran baixants, canonades i xemeneies en desús. Més endavant es farà el mateix amb les cobertes d'alguns blocs que s'hauran de substituir.
1: Badia del Vallès, Marta Vallès.
12: Diuen que és un descans i que quan acabi la retirada ja podran respirar tranquils. Després de molts anys de reivindicació veïnal, finalment els operaris han començat a retirar les peces de fibrociment. Josep Martínez és l'alcalde.
13: Són 127 comunitats de veïns i veïnes. I es tracta principalment de la retirada de canonades i galeries en desús.
12: Els veïns estan contents i des de la comissió de l'Amiant, Arturo Cortés apunta que ja treballen de cara a la segona fase.
14: Esto lo empezaron los vecinos y hoy en día pues estamos muy contentos. Pero ahora ya estamos con la segunda fase. Todas las cubiertas que hay que quitarla y hay que reponerla.
12: La ciutat va créixer als anys 60 i 70 quan aquest material es feia servir massivament perquè era resistent, aïllant i econòmic. Però quan es degrada és altament cancerigen. Per això està prohibit des de 2002. Des de Badia del Vallès, Marta Vallès, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I la jutgessa que investiga la mort del fundador de Mango, Isaac Andic, cita declarar com a testimoni l'advocat Miquel Roca.
2: Ho fa a petició de la defensa de Jonathan Andic i perquè aclareixi si la fundació filantròpica que Isaac Andic volia crear afectava o no l'herència familiar. La defensa també ha demanat 6 testimonis més, com el notari que cada any elaborava els testaments d'Isaac Andic o la directora financera de la Societat Patrimonial de la Família. La jutgessa també ha acceptat, en aquest cas a petició de la Fiscalia, que declarin com a testimonis diversos agents dels Mossos i dels Bombers.
1: Avui parlarem d'aquest cas perquè ens acompanyarà Paco Marco, que és, com sabeu, director del grup d'intel·ligència empresarial de Marco Company. Està també al capdavant de Método 3, és un dels detectius privats més famosos d'Espanya que porta clients tan mediàtics com, per exemple, Jonathan Andic. I a banda d'això, els Estats Units proposen descongelar alguns dels actius russos immobilitzats per convèncer Rússia que torni a les converses de pau amb Ucraïna.
6: Segons ha avançat el Financial Times, són els actius que Europa va immobilitzar després de la invasió russa a territori ucraïnès. La Unió Europea, però, ja ha rebutjat la proposta nord-americana.
1: I mentrestant, Volodymyr Zelensky reclama a Elon Musk que restableixi immediatament el sistema de satèl·lits Starlink a Ucraïna.
2: El president ucraïnès vol evitar nous atacs russos, com el que ha causat 12 víctimes mortals a Kiev i ha deixat gran part de la capital sense llum. Zelensky diu que els satèl·lits i la informació dels Estats Units són clau per a interceptar míssils i drons russos.
15: People will die. Of course, if attacks...
16: Morirà gent si continuen els atacs i l'Starlink no funciona, és clar. El meu missatge és que, naturalment, espero que hagi estat un error. Pot ser un gran problema tècnic, no ho sé, però li demanem que ho faci, que el connecti. To
2: switch on. Elon Musk ha dit en una piulada que la xarxa Starlink d'ús civil i defensiu s'estaria restablint, però els satèl·lits Starshield, que també utilitza l'exèrcit ucraïnès i que també han caigut, depenen del govern nord-americà.
1: I d'aquesta guerra, de la guerra d'Ucraïna, també en parlaran els presidents i primers ministres de la Unió Europea en una cimera de 2 dies que arrenca aquest matí.
6: I han convidat el president ucraïnès, Volodymyr Zelensky. Els líders europeus veuen amb recel l'acostament de Donald Trump cap a Vladimir Putin.
17: A la taula dels líders europeus, protagonisme també per a la Xina i les seves relacions comercials. comercials. Alemanya i França endureixen el to contra el que consideren competència deslleial de Pequín, tot i el compromís xinès de vendre menys cotxes híbrids a Europa. Després de la crisi de Ceuta, els socis comunitaris parlaran de com reforçar les fronteres i miraran de resoldre el bloqueig que hi ha en les negociacions del futur pressupost europeu. Els líders dels principals països, però, arriben a la reunió tocats. Emmanuel Macron per les protestes dels estudiants francesos, Friedrich Merz per les derrotes electorals davant l'extrema dreta alemanya i Pedro Sánchez sense opcions de revalidar el govern espanyol a la gran majoria d'enquestes. Des de Brussel·les, Bruno Forte Amires pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: Per cert, que els supermercats faran vaga en dues dates clau de Nadal.
2: Sí, la UGT de Catalunya ha convocat aturades els dies 24 i 31 de desembre per exigir un nou conveni col·lectiu que garanteixi millores salarials i laborals. A més, acusa les patronals GIPSAC i SEDAC de bloquejar-ne les negociacions. El sindicat ha convocat per dimarts que ve una concentració davant la seu de Foment del Treball.
1: I pel que fa als esports, Robert Prat?
18: El Madrid, que marca 3 gols en els últims 8 minuts, guanya 3-4 al camp de la Roma. El PSG de Luis Enrique passa per sobre del City 2-4 i el Betis guanya 3-2 al Porto. Vinícius diu que el peguen en tots els partits i a sobre el castiguen i assegura que sancionar-lo en 4 partits és molt fàcil. I Mourinho afegeix que el gat ja no s'amaga i que el comitè sanciona sense cap tipus de vergonya.
0: El Matí de Catalunya Ràdio.
1: I ara, tres titulars amb tres cançons, tres titulars de cultura. Marta Viana, bon dia.
19: Molt bon dia. La primera que sona és la nova cançó de Guillem Gisbert, que es diu Detector de Mentides, que dona nom també al que serà el seu tercer disc en solitari. Els primers concerts confirmats són a la Sala Paral·lel 62 de Barcelona el 4 de març, al Festival Estrenes de Girona el 3 d'abril i al Teatre Bartrina de Reus el 9 d'abril.
1: La segona.

0: Sandra Monfort és una de les artistes que actuen a la Fira Mediterrània de Manresa, que comença avui. També hi actuaran Joana d'Arc, Trèvol i el Pony Menut. Fins diumenge s'han programat 85 propostes artístiques diferents.
1: I la tercera?

0: I acabem amb The Lemon Twins, que aquesta nit presentaran el seu sisè àlbum a la sala Paral·lel 62 de Barcelona. Aquests germans prodigi actuen a les 9 del vespre.
1: Tot això avui, que és dijous 15 d'octubre del 2026, i a les últimes hores a Catalunya ha nascut el Nael amb 3 quilos 680 grams a casa seva, a Santa Creu del Joclar. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvingut a la vida i enhorabona a la família.
2: Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
3: Obrirem l'Àgora entrevistant Ada Colau, la candidata proposada pel Front Ampli per a les eleccions del 29 de novembre.
4: A 9:15, entrevista l'expresident de la Generalitat, Artur Mas.
3: A 10:00 rebrem Paco Marco, detectiu privat i director de The Marco Company.
4: I a 11:00 ens visitaran José Corbacho i David Fernández, que tornen a Barcelona al Teatre Borràs del dimecres 21 al diumenge 25 d'octubre amb el seu espectacle David i José, no somos estopa.
3: Des de 6:00 fins a 1:00, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
1: I pel que fa al temps, avui demà encara tindrem calma, però es confirma la pluja a partir de dissabte. Eloi Cordomí, bon dia.
5: Bon dia, sí, tot aquest canvi, que a més anirà acompanyat d'una baixada forta de la temperatura. De moment avui tenim nuvolets a prop de la costa, litoral i prelitoral, també en alguns llocs de la Catalunya central, núvols baixos. Es poden mantenir pràcticament tot el dia, alternats amb estones de sol. Dia tranquil, dia amb temperatures un palet més baixes que les d'ahir, general màximes al voltant dels 25, potser poden arribar als 28 a l'oest de Catalunya. Demà, temps molt semblant al d'avui, potser amb una temperatura una mica més alta, i dissabte sí que la pluja pot arribar en qualsevol punt del país, excepte a la Costa Brava i a les Terres de l'Ebre. Estem parlant de pluges de 20-30 litres, en alguns casos poden superar els 50 litres per metre quadrat, i diumenge repetiria la situació però amb pluja més general a gairebé tot arreu, i també quantitats abundants de precipitació però no desmesurades. Les pluges més abundants de cara a diumenge sembla que quedarien situades al voltant de les Illes Balears.
1: I pel que fa a la mobilitat i les carreteres, Maria Fernández, bon dia.
6: Bon dia. Pel que fa al trànsit, fa cosa de mitja hora hi ha hagut un accident a la C-17 a Montcada i Reixac en sentit Granollers, i hi ha un carril tallat en aquest punt i una mica de congestió. Al marge d'això, a aquesta hora ja hi comença a haver les retencions habituals a les rondes en sentit Llobregat i a la C-58 d'entrada a Barcelona. Mentrestant, avui els trens d'alta velocitat que han sortit des de Sants cap a Madrid no porten tant de retard com ahir, endarreriments d'uns 10 minuts. Recordem que encara es mantenen algunes cancel·lacions de trens i que Adif calcula que no podrà en retirar la locomotora incendiada i, per tant, recuperar la normalitat fins la setmana que ve.
7: Com estàs? Bé? Segur? És curiós, sempre contestem abans de pensar-hi, però potser fa dies que no descanses prou bé o que no et sents com t'agradaria. Ens hem acostumat a no escoltar-nos, però pots donar resposta a allò que el teu cos et demana amb el Gèmica, complements alimentaris basats en el rigor científic. El Gèmica, com estàs?
8: Mai vaig pensar que tindria un Skoda. I mira ara.
9: Són bons temps per canviar d'opinió. Descobreixo els Skoda Days fins al 25 d'octubre des de 15.400 euros. Subjecte a finançament amb Volkswagen Bank. Consulta en les condicions a skoda.es.
2: Skoda, el matí de Catalunya Ràdio.
1: Ara són les 6:22. I cada dia a aquesta hora obrim el satèl·lit de Catalunya Ràdio, l'activem i connectem amb Jerusalem, que hi tenim el Jordi Brascó. Boker Tov.
10: Boker Tov.
1: Des de Moscou hi tenim la Cristina Solías. Priviet.
11: Priviet.
1: I a València, Pepa Ferrer. Bon dia.
12: Bon dia, Ricard.
1: Comencem per Israel, perquè ha començat oficialment la campanya electoral pels comicis del proper 27, dia 27. I està havent molta controvèrsia per la utilització d'intel·ligència artificial en vídeos promocionals també per part de quasi tots els partits, Jordi.
10: Sí, segons un estudi d'una universitat israeliana, un 14% del contingut digital lligat a la campanya electoral està fet per intel·ligència artificial. A més, habitualment s'utilitza no per beneficiar el candidat, sinó per atacar el rival. Hem vist, per exemple, Netanyahu comptant munts de diners o Eisenkot en mode protagonista del videojoc Grand Theft Auto. Val a dir que tots els vídeos entrarien dins la categoria de AI slop, és a dir, tan mal fets i irreals que qualsevol pot veure que no són vertaders.
1: I no deixem de parlar d'intel·ligència artificial perquè a Bielorússia s'ha beneït la primera icona creada per intel·ligència artificial. I això, Cristina, ha generat també debat entre els feligresos.
11: Sí, la icona en qüestió representa Carlo Acutis, un adolescent italià canonitzat pel Vaticà l'any 2025 i que és conegut per ser el primer sant millennial i patró dels joves i d'internet. Segurament això ha fet que a l'Església Catòlica Bielorussa no li sembli estrany fer servir la tecnologia més puntera per representar el seu retrat. Ara bé, molts creients ja ho han criticat perquè entenen que una imatge generada per IA no es pot considerar una icona de debò, com les que es pinten a mà i que, per tant, no se li pot pregar.
1: I anem cap al País Valencià, perquè ara ja se sap que un incendi va generar més gasos d'efecte hivernacle que la ciutat de València en tot un any. I de quin incendi es tracta, Pepa?
12: Va ser el de Begís, a l'Alt Palància. El 2022 va cremar més de 18.500 hectàrees. I ara un estudi de la Universitat Politècnica de València ha desenvolupat una metodologia que permet estimar, això sí, més acuradament, les emissions de gasos d'efecte hivernacle dels incendis forestals. Aquest incendi va alliberar 626.000 tones de diòxid de carboni. Va superar les estimacions de la ciutat de València durant tot un any i representa el 0,22% de les emissions anuals d'efecte hivernacle de tot l'estat espanyol.
2: El matí de Catalunya Ràdio.
13: Com pots comprovar que tot està a punt per votar en les eleccions generals del 29 de novembre? Has de figurar en les llistes del cens electoral. El pots consultar del 12 al 19 d'octubre al teu ajuntament, consolat o a ine.es. Demana que ho rectifiquin si hi ha cap error, sobretot si votes per primera vegada o si t'has canviat de domicili. Ministeri de l'Interior, Govern d'Espanya.
14: El matí de Catalunya Ràdio.
1: I avui amb el professor Vincent busquem proves de si és veritat que els polítics, quan els fan una entrevista, esquiven les preguntes incòmodes. Frederic Vincent, bon dia.
15: Bon dia, t'agrada aquesta,
1: eh? Sí, aviam,
15: això s'ha estudiat. S'ha estudiat i molt al Regne Unit, on hi ha casos històrics d'entrevistats que regategen les preguntes tant com poden.
16: Did you threaten to overrule?
17: I was not entitled to instruct Derek Lewis, and I did not instruct him. And
16: did you threaten to overrule him?
17: The truth of the matter is that Mr. Marriott was not suspended.
16: Did you threaten to overrule him?
15: Aquesta és una entrevista mítica de l'any 97 del periodista Jeremy Paxman, el llavors ministre de l'Interior Michael Howard, sobre la destitució del cap de servei de presons. Paxman li fa 12 vegades, 12, la mateixa pregunta.
16: You're not answering the question whether you threatened
17: well,
16: to overrule him.
17: The important aspect of this...
16: It's a quite straight yes or no.
17: Question, and I would
15: 12 vegades i no va obtenir resposta. La Universitat de York ha fet microanàlisi de dècades d'entrevistes per identificar les maneres amb les quals els polítics esquiven preguntes. I amb aquest munt de dades han creat el que anomenen taxa de resposta. És a dir, la proporció de preguntes que han rebut respostes directes, explícites, per part de polítics.
18: Now, Prime Minister, are you to blame for Nigel Lawson's resignation?
19: Well, we have done very well...
15: Aquesta és una altra de les entrevistes mítiques de Margaret Thatcher amb el periodista Brian Walden. En tot cas, segons aquesta recerca de la Universitat de York, les entrevistes de l'any 87 al 92, el 46% de les preguntes van rebre respostes directes, un 46%. Ara bé, del 2015 al 2017 és un 36%. És a dir, que 6 de cada 10 preguntes els polítics no responien la pregunta que se'ls hi feia. Tiraven d'evasives, tiraven d'atacs al mitjà, tiraven d'atacs al periodista, però no responien.
20: And now I am joined live in the studio by the Prime Minister Theresa May. Good morning, Prime Minister.
21: Morning, Andrew.
15: I hi ha casos extrems com aquest que estem sentint. Theresa May, quan va ser primera ministra, va respondre el 27% de les preguntes de les entrevistes que li van fer. A partir d'aquí, la Universitat de York ha identificat 35 maneres que els polítics tenen d'esquivar les preguntes, però amb Theresa May en van haver d'especificar una 36ena. N'hi han dit la resposta no concreta a una pregunta que sí que és concreta.
22: A Blanchard ens pregunten el nostre secret, però aquí no hi ha secrets. Hi ha cacau com a ingredient principal, sense lletra petita. Elaborem la xocolata artesanalment a Barcelona i tot comença amb la selecció directa del cacau a orígens, com el Perú, el Congo o Nicaragua. Quan treballes amb ingredients de qualitat, no et cal res més. A Blanchard no hi ha secret.

0: Creo que lo hicieron increíble, salieron con las ganas que hay que salir.
1: També a la Champions, el PSG de Luis Enrique va guanyar 2-4 al City i el Betis 3-2 al Porto. El Como de Cesc Fàbregas va perdre 3-2 al camp del Feyenoord.
2: I Vinícius no entén la sanció de 4 partits i diu que és una decisió inèdita del comitè.
1: El jugador brasiler diu que és molt fàcil sancionar-lo a ell.
3: Contra Vini todo es muy fácil porque la gente del otro equipo va decir que está bien. La prensa va decir que está bien también, pero yo quiero entender, solo quiero entender eso. Estoy aquí para seguir evolucionando, seguir mejorando porque sé de dónde he venido, de dónde he salido y dónde puedo llegar.
1: Vinícius va afegir que el peguen tots els partits i a sobre el sancionen. Mourinho, entrenador del Madrid.
4: Se hacen cosas sin vergüenza ya. El gato ya no está escondido, el gato ya va por libre. 2 horas antes del partido, un jugador tiene que saber que tiene 4 partidos de suspensión. Un equipo español que ha hecho 3 puntos para el fútbol español, para el ranking, para el prestigio del fútbol español.
2: Bona estrena europea de l'Espar Girona a l'Eurocopa de bàsquet.
1: Victòria davant l'Ostrava per 77-49. L'Atlètic Barceloneta es proclama campió de la Supercopa masculina de waterpolo.
2: Ara són 6:45. I comença el dia a Catalunya Ràdio amb el sol que sortirà avui a Torà, al Solsonès, a les 8:07.
5: I es pondrà a les 7:13 del vespre, per tant, aquí el dia durarà exactament 11:06.
2: Les temperatures a aquesta hora?
6: 12 graus a Vic, 10 a la Seu d'Urgell i 18 a Falset.
2: Tot plegat en un dia que encara serà força tranquil. Eloi Cordomí, bon dia.
7: Bon dia. Sí, avui amb alguns núvols baixos al litoral i prelitoral, també en alguns llocs de la Catalunya central. Els de la costa seran més persistents, però sempre alternaran amb estones de sol i temperatures semblants a les d'ahir, però a l'espera d'una baixada 10 graus o més de cara al cap de setmana, amb pluja a partir de dissabte al migdia a la meitat nord i diumenge pluja més abundant i general.
2: I com tenim les carreteres i el transport públic a primera hora del matí. Maria Fernández Noguera, bon dia.
8: Bon dia. Pel que fa al trànsit, retencions a les rondes de Barcelona en sentit Llobregat i a la C58 d'entrada a la ciutat. També a la C17 a Montcada i Reixac en sentit Granollers, on hi ha un carril tallat per un accident. Pel que fa al transport públic, a Rodalies no hi ha incidències destacades més enllà dels retards habituals i els trens d'alta velocitat avui no van tan tard com ahir. Endarreriments d'uns 10 minuts a aquesta hora.
2: Tot això avui que és dijous 15 d'octubre del 2026 i aquests seran els 5 noms del dia. El primer, el Tribunal de Comptes.
5: Junts i Esquerra celebren la decisió d'aquest tribunal d'amnistiar Mas, Puigdemont, Junqueras i una trentena d'exalts càrrecs del govern per les despeses de l'1 d'octubre i la promoció exterior del procés i reclamen que l'amnistia s'apliqui a les causes que encara queden obertes.
2: El segon, Margarita Robles.
9: Pedro Sánchez col·loca la ministra de Defensa com a número 2 de la llista del PSOE per Madrid. Tot i això, mentre les esquerres intenten arribar a acords per minimitzar la divisió, a Front Ampli de Colau s'ha ofert a fer un pas enrere per facilitar que s'integrin Podem i altres formacions. Hi ha temps fins demà.
2: El tercer, Bloc Papallona.
5: Us avança al matí de Catalunya Ràdio. Veïns d'aquest edifici de Barcelona deixaran de pagar el lloguer com a resposta al propietari, un fons que vol convertir els pisos en habitatge compartit. El Bloc Papallona, a l'esquerra de l'Eixample, va ser adquirit per New Amsterdam Developers, que ha decidit no renovar contractes als llogaters i convertir els immobles en habitatge compartit, com deia, més a dir, fragmentant els pisos en habitacions.
2: El quart, Vladimir Zelensky.
9: El president ucraïnès i els líders de la Unió Europea es reuneixen en una cimera de 2 dies per parlar sobre la guerra. Tot això després que els Estats Units proposen descongelar alguns dels actius russos immobilitzats per convèncer a Rússia que torni a les converses de pau amb Ucraïna. Brussel·les s'hi oposa.
2: El cinquè, Miquel Roca.
5: La jutge que investiga la mort del fundador de Mango, Isaac Andic, cita a declarar com a testimoni l'advocat i part de la Constitució. Ho fa a petició de la defensa de Jonathan Andic i perquè aclareixi si la fundació filantròpica que Isaac Andic volia crear afectava o no l'herència familiar.
2: I fem un cop d'ull que més ens deixa la matinada. Frederic Vincent, a Brussel·les.
10: A banda de la cimera europea que comença avui, hi ha novetats en el sector aeronàutic del continent. El grup alemany Lufthansa ha guanyat la cursa per privatitzar parcialment la companyia portuguesa TAP Air Portugal, que fins ara tenia control majoritari de l'estat. Lufthansa, que ja és la principal aerolínia europea, s'ha imposat d'aquesta manera al grup Air France KLM.
2: Això pel que fa a Europa. Pel que fa a Estats Units, amb què se'n van a dormir?
10: Turbulències a la Universitat de Cornell. Més turbulències després de la demanda contra el centre d'una exalumna que acusa 7 homes d'agredir-la sexualment el 2024 en una festa, en una fraternitat. L'endemà que el rector de la universitat intentés calmar els ànims prohibint les festes a les seus de les fraternitats, ara aquest rector s'ha topat amb els retrets de l'organisme que es coneix com el Senat Acadèmic, que s'està plantejant una moció de censura contra la seva gestió.
2: I amb què dinaran avui a la Xina?
10: Amb la Fiscalia del País, que ha demanat la detenció de l'exalcalde de Chengdu per suposats suborns. Es diu Wang Fengchao i ja va ser expulsat del Partit Comunista i destituït del seu càrrec. Ara, per tant, s'obre la porta a accions judicials.
2: Repassem ara també les portades de la premsa. Marta Viana, bon dia.
6: Bon dia de nou.
2: Centrades

0: sobretot en les tracturades dels pagesos i el Tribunal de Comptes.
1: La fotografia que han triat el periòdico i la Vanguardia és per la protesta dels pagesos. El periòdico ho acompanya del titular El malestar del camp surt al carrer. L'altre gran titular del diari del grup Godó és per l'amnistia. Recull unes paraules de Conde Pompidou que són: només queda que el Tribunal Suprem tanqui la causa del procés. L'Ara també va per aquí i diu que s'aixeca el càstig econòmic als càrrecs de govern durant el procés. En aquest cas, però, al diari Ara, la fotografia de portada és de la guerra a Ucraïna. És una imatge impactant d'una dona ensangonada i diu: Zelensky busca ajut europeu a la desesperada. Pel que fa a la premsa editada a Madrid, El País segueix amb la precampanya pel 29 de novembre i diu: el PSOE i el PP encenen la batalla pel futur de les pensions. També recull que Margarita Robles anirà com a número 2 de Sánchez a les llistes.
0: I a la premsa comarcal llegim que el delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, reclama que es declari zona catastròfica Granollers i també els municipis del seu entorn per les conseqüències dels forts aiguats de fa uns dies, Lara.
2: Prieto confia que això passi abans del 29N. En una reunió ahir al vespre amb els alcaldes dels municipis afectats, es va posar a disposició dels ajuntaments per ajudar-los a recuperar la normalitat, ho explica el 9-9. Aquest mateix diari explica que han apunyalat un metge en un cap de Torelló. La policia ho investiga per esbrinar quin és el motiu de l'assalt. Actualment, el metge agredit està ingressat a l'Hospital de Vic, estable i fora de perill. El Segre destaca avui que els Mossos han detingut dos homes acusats de sostreure dissabte 485 metres de cable de coure de la línia ferroviària entre Lleida i Tarragona, al terme municipal de Juneda, les Garrigues. El robatori va provocar una afectació greu a la infraestructura. I el diari de Tarragona explica que aquest estiu hi ha hagut una desena de talls elèctrics en gran part de municipis de la Conca de Barberà. Ara la comarca està recopilant informació per tal de fer-ho arribar a la Generalitat i obtenir respostes.
0: I en esports, el Madrid torna a guanyar a la seva manera. Robert Prats.
3: Sí, marcant 3 gols en els últims 8 minuts, 3-4 al camp de la Roma, el PSG passa per sobre del City, 2-4, el Betis guanya 3-2 al Porto, mentre que Vinícius diu que el peguen en tots els partits i a sobre el castiguen. Assegura que és molt fàcil sancionar-lo amb 4 partits. Mourinho afegeix que el gat no s'amaga i que el comitè sanciona sense vergonya.
0: A tot això queden ja 19 dies per les midterm, les eleccions de mig mandat dels Estats Units, i aquesta és l'anàlisi que em fa cada dia Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
4: Good morning, Catalunya. Per seguir les midterms dels Estats Units, sovint cal parar més atenció als humoristes que no pas als opinadors o als polítics. Ho dic perquè ahir va ser un gran dia pels comedians yanquis, arran de la presentació als mitjans de Katie Zachariah, la sisena cap de premsa que ha anomenat Donald Trump. Recomano molt que veieu els 14 delirants minuts de la seva presentació, on Zachariah, coneguda fins ara per ser una fervent opinadora maga i per treballar a les xarxes socials del president, té serioses dificultats per expressar-se i per ser bambolents podríem dir que fa vergonya aliena. A banda d'això, el currículum de Zachariah diu que és advocada, però en ser preguntada per la seva formació ha dit que va estudiar dret a la Xina, la qual cosa és garantia de qualitat. Doncs bé, aquesta serà la porta en veu de Trump i la màxima responsable de comunicar l'agenda política del president. Als humoristes, en efecte, no els faltarà material.
5: El matí de Catalunya Ràdio.
6: Soy Carlos Arguiñano. Yo elijo ahorrar con el mejor pescado fresco. ¿Y tú?
7: Ara amb Lidl Plus té 600 grams de filet de salmó premiat com a sabor de l'any, 10,45 i estalvia d'un 15%. Lidl, val la pena.
8: Ja hi tornem a ser.
9: 11a temporada del Tot Costa.
10: ¿Por qué? ¿Por qué?
8: Va, José, que ja veuràs que no n'hi haurà per tant.
9: Nova temporada amb els vells clàssics.
11: No sé si son muy simpáticos. No sé.
12: Tot Costa, de dilluns a divendres de les 7 de la tarda a les 9 del vespre, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
11: Parece que estás hablando de Zidane o de Maradona. No entiendo.
5: El matí de Catalunya Ràdio.
13: 2:30 de 7 del matí.
12: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
13: Catalunya s'esperta amb les reaccions a la decisió del Tribunal de Comptes d'amnistiar Mas, Puigdemont, Junqueras i una trentena d'exalts càrrecs del govern per les despeses de l'1 d'octubre i la promoció exterior del procés.
14: Junts i Esquerra ho celebren i reclamen que l'amnistia s'apliqui a les causes que encara queden obertes. En un comunicat, els republicans parlen d'una causa que ha comportat un gran patiment per una condemna anticipada. A la mateixa línia, Jordi Turull, de Junts.
15: Aquesta és una victòria clara de l'independentisme davant d'aquells que el que poda que haga, el Tribunal de Comptes era un exemple molt clar de fer més de justícia que de justícia. Per tant, ens alegrem molt. El que demanem és que ara el Suprem no s'hi resisteixi més.
14: Per Artur Mas, el Tribunal de Comptes ha acabat amb una etapa de repressió i persecució. Avui l'expresident serà al Matí de Catalunya, Ràdio 2, quarts de 10.
13: La causa que queda per resoldre és la del Suprem. De fet, s'hi ha referit el president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido.
14: Diu que ja només falta que l'apliqui i es tanqui la causa. Adverteix que una eventual derogació no tindria efectes sobre la seva aplicació, tot i que insta el Suprem a moure fitxa, diu que cada tribunal té el seu ritme.
10: El efecto que produce una derogación de una ley de carácter penal nunca puede ser retroactivo. Si se aplica la amnistía, la responsabilidad penal se extingue desde el mismo momento, efectivamente, en que la ley entra en vigor. Y la responsabilidad penal que se ha extinguido nunca resucita.
13: Atenció a aquesta notícia que us avança al Matí de Catalunya Ràdio. Veïns del conegut com a Bloc Papallona de Barcelona anuncien que deixaran de pagar el lloguer com a resposta al propietari, un fons que vol convertir els pisos en habitatge compartit.
14: El bloc a l'esquerra de l'Eixample va ser adquirit pel fons d'inversió New Amsterdam Developers, que ara vol fragmentar els pisos en habitacions. Ara quatre veïns dels sis que començaran començaran una vaga de lloguer. Anna Olesti és una d'elles i també és portaveu del Sindicat d'Habitatge Socialista.
16: Aquesta vaga de lloguer la comencem amb un doble objectiu: generar un problema econòmic al fons NAC d'evitar la seva posició en aquesta negociació per forçar que acceptin un preu de venda molt per sota del mercat, és a dir, l'expropiació del bloc Papallona a benefici zero. I en segon lloc és augmentar al màxim la pressió sobre el govern de Jaume Collboni.
14: La mobilització ha provocat la mediació del síndic de Greuges de Barcelona.
13: I la guerra a Ucraïna serà motiu de conversa a la cimera de presidents i primers ministres de la Unió Europea, que arrenca aquest matí amb Volodymyr Zelensky de convidat.
14: Els líders europeus veuen amb recel l'acostament de Donald Trump cap a Vladimir Putin. Els Estats Units proposen, de fet, descongelar alguns dels actius russos immobilitzats per convèncer Rússia que torni a les converses de pau amb Ucraïna. La Unió Europea, però, ho rebutja, aquesta proposta nord-americana. Mentrestant, el president ucraïnès reclama a Elon Musk que restableixi immediatament el sistema de satèl·lits Starlink a Ucraïna.
17: Morirà gent si continuen els atacs i l'Starlink no funciona, és clar. El meu missatge és que, naturalment, espero que hagi estat un error. Pot ser un gran problema tècnic. No ho sé, però li demanem que ho faci, que el connecti.
14: Elon Musk ha dit en una piula de les xarxes que Starlink, duo civil i defensiu, estaria restablint, però els satèl·lics Starshield, que també fa servir l'exèrcit ucraïnès i que també ha caigut, depèn del govern nord-americà.
13: 5 minuts i 3 quarts de 7 del matí. Més d'un centenar de persones s'han concentrat a Torelló, a Osona, per condemnar l'agressió amb arma blanca a un metge del CAP.
14: Els Mossos investiguen els fets mentre la víctima, que està hospitalitzada, evoluciona bé.
13: Torelló, Nàtia Dell.
18: A la concentració hi han participat una quinzena de professionals sanitaris amb una pancarta de no a la violència. L'alcalde de Torelló, Marçal Ortuño, s'ha compromès durant la lectura del manifest a no mirar cap a una altra banda davant els problemes de seguretat i convivència.
19: Perquè davant la violència, Torelló no calla. Davant la por, Torelló no rendeix. I davant una agressió com aquesta, Torelló respon unit.
18: Des de Torelló, Nàtia Dell, pel Matí de Catalunya Ràdio.
13: I l'alcaldessa de Tortosa demana seguretat jurídica per poder retirar el monument franquista del riu Ebre.
14: El nou acord sobre la llei de memòria democràtica fixa que la retirada del monòlit s'haurà de fer en un màxim d'un any, però els treballs segueixen aturats des del 2021 per decisió judicial.
13: Tarragona, Arcar Buigas.
20: L'alcaldessa de Tortosa, Marc Lleixà, ha rebut la notícia amb certa cautela perquè apunta que no és la primera vegada que s'anuncia un pas endavant com aquest per retirar el monument i després acaba topant amb les mesures cautelars dictades pel jutge del procés que van obrir els defensors del monòlit. Per això demana que la llei de memòria tingui una bona base jurídica.
21: Confiem que este nou marc que ara se presenta en aquest acord pugui aportar aquella seguretat jurídica que faci possible d'una vegada per totes la retirada del monument.
20: El Quarembe, el col·lectiu que defensa el monument, diu que seguiran lluitant per la via judicial i extrajudicial per defensar el monòlit. Des de Tarragona, Ricard Buigas, pel Matí de Catalunya Ràdio.
13: I cultural, Festival de Sitges obre la porta perquè Steven Spielberg vingui l'any vinent al festival per celebrar l'edició número 60, coincidint que una de les seves pel·lícules, Encontres a la tercera fase, serà un dels títols a reivindicar en l'edició del 2027.
1: Una edició, la d'aquest any, del Festival de Cinema de Sitges, que ha registrat un nou rècord d'entrades venudes.
13: Anem a Sitges, Marc Garriga.
22: El Festival de Sitges sembla no tenir sostre. Un 6% més d'entrades venudes aquest any i un 10% més de recaptació. Rècords absoluts. L'any vinent comptaran amb una sala més, el renovat Retiro, de manera que ho tornaran a superar segur. Estaran d'aniversari i tindran dos eixos temàtics. De moment, els extraterrestres i les bruixes. Celebraran els 50 anys d'Encontres a la tercera fase i faran donant una picada d'ullet a la Guerra de les Galàxies, que també arribarà al mig segle. Ahir l'estrella va ser Robert Eggers, el director de La Bruja, que va parlar per Catalunya Ràdio.
0: I've been called the Lana Del Rey of folk horror.
2: A mi m'han dit que sóc la Lana Del Rey del folk horror. Al cap i a la fi, jo em centro a mostrar la foscor de l'ésser humà, encara que sigui reinventant els monstres clàssics de l'Universal.
0: Universal and Hammer horror monsters.
22: Des de Sitges, Marc Garriga, per al Matí de Catalunya Ràdio.
13: Que atenció això, perquè els llibres de Sally Rooney es deixaran de vendre a la Gran Bretanya pel suport que l'escriptora irlandesa ha donat a un grup pro-palestí. Així ho ha anunciat la mateixa Rooney i la seva editorial, Faber.
1: Rooney havia fet públic que volia utilitzar els drets d'autor per donar suport a Palestine Action, un grup pro-palestí qualificat d'organització terrorista. L'autora de llibres com Gent Normal o Intermezzo ha defensat obertament l'organització, fins i tot després que el govern britànic l'ha prohibit l'any passat en virtut de la legislació antiterrorista. L'editor Editorial Faber ha anunciat en un comunicat que la legislació actual al Regne Unit ha creat una situació que fa que no pugui transferir a Sally Rooney els ingressos generats al país per la seva obra. L'escriptora també ha dit que s'ha esforçat al màxim per ser honesta amb el públic sobre les seves conviccions i diu que està totalment disposada a assumir-ne les conseqüències.
13: I 9 finalistes aspiren a guanyar la 75a edició del Premi Planeta que s'entrega aquesta nit.
1: Aquest any s'hi han presentat la xifra rècord de 1.424 novel·les. Generalment hi ha 10 finalistes, però aquesta nit n'hi ha 9 perquè una es va desqualificar perquè el llibre ja s'ha publicat. El Planeta, dotat amb 1 milió d'euros, combat les crítiques a la qualitat d'algunes de les seves obres premiades, especialment la novel·la de Juan del Val, guanyador de l'any passat. Sentim el president del grup Planeta, José Cregueras.
3: Quien lo avala es el lector y el número de personas que se acercan al premio crece. Por tanto, sinceramente me siento muy orgulloso porque uno de los objetivos del premio es descubrir lectores y el premio lo consigue.
1: La gala d'entrega es farà al Museu Nacional d'Art de Catalunya amb la presència del rei d'Espanya, Felip i Letícia. D'altra banda, Planeta també ha confirmat que negocia la compra de l'editorial Joventut, que té un catàleg d'uns 10.000 títols, incloses les aventures de Tintín.
12: El Matí de Catalunya Ràdio.
13: Passa un minut de 6:45 del matí pel que fa al temps. Estem molt atents a les previsions de cara al cap de setmana. Eloi Cordomí, bon dia.
23: Bon dia. Sí, es van actualitzant els mapes nous d'aquest matí i ja apunten cap a aquest episodi de pluja que tindrem a partir de dissabte, sobretot al mig matí, migdia. De moment, avui, dia tranquil. Dia amb sol a la majoria de comarques. Sí que tenim alguns núvols baixos al litoral, prelitoral, potser en alguns llocs de la Catalunya central, fins i tot algun banc de boira. La idea és que s'aniran aixecant, aniran marxant, excepte els de la costa, que aquests sí que podrien ser una mica més persistents, però sempre amb estones de sol. Les temperatures d'avui, semblants a les d'ahir, un palet més baixes, màximes de 25 graus, un palet per sobre, potser 28 graus a les comarques de l'oest i de l'interior de les Terres de l'Ebre. Demà temps molt semblant al d'avui i dissabte és quan tenim aquestes precipitacions que afectaran a gairebé tot arreu, sobretot a la meitat nord de Catalunya, excepte a la Costa Brava, que bufarà tramuntana, també al sud del país bufarà mestral. I de cara a diumenge aquestes pluges faran més generals i més abundants. Estem parlant de quantitats que podrien superar els 50 litres per metre quadrat, per tant, pluges abundants, però no desmesurades. I una cota neu que baixarà cap als 1.500 metres a l'extrem nord del Pirineu. Així que la baixada serà brusca, 10 graus en tot el cap de setmana.
13: I pel que fa a la mobilitat, Maria Fernández Noguera.
24: Pel que fa al trànsit, retencions a les rondes de Barcelona en sentit Llobregat i a la C58 d'entrada a la ciutat. També la C17 a Parets del Vallès en sentit Barcelona i també en aquesta mateixa via, la C17, en sentit Vic, en dos punts a causa de dos accidents. És a Montcada i Reixac i també a Granollers. Mentrestant, els trens d'alta velocitat avui encara hi ha algunes cancel·lacions i els combois que han sortit de Sants cap a Madrid a primera hora porten uns 10 minuts de retard. Als trens de Rodalia i regionals no hi ha incidències destacades més enllà dels retards habituals.
12: Al Matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
25: Avui hem rebut el missatge del Xavi de Canet de Mar. És un dels veïns que ha impulsat la manifestació convocada per avui al poble en què es demanarà una alternativa real de transport públic a la línia R1 de Rodalies, que insisteixen que actualment és inexistent.
26: Deixar de dependre exclusivament d'una línia de tren que, quan falla, deixa més d'un miler de canetencs i canetenques sense alternatives per desplaçar-se. Fa 2 mesos que esperem resposta del nostre ajuntament a una instància presentada en què demanàvem una trobada per conèixer l'estat de la reivindicació i la línia de treball a seguir per avançar.
25: L'Ajuntament de Canet respon que ha sol·licitat una reunió amb la Generalitat per abordar la qüestió, mentre que la Generalitat assegura que té previst un pla per reforçar amb busos interurbans la connexió entre el Maresme i Barcelona.
12: Per fer-nos arribar queixes i denúncies,
4: Envieu una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
1: Bon dia, com esteu a aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. Avui comencem repassant les borses asiàtiques perquè registren fortes caigudes. A Tòquio, el Nikkei cau més d'un 5% per la patacada de les tecnològiques japoneses després de presentar resultats que no han agradat als inversors. Un altre índex del Japó, el Topix, baixa un 3%. Les inquietuds sobre la IA també fan tremolar la borsa de Corea del Sud. El seu índex principal, el Kospi, es desploma prop d'un 8%. Aquestes caigudes ja van començar ahir a Wall Street. El Nasdaq va caure gairebé un 2%. Accions d'empreses com la fabricant de xips Nvidia van perdre més d'un 3%. I caldrà veure si avui aquest desgavell de les tecnològiques afectarà les borses europees. Ahir van tancar en verd. L'IBEX 35 va registrar una pujada molt moderada i avui obrirà des dels 19.230 punts. Escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
12: Tenim totes les claus. Podem obrir totes les portes. Barça reservat. Laia Tudel accedeix a totes les informacions inèdites del Barça per explicar-vos fets desconeguts, informacions i secrets del club.
5: Estrenem tercera temporada i atenció, perquè estrenem local del Barça reservat.
12: Barça reservat, el podcast dels secrets del Barça. Cada dijous, un nou capítol a l'app i al web de Cat Ràdio.
6: I també disponible a la plataforma 3Cat. El Matí de Catalunya Ràdio.
13: 10 minuts i les 7 del matí. Aquesta hora us expliquem què serà notícia arreu del país. Comencem a les comarques de Barcelona. Marta Viana, bon dia.
7: Bon dia de nou.
13: Girona, Clara Jordan, bon dia.
8: Hola, bon dia.
13: Lleida, Júlia Albacar, bon dia.
8: Bon dia.
13: I Tarragona, Ricard Buigas, bon dia.
9: Hola, bon dia.
13: A Barcelona avui estarem pendents, Marta, del ple extraordinari de l'Ajuntament de Barcelona sobre l'IBI als habitatges turístics.
7: Sí, ens ho avançaven la setmana passada el tinent d'alcaldia d'Economia, Habitatge, Hisenda i Turisme, Jordi Valls, en aquest programa. Emparats en els decrets del govern espanyol, l'Ajuntament què vol fer? Doncs imposar un recàrrec a l'IBI del 50% als propietaris d'un apartament turístic, del 100% als propietaris que en tinguin dos o més i del 150% als que siguin titulars de més de 4 apartaments. A la capital catalana s'espera que aquesta mesura els permeti recaptar entre 7 i 8 milions d'euros.
13: I a les comarques gironines avui estarem pendents de les concentracions simultànies que es faran a Portbou i a Cervera de la Marenda per defensar el futur del transport ferroviari de mercaderies, Clara.
8: Sí, mobilitzacions convocades pels sindicats a banda i banda de la frontera per denunciar el tancament del taller de manteniment de trens de mercaderies a Portbou aquest estiu i l'amenaça del tancament del centre Transfesa de Cervera. Els sindicats asseguren que hi ha alternatives per no tancar aquesta base. Pel consistori és també un gerro d'aigua freda, especialment en un moment en què es treballa per recuperar la vitalitat d'aquest nucli clau pels veïns. El govern català també està en contra d'aquest tancament en un moment en què ha posat en marxa justament un pla per treure Catalunya de la cua d'Europa pel que fa al transport ferroviari de mercaderies.
13: A Lleida avui parlarem sobre el projecte de modernització del canal d'Urgell, la infraestructura de regadiu més gran del país. Júlia?
8: Sí, concretament de les tres bases situades a Castellserà, a l'Urgell, a Juneda, a les Garrigues i a Penelles, a la Noguera. Permetran emmagatzemar més de 900.000 metres cúbics d'aigua i es preveu que estiguin en marxa ja la primavera. Es tracta de tres bases fonamentals per a la modernització del canal, mentre continua el debat, això sí, sobre com s'ha d'acabar executant el projecte, que recordem que es preveu que tingui un cost d'uns 900 milions d'euros.
13: I avui el rei Felip VI i el president Salvador Illa presidiran la reunió del patronat del Reial Monestir de Poblet, a la Conca de Barberà. Ricard?
9: Sí, a més també hi assistiran el president de la Generalitat Valenciana, Juan Francisco López Llorca, el president de l'Aragó, Jorge Azcón, i la presidenta de les Illes Balears, Margalida Fruems. O sigui, són totes les comunitats vinculades a la Corona d'Aragó. La idea de la trobada és posar els fonaments per fer més eficient la gestió del monestir, que implica la coordinació de diverses administracions públiques. De fet, el patronat fa gairebé 100 anys que s'encarrega de la gestió del monument.
13: Doncs així tenim el país quan falten 8 minuts per les 7 del matí. I els esports, Robert Prat.
11: El Madrid, que marca 3 gols en només 8 minuts, els últims 8 minuts, i guanya 3-4 al Gamba a la Roma. El PSG passa per sobre del City, 2-4, i el Betis guanya 3-2 al Porto. Vinícius diu que el peguen en tots els partits i a sobre el castiguen, i assegura que sancionar-lo en 4 partits és molt fàcil. Mourinho afegeix que el gat ja no s'amaga i que el comitè sanciona sense cap tipus de vergonya.
13: Ara el comentari esportiu amb Carme Lloberes.
10: Coco Gauff, la tenista nord-americana, va esclatar públicament després de rebre una onada massiva d'insults racistes arran d'una polèmica revisió de vídeo a la pista. I el món del tennis ràpidament ha passat a l'acció amb protocols immediats per protegir les seves tenistes. Una reacció que retrata la lentitud i la passivitat del venerat futbol espanyol, on després dels insults del Bernabéu a Lamine Yamal o Rafinha, la justícia simplement va castigar d'una manera individual els aficionats mesos més tard, mentre el comitè de competició arrentava les mans pel que fa a la responsabilitat del Madrid. Dues maneres d'actuar davant del mateix problema. Ja m'ho va dir Nelson Mandela al seu llibre El llarg camí cap a la llibertat. Ningú neix odiant a una altra persona pel color de la seva pell. La gent aprèn a odiar i si podem aprendre a odiar també se'ls pot ensenyar a estimar.
13: Esteu escoltant El matí de Catalunya Ràdio.
6: El matí de Catalunya Ràdio. Linka. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio. Serializados, festival de sèries de Barcelona, amb convidats com Stephen Moffat, creador de Sherlock i guionista de Doctor Who, Ferran Adrià, Carmen Machi, David Verdaguer, Berta Prieto, homenatge a Nissaga de Poder, estrena de Matar a un oso, In vitro, Celeste 2 i més de 35 sèries inèdites. Del 19 al 28 d'octubre. Més informació a serializados.com. Recomanat per Catalunya Ràdio. Linkat. El Teatre Nacional de Catalunya estrena La última noche con mi hermano, un espectacle emocionant que celebra la vida, la fraternitat i l'amor. Davant la malaltia d'una germana, una família descobreix que els vincles que ens uneixen és el que ens sosté. La última noche con mi hermano, d'Alfredo Sanzol. Del 15 d'octubre a l'1 de novembre a la Sala Gran del TNC. Recomanat per Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio. Catalunya
13: Ràdio. Com falten 5 minuts per les 7 del matí, el més destacat a la televisió amb Mariola Cubells. Avui s'obre la batalla per aconseguir la unitat de les esquerres pel 29 de novembre.
14: Ahir, com els últims dies, els informatius i les tertúlies anaven plenes d'això que anomenem les converses per aconseguir la unitat de l'esquerra per a les eleccions. Si fora una sèrie de ficció, diríem que ja l'hem vist. La unitat de l'esquerra serien 6 capítols. Durant 5 i mig no passaria res, serien mortalment avorrits i al final hi hauria un gran embolic, amb sang esguitant per tot arreu i on no s'entendria res. Els actors canviarien, però els guionistes semblarien ser els mateixos i no massa bons. I no n'hi hauria segona temporada.
13: I a la recomanació del dia, coincidint amb el Dia Mundial de la Conscienciació sobre la Mort Gestacional, Perinatal i Neonatal, la Cristina Bordas ens recomana la sèrie Babies.
15: Una història íntima sobre el dol i l'amor, dura, sí, però amb el seu sentit de l'humor tendre i una gran sensibilitat a l'hora de visibilitzar una realitat dolorosa, la d'aquelles famílies que han patit un avortament o viuen una odissea per aconseguir tenir un fill biològic. En aquest cas, amb una parella protagonista que agafem carinyo des de la primera escena i que s'enfronten a una muntanya russa emocional i de pèrdua recurrent que els posa a prova, tot i que tenen clar que no volen renunciar ni a l'humor ni a l'esperança. Babies té 6 capítols i s'ha incorporat recentment a Filmin.
13: I ahir què deien els altres, Jovany?
16: Ahir vam detectar una atracció perillosament intensa de Federico Jiménez Los Santos cap al rei d'Espanya, una atracció que va més enllà de la seva funció com a cap d'estat.
17: Un rei. Sobretot este rei que tenemos, que es una cosa... Es que parece que estás con él, parece que estás en una película. Dice, pues no ha envejecido Brad Pitt. Es que esto es una película, o sea, el rei...
16: Los Santos tenia la sang alterada ahir, igual que la tenia el locutor d'una emissora de ràdio asturiana que feia el partit Cádiz Sporting, quan va veure que l'afició del Cádiz treia una pancarta on s'hi llegia... 12 d'octubre, res a celebrar.
18: Ya están los subnormales. 12 de octubre, nada que celebrar. Sois más tontos que un semoviente. ¿Qué sois, turcos, otomanos? ¿De dónde sois? Hay gentuza en todos los campus con la bandera diciendo en 12 de octubre, nada que celebrar. Y sacando la bandera...
16: I aquí Ricard Ostrell confonia els dos Jordi Cruz famosos del país.
19: Jordi Cruz, avui bufa 50 espelmes i acabem...
16: També xef.
19: En aquest cas, el presentador de...
16: Ah,
19: el Jordi, sí, per això ho he dit.
16: A partir de 11:15, sentirem què diuen els altres avui.
13: Gràcies, Joan.
12: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
27: Hem decidit que a partir d'ara farem realitat el teu somni i la tarda de Catalunya Ràdio tornem a començar en anglès. Vertex. a point where two or more lines...
15: No.
27: Edges for size. Welcome to the best hour of the day. It's 4 o'clock. This is Francesc Garriga.
0: It's the moment to believe in the project.
27: Mira quina sintonia que ens hem fet. A la intel·ligència artificial li han dit que convertís en anglès la nostra sintonia.
12: The Afternoon of Catalunya Ràdio. Amb Francesc Garriga.
0: Believe me, I don't understand anything. Maybe it's my person.

0: Bon dia, Canalies.
1: Good morning, Francesc.
0: Però sí que no t'has equivocat de data de calendari. Per què ens despertes amb aquesta cançó?
1: Doncs mira, avui ens despertem amb la música d'Elvis Presley i Santa Bring Me Baby Back to Me, perquè tal dia com avui, un 15 d'octubre, però de l'any 1957, el rei del rock va publicar el disc Elvis Christmas Album, el disc nadalenc més venut als Estats Units amb més de 10 milions de còpies. Però es calcula que entre algunes reedicions i la venda global a tot el món, aquesta xifra podria arribar fins als 20 milions de còpies. A més, va ser el primer disc d'Elvis a rebre el disc de diamant per part de l'Associació de la Indústria de la Gravació d'Amèrica.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Avui falta un dia per tancar les llistes electorals pels comicis del 29 de novembre. Demà és l'últim dia, per tant, i totes les mirades ja continuen posades a l'esquerra. Ara mateix el panorama no ha canviat. D'una banda tenim l'anomenat Front Ampli, que plega aquest moviment Sumar, Esquerra Unida, Més Madrid i els Comuns, i que tindria com a candidata Ada Colau. I de l'altra banda tenim aquest acord entre Esquerra Republicana i Podem. Diverses veus continuen plantejant si hi ha opcions d'unir les dues llistes, però de moment no sembla que això estigui avançant. Avui li preguntarem, a partir de les 9 del matí, a Ada Colau, que s'ha ofert, per cert, per fer un pas enrere per facilitar que Podem s'integri en aquest anomenat Front Ampli.
1: Aquí del que es tracta és que estiguem les persones al servei del projecte. Si en algun moment sumem moltes altres formacions al Front Ampli i es trobés una altra persona que fos encara de més consens, doncs jo estaria encantada de recolzar-la.
0: Això deia l'alcaldessa de Barcelona en declaracions als matins de TV3. Tot i això, des de Podem no donen massa senyals de voler afegir-se al Front Ampli.
2: Es que yo creo que es el tándem que la gente estaba esperando, el de Gabriel Rufián y Irene Montero. Entonces yo creo que ese es el mejor tándem para dar la pelea.
0: Era Ione Belarra en declaracions a Televisió Espanyola. Justament a les últimes hores hem conegut també l'última enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió i les dades expliquen bé els motius d'aquest conflicte. Atenció perquè, segons el sondeig, el 43% dels que van votar els comuns el 2023 ara es decanten per Esquerra Republicana o per Podem. I l'espai de Colau, amb prou feines, conserva el 36% dels seus antics suports. És un dels punts d'aquesta enquesta del CEO que coneixíem ahir, juntament també amb l'enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques. Frederic Vincent, bon dia.
3: Bon dia.
0: I aquestes dues enquestes, tant el CEO com el CIS, pronostiquen una victòria dels socialistes tant a Catalunya com al conjunt de l'Estat.
3: Segons el Centre d'Estudis d'Opinió, el PSC calcaria els resultats del 2023, el seguiria una esquerra amb una tendència a l'alça, després vindrien PP, Vox i Junts i els Comuns, que tant els uns com els altres perdien representació al Congrés dels Diputats. A nivell espanyol, el CIS posa el PSOE 12 punts per davant del PP. Segons aquesta enquesta, la del CIS, Sumar experimenta un lleu repunt i també s'hi veu un retrocés gairebé proporcional de Podem.
0: El CEO també ha publicat les enquestes d'unes hipotètiques eleccions al Parlament.
3: Sí, en aquest cas també guanyaria el PSC, tot i que perdent entre 7 i 9 parlamentaris. El seguirien Esquerra i Aliança, que pràcticament empatarien al voltant dels 25 escons. Junts podria perdre la meitat dels seus diputats i diputades. I en tots dos baròmetres, tant el CIS com el CEO, l'habitatge, és important dir-ho, destaca una vegada més com a principal preocupació.
0: Un altre dels punts que planarà també sobre les eleccions és la llei d'amnistia, i avui també, en aquest programa, al matí de Catalunya Ràdio, entrevistarem l'expresident Artur Mas. Serà després que el Tribunal de Comptes espanyol finalment l'hagi amnistiat per les despeses de l'1 d'octubre, una decisió que també beneficia a Carles Puigdemont, a Oriol Junqueras i exconsellers, com per exemple Raül Romeva, Jordi Turull, Dolors Bassa o Neus Munté.
4: Sembla que sí, que efectivament la persecució patrimonial que implica sempre el Tribunal de Cuentas, aquesta persecució civil que durant tants anys doncs, hem tingut a sobre com una mena d'espasa de Mocles, sembla que sí, que per fi acabarà.
0: Així ho deia Munté en declaracions al Catalunya Nit. Junts i Esquerra celebren la decisió del Tribunal de Comptes.
3: En un comunicat, els republicans es mostren satisfets que s'hagi tancat una causa que ha comportat, diuen, un gran patiment per una condemna anticipada. Junts també celebra el que qualifica del final d'una persecució. El president Illa també ho ha aplaudit. I en aquestes últimes hores també hem sentit el president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, admet que ja només falta que el Suprem tanqui tota la causa del procés i apunta que sí que és tècnicament possible que si en aquestes eleccions del novembre guanya el Partit Popular i Vox, amb una majoria al Congrés, deroguin la llei d'amnistia. Això pot ser. El que no pot ser és canviar el que ja s'ha aplicat, és a dir, que no tindria efecte retroactiu.
5: El efecto que produce una derogación de una ley de carácter penal nunca puede ser retroactivo. Si se aplica la amnistía, la responsabilidad penal se extingue desde el mismo momento, efectivamente, en que la ley entra en vigor. Y la responsabilidad penal que se ha extinguido nunca resucita.
0: Així ho deia Cándido Conde Pumpido. Val la pena que repassem també què és el que queda ara mateix per amnistiar. Madrid, Dani Senceaja.
6: El Suprem dependent aplicar l'amnistia a Puigdemont, Comín i Puig per l'1 d'octubre, però també als exconsellers inhabilitats com Junqueras, Turull, Romeva i Bassa. Segons fonts del tribunal, ho farà abans de dimecres que ve per donar l'opció que es puguin presentar a les eleccions espanyoles. Més lluny de resoldre's queda el cas de Jové, Salvador i Garriga pels preparatius del referèndum perquè el jutge ha demanat un pronunciament a la justícia europea. Europea. Pel que fa als activistes independentistes, el cas dels CDRs acusats de terrorisme és a la recta final i el jutge podria amnistiar-los aviat, mentre que uns 70 manifestants esperen l'amnistia en diferents tribunals, segons Alerta Solidària. Des de Madrid, Dani Sainz de AJA, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui a la guarda del matí, Joan Puigcercós, Pere Rossinyol, Marta Bonforte i Jofre Llombart per comentar l'actualitat amb Ada Colau i Artur Mas. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
7: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
8: Avui és dijous 15 d'octubre, el dia comença en temperatura una mica més baixa a l'Empordà, 14 graus a Figueres, hi ha 16 graus a Arenys de Mar, 12 a Mollerussa i 19 graus a Tarragona i a Barcelona. També amb alguns núvols baixos que apareixen al litoral, prelitoral, a Catalunya central, els de la costa creiem que poden ser més persistents i es mantindran tot el dia alternats amb algunes estones de sol. A la resta, temps tranquil, amb temperatures suaus, semblants a les d'ahir, a l'espera de les pluges que arribaran a dia dissabte al migdia, sobretot a la meitat nord, i diumenge podrien fer-se generals.
9: Això pel que fa al temps, a les carreteres ens despertem amb un accident a la C-17 a Montcada i Reixac que provoca lentitud en direcció Mollet del Vallès. Hi ha un carril tallat en aquest punt i amb lentitud amb aturades a la B-20 a Santa Coloma cap al Nus de la Trinitat i a la Ronda, sobretot direcció Llobregat.
0: Quan són les 7 i 6? I ara repassem el que cal saber d'aquest dijous 15 d'octubre amb Sílvia Solanes, Francesc Soler, Lara García i Pol Forada. Bon dia.
10: Bon dia.
0: I comencem parlant, com cada 15 d'octubre, de Lluís Companys.
11: Avui partits i institucions retran homenatge al president Lluís Companys, assassinat a Montjuïc pel franquisme fa 85 anys.
0: I a aquesta hora ja han començat els primers actes. Anem cap allà. Marta Corbalán, bon dia.
12: Hola, bon dia. Els actes d'homenatge han començat a les 6 del matí amb la tradicional marxa de torxes que organitza Esquerra fins al fossar de Santa Eulàlia al castell de Montjuïc, on va ser afusellat el president Lluís Companys. La precampanya electoral pel 29 de novembre també ha entrat de ple en els parlaments que s'hi han fet. La secretària general d'Esquerra, Elisenda Alemany, ha erigit el seu partit com el millor mur per frenar la dreta i l'extrema dreta.
13: El millor antídot per als reaccionaris, però també els únics que som capaços de garantir les llibertats del nostre país, que són les llibertats de la classe mitjana i treballadora. Ho sabem nosaltres i ho sap la gent, i per això creixem. I per això som l'Esquerra Nacional més forta, que no accepta lliçons de ningú, de ningú.
0: Gràcies, Marta, des del castell de Montjuïc. I sobre habitatge, notícia que us avança al matí de Catalunya Ràdio. Vaga de lloguer.
14: Veïns de la Casa Fajol de l'Eixample de Barcelona, popularment conegut com a Bloc Papallona pel mosaic que té la façana, han decidit que deixaran de pagar el lloguer. La propietat de tot el bloc és d'un fons d'inversió New Amsterdam Developers que es nega a renovar els contractes per convertir els pisos en habitatges compartits.
15: Quatre dels sis veïns que queden s'han organitzat amb el Sindicat d'Habitatge Socialista. L'Anna Olesti és una d'elles i diu que volen pressionar tant a la propietat com a l'Ajuntament.
16: Aquesta vaga de lloguers la comencem amb un doble objectiu. Generar un problema econòmic al fons NAC d'habilitar la seva posició en aquesta negociació per forçar que acceptin un preu de venda molt per sota del mercat, és a dir, l'expropiació del bloc Papallona a benefici zero. I en segon lloc és augmentar al màxim la pressió sobre el govern de Jaume Collboni.
0: Disparada.
17: La inflació, l'encariment dels carburants continua fent pujar l'IPC a Catalunya. El setembre s'ha enfilat fins al 4,5%. És el nivell més alt des del febrer del 2023. El conjunt de l'Estat frega ja el 5%. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, feia aquesta reflexió al matí de Catalunya Ràdio.
18: Crec que hem de fer una tasca de pedagogia, que això passa perquè hi ha unes guerres que nosaltres no hem provocat, de les que en paguem les conseqüències. Del malestar de la gent hi ha formacions, especialment les formacions ultras, que se'n volen aprofitar.
0: Tractors a Barcelona.
11: Dos anys i mig després de la revolta pagesa, pagesos i ramaders van tornar a fer-se veure ahir al centre de la capital catalana. Avisen que si no hi ha solucions pels costos de producció o la baixada de preus, seguiran protestant. Raquel Serrat, Unió de Pagesos.
19: Per nosaltres el gasoil és una matèria essencial de primera necessitat per produir. A nivell mundial, si mengem, és gràcies al gasoil. I és per això que una de les reivindicacions històriques d'Unió de Pagesos és la creació d'un gasoil professional. Això vol dir un gasoil en el que s'aplica els impostos més baixos que permet la Unió Europea.
0: Vaga de supermercats.
14: En dues dates clau de Nadal, el 24 i el 31 de desembre, l'han convocada la UGT de Catalunya per exigir un nou conveni col·lectiu que garanteixi millores salarials i laborals. Dimarts que ve faran una concentració davant la seu del Foment del Treball.
0: També als Estats Units.
15: Continua l'escalada de preus quan queden un parell de setmanes per les eleccions de mig mandat. La inflació situa el 3,7% i pot condicionar les aspiracions dels republicans. Segons les enquestes, 4 de cada 5 ciutadans nord-americans consideren que la inflació que pateixen és culpa sota del govern de Trump.
0: Es desplomen.
17: Les borses asiàtiques arran de la publicació de resultats de les empreses tecnològiques que han estat decebedors pels inversors. La borsa de Tòquio cau ara un 5%, la de Seul un 8%.
11: La desconfiança en el rendiment de la IA també ha sacsejat Wall Street. El Nasdaq, el principal índex tecnològic, ahir va perdre un 2%. Les accions de la fabricant de xips Nvidia cauen un 3% i les de Microsoft i Alphabet un 2%.
0: Nous acomiadaments a Netflix.
14: Per a fora un 6% de la plantilla global, equivalent a uns 1.000 llocs de treball. És el nombre més alt d'acomiadaments de l'empresa des del 2022. La mesura afectarà principalment els departaments de producte, tecnologia i recursos humans.
0: Consell Europeu.
15: Els líders dels 27 es tornen a reunir avui i demà a Brussel·les per parlar d'immigració i Ceuta, del pressupost comunitari de la Xina o de l'acord energètic entre Trump i Putin.
0: Brussel·les, Bruno Fortea.
10: A la taula dels líders europeus, protagonisme també per a la Xina i les seves relacions comercials. Alemanya i França endureixen el to contra el que consideren competència deslleial de Pequín, tot i el compromís xinès de vendre menys cotxes híbrids a Europa. Després de la crisi de Ceuta, els socis comunitaris parlaran de com reforçar les fronteres i miraran de resoldre el bloqueig que hi ha en les negociacions del futur pressupost europeu. Els líders dels principals països, però, arriben a la reunió tocats. Emmanuel Macron per les protestes dels estudiants francesos, Friedrich Merz per les derrotes electorals davant l'extrema dreta alemanya i Pedro Sánchez sense opcions de revalidar el govern espanyol a la gran majoria d'enquestes. Des de Brussel·les, Bruno Fortea Mires pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I mentrestant, Donald Trump.
17: Que segueix amb gestos amb Vladimir Putin després del pacte per comprar el diesel, ara demana a Europa que desplugueixi els actius russos en territori europeu. Segons el Financial Times, és una mesura que Donald Trump diu que podria servir per convèncer el Kremlin perquè s'assegui a negociar, però la Unió Europea ja ho ha descartat.
0: Que torni a funcionar.
11: Zelensky reclama a Elon Musk que restableixi immediatament el sistema de satèl·lits Starlink a Ucraïna, coincidint amb l'apagada d'aquests satèl·lits clau per l'estratègia de defensa. Un atac rus ha deixat 12 morts a Kiev.
20: Do you feel betrayed by what has been happening?
21: Really, yes. Really.
14: El president ucraïnès ha admès sentir-se traït per Trump i Musk. El magnat explica en un tuit a la xarxa Starlink d'ús civil i defensiu us estaria restablint, però els satèl·lits Starshield, que utilitza també l'exèrcit ucraïnès i que també han caigut, depenen del govern nord-americà.
0: Ja no es vendran.
15: Els llibres de Sally Rooney a la Gran Bretanya pel suport que l'escriptora irlandesa ha donat a un grup pro-palestí. Així ho ha anunciat la mateixa Rooney i la seva editorial Faber.
17: L'escriptora de títols com Gent normal o Intermezzo havia fet públic que volia utilitzar els drets d'autor per donar suport a Palestine Action, un grup pro-palestí il·legalitzat qualificat d'organització terrorista.
0: Miquel Roca.
11: La jutgessa que investiga la mort del fundador de Mango, Isaac Andixit, ha declarat com a testimoni l'advocat i exdirigent històric de Convergència.
14: Ho fa petició de la defensa de Jonathan Andic perquè aclareixi si la fundació filantròpica que Isaac Andic volia crear afectava o no l'herència familiar.
0: Fins la setmana que ve.
15: És quan Nadif calcula que haurà pogut retirar la locomotora incendiada a Saragossa i que fins aleshores comportarà retards en els trens d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid.
0: I avui, Premi Planeta.
17: Normalment hi ha 10 finalistes, però aquesta nit n'hi ha 9, perquè una es va desqualificar perquè el llibre ja s'ha publicat. La gala d'entrega es farà al MNAC, a Barcelona, amb els Reis d'Espanya, Felip i Letícia. El Planeta, recordem, està dotat amb 1 milió d'euros. Sentim el president del grup, José Creueras.
22: Quien lo avala es el lector. Y el número de personas que se acercan al premio crece. Por tanto, sinceramente me siento muy orgulloso, porque uno de los objetivos del premio es descubrir lectores, y el premio lo consigue.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat, a la seva manera.
23: El Madrid, que marca 3 gols en els últims 8 minuts, guanya 3-4 al camp de la Roma. Vinícius diu que el peguen en tots els partits i a sobre el castiguen, i assegura que sancionar-lo en 4 partits és molt fàcil. Mourinho afegeix que el comitè sanciona sense vergonya.
24: Se hacen cosas sin vergüenza. El gato ya no está escondido, el gato ya va por libre. 2 horas antes del partido, un jugador tiene que saber que tiene 4 partidos de suspensión. Un equipo español que ha hecho 3 puntos para el fútbol español, para el ranking, para el prestigio del fútbol español.
23: El PSG passa per sobre del City, 2-4. El Betis guanya 3-2 al Porto.
0: Arribarem al punt d'un quart de 8 del matí. Anem al quiosc.
9: Doncs des del quiosc del costat de la ràdio, amb el Calet aquí organitzant diaris i revistes, ara mateix 17 graus de temperatura i les portades d'avui se centren en les tractorades dels pagesos i la decisió del Tribunal de Comptes. La fotografia que han triat el periòdico i la Vanguardia és per la protesta, en aquest cas dels pagesos. El periòdico ho acompanya també del titular i escriu: el malestar del camp surt al carrer. L'altre gran titular del diari del grup Godó és per l'amnistia i recull les paraules de Conde Pumpido. Només queda el Tribunal Suprem, només queda, perdoneu, que el Tribunal aquí la
1: causa del procés. L'Ara també parla de l'amnistia, però en aquest cas la fotografia de portada és de la guerra d'Ucraïna, una imatge impactant d'una dona ensangonada, i diu: Zelensky busca ajut europeu a la desesperada. Pel que fa a la premsa editada a Madrid, El País segueix en precampanya pel 29 de novembre i diu: el PSOE i el PP encenen la batalla pel futur de les pensions. També recull que Margarita Robles anirà com a número 2 de Sánchez a les llistes.
7: Al matí de Catalunya Ràdio.
2: 80 anys de tardes de diumenge enganxats al transistor. 80 anys de gols a l'últim sospir que ho canvien tot. 80 anys de rialles, laments i, de sort, la pròxima jornada. 80 anys d'abraçades, estadis plens i bufandes al vent. 80 anys de futbol, 80 anys de la quiniela i amb la il·lusió del primer dia. Ara, en futbol femení. Aquesta jornada pot de 2 milions d'euros. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
7: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
15: Com anem? Bon dia. Passa un minut d'un quart de vuit del matí. Us informa Francesc Soler per les comarques de Barcelona. Tenim 15 graus a Castellnou de Bages, 17 a Viladecans i 19 a Vilanova i la Geltrú. I el trànsit, com tenim les carreteres? Clàudia Serra, bon dia.
9: Doncs amb congestió aquesta hora ja a les principals vies d'accés a Barcelona. Destaquem lentitud amb aturades a la C58 a Montcada i la B20 a Santa Coloma, sentint-nos de la Trinitat, i les dues rondes sobretot direcció Llobregat.
15: Ple extraordinari avui a l'Ajuntament de Barcelona sobre l'IBI i els habitatges turístics.
3: Emparats en els decrets del govern espanyol, el Consistori barceloní vol imposar un recàrrec de l'IBI del 50% als titulars d'un apartament turístic, del 100% als propietaris que en tinguin dos o més i del 150% als que siguin titulars de més de 4 apartaments.
14: Ho avança la setmana passada el tinent d'Alcaldia d'Economia, d'Habitatge, Hisenda i Turisme, Jordi Valls, al matí de Catalunya Ràdio.
4: Sí, nosaltres desenvoluparem totes les potencialitats que té el Real decret i la seva combinació. Entre elles, lògicament, la defensa dels llogaters i també la limitació de determinades adquisicions.
3: A Barcelona, l'Ajuntament espera que la mesura els permeti recaptar entre 7 i 8 milions d'euros.
15: I a Badia del Vallès, els veïns comencen a veure com es retiren les primeres peces d'amiant dels edificis de la ciutat.
14: En una primera fase es treuen baixants, canonades i xemeneies en desús. Més endavant es farà el mateix amb les cobertes d'alguns blocs que s'hauran de substituir.
15: Badia del Vallès, Marta Vallès.
21: Després de molts anys de reivindicació veïnal, finalment els operaris han començat a retirar les peces de fibrociment. Josep Martínez és l'alcalde.
25: Són 127 comunitats de veïns i veïnes i es tracta principalment de la retirada de canonades i galeries en desús.
21: Els veïns estan contents i des de la comissió de l'Amiant, Arturo Cortés apunta que ja treballen de cara a la segona fase.
26: Totes les cobertes, que hay que quitarla y hay que reponerla.
21: La ciutat va créixer als anys 60 i 70 quan aquest material es feia servir massivament perquè era resistent, aïllant i econòmic. Però quan es degrada és altament cancerigen, per això està prohibit des de 2002. Des de Badia del Vallès, Marta Vallès, pel matí de Catalunya Ràdio.
15: Més d'un centenar de persones s'han concentrat a Torelló, a Osona, per condemnar l'agressió amb arma blanca a un metge del CAP.
3: Els Mossos investiguen els fets mentre la víctima, que està hospitalitzada, evoluciona bé.
15: Torelló, Nàtia Dell.
27: A la concentració hi han participat una quinzena de professionals sanitaris amb una pancarta de no a la violència. L'alcalde de Torelló, Marçal Ortuño, s'ha compromès durant la lectura d'un manifest a no mirar cap a una altra banda davant els problemes de seguretat i convivència.
28: Perquè davant la violència, Torelló no calla. Davant la por, Torelló no rendeix. I davant una agressió com aquesta, Torelló respon unit.
27: Des de Torelló, Nàtia Dell, pel matí de Catalunya Ràdio.
15: Passant 4 minuts d'un quart de 8 del matí. Esteu escoltant el matí de Catalunya Ràdio.
7: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
29: Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser
30: el 71.766-71766 de la sèrie 44044.
29: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
31: Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa el tiempo, se para.
32: Descobreix Egipte, la Xina, el Japó, Vietnam. Amb Tour Mundial i viatges al Corte Inglés. Reserva ara i aconsegueix fins a 400 euros en cupó regal del Corte Inglés. Consulta les condicions.
31: Una maravilla és poder viajar.
33: El matí de Catalunya Ràdio.
7: Els sons del matí.
5: El Tribunal de Cuentas era un exemple molt clar de fer més de justícia que de justícia.
6: El Suprem, dependent aplicar l'amnistia a Puigdemont, Comín i Puig, ho farà abans de dimecres que ve.
8: La convivència, la normalització s'imposen, no?
10: Si en algun moment sumem moltes altres formacions i es trobés una altra persona que fos encara de més consens, doncs jo estaria encantada de recolzar-la.
28: Davant la por, Torelló no rendeix. I davant una agressió com aquesta, Torelló respon unit.
21: Després de molts anys de reivindicació veïnal, finalment, els operaris han començat a retirar les peces de fibrociment.
26: Esto lo empezaron los vecinos y hoy en día pues estamos muy contentos.
24: El gato ya no está escondido. Me parece ahora que el gato ya va por libre.
0: Aquests són els sons del matí. És que aquest gat no me l'esperava. Anem a les paraules, les xifres i les imatges del dia. Comencem amb les tres paraules del dia. Tribunal de Comptes.
15: És l'òrgan suprem fiscalitzador dels comptes i de la gestió econòmica del sector públic a Espanya i, per tant, l'encarregat de passar comptes amb els líders del procés per escatir si hi va haver desviament de fons públics. Després d'un llarg periple judicial, acaba d'amnistiar una trentena d'ex-alts càrrecs del procés.
0: Papallona.
15: El conegut com a Bloc Papallona s'ha convertit en símbol de la gentrificació després que un fons hagi comprat l'edifici barceloní per convertir-lo en habitatges compartits. Avui us avancem que la majoria dels els llogaters deixaran de pagar el lloguer en protesta i a mi em ve al cap l'efecte papallona, que diu que un petit canvi o acció aparentment insignificant, com l'aleteig de les ales d'una papallona, pot desencadenar una gran sèrie de conseqüències a llarg termini o a l'altra punta del món, com per exemple un tsunami.
0: Connexió.
15: En informàtica i telecomunicacions és l'enllaç establert entre un emissor i un receptor o la unió a una xarxa com ara internet. Volodymyr Zelensky denuncia restriccions als serveis que presta Starlink, el servei d'internet per satèl·lit propietat d'Elon Musk a l'exèrcit ucraïnès. En aquest cas, estar o no connectat a la xarxa pot suposar continuar o no en vida.
0: Posem-hi tres xifres. 3.000.
1: Són els caps de bestiar que han començat a baixar de les muntanyes del Pallars després de passar-hi tot l'estiu. I els ramaders ho veuen amb preocupació. Diuen que no havien vist mai la muntanya tan seca i amb tan poca herba. Avisen que si no plou el problema continuarà aquest hivern i hauran de mantenir els animals a les granges.
0: 4.807 metres i mig.
1: És l'altitud del Mont Blanc, el cim més alt dels Alps. Ha guanyat gairebé 2 metres respecte al 2023. Ara bé, ha perdut més d'un metre en comparació amb l'any passat. De fet, els mesuraments dels últims 25 anys apunten a una possible tendència a la baixa. Aquestes variacions s'expliquen pels canvis en la quantitat de neu i gel que s'acumulen al cim.
0: 1.424.
1: Són les novel·les que s'han presentat al Premi Planeta, que s'entrega aquesta nit. Es tracta d'una xifra rècord. Aquest any hi ha 9 finalistes, generalment són 10, però se'n va desqualificar un perquè el llibre ja estava publicat. El premi està dotat amb 1 milió d'euros.
0: I el veig 3 imatges. La primera imatge hi veig una nena atrapant per un joc de cordes en un parc. És una estructura que està en un espai que sembla un passeig de Barcelona i el terra de l'estructura és més fosc que la resta de la vorera.
14: I aquí està l'objectiu de la foto, la veiem a l'avantguàrdia i l'han triat per il·lustrar que ecologistes i pediatres apressen a retirar el terra de cautxú dels parcs infantils. Alerten que la majoria conté pneumàtic reciclat i altres compostos tòxics. Afegeixen que no són més segurs, que les lesions de cap i pèrdues dentals són encara més freqüents.
0: A la segona imatge hi veig una imatge en blanc i negre d'un elefant transportant la seva cria amb la trompa.
14: És la foto guanyadora del concurs Wildlife Photographer of the Year 2026. La veiem a digitals, també la vam poder veure ahir al Tena Vespre. La imatge la va captar el fotògraf italià Federico Veronesi a la vall del riu Huap, a Namíbia. Es tracta d'una elefanta que amb la trompa porta la seva criatura morta. Qui dona el premi és el Museu d'Història Natural de Londres, que ha triat aquesta imatge entre les millors instantànies captades en l'àmbit natural d'arreu del món.
0: I la tercera imatge, hi veig un animal. És un os que està al mig d'una carretera, Lleida. Júlia Bacar, què li passa?
11: Doncs el que apareix a la foto és un os jove que des de fa uns dies freqüenta els pobles de Sorpe i Borén, al Pallars Sobirà. De fet, se l'ha vist un parell de cops en 4 dies. Concretament, a la imatge l'os està a la carretera, escapolint-se cap a un voral, i tot i que s'ha difós per les xarxes, els agents rurals ho atribueixen a trobades fortuites i un comportament normal d'aquest animal.
12: Vinga, tots, capó amunt, aguantem una mica clau anglesa. 1, 2, aguantem, agafem bugies, així m'agrada. Molt bé.
13: Posar-se en forma sempre té recompensa. Fes el manteniment anual del teu vehicle Citroën Service amb lubricants Total Energies i entren a sorteig de premis increïbles. Citroën. Condicions a citroën.es.
16: A Obramat celebrem 20 anys creixent amb els que fan créixer aquest ofici. Gràcies, professionals. 20 anys construint junts. Obramat.
17: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen cada matí amb un bon esmorzar i et conviden a escoltar La cara ve del temps.
0: I I avui a la cara ve del temps ens fixem amb els embassaments que continuen baixant de nivell malgrat les pluges abundants de la tardor. Eloi Cordomí, bon dia.
2: Bon dia. Sí, avui 15 d'octubre podem considerar que hem arribat a l'equador de la tardor climàtica, que va començar l'1 de setembre, i en tot aquest temps els pantans de les conques internes han passat del 78 al 75%. Per tant, malgrat els aiguats que hem tingut, els pantans han baixat 3 punts. El motiu és evident, les pluges abundants de més de 200-300 litres en aquest mes i mig han caigut a la costa i al prelitoral. A les capçaleres dels rius ha plogut molt poc, com deia fa un moment, a l'Alt Pirineu. A Sort, per exemple, només han caigut 30 litres per metre quadrat en tot aquest temps. I una mica més, sí, al Pirineu Oriental, al Ripollès, fins a 150 litres. Però és veritat que en aquesta època de l'any, i després d'un estiu tan sec i tan càlid, bona part d'aquesta aigua ha quedat interceptada per la terra i per la vegetació i gairebé no ha arribat als rius. La bona notícia és que tot això podria canviar els pròxims dies, perquè els mapes d'avui ens indiquen que al cap de setmana la pluja més abundant caurà al Pirineu i al Prepirineu i segurament tornarà a fer créixer els rius.
17: La Selva, la marca del bon pernil, t'ofereix l'Enigmàrius.
7: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
3: Ahir dimecres l'Enigmàrius feia enfilat com l'heura preferida del pastor. I la resposta era enramat. Enramar-se és sinònim d'embrancar-se, d'enfilar-se. I els pastors treballen per mantenir el seu bestiar en ramat. Dijous és el dia dels enigmàrius difícils. Avui, grups socials que no suen de cintura cap amunt. De 7 lletres. Grups socials que no suen de cintura cap amunt. 7 lletres.
7: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades. Real o fals? Amb Marc Amorós.
0: Atenció a aquest titular que circula. El pis de la Mari Carmen surt del lloguer per 2.000 euros al mes 5 dies després de la seva mort. Marc Amorós, bon dia.
4: Bon dia. La notícia ha trobat un anunci a la pàgina web d'Idealista on el pis on vivia la Mari Carmen s'oferta de lloguer per 2.000 euros al mes. Espectacular i funcional apartament tipus àtic amb terrassa amb vistes al Retiro, situat al barri de Salamanca. Dues habitacions, 75 metres quadrats, segona planta exterior amb ascensor. Això és el que diu l'anunci del pis, que detalla que l'immoble es troba al número 46 del carrer Alcalde Sainz de Baranda, a Madrid. La captura de l'anunci està circulant per xarxes socials i són molts els missatges d'indignació que s'hi estan expressant.
0: I això és real o fals?
17: El matí de Catalunya Ràdio.
9: Formar una família, veure el Barça guanyar un sextet, he fet coses meravelloses. I quan ja no hi sigui, vull continuar fent-les. Amb el testament solidari de la Fundació Barça, puc destinar part de la meva herència a ajudar nens i nenes vulnerables.
17: Entra a fundació.ifcbarcelona.cat i descobreix que bonic que és viure, després d'haver-ho viscut tot.
4: Vinga, va, som-hi. Real o fals, sortim de dubtes, a veure si ho heu encertat. La notícia que ara circula i que diu que el pis de la Mari Carmen surt de lloguer per 2.000 euros al mes 5 dies després de la seva mort és una notícia falsa. De fet, el pis de la Mari Carmen és un sisè, no un segon, com diu la notícia. Tampoc té 75 metres quadrats, en té 94.

0: Ara són 8:15. I avui és dijous, 15 d'octubre, ens despertem amb 15 graus a Òdena, 14 a Torroella de Montgrí i 21 a l'illa de Buda, el dia en què entrevistarem Ada Colau i Artur Mas en temps d'àgora. I un dia com cada 15 d'octubre, en què partits, institucions, reten també homenatge a la figura de Lluís Companys, que avui, per cert, fa 86 anys del seu afusellament per part del franquisme. Tornem a Montjuïc. Marta Corbalán, bon dia.
1: Hola, bon dia. Com cada any, Esquerra i Junts per Catalunya han estat els més matiners amb les tradicionals marxes de torxes fins al castell de Montjuïc, on va ser afusellat pel franquisme el president Companys. Avui fa 86 anys. Tant Esquerra com Junts han reivindicat la seva figura, el seu llegat antifeixista, i amb la mirada ja posada en les eleccions generals, els dos partits s'han erigit com el millor antídot per frenar l'extrema dreta.
0: Això pel que fa a Montjuïc. I què més hem de saber del dia d'avui? Francesc Soler, Sílvia Solana, Robert Prat, bon dia.
2: Bon dia. Bon dia. Que passen els dies i no hi ha avenços en les negociacions a l'espai de l'esquerra. Preguntarem avui a Colau quines opcions reals hi ha d'acord entre el Front Ampli i Podem després que ella s'oferís a fer un pas enrere.
3: El president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, confirma que si PP i Vox governen després del 29N i deroguen la llei d'amnistia, els seus efectes no es podran desfer i els amnistiats mantindran el perdó penal.
2: Us ho han salvat. Matí de Catalunya Ràdio. Veïns del bloc Papallona a l'Eixample de Barcelona deixaran de pagar el lloguer. Protesten contra la propietat, un fons d'inversió que es nega a renovar els contractes per convertir els pisos en habitatges compartits.
3: Avui demà reunió a Brussel·les del Consell Europa. Els líders dels 27 es troben per parlar d'immigració, del pressupost comunitari de la Xina o de l'acord energètic entre Trump i Putin.
2: Les borses asiàtiques es desplomen a aquesta hora arran de la publicació de resultats de les empreses tecnològiques que han decebut els inversors. La borsa de Tòquio cau un 5% i la de Seul, un 8.
3: Avui coneixerem el guanyador del Premi Planeta. Normalment hi ha 10 finalistes, però aquest any hi ha 9 perquè un es va desqualificar perquè el llibre ja s'havia publicat. La gala al Manac, presidida pel Reis Felip i Letícia.
4: En esports, el Madrid marca 3 gols en els últims 8 minuts, guanya 3-4 al camp de la Roma, el PSG passa per sobre del City 2-4, Vinícius diu que el peguen en tots els partits i a sobre el castiguen, i diu que és molt fàcil sancionar-lo, i Mourinho afegeix que el gat no s'amaga i que el comitè sanciona sense cap tipus de vergonya.
0: I pel que fa al temps, sembla que es confirma la pluja i la baixada de temperatures per aquest cap de setmana, Eloi?
5: Bon dia. Sí, amb els mapes d'aquest matí, dissabte sembla que hauria de ploure, sobretot a la meitat nord, a partir de mig matí i migdia. Diumenge podria ploure a tot arreu i de manera abundant, fins i tot, però no desmesurada. A la costa i al Pirineu serà on més plourà, i en tot el cap de setmana la temperatura baixarà uns 10 graus o més. Avui el dia serà tranquil amb alguns núvols, sobretot a la costa i al prelitoral.
0: I com està la mobilitat a aquesta hora, a primera hora del matí? Maria Fernández Huguera, bon dia.
6: Bon dia. Doncs a l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid encara hi ha algunes cancel·lacions, també retards i reprogramacions de trens. Per exemple, el tren que havia de sortir a les 6:20 l'han ajuntat amb el que ha sortit a les 7, i això passarà durant tot el dia perquè Renfe ajunta alguns trens perquè hi hagi menys circulació en el punt de Saragossa, on encara hi ha la locomotora incendiada. Mentrestant, a Rodalies hi ha retards habituals i un apunt pel que fa al tramvia de Barcelona. Fins a 2:45 de la tarda, la T6 no circula entre Parc del Besòs i l'estació de Sant Adrià.
0: I a les carreteres, congestió als punts habituals a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
7: Bon dia. Sí, a les principals vies en direcció Barcelona destaquem lentitud amb aturades a la B23, a Molins de Rei i Esplugues, C33 a Montcada, C58 de Terrassa a Sabadell i a Montcada, i també la B20 a Santa Coloma, també a les rondes, sobretot direcció Llobregat, i fora de Barcelona precaució per una possible incidència a la C-17, a Lliçà d'Amunt, hi ha retencions en tots dos sentits de la marxa.
0: I ho rematem amb les portades dels diaris. Marta Viana.
8: Un esportal des d'avui centra des de l'extractora, des dels pagesos i la decisió del Tribunal de Comptes. La Vanguardia i el Periódico porten fotografia d'aquesta protesta, i aquest últim aposta també per titular-ho i escriu: el malestar del camp surt al carrer. L'altre gran titular del diari del grup Godó per l'amnistia i recull les paraules de Conde Pumpido: només queda, diu, que el Tribunal Suprem tanqui la causa del procés. D'altra banda, el País segueix amb la precampanya i expliquen que el PSOE i el PP encenen la batalla pel futur de les pensions. També recull que Margarita Robles anirà com a número 2 de Sánchez a les llistes i parlen de les protestes dels professors.

0: i a Madrid.
1: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio comentarem tot plegat d'aquí a una hora amb Joan Puigcercós, Pere Rossinyol, Marta Monforte i Jofre Llombart. Ara passen 5 minuts de 7:45. I obrim la redacció del matí i comencem per les opinions destacades. Pol Foradada, bon dia.
2: Bon dia.
1: Avui els articles d'opinió, varietat de temes.
2: Lara demana una reforma profunda del Tribunal de Comptes perquè una persecució política com la que han patit els líders catalans no es torni a repetir. En clau electoral, a La Vanguardia, el Mario Escarol exposa que en aquesta campanya hi ha un pacte de no agressió entre PP i Vox que no es trencarà perquè la dreta es veu guanyadora. O El País es fixa en la visita dels Reis a Ceuta i Melilla i diu que ha complert l'objectiu de reafirmar la sobirania i la integritat territorial. Per la seva part, El Periódico lamenta que el Consell General del Poder Judicial no es posi d'acord ni per protegir una jutge que va patir, diu, diversos intents de coerció. Es tracta de la magistrada que dirigia la investigació sobre la contractació irregular del germà de Pedro Sánchez. I per últim, El Mundo dedica l'editorial a l'empresa pública Traxa i assegura que des de l'arribada de Pedro Sánchez al govern, endollar-hi gent ha estat la norma.
1: I afegim-hi el que ha llegit avui a la premsa l'escriptora Xita Robert.
3: Llegeixo a diversos diaris que les dues pintures de l'artista impressionista Pierre Auguste Renoir, que van ser robades el mes passat, han estat recuperades i que s'ha detingut els 6 sospitosos. Les obres d'art, que són un retrat de 1910 i un oli de cap al 1886, van ser robades del museu que era l'antiga casa de l'artista, al sud de França. Catherine Pégard, la ministra de Cultura, va dir que el rescat és una gran notícia i que hauria de ser un avís per la resta de casos de robatoris d'obres d'art arreu d'Europa, que cada cop aniran a menys o tindran majors conseqüències.
4: El matí de Catalunya Ràdio.
5: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
6: Això. Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
7: I des de 16.400 euros.
6: Què? Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia. Citroën. Aquest mes és increïble a tota la gamma Citroën.

0: ara premi extraordinari d'Eurodreams. 50.000 euros al mes durant 30 anys.
1: Si ganas Eurodreams, todo esto es para ti.
0: Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
2: Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia. És assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes. És ser més lliure. És ser més tu. I és evolucionar com a tu, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. Ato, la llet que ens ha fet grans.
3: Recordes el teu primer Corsa? O el Corsa del teu amic Pep amb el que sortíeu al Finley? Avui, l'Opel Corsa segueix més viu que mai, amb tota l'enginyeria alemanya d'Opel. I aquest mes, amb una oferta a la que només podràs dir yes. Opel Corsa, una icona que continua conquerint generacions. Més a opel.es.
4: El matí de Catalunya Ràdio.
5: Són dos quarts i mig d'avui. Repassem altres notícies que hem trobat a la premsa digital i comarcal amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Una nova vida per al peatge de l'AP7 a la Roca.
6: Podria convertir-se en un gran punt de recàrrega per a vehicles elèctrics. Llegim el 9-9 que l'Estat ha autoritzat licitar la construcció i explotació d'una electrolinera amb una inversió prevista de 16 milions d'euros. Estarà repartit en dos espais, a banda i banda de l'autopista, i serà l'únic d'aquest programa pilot a Catalunya.
5: Qui ha perdut el tractament de majestat?
7: La reina Sònia de Noruega ja no figura com a part de la Casa Reial, un canvi que arriba després de la mort del seu marit, el rei Harald V. Ara forma part del que es considera altres membres de la família reial. El tractament de majestat el tenen només el rei i la seva dona, ara Hakon VIII i Metemarit.
5: Adeu als taps de Cadaqués.
6: Perquè tanca Can Cabrises, la pastisseria dels emblemàtics taps de Cadaqués, o la jubilació de la seva propietària posa fi a la trajectòria d'una pastisseria familiar que ha convertit el petit pa de pessic, creat a finals del segle XIX, en un dels símbols gastronòmics del municipi. Baixarà la persiana a finals de mes. Ho llegim amb Info.
5: Una aliança d'extrems.
7: Sara s'ha aliat amb Santa Eulàlia, la històrica botiga de moda de luxe de Barcelona. Traurà al mercat 6 camises a 59,95 euros i d'aquesta manera Inditex redobla la seva proposta de moda amb col·laboracions exclusives. Després d'un acord amb Galliano, ara ha fitxat la Casa Centenària del Passeig de Gràcia per una col·lecció limitada d'home. Ho recull el periòdico.
5: Què passa amb les pastilles contra la calvície?
6: Doncs que hi ha desabastiment pel boom de consum entre els joves. Ho llegim al periòdico. Explica que gairebé 9 de cada 10 dermatòlegs recorren aquest minoxidil oral a dosis baixes per tractar l'alopècia. Però l'augment de la preocupació estètica per la caiguda dels cabells i l'evidència científica expliquen el fenomen.
5: I el Parc Nacional d'Aigües Tortes i Estany de Sant Maurici es fa gran.
7: Literalment, perquè s'amplia amb la incorporació de 3.500 hectàrees. Això vol dir que creix gairebé un 9% de la superfície total. L'ampliació de l'espai de màxima protecció inclourà terrenys de Torre de Capdella, la Vall Fosca i de Sort, que fins ara formaven part de la zona perifèrica. Ho llegim al Segre.
5: I ara els destacats de l'Internació i l'Economia amb Frederic Vincent i Lara García.
8: El Times de Londres apunta en portada que el govern del Regne Unit prepara una reforma educativa que preveu donar la mateixa importància a parlar, a intervenir en públic, que llegir o escriure. El diari també avança que això ho detallarà avui mateix la ministra d'Educació en un discurs on també apostarà per reduir els continguts acadèmics relacionats amb la música o el teatre per centrar-se textualment en qüestions més pràctiques. A Alemanya, el Frankfurter Allgemeine Zeitung es fa ressò d'una polèmica a la ciutat de Halle on estudiants jueus van impedir que un representant del Alternativa per Alemanya de l'extrema dreta entrés a la sinagoga del municipi. Van fer una cadena humana a la porta. El diari recull que l'advocat i jurista Ulrich Bosgerau, que va participar en una reunió dels ultres, ahir va fer un tuit lamentant que no es perseguissin aquests estudiants jueus a cops pel carrer. A França, Le Parisien recull dos sondejos que diuen que la segona volta de les eleccions presidencials de l'any que ve s'enfrontarien Marine Le Pen i Jean-Luc Mélenchon. El Clarín, a Argentina, destaca el suport de Javier Milei a Flavio Bolsonaro i que el president argentí ha tornat a qualificar Lula da Silva de dictador comunista.
9: I avui la premsa econòmica parla d'inflació. Cinco Días assegura que la dada de l'IPC al 4,9% no és una bona notícia per l'economia espanyola. Reconduir els preus el més aviat possible és necessari per evitar distorsions innecessàries i garantir la prosperitat. Els preus necessiten vigilància, recalca el diari. El Economista diu que les cadenes de supermercats s'enfronten a un nou desafiament, el downtrading. Explica que aquest fenomen implica que les famílies, davant de l'increment de preus, opten per comprar productes més barats dels que agafarien normalment. Això vol dir que en molts casos s'opta per la marca blanca, cosa que pot beneficiar supermercats doncs, que tinguin la seva pròpia fabricació. I avui que se celebren els Premis Planeta, on Economia destaca que el grup Planeta va tancar l'exercici del 2025 amb una facturació rècord de 2.200 milions d'euros, amb un creixement anual del 5,26%.
5: I a la premsa esportiva, remuntada del Madrid a la Champions, Robert Prat.
10: És una remuntada que arriba tot just després que es va conèixer la sanció a Vinícius de 4 partits.
11: Se hacen cosas sin vergüenza ya. El gato ya no está escondido, el gato ya va por libre.
10: Un gat que per Mourinho és el comitè de competició, els àrbitres, la Lliga, tothom. Tothom en contra del Madrid.

Marc, que recorda que a Portugal l'expressió gat amagat, que se li veu la cua, es fa servir quan algú oculta una mala acció, però ho fa de manera barroera, que resulta evident per la resta. El diari Tira d'Hemeroteca afegeix que el 2010 Mourinho va batejar Benzema com un gat per criticar-lo, quan va dir que, com que no tenia ni guaïns, jugaria Benzema. Si vas a caçar i no tens gos, doncs portes un gat, va dir Mourinho fa 16 anys.

0: El diari AS no parla de gats, però sí que implícitament al·ludeix a les 7 vides del Madrid i diu que ha tornat al Madrid més immortal. El País afirma que el club dels oblidats, Espí, Hendrik, Guller, rescata el Madrid a Roma mentre Vinícius té doble condemna, sanció, canvi i esbroncada de Mourinho. I pel diari Ara és un Madrid que salva els mobles. La Vanguardia diu que és una remuntada de les seves. I pel periòdico, els suplents salven l'equip blanc de l'abisme.
1: I acabem el repàs a la premsa amb les altres notícies curioses del dia amb Xavi Canalia, Gerard Jubany. Bon dia.
2: Bon dia.
1: Detinguda l'actriu Selma Blair per intentar obrir la porta d'un avió i esbatussar i mossegar dos tripulants.
3: Sí, la intèrpret viatjava en un avió amb destinació a Nova York i sense que se sàpiga ben bé per què es va enfrontar bufetades i mossegades amb dos membres de la tripulació. Quan va baixar de l'avió també va atacar a puntades de peu un dels treballadors de l'aeroport. Els seus representants atribueixen els fets a una emergència mèdica. Ho hem pogut llegir al País.
1: I atenció a aquesta, en fi, prova d'amor. Un queixal del seny podria ser una prova d'amor. Rosalia podria portar el de la seva nòvia en un collaret.
4: Sí, Mujeres Punès explica que la cantant de Sant Esteve Sesrovires va ser fotografiada a Nova York amb una joia bastant insòlita, una dent lligada a una corda. Molts fans asseguren que pertany a la seva parella, Loli Bahia. Sembla que a la model li haurien tret els dos queixals del seny el mes de març i Rosalia l'hauria convertit en un collaret.
1: I alerta alimentària. Retiren unes torrades sense gluten per la seva presència de gluten.
3: L'Agència de Seguretat Alimentària i Nutrició alerta de la presència de gluten a les torrades cruixents de blat de la marca Sant Iberi Bio, que paradoxalment s'etiqueten com a sense gluten. És un producte que s'ha distribuït a Catalunya i en altres llocs de la península. La companyia va detectar un problema i ho va comunicar a les autoritats sanitàries. Ho hem vist al diari de Girona.
1: I qui fa anys avui, Canalies?
4: Avui fa anys l'exduquessa de York, Sarah Ferguson, que en fa 67. També en suma un mes i arriba als 32 el cantant Sebastián Yatra i acabem felicitant el cineasta Marcel Barrena, que avui en fa 45.
1: I Sant Oral.
4: Doncs mira, avui per la Porta Grossa ja la pots felicitar perquè és Santa Teresa de Jesús, les nostres mares.
1: Sí, senyor. Felicitats a la meva mare.
5: I a la meva.
1: I a la teva. I a totes les treses de Catalunya. Ara. I del món, en general. Acabem el repàs a la premsa en el quiosc vintage amb Albert Om.
6: La xarxa de concessionaris Honda de Catalunya patrocina aquest espai.
7: Tal dia com avui, de fa 40 anys.
8: 15 d'octubre de 1986, Barcelona. Un cotxe bomba mata un policia nacional a la plaça d'Espanya. La gent tenia 28 anys i feia guàrdia a la caserna Belchite, just al mateix lloc on ara hi ha l'hotel Catalonia Plaza. L'atemptat provoca 14 ferits més i molta inquietud per com pot afectar la candidatura olímpica de Barcelona. Queden només dos dies per la decisió final. Tota la delegació catalana ja és a Suïssa, però l'alcalde Maragall agafa un avió per assistir al funeral del policia i tornar ràpidament a Lausana. Ara fa 40 anys, el rei d'Espanya també donava el seu suport definitiu al projecte olímpic, dos dies abans de la nominació. Espero que Espanya, i Barcelona per Espanya, s'emporti la seu del 92. Seria una gran manera de celebrar els 500 anys del descobriment d'Amèrica, deia el rei. La resta ja és història. A dos quarts de dues del migdia del 17 d'octubre de 1986, Samaranch va dir allò de a la Vilda, Barcelona. I la imatge de Pasqual Maragall amb un abric negre fent el senyal de la victòria amb les dues mans és d'aquella mateixa nit a la celebració que es va fer a Montjuïc. Barcelona seria olímpica.
9: Nedar entre dofins, dormir en un iglú, volar anar a la Delta. Hi ha sensacions difícils d'explicar. Com ara conduir l'Honda HR-V Full Hybrid, un SUV complet i eficient amb la màxima versatilitat. Endut-te l'ara per 29.460 euros. Preu subjecte a finançament amb Honda Bank vàlid aquest mes. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya i a Honda Ponès.
10: El matí de Catalunya Ràdio.
1: Ara falten 13 minuts per arribar al punt de les 8 del matí. Repassem els titulars en dos minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. Cándido Conde Pompido confirma que si el Partit Popular i Vox governen després del 29 de novembre i deroguen la llei d'amnistia, no podran tombar els seus efectes.
11: I els amnistiats mantindran el perdó penal. El president del Tribunal Constitucional ho va dir ahir després que el Tribunal de Comptes apliqués també l'amnistia.
12: El efecto que produce una derogación de una ley de carácter penal nunca puede ser retroactivo. Si se aplica la amnistía, la responsabilitat penal s'extingui.
1: Ho ha dit el diari del Comte de Godó. I Pedro Sánchez col·loca la ministra de Defensa com a número 2 de la llista del PSOE per Madrid.
13: Tot això mentre les esquerres intenten arribar a acords per minimitzar la divisió. El Front Ampli de Colau s'ha ofert a fer un pas enrere per facilitar que s'integrin Podem i altres formacions. Hi ha temps fins demà.
1: Avui li preguntarem a Ada Colau a partir de les 9 del matí al matí de Catalunya Ràdio. I us avança aquest programa. Veïns del bloc Papallona, a l'Eixample de Barcelona, deixaran de pagar el lloguer.
11: Protesten contra la propietat un fons d'inversió que es nega a renovar els contractes per convertir els pisos en habitatges compartits.
1: Les borses asiàtiques es desplomen per la publicació de resultats de les empreses tecnològiques.
13: Han decebut els inversors, la borsa de Tòquio cau un 5% i la de Seul un 8%.
1: I avui coneixerem el guanyador del Premi Planeta.
11: Normalment hi ha 10 finalistes, però aquest any n'hi ha 9, perquè un es va desqualificar perquè el llibre ja s'havia publicat. La gala al MNAC la presideixen el rei Felip i Letícia.
1: Avui també us expliquem que, atenció, es disparen els oients que escolten el Matí de Catalunya Ràdio via digital.
13: Les reproduccions per app, mòbil i tablet han crescut un 30% respecte a la mitjana setmanal. Al setembre hi va haver prop d'un milió d'oients, un creixement que s'estabilitza després dels especials d'aiguats, amnistia i eleccions de la setmana passada.
1: Molt agraïts, per tant, a la confiança. I en esports, el Madrid guanya 3-4 al camp de la Roma.
11: Després de marcar 3 gols en els últims 8 minuts, Vinícius diu que el peguen a tots els partits i assegura que sancionar-lo amb 4 partits és molt fàcil. Mourinho afegeix que el gat ja no s'amaga.
1: Aquests són els titulars del dia, però de què més estarem pendents aquest matí a tot el país? Fem aquesta hora una ronda de connexions pel país. Des de Girona, Fèlix Martín, bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Des de Lleida, Noelia Casellas, bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: Tarragona, Clara Chavarría, bon dia.
14: Hola, bon dia.
1: I a Barcelona, Marta Viana, bon dia.
15: Molt bon dia.
1: Comencem per les comarques gironines, que avui estaran pendents d'unes concentracions simultànies que es faran a Portbou i a Cervera de la Marenda per defensar el transport ferroviari de mercaderies. Fèlix.
2: Sí, exactament. Mobilitzacions convocades pels sindicats a banda i banda del Frontera per denunciar el tancament del taller de manteniment de trens de mercaderies de Portbou aquest estiu i l'amenaça de fer el mateix de tancar el centre Transfresa que hi ha a Cervera. Els sindicats asseguren que hi ha alternatives per no tancar-ho. Per l'Ajuntament de Portbou és també un gerro d'aigua freda, especialment en un moment en què s'està treballant per recuperar la vitalitat d'aquest poble de l'Alt Empordà.
1: I satisfacció, però també prudència tortosa davant l'acord que fixa la retirada del monument franquista del riu Ebre en un màxim d'un any, Clara.
16: Sí, l'alcaldessa de Tortosa, Marlla Eixau, celebra, però reconeix que l'anunci s'ha rebut amb cautela. Diu que no és la primera vegada que es fa un pas endavant per treure el monument i després topa amb mesures cautelars dictades pel jutge del procés obert pels defensors del monòlit. Per això demana que l'acord tingui seguretat jurídica. I acabem amb una efemèride, com dèieu fa uns moments, avui és Santa Teresa, i la colla castellera dels Nens del Vendrer commemora que avui fa exactament 100 anys que van fer la seva primera actuació. Per això, a 7:45 del vespre, a la plaça Vella del Vendrell faran una recreació històrica d'aquella jornada.
1: I a Lleida, avui us parlarem també del canal d'Urgell. Poc a poc, però, la modernització fa passes endavant.
17: Sí, perquè hem sabut que aquesta primavera ja estaran en marxa les 3 primeres basses que s'inclouen en el projecte de modernització d'aquest canal d'Urgell, que, com sabeu, és el més gran de Catalunya. Aquestes basses ja s'han enllestit i ara han començat les proves per poder-les fer servir la propera campanya de rec. La més gran és a Castellserà, l'Urgell i les altres dues a Juneda, les Garrigues i a Penelles, a la Noguera. Un primer pas, doncs, cap a una modernització que, com hem anat explicant, no està sent un procés gens fàcil.
1: I a Barcelona estarem pendents d'un ple extraordinari a l'Ajuntament sobre l'IBI als habitatges turístics.
18: Sí, ens ho avançava la setmana passada el tinent d'alcaldia Jordi Valjà aquí en aquest programa. El consistori vol imposar un recàrrec a l'IBI del 50% a aquells que tinguin un apartament turístic, del 100% als propietaris que en tinguin dos o més i del 150% als que en tinguin més de 4. Avui també estaran contents a Badia del Vallès perquè es comencen a retirar les primeres peces d'amiant dels edificis de la ciutat i tot això en un dia molt farcit de cultura perquè també estarem pendents del Premi Planeta de Novel·la que s'entrega aquesta nit al MNAC. A Granollers comença el Festival Panoràmic, a Barcelona el Culit, el Festival de Literatura Queer, a Manresa el Fira Mediterrània i el Mixtur, el Festival de Nova Creació Sonora a la Fabra i Quats de Barcelona.
1: Això pel que fa a Girona, Lleida, Tarragona i Barcelona. Gràcies, que tingueu un bon dia.
13: Adéu, bon dia.
15: Bon dia.
13: Adéu,
15: bon dia.
19: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
1: I si ara heu de sortir de casa, sapigueu quin temps us espera i com estan les carreteres. Pel que fa al temps, sembla que aviat tornarà la pluja i arribarà el fred, Eloi.
20: Bon dia, sí, tan aviat com el cap de setmana, canvis radicals pel que fa al temps. De moment avui sí que tranquil·litat encara, amb intervals de núvols que poden aparèixer a la costa i al prelitoral. També n'hi ha alguns pancs de boira, fins i tot al centre de Catalunya s'aniran aixecant. Els de la costa poden ser una mica més persistents, però sempre anirà alternant amb estones de sol. Temperatures avui, un palet més baixa, sobretot a les comarques del nord-est, han baixat, a la resta 24, 25, 26 de màxima, potser 28 a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Demà, temps semblant al d'avui, dissabte arriba amb pluja. pluja ja a la meitat nord de Catalunya, sobretot a partir de mig matí, migdia. I de cara a diumenge, els mapes d'avui ens indiquen que la pluja podria fer-se general, podria ser abundant. Estem parlant de quantitats de 20, 30, 40 litres i en alguns casos, al Pirineu i potser en alguns trams de la costa, podrien sobrepassar els 50, puntualment arribar als 100 litres per metre quadrat, això diumenge. Amb una baixada forta de la temperatura, baixaran més de 10 graus en cap de setmana i nevarà a l'extrem nord del Pirineu, a partir d'uns 1.500, 2.000 metres.
1: I pel que fa al trànsit, tallada la Nacional 2 a Fornells de la Selva per un accident, Clàudia.
14: Sí, de fet, hem d'actualitzar aquesta informació perquè en aquests moments tenim 3 punts diferents tallats a la xarxa viària per accidents. D'una banda, l'AP7 a Subirats en sentit Tarragona i a Bàscara en sentit Girona i de l'altra la Nacional 2. Aquesta que ara comentaves a Fornells de la Selva està tallada en tots dos sentits de la marxa. Un altre accident complica la circulació també aquesta hora a la C-17 a Lliçà de Vall en sentit Vic. Hi ha un carril tallat i lentitud des de Parets del Vallès.
15: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable, fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un aquí millor.
7: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
21: Avui hem rebut el missatge del Xavi, de Canet de Mar. És un dels veïns que ha impulsat la manifestació convocada per avui al poble, en què es demanarà una alternativa real de transport públic a la línia R1 de Rodalies, que insisteixen que actualment és inexistent.
22: Deixar de dependre exclusivament d'una línia de tren que, quan falla, deixa més d'un miler de canetencs i canetenques sense alternatives per desplaçar-se. Fa 2 mesos que esperem resposta del nostre ajuntament a una instància presentada en què demanàvem una trobada per conèixer l'estat de la reivindicació i la línia de treball a seguir per avançar.
21: L'Ajuntament de Canet respon que ha sol·licitat una reunió amb la Generalitat per abordar la qüestió, mentre que la Generalitat assegura que té previst un pla per reforçar amb busos interurbans la connexió entre el Maresme i Barcelona.
7: Un rebut que no entens? Una administració que no et respon? Una avaria que ningú arregla o un problema amb el lloguer? Denuncia-ho a la bústia del matí de Catalunya Ràdio. Una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
1: Aquesta és la bústia de denúncies del matí de Catalunya Ràdio. 636 36 06 09. I ara és el moment de repassar el preu de les coses. Avui parlarem de bolets, la producció està sota mínims i els preus pels núvols, Lara García.
18: Les altes temperatures d'aquest estiu i la falta de pluges han fet retardar la temporada de bolets. Tot just ara comencen a sortir gràcies a les precipitacions d'aquests darrers dies i les parades comencen a veure els primers bolets, tot i que són pocs i, com bé deies, Ricard, són molt cars.
23: Tots els bolets van cars ara, perquè no n'hi ha. Ara comença a haver-hi una mica més, però fins ara no n'hi havia. Tot és el rovelló, el tenim a 50, el rovelló petit. El rossinyol va sobre els 20 euros al quilo. I els ceps, sí, els ceps van cars. Els ceps també sobre 50, 55 euros.
18: Sentíem en Salvador Rovira, propietari de la parada Fruits Rovira del Mercat de la Beceria de Barcelona, que explica com aquests preus estan afectant les vendes.
23: La gent n'agafa poc per fer una mica de tastets, però no, ara no és el moment de comprar molta quantitat. Té un grapadet 100 grams, 200, un quart de quilo, 3 o 4 per fer una mica així a la planxa o a la brasa, però no se n'agafa en quantitat.
18: Un altre paradista, en Rafael Mitats, del Mercat del Clot de Barcelona, apunta que la majoria de rovellons que es venen de moment venen de fora de Catalunya.
24: Aquest any els rovellons i els altres bolets van 10, 15, 20 euros i tot més cars que l'any passat de moment. I els rovellons que tenim actualment són de Granada. Aquestes pluges han anat molt bé perquè surtin més bolets.
18: Des de l'Aumón, una empresa especialitzada en tòfones i bolets de Mercabarna, creuen que aquest canvi climàtic està fent que el sector variï cap als bolets de venda de cultiu, que no depèn tant de les temperatures, ho explica en Miquel Ramon, que és director de comunicació.
25: Amb el cultiu es pot produir una mica segons la demanda. Des d'un xampinyó, un portobello o fins a uns bolets asiàtics que estan cada vegada més de moda. Tots cada vegada tenim més demanda, a part és que és un bolet que podem oferir durant tot l'any.
1: I avui on van a parar els nostres impostos? Què costa netejar lleres de rius? Ot Serra, bon dia.
0: Bon dia. A Biure, a l'Alt Empordà, necessiten fer una neteja de zones inundables urbanes i per això cal fer una neteja de la llera de la Riera del Ricardell. Es tracta d'unes actuacions que subvenciona l'Agència Catalana de l'Aigua i que ja estaven acordades des de fa 2 anys, però que no es posen en marxa fins ara. Amb les pluges de les últimes setmanes encara són més necessàries. El valor màxim que cobreix l'ACA és de 75.000 euros, de manera que l'Ajuntament s'ha hagut d'adaptar per no superar el pressupost. Bàsicament, es retiraran canyes, s'arrencarà rizoma i es tallaran arbres.
3: Hi ha dies que són ideals per sortir. Dies que et ve de gust sofà i manta. Dies per cuinar quelcom de bo, per anar al cinema. Dies per començar un nou llibre, apuntar-te al gimnàs, a un curs. Hi ha dies perfectes perquè et toqui la loteria. Oi que sí? Sorteig de dijous i dissabtes de Loteria Nacional. 2 dies ideals per complir els teus somnis. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
4: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
6: I pot ser tot això sent professional.
4: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta citroen.es.
1: I a les xarxes, quin és el vídeo viral del dia? Elisenda Pineda, bon dia.
8: Bon dia, doncs avui ens traslladem a una església on ja estan fent missa. És just el moment on el cor fa la seva actuació. És un moment àlgid de la comunió espiritual, Ricard, fins que passa això. Aquesta senyora no és la primera vegada que no pot treure el cotxe del garatge perquè algun feligrès o feligresa aparca el seu gual. S'entén la indignació de la veïna que resa els números de la matrícula i es conté per no deixar anar un improperi a la casa del senyor Ricard. Esperem que acabessin donant-se la pau per això, eh?
1: Gràcies, Elisenda.
8: A tu!
1: Hi ha 45 dies per a les eleccions. Dediquem avui aquest tema a tots aquells que no volen ser ni d'uns ni d'altres, que volen escoltar propostes per decidir el seu vot. Bon dia, Catalunya!

0: Els tractors i la pagesia van tornar ahir a prendre el centre de Barcelona. Uns 200 vehicles, convocats per Unió de Pagesos i Assaja, van col·lapsar la Via Laietana i algunes de les principals artèries de la ciutat. El missatge era clar. Al camp, els números ja no surten. Els costos de producció s'han disparat més d'un 30%. I quan produir costa cada vegada més, el marge per sobreviure s'estreny fins a desaparèixer. Però el problema no s'acaba al camp. Ahir vam saber i vam conèixer les dades definitives de l'IPC del mes de setembre. La inflació s'ha enfilat fins al 4,5% a Catalunya. El 4,9% al conjunt de l'Estat. Són 6 dècimes més que el mes d'agost. Al darrere hi torna a haver els carburants, que ens recorden perillosament l'escenari del 2022. El govern espanyol ja ha renovat aquesta rebaixa de 20 cèntims per litre, per combustible, una mesura que pot alleujar la factura, però que evidencia la dificultat de contenir aquesta escalada de preus, amb causes globals i també conseqüències molt locals. Perquè la inflació comença a la benzina, però no s'hi queda. El gasoil mou els tractors, però també els camions que transporten els aliments fins als supermercats. Quan puja l'energia, per tant, s'encareix tota la cadena. I això passa mentre els salaris no creixen al mateix ritme que els preus i l'habitatge s'endú una part desproporcionada dels ingressos. Per moltes famílies, omplir la nevera, pagar el lloguer, arribar a final de mes, s'ha convertit en un exercici d'equilibris. No és només que tot sigui més car, és que cada vegada costa més viure. Hi ha una conseqüència de la inflació que va molt més enllà de l'economia. Quan la gent sent que perd el control de la seva vida, quan treballar ja no garanteix arribar a finals de mes, és quan es deteriora la confiança en la democràcia. I aquest és el terreny on poden créixer els populismes i els feixismes. El malestar, la inseguretat, la frustració poden alimentar aquests discursos que assenyalen culpables, que prometen solucions fàcils i que reclamen un líder fort que hi posi ordre. I aquí és on cal mirar el que ha passat, per exemple, als Estats Units, o cal mirar a Donald Trump. Els aranzels, les amenaces comercials, els conflictes geopolítics poden encarir productes, poden generar incertesa i poden alimentar la tensió social. Trump provoca guerres, imposa aranzels, i això amb l'objectiu deliberat per generar caos, perquè sap que pot treure'n rèdit polític d'una societat cada vegada més insegura. Perquè el caos pot ser un problema per la majoria, però també una oportunitat per qui s'alimenta d'aquesta por. Ho hem vist abans i no hauríem, a dia d'avui, de menys tenir-ho. Per això, parlar d'inflació no és parlar només de preus, és parlar de desigualtat, és parlar de convivència, és parlar de democràcia. I encara hi ha una altra factura, encara més perillosa, que és la que paguem quan aquesta por substitueix l'esperança. Quan la por substitueix la promesa d'ordre que ens fa obligar i oblidar aquest valor de la llibertat. Perquè la inflació pot buidar les butxaques i la por ben aprofitada políticament pot acabar afeblint la democràcia. Ara, més que mai, cal reivindicar la confiança i fer de la política una eina útil, però també un terreny on abocar-hi il·lusions i esperances. Ara, més que mai, cal política amb majúscules per frenar aquesta desigualtat, per fer el món més just i per no fer del problema una manera permanent de viure.
1: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara passen 4 minuts de les 8 del matí. Quines són les 5 coses que cal saber del dia d'avui? Francesc Soler, bon dia.
2: Bon dia.
0: La primera.
2: El president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, confirma que si PP i Vox governen després del 29N i deroguen la llei d'amnistia, els seus efectes no es podran desfer i, per tant, els amnistiats mantindran el perdó penal. Tot això el mateix dia que el Tribunal de Comptes també ha amnistiat una trentena d'exalts càrrecs del procés, entre els quals l'expresident Artur Mas, amb qui parlarem.
0: La segona.
2: Que dos dies que s'esgoti el termini, les negociacions per anar junts a les eleccions no avancen a l'esquerra. D'aquí una estona, al matí de Catalunya Ràdio, preguntarem a Ada Colau tot això, una jornada que ha començat políticament amb la tradicional marxa de torxes en homenatge al president Companys el dia del 86è aniversari del seu afusellament.
0: La tercera.
2: Avui comença una cimera de dos dies en què els 27 parlaran sobre la guerra amb la presència del president ucraïnès Volodymyr Zelensky. Això després que els Estats Units proposin descongelar alguns dels actius russos immobilitzats per tal de convèncer el Kremlin que torni a les converses de pau amb Ucraïna. Ucraïna. Brussel·les, però, rebutja la proposta.
0: La quarta.
2: Us ho avança el Matí de Catalunya Ràdio. Veïns del bloc Papallona deixaran de pagar el lloguer com a resposta al propietari d'aquest edifici de l'Eixample, un fons que vol convertir els pisos en habitatge compartit.
0: I la cinquena?
2: Es disparen els oients que escolteu aquest programa digitalment. Les reproduccions per app, mòbil i tauleta del Matí de Catalunya Ràdio han crescut un 30% respecte a la mitjana setmanal. Al setembre n'hi va haver prop d'un milió, un creixement que s'estabilitza després dels especials sobre els aiguats, l'amnistia i la convocatòria d'eleccions de la setmana passada.
0: Molt agraïts, per tant, a la gent nova que s'ha incorporat i que ens fa confiança també a l'antena de Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional i Pública de Catalunya. I pel que fa als esports, Robert Prat?
3: El Madrid, que marca 3 gols en només 8 minuts, guanya 3-4 al camp de la Roma, el PSG passa per sobre del City 2-4, el Betis guanya 3-2 al Porto, i Vinícius, que diu que el peguen en tots els partits i a sobre el castiguen amb cartolines. Mourinho afegeix que el gat no s'amaga i que el comitè sanciona sense vergonya.
0: I pel que fa al temps, avui encara tindrem tranquil·litat i temperatures suaus, però molta atenció al que passarà aquest cap de setmana, Eloi Cordomí.
4: Bon dia, sí, perquè hi ha canvis a la vista. Dissabte, a partir del migdia, plourà sobretot a la meitat nord i de cara a diumenge la pluja podria arribar en qualsevol punt de Catalunya. Pluges fins i tot abundants, amb una baixada de la temperatura de 10 graus que farà reaparèixer la neu a les cotes altes del Pirineu.
0: I pendents també de diversos accidents a aquesta hora que compliquen la circulació. Clàudia Serra, bon dia.
5: Bon dia, sí. D'una banda, la P7 està tallada a Bàscara en sentit França per un accident i a Subirats en sentit Tarragona. Aquí només hi ha un carril obert per un altre accident. De l'altra, la Nacional 2 està tallada també per accident a Fornells de la Selva en tots dos sentits de la marxa. Per contra, millora ja la circulació a la C-17 a Lliçà de Vall en sentit Vic, on un altre accident provocava retencions.
0: Tot això el dia en què el calendari per les eleccions generals del 29 de novembre es va accelerant. D'aquí a pocs minuts en aquest programa, Ada Colau.
1: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
6: Aquest anunci dura 20 segons. Durant els propers 18 mirarem de convèncer-te que vinguis a descobrir les ofertes increïbles del Jeep Freedom Days. I en tenim prou amb una frase. No comences a pagar quotes fins al 2027. Ja està dit. Només fins al 31 d'octubre. Amb finançament amb Stellantis Finance. Entra a jeep.es.
7: Un dia d'aquells en què tot et surt bé. Tan bé que fins i tot vas al restaurant de moda sense reserva, el que sempre està ple, que s'ha de reservar amb mesos d'antelació, i el metre diu, hi ha una taula lliure. Després, compres un joc de l'11 i t'imagines que et toca? Aquest dia, de l'1 al 10, és un dia 11. Amb les alegries que et poden donar Super 11, Triplex, Duple i Mi Dia de l'11, converteix un dia de 10 en un dia 11.
8: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
9: Informar. Cada notícia és una finestra per connectar amb el que passa. Però avui no n'hi ha prou amb saber-ho. Cal explicar-ho. Explicar. Només explicant-nos bé, adaptant-nos als nous temps, podem ajudar-te a entendre millor el món. Entendre.
10: Entendre és obrir els ulls.
11: Obrir la ment.
12: Obrir la ment.
13: Obrir la ment.
9: Descobreix un nou univers informatiu. 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
1: El Matí de Catalunya Ràdio.
0: Passen 9 minuts de les 8 del matí. I obrim l'informatiu del Matí de Catalunya Ràdio, com dèiem, parlant d'aquest calendari per les eleccions generals del 29 de novembre, que es va accelerant. Demà tindrem una de les primeres dates clau. Serà l'últim dia per tancar les llistes electorals i, per tant, perquè els partits que vagin en coalició ho comuniquin. Per tant, s'acaba el temps per veure si hi ha opcions de tenir un front unitari a l'esquerra del PSOE. Avui li preguntarem a Ada Colau què hauria de passar perquè l'anomenat Front Ampli, recordem que és aquest front que aplega el moviment Sumar, Esquerra Unida, Més Madrid i els Comuns. I perquè aquest moviment i Podem, que ha arribat a un acord amb Esquerra Republicana, unissin esforços de cara a aquestes eleccions.
14: Aquí del que es tracta és que estiguem les persones al servei del projecte. Si en algun moment sumem moltes altres formacions al Front Ampli i es trobés una altra persona que fos encara de més consens, doncs jo estaria encantada de recolzar-la.
0: Així ho deia l'exalcaldessa de Barcelona en declaracions als matins de TV3 a Marianna Oltra. Tot i això, Podem no dona gairebé cap senyal de voler-se afegir en aquest Front Ampli. Atenció al que deia Ione Belarra.
15: Es que yo creo que es el tándem que la gente estaba esperando, el de Gabriel Rufián y Irene Montero. Entonces yo creo que ese es el mejor tándem para dar la pelea.
0: I a les últimes hores hem sabut dades que poden explicar aquesta situació. Frederic Vincent, bon dia.
3: Què tal, bon dia?
0: En concret, a l'última enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió.
3: Sí, la vam conèixer ahir, hi ha una de les dades que hem volgut destacar. Segons aquest sondeig, el 43% dels que van votar els comuns el 2023, ara es decanten, en canvi, per votar o Esquerra o Podem. En concret, un 24% dels votants dels comuns votarien ara els republicans i un 19% ho faria per Podem. El mateix CEO apunta que és veritat que hi ha una atracció entre els partidaris d'aquestes formacions, però que aquesta atracció no és simètrica. Esquerra conserva 3 de cada 4 persones que els han votat el 2023, mentre que l'espai d'Ada Colau conservaria el 36% dels seus suports en aquelles eleccions.
0: És un dels punts d'aquesta enquesta del CEO que coneixíem ahir, juntament amb la del Centre d'Investigacions Sociològiques. Les dues pronostiquen una victòria dels socialistes tant a Catalunya com al conjunt d'Espanya.
3: Segons el Centre d'Estudis d'Opinió, el PSC calcaria els resultats del 2023, després vindrien una Esquerra a l'alça, el PP, Vox i Junts i els Comuns, que en aquests dos casos, Junts i Comuns, perdrien representació. A nivell espanyol, el 6 posa el PSOE 12 punts per davant del Partit Popular, Sumar experimentaria un lleuger repunt i un retrocés gairebé proporcional de Podem.
0: L'enquesta del CEO deixa també dades que demostren que la proximitat entre Aliança Catalana i Vox doncs és més gran del que pot semblar. De fet, Aliança creix ja més gràcies als antics votants de Vox que als de Junts. Pol Foradada, bon dia.
11: Bon dia. Mirant el perfil dels electors dels dos partits ultras, és fàcil comprovar que tenen exactament les mateixes preocupacions. Són els únics que posen la immigració com a primer problema dels catalans, l'habitatge en segon lloc i la inseguretat ciutadana completant el podi.
0: Fa temps que es diu que l'extrema dreta independentista creix gràcies a Junts, però percentualment roba, com diem, més votants a Vox. Silvia Orriols atrauria avui un 20% dels que van votar Junts fa dos anys, però prendria un 23% dels que van votar Ignacio Garriga.
11: De fet, pot sorprendre que el votant de Vox valori millor Silvia Orriols que el seu propi candidat. El grau d'aprovació d'Orriols entre els votants del Partit Verd és d'un 83%, és el percentatge amb diferència més alt que treu un líder entre els electors d'altres partits. I una darrera dada, si preguntes pel grau de simpatia que et desperta un altre partit, els d'Aliança Catalana es decanten majoritàriament per Vox, a qui puntuen amb un 5,8 sobre 10, força per sobre del 4,4 amb què puntuen Junts.
0: Caram. Avui parlarem de tot plegat a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio. De moment, per això, un primer comentari sobre aquestes enquestes del subdirector del Nació, Oriol Marc.
12: De les enquestes que vam conèixer ahir, en podem deduir tres coses. Que el CIS confia més en la remuntada de Pedro Sánchez, que el Madrid en els cops de cap de Sergio Ramos a la sortida d'un córner a la final de la Champions, que el líder del PSOE necessita Catalunya per obrar el miracle i que Salvador Illa és l'entrenador d'un equip que guanyava còmodament i ara veu com els rivals, els esperats i també els inesperats, van remuntant. Dues dades per tancar. Gabriel Rufián és el líder més ben valorat, segons el CEO. Rellevant ara que això del Front Ampli i Esquerra entra en temps de descompte. I que un 45% dels votants de Junts vol que Pedro Sánchez es repeteixi com a president del govern espanyol. Ho sabia la direcció quan va tombar els decrets d'habitatge?
0: Insistim que demà és l'últim dia per tancar les llistes d'aquestes eleccions generals. Per això els partits van definint els noms que els integraran. Avui el Mundo insisteix en la tesi que Xavier García Albiol podria ser el cap de llista del Partit Popular per Barcelona. I el que s'ha confirmat és que el PSOE, Margarita Robles, serà la número 2 de Pedro Sánchez i la portaveu del partit, Montse Vínguez, ha estat elegida com a cap de llista per Lleida. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
13: Què tal, bon dia.
0: I això coincideix també amb el fet que el Partit Popular i Junts assenyalen Vínguez pel fet que la seva parella es dediqui al negoci immobiliari.
13: Sí, l'han situat a la Diana en plena precampanya electoral. Ella reconeix part del que s'ha publicat, que la seva parella efectivament té un negoci legal, diu que lloga fins a 30 pisos, però que compleix amb tota la normativa i es queixa així de l'ús polític que se l'està fent.
16: A mi el ataque personal de verdad que es lo peor que hay en política. Es una empresa familiar que se dedica al alquiler y cumple con la legalidad.
13: I des de la Moncloa li fan costat, no hi veuen problema perquè defensen que la política d'habitatge del govern de Sánchez va just en contra del negoci de la parella de Mínguez perquè castiga els grans tenidors, Félix Bolaños.
17: El conflicto hubiera estado en que nosotros hubiéramos tomado políticas de vivienda que hubieran favorecido a algún familiar, pero parece que ha sido más bien todo lo contrario.
13: Però el cas és un filó que alguns mitjans estiren. A l'Espanyol publica avui que Mínguez va participar de decisions urbanístiques quan era regidora a Lleida, que van acabar beneficiant el negoci del seu home.
0: Gràcies, Tània. I encara un altre punt que plenarà sobre les eleccions, la llei d'amnistia. Avui al matí de Catalunya Ràdio, a partir de 9:45, entrevistarem també l'expresident Artur Mas. Serà després que, finalment, el Tribunal de Comptes espanyol l'hagi amnistiat per les despeses de l'1 d'octubre. La decisió també beneficia Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i exconsellers i exconselleres com, per exemple, Raül Romeva, Jordi Turull, Dolors Bassa o Neus Munté.
18: Sembla que sí, que efectivament la persecució patrimonial que implica sempre el Tribunal de Cuentas, aquesta persecució civil que durant tants anys doncs, hem tingut a sobre com una mena d'espasa de Mocles, sembla que sí, que per fi acabarà.
0: Així ho deia Munté en declaracions al Catalunya Nit. Amb aquesta decisió també el president del Tribunal Constitucional ja diu que ara només falta que el Suprem tanqui la seva causa.
3: Sí, Cándido Conde Pumpido assegura que amb l'última sentència del Constitucional ja es pot tancar el capítol penal del procés i assegura també, al voltant d'un possible canvi de govern i de majoria al Congrés dels Diputats, que si una nova majoria deroga la llei d'amnistia a la pròxima legislatura, això, segons Cándido Conde Pumpido, no tindria efectes en la seva aplicació perquè no pot ser retroactiu.
19: El efecto que produce una derogación de una ley de carácter penal nunca puede ser retroactivo. Si se aplica la amnistía, la responsabilidad penal se extingue desde el mismo momento, efectivamente, en que la ley entra en vigor. Y la responsabilidad penal que se ha extinguido nunca resucita.
3: Així ho deia el president del Constitucional, que, per cert, va evitar el xoc amb el Suprem.
0: Són declaracions, en aquest cas, a la Vanguardia. Sobre això, val la pena que repassem què queda pendent d'amnistia. Tornem a Madrid, Dani Santeaja.
20: El Suprem té pendent aplicar l'amnistia a Puigdemont, Comín i Puig per l'1 d'octubre, però també als exconsellers inhabilitats com Junqueras, Turull, Romeva i Bassa. Segons fonts del tribunal, ho farà abans de dimecres que ve per donar l'opció que es puguin presentar a les eleccions espanyoles. Més lluny de resoldre's queda el cas de Jové, Salvador i Garriga pels preparatius del referèndum, perquè el jutge ha demanat un pronunciament a la justícia europea. Pel que fa als activistes independentistes, el cas dels CDRs acusats de terrorisme és a la recta final i el jutge podria amnistiar-los aviat, mentre que uns 70 manifestants esperen l'amnistia en diferents tribunals, segons Alerta Solidària. Des de Madrid, Dani Sainz de Aja, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Tot aquest panorama plenarà també en els homenatges que, com cada any, partits i institucions fan al president Lluís Companys, afusellat a Montjuïc pel franquisme. Anem-hi en directe, Marta Corbalà, bon dia.
21: Hola, bon dia. Els actes d'homenatge han començat a les 6 del matí amb les tradicionals marxes de torxes fins al castell de Montjuïc, on va ser afusellat pel franquisme el president Companys. Tant Esquerra com Junts han reivindicat el seu llegat antifeixista i amb la mirada posada en les eleccions del 29 de novembre, la secretària general d'Esquerra, Elisenda Alemany, ha erigit el seu partit com el millor mur per frenar l'extrema dreta.
22: El millor antídot per als reaccionaris, però també els únics que som capaços de garantir les llibertats del nostre país, que són les llibertats de la classe mitjana i treballadora. I per això creixem. I per això som l'esquerra nacional més forta, que no accepta lliçons de ningú. De ningú.
21: El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha llançat aquest missatge.
23: Per defensar Catalunya, només ens hi troben i només hi som els catalans. I avui veiem que hi ha molta gent que opta més per defensar una trinxera ideològica que per defensar Catalunya.
21: D'aquí a pocs minuts, el president Salvador Illa, el president del Parlament Josep Rull i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, faran una ofrena floral conjunta al castell de Montjuïc.
0: Gràcies, Marta. Tot això és un dels temes del dia. I una altra de les previsions destacades del dia és la cimera europea. Serà una trobada de caps d'estat i de govern de dos dies on un dels temes claus serà la immigració. S'anticipa un possible enfrontament per aquesta qüestió entre Pedro Sánchez i Giorgia Meloni. Brussel·les, Bruno Fortea.
24: A la taula dels líders europeus, protagonisme també per a la Xina i les seves relacions comercials. Alemanya i França endureixen el to contra el que consideren competència deslleial de Pequín, tot i el compromís xinès de vendre menys cotxes híbrids a Europa. Després de la crisi de Ceuta, els socis comunitaris parlaran de com reforçar les fronteres i miraran de resoldre el bloqueig que hi ha en les negociacions del futur pressupost europeu. Els líders dels principals països, però, arriben a la reunió tocats. Emmanuel Macron per les protestes dels estudiants francesos, Friedrich Merz per les derrotes electorals davant l'extrema dreta alemanya i Pedro Sánchez sense opcions de revalidar el govern espanyol a la gran majoria d'enquestes. Des de Brussel·les, Bruno Fortea Mires pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I l'altre punt clau en aquesta cimera serà també la guerra a Ucraïna. Sílvia Solanes, bon dia.
25: Bon dia.
0: Perquè els líders europeus hi han convidat Volodymyr Zelensky enmig d'aquestes declaracions del president ucraïnès que insinua que Donald Trump i Elon Musk l'han deixat penjat.
2: Dimarts, Kiev va rebre atacs russos i Zelensky va denunciar que no van rebre cap avís dels seus aliats occidentals. Tot i que no va esmentar els Estats Units, molts van entendre que assenyalava Trump i ara el president ucraïnès ha denunciat que les operacions al front s'estan veient afectades perquè els satèl·lits Starlink estan registrant fallades en les connexions. Aquests satèl·lits són propietat de l'empresa d'Elon Musk.
4: People will die, of course, if attacks...
5: Morirà gent si continuen els atacs i l'Starlink no funciona, és clar. El meu missatge és que, naturalment, espero que hagi estat un error. Pot ser un gran problema tècnic, no ho sé, però li demanem que ho faci, que el connecti.
4: To switch on.
2: Així ho deia Zelensky.
0: I per què són importants aquests satèl·lits Starlink, Frederic?
3: Doncs perquè els soldats ucraïnesos els fan servir per comunicar-se amb el comandament i per fer servir els seus drons. Amb això fan anar aquesta xarxa de Starlink, insistim, propietat de l'empresa d'Elon Musk. Per tant, qualsevol alteració en el servei té conseqüències immediates en el front de batalla. Elon Musk, que al principi de la guerra d'Ucraïna ja va tallar els satèl·lits quan Zelensky el va criticar, ha dit a les últimes hores que la xarxa s'estaria restablint.
0: Per cert que ara els Estats Units proposen descongelar alguns dels actius russos immobilitzats per convèncer també Rússia que torni a les converses de pau amb Ucraïna.
2: Segons ha avançat el Financial Times, són els actius que Europa va immobilitzar després de la invasió russa a territori ucraïnès. La Unió Europea, però, ja ha rebutjat la proposta nord-americana.
0: La qüestió ucraïnesa serà, doncs, un dels temes clau de la cimera comunitària d'avui, però no l'únic. Ho analitza pel matí de Catalunya Ràdio el corresponsal d'Internacional del País, Claudi Pérez.
6: Cimera europea sinònim de llargues nits on la muntanya acaba parint un ratolí. Els líders europeus parlaran avui de pressupostos. Cal gastar més en defensa, en transició verda, en revolució tecnològica, però els de sempre volen retallades. També parlaran de migració després de la crisi de Ceuta. I aquí només cal esperar missatges durs. És curiós perquè ve un supercicle electoral amb l'extrema dreta a l'alça. I amb el cabreig de la gent també a l'alça. Els estudiants francesos són al carrer manifestant-se per l'educació. Els joves espanyols per la vivenda. Els pagesos estan en peu de guerra. I Rússia, Estats Units i Israel estan encara més en peu de guerra, explotant inflació i tensió a tot el món. Ara tenim cimera europea i ja els avanço. La muntanya parirà un ratolí.
0: Aquests són els principals temes del dia. Repassem de seguida els bàsics del matí.
7: Bonpreu Esclat Energia. L'energia de Catalunya us ofereix el temps.
0: Fem un cop d'ull també al temps amb Eloi Cordomí i a les carreteres amb Clàudia Serra.
25: Pel que fa al temps, ja tenim aquesta hora els principals models meteorològics actualitzats i tots apunten a un cap de setmana passat per aigua, sobretot a partir de dissabte a mig matí, migdia. Començaria la pluja primer a la meitat nord de Catalunya, a partir de dissabte a la nit i la nit de dissabte a diumenge, també de cara a diumenge, la pluja s'estendria en qualsevol punt. Les franges on més pluja s'acumularia serien entre Girona, Barcelona i el Pirineu Oriental, amb acumulacions de 50-100 litres caiguts en 36 hores, i amb vent de tramuntana i de mestral que farà baixar la temperatura més de 10 graus en tot el cap de setmana. De moment, però, mentre això no arribi, avui el dia encara serà tranquil, amb alguns núvols baixos que seran més persistents a la costa i al prelitoral.
26: A les carreteres pendents, sobretot aquests accidents que compliquen la circulació a aquesta hora, d'una banda l'AP7, que es troba tallada a Bàscara en sentit França per un accident, es fan desviaments per la sortida 40, hi ha uns 4 quilòmetres de retencions, i a l'alçada de Subirats en sentit Tarragona, aquí també AP7 tallada per un altre accident, hi ha uns 6 quilòmetres de retencions. De l'altra banda també pendents de la Nacional 2, que es troba tallada en tots els sentits de la marxa per un accident a Fornells de la Selva.
27: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bonpreu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.

0: La vitamina C ajuda a disminuir el cansament i la fatiga. La proteïna contribueix al desenvolupament de la massa muscular. Nou Don Simón Pro.
1: Sabies que Clio ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui Renault n'escriu un nou capítol amb la seva motorització GLP EcoG, Full Hybrid E-Tech i gasolina. Del 14 al 23 d'octubre, condicions especials de la gamma durant el Renault Days. Més informació a Renault.es.
2: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
3: Ara criden els meus gols. Ara coregen el meu nom. Ara ressona a la grada. Ara sóc imparable. Ara omplo estadis. Ara sóc titular dins i fora del camp. Ara, el meu somni és el de moltes altres. Perquè ara fem història. La Quiniela. Ara, en futbol femení. 80 anys de la Quiniela i amb la il·lusió del primer dia. I aquesta jornada pot de 2 milions d'euros. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
4: El Tribunal de Cuentas era un exemple molt clar de fer més de justícia que de justícia.
5: El Suprem, dependent aplicar l'amnistia a Puigdemont, Comín i Puig, ho farà abans de dimecres que ve.
6: La convivència, la normalització s'imposen, no?
7: Si en algun moment sumem moltes altres formacions i es trobés una altra persona que fos encara de més consens, doncs jo estaria encantada de recolzar-la.
8: Davant la por, Torelló no es rendeix.
9: Després de molts anys de reivindicació veïnal, finalment els operaris han començat a retirar les peces de fibrociment.
10: Esto lo empezaron los vecinos y hoy en día pues estamos muy contentos.
11: El gato ya no está escondido. Me parece ahora que el gato ya va por libre.
12: Al matí de Catalunya Ràdio.
13: Aquests són els sons del dia d'avui, 15 d'octubre del 2026. Repassem ara els bàsics del dia amb la redacció del matí, els serveis informatius de Catalunya Ràdio, amb Pol Forada, amb Francesc Soler, amb Silvia Solanes, Lara García i Marta Viana. Bon dia.
14: Bon dia.
13: Us avança el matí de Catalunya Ràdio. Veïns del conegut com a Bloc Papallona de Barcelona anuncien que deixaran de pagar el lloguer com a resposta al propietari, un fons que vol convertir els pisos en habitatge compartit.
15: El bloc a l'esquerra de l'Eixample va ser adquirit pel fons d'inversió New Amsterdam Developers, que ha decidit no renovar els contractes als llogaters i convertir els pisos en immobles d'habitatge compartit, és a dir, fragmentant els pisos en habitacions.
13: El bloc s'ha organitzat amb el Sindicat d'Habitatge Socialista i la mobilització ha provocat també la mediació del síndic de Greuges de Barcelona.
15: Ara, quatre veïns dels sis que hi ha a l'edifici deixaran de pagar el lloguer, el que anomenen una vaga de lloguer. Ana Olesti és una d'elles i també és portaveu del sindicat. L'objectiu, diu, és pressionar la propietat i forçar la intervenció de l'Ajuntament.
16: Fins que no aconseguim que el bloc de Pajona sigui expropiat i fins que no aconseguim que marxi de la ciutat, nosaltres no pagarem ni un euro més. Llavors, aquesta vaga té per objectiu forçar la negociació i entendre que aquí hi ha hagut un canvi de paradigma i que el poder el tenim nosaltres.
13: I parlant d'habitatge, a Badia del Vallès ha començat a activar-se una d'aquelles obres que fa anys que s'arrosseguen. S'han començat a retirar peces d'amiant d'edificis de la ciutat. Es comença per canonades o xemeneies. Badia, Marta Vallès.
9: Diuen que és un descans i que quan acabi la retirada ja podran respirar tranquils. Després de molts anys de reivindicació veïnal, finalment els operaris han començat a retirar les peces de fibrociment. Josep Martínez és l'alcalde.
17: Són 127 comunitats de veïns i veïnes i es tracta principalment de la retirada de canonades i galeries en desús.
9: Els veïns estan contents i des de la comissió de l'amiant, Arturo Cortés apunta que ja treballen de cara a la segona fase.
10: Esto lo empezaron los vecinos y hoy en día pues estamos muy contentos, pero ahora ya estamos con la segunda fase, todas las cubiertas que hay que quitarlas y hay que reponerlas.
9: La ciutat va créixer als anys 60 i 70 quan aquest material es feia servir massivament perquè era resistent, aïllant i econòmic, però quan es degrada és altament cancerigen, per això està prohibit des de 2002. Des de Badia del Vallès, Marta Vallès pel matí de Catalunya Ràdio.
13: 8 i 28, i atenció amb això, perquè els supermercats faran vaga durant les festes.
18: La UGT de Catalunya ha convocat aturades els dies 24 i 31 de desembre per exigir millores salarials i laborals. El sindicat ha convocat per dimarts que ve una concentració davant la seu del Foment del Treball.
13: Si les coses no canvien, tindrem doncs aquesta protesta després de la que van protagonitzar ahir els pagesos de Barcelona.
19: Es van tornar a concentrar amb tractors al centre de la capital catalana i avisen que si no hi ha solucions pels costos de producció o per la baixada de preus, seguiran amb aquestes protestes.
20: Per nosaltres el gasoil és una matèria essencial de primera necessitat per produir. A nivell mundial, si mengem, és gràcies al gasoil. I és per això que una de les reivindicacions històriques d'Unió de Pagesos és la creació d'un gasoil professional. Això vol dir un gasoil en el que s'aplica els impostos més baixos que permet la Unió Europea.
19: Així ho deia Raquel Serrat, d'Unió de Pagesos.
13: Un altre dels problemes afegits també per als pagesos i per ramaders són els efectes de la sequera en les pastures. Ara que el bestiar baixa de les muntanyes, s'evidencia l'escassedat d'herba. Pau Rovira, bon dia.

0: 4% al setembre.
1: La inflació també es dispara als Estats Units. Justament, en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, el conseller Albert Dalmau assenyalava Donald Trump com una de les causes principals d'aquests preus.
2: Darrere de moviments molt extensos a la nostra societat d'emprenyament, perquè la gent li costa arribar a final de mes o perquè omplir el dipòsit és més car, també hi ha que explicar, i crec que hem de fer una tasca de pedagogia, que això passa perquè hi ha unes guerres que nosaltres no hem provocat, de les que en paguem les conseqüències. Del malestar de la gent hi ha formacions, especialment les formacions ultras, que se'n volen aprofitar.
1: I encara parlant de números, Netflix farà fora un 6% de la plantilla de tot el món, l'equivalent a uns 1.000 llocs de treball.
0: És el nombre més alt d'acomiadaments de l'empresa des del 2022. La mesura afectarà principalment els departaments de producte, tecnologia i recursos humans.
1: De seguida explicarem també novetats del cas Andy, que avui vindrà i ens acompanyarà amb nosaltres el detectiu, que està en la causa de la defensa del fill de Isaac Andic, que és Jonathan Andic. Ens acompanyarà Francisco Marco a partir de les 10 del matí. I és que la jutgessa que investiga la mort d'Isaac Andic cita a declarar ara com a testimoni l'advocat Miquel Roca.
3: Ho fa a petició de la defensa de Jonathan Andic i perquè aclareixi si la fundació filantròpica que Isaac Andic volia crear afectava o no l'herència familiar. La defensa també ha demanat 6 testimonis més, com el notari que cada any elaborava els testaments d'Isaac Andic o la directora financera de la Societat Patrimonial de la Família.
1: I a Torelló investiguen l'agressió amb arma blanca a un metge. Aquesta nit s'ha fet una concentració de fet de condemna. Nati Dell.
4: A la concentració hi han participat una quinzena de professionals sanitaris amb una pancarta de no a la violència. L'alcalde de Torelló, Marçal Ortuño, s'ha compromès durant la lectura del manifest a no mirar cap a una altra banda davant els problemes de seguretat i convivència.
5: Perquè davant la violència, Torelló no calla. Davant la por, Torelló no rendeix. I davant una agressió com aquesta, Torelló respon unit.
4: Des de Torelló, Nati Dell, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: També tenim novetats avui sobre l'incendi de l'AVE a l'Aragó. Adif creu que la setmana que ve ja haurà pogut retirar la locomotora sinistrada.
3: I restablir d'aquesta manera la circulació per dues vies al tram afectat. Els treballs de retirar la locomotora calcinada i reparar les vies és un procés lent perquè la major part de treballs s'han de fer de matinada per no entorpir la circulació. Ho ha explicat el nou portaveu d'Adif, Antonio Carmona.
6: Un cop es retiri la part de la locomotora afectada, els tècnics d'Adif treballaran per reparar la infraestructura malmesa i a partir d'aquí podem treballar una previsió de que a principis de la setmana que ve es pugui circular ja per les dues vies al trajecte afectat.
3: Mentrestant es manté a l'Aragó el tram de 25 quilòmetres de via única que, segons Adif, allarga els trajectes un quart d'hora i provoca retards.
1: Mentrestant, doncs, s'evidencia també el malestar entre els ajuntaments de la Ribera d'Ebre per com s'apliquen les alertes de protecció civil en cas de temporals. Jordi Barranca.
7: Critiquen que sovint van en conjunt amb el Baix Ebre i el Montsià quan la realitat orogràfica i també climàtica és ben diferent. Francesc Barbero, alcalde de Flix i president del Consell Comarcal.
8: L'AEMET, en els seus mapes, recull aquesta diferenciació de litoral per litoral interior. La Terra Alta i el nord de la Ribera d'Ebre som ja clarament una zona d'interior i això es nota a nivell climàtic. En canvi, doncs, el Meteocat i la Generalitat fa servir la base comarcal, doncs, que a vegades aplica un mateix criteri a tota una comarca o a tota una vegueria quan la realitat climàtica i orogràfica interior és molt diversa.
7: La gota que ha fet passar el got és la gestió de les alertes al temporal de principis de mes. Des de Tortosa, Jordi Barranca, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I 33 i avui s'entreguen els Premis Planeta.
0: Normalment hi ha 10 finalistes, però aquesta nit n'hi haurà 9 perquè un es va desqualificar perquè el llibre ja s'ha publicat. La gala d'entrega es farà a Fira Montjuïc amb els Reis d'Espanya, Felip i Letícia. Recordem que el Premi Planeta està dotat amb 1 milió d'euros. Sentim el president del grup, José Creueras.
9: Quien lo avala es el lector y el número de personas que se acercan al premio crece. Por tanto, sinceramente me siento muy orgulloso porque uno de los objetivos del premio és descobrir lectores i el premio lo consigue.
1: Això a Barcelona i avui al Festival també de Cinema de Sitges hi haurà el gran Dani De Vito que rebrà el gran premi honorífic.
0: Tot això després que el festival ha obert la porta perquè Steven Spielberg vingui l'any vinent al festival per celebrar l'edició número 60, coincidint que una de les seves pel·lícules, Encontres a la tercera fase, serà un dels títols a reivindicar en l'edició del 2027. En la d'aquest any s'han registrat un nou rècord d'entrades venudes.
10: El Festival de Sitges sembla no tenir sostre. Un 6% més d'entrades venudes aquest any i un 10% més de
2: recaptació. Rècords absoluts. L'any vinent comptaran amb una sala més al renovat Retiro, de manera que ho tornaran a superar segur. Estaran d'aniversari i tindran dos eixos temàtics. De moment, els extraterrestres i les bruixes. Celebraran els 50 anys d'encontres a la tercera fase i faran una picada d'ullet a la Guerra de les Galàxies, que també arribarà al mig segle. Ahir l'estrella va ser Robert

0: Eggers, el director de La Bruja, que va parlar per Catalunya Ràdio.
1: I've been called the Lana Del Rey of folk horror.
2: A mi m'han dit que sóc la Lana Del Rey del folk horror. Al cap i a la fi, jo em centro a mostrar la foscor de l'ésser humà, encara que sigui reinventant els monstres clàssics de l'Universal.
1: Universal and Hammer Horror Monsters.
0: Des de Sitges, Marc Garriga, per al matí de Catalunya Ràdio.
3: I avui dijous tenim també nou avançament de Guillem Gisbert.

0: Es diu així, Detector de Mentides, que dona nom també al que serà el seu tercer disc en solitari. Els primers concerts confirmats són a la Sala Paral·lel 62, el 4 de març, al Festival Estrenes de Girona el 3 d'abril i al Teatre Bartrina de Reus el 9 d'abril.
1: I encara un apunt més de música.
2: Manifestera, romancera, una coquetona que...
0: Perquè avui comença la Fira Mediterrània a Manresa i Sandra Montfort, aquesta que sentim, és una de les artistes que hi actuaran al costat de Joana d'Arc, Trèvol i el Poni Menut. Fins diumenge s'han programat 85 propostes artístiques diferents.
1: Tot això el dia en què estem contents, perquè cada dia sou més els que escolteu la Ràdio Nacional i Pública de Catalunya i feu confiança especialment al Matí de Catalunya Ràdio. Aquest programa creix digitalment.
0: Les reproduccions per l'aplicació mòbil i tauleta del Matí han crescut un 30% respecte a la mitjana setmanal. Al setembre n'hi va haver prop d'un 1 milió, un creixement que s'estabilitza després dels especials sobre els aiguats, l'amnistia i la convocatòria d'eleccions de la setmana passada.
1: I pel que fa al trànsit, Clàudia Serra?
3: Doncs pendents, sobretot de l'AP7, que es manté tallada en dos punts, a Bàscara, sentit França, per un accident. S'estan fent desviaments per la sortida 40, hi ha uns 4 quilòmetres de retencions en aquest punt, i també a l'alçada de Subirats, en sentit Tarragona, via també tallada per un altre accident, on ja hi ha uns 8 quilòmetres de retencions. Per accident, tallada també en tots els sentits de la marxa, la Nacional 2 a Fornells de la Selva.
1: Aquesta és l'actualitat d'aquest dijous 15 d'octubre, que ens deixa tres preguntes.
4: Primera.
1: El 29 de novembre, quina enquesta guanyarà la nit electoral? La del CIS, que deixa molt bé el PSOE, o la de les privades, que donen per feta la majoria absoluta del Partit Popular i Vox?
4: Segona.
1: Celebrar les grans xifres macroeconòmiques del país mentre els preus ofeguen la cistella de la compra és viure d'esquena a la societat o és l'intent dels governs de maquillar també la realitat preelectoral?
4: Tercera.
1: Si el procés s'acaba amb l'amnistia al Suprem, com deia ahir Cándido Conde Pumpido, per què el tribunal triga tant a aplicar-la?
4: Al Matí de Catalunya Ràdio. Escoltes Ricard Ostrell.
5: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem, ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
6: Catalunya Ràdio.
1: De seguida obrim l'àgora del matí, avui amb Joan Puigcercós, Pere Rossinyol, Marta Monforte i Jofre Llombart. Però abans... als esports.
7: Well, I'm standing by the river, but the water doesn't flow. It boils with every poison you can think of.
1: El Madrid remunta un partit que perdia 3-1 i acaba guanyant 3-4 al camp de la Roma.
8: El Madrid que fa de Madrid, final de partit trepidant. En aquests últims 8 minuts, el conjunt blanc va ser capaç de marcar 3 gols. Mourinho va canviar Vinícius, va fer jugar Valverde de lateral i va donar entrada a Güler, Hendrik, Spi. Tot li va sortir bé. Escoltem Valverde.
9: Orgulloso de que el equipo tenga rebeldía. Pero es verdad que creo que si hubiéramos hecho el trabajo antes, creo que hubiera sido un partido... un poco menos complicado. Felicitar a cada jugador que entró. Creo que lo hicieron increíble. Salieron con las ganas que hay que salir.
8: També a la Champions, el PSG de Luis Enrique va guanyar clarament el City 2-4, 0-3 a la mitja part, i el Betis 3-2 al Porto. El Como de Cesc Fàbregas va perdre 3-2 al camp del Feyenoord.
1: Vinícius no entén la sanció de 4 partits i diu que és una decisió inèdita del comitè.
8: Sí, el jugador brasilè assegura que és molt fàcil sancionar-lo a ell i afegeix que el peguen en tots els partits i a sobre el sancionen.
10: Tenemos que defender a los jugadores que hacemos diferente en el fútbol, como Lamin hace en Barcelona, Julián Álvarez hace en Atlético, y así puedo decir mucho más jugadores. Pero al final, los defensas tienen todo el derecho de pegarme todo el partido y al final la tarjeta es para mí.
8: José Mourinho, entrenador de Madrid.
11: Se hacen cosas sin vergüenza ya. El gato ya no está escondido, el gato ya va por libre. Dos horas antes del partido, un jugador tiene que saber que tiene 4 partidos de suspensión. Un equipo español que ha hecho 3 puntos para el fútbol español, para el ranking, para el prestigio del fútbol español.
1: I bones estrena europea de l'Espar Girona a l'Eurocopa de bàsquet.
8: Sí, no jugarà a l'Eurolliga, però a l'Eurocopa s'estrena amb victòria davant l'Ostrava, 77-49. L'Atlètic Barcelonet es proclama campió de la Supercopa masculina de waterpolo, 9-16 davant el Sabadell. Avui a la Champions d'handbol, Dinamo de Bucarest, Barça, 7:15. La selecció espanyola jugarà avui als quarts de final del Mundial d'Hockey Patins amb Xile, després de guanyar Suïssa 10-1, i primera victòria a la Lliga de Bàsquet del Joventut davant l'Andorra, 96-75.
4: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
12: Recordes el teu primer Corsa? O el Corsa del teu amic Pep amb el que sortíeu al Finley? Avui, l'Opel Corsa segueix més viu que mai, amb tota l'enginyeria alemanya d'Opel. I aquest mes, amb una oferta a la que només podràs dir yes. Opel Corsa, una icona que continua conquerint generacions. Més a opel.es.
13: Pluto!
4: Para d'esperar que trobem un altre planeta. Instal·lem i financem, i fins i tot paguem l'instal·lació fotovoltaica de la teva comunitat, unifamiliar o empresa. Suma't a l'autoconsum. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.

0: ara, premi extraordinari d'Eurodreams. 50.000 euros al mes durant 30 anys. Si ganas Eurodreams, todo esto es para ti. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
1: Amb creuer fantàstic de viatges al Corte Inglés i Royal Caribbean, tria el teu rumb. Madeira, Nàpols o Roma. I a bord, esmorzes amb el mar al davant i sopes amb el mar al costat. Reserva ara el teu creuer Royal Caribbean 2027 amb fins a 690 euros de descompte. I el tercer i quart passatger des de 99 euros. Consulta les condicions de viatges al Corte Inglés. Posem rumb als teus somnis.
2: Va un BMW. Giro la dreta.
3: Hay días que los llevas esperando toda la vida. Llegan de BMW Days. Solo del 20 al 30 de octubre. Disfruta de condiciones exclusivas para unidades limitadas de modelos BMW.
4: Soc a Itàlia i ens trobarem aquesta setmana a col·lapse amb un home que no pot viure on vol, que no pot ser qui vol ser perquè ha de canviar d'identitat, de ciutat, de país contínuament i viure escoltat. Estic referint-me a Roberto Saviano, l'escriptor, el periodista, l'home amenaçat de mort tant pel narco com per la màfia. Aquest dissabte, el col·lapse.
5: Col·lapse, dissabte a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
6: Tot Barcelona és un gran districte cultural amb música, teatre, circ, dansa, exposicions i cinema. Entra a districtecultural.barcelona i descobreix totes les propostes culturals que els centres cívics t'ofereixen a la ciutat. L'entrada és gratuïta. Ajuntament de Barcelona.
7: Blanca, estem buscant algú pel laboratori.
8: Ah, sí?
9: És per què ets aquí? Ets aquí per mentir.
8: Puc quedar-me embarassada o no? Possibilitats sempre n'hi ha.
9: A tu només t'hem pogut treure dos òvuls que no serveixen.
10: Hem deixat una pasta.
9: També hi ha gent que es deixa una pasta intentant arreglar un cotxe. Si el motor és vell...
5: In vitro. Dilluns a la nit. Estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
11: Quan res t'atura al volant del nou Toyota Yaris Cross Hybrid, fins on ets capaç d'arribar? Gaudeix de la ciutat a bord d'aquest SUV de disseny renovat gràcies a la seva avançada tecnologia híbrida. Nou Toyota Yaris Cross Hybrid. Preparat per anar més lluny. Descobreix-lo a la xarxa Toyota de Catalunya. Més informació a toyota.es.
12: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
13: Tres quarts de nou del matí comença l'Àgora al matí de Catalunya Ràdio amb el periodista Jofre Llombart, la periodista d'Infolibre Marta Monforte, el periodista i soci de la revista Alternatives Econòmiques Pere Rossinyol i l'expresident d'Esquerra Republicana i director de Delfi, Joan Puigcercós.
14: I de què hem parlat fins ara abans d'entrar a l'Àgora?
13: De tràmits, de gestions burocràtiques, de factures, de seguretat social, de declaracions d'IVA i RPF...
14: I els problemes de la gent, veig.
13: I un resum del Jofre. Com de fàcil ho té l'administració quan has de pagar, com de complicat t'ho posa quan demanes una subvenció.
14: Pensava que estaríeu parlant de Rufián o de Colau.
15: No, estan parlant de coses importants.
14: Ja. Home, Déu-n'hi-do, Joan, no sé com tu estàs mirant tot això, com a expresident també d'Esquerra i com a també, en fi, exdiputat i exportaveu d'Esquerra a Madrid.
16: Bé, home, teníem un caldo de cultiu ja preparat, no? Portàvem temps parlant
14: només calia posar el foc, no?
16: Portàvem molt de temps parlant de la unitat de les esquerres, que jo, això havia de sortir alguna cosa, perquè si no... A mi, mira-t'ho d'una altra manera, si no s'arriba cap acord de cap tipus, hagués sigut ridícul tot plegat, després de tot el debat, no? Però al final, la conclusió és la primera impressió que vaig tenir ja fa molt temps. És a dir, aquí hi ha un problema que jo crec que gairebé és personal, és molt profund entre Podemos, el que és Sumar, Mas Madrid i Catalunya en Comú, que gairebé s'exigia que ho acabés arreglant el líder d'Esquerra a Madrid. Dius, home, dius, primer que es posin d'acord ells, no? I com el resultat final ha estat aquest, és a dir, les declaracions més dures per impedir un acord global del tot les ha fet la senyora Irene Montero, no les ha fet el senyor Gabriel Rufián, al contrari. Per tant, a mi la sensació que tinc és que hi ha un problema espanyol i que han creat, i volien que un català el solucionés, no? És un problema que a mi, realment, si vas entrant...
14: No és que ho volguessin, és que ho va dir ell que ho volia solucionar,
16: sí,
14: també.
16: Sí, bueno, també és veritat, sí, però és cert. Però és d'aquesta la paradoxa, no? Això és un problema que s'ha de resoldre a Madrid, a mi ens fa l'efecte.
15: Jo crec que encara queden unes hores, no crec que passi, però sí que és veritat que si ara, per una qüestió quasi que et diria atzarosa, demà hi hagués un acord entre Esquerra Republicana i Front Ampli, entre Rufián i Colau, tot això que estem parlant i vivint, crec que el públic ho perdonaria. És a dir, tot aquest sainet, el públic potencial de votar aquest col·lectiu, ho perdonaria. El que passa que s'ha d'eliminar una X o una Y de l'equació. O desapareix Frente Amplio de Catalunya i tot queda sota el paraigua d'Esquerra Republicana, que no sé si passarà, o desapareix Esquerra Republicana i queda diluït dintre d'un gran magma dit Frente Amplio, que crec que això segur que no passarà. Però fins que no hi hagi la botzina final i soni el tràmit tancat, la botzina del tràmit tancat, jo crec que encara hi ha alguna possibilitat. I que sàpiguen, les persones que ho faran, que si es posen d'acord, el públic oblida si hi ha un, entre cometes, bé major. Vull dir, el procés, això, en tenim una experiència, és a dir, batusses per llista única sota Junts pel Sí, batusses per la pregunta del 9-N, batusses per no sé què, i quan sembla que s'està tot a punt de trencar, hi ha unes negociacions de matinada màgiques que s'arriba a un acord que el públic compra. Crec que estem en la mateixa situació. Ara, si no passa, francament, haurem d'analitzar-ho.
14: Hem pogut parlar amb fons de la negociació i el que podem explicar a aquesta hora és que hi hauria una oferta que hauria de decidir Esquerra Republicana. Ara li preguntarem a Ada Colau d'aquí a pocs minuts, que ens atendran aquest programa. És veritat que queden hores, però també sabem com acaben aquestes coses. Per cert, que hi ha el sondeig del CIS, que hi ha coses molt interessants que m'agradaria comentar també amb vosaltres. Hi ha, segons el sondeig, el 43% del seu, perdoneu, el 43% dels qui van votar els comuns el 2023 ara es decantarien per votar Esquerra o Podem. El 43%. I en concret, un 24% dels votants dels comuns votarien els republicans i un 19% Podem. Jo crec que és interessant aquesta dada per entendre també els moviments que hi ha. Marta.
2: Sí, és interessant perquè a més és una de les pors que té ara els comuns, no? A banda de que jo crec que no van a integrar-se com a tal dintre d'Esquerra Republicana i això, de fet, l'anunci d'ahir d'Ada Colau va generar una mica de malestar intern al Front Ampli perquè bàsicament va dir que ja feia un pas enrere no només de la candidatura, sinó també del nom, i això també és un missatge cap a Esquerra Republicana, és a dir, ella apostaria potser per una fórmula en la que estiguera Esquerra, però també estiguera la marca Comuns dintre de Catalunya. Crec que és complicat, i ells se basen sobretot per a justificar que no poden diluir-se dintre Esquerra Republicana en els resultats que van tindre en 2023, és a dir, és cert que tant els Comuns com Esquerra van treure 7 escons cadascú de cara a les eleccions generals, i això no és el que va passar amb Podemos, que no tenia molta presència a Catalunya, i per a d'ells ha estat més fàcil integrar-se perquè a la fi tampoc tenien una estructura. Aleshores, jo no sé què passarà. Em constava, com a tu, Ricard, que estaven esperant des d'Esquerra Republicana una proposta. Sé que ara la tenen damunt la taula. No sé ben bé en quins termes s'ha plantejat, però sí que sé que la direcció d'Esquerra es nega d'una manera, crec que prou evident, a diluir-se en alguna cosa que no siguin les segles d'Esquerra Republicana, i que Rufián, pel seu costat, sí que està intentant que este Front Ampli siga també cap als comuns. Perquè és cert que si no passa, potser veurem una candidatura en la que n'hi hagi un acord de Front Ampli en Podemos arrel del territori espanyol, menys a Catalunya i potser també menys a Madrid, que és una de les possibilitats que ara estan parlant alguns líders de Podem, especialment el exvicepresident Pablo Iglesias, que està parlant de que per la circunscripció i per com és proporcional el sistema electoral, podria ser que es presenten per separat a Madrid i a Catalunya. Però això jo crec que també s'ha d'explicar ben bé per a que els electors no es facin un embolic, no? Perquè jo crec que és complicat entendre de primeres, no?
15: Un parell de coses, molt ràpidament, sobre això que deies. L'enquesta del CEO és previ a que fos Ada Colau qui liderava tot. Tot això, és a dir, amb tots els meus respectes cap a Pisarello, però no, perquè Pisarello ara és el candidat a l'alcaldia, no? Tinc un embolic. És a dir, Jo crec
14: I
15: que
14: previ
15: si
14: ara... del pacte Esquerra-Podem, també.
15: Jo crec que si ara tornessin a fer l'enquesta, es reequilibrarien més aquestes xifres dels votants d'en Comú Podem.
14: És
15: cap
14: a dir, tu creus que Ada Colau és un revulsiu pel votant de Podem?
15: No en tinguis cap dubte. No en tinguis cap dubte.
14: I després
15: una última cosa. Perquè ens queda una mica lluny, que diria Íñigo Errejón, però el que ha fet Podem, sobretot penso de cares, evidentment, al seu públic... de Madrid i d'Espanya en general, aïllant Catalunya. Una formació que va sotmetre a votació interna si Pablo Iglesias i Irene Montero es podien comprar una casa o no, no ha sotmès a votació si Podem va coaligat amb una formació independentista a Catalunya. Han tirat pel dret. En plenes abans de celebrar les primàries, que per cert estem celebrant. Vull dir que aquí no sé on ha pesat també la qüestió... No, on ha pesat, no. Ha pesat molt la qüestió dels noms i la bona entente que hi ha en el triangle Pablo Iglesias, Irene Montero, Gabriel Rufián.
10: Sí, no, que els comuns són un espai amb problemes, això està claríssim, en part com a conseqüència de les dificultats de sumar, de constituir el projecte que havien de fer i de tot aquest espectacle que diu el Jofre que si s'arriba a un acord... Doncs l'electorat ho perdona en base a l'experiència del procés, però crec que tenim molts exemples de l'esquerra, perquè això passa periòdicament, en què no s'acaba de recuperar mai del tot després d'aquests sainets. No? O sigui, hi ha una part que segur que fa vot útil cap al PSOE i després es divideixen entre els diferents actors. Això sol passar sempre i això és una de les grans debilitats de comuns i del seu espai. Jo voldria recordar que les europees, que per mi va ser un toc d'alarma molt gran que no es va assumir prou, a les europees, que Podem no tenir organització a Catalunya, Podem va treure més vots que els comuns a Catalunya, i això és una cosa que realment mostrava a la crisi que estava en aquest projecte, no? Però a diferència del que diu el Joan, o del que ha opinat el Joan, que el Rufián ha hagut de venir un català per arreglar els problemes de l'esquerra, jo estic en complet desacord. Penso, sincerament, que aquí el Rufián ha fet el millor per ell i per Podem. O sigui, són dos aliats objectius que ha canviat la correlació de forces que hi havia dintre de l'espai de l'esquerra alternativa, ha debilitat moltíssim el principal competidor d'Esquerra Republicana, que és els comuns, i per tant no ha arreglat res. Ha canviat els interlocutors a favor seu i ha deixat en una posició extremadament delicada, com a mínim a parer meu, els comuns, perquè a mi em sembla, potser m'equivoco, que és absolutament impensable que hi hagi una coalició a Catalunya entre els comuns i Esquerra Republicana, que són dues tradicions polítiques que tenen 90 anys d'història. La dels comuns s'ha mutat, però d'alguna manera són dues tradicions que obren amb el naixement d'Esquerra Republicana a la República i del PSUC a finals de la guerra, i no han anat mai junts, excepte algunes eleccions al Senat. Però són dues tradicions que en tres dies em sembla impossible que es pugui concebre que poden anar junts en unes eleccions generals.
14: Que al final estem parlant també de quotes i d'una qüestió molt, sí, molt personal, que aquesta és la llàstima.
10: Són dues tradicions molt diferents.
16: No és personal, no. Escolta, Esquerra Republicana no diluirà.
14: No dic per Esquerra Republicana. Em referia més al front. Esquerra Republicana té una tradició històrica de 100 anys, com molt bé coneix Joan.
16: Encara no arriba.
14: Però gairebé. I té un votant que és molt definit i que es mou molt en una base que és molt catalanista, sense entendre això, no es pot entendre els gestos que puguin haver-hi polítics. Per cert, que Esquerra, segons aquest baròmetre, es consolidaria com la segona força al Parlament i al Congrés. Per tant, aquí també ho podríem preguntar-nos si el fet d'haver estat útil en l'aprovació de polítiques del govern espanyol i del govern català és beneficiari per Esquerra Republicana. I Oriol Junqueras és l'únic líder polític català que aprova, amb un 5 per davant de Salvador Illa, que treu un 4,9 en aquestes dades del CEO. Novetats. Ione Belarra acaba de dir que Podem no està dins del Front Ampli perquè no li donen el pes que li correspon. Tània Tàpia, no ho ha dit això?
17: Doncs mira, a través de Ràdio Nacional d'Espanya ha dit directament que no s'han fet aquestes primàries que ells sempre han posat sobre la taula perquè Front Ampli no ha volgut, bàsicament perquè, diu, no volien reconèixer la importància que té la formació que lidera Irene Montero. Sentim-la.
18: No ha sido posible ahora porque es evidente que aquí hay otro objetivo, que es que Podemos no tenga el peso que le corresponde y que no se cierren acuerdos justos.
17: També ha reaccionat a l'acord amb Rufián, diu que han estat ells els únics que han aconseguit el que es volia i el que els demanava la gent, que Rufián pugui jugar un rol a tot l'Estat, però respectant les sigles d'Esquerra Republicana. Ha reconegut converses també amb Front Ampli, però no es mouen, diuen que la via és la seva, aquest acord amb Esquerra, que s'hi sumi qui vulgui, i llença també Esquerra Unida a diferents territoris, Andalusia, Múrcia, a Cantàbria i Astúries, que vagin units. Diu que hi poden haver a Madrid i a Barcelona dues candidatures per separat, però crida a la unitat a la resta de l'Estat.
14: Bueno, Doncs així estan les coses.
16: Bueno, però és el que he dit jo.
14: Sí, sí,
16: hi ha un problema insoluble entre Podemos i la Sumar, i jo crec que és un problema tan enquistat que és gairebé personal. És a dir, a vegades els sents a parlar i els veus com es mouen, i dius, bueno, és que segurament hi ha diferències polítiques, és que segur que hi són. Però jo crec que hi ha un problema d'una gent que van fer un trajecte inicial comú i que per una sèrie de desavinences polítiques, tàctiques, estratègiques, personals, això ha acabat com el Rosari de l'Aurora, i és molt difícil reajuntar això. Jo intento sempre ser optimista i crec que, mira, com a mínim s'ha aconseguit. Cada tres possibles candidatures a Catalunya n'hi haurà dues.
10: I de totes formes, Joan, si finalment... Que això ja es veurà, perquè forma part d'aquesta pressió a l'última hora, que això fins demà al vespre hi ha temps, i per tant tot el que es digui avui forma part de la pressió a dintre de la negociació també, no? Però si finalment aquest és l'escenari, diguem, de que no hi ha un acord, però es basa sobretot en Madrid i Barcelona, i a la resta d'Espanya o a la resta de províncies hi ha acords, tampoc és tan dramàtic, perquè realment... aquesta divisió del vot a Madrid i a Barcelona no té...
14: Hi ha prou diputats com per repartir. Vosaltres veieu que, és a dir, amb això que dius tu ara, Pere, és a dir, creus que podríem arribar a que a Barcelona hi hagués una candidatura que fos la d'Esquerra Republicana on s'incloís a Comuns i Podem?
10: No. Això és impossible.
14: Això és impossible.
10: Per mi,
16: penso que ho acopera.
14: I en el cas d'Espanya, que fos Front Ampli, on hi haguessin totes aquestes formacions.
10: Però potser això pot passar a les províncies, però no a Madrid, perquè a Madrid, si no li donen a la Irene Montero el primer lloc a la llista, que ella s'ha quedat
14: com molt refusa. Com ha de tenir el primer lloc Podem? Clar, és que...
10: Bueno, però ella ha sigut ministra, ha fet
14: ministra,
10: el pacte
14: i el País Basc no tenen cap diputat.
10: No, però estem parlant de Madrid, de la candidatura.
16: Aquí hi ha un tema matemàtic, un tema de números. La llei de Hon és com és, i aleshores potser a la província de Badajoz els hi convé a Junts perquè hi ha molt poc
14: que repartir
16: a Logroño, però és veritat que si agafes la llei de Hon a Madrid i a Barcelona hi ha un gruix de diputats suficients com perquè la llei de Hon no et penalitzi tant. No et penalitzi tant, sempre t'acaba penalitzant en aquest cas, però no et penalitzi tant. Ara, jo també dic que també trobo gairebé molt difícil que Podemos i Sumar arribin a un acord a les províncies d'Espanya, a les Espanyes. Ah. Ho trobo ben difícil,
15: I sobre el que has dit, Joan, hi ha una cosa que diu el Joan, de les tres possibles candidatures...
16: Catalunya s'ha passat a dues.
15: Que, és a dir, hi havia tres possibilitats de papereta: Esquerra, Podem i Front Ampli.
16: Sí.
15: Les que s'han ajuntat són Esquerra i Podem. En algun àmbit també s'haurà d'explicar l'eix nacional com va, perquè semblava que per eix nacional s'havien de posar d'acord, i de fet es deien així, en Comú Podem, no? El Front Ampli i Podem. Ho dic perquè, per exemple, jo tinc un dubte de la coalició ERC Podemos, quan es presentin a la llista, en quina posició anirà la primera persona de Podemos?
16: Però m'has matat, no ho sé.
15: No, és que em sembla que encara no se sap. Però
2: a
15: vull
2: dir... A les 6, diuen.
15: A les 6, molt bé, a les 6 per Barcelona. Val, perfecte. Ara imagina't que la coalició ERC Podemos treu 6 diputats, 5 d'Esquerra i un de Podem. Val. Quan es voti al Congrés el traspàs de competències per immigració a la Generalitat de Catalunya, què votaran aquests 6 diputats? Faran com quan Convergència i Unió votava l'avortament, per entendre'ns, que donava llibertat de vot?
16: Pues no en tinc ni idea, això per les bases del pacte. Però jo et diré una cosa.
15: Tu no creus que el votant d'Esquerra Republicana ha de saber que...
16: El votant d'Esquerra Republicana ha de saber que el que crec que farà Esquerra Republicana és forçar Podemos a votar a favor. Ho tinc convençut. Aquí hi ha un camí conjunt, home.
15: Sí, però no, no dubto, doncs haver-ho fet la legislatura passada ja tindria unes competències.
10: Històricament, per exemple, a les europees, Iniciativa, que solia treure 2 diputats, una anava a Europa amb el grup comunista i l'altra anava a Europa amb el grup verd.
16: Sí, però això jo crec que no,
10: però vull dir que no, que al final, quan fas coalicions, que amplien el teu espai, bé, l'electorat d'Esquerra Republicana ja no...
15: Em sembla molt bé, però el votant ja sabia, quan passi això, sàpiga que el número 1 anirà a comunista i el número 2 anirà a verd.
16: Com us passava Convergència i Unió amb això que dèieu abans, de l'avortament, ho has dit tu, sí? Com els passava, perdona. Però vull dir que això passava amb Convergència i Unió, però jo crec que no s'arribarà ni aquí amb aquests temes, perquè estic convençut de que si caben entre ells 6 diputats, que seria un èxit per a Barcelona, hi haurà una més unitat d'acció de la que et sembla. Podemos, amb el tema de l'autodeterminació, per exemple, no ha estat precisament el més beligerant dels partits espanyols. A més, el contrari,
15: però
16: el
15: finançament,
16: és el que va donar suport.
2: Però
16: s'haurà de treballar això, suposo. No,
15: és significatiu. En el fons...
16: Sí,
15: en el fons és una coalició que hi ha un partit que és independentista i un partit que no és independentista.
16: És una coalició per rascar els vots i impedir una majoria del PP-Vox. Jo t'ho diré ben clar perquè és aquesta coalició. Al final, no ens equivoquem. Aquí no és una unitat orgànica. Aquí és l'intent de que PP, Vox, no aconsegueixin amb els 176 diputats. Aquí està
2: la història. De tota manera, jo crec que el que està dient ara Belarra a l'entrevista no és cert. Ella està parlant de que no li donen el pes que li correspon a Podemos. Parlàveu abans de les eleccions europees, que és cert que Irene Montero va tindre més vots que la candidatura de Sumar, però al conjunt de l'estat espanyol, amb una candidata com era Estrella Galán, que no se la coneixia molt, ella va tindre més vots al conjunt de l'estat, Irene Montero va quedar per darrere, que si no se'n recordem, de si acabó la fiesta del ultra al vice Pérez, és a dir, ella també té un pes relatiu i Podem ha passat de tindre amb Esquerra Unida en 2015 71 escons, 71, aspirar a tindre 2 per Madrid. Vull dir, el trajecte que ha fet fins ara, jo crec que ells sempre parlen de l'autocrítica de la resta, però no parlen de la seva. I a mi sí que em consta que Front Ampli els ha oferit el número 2 per Madrid. Vull dir, no és no tindre'ls en compte el pes que tenen, però ells el que volen, i bàsicament crec que haurien de ser honestos i dir-lo clarament, és que Irene Montero tinga llibertat i tindre més capacitat per influir en una pròpia legislatura en la que ells assumissin que van a governar Partit Popular i Vox, i no volen estar dintre d'un acord més ampli amb Sumar, Comuns, etc. Aleshores, que ho diuen clarament i no parlen de que no estem negociant, no, vols maximitzar les teues oportunitats. I a més, vas a utilitzar a Gabriel Rufián com una persona que pot ser, et farà tindre més vots al conjunt de l'Estat. Però ja està, és que jo crec que estan mentint en tot aquest procediment i jo crec que no és just per a molta gent.
10: Però tothom vol maximitzar les seves possibilitats.
2: Evidentment.
10: No només Podem, i Podem acaba de tenir un regal.
2: Però Colau
10: s'ha
2: fet enrere, Colau s'ha fet enrere, Irene Montero sí. No. Irene Montero, no.
10: Sí, però...
2: Jo crec que això perquè evidencia que ella vol ser diputada sí o sí, i ja està.
10: Sí, jo no dic qui té raó o qui té moralment raó, però a les negociacions polítiques d'aquestes característiques, i a més amb enemics íntims, perquè els enemics de veritat estan en el propi espai, en la política, doncs, òbviament, de cop i volta, la Irene Montero i l'espai de Podem, que estava lluitant per sobreviure, ha fet una jugada que jo crec que és objectivament, des d'un punt de vista polític, ben concertada amb Esquerra Republicana, i això li ha fet guanyar molt espai, molta força. Això beneficia Podem i Esquerra Republicana contra el competidor de tots dos, que en aquesta negociació doncs, l'ha afrontat de la pitjor manera possible, que a mi se m'acudeix, perquè, clar, des del moment en què vas dient tota l'estona que tu vols de candidat al Rufián, i el Rufián és el candidat d'un altre partit, tu ja estàs, en aquestes negociacions estàs absolutament venut. I, per tant, ara, amb independència de qui té raó moral, ens trobem davant d'una negociació a l'últim moment a cara de perro, que diuen en castellà, i que el que té les bones cartes pues, és aquest espai, i això amb independència del que pensi cadascú, de qui té raó o de què aniria bé, etc etc. Això és una negociació política en què de cop i volta han canviat la correlació de forces gràcies a aquesta operació.
14: Més elements. Per exemple, Emilio Delgado acaba de parlar a la SER, ha dit això:
19: hay margen, hay tiempo, las puertas están abiertas, las manos tendidas y yo espero que este fin de semana tengamos una buena noticia y se consume lo que todos queremos, que es que haya una sola papeleta en todas las circunscripciones. Irene Montero, el país entero ha visto cómo todos los esfuerzos que están en nuestra mano se han puesto encima de la mesa para acomodar a todas las fuerzas políticas en esa lista. Está la puerta abierta.
14: Es qui encapçalarà la llista de Frente Amplio, en aquest cas per Madrid.
16: És un excel·lent diputat.

0: L'informatiu de Ràdio Seu. Titulars.
1: Les 9 i 6, bon dia. L'Ajuntament dels d'Urgell ha aprovat per unanimitat de costejar despeses derivades de l'urbanització de l'espai de la nova residència. El ple també ha acordat una modificació de crèdits i l'actualització de l'ordenança de retirada de vehicles abandonats o mal aparcats. El consistori alhora ha manifestat el condol per la mort de Patrícia Lanau, que havia estat regidora municipal pel Partit Popular entre 2007 i 2009. I en aquest ple també s'ha aprovat una moció per trobar un emplaçament definitiu per al PFI-PTT. El text presentat per Junts va rebre el suport d'Esquerra Republicana i la CUP. L'equip de govern s'absté perquè considera que la proposta no reconeix la feina feta aquesta legislatura i perquè són a punt de solucionar la petició.

La pagesia de l'Alt Urgell i el Pirineu s'ha afegit a la tractorada fins a Barcelona per exigir més protecció del sector. Uns 200 tractors i d'altres vehicles vinguts d'arreu del país es van concentrar ahir davant la delegació del govern espanyol, la seu del Departament d'Agricultura i el Palau de la Generalitat. Unió de Pagesos exigeix mesures com un gasoil professional, controls ferms als productors de fora de la Unió Europea i frenar l'expansió de la fauna salvatge. Els Mossos d'Esquadra investiguen l'atac vandàlic contra cotxes aparcats al camí de la Palanca. La policia cerca l'autor de l'incident en què s'ha trencat vidres i d'altres elements de fins a 9 automòbils. La inflació a Lleida, l'Alt Pirineu i Aran es dispara fins al 5,1%, el nivell més alt des de l'inici del 2023. Llum, gas i d'altres combustibles han pujat molt per sobre la mitjana, gairebé un 20% en un any, i empenyen el fort augment de preus d'altres sectors com el transport, amb gairebé un 10%, o els aliments amb un 3,3%.

0: I els esports, l'Inter d'Escaldes ja és a punt per l'històric debut a la fase de grups de la Conference Cup, la tercera competició continental de clubs. Serà contra el Mjölby aquesta tarda a 6:45. I el temps amb una situació molt semblant a la d'aquest començament de setmana. Avui, mínimes que han baixat al voltant dels 6 o 7 graus, màximes que poden arribar als 25.
1: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
0: L'Ajuntament del Seu d'Urgell ha aprovat per unanimitat un acord per comprometre's a costejar les obligacions i despeses derivades de la finalització de les obres d'urbanització a la zona de l'Horta del Valira, concretament al lloc on s'ha de construir la futura residència de gent gran de la ciutat. És una sol·licitud que havia fet darrerament el Departament d'Economia i Finances de la Generalitat i el consistori ha atès en aquest plenari amb el vistiplau tant de l'equip de govern Compromís com dels grups de Junts, Esquerra Republicana de Catalunya i la CUP. Joan Barrer, alcalde de la Seu, explica que l'objectiu és comprometre's a aquesta despesa d'urbanització tenint en compte que aquesta zona urbanitzada encara no està recepcionada del tot i quedaven alguns punts pendents. Entre aquests s'ha destacat el dipòsit d'aigües pluvials.
2: Hi ha un punt molt important que és acordar expressament el compromís de pagar les obligacions del terreny de l'Horta del Valira per aquest Departament d'Economia. Això és la part de patrimoni. S'ha de recordar que nosaltres al novembre ja vam aprovar la cessió del terreny de la nova residència de les persones grans a l'Horta del Valira i s'ha de recordar també que l'Horta del Valira no està acabada completament. Falten dues obres, una més gran, que és a fer el col·lector de pluvials, que és una obra que està projecte acabat, el projecte ja en marxa. Ara falta adjudicar, això ho fa l'Incasol, no ho fa l'Ajuntament, no ho fa l'Incasol, estem insistint moltíssim perquè això sigui una realitat, si pot ser aquest mateix any, l'adjudicació, l'obra trigarà més, de fet és una obra complexa, i després un petit cul de sac que està a la part tocant al Parc dels Enamorats, aquella entrada, és una obra menor.
0: Joan Barreda recorda en un moment que la reivindicada residència acabarà sent una obra puntera i que així ho reflecteix el fet que recentment s'hi hagin referit públicament el conseller de Drets Socials Raül Moreno en la visita que ha fet a la Seu i el president Salvador Illa aquesta setmana mateix en un debat al Parlament. Tots dos han destacat que serà la primera residència que construeix la Generalitat aquests darrers anys i que, a més, incorpora les darreres novetats d'aquesta mena d'equipaments. Barreda afegeix que, com ja s'ha dit moltes vegades, és una instal·lació actualment imprescindible per la ciutat i la comarca.
2: La Generalitat el que vol cobrir-se és de que, si aquesta obra acaba, l'organització, i té algun cost que aquella parcel·la hagi d'assumir, sigui l'Ajuntament i no pas la Generalitat de Catalunya, que hagi d'assumir aquest cost. Per tant, s'ha aprovat, tothom està a favor perquè està a favor de la residència de persones grans, és un element, és una instal·lació, és un equipament imprescindible per a la nostra ciutat. Recordem, 90 places residencials, 40 places entre dia, 16 pisos tutelats. Serà una de les millors residències de Catalunya, ho podem dir, i a més el president de la Generalitat, el Salvador Illa, ho ha comentat al debat de política general, que serà la primera residència a fer-se. També va venir a casa nostra el conseller de Drets Socials, també ho va dir, per tant, esperem que això camina, i el que sí que esperem és que es pugui licitar el més aviat possible i començar-se també a construir el més aviat possible.
0: En aquest ple en matèria financera s'ha aprovat una nova modificació de crèdit per valor d'uns 145.500 euros amb diverses partides, entre aquestes hi ha 60.000 per una amortització de préstec, però també la referència al complement de nocturnitat per la policia amb uns 25.000 euros, làmpades de baix consum a la sala de la cuina, calderes de biomassa, instal·lació de llums, adquisició de vehicles per la càrrega de mules i rentadores fora d'ús en la recollida de deixalles, una suplència a la llar d'infants, els minerons i aquesta amortització de crèdit. Junts i Esquerra Republicana hi van votar a favor, tot valorant que s'està moderant la despesa. Joan Barrera.
2: Començant per la modificació de crèdit, és una modificació petita d'una mica més de 100.000 euros, però per coses molt concretes, tema de calderes, temes de, doncs, molt especials i molt específics, que evidentment són absolutament de tràmit, no hi ha res de política al darrere. Fer el que s'hagi de fer, però sempre amb aquesta bona gestió de l'economia. Després s'ha donat compte el pla anual de control financer, és un document tècnic que mostra la bona salut de l'economia de l'Ajuntament, sense més.
0: El portaveu de Junts, Jordi Fàbrega, valorava aquests i d'altres punts aprovats en aquest plenari, molts d'ells per unanimitat.
3: Els temes econòmics és una petita modificació de crèdit que bàsicament la part més important era per amortitzar el préstec. Hi han hagut convenis que hem hagut d'anar aprovant, fins i tot alguns d'urgència, com el de la UEC o com el de la sessió que ja ha citat en seu moment per a la futura residència, que ara ens demana la Generalitat de fer un retoc amb el document perquè encara no està la urbanització recepcionada. Tot això s'ha anat aprovant.
0: I Esquerra Republicana va donar suport també a bona part d'aquests punts, o també ho va fer la CUP, tot i que en el cas de la modificació de crèdit es va abstenir en coherència amb el vot dels pressupostos, tot i que la seva portaveu, Núria Valls, puntualitza que estan d'acord amb els canvis proposats.
4: La majoria de punts van ser aspectes tècnics i en els que vam estar d'acord. Llavors destacarem un seguit de punts. En primer lloc, una modificació de crèdit. Nosaltres, respecte a aquesta, ens vam abstenir i ho vam fer una mica, no?, pel que ja venim fent en els darrers plens, pel nostre vot a pressupostos, que va ser contrari, i una mica per coherència en aquest, no? Al final, el que destacàvem és que en el sí de la modificació no hi havia cap cosa amb la que no estiguéssim d'acord, perquè al final era, manteniment per edificis, dues partides per la llar d'infants, hi havia una partida força gran per amortització de préstec, i llavors per això, no? No hi havia cap partida amb la que estiguéssim en desacord, però sí que volíem ser coherents amb el vot de pressupostos. Cal l'ordenança que regule els preus de la retirada de vehicles. En aquest punt vam votar favorablement. Com se'ns va explicar, no?, per part de l'equip de govern, s'ha fet una nova licitació de la grua que fa la retirada de vehicles i senzillament el que s'ha fet és adaptar l'ordenança amb els preus d'aquesta nova licitació perquè no suposi un sobrecost per l'Ajuntament i, per tant, ho valoràvem correcte.
0: Valls també es referia al vot favorable al canvi referent a l'urbanització de la zona on hi ha d'haver la residència.
4: Hi va haver també un punt important, no?, que nosaltres valorem com important, que era un compromís per costejar les obres que queden per fer a l'Horta del Valira, i nosaltres el considerem que és un punt important, ja que en tomar aquest compromís amb la Generalitat el que fa és avançar, no?, en aquesta licitació per poder construir la residència. Llavors, evidentment, hi van votar favorablement.
0: En el mateix àmbit, s'ha donat compte de l'inici del pla de control financer, un document tècnic que, segons Joan Barrer, demostra la bona salut de l'economia de l'Ajuntament, i s'ha acordat per unanimitat una modificació de l'ordenança de retirada de vehicles abandonats, mal estacionats o deixats abusivament durant moltes setmanes o mesos a la via pública. La norma s'adapta per tal de cobrir despeses en el marc d'una nova licitació de la concessió i contempla uns preus de 121 euros pel servei ordinari, 223 per voluminosos i 11 euros al dia per dipòsit de vehicles.
2: Es pensa modificar l'ordenança de la taxa de retirar vehicles. Fa molt poc s'ha fet la licitació d'aquesta concessió, que ha guanyat una empresa amb un preu, que el que s'ha fet ara és modificar aquests preus d'acord amb l'empresa guanyadora d'aquesta licitació, sense més. Per tant, s'ha posat el mateix valor de la retirada de vehicles. És un preu, de fet, que el que fa és garantir que cobrim com a mínim el servei, que no perdem diners amb aquest servei. Per tant, no hi ha res més. Tothom ha votat a favor perquè no hi ha més al respecte.
0: Joan Barret només feia referència a la liquidació del pressupost 2025, tot assenyalant que algunes inversions no s'han pogut executar per la burocràcia o per dificultats per trobar empreses que ho executin. En tot cas, subratlla que l'economia de l'Ajuntament és bona en aquest moment. I finalment s'ha referit també a la sessió el Consell Comarcal de les Competències Municipals en matèria de manteniment de camins.
2: Després també s'ha tancat i liquidat el pressupost municipal de l'any passat, de 2025. És un document que parla del que s'ha executat, com s'ha executat, de la salut també econòmica de l'Ajuntament. Al final, nosaltres estem treballant, hi ha dificultats sempre, la burocràcia a vegades és difícil, la situació també de les obres és complicada, ens queden obres desertes perquè no hi ha prou empreses, tot costa molt, la burocràcia, com tothom sap, també costa molt, i a nosaltres també i això és el que queda reflectit en aquest tancament de liquidació de pressupost, doncs que ens quedem sobretot amb aquesta informació, que l'economia de l'Ajuntament és bona i permet fer inversions i permet seguir fent, bueno, al final, doncs, activitats, obres, serveis que són d'importància per a la ciutadania. També s'ha delegat al Consell Comarcal, les competències de l'Ajuntament en matèria de manteniment de camins per un programa que té el Consell Comarcal, que és de manteniment precisament de camins de la comarca, i el que hem fet és cedir-li perquè, bueno, al final, doncs, hi ha aquest programa, que millor que el Consell Comarcal per poder fer aquestes activitats que ens mantindran els camins de la nostra ciutat nets i ben mantinguts.
0: I en un altre ordre de coses, a la part d'informes d'alcaldia i en nom de tota la corporació municipal, Joan Barret ha manifestat oficialment el condol de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell per la mort de Patrícia Lanau Morales, que fou regidora municipal pel grup del Partit Popular entre els anys 2007 i 2009. Lanau havia estat escollida a les eleccions municipals del maig de 2007, en què el PP va revalidar l'escó que ja havia ocupat Pere Xica a l'anterior legislatura, i l'electe va presentar la renúncia al cap de 2 anys i mig, al novembre de 2009, quan va ser rellevada pel llavors número 2 de la candidatura, José Galindo Noriega. Durant aquella etapa també va representar la Formació Popular com a consellera al Consell Comarcal del Torcell, on després de la renúncia la va substituir Joaquim Pascuet. Des del consistori s'ha tremès l'escalf a la seva família, de manera particular a la seva germana Sònia Lanau, directora de l'Escola Municipal de Música de la Seu. Durant el ple, els portaveus dels grups municipals també han expressat aquest condol, un condol al qual també s'afegeix l'equip de Ràdio Seu. I d'aquest darrer ple avui també esmentem que s'ha aprovat a l'apartat de mocions la que havia presentat Junts per facilitar un espai estable i adequat per les classes del programa de formació i inserció Pla de Transició al Treball, el PFI PTT. La proposta insta a identificar i habilitar unes instal·lacions que responguin a les necessitats educatives pràctiques del programa i que estiguin disponibles com a molt tard a l'inici del curs 2027-2028. Els vots de Junts s'hi han afegit els d'Esquerra Republicana i la CUP, 8 en total. L'equip de govern Compromís es va abstenir perquè considera que el text no reconeix ni valora la feina feta d'aquesta legislatura per trobar-hi una solució. Durant el debat, la regidora d'Educació, Cristina Moreno, va defensar la feina que han fet en l'actual legislatura i creu que aquesta tasca no queda reflectida en la moció. I també va indicar que, en tot cas, són propostes que ja s'hi està treballant o que ja s'hi ha treballat. També s'hi referia al final del ple Joan Barrera.
2: Sabem que els espais del PTT han estat un tema problemàtic perquè no hi ha hagut un espai estables, a part del Segre, algun moment Escorxador, Escola Municipal de Música, l'espai de dansa en algun moment puntual també. Sabem que no són els espais més adequats pels alumnes, però el que sí que hem volgut deixar clar és que nosaltres estem treballant des del principi del mandat, ja fa més de 3 anys, intensament en poder garantir, doncs, que hi hagi aquest bon servei, no només en el que és el professorat, que al qual agraïm molt la seva tasca, la seva feina, sinó també en els espais. I això sí que, i repeteixo el que he dit al ple, que és un servei que hauria d'assumir directament la Generalitat de Catalunya, com hem de fer nosaltres perquè funcioni, perquè si no és un drama, doncs ja ho era. Doncs això, nosaltres hem buscat aquest espai.
0: L'alcalde de la Seu, Joan Barret, també se'n referia a aquest fet que és la Generalitat qui hauria d'assumir plenament aquest servei i que la situació actual obliga l'Ajuntament a fer un sobreesforç. En tot cas, indica que estan molt a prop de trobar l'espai definitiu.
2: Ara sembla que estem a prop d'aconseguir un espai més definitiu, de manera estable, i a més amb quasi totes les demandes que tenia el servei, però s'ha de dir que hem fet abstenció en aquest sentit perquè sentíem que es posava en qüestió la nostra feina, que ha estat, insisteixo, molt intensa en aquesta qüestió. Per tant, el que sí que hem volgut deixar clar és que nosaltres treballem i treballarem perquè això sigui una realitat el més aviat possible, i sobretot perquè aquests alumnes, aquests joves de la Seu tinguin un bon servei, tinguin aquestes igualtat d'oportunitats educatives i en el futur, doncs, puguin reenganxar-se o fer el que vulguin fer en el futur amb tot per davant.
0: Durant el ple per Esquerra Republicana, Núria Tomàs coincidia amb l'equip de govern a valorar la feina que s'ha fet aquesta legislatura i també en mandats anteriors, com el que ella mateixa va protagonitzar la legislatura passada. En tot cas, Tomàs es mostra d'acord amb el text de la moció perquè considera bien que cal trobar el més ràpid possible. La portaveu d'Esquerra, Maria Lamolla, valora que la proposta ha servit per fer un debat interessant sobre aquesta qüestió.
5: Bé, és una moció que ha servit per posar sobre debat, que ha sigut interessant, constant de tots els grups la importància de l'educació i d'aquest projecte educatiu d'aquests joves. En aquest punt l'ha defensat la regidora Núria Tomàs, que l'altra legislatura ja va ser regidora d'educació i que ja va patir, vam patir tots, no? Perquè aquest problema no ve d'ara, com ha dit la regidora Moreno, no ve d'ara, ja ve de temps enrere, però el que és una realitat és que s'ha de trobar una solució per aquest projecte educatiu, que ja ve de llarg i que planteja moltes dificultats. També donar-li la importància i donar-li el valor que es mereix és també proporcionar una ubicació digna i una ubicació fixa i estable, i no fer-los anar d'aquí cap allà, que sembla que ens els passem doncs als altres, no? Bé, ara estan ocupant un espai a l'escola de música, però el que es demanava en aquesta moció era trobar un espai definitiu, i evidentment no podíem pas votar en contra.
0: En una línia semblant s'ha expressat la portaveu de la CUP, Núria Valls, que va més enllà i indica que aquest no és l'únic servei públic que ha tingut o té problemes per trobar un espai municipal.
4: I després, per últim, no, a l'ordre del dia hi havia una moció de Junts que era per poder garantir un espai estable pels alumnes del pla de transició al treball. Una mica nosaltres el que vam comentar amb aquesta moció, no, és que al final la dificultat en l'espai no és algo que sigui nou d'aquesta legislatura, sinó que és algo que ja portem, no, arrossegant d'anys. Nosaltres creiem, no, sí que vam voler reconèixer la tasca de la regidora Moreno i de l'equip de govern, no, per poder treballar amb tenir una solució, però és cert que la solució doncs encara no ha arribat. També fèiem referència, no, quan ens posicionàvem, a que també tenim aquesta problemàtica amb la unitat d'escolarització compartida, no? I que més enllà de la moció, doncs una mica el que podem reflexionar és sobre aquesta manca, no, d'espais municipals que ens permetin doncs garantir l'atenció adequada. Llavors, en el sí de la moció nosaltres vam votar a favor. Al final el que es proposava, no, és que hi hagi un espai per aquest curs i que es treballi d'ara fins a finals d'any, perquè a partir del curs vinent, no, es pugui comptar amb ja un espai.
0: En l'exposició de motius, tal com ja havia expressat abans del ple, el portaveu de Junts, Jordi Fàbrega, va valorar positivament el funcionament tant de l'actual perfil ofert al PTT d'auxiliar de Vivers i Jardineria com l'anterior d'activitats forestals i els que s'han fet anys enrere, amb entre 10 i 12 alumnes a cada curs, però sobreparella el problema que suposa no tenir encara un espai definitiu.
3: Com tothom sap, el PTT és una nova oportunitat formativa per xavals entre 16 i 21 anys que no tenen el graduat, no han aconseguit el graduat amb l'escola ordinària, i per tant se'ls doncs facilita aquesta tornada o bé al món educatiu o bé al món laboral. La passada legislatura es va fer el canvi auxiliar d'activitats forestals, que va funcionar molt bé, que ha anat molt bé, i que per exemple l'any passat doncs van ser 12 nois, doncs, nois i noies que ho van poder tirar endavant, dels quals 10 doncs han continuat amb un cicle formatiu de grau superior, de grau mitjà, i 2 doncs estan treballant ara mateix, no? Aquest any s'ha decidit fer el canvi amb auxiliar de jardineria, de jardins, i perfecte, han començat ja 12 nois doncs, que estan començant amb això. Però quin és el problema? El problema és que no tenen un espai definitiu.
0: Per això, Fàbrega indica que aquests darrers anys els alumnes han passat per diversos espais i que cal trobar-los un lloc estable.
3: Tothom que ens està escoltant pot comprendre, doncs són uns estudis, tant el de forestals com el d'auxiliar de jardins, que no es pot fer en una aula únicament. Necessitem uns coneixements teòrics que s'han de fer en una aula, però necessitem una sèrie de pràctiques i una sèrie d'eines doncs per poder fer aquestes pràctiques, òbviament, doncs el medi natural, no? Quan es va començar el canvi de modalitat cap a auxiliar d'activitats forestals, doncs es va portar al Parc del Segre, que ho poguessin fer l'aula del Parc del Segre i que allí tenien doncs directament tota la zona verda per poder fer les pràctiques. Això va funcionar molt bé, però pel que sigui, doncs el Parc del Segre ja ha incrementat les activitats, allí no hi poden estar, i des de llavors han començat un viacrucis que només ho podem descriure així, un viacrucis de diferents llocs, que han estat a l'Escorxador, han estat a l'escola de dansa, han estat doncs a l'escola de música, amb espais que no estan adequats, que han de compaginar amb altres, que ells sempre són els intrusos, o així se senten ells, perquè no els deixen treballar doncs com tocaria, no poden guardar les eines. I nosaltres únicament el que demanem és que s'identifiqui un espai definitiu per aquesta formació, no?
0: Junts ha agraït el suport d'Esquerra Republicana i la CUP i ha volgut reivindicar el dret a presentar i debatre i votar una moció sobre aquest tema. També assegura que hi havia una voluntat constructiva per trobar una resposta compartida.
3: Al gener de l'any passat es va dir que s'arreglaria, s'adequaria el molí fariner de la baixada del molí per ells. Es va fer una licitació, aquesta licitació finalment va quedar deserta i nunca más se supo, com diuen les padrines, el més calent està a l'aigüera. Aquests nanos ara tornen a estar a l'escola de música amb els professors que fan mans i mànigues de la millor manera possible, amb la gent de la mans i mànigues perquè entre tots estiguin de la millor manera possible, però això no és dignificar uns estudis. I que des de l'equip de govern, la regidora Moreno, doncs el que ens digui és que no hem de presentar mocions, i això ho hem de parlar amb ells i buscar solucions. Perdoni, la democràcia del ple és que l'oposició presenta propostes i aquestes propostes són en forma de moció, el ple ho vota i per tant doncs agraïts de que tant el grup d'Esquerra com el grup de la CUP hagin votat a favor d'aquesta moció i per tant això s'hagi aprovat a pesar de l'abstenció de l'equip de govern, que sincerament no entenem com no vol dignificar doncs els estudis d'aquesta canalla, no?
0: I als següents plens parlem encara d'altres temes que s'han tractat al ple municipal, com per exemple que la Seu d'Urgell acorda l'agermanament amb la Daira de Haus al Sahara Occidental, proposta que ha rebut el vistiplau de tots els grups municipals i formalitza i reforça la relació ja existent des de fa 30 anys. I també explicarem que concessionaris d'automoció de la Seu, tot coincidem amb l'inici a les portes de la Fira Sant Ermengol, han demanat que reorienti l'autofira. Un dels responsables de les empreses ha preguntat al ple per la creació del nou certamen de cotxes de segona mà que s'afegeix al ja existent de vehicles nous i l'Ajuntament ha defensat la ubicació actual a la plaça Joan Sansa i l'aposta per incorporar-hi vehicles d'ocasió, però es mostra disposat a parlar amb el sector. Ho podeu trobar ja al web radioseu.cat i ara anem per més temes. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per l'atac vandàlic que han patit aquest dilluns diversos cotxes que estaven estacionats a la zona del Camí de la Palanca, al perímetre sud del centre històric de la Seu. Així ho han confirmat fonts de la Policia Catalana a Ràdio Seu després que l'incident generés preocupació i malestar entre els veïns, que en alguns casos han difós imatges dels danys materials. Des dels Mossos també han explicat que de moment no hi ha hagut detencions, però no descarten que n'hi pugui haver si es pot determinar l'autoria dels fets. Veïns de la zona han explicat que l'acció vandàlica es va produir dilluns pels vols de les 4 de la matinada. En aquell moment, tant els Mossos d'Esquadra com la Policia Municipal van rebre l'avís que una o més persones estaven trencant els vidres i d'altres elements de cotxes aparcats a la zona d'estacionament que hi ha en aquest vial que va del passeig Joan Bordiu al pont de la Palanca, concretament a prop de la baixada del Molí. La policia ha informat que s'ha constatat que l'incident ha causat danys a un total de 9 automòbils. Les mateixes fonts han apuntat que, de moment, la investigació no ha trobat indicis que el mòbil de l'atac fos un robatori i ha apuntant a una bretolada. I també en successos expliquem que els Mossos d'Esquadra han obert diligències per investigar les connexions presumptament irregulars entre la xarxa d'aigua potable i la de rec al poble d'Aravell, al municipi de Montferrer i Castellbó. La policia catalana ha rebut ja diverses denúncies que consten amb informes mèdics, tot i que no ha precisat quin o quins delictes s'investiga. Com a conseqüència d'aquell episodi que es va denunciar el mes passat, el nucli ha estat 22 dies amb restricció

0: l'alcalde de Montferrer i Castellbó, Albert Marquet, que lamentava aquestes actuacions.
1: Realment el bypass no pot estar ni a l'interior ni a l'exterior. L'aigua de rec ha de ser per rec. Si tens aigua de rec, pots regar. I si no tens aigua de rec, has de regar amb aigua potable directa. El que no pots tindre és un bypass. És una cosa que està completament prohibida. Si ho busqueu o està en el codi tècnic de l'edificació, és una cosa que està completament prohibida. Vull dir que llavors, vol dir que segurament hi pot haver més problemes d'aquests en diferents habitatges que estigui fet això. És una cosa que caldrà, un cop tinguem tot això resolt, caldrà mirar tots els habitatges que no tinguin cap bypass i que no es pugui tornar a ocasionar tot aquest problema.
0: Marquet també explicava que havien constatat que hi havia almenys una quinzena de persones afectades.
1: Les vivendes no les tenim, no les tinguem aquí davant quantes n'hi ha, però que sapiguem hi ha 10 o 12 persones, o potser fins a 15, bueno, que han tingut malestars i bueno, algun que ens ha entrat a alguna instància de l'Ajuntament amb l'informe d'urgències i dir que bueno, tothom que hagi... que hi ha hagut d'anar a urgències, al final a tot això ho passarem, si ens ho envien a nosaltres o a la concessionària, nosaltres ho retribuirem contra la, retribuirem contra la concessionària, que és qui al final porta la gestió de l'aigua, en aquest cas Casa, i Casa suposo que bueno, ja ho retribuirà contra els dos que han, bueno, que han generat el problema aquí en el... a la canonada aquesta del municipi.
0: Des de l'inici de l'episodi, l'Ajuntament ha repartit ampolles d'aigua embotellada als veïns, que les poden recollir encara a casa, a la casa consistorial, i paral·lelament l'empresa Casa ha fet diverses anàlisis de control de la xarxa i cultius. Mentrestant, la xarxa de rec a Paravell continua totalment interrompuda i fora de servei fins que es pugui garantir que no hi ha cap altra connexió fraudulenta.
2: L'actualitat informativa a Ràdio Seu.
0: Les 9:33, la pagesia del Pirineu s'ha afegit aquest dimecres a la tractorada i la manifestació que el sector ha organitzat a Barcelona. Hi han arribat mitjançant diverses columnes de tractors i autocars per dir prou davant la situació crítica que travessa el sector. Una d'elles havia sortit a primera del matí des d'Oliana, tot sumant agricultors i ramaders de l'Alt Urgell i de comarques veïnes, i la meitat nord de Catalunya també se'n feia des de Sallent, el Bages, Vic, Osona i Santa Llogaia d'Àlguema, l'Empordà, des d'on anaven avançant i augmentant el nombre de participants camí de la capital catalana. Les altres columnes havien sortit de Lleida, Amposta, Falset i Montblanc. Unió de Pagesos, principal sindicat agredit del país, ha xifrat la participació en uns 200 tractors i més de 1.000 representants del sector. Els manifestants han denunciat especialment que l'augment de costos i la permissivitat amb les importacions des de fora de la Unió Europea els estan ofegant. I en un dels parlaments, davant la seu del Departament d'Agricultura, l'ha protagonitzat l'agricultora de l'Alt Urgell, Laia Angrill, actual responsable de Joves d'Unió de Pagesos, que es mostrava molt crítica amb les polítiques agràries actuals de Catalunya. Considera que segueixen venent i veient la pagesia i el món rural només com un decorat i no com un sector productiu essencial.
3: Total, que arribem allà, ens posen un vídeo ja de bones a primeres, amb unes bales de palla, un tractor, una canalla per allà jugant amb un cobert, i dius, hòstia, això pinta bé, per una vegada mos han tingut en compte. Passen uns minuts i te n'adones que comença el discurs i que res més que un decorat. Així és com ens miren, com un decorat. No ens miren com un sector productiu. I ens ho demostren cada dos per tres amb el pla especial de sequera, per exemple, que tota la indústria té unes retallades del 20% i la del 90%, com si no fóssim un sector realment essencial i estratègic pel país, sinó el que més. Llavors, per això hem vingut avui aquí, perquè ja n'estem farts de que mos faigun passar amb raons, de plans, de projectes, de no sé què.
0: A més, Angrella carrega contra la promoció i expansió de la fauna salvatge protegida enfront de la ramaderia extensiva, un dels problemes que més preocupa i indigna la pagesia del Pirineu. Tot aprofitant aquesta presència a Barcelona, la ramadera pirinenca explica que justament aquest ahir al matí a totes les ràdios i mitjans parlaven dels ossos del llop o del linx, sense explicar la veritat dels molts danys que causen a la ramaderia extensiva.
3: Si portàveu la ràdio baixant avui, només feien que parlar, jo vinc de la muntanya, per qui no ho sàpiga, només veiem que parlar dels ossos i de la reintroducció i del linx i comèdies sense explicar la veritat, sense explicar que aquest estiu baixaran molts ramaders amb vaques mortes de la muntanya, moltes, i que a sobre no les indemnitzaran, perquè ho volen tapar. Llavors, tots els punts que repassarem ara que demanem, estem bastant contents de que avui som molta gent, que les altres entitats ens han donat suport, la majoria, i que vingueu d'on vingueu, són 8 punts essencials.

0: planificada por.
1: A la manifestació també s'hi han afegit, entre altres, Revolta Pagesa i Assaja. Prèviament, la també pirinenca Raquel Serra, coordinadora nacional d'Unió de Pagesos, manifestava que necessiten mesures estructurals que facin que la pagesia professional sigui un sector essencial i estratègic del país i que ha arribat el moment de dir prou, perquè els problemes amb les polítiques aplicades fins ara s'hi ha afegit darrerament les tensions geopolítiques i les adversitats climàtiques.
2: Estem disposats a no afluixar en aquest sentit perquè ha arribat el moment de dir prou, no hi ha més temps. Necessitem aquests canvis estructurals. Hem mobilitzat aproximadament uns 200 tractors i comptem més de 1.000 persones que ens concentrarem. I som aquí perquè, en qüestió de menys d'un any, l'augment de costos de producció, la baixada de preus d'alguns productes i també la sequera històrica que pateix Europa, de la qual Catalunya tampoc ens n'escapem, ha posat a la majoria de sectors doncs, entre les cordes. Això només demostra que no podem acceptar més polítiques de pedaços, que cada vegada que ens passa alguna cosa doncs, hem de recórrer als ajuts, sinó que el que necessitem són mesures estructurals que facin que la pagesia professional de Catalunya doncs, sigui un sector essencial i estratègic de país.
1: Entre aquestes mesures, Raquel Serrat ha esmentat la petició de disposar d'un gasoil professional a preu reduït i que hi hagi controls més ferms de les entrades de productes de duanes i augmentar les inspeccions i sancions que pot aplicar l'Agència Catalana de Consum, tot coincidint amb el recent acord de la Unió Europea amb el Mercosur. També han fet referència a mesures per frenar l'expansió de la fauna salvatge, tant la no protegida com la protegida.
2: Segur que si ens sent qualsevol ciutadà dirà, però això també ho patim nosaltres i tenen tota la raó, però per nosaltres el gasoil és una matèria essencial de primera necessitat per produir. A nivell mundial si mengem és gràcies al gasoil i és per això que una de les reivindicacions històriques d'Unió de Pagesos, de fet, Unió de Pagesos té 50 anys d'història i ja les primeres reivindicacions eren aquestes, és la creació d'un gasoil professional. Això vol dir un gasoil en el que s'aplica els impostos més baixos que permet la Unió Europea.
1: El portaveu de Revolta Pagesa, Jordi Ginebra, demostrava el suport a la protesta i, de fet, feia una crida a la unitat de tot el sector agrari.
3: No, el dia 23 el que fem és nosaltres, com a Revolta, com a gremi de la pagesia catalana, convocar nosaltres sense l'administració, només les organitzacions agràries, només nosaltres, només aquelles entitats petites que defensen la pagesia més territorialment perquè són entitats petites, i assentar-nos i buscar aquest camí conjunt que l'hem de trobar al final. L'única manera que tenim per salvar la pagesia a Catalunya és que anem units.
1: A la mateixa línia s'expressava un altre dels pagesos vinguts des de les comarques de Girona, Albert.
4: Venim de Girona, Riudellots de la Selva, concretament, i bueno, venim perquè això estem a punt de petar, la veritat sigui dita. Tota la problemàtica que tenim en el món agrícola ens està afogant. Una prova és que tots els sindicats, els oficials i els que no som oficials, que aglutinem a totes aquestes inquietuds de l'agricultura, ens hem posat d'acord per venir tots a una. A Madrid ho han fet, aquí també ho hem fet, i esperem que d'ara endavant, quan hagin de fer una manifestació, diguem que més sèria, irem tots a una. I la farem perquè, si no ens arreglen les coses, com ens havien promès, que ens han fet moltes promeses i no han arribat mai a bon port, si ens tornen a prometre, esperem i desitgem que les compleixin.
1: La manifestació a Barcelona va aglutinar columnes vingudes d'arreu del país. Primer van fer una parada davant la delegació del govern espanyol amb el lema sense pagesia ni país ni futur, i després van anar davant del Departament d'Agricultura a Gran Via en Passeig de Gràcia, on hi van cremar balers de paller i van llegir el manifest de la jornada, i van acabar a la plaça de Sant Jaume davant del Palau de la Generalitat.
5: Pirineu. Necessites moblar casa teva i no saps per on començar? No deixis que els maldecaps apaguin la il·lusió que et fa estrenar mobles. Això et pot interessar. A MAC, un interiorista dissenya l'espai amb els teus mobles nous. Te'ls fem a mida perquè tot encaixi perfecte. Te'ls portem a casa i te'ls muntem, tot inclòs en el preu, sense sorpreses. Vine a les nostres botigues o entra a macambients.com.
6: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
1: Avui ampliarem més temes, com per exemple alguns se'ls trobem també avui a la premsa, com per exemple que la inflació a la demarcació de Lleida s'ha disparat fins al 5,1%, el nivell més alt des de l'inici del 2023, amb pes sobretot per l'encariment, com sentíem fa un moment, de llum, gas i d'altres combustibles, que han pujat molt per sobre de la mitjana, arribant fins a gairebé el 20%. aquestes protestes de la pagesia també s'hi refereix avui en portada el diari Segre, que es destaca que reclamen mesures urgents i estructurals. El dia d'Andorra adverteix que la intel·ligència artificial ha fet que ja es comenci a detectar estafes amb els pisos de lloguer a Andorra. La policia alerta que els intents cada cop són més creïbles i més massius. I el periòdic publica que gairebé 3 de cada 10 joves andorrans afirmen que tenen dificultats per arribar a final de mes, tot i tenir feina. Els primers resultats de l'informe revelen que el 70% dels enquestats veu l'habitatge assequible com un obstacle per emancipar-se. La Mañana també es refereix a la protesta d'ahir de la pagesia a Barcelona, denunciant que cada cop ja tenen menys beneficis i que la situació és insostenible, i també parla de les obres d'urbanització ja a la zona de Torres Salses, on es construirà el primer gran centre comercial de la ciutat de Lleida. I Regió destaca que els bombers s'encaminen al final d'un any de rècord de rescats al medi natural. La Cerdanya suma incidències, especialment ara amb les bicicletes elèctriques. El rescat de muntanya concentra 2 de cada 3 serveis i les actuacions per persones perdudes es mantenen estables. Un tema que també comentarem avui a l'informatiu, a través del GRAI de la Seu. Al web radioseu.cat /agenda podeu trobar el programa complet de la Fira de Sant Ermengol, que recordem ja comença demà. Demà a la tarda ja hi haurà instal·lats els estands i continuaran fins diumenge a la nit. A l'agenda hi tenim més activitats, en aquest cas prèvies a la fira, com per exemple que ja s'ha obert l'exposició de pintures d'Albert Carnicer a la sala de la cuina, i que hi ha activitats paral·leles com la visita guiada a l'espai Ermengol del projecte El formatge que ens uneix dissabte a les 11 del matí, i el concert de la formació presidencial a motiu del Festival Interfada 2026 diumenge a les 7 del vespre a la sala de la Immaculada.

0: Els esports d'aquí.
1: I l'actualitat esportiva pirinenca està centrada en les pròximes hores a Andorra, perquè l'Interclub d'Escaldes iniciarà el seu històric debut a la fase de grups de la Conference League, la tercera principal competició europea de clubs. Serà avui a 6:45 de la tarda quan visitarà el Mjolby suec. El conjunt escaldenc serà el primer equip d'Andorra i dels Pirineus que disputa una fase de grups d'aquesta competició europea, i ho farà enfrontant-se a un equip que no es troba en el seu millor moment. És 12è de 16 participants a la Lliga sueca, i pel que fa al duel, el tècnic de l'Inter Escaldes ha afirmat que han estudiat bé el rival i saben que l'any passat va fer una molt bona feina, però que ara tenen l'oportunitat de donar la sorpresa. Des del vestidor, el jugador Alex Sánchez ha destacat al diari d'Andorra que afronten aquest partit amb la màxima il·lusió i volen donar el màxim d'ells i donar la millor imatge possible, a més de gaudir d'aquesta experiència.

0: Un temps força semblant al d'aquest començament de setmana per avui. Les mínimes han baixat fins als 6 o 7 graus, però, en canvi, les màximes tornaran a enfilar-se fins als 25 o fins i tot algun grau més. 25 és el que s'espera tant a la Seu com Sort, el Pont de Suert, Viella i Tremp, i 24 molt semblant a Puigcerdà. Avui, de fet, una situació molt semblant arreu del Pirineu, independentment de l'altitud de cada població, i, com dèiem, aquestes mínimes i màximes són les que hi ha previstes per aquest ambient totalment assolellat. Avui gairebé sense ni un núvol, i demà sí que el dia començarà una mica més entrenyinat, i a la tarda poden formar-se núvols, però serien d'augment només a la Vall d'Aran. A la Seu, el cel demà seguirà entrenyinat i amb un dia molt semblant al d'avui. Recordem, demà ja primer dia d'activitat a la Fira de Sant Ermengol, i pel que fa a la Fira, hi ha una previsió una mica més favorable en els darrers mapes del Meteocat i en d'altres mapes d'observació. Dissabte hi podria haver algun ruixat, però no seria tan intens com s'havia anunciat inicialment, i sembla que podria respectar el funcionament de la Fira, i fins i tot hi ha alguns mapes que indiquen que de cara a diumenge aquest front ja s'hauria retirat, hauria marxat cap al sud, i per tant es podria tancar bé el certamen. I acabarem d'afinar la previsió en les pròximes hores. Graus de temperatura aquest matí a la Seu, 12 a Organyà, 15 i mitja a Oliana, 12 a Linyà, a Puigcerdà hi ha 10 graus, només 4 i mitja a Des, 6 al Pont de Suert, 8 a Sort, 11 a Tremp i a la Pobla de Segur, i 10 a Viella. I alta muntanya hi ha 11 graus aquest matí al Pic de Salori, el mateix a la Tosa d'Alp, 14 a Prat de Guiló i a Malniu, 11 a Port del Comte, el mateix a Cert d'Escan i 9 a la cota 2.500 d'Espot. La farmàcia de guàrdia La Perutxet és avui La Perutxet, i a partir d'aquest vespre, però, i durant tota la Fira de Sant Ermengol, estarà de guàrdia la farmàcia Marsinyac, del carrer Major 34, telèfon 973-35-020. Recordem, per la Fira, de guàrdia farmàcia Marsinyac. Les 9 i 47, fins aquí les notícies, l'informatiu matí de Ràdio Seu. En aquest matí del 15 d'octubre, avui se celebra Santa Teresa, tornem amb més informació en xarxa a les 10 i a les 11. Actualitzem aquesta previsió del temps, mirem d'afinar-la una mica més, com diem, de la mà de Néstor Gómez. Fins ara.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: A Peusa sabem que és aviat, però no esperis que arribi de nou la calor. Quan arribi l'estiu, arriben les presses i també les esperes per instal·lar l'aire condicionat. Anticipa't, instal·la'l ara i gaudeix d'una casa fresca quan arribi la calor. A més, si contractes abans del 30 de novembre, t'estalviaràs 80 euros en la instal·lació. Perquè a Peusa ens mou el teu benestar.
1: Saps que al Pirineu tenim una cervesa pròpia amb el caràcter de Baviera? Sí, és el Gall Negre. Per la Fira de Sant Ermengol no deixis de provar el Gall Negre, la cervesa d'aquí que triomfa arreu. Perquè les cerveses artesanes del Gall Negre s'elaboren seguint la llei de puresa alemanya i les seves varietats s'han guanyat fins a 8 medalles al prestigiós Barcelona Beer Challenge. Encara no l'has provat? Doncs a què esperes? Pots trobar el Gall Negre als nostres dos estants a la Fira de Sant Ermengol. Som a la plaça dels Oms, davant la catedral, i al passeig Joan Brudeu, dins la Fira de Formatges Artesans del Pirineu. Per la Fira, el Gall mana. Descobreix i gaudeix el Gall Negre, la cervesa del Pirineu amb el caràcter de Baviera. El Gall Negre, la cervesa oficial de la Fira de Sant Ermengol.
2: Has de donar el teu vehicle de baixa? Recuperacions Vallès. Avisa'ns i et solucionem el problema amb el teu vehicle. Te'l recollim de franc i papers al moment. Som centre autoritzat del tractament. Recuperacions Vallès. Fa reformes a casa teva? Tenim sacs, contenidors i pateres per a empreses i particulars. Fem serveis de torogrua, transports i camió grua. Recuperacions i contenidors Vallès. Busques recanvis o rodes d'ocasió pel teu cotxe? Pregunta'ns i arregla'l. També comprem ferralla, metalls i bateries d'automoció. Vallès, centre gestor del reciclatge a la Seu d'Urgell i Rodalies, amb més de 70 anys al servei de tots vosaltres. Som al barri de Sant Pere, número 23, direcció carretera Puigcerdà. També ens pots trobar al telèfon 973-350754 o a vallesgruesicontenidors.com. Vallès, un servei de qualitat al millor preu.
3: La UNED és la universitat amb els campus més grans d'Europa. Et permet estudiar sense limitacions i al teu propi ritme. Pots escollir entre més de 30 graus i dobles graus i gaudir de la seva metodologia semipresencial. Matrícula oberta a UNED.es. El termini finalitza el 21 d'octubre. Més info al centre associat de la Seu d'Urgell, telèfon 973-35-16-19, a la web unedseudurgell.es i a les xarxes socials. UNED, la teva universitat pública. Yeah.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Esquerra i Junts han reivindicat el llegat del president Lluís Companys, afusellat pel franquisme fa 86 anys en un homenatge al castell de Montjuïc, marcat per la proximitat també de les eleccions generals del 29 de novembre. La secretària general d'Esquerra, Elisenda Alemany, ha defensat que la lluita dels drets socials i la defensa nacional han d'anar del braç i ha acusat Pedro Sánchez de convocar eleccions per oportunisme polític. Per la seva banda, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha reivindicat el compromís més de posar Catalunya per davant dels ingressos electorals i ha criticat l'acord de col·laboració entre Esquerra i Podem. Tots dos dirigents també han alertat de l'auge de l'extrema dreta i han apel·lat a la memòria de Companys per defensar les llibertats democràtiques. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha confirmat que el cos trobat al mar davant de Sitges és el del Rami, el nen de 12 anys, desaparegut a Granollers durant els aiguats del 4 d'octubre. Illa ho ha anunciat precisament durant l'ofrena a Lluís Companys, coincidint, com dèiem, amb aquest 86è aniversari del seu afusellament. Ha traslladat el condol del govern a la família i als amics del menor. La troballa es va produir ahir a la tarda quan un pescador va alertar el telèfon d'emergència 112 després de veure un cos surant al mar entre Sitges i Castelldefels, a l'altura del port de Ginesta. I una dona ha mort aquest matí en un accident de trànsit entre un camió i una motocicleta a l'AP7 a l'altura de Garrigàs, a l'Alt Empordà. La víctima viatjava com a passatgera de la moto, mentre que el conductor ha resultat ferit greu i ha estat traslladat en helicòpter a l'Hospital Josep Trueta de Girona. L'accident s'ha produït poc abans de les 8 del matí i ha obligat a tallar inicialment l'autopista en sentit nord amb desviaments per Bàscara. Posteriorment s'ha reobert un carril, però encara ara es mantenen retencions de 4 quilòmetres. Amb aquesta víctima ja són 101 les persones mortes en guany a les carreteres, 41 de les quals circulaven en motocicleta. A banda d'aquestes afectacions, hi ha un altre accident a la C25 a Espinelves que dificulta la circulació i un altre a la C32 a Arenys de Mar. I els bombers han fet 1.610 actuacions al medi natural entre el gener i el setembre, un 12,3% més que en el mateix període de l'any passat i la xifra més alta de la sèrie per aquests 9 mesos. Dos de cada tres serveis han estat rescats de muntanya amb 1.057 actuacions, mentre que les recerques de persones perdudes es mantenen estables amb 306 casos. I els Mossos d'Esquadra han detingut tres homes de 21, 23 i 32 anys per la seva presumpta relació amb la mort violenta d'un home al barri de Roquetes, a Barcelona. Els fets van passar la matinada del 12 d'octubre, quan la policia va rebre l'avís d'una agressió grupal al carrer Romaní. En arribar-hi, els agents van trobar la víctima ferida, probablement per arma blanca. Malgrat les maniobres de reanimació dels Mossos i del SEM, l'home va acabar perdent la vida.
0: Notícies en xarxa.
2: Quan necessites potència, fiabilitat i servei, necessites Vitasa. Vitasa, únic servei oficial Iveco, Iveco Bus i Incar a la seva comarca. Des de l'Iveco Daily fins a l'S-Way, passant per l'Eurocargo, una àmplia gamma pel transport de mercaderies i passatgers. Potència, fiabilitat i economia a les teves mans. I quan toca mantenir el teu vehicle a punt, mecànica, electricitat, planxa i pintura, tria els millors professionals. Ens pots trobar a la carretera 260, quilòmetre 225,7, al barri de Sant Pere, a la Seu d'Urgell, telèfon 973-350-379. Informa't de les nostres campanyes, ofertes i vehicles en estoc i molt aviat noves i més grans instal·lacions tècniques a Montferrer, amb nous serveis. Vitasa, sempre al teu costat. Vitasa et desitja una molt bona fira de Sant Ermengol.
3: El fred de l'hivern s'apropa a l'Alt Urgell. Vols el màxim confort a casa? A Escrivà Multiserveis t'ajudem a aconseguir benestar i eficiència des del primer dia. Som especialistes en instal·lacions, electricitat, fontaneria i calefacció. Treballem amb les primeres marques i fabricants. Passa't a l'aerotèrmia i substitueix la teva antiga caldera de gasoil. Aprofita les ajudes CAES i els avantatges de l'IRPF i no et preocupis pels papers. Nosaltres ens encarreguem de tot. Multiplica l'estalvi recolzant el teu sistema amb plaques fotovoltaiques i bateries. I recorda, a Escrivà Multiserveis també fem reformes de banys i tancaments d'alumini i PVC. Truca'ns al 973 35 38 00 o vine a veure'ns al carrer Llorenç Tomàs i Costa 69 Baixos a la Seu d'Urgell. Escrivà Multiserveis, la teva llar, eficient i amb bones mans.
4: A la Seu d'Urgell i trobaràs Celícies, un establiment lliure de gluten on tothom pot gaudir de bons productes i un espai acollidor.
5: Celícies, l'única cafeteria amb productes sense gluten de la ciutat.
4: T'oferim aliments dels millors obradors i també d'elaboració pròpia, sense lactosa i amb opcions veganes. A més, pots fer-nos comandes personalitzades i donem servei a l'hostaleria i la restauració.
5: Visita la nostra botiga especialitzada amb una àmplia varietat d'articles sempre lliures de gluten. I participa en els nostres tallers de cuina amb places limitades.
4: Celícies, la cafeteria i botiga de la Seu d'Urgell amb productes lliures de gluten. Som al carrer Major número 51. Al telèfon 973 35 15 50. També ens pots trobar al correu info@celícies.cat i a Instagram i Facebook.
5: Celícies et desitja una bona fira de Sant Ermengol.
6: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
7: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
8: Més d'una quarantena de col·laboradors, més d'una quarantena de maneres de mirar el món.
9: De mirar la natura, els llibres, els esports, la història, la criança i l'educació, la salut o el medi ambient.
8: De mirar què passa aquí, al nostre carrer, a la Seu, a l'Alt Urgell, al Pirineu, a la nostra gent.
9: A Ràdio Seu, aquesta temporada, t'oferim una quarantena de mirades amb veu. Una programació feta novament per gent de quilòmetre zero que coneix, viu i explica casa nostra des de dins.
8: No fem ràdio des de lluny, fem ràdio des d'aquí.
9: Ràdio Seu. Escolta'ns en directe al 107.2 de la FM, a www.radioseu.cat o recupera els nostres podcasts a Ràdio a la Carta.

0: Ui, quin fred que tinc a casa meva.
1: Esclar, noia, com vols no tenir fred amb aquestes finestres velles i sense un bon aïllament?
0: I què puc fer?
1: Doncs trucar a Vidres Fermín. Ara, a més, Persiana Cerdanya s'ha unit amb ells per oferir-te la solució més completa. A Vidres Fermín i Persiana Cerdanya som experts en finestres d'alumini, PVC, fusta, aïllament tèrmic i tot tipus de persianes. A més, som distribuïdors oficials de Velux. Canvia les teves finestres, estalvia en calefacció i finança la teva reforma còmodament.
0: Doncs no m'ho penso més. Ara sí que podré menjar els meus formatges a la fira tranquil·lament i sense passar fred a casa.
1: Troba'ns al carrer de Sant Armengol 6062 de la Seu d'Urgell o truca al telèfon 973 36 0745. Vidres Fermín i Persianes La Cerdanya et desitgen una bona fira de Sant Armengol.
2: Ara, Cusiner és més a prop teu. Cusiner S.A., empresa de referència en tractors i maquinària agrícola, ha obert un nou taller a Pons, a la carretera de Calaf. T'oferim un servei de postvenda més ràpid, més proper i més avançat. Pots trobar totes les dades al web cusiner.cat. Des de sempre, al teu costat i ara també a Pons.
3: Sents que és moment de tornar a sentir-te bé? Vols perdre pes per cuidar la teva salut? Vols millorar la teva qualitat de vida, viure amb menys estrès i reduir el dolor? Vols recuperar l'energia perduda? O potser vols deixar de banda les molèsties digestives i els problemes intestinals? Potser vols calmar i revertir els símptomes d'una malaltia o de la teva situació de salut? O tenir un son reparador i llevar-te descansada? Vols prevenir o tractar la sintomatologia de la menopausa? O potser vols regular el teu cicle, calmar els dolors menstruals o preparar-te per l'embaràs? Soc Martina Ferrer, nutricionista i experta en psiconeuroimmunologia. T'acompanyaré perquè et converteixis en la líder de la teva salut. T'ho posaré fàcil. Aprendràs a deixar enrere dietes restrictives i a triar amb llibertat allò que a tu et va bé. Em trobaràs al Centre Fita de la Seu d'Urgell, al carrer Bisbe Iglesias Navarri, número 15, tots els dimecres. Pots reservar la teva cita trucant o enviant un WhatsApp al 684-452-820.

0: El teu bany està antiquat? Encara tens rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina estan a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa?
1: No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot.
0: Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Amb el nostre servei de finançament instantani, inicia la reforma avui mateix i fracciona el pagament.
1: Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.
0: Estiu 3000 et desitja.

0: Microseu ja és partner específic de Iopos, una nova manera de gestionar el teu negoci.
1: Si tens una empresa orientada a l'hostaleria o del sector de la bellesa, tenim la solució que necessites. Una opció totalment adaptada a la normativa de programes informàtics de gestió.
0: Iopos permet gestionar múltiples locals, terminals de venda o venedors, amb múltiples tarifes i totes les estadístiques que necessites per gestionar el teu negoci en temps real, així com la possibilitat de quiosc de prevenda i de reserves i comandes en línia.
1: A més, ho tindràs tot al núvol i et podràs connectar des d'on vulguis i amb el dispositiu que vulguis, amb poca inversió en equips i l'avantatge de finançar-los.
0: El funcionament és molt simple, amb quotes de pagament per ús, perquè sàpigues sempre què et costa. I recorda que amb Iopos, al teu restaurant, bar, cafeteria, sala de festes, perruqueria o estètica, tindràs moltes possibilitats de creixement. Ah, i podràs fer còpies de seguretat automàtiques perquè estan incloses al preu.
1: Microseu, solucions informàtiques a la seu, al carrer de Josep Solueta, número 21. Al telèfon 973 35 36 53 o al correu electrònic info@microseu.cat.
2: Pirineu, la teva perruqueria canina de confiança. Ara, a les nostres noves instal·lacions, molt més amples i còmodes, oferim el nou servei d'ozonoteràpia per cuidar la pell i el pèl de la teva mascota de forma natural. Els millors serveis, la millor atenció i el tracte més carinyós per als teus fidels companys. Si encara no ens coneixes, visita'ns. Estarem encantades d'assessorar-te. Ens trobaràs a l'Avinguda del Salòria, número 66, Baixos. O també ens pots enviar un WhatsApp al 621-24-88-74. Inu Pirineu, la teva perruqueria canina de confiança a la Seu d'Urgell.
3: La UNED és la universitat amb els campus més grans d'Europa. Et permet estudiar sense limitacions i al teu propi ritme. Pots escollir entre més de 30 graus i dobles graus i gaudir de la seva metodologia semipresencial. Matrícula oberta a UNED.es. El termini finalitza el 21 d'octubre. Més info al centre associat de la Seu d'Urgell. Telèfon 973 35 16 19. A la web unedseudurgell.es i a les xarxes socials. UNED, la teva universitat pública.

0: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, reivindica la figura de Lluís Companys durant l'ofrena floral a la seva tomba al cementiri de Montjuïc, coincidint amb el 86è aniversari del seu afusellament. Illa ha fet una crida a recordar els errors del passat per evitar que repeteixin i ha destacat que Companys en va ser una de les víctimes. També ha demanat afrontar el futur amb esperança i responsabilitat, defensant els valors democràtics, els drets i les llibertats davant l'autoritarisme. D'altra banda, el president ha celebrat que el Tribunal de Comptes hagi amnistiat una trentena d'encausats per les despeses de l'1 d'octubre i l'acció exterior del procés. I en el mateix acte, ella ha confirmat que el cos trobat al mar davant de Sitges és el del Rami, el nen de 12 anys desaparegut a Granollers durant els aiguats del 4 d'octubre, i ha traslladat el condol del govern a la família i als amics del menor.
1: Permetin-me també aprofitar que em dirigeixo a tots vostès per expressar les meves condolències a la família d'aquest noi que va desaparèixer en els aiguats darrers a Granollers, Rami, i fins s'ha trobat el seu cos, i vull aprofitar aquest moment també per tenir un record per ell, naturalment, i per als seus familiars i amics, i expressar les meves condolències en nom propi i en nom del govern de Catalunya. Moltíssimes gràcies i que tinguin bon dia.
0: La troballa es va produir ahir a la tarda quan un pescador va alertar al telèfon d'emergència 112 després de veure un cos surant al mar entre Sitges i Castelldefels a l'altura del port de Ginesta. I una dona morta aquest matí en un accident de trànsit entre un camió i una motocicleta a l'AP7 a l'altura de Garrigàs, a l'Alt Empordà. La víctima viatjava com a passatgera de la moto, mentre que el conductor ha resultat ferit greu i ha estat traslladat en helicòpter a l'Hospital Josep Trueta de Girona. L'accident s'ha produït poc abans de les 8 del matí i ha obligat a tallar inicialment l'autopista en sentit nord amb desviaments per Bàscara. A banda, també hi ha un altre accident entre dos camions a l'AP7 que deixa més de 10 quilòmetres i mig des de Gelida en sentit sud, i també hi ha dos accidents més, un a la C25 a Espinelves i un altre a la C32 a Arenys de Mar, que dificulten la circulació. I els Mossos han detingut tres homes de 21, 23 i 32 anys per la seva presumpta relació amb la mort violenta d'un home al barri de Roquetes, a Barcelona. Els fets van passar la matinada del 12 d'octubre, quan la policia va rebre l'avís d'una agressió grupal al carrer Romaní. En arribar-hi, els agents van trobar la víctima ferida, probablement per arma blanca. Malgrat les maniobres de reanimació de Mossos i del SEM, l'home va acabar perdent la vida. Els tres sospitosos van ser detinguts aquell mateix dia, al migdia, i la investigació continua oberta i sota secret d'actuacions. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
3: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
4: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.

Les 11 i 3, bon dia. L'Ajuntament de la Seu d'Urgell ha aprovat per unanimitat un acord per comprometre's a costejar les obligacions i despeses derivades de la finalització de les obres d'urbanització a la zona de l'Horta del Valira, on s'ha de construir la futura residència de gent gran de la ciutat. És una sol·licitud que havia fet el Departament d'Economia de la Generalitat i que el consistori ha atès en aquest plenari amb el vistiplau tant de l'equip de govern Compromís com dels grups de Junts, Esquerra Republicana i la CUP. Joan Barrera, l'alcalde del Seu, ha explicat que l'objectiu és comprometre's en aquesta despesa, tenint en compte que aquesta zona urbanitzable encara no està recepcionada del tot i que fa anys que es va començar a urbanitzar i quedaven alguns punts pendents. Barrera recorda que, de fet, l'Ajuntament ja va completar els seus tràmits el novembre passat, quan va aprovar la cessió del terreny al Departament de Drets Socials, i que encara queden alguns punts pendents, especialment el col·lector d'aigües pluvials com a principal obra. El Batlle també sobre ella que estan insistint perquè el govern avanci en els tràmits que li corresponen ara i perquè la residència sigui una realitat el més aviat possible. També esmenta que hi ha consens en el fet que serà una obra puntera a nivell de Catalunya, tal com han expressat els darrers dies tant el conseller de Drets Socials, Raül Moreno, com aquesta setmana mateix el president Salvador Illa. En aquest mateix ple matèria financera s'ha aprovat una modificació de crèdit per valor d'uns 145.500 euros, dels quals 65 són amortització de préstec. També s'hi ha inclòs conceptes com el complement de nocturnitat de la policia, làmpades de baix consum a la sala cuina, calderes de biomassa, instal·lació de llums o adquisició de vehicles per la càrrega de mules i rentadores fora d'ús dins de la recollida de deixalles. En el mateix àmbit s'ha donat compte de l'inici del pla de control financer i s'ha aprovat la modificació de l'ordenança de retirada de vehicles abandonats, mal estacionats o deixats abusivament a la via pública. Això inclou els que estan al mateix lloc durant setmanes o fins i tot mesos. D'altra banda, s'ha comunicat la liquidació del pressupost 2025. I d'aquest darrer ple també destaquem que el nom de la Corporació Municipal Joan Barrera ha manifestat oficialment el condol de l'Ajuntament per la mort de Patricia Lanau Morales, que fou regidora municipal pel grup del Partit Popular entre els anys 2007 i 2009. Lanau havia estat escollida a les eleccions municipals del maig de 2007, en què el PP va revalidar l'excó que havia ocupat ja Pere Xic a l'anterior legislatura, i va presentar la renúncia al cap de 2 anys i mig, al novembre de 2009. En aquella etapa també va ser consellera al Consell Comarcal de l'Alt Urgell. Des del consistori s'ha tramès l'escalf a la seva família i de manera particular a la seva germana Sònia Lanau, directora de l'Escola Municipal de Música. I aquest darrer ple també ha aprovat una moció que proposa el consistori facilitar un espai estable i adequat per les classes del programa de formació i inserció, Pla de Transició al Treball, PFI-PTT. La proposta l'havia presentat Junts i ha rebut el suport d'Esquerra Republicana i la CUP. Del seu part, l'equip de govern Compromís s'ha abstingut perquè considera que el text no reconeix ni valora la feina feta aquesta legislatura per trobar-hi una solució. La regió d'Educació, Cristina Moreno, ha defensat la feina que han fet aquests darrers anys i creu que aquesta tasca no quedava reflectida en el text. Segura que són propostes en què ja s'hi està treballant o que ja s'hi ha treballat. Des de Junts s'han agraït el suport d'Esquerra Republicana i la CUP i, com ja havien expressat, han recordat que l'actual perfil ofert del PTT, d'auxiliars d'OIBs i jardineria, està donant bons resultats, com també els anteriors, i que cal que aquesta feina es reconegui donant-los un espai estable. I avui els següents informatius destacarem més temes d'aquest darrer ple, com per exemple que concessionaris d'automoció de la Seu d'Urgell han demanat que es reorienti l'Autofira, un dels certaments temàtics més veterans dels que conformen actualment la Fira de Sant Ermengol. A la situació actual s'hi ha referit en el ple municipal el responsable d'una d'aquestes empreses, Jordi Rubió, que ha preguntat si s'està complint amb allò que determina l'ordenança que regula l'esdeveniment. L'Ajuntament ha defensat que les darreres edicions s'han treballat per impulsar-lo i renovar-lo i que el format actual s'ajunta a la norma. En tot cas, Rubió ha qüestionat que la presència de vehicles d'ocasió l'any passat s'ajustés a aquesta norma i recorda que l'ordenança vigent del 2014 defensa que hi hagi tracte igual i evitar competència deslleial i especificava que els expositors han d'estar domiciliats a la seu i exposar només vehicles nous. Per donar cabuda a aquesta novetat, aquest any l'Ajuntament ja ha formalitzat la creació paral·lelament d'una fira de vehicles de segona mà. Des del consistori se'ls ha demanat si volien participar els concessionaris, però la majoria han rebut la petició pocs dies abans de la fira i ho han descartat, tot recordant que per fer una acció com aquesta necessiten planificar-ho molt de temps. Els grups de l'oposició han demanat l'Ajuntament que se segui amb els concessionaris per mirar de recuperar l'ambient d'altres anys de l'autofira.
La pagesia del Pirineu s'ha afegit a la tractora de la manifestació que el sector ha organitzat a Barcelona, on han arribat ahir mitjançant diverses columnes de tractors i autocars per dir prou davant la situació crítica que travessa el sector. Una d'elles havia sortit des de Oliana a primera hora del matí, tot sumant agricultors i ramaders de l'Alt Urgell i de comarques veïnes, i des del nord de Catalunya també s'havia fet sortides des de Sallent, Vic i Santa Llogaia d'Àlomeguema, que van anar sumant manifestants fins a arribar a Barcelona. Un dels parlaments va ser a càrrec de la jove agricultora d'Alt Urgell, Leia Encarell, actual responsable de Joves d'Unió de Pagesos, que s'ha mostrat molt crítica amb les polítiques agràries actuals a Catalunya perquè considera que segueixen veient la pagesia i el món rural només com un decorat i no com un sector estratègic. A més, ha aprofitat la presència a Barcelona per carregar contra la promoció i expansió que fan tant les administracions superiors com els mitjans de comunicació de la fauna salvatge protegida enfront de la ramaderia extensiva. Denuncien que aquesta setmana mateix han tornat a parlar bastament dels ossos al llop i al linx, però s'amaga els danys molt importants que estan causant als ramaders. I els esports, el Club Karate Pirineus de la Seu ha sumat al seu palmarès dues medalles més al Campionat de Catalunya de Karate. L'edició 2026 s'ha fet aquest començament de mes a Sant Celoni, al Vallès Oriental, en les categories cadet júnior i sub-21, i en la de cata júnior femenina, Caterina Comellas ha proclamat campiona de Catalunya, ha aconseguit la medalla d'or i confirma així la seva bona progressió esportiva, avançant ja cap a la categoria sènior. I Sara Beal, també en júnior, va pujar al podi amb la medalla de bronze. La participació es va completar amb Magda Servat, Mireia Martín i Pep Mitjana, que, segons han explicat des del club, també van sumar una valuosa experiència competitiva.

0: Som ja a mig d'octubre, dia 15, i a les portes de la Fira de Sant Ermengol, amb unes previsions que sembla que ara són una mica més optimistes que a començament de setmana. Pot ser que hi hagi algun ruixat, però no serà tan abundant com s'anunciava. D'aquí un moment ens ho explicarà Néstor Gómez. De moment expliquem que a aquesta hora la temperatura és de 14 graus a la Seu, 15 a Organyà, 13 a Alinyà, i ja arriben els 20 graus a Oliana. A Puigcerdà, 14 graus, 10 a Das, 15 a Sort, també a Tremp, 11 al Pont de Suert i 16 a Viella. Alta muntanya, 13 graus a aquesta hora al pic de Salòria, 12 a la Tosa d'Alp, 15 als refugis de Prat de Guiló i de Malniu, 13 a Port del Comte, 12 i mitja a Cert Escany i a la Bonaigua, i 10 a la cota 2.500 de Espot. I ara sí, mirem de resoldre dubtes en aquesta previsió, ja mirant en el cap de setmana, de la mà de Néstor Gómez. Bon dia.
1: Bon dia. El temps de cara a les pròximes hores venen encapçalades per la tranquil·litat, encara amb un gran domini del sol que ens ha acompanyat tant avui com també demà, amb presència no només del sol o del cel serè, sinó també d'unes temperatures prou agradables. Unes màximes que un dia més tornaran a pujar de manera generalitzada per sobre dels 20 graus, màximes que poden arribar a tocar els 24 graus. I com dèiem, no només avui, sinó que demà ja és el dia en el qual tocaran sostes aquestes temperatures, tot just abans que arribi la perturbació. Una perturbació que haurem de fer un seguiment especial per veure com evoluciona i on aniran caient les pluges que poden ser importants en quant a abundància com també en quant a torrencialitat, bàsicament concentrades a punts del Prepirineu, sectors també de les comarques de Girona i afectant de manera molt més directa la façana costanera i del litoral. En tot cas, com dèiem, haurem d'anar seguint aquesta situació que sobretot afectarà a la meitat est del país. Nosaltres no ens quedarem al marge, però sí que les pluges poden arribar d'una manera molt més pausada, una mica més normal. I tot això amenaçant aquest cap de setmana, especialment a partir de dissabte al migdia i dissabte a la tarda. Però, com dèiem, demà ja donarem més detalls del temps que s'espera per aquest cap de setmana, i el que sí que tenim clar és que ara per ara, tant avui com demà, el temps serà molt tranquil i suau.
0: I afegim que la farmàcia de guàrdia fins avui és la Perxet, però a partir d'aquest vespre i durant tot el cap de setmana de fira estarà de guàrdia la farmàcia Marsinyac del carrer Major 34, telèfon 973-350-20. Farmàcia Marsinyac. És tot en aquest butlletí, i d'aquí un moment precisament parlem de la Fira de Sant Ermengol, perquè avui tenim una entrevista amb formatgeres que hi participen. Aquest dimecres hi ha hagut una taula redona sobre d'unes formatgeres, i avui us n'oferim un resum amb les seves protagonistes d'aquí uns minuts, a 11:45. Fins ara.
2: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: La història del torró té un nom, Torrons Vicenç. I és que a Torrons Vicenç, des de 1775, guardem l'autèntica tradició torronaire. Torrons Vicenç, un referent en tradició, qualitat i innovació. Visiteu la nostra botiga Torrons Vicenç, on trobareu tots els nostres torrons i especialitats. I també la xocolateria de Xocolata Julong, que des del 1770 elabora xocolata artesanalment. Ens trobareu al carrer de Sant Domènec, davant del parador de turisme. Torrons Vicenç i Xocolata Julong us desitgen una molt bona fira de Sant Armengol.
1: La fusta et dona escalfor, robustesa i resistència. Descobreix totes les possibilitats de la fusta a Fustes Grau i Grau, al polígon industrial de la Seu d'Urgell. Grau i Grau subministra a l'Urgell una àmplia selecció de taulers, encadellats, motllures i fusta d'importació de diversos orígens. Dona un punt de qualitat a casa teva o al teu negoci. Visita la nostra exposició de portes i parquets, Grau i Grau, el tot i més en fustes. A més, a Fustes Grau i Grau tenim tot el que necessites per la construcció de cases en fusta, cases modulars, bungalows i cobertes mecanitzades de fusta per facilitar el muntatge amb kit de la coberta. Consulta'ns. El polígon industrial de la Seu d'Urgell, parcel·la 11, davant mateix de la carretera N260, telèfon 973-350182. Fustes Grau i Grau us desitja una molt bona fira de Sant Armengol.
2: Mira, ja ve el camió d'Ameia per arreglar la canonada del carrer. Aquesta gent no paren mai.
3: És que Transports i Excavacions Meia sempre són allà on cal. Per cert, saps que no només fan obra pública?
2: Ah, sí?
3: Si has de fer alguna reparació grossa a casa teva, Meia està a la teva disposició per a treballs d'exterior, tasques amb maquinària, paviments, paviment imprès, murs d'escullera...
2: Doncs mira, fa un temps que he d'arreglar un mur i m'aniria bé. A on els puc trobar?
3: Són al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell, a prop de la carretera N260. O els pots trucar al 973-35-15-33. Transports i Excavacions Meia. Sempre al teu servei.
4: Nova clínica dental a la Seu d'Urgell, Clínica Dental Graell.
5: Som una moderna clínica on combinem un servei integral d'odontologia avançada amb les últimes tecnologies i un tracte personalitzat per donar una millor solució en cada cas, aconseguir la salut oral i retornar el somriure al pacient.
4: Oferim els serveis d'ortodòncia conservadora, odontopediatria, endodòncia, implants i pròtesis dentals, estètica i blanquejaments, ortodòncia infantil i per adults, tecnologia 3D i escanejat digital.
5: Fem promocions i sortejos que es publiquen al nostre Instagram i a Facebook. Seguiu-nos.
4: Tota la informació la podeu cercar a la pàgina web clinicadentalgraell.com o al telèfon 973-35-1860. Ens podeu trobar al carrer Bisbe Iglesias Navarri 15, en unes instal·lacions molt confortables perquè us sentiu com a casa.
5: Clínica Dental Graell us desitja molt bona fira de Sant Armengol.

0: Saps que al Pirineu tenim una cervesa pròpia amb el caràcter de Baviera? Sí, és el Gall Negre. Per la Fira de Sant Armengol no deixis de provar el Gall Negre, la cervesa d'aquí que triomfa arreu. Perquè les cerveses artesanes del Gall Negre s'elaboren seguint la llei de puresa alemanya i les seves varietats s'han guanyat fins a 8 medalles al prestigiós Barcelona Beer Challenge. Encara no l'has provat? Doncs a què esperes? Pots trobar el Gall Negre als nostres dos estants a la Fira de Sant Armengol. Som a la plaça dels Oms, davant la catedral, i al passeig Joan Brudeu, dins la Fira de Formatges Artesans del Pirineu. Per la Fira, el Gall mana. Descobreix i gaudeix el Gall Negre, la cervesa del Pirineu amb el caràcter de Baviera. El Gall Negre, la cervesa oficial de la Fira de Sant Armengol.
1: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. Macambients.com.
2: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

0: Aquesta fira de Sant Armengol, el restaurant Micela de la Seu d'Urgell, et convida a degustar un menú molt especial amb gust de formatge. El restaurant Micela, al vell mig de la ciutat, et proposa plats elaborats amb l'element estrella del cap de setmana, el bon formatge. Truca per reservar taula les 24 hores del dia al telèfon 973 36 46 20. Repetim, 973 35 46 20. El restaurant Micela, ubicat a l'avinguda de Pau Claris número 24 de la Seu d'Urgell, et desitja una molt bona fira de Sant Armengol i amb gust de formatge.
1: Ostres, Laura, t'ha quedat espectacular el bany.
2: Gràcies. Està fet amb materials a l'Urgell. Em van ajudar des del principi. Rajoles, mobles, sanitaris...
1: Ai, jo també...

0: Voldria fer un canvi a casa meva, però només de pensar-hi se'm fa difícil.
1: Justament per això te'l recomano. Jo només vaig explicar el que volia i em van assessorar amb molta professionalitat. A més, són distribuïdors oficials de Roca. Qualitat assegurada.
0: M'encanta, t'ha quedat preciós, em sembla que hi aniré.
1: Ah, i recorda que pots trobar materials a l'Urgell a l'avinguda Guillem Graell número 26 de la Seu, amb aparcament inclòs.

0: Estic cansada del mobiliari que tinc a casa. Per molt que netegi, es veu brut de tan vell que és.
1: I per què no busques un canvi? T'has assabentat de la liquidació de productes que fa Mobles Butxaca amb fins un 40% de descompte?
0: Què em dius?
1: I això no és tot. Artifoc i Ultimate Design es traslladen a Mobles Butxaca i també incorporen Mueble Design i nous proveïdors per oferir encara més opcions i sempre amb la millor qualitat.
0: I tot això aquí? A la Seu?
1: Sí, i a més han preparat un aparador especial amb motiu de la Fira de Sant Armengol.
0: Doncs ara mateix hi vaig, que necessito un sofà nou.
1: A més de mobles i complements, Mobles Butxaca ofereix fusteria a mida, mobles d'estoc ràpid i servei d'interiorisme. També et permet visualitzar els projectes en simulació 3D i disposa d'opcions de finançament.
0: Doncs sí que necessito un canvi.
1: Mobles Butxaca, al carrer Regència d'Urgell 9, us desitja una molt bona Fira de Sant Armengol.
2: Dona vida a les teves idees amb Construccions Apulco. Cuidem al mínim detall totes les teves reformes, banys, cuines, interiors i exteriors. Convertim els teus pensaments en realitat i les teves idees preferides en part del teu dia a dia. Fes un cop d'ull a la nostra pàgina web. Analitzem, dissenyem i construïm el teu projecte i, si vols, pots veure el resultat abans de començar l'obra amb una imatge visual. Descobreix alguns dels nostres treballs al nostre Instagram, apulco.sl. Som experts en fusteria i els nostres acabats són de pel·lícula. Construccions Apulco desitja una molt bona fira de Sant Armengol.

0: Molt bon dia. Aquest matí migdia, a l'entrevista del dia, volem donar a conèixer la taula rodona amb el títol Dones formatgeres entre la passió i el repte. Una taula rodona, una tertúlia, que es va celebrar aquest passat dimecres, ahir dia 14, a l'espai Ermengol Museu de la Ciutat, amb la participació de Judit Carreira, de la formatgeria de l'Abadesa, Sara Gutiérrez, de la formatgeria 30 Cabres, Mercè Lagrava, de la formatgeria Serra Gros, i Alba Ramos, pastora i emprenedora rural. La conversa va estar moderada per Eva Delgado, tècnica de suport del sector agroalimentari. La proposta s'emmarca en la celebració de la Fira de Sant Ermengol i més concretament de la Fira Formatges Artesans del Pirineu, que arriba enguany a la seva 32a edició. D'entrada conversem amb Sara Gutiérrez, formatgeria 30 Cabres. Ens explica el fet de que, de nou, la Fira esdevé un punt de trobada.
1: Avui us reuniu totes en una taula rodona. Entenc que la Fira esdevé també un punt de trobada per vosaltres.
2: Sí, exacte, és un punt de trobada, és un punt de compartir experiències. La veritat és que dona poc temps de poder compartir gaires experiències perquè anem totes super atrafegades, però sempre és bonic trobar-te amb companyes i poder compartir, ni que sigui dos minuts quan plegues, i fa goig, fa goig.
1: Alba, no sé si els reptes són majúsculs com a pastora. Com estàs visquent també els últims temps? Especialment la Judit ens parlava d'aquest moment del sector primari.
3: També amb molta preocupació, veient com desapareix la petita pagesia, que és qui ha sostingut el territori tal com el veiem i que ens encanta com és, i que ara està decaient.
1: Pel que fa a la taula rodona, no sé si veniu més o menys preparades, Judit Carreira, com a responsable de la formatgeria, amb tot un equip a darrere, però no sé si a la taula rodona doncs vols venir a concretar, a explicar, a plasmar una mica aquestes vivències vostres i els reptes de cara al futur.
4: Bueno, veurem una mica, perquè no sóc única, sinó el que vagi sortint amb les quatre, i bueno, no, hi ha moltes coses a remarcar. Jo ara mateix també comentava que potser el més important que vull remarcar és que és un ofici que jo considero que de formatgera, que està molt relacionat amb les dones. O sigui, formatges i dones és un vincle ancestral. Llavors, trobo que això ja és així de sempre. Vull dir, sempre ha estat lligat.
1: Mercè Lagrava, encapçales la formatgeria, però tens algú al costat, no?
4: Sí.
1: Explica'm, doncs, que feu, en el vostre cas, tot el cicle, no? Des del pasturatge fins a l'afinament, no?, dels formatges. Però sí que és veritat que avui ens trobem aquí a la sala amb quatre dones formatgeres o quatre dones vinculades amb el món del formatge. Per tot el que saps, parla'ns una mica del món de la dona o què és el que destaques. Per què les dones són protagonistes del món del formatge?
5: Doncs no ho sé, si és per una sensibilitat o pel que sigui. En el meu cas, també és per un tema físic. És a dir, jo no tinc condició física per sortir a pasturar o per anar amunt i avall amb el ramat i cada dia estar amb elles, i de manera natural ens vam repartir aquestes feines. El Raül és el que porta més el ramat i jo el tema del formatge, tot i que ell també m'acompanya a la formatgeria, però d'aquesta manera natural, per aquesta condició física, doncs en el nostre cas van quedar de forma natural repartides les feines. I m'imagino que en d'altres entorns, doncs també potser la feina més de tota la vida ancestralment estava la dona més de casa i així, doncs és el lloc on es fan els formatges, doncs clar, d'aquesta manera també hi havia aquest vincle.
1: I en el vostre cas, Sara, explica'ns com ho repartiu els rols en aquest cas de la vostra formatgeria al 30 Cabres.
2: Doncs a mi m'agradaria, o sigui, més que explicar com ens repartim, reivindicar que les dones comencem a fer la feina com a dones, no com a homes o dones que han de fer el rol de dona, vull dir, d'home. Reivindicar això, la manera de treballar, la sensibilitat que li posem a les coses, la sensibilitat que tenim a l'hora de tractar els animals, de tractar el nostre entorn i de tractar els formatges fa que li donem el nostre toc especial. I jo crec que és hora de reivindicar-ho, de reivindicar que les dones estem aquí, que sempre hem estat aquí, no és només una qüestió d'ara visibilitzar, la dona sempre ha estat amb les cures dels animals, la dona sempre ha estat al costat dels animals també i evidentment a dintre de la formatgeria, i es tracta simplement de visibilitzar-ho. Nosaltres, en el nostre cas, cadascú fa el que més li agrada, el que millor se li dona, i jo personalment amb el que més gaudeixo normalment és sortint a pasturar amb les cabres.
1: I no sé si Judit, Mercè i Sara, si voleu doncs igual encoratjar potser l'Alba, no? que potser
2: ja
1: comença en aquest moment.
2: Ja.
1: No sé si és un referent per tu, no? Parlem de referents.
3: I tant, sí que ho són. Sí, com a pastores, com a formatgeres. Sí, és un model on emmirallar-se quan és un sector molt masculinitzat, i tant.
1: I pel que fa a la fira, dèiem això, no, que és un punt de trobada entre vosaltres, no tindreu massa temps, tindreu temps de provar altres formatges o us quedeu a la parada? Com us ho feu? Com va la fira? Com va això?
5: Fas com pots. Estem molt absorbits dintre la parada, però en el moment que pots sortir un moment vas a saludar, vas a contrastar, vas a tastar, però estem, la veritat és que estem molt a dintre la parada, però ja trobem el momentet per compartir.
1: Judit, l'objectiu és ser o és compartir, vendre el producte, donar-se a conèixer?
4: Una mica tot, eh? El concurs és molt important, però no és l'únic, perquè a més no se sap mai. I donar-se a conèixer, compartir amb els companys, sempre ho diem, no? És que fa molts anys que estem, que abans era trobar-nos, era el més principal, era poder-nos trobar, fer d'annexa d'unió. El que passa és que, clar, cada vegada s'està fent més grossa aquesta fira, i la veritat és que cada vegada tenim com menys espai per tenir aquest temps de compartició. Abans també es feia la jornada tècnica, teníem com més espais al formatger. Aquest any també s'ha allargat l'horari i haurem de començar a pensar que si la fira volem que hi hagin formatgers, artesans de petita producció, les produccions hem de ser conscients que tenen un límit. Llavors, clar, les ampliacions de les coses en el nostre ofici arriba a on arriba. Morirem d'èxit, crec. Llavors també volia comentar això que ha dit la Sara. M'ha encantat, no?, de que jo també veig aquesta visió de les dones, i serà un tema important per remarcar avui, i és que les dones hem de començar a fer com dones, no voler fer les feines o la vida o l'actitud, o sigui, fent igual que un home, perquè això ja ha estat bé, ja s'ha fet.
2: Ja hem demostrat que podíem,
4: però no deixa de ser una manera que no és la teva. Jo també estic amb això que ha comentat la Sara fa un temps, aquesta reflexió de dir, vale, molt bé, nosaltres ja ho hem... Ara, quina és la manera de les dones de fer això? Perquè recordem que no és per excloure mai, és per excloure ningú. Jo adoro els homes, m'encanta la manera que fan ells les coses, però quan més varietat hi ha d'idees, de formes de fer, estem enriquint tots. I això també, la inclusió. El que no m'agrada és també que se sentin ningú exclòs, perquè al final no és deixar fora ningú, sinó créixer, entre tots créixer.
1: I una més per cloure, perquè estan a punt de començar la taula rodona. Què n'espereu un any després de la Fira Formatges? Els reptes per la Fira, no tant potser per la formatgeria vostra, però per la Fira, què n'espereu? La Judit feia un apunt, no?, una mica, és un punt de trobada, però convé també dimensionar-la potser?
2: Home, jo crec que això estaria bé, que es tingués en compte que al final la majoria dels que participem són petites formatgeries, molts som pastors, ramaders, que també fem elaboració de formatge, i clar, donem pel que donem. Les ampliacions dels horaris i la impossibilitat d'escapar-te ni tan sols un moment. Clar, hi ha gent que porta molta gent a la parada, hi ha altres formatgeries que els recursos són limitats i bé, només la formatgera o el formatger, i aleshores doncs és una mica estressant. Però bueno, jo entenc, o sigui, entenc que els canvis s'estan intentant fer doncs, per consolidar, per créixer i per millorar, i bueno, veurem cap a on. Jo, nosaltres personalment, amb molta il·lusió de tornar a estar aquí un any més.
0: Tornem doncs on hem començat, amb l'origen, que és en aquest cas el sector primari, per això doncs de nou dono la paraula a l'Alba, i ara sí que acomiadem doncs a aquest seguit de petites preguntes en aquest marc d'aquesta taula rodona. Alba, com imagines el sector primari? Suposo que tots coincidiu amb això, no? Que no falti els ramats, que no falti doncs això, la possibilitat de pasturar, de fer formatges.
3: Sí, exacte, sobretot amb ramats de petits remugants, que és el que està desapareixent o ja ha desaparegut pràcticament, que tornin a ocupar l'espai, perquè cada bestiar fa una funció dins del mosaic territorial i és necessari que hi hagi de tot.
0: Perfecte, bé, no us enredem massa més. Si voleu saber de cadascuna d'elles, doncs visiteu la Fira Formatge Artesans. Hem conversat amb Joan Carrera, de la formatgeria L'Abadesa, Sara Gutiérrez, de la formatgeria Tenda Cabres, Marcela Grava, de la formatgeria Sara Gros, i Alba Ramos, pastora i emprenedora rural. Moltes gràcies, que vagi molt bé. Llarga vida a la fira. Gràcies.
6: Gràcies.
7: En directe, quan toca. A la carta, quan vols. La mateixa ràdio, sense rellotge. Ràdio Seu, a la carta. Busca els podcasts a la nostra pàgina web, www.radioseu.cat.

0: Grup Valira, el teu servei multimarca 5 estrelles de la Seu d'Urgell i comarca. Aquesta fira de Sant Armengol ens trobaràs a la plaça de Joan Sansa de la Seu d'Urgell, on exposarem les novetats de les nostres marques, Volkswagen, Ford i Audi, i una gran selecció de vehicles de gerència i seminous. Descobreix tot el nostre stock a grupvalira.net, al nostre perfil a Instagram, o visita'ns a les nostres instal·lacions a la carretera de Lleida. Grup Valira, el teu servei multimarca 5 estrelles de la Seu d'Urgell. Aquesta fira de Sant Armengol, vine a veure'ns i aprofita els preus especials. Grup Valira et desitja una molt bona fira de Sant Armengol.
1: Si vius en qualsevol municipi de l'Alt Urgell, amb Alt Urgell Fibra pots gaudir dels millors serveis de connexió de banda ampla amb fibra òptica o internet inalàmbric, al millor preu i amb servei de proximitat. També t'oferim telefonia mòbil amb la nostra marca Pirineus Mòbil. Si ets una empresa, informa't dels nostres serveis personalitzats per a professionals, tant d'internet com de telefonia. Per més informació, posa't en contacte amb nosaltres al correu info@alurgellfibra.cat o bé trucant al telèfon 873 450 400. També podeu consultar els nostres serveis a la pàgina www.alurgellfibra.cat. A l'Urgell Fibra us desitja una molt bona fira de Sant Armengol.
2: El fred de l'hivern s'apropa a l'Alt Urgell. Vols el màxim confort a casa? A Escrivà Multiserveis t'ajudem a aconseguir benestar i eficiència des del primer dia. Som especialistes en instal·lacions, electricitat, fontaneria i calefacció. Treballem amb les primeres marques i fabricants. Passa't a l'aerotèrmia i substitueix la teva antiga caldera de gasoil. Aprofita les ajudes CAES i els avantatges de l'IRPF i no et preocupis pels papers. Nosaltres ens encarreguem de tot. Multiplica l'estalvi recolzant el teu sistema amb plaques fotovoltaiques i bateries. I recorda, a Escrivà Multiserveis també fem reformes de banys i tancaments d'alumini i PVC. Truca'ns al 973 35 38 00 o vine a veure'ns al carrer Llorenç Tomàs i Costa 69 Baixos a la Seu d'Urgell. Escrivà Multiserveis, la teva llar, eficient i amb bones mans.
3: La UNED és la universitat amb els campus més grans d'Europa. Et permet estudiar sense limitacions i al teu propi ritme. Pots escollir entre més de 30 graus i dobles graus i gaudir de la seva metodologia semipresencial. Matrícula oberta a UNED.es. El termini finalitza el 21 d'octubre. Més info al centre associat de la Seu d'Urgell, telèfon 973 35 16 19, a la web unedseudurgell.es i a les xarxes socials. UNED, la teva universitat pública.
4: El valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
0: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició. Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
4: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
0: A més, amb motiu del desè aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
4: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
0: Tota la informació i més al nostre web menjatlaltlurgell.cat.

0: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
1: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
2: Les 12 i 3, bon dia. En titulars, les notícies que ampliarem a la una, l'informatiu migdia, en què avui destacarem que la pagesia de l'Alt Urgell i del Pirineu s'ha implicat en la tractorada que hi ha hagut aquest dimecres fins a Barcelona per exigir més protecció del sector. Uns 200 tractors i d'altres vehicles vinguts d'arreu del país s'han concentrat davant la delegació del govern espanyol, la seu del Departament d'Agricultura i el Palau de la Generalitat. Unió de Pagesos ha exigit mesures com un gasoil professional, controls ferms als productes de fora de la Unió Europea i frenar l'expansió de la fauna salvatge. A aquest punt s'hi ha referit especialment la jove agricultora de l'Alt Urgell, Laia Angrill, que està l'encarregada d'un dels discursos i ha denunciat que les autoritats i els grans mitjans silencien els danys que la fauna protegida està causant a la ramaderia del Pirineu. Avui tractarem més temes que han aparegut al darrer ple municipal, com per exemple que la Seu d'Urgell ha acordat ja l'agermanament amb la Daire de Haus al Sahara Occidental. La proposta que ha rebut el vistiplau de tots els grups municipals formalitza i reforça una relació ja existent des de fa 30 anys en reflectida principalment en l'acollida d'infants a l'estiu per part de Pirineu amb el Sahara. I també explicarem que concessionaris d'automoció de la Seu, tot coincidint amb l'arribada de la Fira Sant Ermengol, han demanat que reorienti l'autofira. Un dels responsables de les empreses ha preguntat al ple municipal per la creació del nou certament de cotxes de segona mà que s'afegeix al ja existent de vehicles nous. L'Ajuntament, de la seva part, defensa la ubicació actual a la plaça Joan Sansa i l'aposta per incorporar vehicles d'ocasió, però es mostra disposat a parlar amb el sector. Des de l'oposició demana que l'Ajuntament reuneixi amb els concessionaris, tenint en compte que l'any passat només es va instal·lar un dels 6 concessionaris que hi havia anys enrere. Avui també destacarem que els Mossos d'Esquadra han obert diligències per la intoxicació a l'aigua d'Arabell causada per connexions irregulars. Els veïns del poble han estat 22 dies sense accés a la xarxa potable i l'han recuperat finalment aquest dimecres quan les anàlisis ja han estat favorables. La concessionària va detectar l'existència de bypass il·legals en cases particulars a prop del camp de golf després que alguns habitants van haver de ser atesos a urgències. Neix l'Ermengolet de la Seu, una nova proposta per descobrir el patrimoni, la gastronomia i el territori. La presentació de l'iniciativa tindrà lloc avui a les 8 del vespre a la sala de Sant Domènec. La inflació a Lleida, l'Alt Pirineu i Aran es dispara fins al 5,1%, el nivell més alt des de l'inici de 2023. Llum, gas i d'altres combustibles han pujat molt per sobre de la mitjana, arribant fins a gairebé el 20%, quatre vegades més, i empenyen el fort augment de preus d'altres sectors com el transport, amb un 9,5%, o els aliments amb un 3,3%.

La policia d'Andorra alerta de l'ús ja de la intel·ligència artificial en intents de frau en anuncis de lloguers de pisos al Principat. Han avisat que els intents cada cop són més creïbles i massius. I els esports, Caterina Comella s'ha proclamat campiona de Catalunya júnior de karate. A la mateixa categoria, un altre representant del karate Pirineu, Sara Beal, ha aconseguit la medalla de bronze. Pel Club Urgellenc també han participat en el campionat Magda Servat, Mireia Martín i Pep Mitjana. I Jordi Gallego, Lídia Puyol, Suriol Espar i Noa Caubet s'han proclamat guanyadors del rànquing de verticals del Cadí Circuit Fe. Al Circuit Fe Petit, els nous campions són Jana Cesena, Roger Vilana, Iris Pallàs i Anol Ballester. El cap de setmana passat s'ha disputat la primera edició de la Xafonada a Odèn, amb victòries de Josef Taitai i Núria Majoral. Ja només queda una cursa del Circuit Fe, la Marató de Bonmor, que es disputarà la setmana que ve. I avui els esports, també l'atenció centrada pel que fa al futbol en l'Inter Club Escaldes, que avui farà història en ser el primer equip andorrà dels Pirineus que debuta a la fase de grups de la Conference League. Jugarà avui a 3:15 de la tarda a Suècia contra el Mjolnir.

0: I el temps, amb un dia en general assolellat i temperatures que al migdia poden tornar a arribar als 25 graus. Es manté la tònica de tota la setmana, mínimes al voltant dels 7-8 graus, màximes al voltant dels 25, i la darrera previsió de cara al cap de setmana de fira és més optimista. Hi ha la possibilitat d'alguns ruixats, però no serien tan intensos com s'havia anunciat inicialment. Aquest i més temes els ampliem a l'Ona, l'informatiu migdia de Ràdio Seu.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: A la Seu d'Urgell hi trobaràs Celícies, un establiment lliure de gluten on tothom pot gaudir de bons productes i un espai acollidor.
1: Celícies, l'única cafeteria amb productes sense gluten de la ciutat.
0: T'oferim aliments dels millors obradors i també d'elaboració pròpia, sense lactosa i amb opcions veganes. A més, pots fer-nos comandes personalitzades i donem servei a l'hostaleria i la restauració.
1: Visita la nostra botiga especialitzada amb una àmplia varietat d'articles sempre lliures de gluten. I participa en els nostres tallers de cuina amb places limitades.
0: Celícies, la cafeteria i botiga de la Seu d'Urgell amb productes lliures de gluten. Som al carrer Major número 51. Al telèfon 973 35 15 50. També ens pots trobar al correu info@celícies.cat i a Instagram i Facebook.
1: Celícies et desitja una bona fira de Sant Ermengol.
2: Saps que al Pirineu tenim una cervesa pròpia amb el caràcter de Baviera? Sí, és el Gall Negre. Per la Fira de Sant Ermengol no deixis de provar el Gall Negre, la cervesa d'aquí que triomfa arreu. Perquè les cerveses artesanes del Gall Negre s'elaboren seguint la llei de puresa alemanya i les seves varietats s'han guanyat fins a 8 medalles al prestigiós Barcelona Beer Challenge. Encara no l'has provat? Doncs a què esperes? Pots trobar el Gall Negre als nostres dos estants a la Fira de Sant Ermengol. Som a la plaça dels Oms, davant la catedral, i al passeig Joan Brudeu, dins la Fira de Formatges Artesans del Pirineu. Per la Fira, el Gall mana. Descobreix i gaudeix el Gall Negre, la cervesa del Pirineu amb el caràcter de Baviera. El Gall Negre, la cervesa oficial de la Fira de Sant Ermengol.
3: Vens a la Fira de Sant Ermengol? Doncs passa't pel Xaloc. Al Xaloc hi trobaràs esmorzars de forquilla, menús diaris, varietat i bona cuina. I els divendres i dissabtes toca pizza, fetes amb base artesana d'elaboració pròpia, perquè una bona pizza es nota. I si et ve de gust gaudir del Xaloc des de casa, també tenim servei a domicili a la Seu d'Urgell i als barris de Sant Pere, Poble Sec i Sant Antoni. Ens trobaràs a l'avinguda de Salòria número 40 de la Seu d'Urgell. Xaloc, arrels i tradició. Aquesta Fira de Sant Ermengol, passa't pel Xaloc.
4: Més d'una quarantena de col·laboradors. Més d'una quarantena de maneres de mirar el món.
5: De mirar la natura, els llibres, els esports, la història, la criança i l'educació, la salut o el medi ambient.
4: De mirar què passa aquí, al nostre carrer, a la Seu, a l'Alt Urgell, al Pirineu, a la nostra gent.
5: A Ràdio Seu, aquesta temporada, t'oferim una quarantena de mirades amb veu. Una programació feta novament per gent de quilòmetre zero que coneix, viu i explica casa nostra des de dins.
4: No fem ràdio des de lluny, fem ràdio des d'aquí.
5: Ràdio Seu. Escolta'ns en directe al 107.2 de la FM, a www.radioseu.cat o recupera els nostres podcasts a Ràdio a la Carta.
2: Quan necessites potència, fiabilitat i servei, necessites Vitasa. Vitasa, únic servei oficial Iveco, Iveco Bus i Incar a la Seu i comarca. Des de l'Iveco Daily fins a l'S-Way, passant per l'Eurocargo, una àmplia gamma pel transport de mercaderies i passatgers. Potència, fiabilitat i economia a les teves mans. I quan toca mantenir el teu vehicle a punt, mecànica, electricitat, planxa i pintura, tria els millors professionals. Ens pots trobar a la carretera N260, quilòmetre 225,7, al barri de Sant Pere, a la Seu d'Urgell, telèfon 973-350-379. Informa't de les nostres campanyes, ofertes i vehicles en estoc i molt aviat noves i més grans instal·lacions tècniques a Montferrer, amb nous serveis. Vitasa, sempre al teu costat. Vitasa et desitja una molt bona fira de Sant Ermengol.

0: Joieria Sangra, al vostre servei des de 1968. Tres generacions ens avalen. Professionals del sector en la venda i reparació de joieria i rellotgeria. Són distribuïdors oficials de Sandoz, Viceroy, Lotus i Casio, entre d'altres. Disposem d'una àmplia gamma en joieria de tallers d'artesania catalana. També som centre de servei certificat per marques com Tag Heuer, Longines, Certina, Hamilton i Tissot. Ens podeu trobar per la fira a l'estand davant del nostre establiment, al carrer Sanot número 7, amb una selecció dels nostres productes, juntament amb una demostració de l'ofici de rellotger. Joieria Sangra us desitja una molt bona fira de Sant Ermengol.
1: Has de donar el teu vehicle de baixa? Recuperacions Vallès. Avisa'ns i et solucionem el problema amb el teu vehicle. Te'l recollim de franc i papers al moment. Som centre autoritzat del tractament. Recuperacions Vallès. Fas reformes a casa teva? Tenim sacs, contenidors i pateres per a empreses i particulars. Fem serveis de torogrua, transports i camió grua. Recuperacions i contenidors Vallès. Busques recanvis o rodes d'ocasió pel teu cotxe? Pregunta'ns i arregla'l. També comprem ferralla, metalls i bateries d'automoció. Vallès, centre gestor del reciclatge a la Seu d'Urgell i Rodalies, amb més de 70 anys al servei de tots vosaltres. Som al barri de Sant Pere, número 23, direcció carretera Puigcerdà. També ens pots trobar al telèfon 973 35 07 54 o a vallesgruesicontenidors.com. Vallès, un servei de qualitat al millor preu.
0: Ara, Cusiner és més a prop teu. Cusiner S.A., empresa de referència en tractors i maquinària agrícola, ha obert un nou taller a Pons, a la carretera de Calaf. T'oferim un servei de postvenda més ràpid, més proper i més avançat. Pots trobar totes les dades al web cusiner.cat. Des de sempre, al teu costat i ara també a Pons.
2: Pirineu, la teva perruqueria canina de confiança. Ara, a les nostres noves instal·lacions, molt més amples i còmodes, oferim el nou servei d'ozonoteràpia per cuidar la pell i el pèl de la teva mascota de forma natural. Els millors serveis, la millor atenció i el tracte més carinyós per als teus fidels companys. Si encara no ens coneixes, visita'ns. Estarem encantades d'assessorar-te. Ens trobaràs a l'Avinguda del Salòria número 66, Baixos. O també ens pots enviar un WhatsApp al 621-24-88-74. Inu Pirineu, la teva perruqueria canina de confiança a la Seu d'Urgell.
3: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
4: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

0: La fusta et dona escalfor, robustesa i resistència. Descobreix totes les possibilitats de la fusta a Fustes Grau i Grau, al polígon industrial de la Seu d'Urgell. Grau i Grau subministra al Turgell una àmplia selecció de taulers, encadellats, motllures i fusta d'importació de diversos orígens. Dona un punt de qualitat a casa teva o al teu negoci. Visita la nostra exposició de portes i parquets, Grau i Grau, el tot i més en fustes. A més, a Fustes Grau i Grau tenim tot el que necessites per la construcció de cases en fusta, cases modulars, bungalows i cobertes mecanitzades de fusta per facilitar el muntatge amb kit de la coberta. Consulta'ns. El polígon industrial de la Seu d'Urgell, parcel·la 11, davant mateix de la carretera N260, telèfon 973-350182. Fustes Grau i Grau us desitja una molt bona fira de Sant Ermengol. Ostres, Laura, t'ha quedat espectacular el bany.
1: Gràcies. Està fet amb materials a l'Urgell. Em van ajudar des del principi. Rajoles, mobles, sanitaris...
0: Ai, jo també voldria fer un canvi a casa meva, però només de pensar-hi se'm fa difícil.
1: Justament per això te'l recomano. Jo només vaig explicar el que volia i em van assessorar amb molta professionalitat. A més, són distribuïdors oficials de Roca. Qualitat assegurada.
0: M'encanta, t'ha quedat preciós. Em sembla que hi aniré.
1: Ah, i recorda que pots trobar materials a l'Urgell a l'avinguda Guillem Graell número 26 de la Seu, amb aparcament inclòs.

0: Microseu ja és partner específic de Iopos, una nova manera de gestionar el teu negoci.
1: Si tens una empresa orientada a l'hostaleria o del sector de la bellesa, tenim la solució que necessites. Una opció totalment adaptada a la normativa de programes informàtics de gestió.
0: Iopos permet gestionar múltiples locals, terminals de venda o venedors, amb múltiples tarifes i totes les estadístiques que necessites per gestionar el teu negoci en temps real, així com la possibilitat de quiosc de prevenda i de reserves i comandes en línia.
1: A més, ho tindràs tot al núvol i et podràs connectar des d'on vulguis i amb el dispositiu que vulguis, amb poca inversió en equips i l'avantatge de finançar-los.
0: El funcionament és molt simple, amb quotes de pagament per ús, perquè sàpigues sempre què et costa. I recorda que amb Iopos, al teu restaurant, bar, cafeteria, sala de festes, perruqueria o estètica, tindràs moltes possibilitats de creixement. Ah, i podràs fer còpies de seguretat automàtiques perquè estan incloses al preu.
1: Microseu, solucions informàtiques a la seu, al carrer de Josep Solueta, número 21, al telèfon 973-3536-53 o al correu electrònic info@microseu.cat.

0: Saps que al Pirineu tenim una cervesa pròpia amb el caràcter de Baviera? Sí, és el Gall Negre. Per la Fira de Sant Ermengol no deixis de provar el Gall Negre, la cervesa d'aquí que triomfa arreu. Perquè les cerveses artesanes del Gall Negre s'elaboren seguint la llei de puresa alemanya i les seves varietats s'han guanyat fins a 8 medalles al prestigiós Barcelona Beer Challenge. Encara no l'has provat? Doncs a què esperes? Pots trobar el Gall Negre als nostres dos estants a la Fira de Sant Ermengol. Som a la plaça dels Oms, davant la catedral, i al passeig Joan Brudeu, dins la Fira de Formatges Artesans del Pirineu. Per la Fira, el Gall mana. Descobreix i gaudeix el Gall Negre, la cervesa del Pirineu amb el caràcter de Baviera. El Gall Negre, la cervesa oficial de la Fira de Sant Ermengol.
1: La història del torró té un nom, Torrons Vicenç. I és que a Torrons Vicenç, des de 1775, guardem l'autèntica tradició torronaire. Torrons Vicenç, un referent en tradició, qualitat i innovació. Visiteu la nostra botiga Torrons Vicenç, on trobareu tots els nostres torrons i especialitats. I també la xocolateria de Xocolata Jolong, que des del 1770 elabora xocolata artesanalment. Ens trobareu al carrer de Sant Domènec, davant del parador de turisme. Torrons Vicenç i Xocolata Jolong us desitgen una molt bona Fira de Sant Ermengol.

0: Bon dia, Luna. La pagesia de l'Alt Urgell i el Pirineu s'ha afegit a la tractora que hi va haver fins a Barcelona per exigir més protecció del sector. Uns 200 tractors i d'altres vehicles vinguts d'arreu del país es van concentrar davant la delegació del govern espanyol, la seu del Departament d'Agricultura i el Palau de la Generalitat. Unió de Pagesos ha exigit mesures com un gasoil professional, controls ferms als productes de fora de la Unió Europea i frenar l'expansió de la fauna salvatge.
1: Titulars.
0: Un dels discursos, per cert, el va fer la jove agricultora de l'Alt Urgell, Leia Angrill, que va aprofitar per denunciar el foment de la fauna protegida del Pirineu i els danys que causa la ramaderia. Ho escoltarem a l'inici de l'informatiu, que té aquests altres temes en titulars. L'Asa d'Urgell acorda l'agermanament amb la deira de Haus al Sàhara Occidental. La proposta, que ha rebut el vistiplau de tots els grups municipals, formalitza i reforça una relació ja existent des de fa 30 anys, reflectida principalment en l'acollida d'infants a l'estiu per part de Pirineu amb el Sàhara. Concessionaris d'automoció del Seu d'Urgell demanen que es reorienti l'autofira. Un dels responsables de les empreses ha preguntat al ple municipal per la creació del nou certamen de cotxes de segona mà que s'afegeix al ja existent de vehicles nous. L'Ajuntament defensa la ubicació actual a la plaça Joan Sansa i l'aposta per incorporar-hi vehicles d'ocasió, però es mostra disposat a parlar amb el sector. L'oposició ha demanat que l'Ajuntament reuneixi amb els concessionaris per solucionar la situació actual. I a les portes de la fira neix l'Ermengolet de la Seu, una nova proposta per descobrir el patrimoni, la gastronomia i el territori. La presentació és avui, a les 8 del vespre, a la sala de Sant Domènec. Els Mossos d'Esquadra han obert diligències per la intoxicació d'aigua a Rabell causada per connexions irregulars. Els veïns del poble han estat 22 dies sense accés a la xarxa potable i l'han recuperat finalment aquest dimecres quan les anàlisis ja han estat favorables. La concessionària va detectar l'existència de bypass il·legals en cases particulars després que alguns habitants van haver de ser atesos a urgències. La inflació a Lleida, l'Alt Pirineu i Aran s'ha disparat fins a arribar al 5,1%, el nivell més alt des de l'inici de 2023. Llum, gas i d'altres combustibles pugen molt per sobre la mitjana, arribant gairebé fins al 20%, quatre vegades més, i empenyen el fort augment de preus d'altres sectors com el transport, que ha pujat un 9,5%, i els aliments amb un 3,3%. I els esports, Caterina Comella s'ha proclamat campiona de Catalunya júnior de karate. A la mateixa categoria, un altre representant del karate Pirineu, Sara Beal, ha aconseguit la medalla de bronze. Pel club urgellenc també han participat en el campionat Magda Servat, Mireia Martín i Pep Mitjana. Jordi Gallego, Lídia Puyol, Oriol Espar i Noa Caubet han estat els guanyadors del rànquing de verticals del Cadí Circuit Fe. Al Circuit Fe petit, els nous campions són Jana Cesena, Roger Vilana, Iris Pallàs i Anuel Ballester. El cap de setmana passat, d'altra banda, s'ha disputat la primera edició de la Xafonada, amb victòries de Josef Taitai i Núria Majoral. I el Circuit Fe, que ja s'acaba la setmana que ve, amb la Marató de Beaumont. I avui en futbol, l'Inter Escaldes fa història pel futbol andorrà i pirinenc, que han debutat a la fase de grups de la Conference League, la tercera principal competició europea de clubs. Jugarà aquesta tarda, aquest vespre, al camp del Mjolby, a Suècia. I el temps amb una previsió una mica millor que el començament de setmana de cara al cap de setmana de fira. Pot haver-hi algun ruixat, però no serà tan intens com s'havia anunciat.
2: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
1: La notícia del dia.
0: La pagesia del Pirineu s'ha afegit aquest dimecres a la tractorada i la manifestació que el sector ha organitzat a Barcelona, on hi han arribat mitjançant diverses columnes de tractors i autocars per dir prou davant la situació crítica que travessa el sector. Una d'elles havia sortit a primera hora del matí des d'Oliana, tot sumant agricultors i ramaders de l'Alt Urgell i de comarques veïnes. A la meitat nord de Catalunya també se n'havia organitzat des de Sallent, Vic i Santa Llogaia d'Àlguema, des d'on van anar avançant i augmentant el nombre de participants a mesura que avançaven en direcció a la capital catalana. Les altres columnes havien sortit de Lleida amb posta Falset i Montblanc. Unió de Pagesos, principal sindicat agrari del país, ha xifrat la participació en uns 200 tractors i més de 1.000 representants del sector. També s'hi ven afegit Revolta Pagesa i Assaja. I un dels parlaments, davant la seu del Departament d'Agricultura, l'ha protagonitzat l'agricultora de l'Alt Urgell, Laia Angrilla, actual responsable de Joves d'Unió de Pagesos, que s'ha mostrat molt crítica amb les polítiques agràries actuals a Catalunya. Angrilla considera que segueixen veient des de les administracions i des d'alguns mitjans la pagesia i el món rural només com un decorat i no com un sector productiu, i posa com a exemple que el decret de Sequera va establir restriccions molt més dures a la pagesia que a la indústria.
3: Total, que arribem allà, ens posen un vídeo ja de bones a primeres, amb unes bales de palla, un tractor, una canalla per allà jugant amb un cobert, i dius, hòstia, això pinta bé, per una vegada mos han tingut en compte. Passen uns minuts i te n'adones que comença el discurs i que res més que un decorat. Que és, així és com ens miren, com un decorat. No ens miren com un sector productiu. I ens ho demostren cada dos per tres amb el pla especial de sequera, per exemple, que tota la indústria té unes retallades del 20% i la del 90%, com si no fóssim un sector realment essencial i estratègic del país, sinó el que més. Llavors, per això hem vingut avui aquí, perquè ja n'estem farts de que mos faigon passar amb raons, de plans, de projectes, de no sé què.
0: A més, Angrilla aprofita la presència a Barcelona per carregar contra la promoció i expansió que se segueix fent de la fauna salvatge protegida enfront de la ramaderia extensiva, un dels problemes que més preocupa i indigna la pagesia del Pirineu. La ramadera pirinenca explica que justament ahir moltes ràdios i d'altres mitjans d'àmbit català parlaven novament dels ossos, el llop o el linx, i en aquesta qüestió aprofita per denunciar que aquest estiu molts ramaders han tingut un gran nombre de pèrdues de bestiar per culpa dels atacs d'aquests exemplars.
3: Si portàveu la ràdio baixant avui, només feien que parlar, jo vinc de la muntanya, per qui no ho sàpiga, només feien que parlar dels ossos i de la reintroducció i del linx i comèries, sense explicar la veritat, sense explicar que aquest estiu baixaran molts ramaders amb vaques mortes de la muntanya, moltes, i que a sobre no les indemnitzaran, perquè ho volen tapar. Llavors, tots els punts que repassarem ara, que demanem, estem bastant contents de que avui som molta gent, que les altres entitats ens han donat suport, la majoria, i que vingueu d'on vingueu, són 8 punts essencials que tots ens podem ficar d'acord.
0: Prèviament, la també pirinenca Raquel Serret, actual coordinadora nacional d'Unió de Pagesos, ha manifestat que calen mesures estructurals que facin que la pagesia professional sigui considerada com un sector essencial i estratègic del país. Reclama que s'impliquin totes les administracions i adverteix que estan disposats a no fluixar perquè és el moment de dir prou davant les polítiques dels darrers anys i ara també les tensions geopolítiques i les adversitats climàtiques.
4: Estem disposats a no fluixar en aquest sentit perquè ha arribat el moment de dir prou, no hi ha més temps. Necessitem aquests canvis estructurals. Hem mobilitzat aproximadament uns 200 tractors i comptem més de 1.000 persones que ens concentrarem. I som aquí perquè en qüestió de menys d'un any l'augment de costos de producció, la baixada de preus d'alguns productes i també la sequera històrica que pateix Europa, de la qual Catalunya tampoc ens n'escapem, ha posat a la majoria de sectors doncs, entre les cordes. Això només demostra que no podem acceptar més polítiques de pedaços, que cada vegada que ens passa alguna cosa doncs, hem de recórrer als ajuts, sinó que el que necessitem són mesures estructurals que facin que la pagesia professional de Catalunya doncs, sigui un sector essencial i estratègic de país.
0: Unió de Pagesos també lamenta aquest elevat cost del gasoil, que recorden que és un element essencial per la producció agrícola i demana preus justos i o el gasoil professional, una mesura que fa molts anys que es reclama.
4: Segur que si ens sent qualsevol ciutadà dirà, però això també ho patim nosaltres i tenen tota la raó, però per nosaltres el gasoil és una matèria essencial de primera necessitat per produir. A nivell mundial, si mengem, és gràcies al gasoil, i és per això que una de les reivindicacions històriques d'Unió de Pagesos, de fet, Unió de Pagesos té 50 anys d'història i ja les primeres reivindicacions eren aquestes, és la creació d'un gasoil professional. Això vol dir un gasoil en el que s'aplica els impostos més baixos que permet la Unió Europea.
0: UP també ha reclamat que s'acabi amb la competència deslleial que arriba de fora de la Unió Europea, especialment arran de l'acord de la Unió Europea amb el Mercosur, i fer més control de preus de la compra de terres per evitar l'especulació amb aquest bé essencial per l'activitat agrícola. També s'ha referit, com sentim abans, a reclamar més opcions per reduir l'impacte negatiu de la fauna salvatge, no només la cinegètica, sinó també la protegida en el cas del Pirineu. Per part de Revolta Pagesa, el seu portaveu Jordi Ginebreda feia una crida a la unitat del sector.
5: No, el dia 23 el que fem és nosaltres, com a revolta, com a gremi de la pagesia catalana, convocar nosaltres, sense l'administració, només les organitzacions agràries, només nosaltres, només els, aquelles entitats petites que defensen la pagesia més territorialment, perquè són entitats petites, i assentar-nos i buscar aquest camí conjunt que l'hem de trobar. Al final, l'única manera que tenim per salvar la pagesia a Catalunya és que anem units.
0: També s'hi referia aquesta crida a la unitat, Albert, representant de Revolta Pagesa a Girona.
6: Venim de Girona, Riudoms de la Selva, concretament, i bueno, venim perquè això estem a punt de petar, la veritat sigui dita. Tota la problemàtica que tenim en el món agrícola ens està fugant, Una prova és que tots els sindicats, els oficials i els que no som oficials, que aglutinem a totes aquestes inquietuds de l'agricultura, ens hem posat d'acord per venir tots a una. A Madrid ho han fet, aquí també ho hem fet, i esperem que d'ara endavant, quan hagin de fer una manifestació, diguem que més sèria, irem tots a una. I la farem perquè, si no ens arreglen les coses, com ens havien promès, que ens han fet moltes promeses i no han arribat mai a bon port, si ens tornen a prometre, esperem i desitgem que les compleixin.
0: La manifestació va aglutinar diverses columnes de pagesos que es van trobar entrant d'una banda per l'Avinguda Meridiana i de l'altra per la Diagonal. Primer van parar davant la delegació del govern espanyol amb una pancarta amb el lema "Sense pagesia ni país ni futur" i amb d'altres lemes com "Pagesia o foc". I després van avançar pel Passeig de Gràcia i van fer parada a la Gran Via al Departament d'Agricultura, on hi van cremar balers de palla. Després van deixar els tractors estacionats a Via Laietana i van acabar la manifestació a la plaça de Sant Jaume davant del Palau de la Generalitat.
1: Les notícies de la Seu.
0: El darrer ple de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell ha aprovat per unanimitat la formalització d'un agermanament amb la Daira de Hausa, un assentament de la República Àrab Democràtica Saharaui als camps de refugiats de Tindouf, Algèria. La proposta presentada per l'equip de govern Compromís ha rebut el suport de la resta de grups, Junts, Esquerra, Republicana i la CUP. L'alcalde urgellenc Joan Barreda agraïa l'adhesió de tota la corporació i desitja que aquest vincle de molts anys continuï.
7: Que és una Daira que és al Sàhara. Evidentment, amb el Sàhara, com tothom sap, tenim una relació de fa molts anys amb el tema dels nens sahrauís que venen a casa nostra a l'estiu, que s'ha d'agrair també la ONG Pirineus amb el Sàhara, que és qui gestiona tot plegat, i el que hem volgut fer és reforçar aquest vincle amb la Daira de Hausa, que és d'on venen quasi tots els nens i nenes a l'estiu, i al final doncs, tenir i garantir aquesta bona relació, no només en el present sinó en el futur, agraint un altre cop a Pirineus amb el Sàhara que faci aquests actes, al final aquesta col·laboració amb el Sàhara tan important en un territori que no s'ha tractat bé i que al final és complicat viure. I per tant, fem aquest agermanament amb aquesta voluntat, com deia, de col·laborar al llarg dels anys.
0: Per part de Junts, Carme Espuga celebrava que es formalitzi aquesta cooperació que hi ha hagut sempre, però lamentava que d'altres intents que hi ha hagut anteriorment de fer agermanaments amb d'altres ciutats no hagin tirat endavant.
8: El nostre vot també és favorable, tal com ens va explicar a la comissió informativa el regidor. Celebrem que es formalitzi aquesta cooperació que hi ha hagut sempre amb el poble saharaui, amb aquest agermanament, i el que ens sap greu és que altres intents que ens va comentar també amb altres comissions informatives no hagin arribat a bon port. Sé que havia, però va proposar un parell hi van haver un parell de propostes o intents d'altres agermanaments i no van poder ser formalitzar. Per tant, celebrem que aquest sí que arribi al final. Gràcies.
0: Per Esquerra Republicana, Maria Lamolla confirmava que estan completament d'acord amb aquest agermanament, però aprofita per recordar que aquest compromís polític del que parla de l'equip de govern cal que hi sigui també per part del govern espanyol, que els darrers anys ha anat en la direcció contrària al dret d'autodeterminació i ha reconegut per primer cop la sobirania del Marroc sobre el Sàhara Occidental. Per això Lamolla creu que hi ha encara molta feina a fer.
9: Que evidentment l'hem votat a favor, com la resta de grups hem agraït a la ONG que hi ha aquí a la Seu de Vacances en Pau, que cada estiu porta nens del Sàhara aquí a la Seu, i aquesta aquest agermanament doncs, és reforçat amb aquesta vinculació i evidentment s'ha votat a favor d'aquesta proposta, remarcant també i fent esment de que aquest compromís polític que es parlava en aquest, d'aquest agermanament també per part del govern espanyol, doncs aquest compromís polític es troba a faltar, perquè en diverses ocasions s'ha deixat el poble saharaui pendent del que ells reclamen, que és l'alliberament del seu poble.
0: Des de la CUP, Nuri Valls anunciava el vot favorable i celebrava que els diferents vincles ja establerts amb el poble saharaui ara es formalitzin. També s'afegia els agraïments a la tasca feta per Pirineu amb el Sahara.
10: Estàvem d'acord, no?, des del primer moment en què se'ns va plantejar. Al final, doncs, no?, ja és històric, no?, que la Seu d'Urgell doncs, sempre ha tingut molta vinculació amb el poble saharaui i d'alguna manera, no?, era com formalitzar aquest compromís institucional amb aquest poble i també, no?, enfortir-lo i que quedin ja agermanats els dos municipis, perquè vingui el color que vingui, no?, en aquest consistori doncs, es pugui mantenir aquesta feina conjunta. També en aquest punt, no?, doncs, vam voler aprofitar per donar les gràcies, no?, o valorar positivament tota la tasca que fa Pirineu amb el Sàhara, no?, que al final és com l'entitat que tenim aquí al territori encarregada també, no?, d'aquesta relació amb el poble saharaui.
0: En l'exposició de motius, tal com ja havia avançat la setmana passada en roda de premsa, el regidor de Solidaritat Jordi Mas va detallar que en aquest acord les parts manifesten la voluntat de mantenir i reforçar aquest compromís de col·laboració.
11: Les parts manifesten la seva voluntat de mantenir aquest compromís mentre persisteixi la situació de refugi, contribuint des dels seus respectius àmbits a millorar les condicions de vida de la població, preservar la seva identitat i cultura, enfortir els vincles entre les parts i afavorir el coneixement i la sensibilització sobre la realitat del poble saharaui. Així mateix expressen el seu compromís amb una solució política justa, duradora i conforme al dret internacional, que permeti al poble saharaui exercir el seu dret a la lliure determinació i posar fi a una situació de refugi que es perllonga des de fa més de 5 dècades.
0: Mas també ha recordat que la setmana entrant la tècnica de joventut Aida Clotet, que també és membre de Pirineu amb el Sàhara, representarà l'Ajuntament de la Seu en una visita que membres d'institucions i entitats catalanes i espanyoles faran al campament de refugiats, on es confirmarà aquest agermanament.
11: Sí, com aquesta és la voluntat de tots els grups, el que sí succeirà és que una persona representant en representació de l'Ajuntament de la Seu anirà als campaments i, per tant, l'agermanament es faria amb la Daira de Hausa, que és com us deia abans. En aquest cas hi ha una alcaldessa i l'alcaldessa es diu la senyora Toufa Sidi Ali, i per tant, si l'alcalde surt aquí signant, en aquest cas a mitjans d'octubre, doncs tindrem la signatura per l'altra part i llavors començaríem a caminar d'una forma més formal i estable.
0: I d'aquest darrer ple avui també esmentem que l'apartat d'informes d'alcaldia i en nom de la Corporació Municipal, Joan Barrera ha manifestat oficialment el condol de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell per la mort de Patricia Lanau Morales, que fou regidora municipal pel grup del Partit Popular entre els anys 2007 i 2009. Lanau havia estat escollida a les eleccions municipals del maig de 2007, en què el PP va revalidar l'escó que ja havia ocupat Pere Xic a l'anterior legislatura. L'electe va presentar la renúncia al cap de 2 anys i mig, el novembre de 2009, quan va ser rellevada pel llavors número 2 de la candidatura José Galindo Noriega. Durant aquella etapa també va representar la formació popular com a consellera al Consell Comarcal d'Alt Urgell, on després de la renúncia la va substituir Joaquim Pascuet. Des del consistori s'ha tramès l'escalf a la seva família i de manera particular a la seva germana Sònia Lanau, que és directora de l'Escola Municipal de Música de la Seu. Durant el ple els portaveus dels grups municipals també han expressat aquest condol, un condol al qual també s'hi afegeix l'equip de Ràdio Seu.
1: Les notícies de la Seu.
0: I també en relació amb el darrer ple, concessionaris d'automoció de la Seu han demanat que es reorienti l'Autofira, un dels certaments temàtics més veterans dels que conformen actualment la Fira de Sant Ermengol. A la situació actual d'aquesta mostra s'hi referia, en el torn d'intervenció del públic, el responsable d'una d'aquestes empreses, Jordi Rubio, que ha preguntat si s'està complint amb allò que determina l'ordenança que regula l'esdeveniment. L'Ajuntament defensa que les darreres edicions han treballat per impulsar-lo i renovar-lo i que el format actual s'ajusta a la norma. Jordi Rubio va començar recordant que la Fira d'Automoció compta ja amb més de 50 anys d'història i que, per tant, és més veterana, per exemple, que la mostra de formatges artesans del Pirineu. I creu que darrerament, però, s'ha arribat a una situació límit i que no s'ha gestionat bé la relació amb els concessionaris. Tot repassant l'evolució d'aquesta activitat, va matisar que el 2010 ja s'hi van fer canvis amb la ubicació a l'aparcament Doctor Peiró per tenir llavors el recinte més controlat, atès que es feia, quan es feia el centre de la ciutat hi havia hagut danys als vehicles exposats, i que l'ordenança vigent data del 2014 i que amb l'objectiu que hi hagi tracte igual i evitar competència deslleial s'hi inclou condicions com que els concessionaris han d'estar domiciliats a la seu i que s'hi exposi només vehicles nous.
12: No parlar en nom del col·lectiu, en nom de tots, perquè tampoc ens hem reunit per parlar-ne, ni tampoc vaig parlar d'autoespecialitat Rubio, o sigui, tampoc vaig parlar de casa nostra, vaig parlar de lo que havia passat. Aquí la part més greu és que el 2025 no s'ha complert la normativa de la fira. I el 2026, segons l'alcalde, seguiran sense complir-la. Si el 2025 hi va haver un expositor que era de fora de la seu, o que no hi podia ser, tal com diu l'ordenança municipal, i, a més, no es poden posar vehicles d'ocasió. La seva resposta és que a l'apartat 1.3 de l'ordenança municipal hi diu que ells poden canviar qualsevol activitat que s'incorpori a la fira quan ells vulguin. I això no és veritat. L'ordenança de fira es pot canviar, segons diu l'article 1.3, es pot canviar amb junta de govern local. O sigui, s'ha de reunir la junta de govern i han de decidir si es canvia o no, s'ha de votar, ha de passar per tots els filtres que ha de passar. I ells, de la nit al dia, decideixen organitzar la primera fira d'ocasió, sense parlar amb el sector, sense parlar amb ningú del sector. Amb la resta de concessionaris no han parlat amb ningú.
0: Recentment l'Ajuntament ha decidit formalitzar la creació d'aquesta mostra d'automòbils de segona mà, paral·lela a la tradicional de vehicles nous, i ho ha comunicat als concessionaris. Tot i això, la majoria d'ells han descartat fer-ho perquè se'ls ha comunicat només molt pocs dies abans de la fira i necessita molt més temps per planificar una presència com aquesta davant d'aquesta situació i del descens de concessionaris que hi ha hagut a les darreres edicions. Jordi Rubio demana que l'Ajuntament reuneixi amb el sector per reorientar-la.
12: Al centre de la ciutat no hi cabem. Si anem tots sis, no hi cabem. A més, no hi ha una bona vigilància. El que si ell pot dir és que és tot un èxit si va un concessionari, clar. Si n'hi va un, és tot un èxit. Si treguem tots els paradistes de formatges i deixem que només hi vagi un, aquest tindrà un èxit enorme a la fira, no? O sigui, ho vindrà tot ell, està clar. Érem sis i amb dos edicions n'ha quedat un. O sigui, amb una sola edició vam plegar el resto. Senyal que alguna cosa no es fa bé. O sigui, nosaltres demanem que es faci una reorientació, com bé digueu, demanem sentar-nos, demanem tornar a fer funcionar la fira. Però que no digui que és un èxit, perquè no ho és. O sigui, tal qual.
0: Durant el ple, en resposta a aquesta intervenció, l'alcalde Joan Barreda va defensar el canvi d'ubicació de l'any passat quan l'autofira es va traslladar a la plaça Joan Sansa, ocupant també una part del passeig Pasqual Ingla. Barreda recorda que aquest canvi es va fer havent-ne parlat amb els concessionaris perquè consideren que d'aquesta manera hi podrien passar més visitants i alhora es pot fer servir Doctor Peiró com a aparcament durant la fira. I afegeix que aquest canvi venia motivat pel trasllat de la fira de formatges artesans al passeig Joan Bredieu després d'uns anys al camí arrel de Cerdanya, al costat mateix de Doctor Peiró. El Vall Urgellenc hi va afegir que l'any passat, quan van constatar que amb aquest canvi baixaria la participació de concessionaris, van proposar d'incorporar una mostra de cotxes de segona mà, tot mantenint la de cotxes nous, i conclou que la idea va funcionar. Per això s'ha decidit confirmar aquest doble format enguany, i sobre l'encaix legal d'aquest canvi va puntualitzar que s'ha revisat l'ordenança reguladora de l'establiment, que explicita que l'Ajuntament té la potestat de crear fires temàtiques noves dins el paraigua de la Fira de Sant Ermengol, com s'ha anat fent des de fa anys. Finalment, Barreda admet que enguany la comunicació amb els concessionaris locals s'ha fet en poc temps, però defensa que en tot moment s'ha actuat amb transparència amb l'objectiu de fer créixer la fira i es mostra obert a parlar amb els concessionaris en el futur. A la intervenció també s'hi han referit els grups de l'oposició que grans trets s'han demanat que es parli amb els concessionaris per millorar l'autofira. El portaveu de Junts, Jordi Fabrega, ha dit que li sap greu la situació actual i creu que cal cercar un mínim consens amb el sector. Fabrega també considera que si es fa una modificació que contradiu una ordenança aprovada pel ple, s'ha de revisar el ple i si, com sigui, conclou conclou que si hi ha 7 concessionaris i només en participa un, cal fer autocrítica. En una línia semblant per Esquerra Republicana, Francesc Viaplana també feia referència a aquesta pèrdua de concessionaris presents a l'autofira i afirma que cal parlar amb el sector. I, finalment, la portaveu de la CUP, Núria Valls, també es pronunciava en el mateix sentit.
1: L'actualitat informativa a Ràdio Seu.

0: I també a les portes de la Fira, avui dijous, es presenta la Seu a l'Ermengolet de la Seu. És una nova iniciativa turística i gastronòmica que pren com a fil conductor la figura del bisbe Ermengol i el territori que l'envolta. La proposta neix amb vocació de convertir-se en una acció, indiquen, amb identitat pròpia, capaç d'apropar la història i la cultura, el patrimoni i les especialitats gastronòmiques de la Seu i el seu entorn, tant a visitants com a urgellencs i urgellenques. La presentació és avui a les 8 del vespre a la sala de Sant Domènec. Deument s'ha preparat una primera línia de productes, entre els quals destaca una galeta amb la imatge de Sant Ermengol, s'ha elaborat amb mantega cadí i un altre ingredient característic local que es dona de conèixer durant l'acte. La col·lecció inicial es completarà amb diversos articles de merchandatge, entre els quals hi ha tasses, imants i productes vinculats al protagonista Sant Ermengol. El material estarà disponible inicialment a la botiga de Menja l'Alt Urgell. En una segona fase és prevista l'obertura d'una botiga monogràfica que reunirà aquesta oferta i permetrà ampliar-la amb noves accions. La voluntat, afirmen, és reflectir el caràcter i els sabors de l'Alt Urgell i també assenyalen que la figura de Sant Ermengol vol contribuir a donar a conèixer la Seu des d'una perspectiva nova i propera. Els Mossos d'Esquadra han obert diligències per investigar unes connexions presumptament irregulars entre la xarxa d'aigua potable i la de rec al poble d'Aravell, al municipi de Montferrer i Castellbó. La policia catalana ha rebut ja diverses denúncies que consten amb informes tècnics, tot i que no ha precisat quin o quins delictes s'investiga. Com a conseqüència d'aquell episodi que es va denunciar el mes passat, el nucli ha estat 22 dies amb restriccions a l'accés a l'aigua de boca i no ha recuperat totalment la normalitat fins ahir dimecres. Així ho explicava en el moment que va començar aquest problema. El 22 de setembre passat, en declaracions a Ràdio Seu, l'alcalde de Montferrer i Castellbó, Albert Marquet, que remarcava que se'n van adonar perquè diversos veïns d'Aravell van denunciar que havien patit episodis com gastroenteritis i alguns d'ells fins i tot havien acabat urgències.
1: Les vivendes no les tenim, no les tinc ara aquí davant quantes n'hi ha, però que sapiguem, hi ha 10 o 12 persones, o potser fins a 15, bueno, que han tingut malestars i bueno, algun que ens ha entrat a alguna instància de l'Ajuntament amb l'informe d'urgències. I dir que bueno, tothom que hagi hagut d'anar a urgències, al final a tot això ho passarem, si ens ho envien a nosaltres o a la concessionària, nosaltres ho retribuïm contra la... retribuirem contra la concessionària, que és qui al final porta la gestió de l'aigua, en aquest cas Casa, i Casa suposo que bueno, ja ho retribuirà contra els dos que ens han generat el problema aquí a la canonada aquesta del municipi.
0: Per això l'Ajuntament i la concessionària del Servei d'Aigua Casa van iniciar una investigació i ràpidament van comprovar que alguns veïns havien fet les connexions il·legals a dins de casa seva, sobretot a prop del camp de golf, amb el sistema de bypass de manera unilateral i contravenint la normativa vigent. Marquet recorda que aquest sistema està totalment prohibit tret d'una autorització molt expressa i puntual.
1: Realment el bypass no pot estar ni a l'interior ni a l'exterior. L'aigua de rec ha de ser de rec. Si tens aigua de rec, pots regar. I si no tens aigua de rec, has de regar amb aigua potable directa. El que no pots tindre és un bypass. És una cosa que està completament prohibida. Si ho busqueu o està en el codi tècnic de l'edificació, és una cosa que està completament prohibida. Vull dir que llavors, vol dir que segurament hi pot haver més problemes d'aquests en diferents habitatges que estigui fet això. És una cosa que caldrà, un cop tinguem tot això resolt, caldrà mirar tots els habitatges que no tinguin cap bypass i que no es pugui tornar a ocasionar tot aquest problema.
0: Des de l'inici de l'episodi, l'Ajuntament ha repartit ampolles d'aigua embotellada als veïns que les poden recollir encara a la casa consistorial. Paral·lelament, l'empresa Casa ha fet diverses anàlisis del control de la xarxa i cultius i diferents actuacions de desinfecció. Mentrestant, la xarxa de rec a Paravell continua totalment interrompuda i fora de servei fins que no es comprovi que no hi ha cap altra connexió fraudulenta.
2: Hola, sóc jo, el teu cervell. Potser no m'escoltes gaire sovint, però avui tinc coses a dir-te. Quan portes mobles nous a casa, passa una cosa màgica dins meu. Actives aquell circuit que em fa vibrar de felicitat. És com una festa química que em fa sentir plenitud. Estrena, activa la teva felicitat i continua escrivint nous capítols de la història de la vida. Mac, sempre amb tu.
3: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
4: Pirineu.
0: L'índex de preus al consum IPC de Lleida, l'Alt Pirineu i Aran es continua enfilant i ja ha assolit un 5,1% interanual al setembre, 4 dècimes més que l'agost, segons les dades publicades per línia. És la taxa més alta dels darrers 3 anys i mig, des del febrer de 2023, quan havia arribat al 6,7%, malgrat que l'augment d'aquest setembre ha estat inferior al de l'agost, quan va ser del 0,9% en un sol mes. D'aquesta manera, la inflació i la demarcació continua disparada i força per sobre de la mitjana catalana, que ara és del 4,5%, és a dir, 6 dècimes menys. La dada provincial també supera per poc la del conjunt de l'estat, que és del 4,9%. En termes interanuals, l'habitatge, l'aigua, l'electricitat, el gas i d'altres combustibles han registrat una pujada de l'11,7% a la demarcació de Lleida. Dins d'aquest apartat, l'energètica en concret, per exemple, aigua, benzina, llum o gas, s'han encarit un 19,3% en un any, gairebé 4 vegades més que la mitjana. A més, el transport ha registrat un increment interanual del 9,5%. Pel que fa al cistell de la compra, de retruc, els aliments i les begudes no alcohòliques s'han encarit un 2,9% i dins d'aquest, el subgrup dels aliments ha pujat en un any un 3,3%. En canvi, els de begudes alcohòliques s'han abaratit a 1% i també han baixat en general els preus de roba i calçat un 2,9%. I en Pirineus mantem també que la policia andorrana ha emès un avís perquè han començat a detectar intents de frau en els anuncis de lloguers de pisos, tot fent servir la intel·ligència artificial. La policia alerta que aquests intents d'estafa cada cop són més creïbles i més massius i que s'incrementen ara que s'acosta la temporada d'hivern i molts residents o temporers busquen habitatge al Principat.
4: Els esports d'aquí.
0: El Club Karate Pirineus de la Seu d'Urgell ha sumat al seu palmarès dues medalles més al Campionat de Catalunya de Karate. L'edició 2026 s'ha disputat aquest començament de mes a Sant Celoni, al Vallès Oriental, en les categories cadet, júnior i sub-21, organitzat per la Federació Catalana. Doncs bé, en la modalitat de kata júnior femenina, Caterina Comella s'ha proclamat campiona de Catalunya, ha aconseguit la medalla d'or i confirma la seva progressió esportiva. Aquest resultat, segons el Club Urgellenc, és fruit de la constància, la dedicació i el treball realitzat per Comella durant els darrers mesos de preparació. I Sara Beal també va pujar al podi, en aquest cas amb la medalla de bronze a la mateixa categoria. El Karate Pirineus va situar, doncs, dues de les seves esportistes en aquest podi júnior femení. La participació es completava amb Magda Servat, Mireia Martín i Pep Mitjana, que van disputar dues rondes en cada cas. Tot i no arribar al podi, expliquen, van sumar una valuosa experiència competitiva fonamental per continuar evolucionant tècnicament, guanyar confiança i aprendre a gestionar les exigències de la competició. Des del Karate Pirineus, doncs, fan una valoració molt positiva del campionat, tant pels resultats aconseguits com per l'actitud, el compromís i l'esforç de tots els participants. L'entitat celebra que amb la medalla d'or, el bronze i 5 esportistes participants continuen consolidant el seu projecte i paral·lelament fomentant valors com el respecte, la disciplina, la constància i l'esperit de superació. El Cadet Circuit FE 2026 és a punt de finalitzar i en espera de conèixer els guanyadors absoluts ja es coneixen les classificacions finals d'alguns rànquings per categories. El Circuit FE ja ha fet públics els resultats finals de la modalitat de curses verticals i Lídia Puyol s'ha proclamat nova campiona femenina amb 705 punts, acompanyada al podi per Jana Martín amb 690 i Rafael Robert Terceda amb 673. En sènior masculí, Jordi Gallego suma al seu palmarès un nou títol amb 690 punts, seguit d'Àlex Muñoz, subcampió amb 661 i Xavi Hernández amb 641. Al rànquing júnior de verticals, la nova campiona femenina és Noa Caubet amb 628 punts i en júnior masculí ha guanyat Oriol Espar amb 648, seguit de prop per Eric Aliart amb 621 i Iker Valero amb 601. També es coneix els resultats finals del circuit fe petit. En la categoria xics femenina ha guanyat Jana Cessent amb 755 punts. També han entrat als llocs de podi Ona Calvet amb 652 i Xenia Viliella amb 566. I en xics masculí, el campió és Roger Vilana amb 780 punts, seguit de Miquel Vall amb 715 i Roc Tous amb 560. En Marrec, Siris Pallàs ha esdevingut la campiona femenina amb

de l'Atlètic Santa Fe va ser el millor classificat de l'Alt Urgell, 8è absolut. El guanyador de Màster 50 va ser Gerard Torres, del Club Excursionista Solsonès, i el de Màster 60, Josep Oliva, del Saltarrocs de Sanaüja. La primera guanyadora femenina de l'aixafonada ha estat Núria Majorel, amb 1 hora 21.49, seguida de la també veterana Ingrid Soler, del Rail Lord Team, i de l'avançadora sènior Mireia Castellà, de l'equip Piri. Marta Perotes feia el millor temps de Màster 50 i Carmen Simón el de Màster 60. Aquest repàs al circuit feia afegim que ja només queda una cursa, és la Marató de Beaumont, amb sortida i arribada a Organyà, que es farà dissabte vinent 24 d'octubre. En la seva distància principal té un recorregut de 46 quilòmetres i un desnivell positiu de 2.150 metres. És la prova més llarga del circuit fer. També hi ha, però, l'opció de fer la mitja marató de 23 quilòmetres, la cursa i caminada d'11 quilòmetres o la Petit Beaumont. Les inscripcions encara estan obertes al web nouacsports.cat. I acabem amb futbol perquè l'Inter Club Escaldes farà història avui pel futbol andorrà i pirinenc, que en ser el primer equip del Principat que disputa la fase de grups de la Conference League, la tercera principal competició continental de clubs. Avui, a 6:45 del vespre, jugarà a Suècia contra el Mjolby i ho farà enfrontant-se a un equip que no passa pel seu millor moment. Ara mateix és 12è de la Lliga Sueca de 16 participants, malgrat que va fer un bon paper la temporada passada que els ha permès jugar la Conference League. Des del vestidor, Àlex Sánchez espera aprofitar aquest moment per donar la millor imatge possible.

L'agenda està marcada, evidentment, aquests dies per la Fira de Santa Ermengol. Al web radioseu.cat/agenda podeu consultar el programa complet d'activitats. També hi ha alguns actes paral·lels, com la visita guiada titulada del formatge que ens uneix, es farà aquest dissabte a les 11 del matí a l'Espai Ermengol, i un concert del Festival Interfada 2026 de Catalunya. Aquest diumenge a les 7 del vespre a la sala de la Immaculada, i actuarà el conjunt de Fado Presidencial.

0: El temps a la Seu i l'Alt Urgell.
1: I amb la fira, evidentment, hi ha molta gent pendent del temps i sembla que hi ha més bones notícies perquè les darreres previsions apunten a un cap de setmana una mica més estable del que s'anunciava inicialment. Hi pot haver algun ruixat, però no serà gaire intens. En tot cas, ara ens ho detalla Néstor Gómez. Bon dia.
2: Bon dia. El temps de cara a les pròximes hores venen encapçalades per la tranquil·litat, encara amb un gran domini del sol que ens ha acompanyat tant avui com també demà, amb presència no només del sol o del cel serè, sinó també d'unes temperatures prou agradables. Unes màximes que un dia més tornaran a pujar de manera generalitzada per sobre dels 20 graus, màximes que poden arribar a tocar els 24 graus. Dèiem, no només avui, sinó que demà ja és el dia en el qual tocaran sostes aquestes temperatures, tot just abans que arribi la perturbació. Una perturbació que haurem de fer un seguiment especial per veure com evoluciona i on aniran caient les pluges que poden ser importants en quant a abundància com també en quant a torrencialitat. Bàsicament concentrades a punts del Prepirineu, sectors també de les comarques de Girona i afectant de manera molt més directa la façana costanera i del litoral. En tot cas, com dèiem, haurem d'anar seguint aquesta situació que sobretot afectarà a la meitat est del país. Nosaltres no ens quedarem al marge, però sí que les pluges poden arribar d'una manera molt més pausada, una mica més normal. I tot això amenaçant aquest cap de setmana, especialment a partir de dissabte al migdia i dissabte a la tarda. Però, com dèiem, demà ja donarem més detalls del temps que s'espera per aquest cap de setmana, i el que sí que tenim clar és que ara per ara, tant avui com demà, el temps serà molt tranquil i suau.
1: I pel que fa a les temperatures, aquest migdia 20 graus a la Seu, 20 i mitja a Organyà, 23 a Oliana i 19 a Alinyà, alta muntanya 13 graus al pic de Salòria i també a Port del Comte. Per aquest migdia s'espera novament a màximes al voltant dels 25 graus. I la farmàcia de guàrdia a la Seu fins aquest vespre és la Perutxet, però a partir d'aquest vespre i durant tot el cap de setmana de fira serà la farmàcia Marsinyac del carrer Major 34, telèfon 973 35 0120. A punt d'arribar a la

0: 9 i 40 és moment de tancar ja l'informatiu migdia de Ràdio Seu. Us ha parlat Ignasi Cervera. Les notícies les teniu, com sempre, ampliades al web radioseu.cat. Gràcies per escoltar-nos.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: A Peusa sabem que és aviat, però no esperis que arribi de nou la calor. Quan arribi l'estiu, arriben les presses i també les esperes per instal·lar l'aire condicionat. Anticipa't, instal·la'l ara i gaudeix d'una casa fresca quan arribi la calor. A més, si contractes abans del 30 de novembre, t'estalviaràs 80 euros en la instal·lació. Perquè a Peusa ens mou el teu benestar.
1: Saps que al Pirineu tenim una cervesa pròpia amb el caràcter de Baviera? Sí, és el Gall Negre. Per la Fira de Sant Ermengol no deixis de provar el Gall Negre, la cervesa d'aquí que triomfa arreu. Perquè les cerveses artesanes del Gall Negre s'elaboren seguint la llei de puresa alemanya i les seves varietats s'han guanyat fins a 8 medalles al prestigiós Barcelona Beer Challenge. Encara no l'has provat? Doncs a què esperes? Pots trobar el Gall Negre als nostres dos estants a la Fira de Sant Ermengol. Som a la plaça dels Oms, davant la catedral, i al passeig Joan Brudeu, dins la Fira de Formatges Artesans del Pirineu. Per la Fira, el Gall mana. Descobreix i gaudeix el Gall Negre, la cervesa del Pirineu amb el caràcter de Baviera. El Gall Negre, la cervesa oficial de la Fira de Sant Ermengol.
2: Nova clínica dental a la Seu d'Urgell, Clínica Dental Graell.
3: Som una moderna clínica on combinem un servei integral d'odontologia avançada amb les últimes tecnologies i un tracte personalitzat per donar una millor solució en cada cas, aconseguir la salut oral i retornar el somriure al pacient.
2: Oferim els serveis d'ortodòncia conservadora, odontopediatria, endodòncia, implants i pròtesis dentals, estètica i blanquejaments, ortodòncia infantil i per adults, tecnologia 3D i escanejat digital.
3: Fem promocions i sortejos que es publiquen al nostre Instagram i a Facebook. Seguiu-nos.
2: Tota la informació la podeu cercar a la pàgina web clinicadentalgraell.com o al telèfon 973-35-18-60. Ens podeu trobar al carrer Bisbe Iglesias Navarri 15, en unes instal·lacions molt confortables perquè us sentiu com a casa.
3: Clínica Dental Graell us desitja molt bona Fira de Sant Ermengol.
4: Grup Valira, el teu servei multimarca 5 estrelles de la Seu d'Urgell i comarca. Aquesta Fira de Sant Ermengol ens trobaràs a la plaça de Joan Sansa de la Seu d'Urgell, on exposarem les novetats de les nostres marques, Volkswagen, Ford i Audi, i una gran selecció de vehicles de gerència i seminous. Descobreix tot el nostre stock a grupvalira.net, al nostre perfil a Instagram o visita'ns a les nostres instal·lacions a la carretera de Lleida. Grup Valira, el teu servei multimarca 5 estrelles de la Seu d'Urgell. Aquesta Fira de Sant Ermengol, vine a veure'ns i aprofita els preus especials. Grup Valira et desitja una molt bona Fira de Sant Ermengol.
5: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com
6: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

0: El fred de l'hivern s'apropa a l'Alt Urgell. Vols el màxim confort a casa? A Escrivà Multiserveis t'ajudem a aconseguir benestar i eficiència des del primer dia. Som especialistes en instal·lacions, electricitat, fontaneria i calefacció. Treballem amb les primeres marques i fabricants. Passa't a l'aerotèrmia i substitueix la teva antiga caldera de gasoil. Aprofita les ajudes CAES i els avantatges de l'IRPF i no et preocupis pels papers. Nosaltres ens encarreguem de tot. Multiplica l'estalvi recolzant el teu sistema amb plaques fotovoltaiques i bateries. I recorda, a Escrivà Multiserveis també fem reformes de banys i tancaments d'alumini i PVC. Truca'ns al 973 35 38 00 o vine a veure'ns al carrer Llorenç Tomàs i Costa 69 Baixos a la Seu d'Urgell. Escrivà Multiserveis, la teva llar, eficient i en bones mans.
1: Quan necessites potència, fiabilitat i servei, necessites Vitasa. Vitasa, únic servei oficial Iveco, Ivecobus i Incar a la Seu i comarca. Des de l'Iveco Daily fins a l'S-Way, passant per l'Eurocargo, una àmplia gamma pel transport de mercaderies i passatgers. Potència, fiabilitat i economia a les teves mans. I quan toca mantenir el teu vehicle a punt, mecànica, electricitat, planxa i pintura, tria els millors professionals. Ens pots trobar a la carretera 260, quilòmetre 225,7, al barri de Sant Pere, a la Seu d'Urgell, telèfon 973-350-379. Informa't de les nostres campanyes, ofertes i vehicles en estoc i molt aviat noves i més grans instal·lacions tècniques a Montferrer, amb nous serveis. Vitasa, sempre al teu costat. Vitasa et desitja una molt bona fira de Sant Ermengol.

0: Aquesta fira de Sant Armengol al restaurant Micela de la Seu d'Urgell et convida a degustar un menú molt especial amb gust de formatge. El restaurant Micela al vell mig de la ciutat et proposa plats elaborats amb l'element estrella del cap de setmana, el bon formatge. Truca per reservar taula les 24 hores del dia al telèfon 973 36 46 20. Repetim, 973 35 46 20. El restaurant Micela, ubicat a l'avinguda de Pau Claris número 24 de la Seu d'Urgell, et desitja una molt bona fira de Sant Armengol i amb gust de formatge.
1: Si vius en qualsevol municipi de l'Alt Urgell, amb Alt Urgell Fibra pots gaudir dels millors serveis de connexió de banda ampla amb fibra òptica o internet inalàmbric, al millor preu i amb servei de proximitat. També t'oferim telefonia mòbil amb la nostra marca Pirineus Mòbil. Si ets una empresa, informa't dels nostres serveis personalitzats per a professionals, tant internet com de telefonia. Per més informació, posa't en contacte amb nosaltres al correu info@alturgellfibra.cat o bé trucant al telèfon 873 450 400. També podeu consultar els nostres serveis a la pàgina www.alturgellfibra.cat. Alt Urgell Fibra us desitja una molt bona fira de Sant Armengol.
2: Estic cansada del mobiliari que tinc a casa. Per molt que netegi, es veu brut de tan vell que és.
3: I per què no busques un canvi? T'has assabentat de la liquidació de productes que fa Mobles Butxaca amb fins un 40% de descompte?
2: Què em dius?
3: I això no és tot. Artifoc i Ultimate Design es traslladen a Mobles Butxaca i també incorporen Mueble Design i nous proveïdors per oferir encara més opcions i sempre amb la millor qualitat.
2: I tot això aquí? A la Seu?
3: Sí, i a més han preparat un aparador especial amb motiu de la Fira de Sant Armengol.
2: Doncs ara mateix hi vaig, que necessito un sofà nou.
3: A més de mobles i complements, Mobles Butxaca ofereix fusteria a mida, mobles d'estoc ràpid i servei d'interiorisme. També et permet visualitzar els projectes en simulació 3D i disposa d'opcions de finançament.
2: Doncs sí que necessito un canvi.
3: Mobles Butxaca, al carrer Regència d'Urgell 9, us desitja una molt bona Fira de Sant Armengol.

0: Les pensions entren en campanya. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
0: Després de l'habitatge, ara les pensions. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, aposta per apujar-les quan toca, que és després de les eleccions, però alerta del perill de retallades als pensionistes si el Partit Popular i Vox arriben a la Moncloa, Joan Bota.
2: Des del PP, Alberto Núñez Feijóo intenta desactivar l'amenaça després que aquesta mateixa setmana la seva portaveu al Congrés, Esther Muñoz, sostingués literalment que el sistema patarà. Vox directament aposta per privatitzar almenys parcialment les pensions. Sentiu Sánchez i Feijóo.
3: El plan, tanto de la derecha como la ultraderecha, es mentira. A los pensionistas hasta el 29 de noviembre y luego, si les da la suma y pueden gobernar, recortar a los pensionistas.
4: Las pensiones son innegociables y ya, se acabó.
0: Mentrestant, els partits a l'esquerra del PSOE continuen buscant la fórmula per anar a les eleccions generals del 29 de novembre amb una certa unitat.
2: A Catalunya, Esquerra torna a rebutjar la coalició que li demanen els comuns.
0: Madrid, Tània Tàpia.
5: Cada cop queda menys temps fins a divendres a la nit i l'acord s'allunya. Tot i les crides a la unitat, ningú cedeix. Podem dona per fet que a Catalunya hi haurà dues paperetes, la de Front Ampli i la d'Esquerra en Podem. Però Ada Colau no llença la tovallola, demana a Rufián que faci canviar d'opinió. Oriol Junqueras diu que és l'únic amb preu ascendència al partit per aconseguir-ho, ha dit al matí de Catalunya Ràdio.
6: En un moment com aquest, que no siguem capaces de seure en una taula i posar-nos d'acord perquè hi hagi una candidatura única antifeixista, a mi em sembla impossible d'explicar-li a la ciutadania. Animo Gabriel Rufián a seguir-ho intentant amb el seu partit.
0: Minut de silenci aquest migdia a Granollers, un cop s'ha confirmat que el cos que un pescador va trobar ahir a la costa del Garraf és el cos del nen de 12 anys que estava desaparegut després dels aiguats de principis d'octubre. Granollers, Miquel Jarque.
7: L'Ajuntament ha decretat un dia de dol oficial aquí a la capital del Vallès Oriental. La notícia ha colpit tota la comarca, que s'havia bolcat en les tasques de recerca durant 10 dies. Els caps de setmana, amb els equips de rescat, s'havien arribat a plegar aquí gairebé un miler de voluntaris.
0: I també atenció a això. Un terç de les ajudes del govern espanyol al dièsel no s'han traslladat al consumidor, sinó que han servit perquè les gasolineres augmentessin els seus marges de benefici. Barcelona, Núria Har.
8: Això és el que diu el professor de l'Autònoma Jordi Perdiguero, que recorda una situació similar amb la guerra d'Ucraïna i que ara repeteix pel conflicte de l'Iran.
9: Perquè saben que aquesta bonificació ens permet poder cobrar un preu més elevat del que cobrarien sense la bonificació i, per tant, augmenta els seus marges.
8: En canvi, la bonificació de 20 cèntims al litre de benzina Super 95 sí que arriba a la butxaca dels consumidors.
0: Sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
10: Bon dia.
0: Bones notícies pel Barça. Torna Rafinha.
10: Després de perdre els dos partits, el brasiler s'ha tornat a entrenar amb el grup i apunta al partit de dissabte amb el Betis. També podria viatjar a Sevilla. Frenkie de Jong, al Madrid, Vinícius es queixa de la sanció de 4 partits sense jugar.
11: Tenemos que defender a los jugadores que hacemos diferente en el fútbol, como Lamin hace en Barcelona, Julián Álvarez hace en Atlético, pero al final los defensas tienen todo el derecho de pegarme todo el partido y al final la tarjeta es para mí.
10: José Mourinho, el tècnic del Madrid, també ha carregat contra el comitè de competició per aquesta mateixa sanció. Explicarem tota la polèmica que hi ha al Madrid al Catalunya Migdia.
0: Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Mariluz García, bon dia.
12: Hola, bon dia. Doncs destaquem la cua a la P7 entre la Roca del Vallès i Mollet en sentit sud a causa d'un accident. Això afecta de retruc la C-17 amb retencions de parets a Mollet per enllaçar amb la P7. També per accident aturats a la B-20, la pota sud entre el Prat i Sant Boi. En canvi, ja normalitzada la P7 a Sobirans, que ha registrat retencions quilomètriques durant el matí a causa d'una topada múltiple.
0: I ens falta el temps.
13: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Francesc Mauri, bon dia.
14: Bon dia.
0: De moment, i remarco aquest de moment, gaudim de la tranquil·litat i l'estabilitat. El cap de setmana això ja canviarà, no?
14: Doncs sí, fins dissabte al matí, temps tranquil, fins i tot fins dissabte al migdia. Dissabte a la tarda és quan canvia a les comarques de Girona primer, amb pluges que podrien ser abundants i superar els 100 litres per metre quadrat. S'anirien desplaçant cap a les comarques de Barcelona al vespre i a la nit, i de matinada, la matinada de diumenge i diumenge al matí, s'hi afegirien les de Tarragona. Diumenge passat per aigua gran part de Catalunya. Com més a prop de l'Aragó, més minses, i el Pirineu Occidental també. I atenció, perquè hem parlat de més de 100 litres al començar l'episodi, però a l'acabar l'episodi podria haver acumulacions superiors als 200. I aquest cop és en llevantada, a diferència de l'anterior. Això vol dir forts vents a la zona marítima, onatge important, temporal de mar i possibles afectacions també a la línia costanera. Però com molt bé deies, de moment tranquil·litat, i això vol dir que quan haurem d'afinar i prendre decisions serà dissabte al matí.
0: Doncs ho anirem seguint a Catalunya Ràdio i el 3Cat Info. Fins ara, Francesc, bon dia.
14: Bon dia.
13: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Les 2:06. Les pensions han entrat de ple en la campanya electoral. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat que passi el que passi a les eleccions del 29 de novembre, mentre estigui en funcions, el seu govern aprovarà l'increment de les pensions d'acord amb l'IPC i acusa el Partit Popular i Vox de voler-les retallar si acaben arribant a la Moncloa, Pilar García.
15: 9 milions i mig de pensionistes a Espanya, 1,6 milions a Catalunya, estan molt pendents del que pot passar amb els seus ingressos segons els resultats de les eleccions. Doncs bé, Pedro Sánchez aposta per aprovar l'increment que correspongui, tot i estar en funcions, guanyi qui guanyi els comicis.
3: Nuestra intención, por supuesto, es el que la revalorización de las pensiones se apruebe antes de que finalice el año. El plan, tanto de la derecha como la ultraderecha, es mentir a los pensionistas hasta el 29 de noviembre y luego, si les da la suma y pueden gobernar, recortar a los pensionistas.
15: L'augment de les pensions d'acord amb l'IPC està garantit per llei i habitualment l'últim Consell de Ministres de cada any aprova un reial de decret llei amb l'increment concret d'acord amb la dada d'inflació de novembre. Es publicarà un primer avançament el 27 de novembre i la dada definitiva el 15 de desembre. Doncs bé, el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, assegura que just després de les eleccions s'activaran els mecanismes per aprovar l'increment per al 2027. Són declaracions a Televisió Espanyola.
16: Esa actualización se va a hacer independientemente de que el Real Decreto Ley de Actualización vaya la semana después o dos días después de las elecciones, porque todavía, aunque se esté en funciones, puede operarse ese Real Decreto Ley y puede ser aprobado por la Comisión Permanente.
15: I el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, s'ha vist forçat a esvair dubtes sobre l'increment de les pensions.
4: Las pensiones son innegociables y ya, se acabó. Se actualizarán las pensiones conforme al IPC, sin duda. Garantizaremos el sistema público de pensiones, su viabilidad, sin duda.
15: I tot això perquè els últims dies tant PP com Vox han posat en dubte el sistema, la sostenibilitat i el futur del model públic, amb declaracions com aquestes de la popular Esther Muñoz i el portaveu de Vox, José María Figaredo.
17: Creo que tenemos que ser valientes y entender que el modelo hay que cambiarlo, porque el sistema actual como está no va a funcionar y va a petar.
18: El sistema de pensiones es un zombi. Es evidente que hay que llevar a cabo una reforma drástica del sistema de las pensiones. Un modelo de pensiones mixto que tenga una parte de reparto y una parte de capitalización.
15: La vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, ha defensat que el model és sòlid i robust.
0: I encara sobre la precampanya electoral, Pedro Sánchez tanca files amb la portaveu del seu partit, la catalana Montse Mínguez. El Partit Popular i també Junts per Catalunya l'han posat a la diana política les últimes hores pels negocis immobiliaris que té la seva parella. En plena polèmica, els socialistes l'han proposada perquè repeteixi com a cap de llista per llei de les eleccions del 29 de novembre, Txell Vallespí.
10: El PP intenta que el debat sobre l'habitatge giri en contra de Pedro Sánchez. Els populars denuncien que és incoherent la defensa que Montse Mínguez fa del dret a l'habitatge amb els negocis del seu marit. Segons el digital Artículo 14, la parella de Mínguez té una empresa, Nes Capital Homes, amb 6 milions d'euros en inversions immobiliàries, i el diari L'Espanyol, a més, assegura que té dues societats a Panamà. Responent a preguntes dels periodistes, Pedro Sánchez ha blindat la seva portaveu i ha carregat contra els populars.
3: Desconozco cuáles son las actividades profesionales de la pareja. A mí me sorprende mucho que el Partido Popular e incluso la señora Ayuso, con todo lo que hemos escuchado sobre su aticazo, diga que está dispuesto a abrir un debate sobre la vivienda. Bueno, pues a lo mejor esto les hace replantearse su posición.
10: Junts i especialment el PP han intentat fer gros el tema a les xarxes socials i veus com la de la madrilenya Isabel Díaz Ayuso s'hi han sumat.
19: ¿Me puede decir si su portavoz del Partido Socialista Nacional cuyo novio también tiene un novio. Si somos novios, somos todos novios. 30 pisos, que tiene más patrimonio que Jeff Bezos.
20: Montse Mínguez denuncia una persecució personal, ho deia així a Antena 3.
21: A mí el ataque personal de verdad que es lo peor que hay en política. Intentar vender que una empresa, que es una empresa familiar, lo está haciendo mal, es mentira.
20: La Moncloa, la defensa, diu que justament els decrets que ha impulsat limiten el paper dels fons voltor i dels grans tenidors. A Catalunya, el PSC tanca files amb ella i la seva federació, la de les comarques de Lleida, l'ha tornat a proposar com a cap de llista per les eleccions del 29 de novembre.
0: A tot això, Front Ampli i Podem negocien a contrarrellotge per intentar tancar una candidatura unitària que a hores d'ara sembla molt difícil. Podem donar per fet que a Catalunya hi haurà dues paperetes, la d'Esquerra amb Podem i la del Front Ampli. I Ada Colau demana anar units. Al marge de Catalunya, però, Podem tira pel dret i proposa directament a Esquerra Unida, que està integrada dins de Front Ampli, tancar acords a 10 comunitats. De moment, però, no se'n surt. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
5: Bon dia. Sí, tot i les crides a la unitat, la candidatura única cada vegada s'allunya més. A dia i mig per registrar les coalicions, els quatre partits de Front Ampli, Comuns, Més Madrid, Esquerra Unida i Moviment Sumar van per una banda i Podem i Esquerra per una altra. A Catalunya, l'entesa entre Comuns i Esquerra sembla impossible. Oriol Junqueras hi tanca la porta, però la Colau demana a Rufián que el faci canviar de parer.
22: Animo Gabriel Rufián a seguir-ho intentant amb el seu partit. Crec que Gabriel Rufián té prou ascendència, ha aconseguit una popularitat molt notòria, precisament defensant, aixecant aquesta bandera, no?, de la unitat antifeixista, i crec que ell pot encara donar aquesta batalla, i si la fa tindrà el meu suport.
5: Ho ha dit al matí de Catalunya Ràdio, mentre Podem assumeix que a Catalunya i també a Madrid hi haurà dues paperetes a l'esquerra del PSOE, però defensa que no es perdran vots. Per a la resta d'Espanya, la seva proposta passa per acordar amb Esquerra Unida anar junts a 10 comunitats, entre elles Andalusia, Castella-La Manxa o Castella i Lleó. Antonio Maillo, líder d'Esquerra Unida, que recordem està integrada al Front Ampli, diu que no es mouran i que ha de ser Podem si vol que faci el pas.
23: Izquierda Unida va a negociar desde el Frente Amplio, porque es una organización seria.
5: Ione Belarra, des de Ràdio Nacional d'Espanya, i visiblement molesta, insisteix que no pensen integrar-se al Front Ampli perquè no se'l respecta.
24: Yo entiendo que la gente esté hasta las narices y muy harta, porque hasta yo estoy muy harta. Es evidente que aquí hay otro objetivo, que es que Podemos no tenga el peso que le corresponde.
5: Un dels punts on la negociació està encara més encallada és el País Valencià, on la coalició Compromís decidirà avui mateix si s'integra al Front Ampli o fa una candidatura alternativa amb Esquerra Unida i Podem, i encara sense tenir clar el candidat.
0: I a tot això, l'expresident Artur Mas veu aquestes eleccions del 29 de novembre com una oportunitat per Junts per Catalunya. En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, Mas assegura que les aliances que s'estan tancant a l'esquerra del PSOE, tant les de Front Ampli com les d'Esquerra amb Podem, poden donar ales als juntaires, Txell Vallespí.
20: Artur Mas reivindica la força dels de Carles Puigdemont per donar veu pròpia a Catalunya, en contraposició, diu, amb l'opció Esquerra-Podem i la coalició d'esquerres del Front Ampli, amb opcions, segons diu, molt allunyades entre si.
25: Jo crec que Junts té una oportunitat, perquè hi ha un espai gran de catalanitat, de defensa dels interessos de Catalunya, de veu pròpia de Catalunya a Madrid, que crec que el que està passant per part d'altres formacions polítiques li deixen un espai lliure a Junts, que és un molt bon terreny de joc.
20: També en declaracions al matí de Catalunya Ràdio, l'expresident Artur Mas, amnistiat pel Tribunal de Comptes per les despeses del procés, lamenta que una part de la justícia s'ha fet forta per evitar a l'últim moment aplicar una llei que va aprovar el Congrés dels Diputats, i remarca que això evidencia quin peu calcen.
25: Quan el Parlament espanyol, que és el Parlament del seu país, els hi diu, escolti'm, la llei d'amnistia és aquesta, es neguen a aplicar-la i batallen fins a l'últim moment per no aplicar una llei aprovada pel Parlament del seu país. Això sona a Trump.
0: I aquest ambient preelectoral també ha marcat l'homenatge al president Lluís Companys, avui que fa 86 anys del seu afusellament a mans del franquisme. Partits, govern i institucions han lluat la seva figura a Montjuïc amb advertiments sobre l'auge de l'extrema dreta, Marta Corbalán.
26: El president de la Generalitat, Salvador Illa, el del Parlament, Josep Rull, i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, han encapçalat l'homenatge institucional que s'ha fet al castell de Montjuïc, on Companys va ser afusellat, i després al fossar de la Pedrera, on hi ha la seva tomba. Illa ha fet aquesta crida.
27: Convé en aquests moments tenir present d'on venim per no repetir els errors del passat, dels que en va ser víctima, entre d'altres, el president Companys. No? Sempre a favor dels valors democràtics, barrant el pas amb autoritarisme.
26: Esquerra, Junts, el PSC, els Comuns i la CUP han fet també les seves respectives ofrenes florals al cementiri de Montjuïc. Tots han destacat els valors democràtics de Companys i han fet crides a frenar l'extrema dreta. Amb la mirada posada en les eleccions del 29 de novembre, la secretària general dels Republicans, Elisenda Alemany, ha erigit el seu partit com el millor mur per frenar la dreta i l'extrema dreta.
1: El millor antídot per als reaccionaris, però també els únics que som capaços de garantir les llibertats del nostre país, que són les llibertats de la classe mitjana i treballadora. I per això creixem. I per això som l'esquerra nacional més forta, que no accepta lliçons de ningú.
26: El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha llançat un dard a Esquerra sense esmentar-la directament.
2: Per defensar Catalunya només hi som nosaltres. I nosaltres això ho portem incorporat en l'ADN. I més veient com alguns que podien posar per davant Catalunya posen per davant trinxeres ideològiques. Posen per davant mirar com poden salvar Espanya.
26: Turull també ha carregat contra l'Aliança Catalana, qui ha acusat de flirtejar amb els hereus dels que van detenir i entregar Lluís Companys en al·lusió a Vox.
0: A tot això, el president de la Generalitat, Salvador Illa, vol crear un fòrum permanent amb els territoris de l'antiga Corona d'Aragó, és a dir, amb les Illes, amb el País Valencià i amb l'Aragó. Ho ha dit des de Poblet, on avui els quatre governs participaven en una reunió del patronat del monestir amb la presència del rei Felip VI. Monestir de Poblet, Manel Sastre, bon dia.
6: Illa ho ha proposat davant els altres tres presidents del Partit Popular a les Illes, l'Aragó i el País Valencià, i en el que és el panteó reial de l'antiga Corona d'Aragó, aparcant les actuals diferències polítiques dels presidents, però veuen bé la proposta.
7: Per això proposo que aquesta reunió del patronat de Poblet tingui continuïtat sostinguda en el temps per convertir-se en un nou fòrum Poblet, on les nostres comunitats puguem debatre, plantejar i compartir projectes a favor de la prosperitat del conjunt d'Espanya.
6: Salvador Illa ha adaptat una frase de Tarradella sobre Catalunya, però l'ha traslladat a Espanya dient que és prou gran per a que no hi sobri ningú. Felip VI ha destacat també el potencial de cooperació entre territoris.
8: Hay aquí también un enorme potencial de cooperación entre los territorios que hoy ocupan comunidades autónomas representativas de algunas de las áreas más prósperes i desenvolupades de nostre país.
6: I l'abat de Poblet, Rafael Barruer, ha reclamat una llei pròpia per la protecció del monestir, a l'estil de la que ja es va fer per Montserrat.
9: Necessita una llei de protecció per poder mantenir-se en peu amb els instruments adients per fer-la efectiva, perquè Poblet clama per poder oferir l'esplendor de la seva bellesa.
6: Feia 15 anys que no es reunia el patronat del monestir de Poblet.
0: Així s'ha acabat el minut de silenci que s'ha fet aquest migdia a Granollers en record de la quarta víctima mortal arran dels aiguats que hi va haver a la ciutat a començaments d'aquest mes. Aquesta quarta víctima és el nen de 12 anys, veí del municipi, el cos del qual van trobar al mar ahir a prop de Sitges. Unitat mòbil a Granollers, José Antonio Rodríguez i Miquel Jarque, bon dia.
11: Bon dia a tothom. Està molt afectat a Granollers i a la comarca, i és que, de fet, el minut de silenci que s'ha fet aquest migdia tanca 10 dies de recerca infructuosa per tota la comarca. Tot el consistori de Granollers s'ha concentrat davant les portes de l'Ajuntament, aquí a la plaça de la Porxada, representants dels bombers, Mossos d'Esquadra, Creu Roja, 112, Guàrdia Urbana, i han estat presents. Encapçalant aquest acte de suport als familiars, l'alcaldessa de Granollers, Alba Barnosell, que ha volgut reconèixer també la feina dels centenars de voluntaris.
12: Durant aquests 10 dies s'ha treballat intensament des dels dispositius, dels cossos d'emergència i seguretat, i des d'aquí agrair també tota aquesta feina i les més de 700 persones voluntàries de la ciutat que també han treballat amb aquesta recerca, amb un únic objectiu: trobar-lo en vida. Però, malauradament, això no ha estat possible.
11: Per unanimitat, tots els grups amb representació a l'Ajuntament de Granollers han acordat decretar un dia de dol oficial per la mort del menor.
0: Passant gairebé 4 minuts d'un quart de 3 de la tarda. Fem una pausa i de seguida continuem amb més coses.
28: Catalunya migdia. Aquest diumenge 18 d'octubre, El Periódico té un pla molt especial. Vine amb tota la família a la festa solidària del Periódico al Zoo de Barcelona, a favor d'Afdacat. Gaudeix d'un dia al zoo amb activitats per als més petits amb entrades a preu reduït i ajuda'ns a donar suport als infants i joves amb trastorns de l'aprenentatge. Diversió, família i solidaritat. T'hi esperem!
29: Et recordo que octubre és el mes per a la sensibilització sobre el càncer de mama.
3: El teu testament pot aconseguir més bons diagnòstics i tractaments del càncer. Quan fas un testament solidari i inclous l'Associació contra el Càncer, decideixes que una part del que deixes es destini a la recerca, la prevenció i l'acompanyament de les persones afectades per càncer i de les seves famílies. El càncer pot tocar a qualsevol i el teu testament solidari és una manera d'assegurar que els teus i la societat tinguin més bons diagnòstics i tractaments en el futur. La teva vida pot convertir-se en un llegat d'esperança per moltes persones. Informa-te'n a www.eltestamentosolidario.org. El testament solidari fa per mi.
4: En este oficio llevo 30, 32 años trabajando ya,
10: Mi padre es electricista y lo hemos tenido en casa siempre.
4: Empecé a comprar en Obra Más por la comodidad y rapidez.
10: Valoro tanto el stock como el precio.
13: Buena atención al cliente, si tienes una duda te soluciona.
14: 20 anys creixent amb els que fan créixer aquest ofici. Gràcies, professionals. 20 anys construint junts. Obra Más.
15: Motivació, actitud i passió. El dimarts 20 d'octubre, Mundo Deportivo i el Departament d'Esports de la Generalitat de Catalunya celebren la 43a Gala Campions amb Valors al Gran Teatre del Liceu. Un homenatge als esportistes, entitats i clubs que han destacat per la seva trajectòria i pels seus mèrits i valors. Amb el patrocini de clubs Eurofitness, Nutrisport, CaixaBank i Aural Centres Auditius.

0: ara premi extraordinari d'Eurodreams. 50.000 euros al mes durant 30 anys.
1: Si ganas Eurodreams, todo esto es para ti.
0: Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
2: Catalunya migdia.
3: D'aquí a 9 minuts seran 2:15. Els economistes alerten que una tercera part de la bonificació dels 20 cèntims al litre de dièsel del govern espanyol no arriba a la butxaca del consumidor. Segons els experts, les ajudes han servit perquè les benzineres augmentin el seu marge de benefici. Ho han dit a la presentació d'un informe de l'Autoritat Catalana de la Competència que conclou que les gasolineres de baix cost han suavitzat l'augment del preu dels combustibles per la guerra de l'Iran. Núria Har.
4: Aquest estudi només analitza els 20 dies posteriors a l'inici del conflicte, molt abans que el Consell de Ministres aprovés els ajuts al consumidor. Però els seus autors adverteixen que les bonificacions fiscals no s'han traslladat a rebaixar els preus. El professor Jordi Perdiguero, de la Universitat Autònoma i l'Institut d'Economia de Barcelona.
5: A la benzina 95, pràcticament el 100%, si no el 100% de la subvenció, arriba al consumidor final, però en el cas del dièsel, entre un 25 i un 30% de la subvenció acaba en mans de les companyies que posen marges, perquè saben que aquesta bonificació ens permet poder cobrar un preu més elevat del que cobrarien sense la bonificació i, per tant, augmentar els seus marges.
4: L'estudi que ha analitzat 1.500 benzineres assenyala que els llocs on hi ha més d'una estació de servei fa que per aquesta competència sigui més econòmic omplir el dipòsit, sobretot a les gasolineres de supermercat i les low cost, encara que hagin apujat més els preus que les grans cadenes.
3: Anem a la informació internacional. L'escalada de la guerra d'Ucraïna al Mar Negre desestabilitza el flanc oriental de l'OTAN i amenaça la capacitat europea de protegir la navegació a la zona dels atacs russos. Romania proposa crear un comandament militar conjunt de l'aliança amb Bulgària i Turquia per fer-hi front, Xavier Vilà.
6: Les autoritats romaneses busquen 7 dels 12 tripulants d'un vaixell incendiat avui dins de la seva jurisdicció per un atac rus, com sostenia el president del país, Nichusor Dan, que adverteix que no es quedaran de braços creuats.
7: Com que han passat relativament poques hores, volem saber tots els detalls sobre què ha passat exactament. Però, sens dubte, hi haurà una reacció. Hi haurà una reacció per part de l'estat romanès.
3: Aquesta escalada bèl·lica amenaça també amb una crisi alimentària mundial, perquè Rússia i Ucraïna són els principals exportadors de cereals. Moscou, Cristina Solies, bon dia.
8: Bon dia. En les últimes setmanes, els dos exèrcits han incrementat els atacs contra embarcacions civils i ports del Mar Negre i han provocat desenes de morts i desapareguts entre les seves tripulacions. S'han vist afectats els països de la zona, com Turquia, Romania i Bulgària, tots tres països de l'OTAN, que ja han demanat una treva marítima com la que hi va haver entre 2022 i 2023. Però Vladimir Putin no en vol ni sentir a parlar. El president rus acusa Ucraïna d'haver començat aquesta escalada.
9: Les autoritats de Kiev van començar a atacar els nostres petroliers i altres vaixells que transportaven càrrega exclusivament pacífica. Així doncs, van començar a respondre-hi. I ara sentim veus de totes bandes que ens demanen que ho aturem.
8: Tot plegat preocupa no només els països limítrofs, sinó també a tota la comunitat internacional, ja que Rússia i Ucraïna són responsables d'una quarta part de les exportacions mundials de blat. En aquest sentit, Kiev acusa Moscou de voler convertir la fam en una arma de guerra i avisa de les conseqüències humanitàries que hi haurà si continua fent impracticable la navegació pel Mar Negre.
3: I mentrestant, Xavi, el govern d'Ucraïna afirma que s'ha restablert el funcionament del servei d'internet per satèl·lit Starshield l'endemà que se'n limitessin les capacitats.
6: Sí, Kiev vol explicar dels Estats Units sobre els motius d'una interrupció que diuen ha afectat les missions amb drons al front militar contra Rússia.
3: I la Unió Europea, que fa pinya amb Ucraïna i critica l'enduriment de la postura de Donald Trump en relació amb la guerra. S'ha evidenciat en l'inici d'una cimera on els líders dels 27 no volen cedir en qüestions tan capdals com els actius russos bloquejats. Però és que la majoria de socis retreuen al president nord-americà aquest nou gir respecte a Kiev. Alguns avisen que caldrà més implicació comunitària per guanyar i acabar amb aquest conflicte. Brussel·les, Bruno Forte, Amires, bon dia.
10: Hola, bon dia. El canceller alemany Friedrich Merz ha rebutjat les pretensions als Estats Units de gestionar els actius russos congelats a Europa.
11: Aquests actius han estat congelats a Europa i han de romandre congelats a Europa. Això és cosa nostra i ho decidirem nosaltres.
10: Com que Rússia ha incomplert la treva energètica anunciada per Trump, el primer ministre suec, Ulf Kristersson, dona suport a Ucraïna perquè torni a bombardejar refineries de petroli russes.
12: Han de limitar els diners que Rússia pot guanyar de les exportacions. Per això, També diem que l'acord pel dièsel entre els Estats Units i els russos és un mal senyal.
10: El contrapunt el posa el primer ministre de Bulgària, Roman Radev, agraeix que Trump hagi retirat les sancions al dièsel rus.
13: Sabeu quin és el nostre problema ara mateix a Europa? Els elevats preus dels carburants. Qualsevol pas que serveixi per reduir-los i garantir la nostra competitivitat serà apreciat.
10: I Letònia ha demanat sacrificis econòmics per ajudar Ucraïna.
14: És una cervesa menys per cada europeu a l'any. Crec que ens ho podem permetre. Però Ucraïna ho necessita ara. Nosaltres bevem menys i allà se salven vides.
10: Vol convèncer els socis europeus perquè enviïn més diners a Kyiv.
3: I encara en la informació internacional, el Brasil aprova la setmana laboral de 5 dies, una reivindicació històrica i que a la vegada es converteix en una victòria legislativa per Lula da Silva 10 dies abans de la segona volta de les eleccions presidencials. El Senat ha aprovat una reforma que limita la feina a un màxim de 40 hores setmanals i que garanteix 2 dies de descans, Albert Manyà.
7: Aquest canvi no implicarà retallades salarials, s'aplicarà de forma gradual en els pròxims mesos i el govern calcula que beneficiarà 37 milions de treballadors. El president del El Senat, David Alcolumbre, ho ha celebrat.
15: A primera vista, pot semblar un canvi subtil. Però per aquells que es lleven d'hora, agafen un autobús ple de gent, fan la seva jornada laboral i tornen a casa al final del dia, aquest canvi és enorme.
7: Però els que més ho han celebrat han estat els senadors progressistes que han cantat el nom de Lula després de la votació. El president brasiler Lula da Silva ho considera una victòria per als treballadors i a la vegada és molt conscient que el pot beneficiar en la seva cursa per retallar distàncies respecte a Flávio Bolsonaro, que ara per ara lidera totes les enquestes. Justament el candidat ultraconservador havia criticat sempre la possibilitat d'una setmana laboral de 5 dies, però ara el seu partit hi ha votat a favor, argumentant que la majoria de treballadors en són partidaris.
3: 2 minuts i seran 2:45 de la tarda. Tornem a Catalunya perquè els veïns que encara queden al conegut com el Bloc Papallona, a Barcelona, s'han declarat en vaga de lloguers. No pagaran res més al seu propietari, que és el fons d'inversió neerlandès New Amsterdam Developers, perquè denuncien que està expulsant els veïns de tota la vida per poder fer negoci amb el lloguer d'habitacions, encara que per llei això no està permès. Aquest fons ja ha buidat 6 dels 12 habitatges del bloc i ara els veïns que encara hi viuen reclamen a l'Ajuntament que expropiï l'edifici per poder-s'hi quedar pagant un lloguer social, Sara Riera.
16: Es diu Bloc Papallona, però és el drama de moltes famílies de Barcelona i de moltes altres ciutats europees. Aquest fons d'inversió, que té una desena d'edificis a Barcelona, té diverses denúncies per saltar-se el topall de preus i especular amb l'habitatge. Aquests veïns a l'Eixample asseguren que el mateix fons els ha dit que no els renoven els contractes perquè no tenen el perfil d'inquilí que volen. Ara s'han organitzat amb el Sindicat d'Habitatge Socialista per intentar que marxin ells. Anna Olestí és una de les afectades.
17: Debilitant la seva posició en aquesta negociació per forçar que acceptin un preu de venda molt per sota del mercat, és a dir, l'expropiació del Bloc Papallona a benefici zero.
16: El problema d'això, però, és que per llei l'expropiació es paga a preu de mercat i, per tant, l'Ajuntament hauria de decidir si li convé comprar aquest bloc o un altre per reubicar els veïns. En tot cas, és un fet que la compra d'habitatge per part de l'administració és ara mateix un dels instruments més rellevants que hi ha per poder ampliar el parc públic. Just avui, la presidenta d'Habitat 3, Carme Trilla, ha avançat que un informe de l'Observatori Metropolità ha calculat com en els últims 10 anys Catalunya ha incorporat al seu parc gairebé 9.000 pisos amb el dret de tanteig i retracte.
18: La política de compra és una de les més efectives de forma immediata per resoldre els problemes emergents, com els que tenen aquests llogaters, però també els d'oferta que tenim pels que no tenen pis.
16: Alerta, però, que el que l'administració busca sempre són compres per sota del preu mitjà del mercat.
3: En punt, 2:45 de la tarda. Una vacuna d'ADN contra un bacteri molt comú. Uns nanorobots per combatre un tipus de càncer molt poc freqüent. I un programa per famílies per millorar la salut mental dels infants. Aquests són 3 dels 80 projectes en recerca d'aquest any que financia la Fundació La Caixa, que aporta una inversió que supera els 32 milions d'euros, Mònica Mas.
19: Sí, d'aquests 80 projectes que es finançaran, 36 d'aquests són fets a Catalunya, com el de la Universitat de Girona, que està desenvolupant una vacuna basada en ADN per reduir les infeccions pel bacteri Klebsiella. Es tracta d'un un patogen molt comú que conviu en la nostra microbiota i que, si prolifera, es pot fer resistent als antibiòtics, provocar asèpsia i mort. De fet, cada dia al món mor una persona a causa d'aquest bacteri. La investigadora d'aquest projecte, la Mireia López, explica en què consisteix la vacuna d'ADN.
20: Seleccionar de Klebsiella, doncs, aquelles parts que el bacteri té a la seva superfície i que creiem que és més important bloquejar-lo. Llavors, donar en el nostre cos la informació genètica perquè pugui estimular el sistema immune i crear aquestes defenses.
19: Aquest any, per primera vegada, es donen també ajuts i finançament per projectes de promoció de la salut. Destaca, per exemple, el treball de la Universitat Autònoma de Barcelona per promoure eines per fomentar la salut mental dels infants. L'objectiu és donar aquestes eines als pares perquè tinguin una bona relació amb els seus fills i puguin prevenir problemes emocionals que acabin derivant més endavant en un trastorn mental.
3: Malestar a la Ribera d'Ebre per la manera com la Generalitat aplica les alertes de protecció civil en cas de temporals. Els ajuntaments es queixen que gairebé sempre se'ls inclou el mateix grup que el Montsià i el Baix Ebre, però el clima que tenen és diferent. Tortosa, Jordi Barranca.
21: La gota que ha fet vessar el got és la gestió del tancament de les escoles fa tot just dues setmanes. Àngels Llombard, alcaldessa de Rasquera.
22: No mos ho desdiu, saps? Mos doneu una responsabilitat a les 10 de la nit o a les 11 i a les 8 del matí ens la traieu. Ja s'havien pres unes opcions, ja s'havia informat a la població. Els problemes són en el moment en què t'has de desplaçar. O siguem valents i no fem desplaçaments innecessaris. Utilitzem la lògica.
21: El nord i el centre de la comarca ho subscriuen i demanen tenir en compte les diferències orogràfiques i climàtiques. Francesc Barbero i Rubén Viernes, alcaldes de Flix i Móra d'Ebre.
23: L'AEMET, en els seus mapes, recull aquesta diferenciació del litoral, prelitoral i interior. La Terra Alta i el nord de la Ribera d'Ebre som ja clarament una zona d'interior i això es nota a nivell climàtic. En canvi, doncs el Meteocat i la Generalitat fa servir la base comarcal.
24: I crec que estem fent un mal ús a vegades del sistema d'alertes, quan a vegades la gent, quan li enviarem l'alerta, ja no s'ho creurà, que és el que jo crec que ara comencem a tindre aquest neguit, no? De, ostres, doncs és que no està ni por.
21: Tot per aconseguir que es fili més prim amb l'abast territorial de les mesures.
3: I les altes temperatures, la simultaneïtat i la virulència dels focs han marcat la campanya d'incendis forestals d'aquest estiu passat. Els bombers de la Generalitat han treballat en un total de 450 incendis que han afectat una superfície de més de 4.800 hectàrees, prop de la meitat, el foc de la Bisbal d'Empordà i les Gavarres, Marriera.
16: El nivell màxim del pla Alfa per risc extrem es va activar durant 36 dies aquest estiu. El juliol va ser el mes més crític. Durant 12 dies, els bombers van treballar simultàniament en 10 grans incendis, fet que va obligar a repartir recursos. I a més de la simultaneïtat, la virulència d'aquests focs va provocar pirocúmuls, grans núvols formats per fum, vapor i partícules que poden provocar nous focs. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio Gerard Marc, sotsinspector del GRAF.
25: Any rere any estem tenint episodis joves o comportaments que cada vegada van a més. Si ens fixem amb els fenòmens de piroconvecció, amb la formació de pirocúmuls, doncs el que abans era un fet puntual, unes quantes campanyes, doncs ara cada any tenim uns quants incendis que ens generen pirocúmuls o ens generen algun fenomen de piroconvecció.
16: En aquesta campanya també s'ha demostrat que els Pirineus són també una zona vulnerable per les altes temperatures i les tempestes elèctriques que van provocar incendis de llamps en zones d'alta muntanya. El 15% dels focs han estat provocats per llamps i la resta es vinculen directament a l'activitat humana, ja sigui per negligència, accidents o focs intencionats.
3: Passant 4 minuts de dos quarts, fem una pausa i de seguida la cultura.

0: Fàcil de pronunciar.
1: A Madrid havia explicat Francesc 1000 vegades i era francès.
2: Sex.
1: Francesc.
2: Sex.
3: ¿Cómo?
1: Francesc.
4: ¡Fàbregas, que no me sale!
5: O cada uno me llama como quiere.
0: La tarda de Catalunya Ràdio. Catalunya migdia.
6: Passant 5 minuts a dos quarts.
7: Once upon a time, there was a girl named Matilda.
8: Hi, Dad.
9: Get in the car, Melinda.
6: Danny DeVito recull avui el gran premi honorífic del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges. Ho fa acompanyat dels seus dos fills, amb qui ha presentat la pel·lícula Drac, rodada en família. Sitges, Marc Garriga.
10: Danny DeVito està en plena forma als 82 anys. Estrenarà a finals del 2026 un nou film de la saga Jumanji i també es manté actiu com a productor, que és el paper que juga a Drac, coproduïda amb el seu fill i protagonitzada per la seva filla, una comèdia hilarant, però també molt fosca. A la tarda rebrà el Gran Premi Honorífic i també ha vingut a celebrar els 30 anys de Matilda, que va dirigir i protagonitzar. Ha confessat la seva fascinació pel cinema de terror des que era petit, de Lon Chaney a Roger Corman o Vincent Price, i després de 55 anys de carrera ha triat quin personatge de tots els que ha fet el representa millor.
11: M'encanta anar a totes, i per això destaco sempre el pingüí, perquè Tim Burton em va permetre actuar de manera... de manera molt boja. Em fascina aquella mena d'òpera sobre la reencarnació i m'agradaria fer més coses com aquella, arriscades.
10: Però vaja, diu que està obert a nous projectes que suposin un repte per a ell, però també a fer d'home gran tranquil assegut en un Porsche al costat d'Arnold Schwarzenegger, amb qui va rodar als anys 80 i 90 Els bessons peguen dues vegades i Junior.
6: I ara, un llibre. Una novel·la gràfica, Relaciones peligrosas, amb text de Koldo Azpitarte i dibuixos de Miquel Bau, i que recupera el llegat del neurocientífic i Premi Nobel de Medicina Santiago Ramón y Cajal a través del relat de la seva secretària Katie Lewy. Òscar Callau.
12: La també bibliotecària i traductora va tenir una vida convulsa. Afiliada al Partit Comunista durant la República, després de la Guerra Civil es va haver d'exiliar al Moscou de Stalin i al Pequín de Mao. Als anys 70, poc abans de la mort de Franco, va tornar a Madrid, on va escriure la biografia Así era Cajal. A partir d'aquest text, Koldo Azpitarte ficciona la vida de Ketty en un guió farcit de dades històriques que agafa ritme gràcies als dibuixos minimalistes de Miquel Bao.
13: Nosotros queríamos hablar de la historia de la neurociencia, queríamos hablar del proceso de gestación del libro de Ketty en Así era Cajal, que recupera un poquito la figura de Cajal que había sido apropiada por el franquismo.
14: Era un libro que tiene muchísima información. Tiene muchos personajes, muchos cambios de espacio, transcurre a lo largo de un largo periodo de tiempo. Entonces, lo que queríamos era que el dibujo no le pusiese ninguna barrera a eso.
12: Relaciones peligrosas al publica Norma Editorial.
6: I ara música.
15: Me'ls han pres per una dama, filla del rei francès.
6: Perquè avui arrenca a Manresa una nova edició de la Fira Mediterrània, la 29a. Aquest gran aparador de les arts d'arrel s'allargarà fins diumenge amb 85 propostes de diferents disciplines que es podran veure en una vintena d'espais de la ciutat de Manresa. L'obrador d'arrel, que s'ha convertit en la nineta dels ulls de la fira, ha impulsat més de 100 projectes en 5 anys. Manresa, Nàtia Dell.
16: Pel director artístic del festival, Jordi Foses, tenim obrador per anys.
17: Impulsant i donant suport als artistes per la creació, però alhora generant tota una xarxa per buscar doncs, espais de creació, circuit pels projectes, i realment n'estem molt contents.
16: Entre els espectacles que es poden veure, l'ombra de la libèl·lula declara poc una barreja de circ i dansa que aborda la identitat personal i la transmissió generacional.
18: La protagonista és una noia que es diu Eleonor, un moment de canvi on ella reflexiona sobre tota aquesta motxilla que porta heredada a nivell d'identitat amb tots aquests patrons heredats de la família, buscar una mica la seva pròpia identitat.
16: En dansa Catalan Washing amb el ballarí i coreògraf Pere Seda i amb música, cançons que il·luminen carrers de Luca, polifonia tradicional amb una mirada contemporània. L'espectacle inaugural d'aquesta nit és Terra de Guapes, de la cantant valenciana Sandra Montfort.
6: I una cosa més abans dels esports. Sílvia Munt dirigeix el clàssic d'Arthur Miller Panorama des del pont al Teatre Goya de Barcelona. El muntatge, protagonitzat per David Selvas i Laura Conejero, reflexiona sobre com el poder condiciona les relacions, Marta Vives.
19: Diu Sílvia Munt que Arthur Miller és un expert en disseccionar el nucli patològic de l'ésser humà i que ens recorda qui som i com som.
20: Sap tocar justament el moll de l'os d'allò que repetim d'una manera
2: destructiva, dècada a dècada.
19: En el drama Panorama des del pont situa l'acció als suburbis portuaris de Nova York a meitats del segle XX, 10 anys després de la Segona Guerra Mundial. En aquest

0: decorat aborda el drama dels immigrants il·legals, tan vigent com ha recordat David Selvas.
1: I potser ara amb molta més violència per la pujada de les extremes dretes, és que no... Com que ens ho han promès tot, hi ha gent que pensa que es pot emportar el porc sencer, no?
0: I a partir d'aquí, una història sobre el poder, la lleialtat, la masculinitat i les conseqüències dels desitjos ocults. Panorama des del pont s'estrenarà el 22 d'octubre i es podrà veure al Teatre Goya fins al 29 de novembre.
2: Catalunya migdia. Des de bé fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
3: Bona tarda.
2: El Barça recupera Rafinha.
3: Després de perdre's dos partits, torna el màxim golejador de l'equip.

0: s'ha centrat ja en els pròxims 10 dies, on tindrà 3 partits molt exigents: el partit que juga al camp del Betis, partit de Lliga, el partit del PSG de Champions i el clàssic de diumenge que ve. I a l'entrenament d'avui, la imatge han estat dos retorns esperats, el de Rafinha i el de Frenkie de Jong, Ramon Salmurri.
1: Que han fet ja tota la sessió d'entrenament amb la resta dels seus companys. Comencem amb el cas de Rafinha, que és especialment significatiu perquè l'Aia, des que es va lesionar amb el Brasil a l'aturada de seleccions, no havia tornat a entrenar amb la resta dels seus companys. El futbolista vol ser aquest dissabte a la Cartuja, partit contra el Betis, partit especialment complicat contra el tercer rival al campionat de Lliga, i per això avui ha participat d'aquesta sessió d'entrenament, una sessió que tampoc és que hagi sigut molt extensa, més aviat breu, però Rafinha l'ha fet amb la resta dels seus companys. A partir d'aquí és el torn de Hansi Flick decidir si veu el futbolista en òptimes condicions per almenys acompanyar la convocatòria a la resta dels seus companys. També hi ha el cas de Frenkie de Jong, que avui també s'ha entrenat amb la resta dels seus companys. En aquest sentit, Hansi Flick ja va expressar en la prèvia del darrer partit que la idea era que pogués entrar a la llista de convocats de cara a aquest partit a la Cartuja, dissabte a 6:45 de la tarda contra el Betis. Precisament per ser un partit important i dissabte a la tarda, l'equip ha fet un canvi de plans seguint les directrius del tècnic Hansi Flick. Demà entrenarà a la tarda a partir de 4:45, a 2:45 la roda premsa de Hansi Flick, a 4:45 l'entrenament, i després viatge cap a Sevilla, concentració el mateix divendres a la nit, per ser ja el dissabte al matí a la capital andalusa.
0: Doncs demà sentirem Hansi Flick, el més destacat aquí al Catalunya Migdia, i una roda de premsa on segurament confirmarà aquests retorns que ens explicaven ara el Ramon Salmurri de Rafinha i de Frenkie de Jong. I avui el Barça encara s'ha confirmat la samarreta especial que l'equip durà el dia del clàssic. Serà amb un logo dissenyat pel raper Tyler, The Creator, que sona així. I said...

0: Ja sabeu que abans dels clàssics o pels clàssics masculins sempre es tria un cantant per lluir el seu logo. Aquest ha estat el cantant per al clàssic del 25 d'octubre, però la samarreta s'estrenarà el dia abans, ho farà el femení, que jugarà partit de Lliga amb el Granada. Entrem de ple amb el Real Madrid perquè tenen molta teca allà dins. Guanya el partit de Champions, el Madrid, ho va fer ahir, però Mourinho segueix a la seva.
1: Se hacen cosas sin vergüenza ya. El gato ya no está escondido, el gato ya va por libre. Dos horas antes del partido, un jugador tiene que saber que tiene cuatro partidos de suspensión.
0: El gat ja no està amagat, és una expressió que tradueix Mourinho del portuguès. El Madrid acabava d'imposar-se ahir 3-4 al camp de la Roma i José Mourinho tornava a carregar, com ara sentíeu les tintes, contra els àrbitres i ara ho fa per la sanció a Vinícius, que recordem es perdrà els propers 4 partits, Marcos García.
2: Sí, no només Mourinho, el Real Madrid està empipat amb la sanció a Vinícius pels 4 partits i també per les formes, amb l'anunci, com dius, menys de 2 hores abans del partit ahir contra la Roma. La percepció al Bernabéu és que tot els va en contra i Mourinho també veu fantasmes.
1: ¿Quieres matar un jugador 2 horas antes del partido? No me parece normal. Pero en este momento ya me parece normal, porque en este momento el gato ya no está escondido. Esta historia de Vinicius 2 horas antes del partido, saber que tiene 4 partidos de suspensión, no merece comentarios. Los madridistas no son estúpidos y yo haré todo lo posible para abrir los ojos a la gente.
2: L'explicació és que les sancions dels partits de Lliga sempre s'anuncien els dimecres, normalment és al migdia, però ahir va ser a la tarda quan es va fer l'anunci perquè el dilluns era festiu a l'Estat i això va fer endarrerir tots els terminis. Els 4 partits són 2 per estirar el cabell al jugador del Villarreal, Saliba, i 2 més per les protestes de Vinícius a l'àrbitre. El protagonista, Vini, també pensa malament perquè creu que sempre li toca a ell el rebre.
3: Contra Vini tot és molt fàcil perquè la gent de l'altre equip va dir que està bé, la premsa va dir que està bé també, però jo quiero entender, solo quiero entender eso. Tenemos que defender a los jugadores que hacemos diferente en el fútbol, como Lamin hace en Barcelona, Julián Álvarez hace en Atlético, y así puedo decir mucho más jugadores. Los defensas tienen todo el derecho de pegarme todo el partido y al final la tarjeta es para mí.
2: Vinícius es perdrà doncs el clàssic del 25 d'octubre, però també es perd els partits de Lliga contra el Sevilla i també el del Racing de Santander, tots els al Bernabéu, i contra el València a Mestalla.
0: Tot aquest show de les reaccions a la sanció de Vinícius passava només uns minuts, recordem, després de guanyar el camp de la Roma.
2: 3-4 al camp de la Roma, els italians guanyaven 3-1 després d'una hora de joc. Mourinho va anar fent canvis, Endrick per Vini, Guler per Dumfries, Bernardo per Tchouaméni, Carreras per Cucurella i finalment Espí per Diomandé. Al minut 83 encara guanyaven els romans 1-3, 3-1 en aquest cas, gol d'Espí aleshores després d'un córner. 2 minuts després anota Endrick, també després d'un córner, i al 90 Rüdiger també remata un servei de cantonada. Els canvis, l'empenta final. I aquesta pilota aturada van salvar el Madrid, que té 6 punts en 2 partits de Champions i és 8è.
0: Doncs fa una estona que parlàvem amb el Ramon Salmurri del Barça, com s'està preparant per a aquests partits exigents. Un d'ells, el del Betis, que jugarà dissabte al camp dels andalusos, que segurament recuperarà Rafinha, i els andalusos que arribaran a aquest partit en un moment esplèndid.
4: No he llorado de milagro, la verdad. Ha sido espectacular y para eso nos hicimos futbolistas, ¿no? Y soñábamos con estas noches, ¿no?
5: Contra equipazos que están en sus ligas intratables y es una pasada.
0: Doncs aquests que sentiu són Álvaro Vallés i Marc Bartra, després de la victòria del Betis ahir a la nit, 3-2 contra el Porto, els andalusos que van tornar a jugar un partit de Champions a casa després de 21 anys, David Ubac.
6: I amb un golàs d'Àlex Blaurana Abde i la sentència de penal disco, els de Pellegrini van remuntar el partit i sumen ara 6 punts dels 6 possibles en el seu retorn a la Champions. Una victòria compla doncs de confiança a la plantilla bètica, que com dèiem rep el Barça a la Lliga aquest proper dissabte, demà passat. Els sevillans afirmen que el millor està per arribar, alhora, però, són plenament conscients de la dificultat del partit contra els de Hansi Flick. Sentim ara el tècnic, Manuel Pellegrini, i els futbolistes Isco, Valles i Bartra, també.
7: Estamos pensando en el partido contra Barcelona el día sábado.
8: Conviene un hueso duro de roer, el líder también, pero bueno, 2-2 y seguimos soñando, ¿no?
9: Si el equipo sigue así, en esta línea, con este crecimiento, ojalá podamos seguir viviendo muchas noches de Champions aquí.
7: Como digo, los veo entrenar y eso mismo me permite a mí hacer variantes, tener rotaciones, sin haber 11 titulares.
5: Y siento que lo mejor aún está por llegar, eso es un sentimiento increíble.
6: Dissabte, 6:45, aquest Betis-Barça a l'estadi de la Cartuja de Sevilla.
0: tanquem tot el tema relacionat amb la Champions explicant que aquesta segona jornada de la fase Lliga ens ha deixat un rècord de gols. Entre els dos dies s'han fet 78 gols, més de la meitat ahir a la nit. I destaca Montserrat la golejada del Liverpool contra el LASK austríac.
10: 6-3 de l'equip d'Iraola amb gol d'Araujo, jugador del Barça cedit a l'equip anglès, i un hat-trick de Barcola. També va fer 6 gols l'Aston Villa contra Fenerbahçe, que no va marcar. En el duel de banquetes d'ex-blaugranes es va imposar Gio van Bronckhorst amb el Feyenoord 3-2 contra el Comodo Cesc Fàbregas. I el pròxim rival del Barça a la Champions, el PSG de Luis Enrique, es va imposar 2-4 al camp del Manchester City. Al descans, els francesos guanyaven 0-3, però 2 gols de Haaland van fer trontollar el marcador amb victòria patida per al PSG. Ousmane Dembélé va firmar un gol i una assistència amb l'equip francès i es defensava així de les crítiques recents, tot fent broma.
2: Si tenia ganes de posar les coses a lloc, no, de cap manera. Hi va haver l'aturada de seleccions i després me'n vaig anar de vacances. De fet, potser en demano més. Si continuaré de vacances aquest cap de setmana, és possible. Potser fins al mes de març. Això és cosa del míster.
10: Dimarts que ve a París, PSG-Barça, primer contra segon classificat de la fase Lliga de la Champions. La resta de resultats de la jornada d'ahir a la Lliga de Campions inclouen el triomf del Bodo Glimt contra el Borussia Dortmund 1-0, l'Stuttgart va golejar 0-3 contra l'Sloven i el Shakhtar es va imposar a l'AEK d'Atenes per 3-1.
0: La pausa, parlem del Lleida Club de Futbol, perquè està completant un inici de temporada de rècord, i no només pel que passa al terreny de joc, sinó també per tot el seguiment que està tenint per part dels aficionats. El nou Lleida juga l'última categoria del futbol català i el que està vivint en l'àmbit social supera totes les expectatives, Isaac Vilalta.
11: Doncs sí, com dius, més enllà dels resultats esportius, el que crida l'atenció és la gestió del club i la resposta dels aficionats. En el primer partit com a local, diumenge passat a l'històric Camp d'Esports i en un partit de quarta catalana, hi van assistir gairebé 5.000 espectadors. I atenció a l'última xifra de socis actualitzada aquesta setmana. 4.674. És la més alta del segle XXI i supera la de l'última temporada en què el club va jugar a la segona divisió. El tècnic de l'equip és Roger Lamesa.
12: Primer de tot m'agrada tenir un record per tota aquella gent que segueix el Lleida, que ha seguit el Lleida i que avui no ha pogut gaudir del que tenim. Em venen al record, òbviament, periodistes com el Dani. Em venen al record molts jugadors i em ve el record, doncs, els meus familiars i els familiars de molts aficionats que ben segur que avui haguessin pogut o haguessin volgut gaudir d'aquest dia amb la família amb qui solien anar a l'estadi.
11: Recorda el tècnic pel nostre company Dani Badia, a Lleida, que ha guanyat els dos partits jugats fins ara, 2-5 i 8-0. Aquest diumenge jugarà a Sudanell.
0: Menys de 9 minuts, seran les 3 de la tarda. Ara farem una pausa i després...
13: Oigo comentarios de gente que no me conoce de nada que dice, no, está, es que quiere irse, quiere que le echen. Hostia, es gente, para decir eso de mí, es un desconocimiento tan absoluto de mí como persona y profesional.
0: Aquest és Roberto Íñiguez, tècnic de l'Uni Girona, a la roda de premsa d'ahir, després de guanyar el partit, però ell continua enfadat amb el món.
14: Catalunya migdia. De fer arribar el gas natural al nostre país el 1965 a fer-ne servir el 2026 a 17 centrals de cicle combinat per generar electricitat i que la nostra energia estigui disponible quan la necessitis. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Every day.
15: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
16: Nou Lletres, fira amb més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. Nou Lletres, Nou Lletres, que deu ser una fira de...
17: Expo Ocasió, home...
16: Clar, Expo Ocasió, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim, Expo Ocasió.
14: Torna Expo Ocasió Girona. Els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Fornells de la Selva.
18: A Catalunya ens inspirem en la tradició per crear avantguarda. Compartim roses i llibres, fem pinya, encenem correfocs i celebrem els genis d'ara i de sempre. Aquí la creativitat ens empeny a construir impossibles i a viure la cultura més autèntica al carrer. Sent la nostra cultura, viu Catalunya. Generalitat de Catalunya.
15: Aquest any amb Rosa dels Vents, viu un Halloween terroríficament divertit en família. Reserva a turismeenfamilia.com i gaudeix d'un cap de setmana d'infart en què tremolaràs de riure amb el nostre túnel del terror, el ball de zombis i moltes més activitats en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com. Tot allò que realment importa. Motivació, actitud i passió. El dimarts 20 d'octubre, Mundo Deportivo i el Departament d'Esports de la Generalitat de Catalunya celebren la 43a Gala Campions amb Valors al Gran Teatre del Liceu. Un homenatge als esportistes, entitats i clubs que han destacat per la seva trajectòria i pels seus mèrits i valors. Amb el patrocini de clubs Eurofitness, Nutrisport, CaixaBank i Aural Centres Auditius.
19: Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer.
20: Inflat de tant compra bé pel nostre aniversari amb el 50 que torna en la crema de cacau i avellanes Nutella d'un quilo. Compren una i la meitat et retorna en un cupó que et dona per molt. Fins al 26 d'octubre a Carrefour.
21: Entre la contemplació i l'abisme.
15: L'OBC presenta per primera vegada al país Chant of Gratefulness de Basques, una peça nova profundament meditativa.
21: I com a contrapunt, la quarta de Shostakovich, feroç, grotesca i sense concessions.
15: Entrades a auditori.cat.
22: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
15: Catalunya Ràdio.
22: Som 3CAT.
15: Som 3CAT.
0: 5 minuts i les 3 de la tarda. Parlem de l'Eurolliga perquè el Barça rebrà demà el campió, l'Olympiacos. Ernest Macià.
23: Sí, la notícia d'aquest matí, Lai, és que el Barça recupera Justin Minaya, el penúltim jugador que li quedava per recuperar. Ja només hi ha Macundú lesionat i, per tant, amb aquesta plantilla i amb un Barça que de moment ha guanyat més partits que no pas ha perdut, demà rebrà el campió d'Europa. El Barça és el millor en alguns aspectes, en tirs de camp, un dels millors també en no perdre pilotes, però és el pitjor equip en agafar rebot. I en això feia autocrítica Alexander Sekulić, el tècnic.
24: Aquest equip nostre té molt talent. El que ens falta és aprendre a jugar més en defensa, tots junts, a l'una, i executar allò que entrenem, executar bé el pla de partit.
25: Things we want to execute on defense, whatever is the plan we have.
23: L'Olympiacos a terra d'aquí una hora i mitja a Catalunya arriba després de remuntar fa dos dies 25 punts en contra a la pista del València.
0: I a les últimes hores, Ernest, hem sabut que l'entrenador que inicialment volia el Barça aquest estiu s'ha quedat ja sense feina.
23: Doncs sí, estava escrit, ho sabia tothom en el món del bàsquet, que el Bascony Galbiati ha deixat de ser entrenador, aquest és el nom al qual et referies, i bé, el Barça el va voler fitxar, però en la negociació el Bascony volia 1 milió d'euros, el Barça oferia menys, i el Bascony per orgull se'l va quedar alhora que tenia ja signat el seu substitut, Perasovic, i això ha passat doncs just ara, només començar la temporada. Han pogut al·legar que el Bascony és un dels equips que és a la part baixa de l'Eurolliga, però ara mateix el Bascony és líder de la Lliga ACB. Ve de guanyar la Copa l'any passat i de ser el tercer millor equip de la fase regular, i per tant, amb 4 partits a fora consecutius, el Bascony ho ha vist ideal per fer fora el seu entrenador. El futur de Galbiati ara mateix és incert, probablement passa per Itàlia. Milà és un equip on ell va començar, doncs també està a la part baixa, i veurem què acaba succeint. De moment sembla clar que Galbiati no entrenarà el Barça aquesta temporada.
0: De moment no. Ahir primera victòria de la penya d'aquesta temporada a la CB.
23: Sí, 96-75 davant d'un bon Morabanc Andorra fins al descans. A la segona part, Ricky Rubio 12 assistències, la Provítola 14 punts, Àlex Reyes 17 amb 5 de 8 amb triples, van ser decisius per donar la primera victòria, atenció, de la penya, la primera aquesta temporada a la Lliga CB.
0: I ahir per fi l'Uni Girona, victòria, la primera, o vaja, victòria, va debutar amb victòria a l'Eurocup, però sentíem abans de la pausa Xavi Soler, el seu tècnic, que no estava gaire content.
26: Sí, tot i que va arribar la primera victòria de la temporada oficial, a més de pallissa, 77-49 contra l'Ostrava. És veritat que l'Ostrava va demostrar un nivell fluixíssim de bàsquet, amb només 8 jugadores, perquè tenien 4 jugadores lesionades, i més enllà d'estar content per haver aconseguit la primera victòria oficial de la temporada, el tècnic Roberto Íñiguez el que està és molt preocupat amb l'equip.
27: ¿Cómo puedo estar contento con 0-3 en Liga y jugando todavía como jugamos? Como entrenador no puedo estar contento. ¿Hemos ganado? Sí, pero ya está, a seguir. Sí que es verdad que hay algún progreso en la ejecución de alguna cosa, alguna idea defensiva que ha ido mejor, pero nada más. Vosotros veis la situación del equipo, hemos jugado con 8 hoy, ¿eh? O sea, si creéis que yo puedo estar contento, no me podéis ver feliz, ni decirme felicidades, ni felicidades de qué.
26: Moment tens, doncs, en aquest Uni Girona, en aquest inici de temporada. Veurem si aquest dissabte, en el pròxim partit de Lliga a la pista de l'Araski de Vitòria, un dels equips de la zona baixa, arriba la primera victòria també a la Lliga Femenina.
0: El tècnic tortosí Toni Gerón amplia la seva llista d'èxits en les seves aventures a l'estranger. Aquest cop ha estat al Japó, on ha guanyat la medalla de bronze als Jocs Asiàtics, Carles Vila.
1: Es tracta de tot un rodamons amb experiència com a seleccionador a països com a Tunísia o a Sèrbia. El Japó ha aconseguit una bona progressió des que es va fer càrrec de l'equip al 2024.
3: Aquesta medalla ha sigut important perquè feia 16 anys que no aconseguíem cap medalla dins dels Jocs Asiàtics i feia més de 44 anys que no es guanyava a Corea amb un partit als Jocs Asiàtics. I el fet de seguir-ho a casa realment ha suposat una bona dosi de moral per a l'equip, més enllà també de que el partit va ser donat en obert per la televisió. Feia 2 anys des dels Jocs Olímpics de París que no es feia cap partit amb vol en obert, i ha suposat un acabant amb medalla i jugant a casa, doncs, evidentment ha suposat un reconeixement per als jugadors, un reconeixement per a l'esport.
1: Toni Gerona té clara l'objectiu a llarg termini, sempre centrat en la gran fita per l'handbol japonès, que és la classificació per als Jocs Olímpics del 2028.
0: I avui en handbol hi ha partit del Barça, David.
24: A 6:45, Dinamo de Bucarest-Barça, quarta jornada de la Champions, i el Mundial d'Hockey Patins del Paraguai. A 7:45, Espanya així la partit de quarts de final.
0: Doncs fins aquí el repàs a l'actualitat esportiva. A 7:00, com sempre, més esports al tot costa, i ara, com sempre també, seguim el Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.

0: Microseu ja és partner específic de Iopos, una nova manera de gestionar el teu negoci.
1: Si tens una empresa orientada a l'hostaleria o del sector de la bellesa, tenim la solució que necessites. Una opció totalment adaptada a la normativa de programes informàtics de gestió.
0: Iopos permet gestionar múltiples locals, terminals de venda o venedors, amb múltiples tarifes i totes les estadístiques que necessites per gestionar el teu negoci en temps real, així com la possibilitat de quiosc de prevenda i de reserves i comandes en línia.
1: A més, ho tindràs tot al núvol i et podràs connectar des d'on vulguis i amb el dispositiu que vulguis, amb poca inversió en equips i l'avantatge de finançar-los.
0: El funcionament és molt simple, amb quotes de pagament per ús, perquè sàpigues sempre què et costa. I recorda que amb Iopos, al teu restaurant, bar, cafeteria, sala de festes, perruqueria o estètica, tindràs moltes possibilitats de creixement. Ah, i podràs fer còpies de seguretat automàtiques perquè estan incloses al preu.
1: Microseu, solucions informàtiques a la seu, al carrer de Josep Solueta, número 21. Al telèfon 973 35 36 53 o al correu electrònic info@microseu.cat.
2: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
3: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
4: Ui, quin fred que tinc a casa meva.
5: Esclar, noia, com vols no tenir fred amb aquestes finestres velles i sense un bon aïllament?
4: I què puc fer?
5: Doncs trucar a Vidres Fermín. Ara, a més, Persiana Cerdanya s'ha unit amb ells per oferir-te la solució més completa. A Vidres Fermín i Persiana Cerdanya som experts en finestres d'alumini, PVC, fusta, aïllament tèrmic i tot tipus de persianes. A més, som distribuïdors oficials de Velux. Canvia les teves finestres, estalvia en calefacció i finança la teva reforma còmodament.
4: Doncs no m'ho penso més. Ara sí que podré menjar els meus formatges a la fira tranquil·lament i sense passar fred a casa.
5: Troba'ns al carrer de Sant Armengol 6062 de la Seu d'Urgell o truca al telèfon 973 36 0745. Vidres Fermín i Persianes La Cerdanya et desitgen una bona fira de Sant Armengol.
6: Dona vida a les teves idees amb Construccions a Fulco. Cuidem al mínim detall totes les teves reformes, banys, cuines, interiors i exteriors. Convertim els teus pensaments en realitat i les teves idees preferides en part del teu dia a dia. Fes un cop d'ull a la nostra pàgina web. Analitzem, dissenyem i construïm el teu projecte i, si vols, pots veure el resultat abans de començar l'obra amb una imatge visual. Descobreix alguns dels nostres treballs al nostre Instagram, apulco.sl. Som experts en fusteria i els nostres acabats són de pel·lícula. Construccions Apulco desitja una molt bona fira de Sant Armengol.

0: Sents que és moment de tornar a sentir-te bé? Vols perdre pes per cuidar la teva salut? Vols millorar la teva qualitat de vida, viure amb menys estrès i reduir el dolor? Vols recuperar l'energia perduda? O potser vols deixar de banda les molèsties digestives i els problemes intestinals? Potser vols calmar i revertir els símptomes d'una malaltia o de la teva situació de salut? O tenir un son reparador i llevar-te descansada? Vols prevenir o tractar la simptomatologia de la menopausa? O potser vols regular el teu cicle, calmar els dolors menstruals o preparar-te per l'embaràs? Soc Martina Ferrer, nutricionista i experta en psiconeuroimmunologia. T'acompanyaré perquè et converteixis en la líder de la teva salut. T'ho posaré fàcil. Aprendràs a deixar enrere dietes restrictives i a triar amb llibertat allò que a tu et va bé. Em trobaràs al Centre Fita de la Seu d'Urgell, al carrer Bisbe Iglesias Navarri, número 15, tots els dimecres. Pots reservar la teva cita trucant o enviant un WhatsApp al 684-452-820.
1: El teu bany està antiquat? Encara tens rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina estan a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa?
2: No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot.
1: Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Amb el nostre servei de finançament instantani, inicia la reforma avui mateix i fracciona el pagament.
2: Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.
1: Estiu 3000 et desitja una bona fira de Sant Ermengol.
3: La UNED és la universitat amb els campus més grans d'Europa. Et permet estudiar sense limitacions i al teu propi ritme. Pots escollir entre més de 30 graus i dobles graus i gaudir de la seva metodologia semipresencial. Matrícula oberta a UNED.es. El termini finalitza el 21 d'octubre. Més info al centre associat de la Seu d'Urgell, telèfon 973-35-16-19, a la web unedseudurgell.es i a les xarxes socials. UNED, la teva universitat pública.
4: Vens a la Fira de Sant Ermengol? Doncs passa't pel Xaloc. Al Xaloc hi trobaràs esmorzars de forquilla, menús diaris, varietat i bona cuina. I els divendres i dissabtes toca pizza, fetes amb base artesana d'elaboració pròpia, perquè una bona pizza es nota. I si et ve de gust gaudir del Xaloc des de casa, també tenim servei a domicili a la Seu d'Urgell i als barris de Sant Pere, Poble Sec i Sant Antoni. Ens trobaràs a l'avinguda de Salòria número 40 de la Seu d'Urgell. Xaloc, arrels i tradició. Aquesta Fira de Sant Ermengol, passa't pel Xaloc.

0: Mira, ja ve el camió d'Ameia per arreglar la canonada del carrer. Aquesta gent no paren mai.
1: És que Transports i Excavacions Meia sempre són allà on cal. Per cert, saps que no només fan obra pública?
0: Ah, sí?
1: Si has de fer alguna reparació grossa a casa teva, Meia està a la teva disposició per a treballs d'exterior, tasques amb maquinària, paviments, paviment imprès, murs d'escullera...
0: Doncs mira, fa un temps que he d'arreglar un mur i m'aniria bé. A on els puc trobar?
1: Són al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell, a prop de la carretera N260. O els pots trucar al 973 35 15 33. Transports i Excavacions Meia. Sempre al teu servei.
2: Quan necessites potència, fiabilitat i servei, necessites Vitasa. Vitasa, únic servei oficial Iveco, Iveco Bus i Incar a la Seu i comarca. Des de l'Iveco Daily fins a l'S-Way, passant per l'Eurocargo, una àmplia gamma pel transport de mercaderies i passatgers. Potència, fiabilitat i economia a les teves mans. I quan toca mantenir el teu vehicle a punt, mecànica, electricitat, planxa i pintura, tria els millors professionals. Ens pots trobar a la carretera N260, quilòmetre 225,7, al barri de Sant Pere, a la Seu d'Urgell, telèfon 973-350-379. Informa't de les nostres campanyes, ofertes i vehicles en estoc i molt aviat noves i més grans instal·lacions tècniques a Montferrer, amb nous serveis. Vitasa, sempre al teu costat. Vitasa et desitja una molt bona fira de Sant Ermengol.

la història del torró té un nom, Torrons Vicenç. I és que a Torrons Vicenç, des de 1775, guardem l'autèntica tradició torronaire. Torrons Vicenç, un referent en tradició, qualitat i innovació. Visiteu la nostra botiga Torrons Vicenç, on trobareu tots els nostres torrons i especialitats. I també la xocolateria de Xocolata Jolong, que des del 1770 elabora xocolata artesanalment. Ens trobareu al carrer de Sant Domènec, davant del parador de turisme. Torrons Vicenç i Xocolata Jolong us desitgen una molt bona fira de Sant Armengol.

0: Ostres, Laura, t'ha quedat espectacular el bany.
1: Gràcies. Està fet amb materials a l'Urgell. Em van ajudar des del principi. Rajoles, mobles, sanitaris...
0: Ai, jo també voldria fer un canvi a casa meva, però només de pensar-hi se'm fa difícil.
1: Justament per això te'l recomano. Jo només vaig explicar el que volia i em van assessorar amb molta professionalitat. A més, són distribuïdors oficials de Roca. Qualitat assegurada.
0: M'encanta, t'ha quedat preciós. Em sembla que hi aniré.
1: Ah, i recorda que pots trobar materials a l'Urgell a l'avinguda Guillem Graell número 26 de la Seu, amb aparcament inclòs.

0: A la Seu d'Urgell hi trobaràs Celícies, un establiment lliure de gluten on tothom pot gaudir de bons productes i un espai acollidor.
1: Celícies, l'única cafeteria amb productes sense gluten de la ciutat.
0: T'oferim aliments dels millors obradors i també d'elaboració pròpia, sense lactosa i amb opcions veganes. A més, pots fer-nos comandes personalitzades i donem servei a l'hostaleria i la restauració.
1: Visita la nostra botiga especialitzada amb una àmplia varietat d'articles sempre lliures de gluten. I participa en els nostres tallers de cuina amb places limitades.
0: Celícies, la cafeteria i botiga de la Seu d'Urgell amb productes lliures de gluten. Som al carrer Major número 51. Al telèfon 973 35 15 50. També ens pots trobar al correu info@celícies.cat i a Instagram i Facebook.
1: Celícies et desitja una bona fira de Sant Ermengol.
2: Joieria Sangra, al vostre servei des de 1968. Tres generacions ens avalen. Professionals del sector en la venda i reparació de joieria i rellotgeria. Són distribuïdors oficials de Sandoz, Viceroy, Lotus i Casio, entre d'altres. Disposem d'una àmplia gamma en joieria de tallers d'artesania catalana. També som centre de servei certificat per marques com TAG Heuer, Longines, Certina, Hamilton i Tissot. Ens podeu trobar per la fira a l'estand davant del nostre establiment al carrer Sanot número 7 amb una selecció dels nostres productes juntament amb una demostració de l'ofici de rellotger. Joieria Sant Grau desitja una molt bona fira de Sant Ermengol.
3: El valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
4: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició. Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
3: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
4: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig

0: mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
1: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
0: Tota la informació i més al nostre web menjatlaltorgell.cat.

0: A Peusa sabem que és aviat, però no esperis que arribi de nou la calor. Quan arribi l'estiu, arriben les presses i també les esperes per instal·lar l'aire condicionat. Anticipa't, instal·la'l ara i gaudeix d'una casa fresca quan arribi la calor. A més, si contractes abans del 30 de novembre, t'estalviaràs 80 euros en la instal·lació. Perquè a Peusa ens mou el teu benestar.
1: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
2: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
3: Quan necessites potència, fiabilitat i servei, necessites Vitasa. Vitasa, únic servei oficial Iveco, Iveco Bus i Incar a la Seu i comarca. Des de l'Iveco Daily fins a l'S-Way, passant per l'Eurocargo, una àmplia gamma pel transport de mercaderies i passatgers. Potència, fiabilitat i economia a les teves mans. I quan toca mantenir el teu vehicle a punt, mecànica, electricitat, planxa i pintura, tria els millors professionals. Ens pots trobar a la carretera 260, quilòmetre 225,7, al barri de Sant Pere, a la Seu d'Urgell, telèfon 973-350-379. Informa de les nostres campanyes, ofertes i vehicles en estoc i molt aviat noves i més grans instal·lacions tècniques a Montferrer, amb nous serveis. Vitasa, sempre al teu costat. Vitasa et desitja una molt bona fira de Sant Ermengol.

0: Estic cansada del mobiliari que tinc a casa. Per molt que netegi, es veu brut de tan bé que és.
1: I per què no busques un canvi? T'has assabentat de la liquidació de productes que fa Mobles Butxaca amb fins un 40% de descompte?
0: Què em dius?
1: I això no és tot. Artifoc i Ultimate Design es traslladen a Mobles Butxaca i també incorporen Mueble Design i nous proveïdors per oferir encara més opcions i sempre amb la millor qualitat.
0: I tot això aquí? A la Seu?
1: Sí, i a més han preparat un aparador especial amb motiu de la Fira de Sant Armengol.
0: Doncs ara mateix hi vaig, que necessito un sofà nou.
1: A més de mobles i complements, Mobles Butxaca ofereix fusteria a mida, mobles d'estoc ràpid i servei d'interiorisme. També et permet visualitzar els projectes en simulació 3D i disposa d'opcions de finançament.
0: Doncs sí que necessito un canvi.
1: Mobles Butxaca, al carrer Regència d'Urgell 9, us desitja una molt bona Fira de Sant Armengol.

0: Descobreix els teus podcasts de proximitat amb Ràdio Seu.
1: A l'apartat de Ràdio a la Carta de la nostra pàgina web, radioseu.cat, hi trobaràs una àmplia varietat de programes d'entrevistes, entreteniment, música, esports, cultura, salut, medi ambient, tecnologia o mascotes, entre d'altres, fets per gairebé una quarantena de col·laboradors de casa nostra.
0: I també pots estar sempre al dia. Els nostres podcasts informatius recullen minut a minut les notícies més rellevants de la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu.
1: A punt per iniciar el teu viatge sonor? És fàcil. Visita la nostra pàgina web www.radioseu.cat i entra a l'apartat de Ràdio a la Carta. Explora allà tota la graella de programes disponibles, selecciona el que més t'agradi i escolta'l. Així de fàcil.
0: Segur que tenim el podcast perfecte per a tu. També a Spotify i iVox. Busca'ns.
2: Dale, Pepu.

0: Has de donar el teu vehicle de baixa? Recuperacions Vallès. Avisa'ns i et solucionem el problema amb el teu vehicle. Te'l recollim de franc i papers al moment. Som centre autoritzat del tractament. Recuperacions Vallès. Fa reformes a casa teva? Tenim sacs, contenidors i pateres per a empreses i particulars. Fem serveis de torogrua, transports i camió grua. Recuperacions i contenidors Vallès. Busquen recanvis o rodes d'ocasió pel teu cotxe? Pregunta'ns i arregla'l. També comprem ferralla, metalls i bateries d'automoció. Vallès, centre gestor del reciclatge a la Seu d'Urgell i Rodalies, amb més de 70 anys al servei de tots vosaltres. Som al barri de Sant Pere, número 23, direcció carretera Puigcerdà. També ens pots trobar al telèfon 973 35 07 54 o a vallesgruesicontenidors.com. Vallès, un servei de qualitat al millor preu.
1: Si vius en qualsevol municipi de l'Alt Urgell, amb Alt Urgell Fibra pots gaudir dels millors serveis de connexió de banda ampla amb fibra òptica o internet inalàmbric, al millor preu i amb servei de proximitat. També t'oferim telefonia mòbil amb la nostra marca Pirineus Mòbil. Si ets una empresa, informa't dels nostres serveis personalitzats per a professionals, tant d'internet com de telefonia. Per més informació, posa't en contacte amb nosaltres al correu info@alturgellfibra.cat o bé trucant al telèfon 873 450 400. També podeu consultar els nostres serveis a la pàgina www.alturgellfibra.cat. Alt Urgell Fibra us desitja una molt bona fira de Sant Ermengol.
2: El fred de l'hivern s'apropa a l'Alt Urgell. Vols el màxim confort a casa? A Escrivà Multiserveis t'ajudem a aconseguir benestar i eficiència des del primer dia. Som especialistes en instal·lacions, electricitat, fontaneria i calefacció. Treballem amb les primeres marques i fabricants. Passa't a l'aerotèrmia i substitueix la teva antiga caldera de gasoil. Aprofita les ajudes CAES i els avantatges de l'IRPF i no et preocupis pels papers. Nosaltres ens encarreguem de tot. Multiplica l'estalvi recolzant el teu sistema amb plaques fotovoltaiques i bateries. I recorda, a Escrivà Multiserveis també fem reformes de banys i tancaments d'alumini i PVC. Truca'ns al 973 35 38 00 o vine a veure'ns al carrer Llorenç Tomàs i Costa 69 Baixos a la Seu d'Urgell. Escrivà Multiserveis, la teva llar, eficient i en bones mans.
3: La UNED és la universitat amb els campus més grans d'Europa. Et permet estudiar sense limitacions i al teu propi ritme. Pots escollir entre més de 30 graus i dobles graus i gaudir de la seva metodologia semipresencial. Matrícula oberta a UNED.es. El termini finalitza el 21 d'octubre. Més info al centre associat de la Seu d'Urgell, telèfon 973 35 16 19, a la web unedseudurgell.es i a les xarxes socials. UNED, la teva universitat pública.
4: Grup Valira, el teu servei multimarca 5 estrelles de la Seu d'Urgell i comarca. Aquesta fira de Sant Ermengol ens trobaràs a la plaça de Joan Sansa de la Seu d'Urgell, on exposarem les novetats de les nostres marques. Volkswagen, Ford i Audi i una gran selecció de vehicles de gerència i seminous. Descobreix tot el nostre stock a grupvalira.net, al nostre perfil a Instagram o visita'ns a les nostres instal·lacions a la carretera de Lleida. Grup Valira, el teu servei multimarca 5 estrelles de la Seu d'Urgell. Aquesta fira de Sant Ermengol, vine a veure'ns i aprofita els preus especials. Grup Valira et desitja una molt bona fira de Sant Ermengol.

Pirineu, la teva perruqueria canina de confiança. Ara, a les nostres noves instal·lacions, molt més amples i còmodes, oferim el nou servei d'ozonoteràpia per cuidar la pell i el pèl de la teva mascota de forma natural. Els millors serveis, la millor atenció i el tracte més carinyós per als teus fidels companys. Si encara no ens coneixes, visita'ns. Estarem encantades d'assessorar-te. Ens trobaràs a l'Avinguda del Salòria número 66, Baixos. O també ens pots enviar un WhatsApp al 621 24 88 74. Inu Pirineu, la teva

0: al polígon industrial de la Seu d'Urgell, parcel·la 11, davant mateix de la carretera N260. Telèfon 973-350182. Fustes Grau i Grau us desitja una molt bona fira de Sant Ermengol.
1: Nova clínica dental a la Seu d'Urgell, Clínica Dental Graell.
2: Som una moderna clínica on combinem un servei integral d'odontologia avançada amb les últimes tecnologies i un tracte personalitzat per donar una millor solució en cada cas, aconseguir la salut oral i retornar el somriure al pacient.
1: Oferim els serveis d'ortodòncia conservadora, odontopediatria, endodòncia, implants i pròtesis dentals, estètica i blanquejaments, ortodòncia infantil i per adults, tecnologia 3D i escanejat digital.
2: Fem promocions i sortejos que es publiquen al nostre Instagram i a Facebook. Seguiu-nos.
1: Tota la informació la podeu cercar a la pàgina web clinicadentalgraell.com o al telèfon 973-35-18-60. Ens podeu trobar al carrer Bisbe Iglesias Navarri 15, en unes instal·lacions molt confortables perquè us sentiu com a casa.
2: Clínica Dental Graell us desitja molt bona fira de Sant Ermengol.

Ràdio Seu és un referent informatiu del Pirineu a internet. Segueix l'actualitat de la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu a radioseu.cat o a les xarxes socials Facebook, Twitter i Instagram.

0: De la llet t'ho expliquen.
1: Són molt sofisticats els animals, eh?
2: Més que algunes persones.
0: Sí, sort que anem al butlletí i ens ho talla, això. Espero que no es coli cap vaca al butlletí, eh? Feu el favor de tancar-les.
3: Ja, gràcies.
4: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
5: Bona tarda, us informa Manel Elias. La Junta Electoral Central obre expedient al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per la compareixença que va fer al Palau de la Moncloa per convocar les eleccions generals del 29 de novembre. Vox va denunciar l'acte del 5 d'octubre argumentant que havia sigut un míting i ara la GEC investigarà si Sánchez va vulnerar els principis de neutralitat, objectivitat i igualtat. Si conclou que el líder socialista es va saltar la legislació electoral, el podria sancionar. Més notícies, Txell Ortiz.
6: El govern nord-americà rectifica i no retransmetrà en directe l'execució de l'oficial de l'exèrcit dels Estats Units condemnat per la matança a la base de Fort Hood. Ho ha anunciat Donald Trump en un missatge a la xarxa Truth Social, la seva, i el president nord-americà ha anunciat que els familiars de les víctimes sí que podran assistir en directe a l'execució que durarà i que durà a terme un escamot d'afusellament. El condemnat, el major Nidal Mali Hassan, va disparar contra els seus companys a la base militar i va matar 13 persones i en va ferir 32.
5: L'excàrrec de la Generalitat, Emili Dragone, acusat d'afavorir la cimentera en l'afarge de Montcada i Reixac al Vallès Occidental, nega davant del jutge que emetés informes ambientals favorables a la companyia. A la segona i última sessió del judici del cas de l'Audiència de Barcelona, el que va ser el cap de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic de la Generalitat, ha declarat que va aprovar la llicència el 2015 de l'afarge amb informes antics perquè l'activitat industrial era la mateixa que ja s'havia autoritzat anteriorment.
7: En els meus 43 anys i mig de prestació de serveis a la Generalitat, sempre he actuat ajustant-me a les instruccions dels meus superiors jeràrquics, a el que estava previst a les normes i als procediments, i amb absolut respecte a les resolucions judicials.
5: La Fiscalia demana 2 anys de presó per a Dragone per avalar irregularment l'autorització ambiental de la cimentera.
6: L'Audiència de Girona ha condemnat a 6 anys i mig de presó un home per haver abusat sexualment de 3 menors amb discapacitat a Olot, a la Garrotxa, entre els anys 2018 i 2019. Girona, Núria Pereira.
8: Bona tarda. L'acusat ha reconegut que abordava les víctimes pel carrer i es guanyava la seva confiança en mentides, com ara que coneixia les seves famílies. També ha reconegut que els oferia diners perquè anessin fins a la seva botiga, les portava al magatzem i allà els feia els tocaments. 2 de les víctimes tenien 17 anys i l'altra en tenia 16. Tots ells eren menors amb una discapacitat intel·lectual del 65%, que segons la Fiscalia era coneguda i notòria. En principi se li demanava una pena de 14 anys de presó. Finalment la Fiscalia, l'acusació i la defensa han arribat a un acord per aplicar-li l'atenuant de dilacions indegudes per tot el temps que el cas ha trigat a arribar a judici. Se l'ha condemnat a 6 anys i mig per 3 delictes d'abús sexual a menors i 3 delictes de corrupció de menors. Núria Pereira, Catalunya Ràdio, Girona.
5: El col·lectiu mèdic de Girona ha reclamat avui que el govern espanyol desencalli el pla urbanístic de la zona on s'ha de fer el nou Hospital Trueta abans de les eleccions del 29 de novembre. Fèlix Martín, bona tarda.
9: Hola, bona tarda. L'aprovació del pla urbanístic ho condiciona tot i per això el vicepresident del Col·legi de Metges de Girona, Josep Vilaplana, hi mana la pressa.
10: I ara ens trobem en una situació en què això pot perillar, en el sentit de que això és clau perquè hem de desencallar aquest projecte urbanístic de Salt, tant sí com no, perquè si hem d'esperar a una nova constitució d'un nou govern, etc, etc, nous ministres, bla, bla, bla, doncs ens en podem anar tranquil·lament a la primavera que ve.
9: Els metges també reclamen que 7 de cada 10 habitacions al nou Trueta siguin individuals i no al revés, i creuen del tot insuficients les 900 places de pàrquing que hi ha previstes. Fèlix Martín, Catalunya Ràdio, Girona.
5: I ara als esports, Sergi Andreu.
2: El Barça ja prepara el proper partit de Lliga dissabte al camp del Betis. Ho fa amb Rafinha i Frenkie de Jong, que avui ja han fet l'entrenament amb el grup, tot i que la sessió de camp ha estat curta. D'altra banda, el club blaugrana ha anunciat que la firma Golf Wang, creada pel raper Tyler, the Creator, lluirà a la samarreta del primer equip del Clàssic, el Barça-Madrid, el 25 d'octubre. El dia abans, el dia 24, Golf serà present a la samarreta del femení en el partit de Lliga contra el Granada. En handbol, el Barça juga aquesta tarda a 6:45 a la pista del Dinamo de Bucarest, en partit de la quarta jornada de la Champions. I en hoquei patins, la selecció espanyola masculina, amb 9 jugadors catalans, disputa avui a 7:45 del vespre els quarts de final del Mundial d'Assumpción, al Paraguai, davant de la selecció de Xile.
4: Fins aquí les notícies.
11: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
12: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
13: Bona tarda, són les 5:05. La pagesia del Pirineu s'ha afegit aquest dimecres a la tractoria de la manifestació que el sector ha organitzat a Barcelona, on hi van arribar al llarg del dia mitjançant diverses columnes de tractors i autocars per dir prou davant la situació crítica que travessa el sector. Una d'elles havia sortit a primera hora des d'Oliana, tot sumant agricultors i ramaders d'Alta Urgell i de comarques veïnes, i també se'n va fer, pel que fa al nord de Catalunya, des de Sallent, Vic, Santa Llogaia del Guetjamà. Unió de Pagesos, sindicat principal agrari del país, ha xifrat la participació en uns 200 tractors i més de 1.000 representants del sector, denuncien factors com l'augment de costos i la permissivitat amb les importacions des de fora de la Unió Europea, i denuncien que els estan ofegant, i per això demanen mesures com un gasoil professional i més protecció al sector. Un dels parlaments de la jornada d'ahir va ser per part de l'agricultura de l'Alt Urgell, Laia Angrill, actual responsable de Joves d'Unió de Pagesos, que es va mostrar molt crítica amb les polítiques agràries actuals a Catalunya, perquè creu que segueixen veient la pagesia i el món rural només com un decorat, i va aprofitar la presència a Barcelona per denunciar la promoció i expansió de la fauna salvatge protegida enfront de la ramaderia extensiva, un dels problemes que més preocupa i indigna la pagesia del Pirineu. Angrill recordava que, de fet, ahir mateix molts mitjans d'àmbit català tornaven a fer referència a favorable als ossos, al llop i al linx, amagant els molts danys que aquests animals estan causant a la ramaderia extensiva del Pirineu. El darrer ple de l'Ajuntament de la Seu ha aprovat per unanimitat la formalització d'un agermanament amb la Daire de Hausa, un assentament de la República Àrab Democràtica Sahrauí, als camps de refugiats de Tindouf, Algèria. La proposta presentada per l'equip de Govern Compromís ha rebut el suport de la resta de grups, Junts, Esquerra Republicana i la CUP. L'alcalde urgellenc Joan Barreda agraeix l'adhesió de tota la corporació i ha desitjat que aquest vincle de molts anys continuï. Per part dels grups, des de Junts, han celebrat també que es formalitzi aquesta cooperació que hi ha hagut sempre, tot i que lamentat que en anteriors ocasions hi ha hagut d'altres intents d'agermanament que no han fructificat. D'altres ciutats, per Esquerra Republicana, Mariana Lamolla ha confirmat que estan completament d'acord amb aquest agermanament, però demana que es pressioni perquè aquest compromís polític del que es parla sigui també adoptat per part del govern espanyol, que els darrers anys ha anat en la direcció contrària del dret d'autodeterminació. Ha reconegut per primer cop la sobirania del Marroc sobre el Sàhara Occidental. Finalment, per la CUP, Núria Valls mostrava el ple suport a aquest agermanament i agraïa la tasca feta per Pirineu amb el Sàhara. I tot coincidint amb la fira de Sant Ermengol, el dia abans, avui, la Seu d'Urgell presenta un nou projecte anomenat l'Ermengolet de la Seu, una iniciativa turística i gastronòmica amb la implicació, entre altres, de menjar l'Alt Urgell, que pren com a fil conductor la figura del bisbe Sant Ermengol i el territori que l'envolta. La presentació és a les 8 del vespre a la sala de Sant Domènec, qui neix amb vocació de convertir-se en una acció amb identitat pròpia capaç d'apropar la història, la cultura i el patrimoni i de promocionar els productes locals. Entre els primers que volen comercialitzar hi ha una galeta amb la imatge de Sant Ermengol i elaborada amb mantega cadí i un altre ingredient característic de la zona que es donarà a conèixer aquest vespre. També s'han preparat ja diversos articles de marxandatge com tasses, imants i d'altres productes vinculats al protagonista Sant Ermengol. L'acte, com dèiem, és a les 8 del vespre a la sala de Sant Domènec. I els esports, el Club Karate Pirineus de la Seu d'Urgell ha sumat al seu palmarès dues medalles més al Campionat de Catalunya de Karate. L'edició d'enguany s'ha disputat a Sant Celoni, el Vallès Oriental, en les categories cadet júnior i sub-21, i Caterina Comella s'ha proclamat campiona de Catalunya júnior femenina, aconseguint la medalla d'or i confirmant la seva bona progressió. A la mateixa categoria, Sara Beal ha obtingut la medalla de bronze. També van participar pel Club Urgellenc Magda Servat, Mireia Martín i Pep Mitjana, que van disputar dues rondes en cada cas. Des del club han valorat la bona evolució de tots ells. I el Cadet Circuit FE 2026 és a punt de finalitzar i alguns rànquings definitius ja es coneixen. És el cas del de curses verticals. Lídia Puyols s'ha proclamat nova campiona femenina, acompanyada al podi per Jana Martín i Rafael Robert. En sènior masculí, Jordi Gallego ha sumat al seu palmarès un nou títol, seguit d'Àlex Muñoz i de Xavier Hernández. El rànquing júnior de verticals, la nova campiona femenina és Noa Caubet, i en júnior masculí ha guanyat Oriol Espert, seguit de prop per Eric Caliart i Carvalero. També es coneix els resultats del Circuit FE Petit. En categoria xics femenina ha guanyat Jana Cesena i també han entrat als llocs de podi Ona Calvet i Xènia Viliella. I en xics masculí el campió és Roger Vilana, seguit de Miquel Vall i Roc Tous. En marrec, Siris Pallas ha esdevingut la campiona femenina per davant de Júlia Calvet i Aina Cartagena. I finalment, el podi de marrecs masculí el conformen Aniol Ballester, Gali Boazís i Marc Manzano. Aquest cap de setmana passat s'ha disputat la penúltima prova del Cadí Circuit FE. És la primera edició de la Xafonada, que s'ha estrenat com a cursa amiga i és la primera presència del solsonès al Circuit FE. El guanyador masculí ha estat Josef Taitai, acompanyat del podi per Llei Moreno i Marc Malet, els dos del trail solsonès, i en categoria femenina ha guanyat en aquesta primera edició Núria Majorel per davant d'Ingrid Soler i Mireia Castellà. Ja només queda una cursa, és la Marató de Beaumont, i es disputarà la setmana que ve, dissabte dia 24, amb sortida i arribada a Organyà. Les inscripcions segueixen obertes.

0: I un apunt més d'esports per comentar que l'Atlètic Club Escaldes farà història d'aquí a poca estona pel futbol andorrà i pirinenc, perquè esdevindrà el primer equip del Principat que disputa la fase de grups de la Conference League, la tercera competició europea de clubs. Fa poques setmanes va aconseguir la classificació i avui tindrà el debut. A 3:45 del vespre jugarà el primer partit d'aquesta fase contra el Mjölby a Suècia. I pel que fa al temps, pendents ja del cap de setmana de fira, amb previsions una mica millors que les que havia a començament de setmana. Encara es manté la previsió d'inestabilitat, però els darrers mapes apunten que no arribaria fins dissabte a la tarda i que no seria una pluja tan intensa com s'havia anunciat inicialment. De cara a dissabte a la tarda sí que s'espera pluja intensa, sobretot a la Catalunya central, però els mapes actuals apunten que aquesta intensitat no arribaria a la seu, malgrat que sí que hi hauria algun ruixat. Per demà a la tarda i dissabte al matí s'espera tranquil·litat, alternança de sol i núvols.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Joieria Sangra, al vostre servei des de 1968. Tres generacions ens avalen. Professionals del sector en la venda i reparació de joieria i rellotgeria. Són distribuïdors oficials de Sandoz, Viceroy, Lotus i Casio, entre d'altres. Disposem d'una àmplia gamma en joieria de tallers d'artesania catalana. També som centre de servei certificat per marques com Takeuer, Longines, Certina, Hamilton i Tissot. Ens podeu trobar per la fira a l'estand davant del nostre establiment al carrer Sanot número 7 amb una selecció dels nostres productes juntament amb una demostració de l'ofici de rellotger. Joieria Sant Grau us desitja una molt bona fira de Sant Ermengol.
1: Saps que al Pirineu tenim una cervesa pròpia amb el caràcter de Baviera? Sí, és el Gall Negre. Per la Fira de Sant Ermengol no deixis de provar el Gall Negre, la cervesa d'aquí que triomfa arreu. Perquè les cerveses artesanes del Gall Negre s'elaboren seguint la llei de puresa alemanya i les seves varietats s'han guanyat fins a 8 medalles al prestigiós Barcelona Beer Challenge. Encara no l'has provat? Doncs a què esperes? Pots trobar el Gall Negre als nostres dos estants a la Fira de Sant Ermengol. Som a la plaça dels Oms, davant la catedral, i al passeig Joan Brudeu, dins la Fira de Formatges Artesans del Pirineu. Per la Fira, el Gall mana. Descobreix i gaudeix el Gall Negre, la cervesa del Pirineu amb el caràcter de Baviera. El Gall Negre, la cervesa oficial de la Fira de Sant Ermengol.
2: El valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
3: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició. Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
2: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
3: A més, amb motiu del desè aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
2: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
3: Tota la informació i més al nostre web menjatlalturgell.cat.
4: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
5: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
1: Quan necessites potència, fiabilitat i servei, necessites Vitasa. Vitasa, únic servei oficial Iveco, Iveco Bus i Incar a la Seu i comarca. Des de l'Iveco Daily fins a l'S-Way, passant per l'Eurocargo, una àmplia gamma pel transport de mercaderies i passatgers. Potència, fiabilitat i economia a les teves mans. I quan toca mantenir el teu vehicle a punt, mecànica, electricitat, planxa i pintura, tria els millors professionals. Ens pots trobar a la carterena 260, quilòmetre 225,7, al barri de Sant Pere, a la Seu d'Urgell, telèfon 973-350-379. Informa't de les nostres campanyes, ofertes i vehicles en estoc i molt aviat noves i més grans instal·lacions tècniques a Montferrer, amb nous serveis. Vitasa, sempre al teu costat. Vitasa et desitja una molt bona fira de Sant Ermengol.

0: Apeu-se, sabem que és aviat, però no esperis que arribi de nou la calor. Quan arribi l'estiu, arriben les presses i també les esperes per instal·lar l'aire condicionat. Anticipa't, instal·la'l ara i gaudeix d'una casa fresca quan arribi la calor. A més, si contractes abans del 30 de novembre, t'estalviaràs 80 euros en la instal·lació. Perquè Apeu-se ens mou el teu benestar.
1: Ara, Cuginer és més a prop teu. Cuginer S.A., empresa de referència en tractors i maquinària agrícola, ha obert un nou taller a Pons, a la carretera de Calaf. T'oferim un servei de postvenda més ràpid, més proper i més avançat. Pots trobar totes les dades al web cuginer.cat. Des de sempre, al teu costat i ara també a Pons.

0: de tu.
1: Grup Valira, el teu servei multimarca 5 estrelles de la Seu d'Urgell i comarca. Aquesta fira de Sant Armengol ens trobaràs a la plaça de Joan Sansa de la Seu d'Urgell, on exposarem les novetats de les nostres marques, Volkswagen, Ford i Audi, i una gran selecció de vehicles de gerència i seminous. Descobreix tot el nostre stock a grupvalira.net, al nostre perfil a Instagram, o visita'ns a les nostres instal·lacions a la carretera de Lleida. Grup Valira, el teu servei multimarca 5 estrelles de la Seu d'Urgell. Aquesta fira de Sant Armengol, vine a veure'ns i aprofita els preus especials. Grup Valira et desitja una molt bona fira de Sant Armengol.
2: Ostres, Laura, t'ha quedat espectacular el bany.
3: Gràcies. Està fet amb materials a l'Urgell. Em van ajudar des del principi. Rajoles, mobles, sanitaris...
2: Ai, jo també voldria fer un canvi a casa meva, però només de pensar-hi se'm fa difícil.
3: Justament, per això te'l recomano. Jo només vaig explicar el que volia i em van assessorar amb molta professionalitat. A més, són distribuïdors oficials de Roca. Qualitat assegurada.
2: M'encanta, t'ha quedat preciós. Em sembla que hi aniré.
3: Ah, i recorda que pots trobar materials a l'Urgell a l'avinguda Guillem Graell número 26 de la Seu, amb aparcament inclòs.

Sents que és moment de tornar a sentir-te bé? Vols perdre pes per cuidar la teva salut? Vols millorar la teva qualitat de vida, viure amb menys estrès i reduir el dolor? Vols recuperar l'energia perduda? O potser vols deixar de banda les molèsties digestives i els problemes intestinals? Potser vols calmar i revertir els símptomes d'una malaltia o de la teva situació de salut? O tenir un son reparador i llevar-te descansada? Vols prevenir o tractar la simptomatologia de la menopausa? O potser vols regular el teu cicle, calmar els dolors menstruals o preparar-te per l'embaràs? Soc Martina Ferrer, nutricionista i experta en psiconeuroimmunologia. T'acompanyaré perquè et converteixis en la líder de la teva salut. T'ho posaré fàcil. Aprendràs a deixar enrere dietes restrictives i a triar amb llibertat allò que a tu et va bé. Em trobaràs al Centre Fita de la Seu d'Urgell, al carrer Bisbe Iglesias Navarri, número 15, tots els dimecres. Pots reservar la teva cita trucant o enviant un WhatsApp al 684-452-820.

0: la Seu d'Urgell hi trobaràs Celícies, un establiment lliure de gluten on tothom pot gaudir de bons productes i un espai acollidor.
1: Celícies, l'única cafeteria amb productes sense gluten de la ciutat.
0: T'oferim aliments dels millors obradors i també d'elaboració pròpia, sense lactosa i amb opcions veganes. A més, pots fer-nos comandes personalitzades i donem servei a l'hostaleria i la restauració.
1: Visita la nostra botiga especialitzada amb una àmplia varietat d'articles sempre lliures de gluten. I participa en els nostres tallers de cuina amb places limitades.
0: Celícies, la cafeteria i botiga de la Seu d'Urgell amb productes lliures de gluten. Som al carrer Major número 51. Al telèfon 973 35 15 50. També ens pots trobar al correu info@celícies.cat i a Instagram i Facebook.
1: Celícies et desitja una bona fira de Sant Ermengol.
2: Si vius en qualsevol municipi de l'Alt Urgell, amb Alt Urgell Fibra pots gaudir dels millors serveis de connexió de banda ampla amb fibra òptica o internet inalàmbric, al millor preu i amb servei de proximitat. També t'oferim telefonia mòbil amb la nostra marca Pirineus Mòbil. Si ets una empresa, informa't dels nostres serveis personalitzats per a professionals, tant d'internet com de telefonia. Per més informació, posa't en contacte amb nosaltres al correu info@alurgellfibra.cat o bé trucant al telèfon 873 450 400. També podeu consultar els nostres serveis a la pàgina www.alurgellfibra.cat. Alt Urgell Fibra us desitja una molt bona fira de Sant Ermengol.
3: Microseu ja és partner específic d'IOPOS, una nova manera de gestionar el teu negoci.
4: Si tens una empresa orientada a l'hostaleria o del sector de la bellesa, tenim la solució que necessites. Una opció totalment adaptada a la normativa de programes informàtics de gestió.
3: IOPOS permet gestionar múltiples locals, terminals de venda o venedors, amb múltiples tarifes i totes les estadístiques que necessites per gestionar el teu negoci en temps real, així com la possibilitat de quiosc de prevenda i de reserves i comandes en línia.
4: A més, ho tindràs tot al núvol i et podràs connectar des d'on vulguis i amb el dispositiu que vulguis, amb poca inversió en equips i l'avantatge de finançar-los.
3: El funcionament és molt simple, amb quotes de pagament per ús, perquè sàpigues sempre què et costa. I recorda que amb IOPOS, al teu restaurant, bar, cafeteria, sala de festes, perruqueria o estètica, tindràs moltes possibilitats de creixement. Ah, i podràs fer còpies de seguretat automàtiques perquè estan incloses al preu.
4: Microseu, solucions informàtiques a la Seu, al carrer de Josep Solueta, número 20. Al telèfon 973 35 36 53 o al correu electrònic info@microseu.cat.
5: El fred de l'hivern s'apropa a l'Alt Urgell. Vols el màxim confort a casa? A Escrivà Multiserveis t'ajudem a aconseguir benestar i eficiència des del primer dia. Som especialistes en instal·lacions, electricitat, fontaneria i calefacció. Treballem amb les primeres marques i fabricants. Passa't a l'aerotèrmia i substitueix la teva antiga caldera de gasoil. Aprofita les ajudes CAES i els avantatges de l'IRPF i no et preocupis pels papers. Nosaltres ens encarreguem de tot. Multiplica l'estalvi recolzant el teu sistema amb plaques fotovoltaiques i bateries. I recorda, a Escrivà Multiserveis també fem reformes de banys i tancaments d'alumini i PVC. Truca'ns al 973 35 38 00 o vine a veure'ns al carrer Llorenç Tomàs i Costa 69 Baixos a la Seu d'Urgell. Escrivà Multiserveis, la teva llar, eficient i amb bones mans.
6: La UNED és la universitat amb els campus més grans d'Europa. Et permet estudiar sense limitacions i al teu propi ritme. Pots escollir entre més de 30 graus i dobles graus i gaudir de la seva metodologia semipresencial. Matrícula oberta a UNED.es. El termini finalitza el 21 d'octubre. Més info al centre associat de la Seu d'Urgell, telèfon 973 35 16 19, a la web unedseudurgell.es i a les xarxes socials. UNED, la teva universitat pública.
7: La història del torró té un nom, Torrons Vicenç. I és que a Torrons Vicenç, des de 1775, guardem l'autèntica tradició torronaire. Torrons Vicenç, un referent en tradició, qualitat i innovació. Visiteu la nostra botiga Torrons Vicenç, on trobareu tots els nostres torrons i especialitats. I també la xocolateria de Xocolata Julong, que des del 1770 elabora xocolata artesanalment. Ens trobareu al carrer de Sant Domènec, davant del parador de turisme. Torrons Vicenç i Xocolata Julong us desitgen una molt bona fira de Sant Ermengol.

0: Si t'agraden els contes, tots els dijous a les 6 de la tarda, la Montse Rollán te n'explica un. Té un niu de contes per compartir i per recomanar-te, amb tota la informació perquè els trobis a la teva biblioteca o llibreria. Montse Rollán, cada dijous a les 6 de la tarda, a Niu de Contes, al 107.2 de l'FM i a radioseu.cat.
1: Doncs tornem a ser aquí al Niu de Contes i avui us porto un àlbum de Joyce Dunbar, il·lustrat per Peter Horacek i editat per Joventut l'any 2018, i es diu L'ànec emmurriat. Potser algú se sentirà una mica identificat amb la història, perquè, no sé, potser alguna vegada us ha passat alguna cosa similar quan les coses no us han acabat d'anar bé i us emmurrieu una mica. Ja veureu què li passa amb aquest ànec emmurriat. Diu així, L'ànec emmurriat. L'ànec estava emmurriat. L'estany estava sec. No es podia banyar i no tenia ningú amb qui jugar. Un nuvolet gris va aparèixer damunt del seu cap i el va anar seguint a tot arreu. L'ànec va anar a veure el gos, que estava fent un forat a terra. No tinc ningú amb qui jugar, va dir l'ànec. Pots jugar amb mi, farem forats. Bup, bup. No m'agrada fer forats, va dir l'ànec emmurriat. Se m'embruten les plomes. Uf, és clar, va sospirar el gos. El petit núvol gris es va fer més gran. El porc s'estava revolcant en el fang. No tinc ningú amb qui jugar, va dir l'ànec. Oink, oink, oink, juga amb mi, va proposar el porc. El meu bassal pudent. No, gràcies, va dir l'ànec emmurriat. Els ànecs ens agraden els estanys, no els bassals pudents. Oink, oink, va grunyir el porc. El petit núvol gris encara es va fer més gran. El gall cantava quiquiriquic. No tinc ningú amb qui jugar, va dir l'ànec. Si vols, pots cantar amb mi. Podem fer quiquiriquics a dues veus. És que jo no faig quiquiriquic, va dir l'ànec emmurriat. Oi, tens raó, que tu fas quac, quac, va clacar el gall. El petit núvol gris es va fer més gran encara. El conill estava fent saltirons. No tinc ningú amb qui jugar, va dir l'ànec. Vine a saltar amb mi. Op, op, op, va dir el conill. Podem veure qui salta més alt? Doncs tu, ximplet, va dir l'ànec emmurriat. Jo no sóc ximplet, va dir el conill. El petit núvol gris ja no era petit. Ara era gran. La tortuga dormisquejava dins la closca. No tinc ningú amb qui jugar, va dir l'ànec, tot tostant-li la closca amb el bec. Vine a fer la migdiada amb mi. Va dir la tortuga. Si està molt tranquil. Quin avorriment, va dir l'ànec emmurriat. Ai, caram! Va exclamar la tortuga. Ara el núvol gris era enorme. Anima't, ànec, va dir la cabra. Bé, que s'estava menjant la roba de l'estenedor. No tinc ningú amb qui jugar, va dir l'ànec. Vine a berenar amb mi, va fer la cabra. Té, aquesta samarreta està boníssima. Els ànecs no mengem roba, va dir l'ànec emmurriat. I les cabres tampoc. Després tindràs mal de panxa. Oh, de veritat? Bé, va gemegar la cabra. Ara, el nuvolot gris era gegantesc. Era una massa grisa enorme, que surava molt baixa. I ara, tots els animals estaven emmurriats. Llavors, va passar una cosa molt estranya. El nuvolet gris es va tornar groc i blau i morat. I finalment, negre. Reunits sota aquell nuvolot gegantesc negre hi havia un gos que ja no bellugava la cua, un porc amb les orelles baixes, un gall que ja no feia quiquiriquic, un conill que ja no saltava, una tortuga que havia decidit no sortir mai més de la closca, una cabra que es mirava el nuvolot negre amb les celles arrufades i un ànec que seguia emmurriat. Quina mena de núvol era aquell? Era un núvol de tristesa? Un núvol de mal humor? I si era... podia ser un núvol d'ànec emmurriat? I si tapava el sol per sempre més? podia esclatar? Sí, de sobte es va sentir plum, rum, plas, xim, xim, xim, plof, plof, plof, cloc, cloc. Milions de gotes de pluja fresques i lluents. L'Anne, que va estendre les ales ben obertes, les va batre i va esquitxar. Flap, flap, flap. L'Anne, que ja no estava emmurriat. Patollo sota la pluja. Quac, quac, quac, quac, va cantar. D'un en un el van imitar tots. Xipojejo sota la pluja. Oink, oink, oink. Bordo sota la pluja. Bup, bup, bup. Canto sota la pluja. Quic, quic, quic. Salto altíssim. Op, op. Bec aigua de la pluja. És fenomenal. Bé, va velar la cabra. Tornem a estar tots contents, jugant i xipollant a la vora de l'estany. Van cantar tots a l'uníson. I ara, on era aquell nuvolot negre? Ja no hi era. Al seu lloc, ara hi havia un lluminós arc de Sant Martí.
0: Si t'agraden els contes, tots els dijous a les 6 de la tarda, la Montse Rollán te n'explica un. Té un niu de contes per compartir i per recomanar-te, amb tota la informació perquè els trobis a la teva biblioteca o llibreria. Montse Rollán, cada dijous a les 6 de la tarda, a Niu de Contes, al 107.2 de l'FM i a radioseu.cat.
2: Escolta Ràdio Seu on i quan vulguis. Entra a l'apartat de ràdio a la carta de la nostra pàgina web i tria allò que més t'interessa de la nostra programació. Els informatius, les entrevistes, els programes musicals, culturals i esportius, la programació especial... On i quan vulguis, Ràdio Seu. A la carta, des de la nostra pàgina web radioseu.cat.

0: Saps que al Pirineu tenim una cervesa pròpia amb el caràcter de Baviera? Sí, és el Gall Negre. Per la Fira de Sant Ermengol no deixis de provar el Gall Negre, la cervesa d'aquí que triomfa arreu. Perquè les cerveses artesanes del Gall Negre s'elaboren seguint la llei de puresa alemanya i les seves varietats s'han guanyat fins a 8 medalles al prestigiós Barcelona Beer Challenge. Encara no l'has provat? Doncs a què esperes? Pots trobar el Gall Negre als nostres dos estants a la Fira de Sant Ermengol. Som a la plaça dels Oms, davant la catedral, i al passeig Joan Brudeu, dins la Fira de Formatges Artesans del Pirineu. Per la Fira, el Gall mana. Descobreix i gaudeix el Gall Negre, la cervesa del Pirineu amb el caràcter de Baviera. El Gall Negre, la cervesa oficial de la Fira de Sant Ermengol.
1: Ui, quin fred que tinc a casa meva.
2: Esclar, noia, com vols no tenir fred amb aquestes finestres velles i sense un bon aïllament?
1: I què puc fer?
2: Doncs trucar a Vidres Fermín. Ara, a més, Persiana Cerdanya s'ha unit amb ells per oferir-te la solució més completa. A Vidres Fermín i Persiana Cerdanya som experts en finestres d'alumini, PVC, fusta, aïllament tèrmic i tot tipus de persianes. A més, som distribuïdors oficials de Velux. Canvia les teves finestres, estalvia en calefacció i finança la teva reforma còmodament.
1: Doncs no m'ho penso més. Ara sí que podré menjar els meus formatges a la fira tranquil·lament i sense passar fred a casa.
2: Troba'ns al carrer de Sant Ermengol 6062 de la Seu d'Urgell o truca al telèfon 973 36 0745. Vidres Fermín i Persianes La Cerdanya et desitgen una bona fira de Sant Ermengol.
3: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. MacAmbients.com.
4: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
5: Dona vida a les teves idees amb Construccions a Fulco. Cuidem al mínim detall totes les teves reformes, banys, cuines, interiors i exteriors. Convertim els teus pensaments en realitat i les teves idees preferides en part del teu dia a dia. Fes un cop d'ull a la nostra pàgina web. Analitzem, dissenyem i construïm el teu projecte i, si vols, pots veure el resultat abans de començar l'obra amb una imatge visual. Descobreix alguns dels nostres treballs al nostre Instagram, apulco.sl. Som experts en fusteria i els nostres acabats són de pel·lícula. Construccions Apulco desitja una molt bona fira de Sant Ermengol.
6: Has de donar el teu vehicle de baixa? Recuperacions Vallès. Avisa'ns i et solucionem el problema amb el teu vehicle. Te'l recollim de franc i papers al moment. Som centre autoritzat del tractament. Recuperacions Vallès. Fas reformes a casa teva? Tenim sacs, contenidors i pateres per a empreses i particulars. Fem serveis de torogrua, transports i camió grua. Recuperacions i contenidors Vallès. Busques recanvis o rodes d'ocasió pel teu cotxe? Pregunta'ns i arregla'l. També comprem ferralla, metalls i bateries d'automoció. Vallès, centre gestor del reciclatge a la Seu d'Urgell i Rodalies, amb més de 70 anys al servei de tots vosaltres. Som al barri de Sant Pere, número 23, direcció carretera Puigcerdà. També ens pots trobar al telèfon 973 35 07 54 o a vallesgruesicontenidors.com. Vallès, un servei de qualitat al millor preu.
7: Vens a la Fira de Sant Ermengol? Doncs passa't pel Xaloc. Al Xaloc hi trobaràs esmorzars de forquilla, menús diaris, varietat i bona cuina. I els divendres i dissabtes toca pizza, fetes amb base artesana d'elaboració pròpia, perquè una bona pizza es nota. I si et ve de gust gaudir del Xaloc des de casa, també tenim servei a domicili a la Seu d'Urgell i als barris de Sant Pere, Poble Sec i Sant Antoni. Ens trobaràs a l'Avinguda de Salòria número 40 de la Seu d'Urgell. Xaloc, arrels i tradició. Aquesta Fira de Sant Ermengol, passa't pel Xaloc.

0: El teu bany està antiquat? Encara tens rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina estan a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa?
1: No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot.
0: Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Amb el nostre servei de finançament instantani, inicia la reforma avui mateix i fracciona el pagament.
1: Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.
0: Estiu 3000 et desitja una bona fira de Sant Ermengol.
2: A Peusa sabem que és aviat, però no esperis que arribi de nou la calor. Quan arriba l'estiu, arriben les presses i també les esperes per instal·lar l'aire condicionat. Anticipa't, instal·la'l ara i gaudeix d'una casa fresca quan arribi la calor. A més, si contractes abans del 30 de novembre, t'estalviaràs 80 euros en la instal·lació. Perquè a Peusa ens mou el teu benestar.
3: Estic cansada del mobiliari que tinc a casa. Per molt que netegi, es veu brut de tan vell que és.
4: I per què no busques un canvi? T'has assabentat de la liquidació de productes que fa Mobles Butxaca amb fins un 40% de descompte?
3: Què em dius?
4: I això no és tot. Artifoc i Ultimate Design es traslladen a Mobles Butxaca i també incorporen Mueble Design i nous proveïdors per oferir encara més opcions i sempre amb la millor qualitat.
3: I tot això aquí? A la Seu?
4: Sí, i a més han preparat un aparador especial amb motiu de la Fira de Sant Armengol.
3: Doncs ara mateix hi vaig, que necessito un sofà nou.
4: A més de mobles i complements, Mobles Butxaca ofereix fusteria a mida, mobles d'estoc ràpid i servei d'interiorisme. També et permet visualitzar els projectes en simulació 3D i disposa d'opcions de finançament.
3: Doncs sí que necessito un canvi.
4: Mobles Butxaca, al carrer Regència d'Urgell 9, us desitja una molt bona Fira de Sant Ermengol.
5: La UNED és la universitat amb els campus més grans d'Europa. Et permet estudiar sense limitacions i al teu propi ritme. Pots escollir entre més de 30 graus i dobles graus i gaudir de la seva metodologia semipresencial. Matrícula oberta a UNED.es. El termini finalitza el 21 d'octubre. Més info al centre associat de la Seu d'Urgell. Telèfon 973-35-16-19. A la web unedseudurgell.es i a les xarxes socials. UNED, la teva universitat pública.
6: Inu Pirineu, la teva perruqueria canina de confiança. Ara, a les nostres noves instal·lacions, molt més amples i còmodes, oferim el nou servei d'ozonoteràpia per cuidar la pell i el pèl de la teva mascota de forma natural. Els millors serveis, la millor atenció i el tracte més carinyós per als teus fidels companys. Si encara no ens coneixes, visita'ns. Estarem encantades d'assessorar-te. Ens trobaràs a l'Avinguda del Salòria número 66, Baixos. O també ens pots enviar un WhatsApp al 621-24-88-74. Inu Pirineu, la teva perruqueria canina de confiança a la Seu d'Urgell.
7: Nova clínica de...

0: Dental a la Seu d'Urgell, Clínica Dental Graell.
1: Som una moderna clínica on combinem un servei integral d'odontologia avançada amb les últimes tecnologies i un tracte personalitzat per donar una millor solució en cada cas, aconseguir la salut oral i retornar el somriure al pacient.
0: Oferim els serveis d'ortodòncia conservadora, odontopediatria, endodòncia, implants i pròtesis dentals, estètica i blanquejaments, ortodòncia infantil i per adults, tecnologia 3D i escanejat digital.
1: Fem promocions i sortejos que es publiquen al nostre Instagram i a Facebook. Seguiu-nos.
0: Tota la informació la podeu cercar a la pàgina web clinicadentalgraell.com o al telèfon 973-35-18-60. Ens podeu trobar al carrer Bisbe Iglesias Navarri 15, en unes instal·lacions molt confortables perquè us sentiu com a casa.
1: Clínica Dental Graell us desitja molt bona fira de Sant Armengol.

0: El fred de l'hivern s'apropa a l'Alt Urgell. Vols el màxim confort a casa? A Escrivà Multiserveis t'ajudem a aconseguir benestar i eficiència des del primer dia. Som especialistes en instal·lacions, electricitat, fontaneria i calefacció. Treballem amb les primeres marques i fabricants. Passa't a l'aerotèrmia i substitueix la teva antiga caldera de gasoil. Aprofita les ajudes CAES i els avantatges de l'IRPF i no et preocupis pels papers. Nosaltres ens encarreguem de tot. Multiplica l'estalvi recolzant el teu sistema amb plaques fotovoltaiques i bateries. I recorda, a Escrivà Multiserveis també fem reformes de banys i tancaments d'alumini i PVC. Truca'ns al 973 35 38 00 o vine a veure'ns al carrer Llorenç Tomàs i Costa 69 Baixos a la Seu d'Urgell. Escrivà Multiserveis, la teva llar, eficient i amb bones mans.
1: La fusta et dona escalfor, robustesa i resistència. Descobreix totes les possibilitats de la fusta a Fustes Grau i Grau, al polígon industrial de la Seu d'Urgell. Grau i Grau subministra a l'Alt Urgell una àmplia selecció de taulers, encadellats, motllures i fusta d'importació de diversos orígens. Dona un punt de qualitat a casa teva o al teu negoci. Visita la nostra exposició de portes i parquets, Grau i Grau, el tot i més en fustes. A més, a Fustes Grau i Grau tenim tot el que necessites per la construcció de cases en fusta, cases modulars, bungalows i cobertes mecanitzades de fusta per facilitar el muntatge amb kit de la coberta. Consulta'ns. Al polígon industrial de la Seu d'Urgell, parcel·la 11, davant mateix de la carretera N260, telèfon 973 35 01 82. Fustes Grau i Grau us desitja una molt bona fira de Sant Armengol.
2: Aquesta fira de Sant Armengol, el restaurant Micela de la Seu d'Urgell, et convida a degustar un menú molt especial amb gust de formatge. El restaurant Micela, al vell mig de la ciutat, et proposa plats elaborats amb l'element estrella del cap de setmana, el bon formatge. Truca per reservar taula les 24 hores del dia al telèfon 973 36 46 20. Repetim, 973 35 46 20. El restaurant Micela, ubicat a l'avinguda de Pau Claris número 24 de la Seu d'Urgell, et desitja una molt bona fira de Sant Armengol i amb gust de formatge.

0: L'informatiu vespre de Ràdio Seu.
1: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.

La Fira de Cervengol de la Seu d'Urgell inclou enguany 30 activitats i 10 mostres sectorials al llarg d'aquest cap de setmana, 16, 17 i 18 d'octubre. Tal com ja s'havia anunciat, la inauguració oficial dissabte al matí serà presidida per la consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero. L'esdeveniment torna a tenir com a principal reclam la Fira de Formatges Artesans del Pirineu, però també oferirà de manera simultània la Fira Kilòmetre Zero, la mostra alimentària, les parades ambulants i d'artesania, un espai de food trucks, la Fira Cultura, la Fira Xica, la Fira Show i l'Autofira. Joan Barrera ha reivindicat que amb aquesta oferta la capital urgellenca manté la condició de referent a tot el Pirineu, essent la més gran i la més important de la nostra serralada. Enguany, l'organització ha rebut 489 sol·licituds per optar a un stand, de les quals s'han atorgat un total de 355 parades. D'altra banda, malgrat que en aquesta edició no se celebrarà la Fira d'Associacions, les entitats locals participants es poden distribuir entre les àrees d'alimentació i artesania. Un altre canvi és que a causa de les obres que estan executant al carrer de Regència d'Urgell, s'ha ampliat la zona de venda comercial fins a la cruïlla de l'avinguda de Pau Clarís amb el passeig de Pasqual Ingla. La regidora de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de la Seu, Gemma Tó, destaca que atenent a les sol·licituds formulades pels mateixos formatgers i pel públic visitant, la Fira de Formatges Artesans del Pirineu s'allargarà 30 minuts de les nits de divendres i dissabte, tancant a 21:45 de la nit en lloc de les 9 del vespre. D'aquesta manera, l'horari d'obertura serà divendres a tarda de 6:00 to 9:15, dissabte de 10:00 to 9:15 i diumenge de 10:00 to 9:00 del vespre. En la línia de les dues darreres edicions, la mostra de formatge estarà instal·lada al passeig de Joan Brodieu i comptarà amb un total de 48 artesans, dels quals 33 són catalans. L'àrea especialitzada d'aules de tast oferirà un complet programa de 9 sessions guiades. El tradicional concurs de formatge artesans del Pirineu tindrà lloc dissabte al matí. Al final del concurs es farà el lliurament de premis i el reconeixement Amiga del Formatge, que enguany és l'empresa Pomes Biolort. El concurs juvenil se celebrarà dissabte a la tarda a les 5. D'altra banda, la Fira Kilòmetre Zero incorporarà com a novetat la pastisseria Cadí, que posarà a la venda el seu pastís de formatge. Pel que fa a la Fira Show, consisteix en 7 propostes divulgatives i gastronòmiques. També inclosa a la Fira Show, dimecres 14, a l'Espai Armengol, s'ha fet una taula rodona amb el títol Dones formatgeres entre la passió i el repte. La Fira Cultura oferirà un total de 8 propostes musicals gratuïtes repartides durant tot el cap de setmana. Dissabte 17, en aquest cas, la proposta passa per un concert itinerant de Dixieland i Swing, amb Swing Engine Street Sextet. Diumenge 18 hi haurà concert de professors i alumnes de l'Escola Folk del Pirineu, entre d'altres. En l'àmbit d'exposicions, el passeig Joan Brodieu acollirà la mostra fotogràfica Transhumància, una mirada necessària, del fotògraf Oriol Clavera, sobre aquesta activitat declarada Patrimoni Cultural i Material per la UNESCO. La Fira Xica està dedicada al públic infantil i familiar amb 6 opcions diferents. L'experiència teatralitzada, Un dia pagès, l'espai de jocs de taula dinamitzat pel Festival del Joc del Pirineu i, entre altres, la cercavila de ratolins xanquers d'Àlia Teatre. Així mateix, l'estand de turisme estarà dedicat de manera temàtica a la candidatura a Patrimoni Mundial de la UNESCO que integren Foix, el Principat d'Andorra i la Seu d'Urgell. Finalment, el marc del compromís amb la igualtat i la prevenció, dissabte al matí s'instal·larà davant de la sala de Sant Domènec el punt Lila a través de la caravana informativa del Departament d'Igualtat i Feminisme de la Generalitat.

La pagesia del Pirineu s'ha afegit aquest dimecres a la tractorada, i la manifestació que el sector ha organitzat a Barcelona, on hi han arribat mitjançant diverses columnes de tractors i autocars per dir prou davant la situació crítica que travessa el sector. Una d'elles havia sortit a primera hora del matí des d'Oliana, tot sumant agricultors i ramaders de l'Alt Urgell i de comarques veïnes. A la meitat nord de Catalunya també se n'havia organitzat des de Sallent, al Bages, Vic, a Osona i Santa Llogaia d'Alguema, a l'Alt Empordà, des d'on han anat avançant i augmentant el nombre dels participants a mesura que avançaven en direcció a la capital catalana. Les altres columnes han començat des de Lleida, Amposta, Falset i Montblanc. Unió de Pagesos, principal sindicat agrari del país, ha xifrat la participació en uns 200 tractors, més de 1.000 representants del sector. Els manifestants han denunciat especialment que l'augment de costos i la permissivitat amb les importacions des de fora la Unió Europea els estan ofegant. Per això, entre altres mesures, han reclamat disposar d'un gasoil professional a preu reduït i acabar amb una política agrària que consideren que està feta a pedaços. La protesta també tenia el suport de Revolta Pagesa i Assaja.

0: El ple d'Ajuntament de la Seu ha aprovat per unanimitat la formalització d'un agermanament amb la Daira de Hausa, un assentament de la República Àrab Democràtica Saharaui als camps de refugiats de Tindouf, Algèria. La proposta presentada per l'equip de govern Compromís ha rebut el suport de la resta de grups Junts, Esquerra i la CUP. L'alcalde urgellenc, Joan Barrera, ha agraït l'adhesió de tota la corporació i ha desitjat que aquest vincle de molts anys continuï, alhora que ha agraït la feina que fa l'ONG Pirineu amb el Sàhara per mantenir i reforçar el vincle. Escoltem a continuació.
1: Que és una daira, que és el Sàhara. Evidentment, amb el Sàhara, com tothom sap, tenim una relació de fa molts anys amb el tema dels nens sahrauís que venen a casa nostra a l'estiu, que s'ha d'agrair també la ONG Pirineus amb el Sàhara, que és qui gestiona tot plegat, i el que hem volgut fer és reforçar aquest vincle amb la Daira de Hausa, que és d'on venen quasi tots els nens i nenes a l'estiu, i al final doncs, tenir i garantir aquesta bona relació, no només en el present sinó en el futur, agraint un altre cop a Pirineus amb el Sàhara que faci aquests actes, aquesta col·laboració amb el Sàhara tan important en un territori que no s'ha tractat bé i que al final és complicat viure, i per tant fem aquest agermanament amb aquesta voluntat, com deia, de col·laborar al llarg dels anys.
0: Per part de Junts, Carme Espuga va celebrar que es formalitzi aquesta cooperació que hi ha hagut sempre les darreres dècades, tot i que va dir que el sap greu que d'altres intents que s'havien comentat en comissions informatives no hagin arribat a bon port. L'escoltem també a continuació.
2: El nostre vot també és favorable, tal com ens va explicar a la comissió informativa el regidor. Celebrem que es formalitzi aquesta cooperació que hi ha hagut sempre amb el poble saharaui, amb aquest agermanament, i el que ens sap greu és que altres intents que ens va comentar també amb altres comissions informatives no hagin arribat a bon port. Sé que havia, però va proposar un parell de hi van haver un parell de propostes o intents d'altres agermanaments i no van poder ser formalitzats, però per tant celebrem que aquest sí que arribi al final. Gràcies.
0: Per Esquerra, Mariana Molla va confirmar que estan completament d'acord amb aquest agermanament, però va aprofitar per recordar que aquest compromís polític del que parla el regidor Mas cal que hi sigui també per part del govern espanyol, que els darrers anys ha anat en la direcció contrària al dret d'autodeterminació i ha reconegut per primer cop la sobirania del Marroc sobre el Sàhara Occidental.
3: Que evidentment l'hem votat a favor, com la resta de grups hem agraït a la ONG que hi ha aquí a la Seu de Vacances en Pau, que cada estiu porta nens del Sàhara aquí a la Seu, i aquest agermanament doncs és reforçat amb aquesta vinculació, i evidentment s'ha votat a favor d'aquesta proposta, remarcant també i fent esment de que aquest compromís polític que es parlava en d'aquest agermanament també per part del govern espanyol, doncs aquest compromís polític es troba a faltar, perquè en diverses ocasions s'ha deixat el poble saharaui pendent del que ells reclamen, que és l'alliberament del seu poble.
0: Des de la CUP, Núria Valls anunciava el vot favorable, com no pot ser d'una altra manera, i celebrava que els diferents vincles ja establerts amb el poble saharaui ara es formalitzin de manera institucional.
4: Estàvem d'acord, no? Des del primer moment en què se'ns va plantejar, al final doncs, no? Ja és històric, no? Que la Seu d'Urgell doncs, sempre ha tingut molta vinculació amb el poble saharaui, i d'alguna manera, no? Era com formalitzar aquest compromís institucional amb aquest poble i també, no? Enfortir-lo i que quedin ja agermanats els dos municipis, perquè vingui el color que vingui, no? En aquest consistori doncs, es pugui mantenir aquesta feina conjunta. També en aquest punt, no? Doncs vam voler aprofitar per donar les gràcies, no? o valorar positivament tota la tasca que fa Pirineu amb el Sàhara, no? Que al final és com l'entitat que tenim aquí al territori encarregada també, no? d'aquesta relació amb el poble saharaui.
0: En l'exposició de motius, tal com ja havia avançat la setmana passada en roda de premsa, el regidor de Solidaritat, Jordi Mas, va detallar que en aquest acord les parts manifesten la seva voluntat de mantenir aquest compromís mentre persisteixi la situació de refugi, contribuint des dels seus respectius àmbits a millorar les condicions de vida de la població, preservar la seva identitat i cultura, enfortir els vincles entre les parts i afavorir el coneixement i la sensibilització sobre la realitat del poble saharaui.
5: Les parts manifesten la seva voluntat de mantenir aquest compromís mentre persisteixi la situació de refugi, contribuint des dels seus respectius àmbits a millorar les condicions de vida de la població, preservar la seva identitat i cultura, enfortir els vincles entre les parts i afavorir el coneixement i la sensibilització sobre la realitat del poble saharaui. Així mateix expressen el seu compromís amb una solució política justa, duradora i conforme al dret internacional, que permeti al poble saharaui exercir el seu dret a la lliure determinació i posar fi a una situació de refugi que es perllonga des de fa més de 5 dècades.
0: Mas també va recordar que la setmana entrant la tècnica de joventut Aida Clotet, que també és membre de Pirineu amb el Sahara, representarà l'Ajuntament de la Seu en una visita que membres d'institucions i entitats catalanes i espanyoles faran als campaments de refugiats. Concessionaris d'automoció de la Seu d'Urgell demanen que es reorienti l'Autofira, un dels certàmens temàtics més veterans dels que conformen actualment la Fira de Sant Ermengol. A la situació actual d'aquesta mostra s'hi ha referit aquest dimarts al vespre al ple municipal el responsable d'una d'aquestes empreses, Jordi Rubio, que ha preguntat si s'està complint amb allò que determina l'ordenança que regula l'esdeveniment. L'Ajuntament ha defensat que a les darreres edicions han treballat per impulsar-lo i renovar-lo, i el que el format actual s'ajusta a la norma. En el torn d'intervencions del públic, el gerent d'Autospecialitats Rubio va començar recordant que la Fira Automoció compta ja amb més de 50 anys d'història i que, per tant, és més veterana, entre d'altres, que la mostra de formatge artesans del Pirineu, principal reclam actual del cap de setmana firal de la Seu. Jordi Rubio creu que, darrerament, s'ha arribat a una situació límit i que no s'ha gestionat bé la relació amb els concessionaris. Tot repassant l'evolució d'aquesta activitat, ha matisat que el 2010 ja s'hi va fer canvis quan es va traslladar a l'aparcament Doctor Peiró per tenir el recinte més controlat, atès que quan es feia al centre de la ciutat hi havia hagut danys als vehicles exposats. I va esmentar que l'ordenança vigent ara data del 2014 i va sortir d'un treball de moltes hores amb l'objectiu principal que hi hagués tracte igual i s'evités una possible competència deslleial entre empreses del sector. De fet, indica, això va fer que en algunes edicions algun expositor en quedés exclòs per no complir els requisits principals, que passen per tenir el concessionari domiciliat a la Seu i exposar només vehicles nous i corresponents a la marca o marques que es representa. En aquest context, Jordi Rubio va indicar que l'any passat l'Autofira només va comptar amb un concessionari de la ciutat, mentre que fins fa pocs anys n'hi havia 6 i que l'altra empresa que s'hi va instal·lar era de fora de la Seu i exposava vehicles de segona mà. En aquest sentit, Rubio ha preguntat a l'Ajuntament de la Seu si s'ha canviat les condicions de l'Autofira, quina documentació es demana ara i si entre aquesta hi segueix havent la dels números de bastidor de cada vehicle exposat. També va explicar que recentment se'ls ha confirmat que de manera paral·lela a la mostra de vehicles nous enguany se n'incorpora oficialment una de vehicles de segona mà. En tots dos casos, detalla, des del consistori se'ls ha demanat si volien participar, però han rebut la petició pocs dies abans de la fira. La majoria de les empreses locals, explica, han respost que en tan pocs dies no poden preparar, perquè anteriorment ja se'ls feia aquesta comunicació al mes de juny per tal que tinguessin temps de planificar-ho. Sobretot plegat, l'empresari d'automoció ha subratllat que no demanen cap sanció per a ningú, però sí que es facin complir les ordenances i, sobretot, que es faci un canvi d'orientació de l'Autofira i es consensuï amb el sector per tal que aquesta mostra recuperi l'atractiu que ha tingut en anteriors edicions. En aquest sentit, Rubio dubta que l'actual emplaçament pugui donar cabuda a tots els concessionaris ni que, si això passa, s'hi pugui garantir la vigilància de tots els cotxes. En resposta a aquesta intervenció, l'alcalde de la Seu d'Urgell, Joan Barrera, va defensar el canvi d'ubicació de l'any passat, quan l'Autofira es va traslladar a la plaça de Joan Sans, ocupant també una part del passeig de Pasqual Ingla. Barrera recorda que aquest canvi es va fer havent-ne parlat amb els concessionaris perquè consideren que d'aquesta manera hi poden passar més visitants i alhora es pot fer servir Doctor Peiró com a aparcament a tocar del centre urbà durant la fira. I afegeix que aquest canvi venia motivat pel trasllat de la fira de formatges artesans al passeig de Joan Brudieu, després d'uns anys al camí ral de Cerdanya, al costat mateix del Doctor Peiró. El Vall d'Urgellenc, i afegeix que l'any passat, quan van constatar amb aquest canvi baixaria la participació de concessionaris, van proposar incorporar una mostra de cotxes de segona mà, tot mantenint la de cotxes nous, i conclou que la idea va funcionar i per això s'ha decidit confirmar aquest doble format d'enguany. I sobre l'encaix legal d'aquest canvi, va puntualitzar que s'ha revisat l'ordenança reguladora de l'esdeveniment, la qual explicita que l'Ajuntament té la potestat de crear fires temàtiques noves dins el paraigua de la Fira de Sant Ermengol, tal com ha fet en aquest cas en els darrers anys. Finalment, Barrera, amb el que enguany la comunicació amb els concessionaris locals s'ha fet en poc temps, però defensa que en tot moment s'ha actuat amb transparència i amb l'objectiu de fer créixer la fira. També ha recordat que la idea d'incorporar una mostra de segona mà no és nova, perquè ja se n'havia parlat fa uns anys, però en aquell moment no va tirar endavant.

La Seu d'Urgell presentarà aquest dijous, dia 15, als 8 del vespre, a la sala de Sant Domènec, l'Ermengolet de la Seu, una iniciativa turística i gastronòmica que pren com a fil conductor la figura del bisbe Sant Ermengol i el territori que l'envolta. La proposta neix amb vocació de convertir-se en una acció amb identitat pròpia, capaç d'apropar la història, la cultura, el patrimoni i les especialitats gastronòmiques de la Seu d'Urgell i el seu entorn, tant als visitants com als urgellencs i urgellenques. De moment s'ha preparat una primera línia de productes, entre els quals destaca una galeta amb la imatge de Sant Ermengol, elaborada amb mantega del Cadí, i un altre ingredient característic de la zona, que es donarà a conèixer durant l'acte. La col·lecció inicial es completarà amb diversos articles de marxandatge, com ara tasses, imants i altres productes vinculats al protagonista. El material estarà disponible inicialment a la botiga de Menja't l'Alt Urgell. En una segona fase està prevista l'obertura d'una botiga monogràfica que reunirà aquesta oferta i permetrà ampliar-la amb noves accions. La voluntat és reflectir el caràcter i els sabors de l'Alt Urgell, que remarquen els promotors, que també assenyalen que la figura de Sant Ermengol vol contribuir a donar a conèixer la Seu i el seu entorn des d'una perspectiva nova i propera. Els Mossos d'Esquadra han obert diligències per investigar unes connexions presumptament irregulars entre la xarxa d'aigua potable i la de rec al poble d'Aravell, al municipi de Montferrer i Castellbó. La policia catalana ha rebut ja diverses denúncies que consten amb informes mèdics, tot i que no ha precisat quin o quins delictes investiga. Com a conseqüència d'aquell episodi que es va denunciar el mes passat, el nucli ha estat 22 dies amb restriccions en l'accés a l'aigua de boca i no ha recuperat totalment la normalitat fins aquest dimecres. Segons ha informat l'ACN, l'Agència de Salut Pública ha autoritzat finalment l'aixecament de la limitació per al consum humà després que ara sí les analítiques han sortit favorables i que s'ha fet diverses actuacions de desinfecció de la xarxa. L'índex de preus de consum, l'IPC, a Lleida, l'Alt Pirineu i Aran es continua enfilant i ja ha assolit un 5,1% interanual al setembre, un 0,4% més respecte de l'agost, segons les dades publicades aquest dimecres per l'Institut Nacional d'Estadística, l'INE. És la taxa més alta dels darrers 3 anys i mig, des de febrer del 2023, quan havia arribat al 6,7%, malgrat que l'augment d'aquest setembre ha estat inferior al de l'agost, quan va ser del 0,9% en un sol mes. I a l'apartat esportiu, el Cadí Circuit Fe 2026 és a punt de finalitzar i en espera de conèixer-ne els guanyadors absoluts ja es coneixen les classificacions finals d'alguns rànquings per categories. El cap de setmana passat s'ha disputat la penúltima prova del calendari, la Xafonada, que en la primera edició s'ha estrenat com a cursa amiga. El Circuit Fe ja ha fet públics els resultats finals de la modalitat de curses verticals i Lídia Pujals s'ha proclamat nova campiona femenina amb 705 punts, acompanyada al podi per Joana Martín, segona amb 690, i Rafael Robert, tercera amb 673. En senyor masculí, Jordi Gallego ha sumat al seu palmarès un nou títol amb 690 punts, seguit d'Àlex Muñoz, subcampió, amb 661, i de Xavi Hernández, amb 641. Al rànquing júnior de verticals, la nova campiona femenina és Noa Caubet, amb 628 punts, i en júnior masculí ha guanyat Oriol Espar, amb 648 punts, seguit de prop per Eric Aliart, segon, amb 621, i Iker Valero, tercer amb 601. També es coneix ja els resultats finals del circuit fe petit. En la categoria xics femenina ha guanyat Jana Cesena amb 755 punts i també han entrat als llocs de podi Ona Calvet amb 652 i Xenia Viliella amb 566. I en xics masculí el campió és Roger Vilana amb 780, seguit de Miquel Vall 715 i Roc Tous amb 560. I en marrecs Iris Pallas ha esdevingut la campiona femenina amb 760 punts per davant de Júlia Calvet amb 700 i Aina Cartagena 693. Finalment, el podi de marrecs masculí conformen Aniol Ballester, Gali Bouzaziz i Marc Manzano. Són les 7 i 21 minuts. Fins aquí l'informatiu vespre de Ràdio Seu d'aquest dijous, dia 15 d'octubre. I a continuació, en el marc de la promoció de Ràdio Seu, el programa Bàsquet de 3. Avui, Juanfra Paredes conversa amb el tècnic del Cadí la Seu, amb Pepe Vázquez. No us ho perdeu, serà a continuació en el programa Bàsquet de 3. El podeu escoltar en directe al 107.2 de l'FM a Radio Seu.cat i també a la carta a la vostra web a Radio Seu.cat.

0: Microseu ja és partner específic de Iopos, una nova manera de gestionar el teu negoci.
1: Si tens una empresa orientada a l'hostaleria o del sector de la bellesa, tenim la solució que necessites. Una opció totalment adaptada a la normativa de programes informàtics de gestió.
0: Iopos permet gestionar múltiples locals, terminals de venda o venedors, amb múltiples tarifes i totes les estadístiques que necessites per gestionar el teu negoci en temps real, així com la possibilitat de quiosc de prebenda i de reserves i comandes en línia.
1: A més, ho tindràs tot al núvol i et podràs connectar des d'on vulguis i amb el dispositiu que vulguis, amb poca inversió en equips i l'avantatge de finançar-los.
0: El funcionament és molt simple, amb quotes de pagament per ús, perquè sàpigues sempre què et costa. I recorda que amb Iopos, el teu restaurant, bar, cafeteria, sala de festes, perruqueria o estètica, tindràs moltes possibilitats de creixement. Ah, i podràs fer còpies de seguretat automàtiques perquè estan incloses al preu.
1: Microseu, solucions informàtiques a la seu, al carrer de Josep Solueta, número 21, al telèfon 973 35 36 53 o al correu electrònic info@microseu.cat.
2: A Peusa sabem que és aviat, però no esperis que arribi de nou la calor. Quan arriba l'estiu, arriben les presses i també les esperes per instal·lar l'aire condicionat. Anticipa't, instal·la'l ara i gaudeix d'una casa fresca quan arribi la calor. A més, si contractes abans del 30 de novembre, t'estalviaràs 80 euros en la instal·lació. Perquè a Peusa ens mou el teu benestar.
3: A la Seu d'Urgell hi trobaràs Celícies, un establiment lliure de gluten on tothom pot gaudir de bons productes i un espai acollidor.
4: Celícies, l'única cafeteria amb productes sense gluten de la ciutat.
3: T'oferim aliments dels millors obradors i també d'elaboració pròpia, sense lactosa i amb opcions veganes. A més, pots fer-nos comandes personalitzades i donem servei a l'hostaleria i la restauració.
4: Visita la nostra botiga especialitzada amb una àmplia varietat d'articles sempre lliures de gluten. I participa en els nostres tallers de cuina amb places limitades.
3: Celícies, la cafeteria i botiga de la Seu d'Urgell amb productes lliures de gluten. Som al carrer Major número 51. Al telèfon 973 35 15 50. També ens pots trobar al correu info@celícies.cat i a Instagram i Facebook.
4: Celícies et desitja una bona fira de Sant Ermengol.
5: La fusta et dona escalfor, robustesa i resistència. Descobreix totes les possibilitats de la fusta a Fustes Grau i Grau, al polígon industrial de la Seu d'Urgell. Grau i Grau subministra al Turgell una àmplia selecció de taulers, encadellats, motllures i fusta d'importació de diversos orígens. Dona un punt de qualitat a casa teva o al teu negoci. Visita la nostra exposició de portes i parquets, Grau i Grau, el tot i més en fustes. A més, a Fustes Grau i Grau tenim tot el que necessites per la construcció de cases en fusta, cases modulars, bungalows i cobertes mecanitzades de fusta per facilitar el muntatge amb kit de la coberta. Consulta'ns. Al polígon industrial de la Seu d'Urgell, parcel·la 11, davant mateix de la carretera N260, telèfon 973 35 0182. Fustes Grau i Grau us desitja una molt bona fira de Sant Ermengol.
6: Grup Valira, el teu servei multimarca 5 estrelles de la Seu d'Urgell i comarca. Aquesta fira de Sant Ermengol ens trobaràs a la plaça de Joan Sansa de la Seu d'Urgell, on exposarem les novetats de les nostres marques, Volkswagen, Ford i Audi, i una gran selecció de vehicles de gerència i seminous. Descobreix tot el nostre stock a grupvalira.net, al nostre perfil a Instagram o visita'ns a les nostres instal·lacions a la carretera de Lleida. Grup Valira, el teu servei multimarca 5 estrelles de la Seu d'Urgell. Aquesta fira de Sant Ermengol, vine a veure'ns i aprofita els preus especials. Grup Valira et desitja una molt bona fira de Sant Ermengol.
7: El fred de l'hivern s'apropa a l'Urgell. Vols el màxim confort a casa? A Escrivà Multiserveis t'ajudem a aconseguir benestar i eficiència des del primer dia. Som especialistes en instal·lacions, electricitat, fontaneria i calefacció. Treballem amb les primeres marques i fabricants. Passa't a l'aerotèrmia i substitueix la teva antiga caldera de gasoil. Aprofita les ajudes CAES i els avantatges de l'IRPF i no et preocupis pels papers. Nosaltres ens encarreguem de tot. Multiplica l'estalvi recolzant el teu sistema amb plaques fotovoltaiques i bateries. I recorda, a Escrivà Multiserveis també fem reformes de banys i tancaments d'alumini i PVC. Truca'ns al 973 35 38 00 o vine a veure'ns al carrer Llorenç Tomàs i Costa 69 Baixos a la Seu d'Urgell. Escrivà Multiserveis, la teva llar, eficient i en bones mans.

0: Microseu ja és partner específic de Iopos, una nova manera de gestionar el teu negoci.
1: Si tens una empresa orientada a l'hostaleria o del sector de la bellesa, tenim la solució que necessites. Una opció totalment adaptada a la normativa de programes informàtics de gestió.
0: Iopos permet gestionar múltiples locals, terminals de venda o venedors, amb múltiples tarifes i totes les estadístiques que necessites per gestionar el teu negoci en temps real, així com la possibilitat de quiosc de prevenda i de reserves i comandes en línia.
1: A més, ho tindràs tot al núvol i et podràs connectar des d'on vulguis i amb el dispositiu que vulguis, amb poca inversió en equips i l'avantatge de finançar-los.
0: El funcionament és molt simple, amb quotes de pagament per ús, perquè sàpigues sempre què et costa. I recorda que amb Iopos, al teu restaurant, bar, cafeteria, sala de festes, perruqueria o estètica, tindràs moltes possibilitats de creixement. Ah, i podràs fer còpies de seguretat automàtiques perquè estan incloses al preu.
1: Microseu, solucions informàtiques a la seu, al carrer de Josep Solueta, número 21. Al telèfon 973 35 36 53 o al correu electrònic info@microseu.cat.
2: A Peusa sabem que és aviat, però no esperis que arribi de nou la calor. Quan arriba l'estiu, arriben les presses i també les esperes per instal·lar l'aire condicionat. Anticipa't, instal·la'l ara i gaudeix d'una casa fresca quan arribi la calor. A més, si contractes abans del 30 de novembre, t'estalviaràs 80 euros en la instal·lació. Perquè a Peusa ens mou el teu benestar.
3: A la Seu d'Urgell hi trobaràs Celícies, un establiment lliure de gluten on tothom pot gaudir de bons productes i un espai acollidor.
4: Celícies, l'única cafeteria amb productes sense gluten de la ciutat.
3: T'oferim aliments dels millors obradors i també d'elaboració pròpia, sense lactosa i amb opcions veganes. A més, pots fer-nos comandes personalitzades i donem servei a l'hostaleria i la restauració.
4: Visita la nostra botiga especialitzada amb una àmplia varietat d'articles sempre lliures de gluten. I participen els nostres tallers de cuina amb places limitades.
3: Celícies, la cafeteria i botiga de la Seu d'Urgell amb productes lliures de gluten. Som al carrer Major número 51. Al telèfon 973 35 15 50. També ens pots trobar al correu info@celícies.cat i a Instagram i Facebook.
4: Celícies et desitja una bona fira de Sant Ermengol.
5: La fusta et dona escalfor, robustesa i resistència. Descobreix totes les possibilitats de la fusta a Fustes Grau i Grau, al polígon industrial de la Seu d'Urgell. Grau i Grau subministra a l'Alt Urgell una àmplia selecció de taulers, encadellats, motllures i fusta d'importació de diversos orígens. Dona un punt de qualitat a casa teva o al teu negoci. Visita la nostra exposició de portes i parquets, Grau i Grau, el tot i més en fustes. A més, a Fustes Grau i Grau tenim tot el que necessites per la construcció de cases en fusta, cases modulars, bungalows i cobertes mecanitzades de fusta per facilitar el muntatge amb kit de la coberta. Consulta'ns. Al polígon industrial de la Seu d'Urgell, parcel·la 11, davant mateix de la carretera N260, telèfon 973 35 01 82. Fustes Grau i Grau us desitja una molt bona fira de Sant Ermengol.
6: Grup Valira, el teu servei multimarca 5 estrelles de la Seu d'Urgell i comarca. Aquesta fira de Sant Ermengol ens trobaràs a la plaça de Joan Sansa de la Seu d'Urgell, on exposarem les novetats de les nostres marques, Volkswagen, Ford i Audi, i una gran selecció de vehicles de gerència i seminous. Descobreix tot el nostre stock a grupvalira.net, al nostre perfil a Instagram o visita'ns a les nostres instal·lacions a la carretera de Lleida. Grup Valira, el teu servei multimarca 5 estrelles de la Seu d'Urgell. Aquesta fira de Sant Ermengol, vine a veure'ns i aprofita els preus especials. Grup Valira et desitja una molt bona fira de Sant Ermengol.
7: El fred de l'hivern s'apropa a l'Alt Urgell. Vols el màxim confort a casa? A Escrivà Multiserveis t'ajudem a aconseguir benestar i eficiència des del primer dia. Som especialistes en instal·lacions, electricitat, fontaneria i calefacció. Treballem amb les primeres marques i fabricants. Passa't a l'aerotèrmia i substitueix la teva antiga caldera de gasoil. Aprofita les ajudes CAES i els avantatges de l'IRPF i no et preocupis pels papers. Nosaltres ens encarreguem de tot. Multiplica l'estalvi recolzant el teu sistema amb plaques fotovoltaiques i bateries. I recorda, a Escrivà Multiserveis també fem reformes de banys i tancaments d'alumini i PVC. Truca'ns al 973 35 38 00 o vine a veure'ns al carrer Llorenç Tomàs i Costa 69 Baixos a la Seu d'Urgell. Escrivà Multiserveis, la teva llar, eficient i en bones mans.

0: Saps que al Pirineu tenim una cervesa pròpia amb el caràcter de Baviera? Sí, és el Gall Negre. Per la Fira de Sant Armengol no deixis de provar el Gall Negre, la cervesa d'aquí que triomfa arreu. Perquè les cerveses artesanes del Gall Negre s'elaboren seguint la llei de puresa alemanya i les seves varietats s'han guanyat fins a 8 medalles al prestigiós Barcelona Beer Challenge. Encara no l'has provat? Doncs a què esperes? Pots trobar el Gall Negre als nostres dos estants a la Fira de Sant Armengol. Som a la plaça dels Oms, davant la catedral, i al passeig Joan Brudeu, dins la Fira de Formatges Artesans del Pirineu. Per la Fira, el Gall mana. Descobreix i gaudeix el Gall Negre, la cervesa del Pirineu amb el caràcter de Baviera. El Gall Negre, la cervesa oficial de la Fira de Sant Armengol.
1: Si vius en qualsevol municipi de l'Alt Urgell, amb Alt Urgell Fibra pots gaudir dels millors serveis de connexió de banda ampla amb fibra òptica o internet inalàmbric, al millor preu i amb servei de proximitat. També t'oferim telefonia mòbil amb la nostra marca Pirineus Mòbil. Si ets una empresa, informa't dels nostres serveis personalitzats per a professionals, tant d'internet com de telefonia. Per més informació, posa't en contacte amb nosaltres al correu info@alurgellfibra.cat o bé trucant al telèfon 873-450-400. També podeu consultar els nostres serveis a la pàgina www.alurgellfibra.cat. Alt Urgell Fibra us desitja una molt bona fira de Sant Armengol.
2: La història del torró té un nom, Torrons Vicenç. I és que a Torrons Vicenç, des de 1775, guardem l'autèntica tradició torronaire. Torrons Vicenç, un referent en tradició, qualitat i innovació. Visiteu la nostra botiga Torrons Vicenç, on trobareu tots els nostres torrons i especialitats. I també la xocolateria de Xocolata Jolong, que des del 1770 elabora xocolata artesanalment. Ens trobareu al carrer de Sant Domènec, davant del parador de turisme. Torrons Vicenç i Xocolata Jolong us desitgen una molt bona fira de Sant Armengol.
0: Quan necessites potència, fiabilitat i servei, necessites Vitasa. Vitasa, únic servei oficial Iveco, Iveco Bus i Incar a la seva comarca. Des de l'Iveco Daily fins a l'S-Way, passant per l'Eurocargo, una àmplia gamma pel transport de mercaderies i passatgers. Potència, fiabilitat i economia a les teves mans. I quan toca mantenir el teu vehicle a punt, mecànica, electricitat, planxa i pintura, tria els millors professionals. Ens pots trobar a la carretera 260, quilòmetre 225,7, al barri de Sant Pere, a la Seu d'Urgell, telèfon 973-350-379. Informa't de les nostres campanyes, ofertes i vehicles en estoc i molt aviat noves i més grans instal·lacions tècniques a Montferrer amb nous serveis. Vitasa, sempre al teu costat. Vitasa et desitja una molt bona fira de Sant Armengol.

Has de donar el teu vehicle de baixa? Recuperacions Vallès. Avisa'ns i et solucionem el problema amb el teu vehicle. Te'l recollim de franc i papers al moment. Som centre autoritzat del tractament. Recuperacions Vallès. Fas reformes a casa teva? Tenim sacs, contenidors i pateres per a empreses i particulars. Fem serveis de torogrua, transports i camió grua. Recuperacions i contenidors Vallès. Busques recanvis o rodes d'ocasió pel teu cotxe? Pregunta'ns i arregla'l. També comprem ferralla, metalls i bateries d'automoció. Vallès, centre gestor del reciclatge a la Seu d'Urgell i Rodalies, amb més de 70 anys al servei de tots vosaltres. Som al barri de Sant Pere, número 20.

0: 93, direcció carretera Puigcerdà. També ens pots trobar al telèfon 973 35 07 54 o a vallesgruesicontenidors.com. Vallès, un servei de qualitat al millor preu.
1: Ostres, Laura, t'ha quedat espectacular el bany.
2: Gràcies. Està fet amb materials a l'Urgell. Em van ajudar des del principi. Rajoles, mobles, sanitaris...
1: Ai, jo també voldria fer un canvi a casa meva, però només de pensar-hi se'm fa difícil.
2: Justament per això te'l recomano. Jo només vaig explicar el que volia i em van assessorar amb molta professionalitat. A més, són distribuïdors oficials de Roca. Qualitat assegurada.
1: M'encanta. T'ha quedat preciós. Em sembla que hi aniré.
2: Ah, i recorda que pots trobar materials a l'Urgell a l'avinguda Guillem Graell número 26 de la Seu, amb aparcament inclòs.

0: Amb més tot costa. Hansi, demà la prèvia del Betis-Barça, eh?
1: Oh, muy bien. Buen trabajo.
2: Tothom vol el vot dels pensionistes i tothom aspira a ser algun dia un pensionista amb unes condicions mínimes de vida. Per això, malgrat que el Partit Popular i Vox havien fet afirmacions com aquestes...
3: Creo que tenemos que ser valientes y entender que el modelo hay que cambiarlo, porque el sistema actual como está no va a funcionar y va a petar.
4: El sistema de pensiones es un zombi. Es evidente que hay que llevar a cabo una reforma drástica del sistema de las pensiones. Un modelo de pensiones mixto que tenga una parte de reparto y una parte de capitalización...
2: Feijo ha fet un intent avui de tancar el debat.
5: Las pensiones son innegociables y ya, se acabó. Se actualizarán las pensiones conforme al IPC, sin duda. Garantizaremos el sistema público de pensiones, su viabilidad, sin duda.
2: El Partit Socialista, per la seva banda, creu que com més terreny ocupin temes com l'habitatge i les pensions, millor els anirà la campanya.
6: Nuestra intención, por supuesto, es el que la revalorización de las pensiones se apruebe antes de que finalice el año. El plan, tanto de la derecha como la ultraderecha, es mentir a los pensionistas hasta el 29 de noviembre y luego, si les da la suma y pueden gobernar, recortar a los pensionistas.
2: Mentrestant, a l'esquerra del Partit Socialista, el debat públic no està centrat en temes. Els partits, que volien mostrar un bloc com més ampli i millor, el que estan posant de manifest, de moment, és una gran divisió. Demà a aquesta hora, les aliances electorals haurien d'estar tancades. Bona nit, són les 9.
7: Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
2: Deia que al Partit Socialista li interessa jugar la campanya amb temes com l'habitatge, però precisament per aquesta qüestió ha rebut una estirada d'orelles. La Junta Electoral Central li ha obert un expedient sancionador a Pedro Sánchez per la roda de premsa que va oferir l'endemà de convocar les eleccions. Va anunciar que tirava endavant els nous decrets d'habitatge amb expressions com aquestes.
8: Ni durante lo que resta de legislatura, ni esperemos durante la siguiente, si los ciudadanos y ciudadanas nos dan una mayoría más rotunda en favor de intervenir un mercado que claramente no funciona.
2: Doncs bé, el Partit Popular va denunciar que havia estat un acte electoralista fet des de la Moncloa i ara la Junta haurà de determinar si va vulnerar els principis de neutralitat, objectivitat i igualtat. I la polèmica està servida també per aquests àudios que publica el diario.es. Passa
9: que si no van té molt a mà, passa bé d'ara.
2: 5 guantes molt a mà són militars que comenten entre rialles els cops de puny, amb guants o sense, que han clavat alguns dels migrants a Ceuta. Sentirem la periodista que ha publicat la notícia i que ha parlat amb els nostres companys de la tarda i entrevistarem un investigador d'Amnistia Internacional que ha tornat precisament de Ceuta. L'organisme ja fa dies que va denunciar pràctiques abusives i tortures per part de militars contra els migrants. Els líders dels 27 països europeus busquen fórmules per contrarrestar la retirada de suport de Donald Trump a Ucraïna. Bruno Fortena Miras, des de Brussel·les, bona nit.
10: Hola, bona nit. Si alguns països ja diuen que la Unió Europea li tocarà posar més diners de la seva butxaca per garantir l'ajuda a Ucraïna. Avui, reunits en una cimera, els líders europeus han mostrat el seu neguit per l'apropament de Donald Trump cap a Vladimir Putin, la retirada de les sancions al dièsel rus i el bloqueig durant hores dels satèl·lits nord-americans que utilitza l'exèrcit ucraïnès han fet encendre les alarmes aquí a Brussel·les.
2: I segurament durant aquest Catalunya Nit sabrem qui guanya el Premi Planeta d'aquesta edició. Hi ha 9 finalistes que aspiren al milió d'euros. Montse Mas, bona nit.
11: Bona nit. Els Reis d'Espanya encapçalen l'acte d'entrega dels Premis Planeta d'aquest any, un acte on també hi assisteix el president de la Generalitat, Salvador Illa, entre altres personalitats. Una nit especial pel grup Planeta perquè celebren els 75 anys del premi, que amb un milió d'euros és el més ben dotat al món a novel·la inèdita.
2: I a Sitges, l'estrella del dia indiscutible és Dani De Vito, que ha fet gala de la seva simpatia i capacitat també per jugar amb la seva veu. Marc Garriga, des de Sitges.
12: Sí, li acaben d'entregar el gran premi honorífic i ha rebut una gran ovació a l'auditori. Ja té 82 anys, però ell diu que té ganes de seguir fins al final.
13: Yes, everything.
14: De tot. M'agradaria fer de tot. M'encanten els personatges estranys, diferents, divertits, però també puc fer d'home gran assegut al Porsche fumant una cigarreta al costat d'Arnold Schwarzenegger. El que sigui.
1: message, you know?
2: I en el bloc esportiu de què estarem pendents, Francesc Ripoll?
14: Mira que el Barça ja se centra en la visita 17 al camp del Betis a la Lliga i Rafinha i Frenkie de Jong han fet avui ja tot l'entrenament amb el grup i veurem si demà entren a la convocatòria per jugar a Sevilla. Per cert, que el Barça d'handbol ha guanyat 22-36 a la pista del Dinamo de Bucarest en la quarta jornada de la Champions.
2: Com cada nit estem molt pendents del temps i aquesta comencem a sentir remor de pluja de cara al cap de setmana. Com anirà això, Gemma Puig? Bona nit.
13: Bona nit. Doncs sí, haurem d'estar molt pendents d'aquest canvi de temps que arribarà al cap de setmana amb aquests roixats que començarien a arribar dissabte a la tarda vespre. Diumenge també haurem de seguir la situació, però de moment tenim per davant un divendres estable, tranquil, amb temperatures altre cop molt suaus al migdia, amb núvols baixos a la costa i més sol cap a l'interior i al Pirineu.
7: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: 9 i 6 minuts. La precampanya electoral és molt intensa, però de moment no aclareix la principal incògnita. En quina forma es presentaran els partits a l'esquerra del PSOE? Volien mostrar un gran bloc unitari, però, paradoxalment, de moment el que estan exposant és la incapacitat per presentar batalles sota una mateixa bandera. Demà, a aquesta hora, s'hauria de saber ja com es presenten, perquè s'acaba el termini per decidir si, per exemple, Rufián i Colau seran aliats o rivals a Barcelona. Mentrestant, el Partit Socialista i la dreta, que sí que tenen clar com concorren a les eleccions, s'intercanvien retrets sobre les pensions, i la Junta Electoral Central valora si sancionar amb una multa Pedro Sánchez per la seva compareixença a la Moncloa, en què va anunciar que tirava endavant els decrets d'habitatge. Parlem-ne de tot plegat. Txell Vallespí, Laura Estrada, Jordi Corbalan i Alba Barbosa, bona nit.
1: Bona nit.
2: Hola, bona nit.
0: A veure, comencem pel capítol de les pensions. Les pensions es revolutzaran d'acord amb l'IPC, governi qui governi, després de les eleccions generals del 29 de novembre. El tema s'ha colat en la precampanya, Txell Vallespí, amb retrets entre Pedro Sánchez i el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo.
3: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, es compromet a aprovar l'increment de les pensions mentre estigui en funcions, independentment, això sí, dels resultats del 29N, i carrega contra el Partit Popular i Vox, que els últims dies han posat en dubte la sostenibilitat i el futur del sistema públic.
4: Nuestra intención, por supuesto, es el que la revalorización de las pensiones se apruebe antes de que finalice el año. El plan, tanto de la derecha como la ultraderecha, es mentir a los pensionistas hasta el 29 de noviembre y luego, si les da la suma y pueden gobernar, recortar a los pensionistas.
3: Des del PP, Feijóo s'ha afanyat a aclarir dubtes després que la portaveu del seu partit, Esther Muñoz, apuntés que el sistema actual petarà.
5: Las pensiones son innegociables y ya, se acabó. Se actualizarán las pensiones conforme al IPC, sin duda. Garantizaremos el sistema público de pensiones, su viabilidad, sin duda.
3: En les últimes hores han fet pinya amb Feijóo el president valencià, Juan Fran Pérez Llorca, la balear Marga Pruens i l'aragonès Jorge Azcón.
6: Es el compromiso que tiene el presidente Feijóo, garantizar el sistema de pensiones y actualizarlas en base al IPC, ¿no?
7: El resto son cortinas de humo en las que evidentemente van a intentar que entremos estos 50 días y no vamos a entrar.
8: El presidente Feijóo se caracteriza por algo, se caracteriza por ser una persona seria.
0: Avui, per tant, tothom diu que garantirà les pensions i el sistema actual, però això vol dir que hi ha una polèmica. D'on ve? Des d'on s'arrossega, Txell?
3: Doncs de les declaracions de càrrecs del PP i de Vox que han qüestionat el sistema actual de pensions. Així s'hi referia ara fa uns dies la portaveu popular Esther Muñoz i José María Figueredo del partit d'extrema dreta.
9: Creo que tenemos que ser valientes y entender que el modelo hay que cambiarlo, porque el sistema actual como está no va a funcionar y va a petar.
10: El sistema de pensiones es un zombi. Es evidente que hay que llevar a cabo una reforma drástica del sistema de las pensiones. Un modelo de pensiones mixto que tenga una parte de reparto y una parte de capitalización.
3: L'augment de les pensions, d'acord amb l'IPC, està garantit per llei als 9 milions i mig de pensionistes que hi ha al conjunt d'Espanya. Habitualment, l'últim Consell de Ministres de l'any aprova un reial decret amb l'increment i després ho convalida el Congrés.
0: Les pensions contributives, de fet, es paguen amb les cotitzacions dels treballadors que estan en actiu. Quan aquests diners no arriben per pagar-les, l'Estat compta amb un fons d'emergència. És el que s'anomena la guardiola de les pensions, a la qual el mes passat hi havia uns 15.300 milions d'euros, que és la xifra més alta dels últims 10 anys. En una entrevista al Catalunya Migdia, la catedràtica d'Economia de la Universitat de Barcelona, Montserrat Guillén, ha lamentat que es banalitzi el debat de les pensions perquè és complex, diu, i assegura que ara mateix no cal patir.
11: Tothom ha d'estar tranquil perquè en aquests moments hi ha suficients cotitzants per pagar les pensions. El que sí que és veritat és que quan fem projeccions endavant no estem en plena onada de jubilacions del baby boom dels anys 60 del segle passat. I per tant, tenim temps per preveure tot allò que ens ve. Els sistemes de pensions a tot arreu del món s'han d'anar tunejant.
0: Montserrat Guillén ha remarcat que el més important és que els canvis que es puguin fer en el sistema de pensions siguin previsibles perquè tothom pugui planificar el futur.
11: La generació que s'ha de jubilar ja ha nascut, ja sabem que està arribant, ja sabem quantes persones aproximadament arribaran a l'edat de 67, de 68, de 69, 70, i per tant això ens permet fer previsions molt acurades. Ara, no sabem com estarà l'economia d'aquí 5 anys, això és molt difícil de saber, i per tant ens haurem d'anar adaptant.
0: Doncs un dels temes d'aquesta precampanya i segurament de la campanya serà també el de les pensions, però el cas és que a l'esquerra del PSOE, més que parlar de temes, estan parlant encara de com presentar-se. I això que poc més de 24 hores queden per registrar aquestes coalicions de cara a les generals del 29 de novembre, i les esquerres continuen dividides. Encara no sabem quines paperetes hi haurà a Catalunya, però tampoc queda clar el conjunt d'Espanya.
1: Animo Gabriel Rufián a seguir-ho intentant amb el seu partit, pot encara donar aquesta batalla, i si la fa, tindrà el meu suport.
2: Estamos encantados de que Podemos hable con el Frente Amplio, hable con todas las organizaciones.
12: Es que yo creo que es el tándem que la gente estaba esperando, el de Gabriel Rufián y Irene Montero.
0: Eren Colau, Maillo, Belarra. D'una banda tenim el Front Ampli i Podem negociant a contrarrellotge una candidatura unitària. A Catalunya els morats donen per fet que hi haurà d'una banda la papereta d'Esquerra Republicana i Podem i de l'altra la del Front Ampli. I al marge del que passa a Catalunya, com queda la resta de la situació a aquesta hora? Doncs anem cap a Madrid. Ens ho explica la Laura Estrada. Laura, bona nit.
13: Sí, com deies, el termini per registrar coalicions s'acaba aquest divendres a la mitjanit. És a dir, que les formacions tenen temps fins demà a les 23:59 per decidir si concorren juntes, separades i sota quin nom. La candidatura única a tot Espanya cada cop s'allunya més de ser una realitat. Tenim els quatre partits del Front Ampli, que són els Comuns, més Madrid, Esquerra Unida i Moviment Sumar, que van per una banda i després Podem i Esquerra per l'altra. A Catalunya els morats ja donen per fet que aniran amb els republicans, però des del Front Ampli no tiren la tovallola. És Ada Colau, al matí de Catalunya Ràdio, estenent de nou la mà a Rufián.
1: Que ens hi juguem la vida, literalment. I aleshores, en un moment com aquest, que no siguem capaces de seure en una taula i posar-nos d'acord perquè hi hagi una candidatura única antifeixista, a mi em sembla, de veritat, impossible d'explicar-li a la ciutadania.
13: Podem també assumeix que a Madrid hi haurà dues paperetes a l'esquerra del PSOE i al seu parer no es perdran vots. A la resta d'Espanya, la proposta dels morats implica acordar amb Esquerra Unida, actualment dins del Front Ampli, anar junts en 10 comunitats, entre les quals hi ha Andalusia, Castella-La Manxa o Castella i Lleó. Antonio Maí es líder de Esquerra Unida.
2: Esquerra Unida va a negociar desde el Frente Amplio, porque es una organización seria.
13: Ione Belarra, des de Ràdio Nacional Espat d'Espanya, i visiblement molesta, insistia que no pensen integrar-se al Front Ampli perquè no se'l respecta. I des de Més Madrid, Mònica García demana sortir del bucle per facilitar un acord entre el Front Ampli i Podem.
14: Yo entiendo que la gente esté hasta las narices y muy harta, porque hasta yo estoy muy harta, que aquí hay otro objetivo, que Podemos no tenga el peso que le corresponde.
15: Creo que hay que salir del bucle. Yo siempre he dicho que yo estoy para facilitar, he hecho todo para facilitar el acuerdo. De hecho, por eso, desde Más Madrid hemos propuesto a Emilio Delgado como el candidato.
13: Però on ja hi ha acord és a les Canàries. Podem ha anunciat fa poca estona una entesa amb Esquerra Unida per una marca, de fet amb una marca diferent de Front Ampli.
0: Són, per tant, hores crucials i sentim aquesta polifonia que ja veurem com acaba. Estem pendents també aquesta hora de com s'organitzen les esquerres al País Valencià, Alba Barbosa.
16: Sí, està reunida des de fa poc més d'una hora l'executiva de Compromís, que ha de decidir com es presenten a les eleccions generals, si s'integren Podem i Esquerra Unida i qui encapçala la candidatura. A les Illes Balears, la Federació d'Ara Més, Esquerra Unida i Sumar han arribat a un acord per concórrer junts als comicis, ho hem sabut aquesta tarda, però Podem, aquí a les Illes, també es presentaria a banda.
0: A més, avui aquí a Catalunya, sobre l'acord entre Esquerra Republicana i Podem, hem sentit l'exconseller Ernest Maragall.
16: Sí, en declaracions a BTV, qui va ser candidat dels republicans a l'alcaldia de Barcelona, ha criticat Gabriel Rufián i, amb ironia, s'ha preguntat per quin partit es presenta Rufián a les eleccions generals.
17: El senyor Rufián vol dir que he conegut líder de Podemos que té la generositat de venir a capçalar la llista d'Esquerra Republicana. Aquí tenim un espectacle, jo crec una mica lamentable, de... A veure, només parlant del qui. No hi ha manera de parlar del què en aquest país. L'Esquerra ha quedat presonera d'aquesta lògica.
16: Recordem que Ernest Maragall va estripar el carnet d'Esquerra Republicana després de la polèmica pels cartells ofensius sobre l'Alzheimer contra ell i el seu germà.
0: I encara una veu més, la de l'expresident Artur Mas, que veu les eleccions del 29 de novembre com una oportunitat per a Junts. En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio ha assegurat que les aliances que s'estan tancant a l'esquerra del PSOE, tant les del Front Ampli com la d'Esquerra en Podem, poden donar aire als juntaires.
18: Jo crec que Junts té una oportunitat, perquè hi ha un espai gran de catalanitat, de defensa dels interessos de Catalunya, de veu pròpia de Catalunya a Madrid, que crec que el que està passant per part d'altres formacions polítiques li deixen un espai lliure a Junts, que és un molt bon terreny de joc.
0: La Junta Electoral Central, ho dèiem a la portada, ha obert expedient sancionador al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per no respectar la neutralitat política. Concretament, a partir de la roda de premsa que va fer al Palau de la Moncloa l'endemà de convocar les eleccions, en què va anunciar els nous decrets d'habitatge.
19: Ni durante lo que resta de legislatura, ni esperemos durante la siguiente, si los ciudadanos y ciudadanas nos dan una mayoría más rotunda en favor de intervenir un mercado que claramente no funciona.
0: El Partit Popular va considerar aquesta intervenció de Sánchez un míting i ho va denunciar a la Junta Electoral, Jordi Corbalán.
20: Sí, ara s'ha d'instruir aquest expedient sancionador. Si l'òrgan de supervisió del procés electoral acaba fent la conclusió que el president espanyol va vulnerar els principis de neutralitat, objectivitat i igualtat, podria arribar a imposar-li una multa de fins a 3.000 euros. Aquest és, de fet, el cinquè expedient sancionador que la GEC obre a Pedro Sánchez en diferents períodes electorals, amb multes que sumen un import de 6.600 euros.
0: A més, Pedro Sánchez ha hagut de sortir en defensa de la portaveu del PSOE, Montse Mínguez, pels negocis immobiliaris de la seva parella.
20: El Partit Popular l'ha posat a la diana política després que dues publicacions digitals han esbombat que la parella de Mínguez té una empresa amb 6 milions d'euros en inversions immobiliàries i dues societats a Panamà. La presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, hi ha sucat pa.
21: ¿Me puede decir si su portavoz del Partido Socialista Nacional, cuyo novio, también tiene un novio, si somos novios, somos todos novios, 30 pisos, que tiene más patrimonio que 10 Bezos?
20: Doncs Pedro Sánchez ha tancat files amb la portaveu del PSOE, Montserrat Mínguez, i ha remès contra Ayuso.
19: Desconozco cuáles son las actividades profesionales de la pareja. Y me sorprende mucho que el Partido Popular e incluso la señora Ayuso, con todo lo que hemos escuchado sobre su aticazo, diga que está dispuesto a abrir un debate sobre la vivienda.
20: La portaveu del PSOE ho considera tot plegat una persecució.
22: A mí el ataque personal de verdad que es lo peor que hay en política. Intentar vender que una empresa, que es una empresa familiar, lo está haciendo mal, es mentira.
20: I enmig d'aquesta polèmica, el PSC ha proposat Mínguez per repetir com a cap de llista per Lleida a les eleccions.
0: Doncs encara parlant d'habitatge, l'Ajuntament de Barcelona ha fet un pas més per augmentar fins al 150% en alguns casos l'IBI als habitatges d'ús turístic. La mesura, que és una proposta i esmena d'Esquerra Republicana negociada amb el govern de l'Estat, als decrets d'habitatge s'ha aprovat com estava previst amb el suport del PSC, Esquerra i Barcelona en Comú. L'increment de l'IBI es farà en funció del nombre de pisos que tingui cada propietari. Per als que en tenen més de 4, pujarà fins al 150%. Per als que en tenen 2, 3 o 4, l'increment serà d'un 100%. I els propietaris que tenen un únic pis turístic, l'IBI els apujarà un 50%. Això el mateix dia que hem sabut que 4 veïns del conegut com a Bloc Papallona, situat a l'esquerra de l'Eixample de Barcelona, comencen una vaga de lloguers contra el fons d'inversió que va adquirir l'edifici. Carme Montero.
23: El fons New Amsterdam Developers ja ha buidat la meitat dels pisos de l'edifici, només en queden 6 d'habitats. Els volen fragmentar i fer lloguers per habitacions. Segons ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio una de les veïnes afectades, Anna Olesti, volen pressionar l'Ajuntament de Barcelona perquè expropiï l'edifici.
24: Aquesta vaga de lloguers la comencem amb un doble objectiu: generar un problema econòmic al fons NAC d'evitar la seva posició en aquesta negociació per forçar que acceptin un preu de venda molt per sota del mercat, és a dir, l'expropiació del Bloc Papallona a benefici zero. I en segon lloc és augmentar al màxim la pressió sobre el govern de Jaume Collboni.
23: L'expropiació per llei, però, es paga a preu de mercat i, per tant, l'Ajuntament hauria de decidir si li convé comprar aquest bloc que, a més, està catalogat com a bé cultural d'interès local.
25: Catalunya nit.
0: Quan falten 10 minuts per arribar a 9:45, obrim crònica internacional amb els últims moviments de Donald Trump acostant-se a les tesis de Vladimir Putin en la relació a la guerra d'Ucraïna, i això ha fet que la cimera de caps d'estat i de govern de la Unió Europea, que oficialment està reunida per parlar de moltes altres qüestions, se centri en Ucraïna. Qüestions com l'acord del dièsel amb Rússia o la caiguda de Starlink a Ucraïna han precipitat la intervenció dels líders. Seguint aquesta cimera, tenim el nostre corresponsal a Brussel·les, el Bruno Fortea. Bona nit, Bruno.
26: Hola, Manel, bona nit.
0: Què li han dit els caps d'estat i de govern a Trump?
4: Doncs que s'ho repensi. Bàsicament, li han demanat que es repensi el seu apropament cap a Vladimir Putin. El president de Lituània directament ha suplicat als Estats Units que no canviïn de bàndol.
5: Sisplau, mantingueu-vos units a la nostra família, perquè Rússia està posant en risc el nostre estil de vida, les nostres normes, tot.
4: Una de les coses que Trump reclama és que els Estats Units passin a controlar els actius financers russos que hi ha bloquejats a Europa. Són diners de l'Estat o dels oligarques russos que estan immobilitzats per les sancions de la guerra a Ucraïna. El canceller alemany ja ha dit que de cedir aquests diners a Washington, ni parlar-ne.
6: Aquests actius han estat congelats a Europa i han de romandre congelats a Europa. Això és cosa nostra i ho decidirem nosaltres.
4: I com que Rússia ha incomplert l'alto el foc energètic anunciat per Washington, la cap de la diplomàcia europea li ha dit a Ucraïna que endavant, que ells també poden bombardejar refineries de petroli russes. Just el que Trump volia evitar de totes totes.
0: Doncs aquest triangle entre Trump, Putin i Zelensky ha acaparat bona part de l'agenda que hi havia prevista, però que era força tapaïda. De què més s'ha parlat?
4: Sí. Doncs mira, han parlat, per exemple, d'energia, que també està relacionat, vulguis o no, amb la guerra d'Ucraïna.
0: Sí, sí.
4: Els líders europeus aquí han demanat a Brussel·les mesures urgents per frenar a curt termini l'escalada de preus. I també han discutit sobre la Xina, sobre les relacions comercials amb la Xina. I atenció, Manel, perquè això interessarà als ramaders de Catalunya. Brussel·les diu que vol tancar un acord amb Pequín per impulsar les vendes de carn de porc europeu i també de làctics europeus, per impulsar aquestes vendes al gegant asiàtic. Demà els líders europeus tornen a reunir-se aquí a Brussel·les, però el tema estrella serà un cop més Ucraïna. De fet, Manel, Volodymyr Zelensky participarà a la trobada com a convidat.
0: Doncs ho anirem seguint. Moltes gràcies, Bruno. Bona nit.
4: Adéu, bona nit. Fins demà.
0: I l'OTAN també pendent d'aquest conflicte perquè estudiarà mesures per protegir la navegació del Mar Negre després de l'escalada d'atacs russos contra vaixells mercants. Avui mateix s'ha produït un d'aquests atacs en aigües jurisdiccionals de Romania, que recordem és un dels països membres de l'Aliança. Vicent Mifsud.
7: Sí, les autoritats romaneses busquen 7 dels 12 tripulats del vaixell i els quals no han pogut ser rescatats. Romania plantejarà als seus socis de l'OTAN la creació d'un comandament militar conjunt de l'aliança amb Bulgària i Turquia i els altres dos països en costa al Mar Negre. El president romanès, Nicuzor Dan, adverteix que no es quedaran de braços plegats.
8: He parlat amb el secretari general de l'OTAN sobre aquesta qüestió. Òbviament, tenim la solidaritat dels nostres aliats respecte al que està passant al Mar Negre i, en concret, hi haurà una sessió específica del Consell de l'Atlàntic Nord per abordar-ho.
9: Dentro situació din Marea Neagră.
7: Aquesta escalada bèl·lica també preocupa perquè pot generar una crisi alimentària mundial, ja que Rússia i Ucraïna són els principals exportadors de cereal i gran part de l'ajuda internacional depèn del seu gra.
0: Efectivament, per la seva part, el secretari general de l'OTAN, Mart Rutte, justament també ha parlat avui amb Volodymyr Zelensky.
7: Sí, el president ucraïnès s'ha reunit ja amb diversos aliats a Brussel·les, justament per la seva presència, com deia Bruno, a la cimera de demà, per buscar més suport militar en plena crisi amb els Estats Units. Rutte li ha demanat que s'apliqui l'alto el foc sobre infraestructures energètiques que, de moment, com també explicava Bruno, cap de les dos bàndols està respectant. Ucraïna ha atacat avui diverses refineries russes i Vladimir Putin ha anunciat represàlies. Tot després que s'ha restablert el funcionament del servei d'internet per satèl·lit Starshield després d'una jornada inactiu, cosa que va deixar Ucraïna sense gran part de les seues defenses contra els drons russos.
0: Gràcies, Vicent. Una guerra que ha fet reorientar la política exterior i de defensa dels països nòrdics. Suècia i Finlàndia van ingressar a l'OTAN el 2024 i Suècia, en particular, té els ulls posats en el seu punt més vulnerable davant Rússia. És l'illa de Gotland, al mig del mar Bàltic. Des del final de la Guerra Freda, Suècia havia anat retirant els seus efectius de l'illa, que és un destí vacacional important per als suecs. Ara, però, Gotland s'està remilitaritzant. Ens ho explica la Cèlia Cernades, que l'ha visitat. Bona nit, Cèlia.
26: Hola, bona nit.
0: D'entrada, situa'ns. On és Gotland? Com és?
1: Doncs, com deies, Gotland està al mig del mar Bàltic, que, segons una frase que ha fet fortuna entre els politòlegs, ha passat de ser un mar de pau a un llac de l'OTAN. I és que, efectivament, si mirem el mapa, el Bàltic és ara una superfície d'aigua envoltada de socis de l'Aliança Atlàntica i de Rússia. Gotland és pràcticament al mig, és una illa de la mida aproximada de Mallorca, però de només 60.000 habitants. Emil Edenborg, que és investigador del programa de política global i seguretat de l'Institut Suec d'Afers Internacionals, explica a Catalunya Ràdio així la importància estratègica de Gotland.
2: Gotland és al mar Bàltic i sempre s'ha considerat un territori situat en la primera línia del front. Hi ha metàfores que parlen de Gotland com un portaavions impossible d'enfonsar o com una torre estratègica de vigilància del nord. Per tant, es considera que l'ingrés de Suècia a l'OTAN ha donat a l'organització accés a un punt molt estratègic.
1: Però a més, Gotland, que pertany de forma ininterrompuda a Suècia des de mitjans del segle XVII, està situada a menys de 300 quilòmetres al nord de Kaliningrad. Kaliningrad, recordem, és l'únic territori rus envoltat de països de l'OTAN, en aquest cas Polònia i Lituània, i amb costa al Bàltic.
0: Fins a quin punt està canviant l'illa en aquesta dinàmica de confrontació amb Rússia?
1: Doncs una mica és com si hagués tornat als temps de la Guerra Freda. De fet, al juliol s'hi va fer un simulacre d'atac amb un centenar de veïns davant la hipòtesi que Rússia l'ataqui o l'ocupi. Sentim de nou Emil Edenborg.
3: This is a top holiday destination for Swedes.
2: Gotland és una destinació de vacances de luxe per als suecs. És un lloc molt bonic, molt idíl·lic, on la classe alta d'Estocolm va de vacances i on tenen cases d'estiu molt cares. Però ara, si hi vas, potser veuràs avions de combat sobrevolant-te, vaixells militars o soldats. Així que sembla que s'hagi tornat als temps de la Guerra Freda, quan Gotland era un gran centre militar.
1: Hem de recordar que a finals de setembre caces suecs i finlandesos van interceptar avions russos sobre el Bàltic en la seva primera missió conjunta. És un acord de cooperació que han signat els dos països que es diu alerta de reacció ràpida davant Rússia. I a l'illa de Gotland, a més d'aquests simulacres de què hem parlat, també s'han dissenyat plans de contingència perquè l'illa, en cas d'un atac o d'una ocupació, no es quedi sense menjar, combustible o medicaments.
0: És un escenari que s'ha complicat més en els últims dies també perquè Rússia percep que Kaliningrad podria estar en perill.
1: Sí, Vladimir Putin va alertar que Moscou podria fins i tot recórrer les armes nuclears per defensar Kaliningrad de l'amenaça de l'OTAN, va dir, perquè considera Kaliningrad una part inseparable de Rússia. I a Suècia, l'exèrcit es prepara, de fet, per una possible invasió de Gotland. Li van fer aquesta pregunta directament a Emil Edenborg. És factible aquest escenari?
2: Sí, és un dels principals escenaris per als quals l'exèrcit de Suècia s'està entrenant i té un pla. De fet, l'objectiu principal de l'ingrés de Suècia a l'OTAN era que l'OTAN vingués al rescat si passa això, però amb Donald Trump és a saber. En tot cas, significaria que el que avui és un escenari de malson, que centra la discussió de seguretat a Suècia, es convertiria en realitat.
0: Doncs aquesta és la situació en aquest lloc que molts desconeixíem, Gotland. Cèlia Cernadas, bona nit.
1: Bona nit.
0: A punt d'escoltar els senyals horaris de 9:15, Nicolás Maduro i la seva parella han tornat a declarar aquesta tarda davant del jutge de Nova York, en aquest cas per respondre a les noves acusacions de tortura que s'afegeixen a les de narcotràfic. El president deposat de Venezuela i la seva dona, Cilia Flores, ho han negat tot. Nandos de Noguera, com ha anat això?
10: Doncs mira, no ens han arribat ni imatges ni so de la declaració, però segons el relat de periodistes que ja han pogut estar presents, és una sessió que ha durat una mitja hora. Nicolás Maduro ha explicat que ahir els seus advocats el van informar d'aquests nous càrrecs i que avui també, segons diuen aquests periodistes, l'ha vist més relaxat que fa 10 mesos quan va declarar per primera vegada i es va definir com a presoner de guerra. Avui Maduro se l'ha vist més relaxat, ha saludat el públic i la premsa, també s'ha abraçat als seus advocats. La fiscalia en aquest cas sosté que Maduro va ordenar responsables veneçolans que torturassin sospitosos de conjurar-se contra ell i que fins i tot va segrestar membres de les forces armades perquè informassin sobre dissidents. Un pla la que, segons aquesta acusació, Cilia Flores, la seva parella, coneixia. El matrimoni, però, ho ha negat tot.
0: Aquesta és una d'aquelles notícies que en vam parlar molt i sembla, després que desapareix del mapa, en tornarem a parlar perquè s'ha fixat una nova data de judici. Eh?
10: Sí, el jutge l'ha endarrerit dues setmanes més a petició precisament dels advocats de Maduro per poder tenir més temps de preparar-se per aquests nous càrrecs. Així doncs, la nova data és el 14 de juny del 2027, però a mitjans de desembre Maduro encara tornarà a comparèixer davant del jutge.
0: Moltes gràcies, Nando. Farem ara una pausa per la publicitat i a la tornada parlarem d'una nova alerta del pla Inuncat per la previsió de pluges de cara al cap de setmana. De seguida ho aclarim.
11: Catalunya Ràdio.
12: Som 3CAT.
11: Som 3CAT.
13: Motivació, actitud i passió. El dimarts 20 d'octubre, Mundo Deportivo i el Departament d'Esports de la Generalitat de Catalunya celebren la 43a Gala Campions amb Valors al Gran Teatre del Liceu. Un homenatge als esportistes, entitats i clubs que han destacat per la seva trajectòria i pels seus mèrits i valors. Amb el patrocini de clubs Eurofitness, Nutrisport, CaixaBank i Aural Centres Auditius.
14: Del 13 al 18 d'octubre, posem el present a debat. Quines són les fugues que possibiliten l'art i la creació?
15: Per què ens cal avui desencadenar el present?
14: Atura't, pregunta't i reflexiona.
15: Torna la Bienal de Pensament. Participa-hi.
14: Ajuntament de Barcelona.
17: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem, ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
26: Per Catalunya!
27: Gràcies a un material sonor excepcional, amb la veu de Ramon de Colubí, el militar i advocat d'ofici que va defensar el president de la Generalitat en defensa de companys, narra els fets d'un dels capítols més foscos de la història de Catalunya.
28: Es treu les sabates. No ha volgut que li envenin els ulls.
27: Amb les veus de Pere Arquilluer, Carles Martínez...
29: La terra no és dolenta, no?
27: I el periodista Albert Mercader, amb l'assessorament històric de l'historiador Albert Botran, en defensa de companys, a l'API web de Catalunya Ràdio.
30: I també disponible a la plataforma 3CAT.
12: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
11: Catalunya Ràdio.
12: Som 3CAT.
11: Som 3CAT.
25: Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
0: Passant 3 minuts de 2:15, seguim amb el Catalunya Nit. Després d'uns dies de molta tranquil·litat meteorològica, podríem dir, tenim una nova alerta activada per Protecció Civil del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses dissabte a la tarda i al vespre, sobretot a la meitat est de Catalunya, en Alfonso.
31: Els xàfecs poden superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora i es poden acumular més de 60 litres en 3 hores. A més, les precipitacions poden anar acompanyades de tempesta i calamar-se. Durant la tarda de dissabte s'esperen xàfecs intensos a punts de l'interior, el prelitoral i el litoral, que al vespre tendiran a concentrar-se més a prop de la costa. La matinada de diumenge encara hi pot haver pluges al litoral que aniran perdent intensitat. El grau màxim de perill previst per intensitat de pluja és de 3 sobre 6 i no es descarta que augmenti. Protecció Civil recomana no acostar-se a rieres i zones inundables, seguir els avisos oficials i evitar els desplaçaments innecessaris si plou amb intensitat.
0: Gràcies, Anna. Després ho ampliarem també amb la Gemma Puig. Avui és dia de dol oficial a Granollers, al Vallès Oriental, per la mort del nen de 12 anys que va desaparèixer durant els aiguats del 5 d'octubre. Amb aquesta víctima, l'últim episodi de pluges ja ha deixat 4 morts i un desaparegut a Catalunya. Aquest migdia s'ha fet a la plaça de la Porxada de Granollers un minut de silenci en record del menor. El nen el va trobar un pescador al mar ahir a la tarda entre Castelldefels i Sitges. Anem cap a Granollers. Miquel Jarque, bona nit.
32: Hola, bona nit.
0: La notícia ha afectat molt la ciutat, que s'havia abocat en la recerca.
5: Sí, totalment. Han estat 10 dies de recerca dels equips d'emergència i també de voluntaris. El cap de setmana passat pensa que van arribar a ser prop d'un miler les persones que van sortir a pentinar diverses zones de la comarca per trobar-lo. I precisament l'alcaldessa de Granollers, Alba Barnosell, ha volgut reconèixer també la feina dels centenars de voluntaris.
6: Durant aquests 10 dies s'ha treballat intensament des dels dispositius dels cossos d'emergència i seguretat i des d'aquí agrair també tota aquesta feina i les més de 700 persones voluntàries de la ciutat que també han treballat amb aquesta recerca amb un únic objectiu, trobar-lo en vida. Però malauradament això no ha estat possible.
5: Eren declaracions aquest matí de l'alcaldessa després del minut de silenci que s'ha fet a la plaça de la Porxada davant de l'Ajuntament. Fins demà al migdia totes les banderes de la ciutat onegen a mig pal.
16: Gràcies, Miquel.
5: Adéu, bona nit.
18: Aquestes últimes setmanes, en aquests episodis de fenòmens tan adversos, Protecció Civil ha enviat diversos missatges és alerta a la població. Doncs bé, avui els alcaldes de la Ribera d'Ebre han mostrat el seu malestar amb la Generalitat per la manera, diuen, d'aplicar aquestes alertes d'emergència en cas de temporals. Els ajuntaments es queixen que gairebé sempre se'ls inclou el mateix grup que el Montsià i el Baix Ebre i avisen que el clima que tenen ells a la Ribera d'Ebre és diferent. Tortosa, Jordi Barranca.
19: La gota que ha fet vessar el got és la gestió del tancament de les escoles fa tot just dues setmanes. Àngels Llombard, alcaldessa de Rasquera.
20: No mos ho desdiu, saps? Mos doneu una responsabilitat a les 10 de la nit o a les 11 i a les 8 del matí ens la traieu. Clar, ja s'havien pres unes opcions, ja s'havia informat a la població. Els problemes són en el moment en què t'has de desplaçar. O siguem valents i no fem desplaçaments innecessaris. Utilitzem la lògica.
19: El nord i el centre de la comarca ho subscriuen i demanen tenir en compte les diferències orogràfiques i climàtiques. Francesc Barbero i Rubén Viernes, alcaldes de Flix i Mora d'Ebre.
21: L'AEMET, en els seus mapes, recull aquesta diferenciació de litoral, prelitoral, interior. La Terra Alta i el nord de la Ribera d'Ebre som ja clarament una zona d'interior i això es nota a nivell climàtic. En canvi, doncs, el Meteocat i la Generalitat fa servir la base comarcal.
22: I crec que estem fent un mal ús a vegades del sistema d'alertes quan a vegades la gent, quan li enviarem l'alerta, ja no s'ho creurà, que és el que jo crec que ara comencem a tindre aquest neguit, no? De, ostres, doncs és que no està ni punt.
19: Tot per aconseguir que es fili més prim amb la base territorial de les mesures.
18: Catalunya ha viscut l'estiu amb més incendis forestals dels últims 15 anys. Segons les dades del balanç d'agents rurals i els bombers, durant els mesos d'estiu han hagut de fer front a 450 focs forestals. Oriol Pujadó.
23: Sí, 450 focs que han calcinat 4.800 hectàrees. Més focs, o gairebé rècord en els últims anys, no vol dir, però, més superfície cremada, perquè, malgrat el nombre d'incendis, se situa per sobre de la mitjana dels últims anys, una mica per sobre d'aquesta mitjana, el 80% d'aquests focs d'aquest estiu han afectat superfícies inferiors a una hectàrea, ja que s'hi ha actuat de manera molt ràpida. La campanya ha estat marcada per les altes temperatures, la simultaneïtat i la virulència dels focs. El nivell màxim del Pla Alfa per risc extrem es va activar durant 36 dies a l'estiu. El 15% dels incendis han estat provocats per llamp i la resta es vinculen a l'activitat humana per negligència, accidents o focs intencionats.
18: I en tot aquest context hi ha preocupació entre els ramaders del Pallars per la falta de pastures per als animals. Aquests dies uns 3.000 caps de bestiar han començat a baixar de la muntanya per passar l'hivern a resguard, però diuen que no havien vist mai la muntanya tan seca i amb tan poca herba. Saurí, Pau Rovira.
24: Les pluges torrencials de la setmana passada no van arribar al Pirineu i les temperatures molt elevades han deixat menys herba de l'habitual. Se'n lamenta el ramader David Molí.
26: I jo realment, com vam arribar aquí a la muntanya, no havia vist mai una muntanya tan seca, ni tan seca i amb tan poca herba. Vull dir, si la tendència d'aquests anys ha de ser amb aquestes sequeres, doncs no sé, ens haurem d'haver de plantejar la situació, si continuem amb tants animals, baixem els censos o què fem.
24: Ara la preocupació és el que passarà a partir de la tardor. Al fons de les valls també hi ha poca pastura i els ramaders preveuen que hauran de comprar més farratge i a preus elevats. Xavier Riera, ramader.
29: Evidentment, ara ve el mal de cap. Ara arribaran totes les ovelles i els animals a les granges de casa, tot l'estiu sense ploure, no tenim res de preparar ni sembrat en quant a pastura, eh? No tenim res, només tenim que pols.
24: Per tot plegat, el sector demana al govern que adapti les obligacions de pasturatge de les finques declarades a la DUN, és a dir, la Declaració Agrària Única.
18: minuts per arribar a 3:15. Atenció a aquesta dada. Una de cada 5 persones més grans de 60 anys té algun problema neurològic o de salut mental. És una de les conclusions de l'informe Mirades, elaborat per la

0: Doncs precisament és complicat per diversos motius. Un seria perquè a vegades s'associen a la vellesa. El doctor Sebastià Santaeugènia, director general del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu, apunta un segon factor.
1: Moltes vegades aquestes persones amb problemes de salut mental concomitantment tenen problemes de dependència o problemes de discapacitat. I això es converteix en una barrera d'accés als dispositius de salut on poden, no, explicar aquests problemes que tenen de salut mental.
2: Quines proposes fa l'informe?
0: Doncs proposa tres reptes principals. El primer és la sensibilització social. Escoltem el doctor Santaeugènia.
1: Tenir una sensibilització des d'un punt de vista de ciutadania de que les persones grans tenen problemes de salut mental i tenen una elevada prevalença. Sensibilitzar la ciutadania és ajudar a poder-los detectar en estadis més inicials que permetin intervencions que tinguin una major tassa d'èxit.
0: I un segon repte seria fer una mirada integral sobre com tractar el pacient tant a nivell sanitari com social. El tercer repte que planteja l'informe és tenir en compte factors externs a la persona i que no, per ser externs, deixen d'afectar directament la salut mental de la gent gran.
1: Condicionants que agreugen aquests problemes, com poden ser l'habitatge, la inclusió o la lluita contra l'estigma de l'edat avançada. L'edadisme continua sent, a dia d'avui, un estigma important a l'hora de tenir sensibilitat a atendre les necessitats de les persones grans.
3: Avui també és notícia. Marc Güell.
4: 2:03. El Reial Patronat del Monestir de Poblet ha aprovat un pla d'inversió de 17 milions d'euros per transformar el conjunt monumental fins al 2036. El president Salvador Illa ha dit que vol crear un fòrum permanent amb els altres territoris que formaven la Corona d'Aragó, el País Valencià, les Illes Balears i l'Aragó. Anem cap a Tarragona, Ricard Buigas.
5: La Generalitat ha explicat fa uns minuts que liderarà el nou pla director anomenat Rellançar Poblet. Estarà dotat amb 17 milions d'euros i hauria d'estar redactat el 2027. 14 milions es destinaran a intervenció de restauració i conservació fins al 2030. L'abat de Poblet, Rafael Barrué, ha aprofitat per reclamar la redacció d'una llei de protecció pròpia com la que té Montserrat. Felip VI ha presidit la reunió d'avui del patronat. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha aprofitat la presència dels presidents autonòmics populars del País Valencià, l'Aragó i les Illes Balears per apartar les diferències polítiques i proposar la creació d'un fòrum permanent que reuneixi els territoris que formaven part de la Corona d'Aragó.
6: Per això proposo que aquesta reunió del patronat de Poblet tingui continuïtat sostinguda en el temps per convertir-se en un nou fòrum Poblet, on les nostres comunitats puguem debatre, plantejar i compartir projectes a favor de la prosperitat del conjunt d'Espanya.
5: Penseu que el patronat del monestir de Poblet feia 15 anys que no es reunia.
4: Més coses, el govern nord-americà ha rectificat i no retransmetrà en directe l'execució d'un oficial de l'exèrcit dels Estats Units condemnat a pena de mort, com havia anunciat el secretari de Defensa Pete Hegseth, Vicent Mifsud.
7: Sí, es tracta del major de l'exèrcit nord-americà Nidal Malik Hassan, condemnat per la matança a la base de Fort Hood l'any 2009. Dies abans de ser enviat a l'Afganistan, el condemnat va disparar contra seus companys de la base militar i va matar 13 persones i en va ferir 32. Si s'hagués retransmès l'afusellament previst per al 3 de desembre, seria la primera execució pública als Estats Units des de fa 90 anys. Donald Trump ha publicat al final que ho han reconsiderat i finalment només podran assistir a l'execució els familiars de les víctimes que ho desitgen.
4: Una dona de 47 anys ha mort a Santa Coloma de Gramenet mentre dormia al carrer Oriol.
8: Segons informen fonts de la Guàrdia Urbana, aquest matí han rebut l'avís d'un treballador del Museu Torre Valldovina que ha trobat el cos sense vida d'aquesta dona. Fins a la zona s'hi han desplaçat serveis mèdics que no han pogut fer res per salvar-li la vida. Fonts de l'Ajuntament han confirmat que aquesta dona havia passat per serveis socials, però que havia rebutjat tota mena de suport. Els Mossos han descartat cap indici de criminalitat.
4: I l'Audiència de Girona ha condemnat a 6 anys i mig de presó un home per haver abusat sexualment de 3 menors amb discapacitat a Olot, a la Garrotxa, entre els anys 2018 i 2019.
3: Catalunya nit.
9: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
9: Som 3CAT.
10: Com pots comprovar que tot està a punt per votar en les eleccions generals del 29 de novembre? Has de figurar en les llistes del cens electoral. El pots consultar del 12 al 19 d'octubre al teu ajuntament, consolat o a INE.es. Demana que ho rectifiquin si hi ha cap error, sobretot si votes per primera vegada o si t'has canviat de domicili. Ministeri de l'Interior, Govern d'Espanya.
11: Tornen els premis Regió 7. La gala del talent, l'esforç i la passió de tot un territori. Dimarts 27 d'octubre a les 7 del vespre al Teatre Cursal.

0: de Manresa. Entrades gratuïtes a cursal.cat amb el suport de la Generalitat de Catalunya, CaixaBank, Endesa, Ajuntament de Manresa, Volvo Motorcat Premium, Consell Comarcal del Bages i ICL.
1: L'actriu.
2: Senyor Hughes, gràcies per l'oportunitat de ser una estrella.
1: El xofer.
3: No hi ha cap mal a tenir aspiracions.
1: I el milionari excèntric.
4: Multimilionari, soc no milionari.
1: A Hollywood, les normes són clares.
2: La veritat és que jo no sé si hi encaixo aquí, perquè no hauria de tenir més pits, ser sexy. Jo sóc rígida i no sé actuar.
1: Però de vegades es fan excepcions.
3: Tu ets l'excepció de la regla.
1: L'excepció de la regla és la gran pel·lícula de divendres a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
5: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
6: Les dones i els dies tornem a ser aus nocturnes. Ens podreu sentir a les 11 de la nit. La llum s'apaga, però nosaltres brillem més que mai.
5: Les dones i els dies, amb Montse Virgili. De dilluns a divendres, d'11 a 12 de la nit.
6: Per acabar el dia amb ganes de canviar-lo.
7: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
8: Som 3CAT.
9: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
10: Passen 2 minuts i mig de 3:15. Aquesta nit tothom està pendent en el món literari del que està passant al pavelló 1 de Montjuïc de la Fira de Barcelona. És l'entrega del Premi Planeta en un acte que commemora els 75 anys del guardó. Amb la presència dels Reis d'Espanya, unes 1.200 persones assisteixen al tradicional sopar i allà hi tenim la Montse Camps. Bona nit, Montse.
11: Hola, bona nit, Manel.
10: En quin moment passeu per aquí?
11: Doncs mira, estem al mig del sopar amb la presència de personalitats del món polític, social, cultural. Hi ha prop de 200 escriptors. Com deies, encapçalen l'acte els Reis Felipe i Letícia, també el president de la Generalitat, Salvador Illa, altres personalitats, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, el president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, etc. A l'obertura de l'acte han intervingut el president del grup Planeta, José Creueras, i també el rei, que ha destacat el paper que tenen aquest premi i també els llibres.
12: La libertad de imaginar otras vidas nos permite reconocernos en las experiencias ajenas, acercarnos a realidades distintas de la nuestra y descubrir en esa diversidad tanto lo que nos une como lo que nos hace diferentes. En esa posibilidad de conocernos mejor, de comprender a los demás y reconocer la pluralidad humana, reside una de las grandes aportaciones de la literatura a nuestra convivencia democrática.
11: Com et deia, estem al mig del sopar. Es calcula que més o menys cap a 3:15 potser ja es podria dir el nom del guanyador i del finalista. I com cada any, Manel, hi ha rumors, comentaris. Alguns apunten que podria recaure en una escriptora, en una dona. I també que en aquesta edició sembla que s'aposta per un autor o per una autora veterà i de renom. Això ho sabrem, com et dic, d'aquí més o menys una hora. En tot cas, són 9 històries finalistes, històries que parlen de llegat, de memòria, de culpa i de reconciliació.
10: Doncs d'aquí una hora tornem a connectar. Gràcies, Montse. Fins després.
11: Fins després.
13: Once upon a time, there was a girl named Matilda.
14: Hi, Dad.
15: Get in the car, Melinda.
14: Matilda.
15: Whatever.
13: Who was extra...
10: Matilda, la pel·lícula amb què Danny DeVito va adaptar el conte de Roald Dahl al cinema. La va dirigir, protagonitzar, i ara se'n celebren els 30 anys al Festival de Cinema de Sitges. Tot plegat forma part de l'homenatge que se li ha fet avui i que inclou l'entrega del Gran Premi Honorífic Sitges Marc Garriga. Bona nit.
16: Bona nit.
10: Com ha anat aquesta cerimònia, Marc?
16: Molt emocionant, perquè és un home molt tendre, molt afable, molt pròxim i molt estimat.
17: Gran Premi Honorífic Sitges 2026 per Danny DeVito.
18: Ok. Thank you so much. Thank you so much. I feel so honored to be here. I know you love me. And I love you.
16: Com sentíeu, DeVito ha declarat el seu amor pel públic de Sitges, conscient que aquí també tothom se l'estima molt. Ha dit que entre tots formem la gran família del cinema, la que se sent afortunat de pertànyer. Està orgullós, ha dit, d'haver treballat en tantes i tantes pel·lícules i, aprofitant la seva presència a Catalunya, ha reivindicat la seva amistat amb els germans Bayona i amb Néstor Almendros, aquell director de fotografia català, un dels millors de la història, nominat 4 cops a l'Òscar als anys 80 i que el va guanyar per Dies del Cielo.
10: És veritat. Abans d'entregar-li aquest premi, has pogut entrevistar Danny DeVito i ha fet balanç de la seva carrera i ha presentat la nova pel·lícula, eh?
16: Sí, ell està en plena forma. Físicament no està al 100%, es desplaça amb bastó, però té 82 anys i les ganes d'un principiant per seguir treballant. Estrenarà a finals d'any un nou film de la saga Jumanji i assegura que està obert a tot.
14: Yes, everything.
15: De tot. M'agradaria fer de tot. Sobretot bons personatges. Simplement busco allò sobre el que puc construir alguna cosa i aleshores persegueixo l'objectiu i intento que surti bé. M'encanten els personatges estranys, diferents, divertits, però també puc fer d'home gran assegut al Porsche fumant una cigarreta al costat d'Arnold Schwarzenegger, el que sigui.
16: Amb Schwarzenegger, recordem-ho, van rodar junts als 80, als 90, Els bessons peguen dues vegades i Junior. També se'l recorda per films com La guerra dels rous, Algú va volar sobre el niu del cucut, Darrere del cor verd o Tira la mama d'altabaix del tren. Però després de 55 anys de carrera, ha triat quin personatge de tots els que ha fet el representa millor.
14: I like...
15: M'encanta anar a totes, i per això destaco sempre el pingüí, perquè Tim Burton em va permetre actuar de manera... molt boja. Em fascina aquella mena d'òpera sobre la reencarnació i m'agradaria fer més coses com aquella, arriscades.
16: I ha confessat la seva fascinació pel cinema de terror des que era petit.
15: Sempre m'han agradat les pel·lícules de terror. Les meves germanes em portaven al cinema quan tenia 5 anys, i jo m'havia d'amagar rere la butaca quan anaven a veure Lon Chaney a Dead Man's Eyes o La Cosa, i de seguida me'n vaig fer fan. M'agraden tots els clàssics de Vincent Price, de Roger Corman, tot aquest tipus de cinema.
16: També es manté actiu com a productor, que és el paper que juga a Drac, la pel·lícula que ha vingut a presentar també a Sitges, juntament amb el seu fill Jake, coproductor, la seva filla Lucy, que és l'actriu protagonista, i han fet una comèdia hilarant, però també molt fosca, sobre dues germanes que es colen en una casa per fer un petit robatori, però tot acaba complicant-se d'una manera increïble. Arribarà l'any que ve als cinemes. There is a house in New Orleans.
10: They call the rising sun. La Villarroel acull l'estrena de Morning Sun, un text del dramaturg britànic Simon Stephens, protagonitzat per Anna Güell, Míriam Iscla i Raquel Ferri, sota la direcció de Pau Roca, Marta Vives.
19: Tres actrius immenses de tres generacions diferents per interpretar aquest text poètic intens i ple de tocs d'humor sobre la vida d'una dona qualsevol, una dona ordinària que podria ser qualsevol i que ens fa reflexionar sobre el pas del temps, la memòria i la vivència de fer-se invisible per la societat a mesura que es compleixen els anys. Les complexitats dels lligams de sang, les alegries compartides i els dolors silenciats, però sobretot la persistència de l'amor i la recerca de la identitat. De tot això n'hem pogut parlar amb les tres protagonistes just abans de l'estrena. Anna Güell, Míriam Iscla, Raquel Ferri, bona nit.
20: Bona nit.
21: Bona nit.
22: Bona nit.
19: Quina és la grandesa, Anna, del text de Stephens?
21: Buah. La poètica que té aquest autor i com amb molt poca cosa diu molt i et transporta moltíssim. Jo per mi, i a més que parla, és un text de dones, no? I això és molt apassionant.
19: Clar, és una família, són tres dones, tres generacions diferents. És una obra que parla d'aquest pas de la vida a través d'aquestes tres dones, Míriam?
21: Sí, i dels moments així que quan t'estàs acomiadant et venen com, no?, aquells moments importants de la teva vida, siguin encerts o siguin errors. I gràcies a la companyia de les tres dones, aquests moments no són tan desastrosos.
19: Com és d'important el llegat, la memòria en aquesta obra? Quin pes té?
21: Clar, la importància és tota, no? El lligam al final amb la mare és molt important, i més crec en aquest personatge, perquè jo l'he analitzat des del meu punt de vista i trobo que la Tess, al ser només criada per la seva mare i també una mica per la seva àvia, no té una figura paterna, és només ella i la seva mare, no? Han estat soles tota la vida. Doncs hi ha una espècie de lligam encara més intens del que seria en un altre context, perquè bé, a l'estar soles en medio del Nova York en aquell moment ho fa encara més intens, i trobo que ella té un cordó umbilical encara no tallat amb la seva mare. De fet, al final de l'obra hi ha una demanda amagada sota una búsqueda de felicitat on li demana aquest amor i sisplau, mare, no te'n vagis, no?
19: Aquesta obra parla de la invisibilitat, la invisibilitat de les dones a la història però també en la nostra biografia personal pel fet de ser dones, no, Míriam?
14: Totalment, totalment. I de fet, això que deia l'Anna, que aconsegueix amb una frase explicar una idea, un pensament d'una profunditat molt interessant, n'hi ha una de la funció que diu no, que arriba una edat, la meva, en què sembla que ningú et mira, no com abans, no? Que sembla que t'hagis tornat invisible, però gràcies a aquesta invisibilitat jo ara ja puc fer el que em dóna la gana. Per tant, amb això penso que fa una anàlisi de la societat i una reivindicació del lloc on em dóna a mi la gana estar. I s'agraeix molt que ho hagi escrit un home, no? I que és molt bonic veure que aquest autor d'una vida en fa una obra de teatre, d'una vida normal.
19: Quina sort veure sobre l'escenari tres dones de tres generacions diferents protagonitzant aquesta obra, no? Com ara deia la Míriam, amb tres protagonistes dones, Anna.
20: Sí. I que aquesta obra és un gran homenatge a les dones i a les dones normals, a les vides normals, i això és molt bonic, perquè no només és un gran homenatge a les dones, és un gran homenatge també a les ciutats, és un homenatge a l'art, és un homenatge a moltes coses, vull dir que
14: una mica diferent.
19: Sí, i a més té molts punts d'humor, també. Míriam, Raquel, Anna, molta sort.
14: Moltes gràcies.

0: aquesta melodia reposada és una tria de la Gemma Puig, que potser ens vol dir que demà tindrem un dia molt tranquil, però no ho sé. Gemma Puig, bona nit.
1: Bona nit, doncs sí. La veritat és que és una cançó d'Ènia que es diu A Day Without Rain. És un dia sense pluja. I la veritat és que aquesta melodia tan reposada és per encarar, doncs, aquest cap de setmana que vindrà amb canvi de temps altre cop. Demà no, demà estabilitat, amb alguns núvols baixos, amb sol cap a comarques interiors. Potser no puja la temperatura tant com avui, però encara igualment alguns valors de 27 o 28 graus els valors més alts. Però sí, ja encara en aquest cap de setmana amb aquest canvi de temps que s'haurà d'anar perfilant perquè és una situació que es va movent. De moment sembla, doncs, que aquests ruixats començarien dissabte a la tarda vespre i diumenge, doncs, tindríem aquestes pluges més intenses i més extenses. Això ho concretarem de cara a demà. De moment podem disfrutar d'aquest dia tranquil que tindrem divendres.
0: Doncs sí, demà el gaudirem i demà a la nit ja concretem a veure què ens exposem exactament el dissabte i el diumenge a la mesura que ho puguem explicar. Moltíssimes gràcies, Gemma. Bona nit.
1: Bona nit.

0: I en aquesta hora que tenim per endavant hem de saber, si tot va sobre el previst, qui s'emporta el Premi Planeta d'aquesta edició i el milió d'euros que l'acompanya. Està en marxa ara mateix a la Fira de Barcelona, la gala, en un acte que commemora els 75 anys del guardó amb la presència dels Reis d'Espanya, unes 1.200 persones assistint al sopar que s'està fent ara, i entre aquestes persones hi tenim la Montse Camps i l'Agnès Marquès. Connectarem amb totes dues. També escoltarem els àudios publicats avui pel diario.es, on es pot sentir uns soldats a Ceuta que es vanten dels cops de puny que claven a alguns migrants. Discuteixen si és millor amb guants o sense guants, per exemple. El Ministeri de Defensa ha enviat aquests documents al jutjat de guàrdia i la Fiscalia i els ha afegit a un informe d'Amnistia Internacional que ja els va remetre a finals de setembre. De seguida en parlarem amb Daniel Canales, investigador d'Amnistia Internacional Espanya, membre de l'equip que recentment va ser a Ceuta per documentar precisament què és el que passava sobre el terreny. És dijous, és la nit ja. Això vol dir que tindrem sessió golfa de cinema amb l'Àlex Gorina. A la primera hora hem sentit Dani De Vito. Doncs bé, en aquesta segona hora ens farà la seva particular mirada del que està passant al Festival de Cinema Fantàstic de Catalunya, l'Àlex Gorina. Abans de tancar el Catalunya Nit, espiarem la portada que preparen per demà el diari El País i cedirem l'última reflexió del dia a Vicenç Altaió, poeta, editor i tantes i tantes altres coses. Som-hi fins a les 11 de la nit. Notícies sota la llum de la lluna.
1: Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.
0: Abans, però, de tot el que hem anunciat, escoltem les veus que han marcat fins ara aquest 15 d'octubre. És una selecció amb el segell del Marc Güell.
2: Nuestra intención, por supuesto, es el que la revalorización de las pensiones se apruebe antes de que finalice el año. El plan, tanto de la derecha como la ultraderecha, es mentir a los pensionistas hasta el 29 de noviembre y luego, si les da la suma y pueden gobernar, recortar a los pensionistas.
3: Las pensiones son innegociables y ya, se acabó. Se actualizarán las pensiones conforme al IPC, sin duda. Garantizaremos el sistema público de pensiones, su viabilidad, sin duda.
4: Animo a Gabriel Rufián a seguir intentando amb el seu partit. Crec que Gabriel Rufián té prou ascendència, tindrà el meu suport.
5: Estamos encantados de que Podemos hable con el Frente Amplio, hable con todas las organizaciones.
6: Yo creo que es el tándem que la gente estaba esperando, el de Gabriel Rufián y Irene Montero.
7: Senyor Rufián, vols dir que el conegut líder de Podemos que té la generositat de venir a capçalar la llista d'Esquerra Republicana? Aquí tenim un espectacle, jo crec una mica lamentable, de... A veure, només parlant del qui. No hi ha manera de parlar del què en aquest país. L'Esquerra ha quedat presonera d'aquesta lògica.
8: ¿Me puede decir si su portavoz del Partido Socialista Nacional, cuyo novio, también tiene un novio, si son novios, somos todos novios, 30 pisos, que tiene más patrimonio que 10 Bezos?
9: A mí el ataque personal de verdad que es lo peor que hay en política. Intentar vender que una empresa, que es una empresa familiar, lo está haciendo mal, es mentira.
10: Pasa que si no van temo la va, pasa de la...
11: Sisplau, mantingueu-vos units a la nostra família, perquè Rússia està posant en risc el nostre estil de vida, les nostres normes, tot. Everything.
12: Aquests actius han estat congelats a Europa i han de romandre congelats a Europa. Això és cosa nostra i ho decidirem nosaltres.
13: Durant aquests 10 dies s'ha treballat intensament des dels dispositius, dels cossos d'emergència i seguretat, i des d'aquí agrair també tota aquesta feina i les més de 700 persones voluntàries de la ciutat que també han treballat amb aquesta recerca amb un únic objectiu: trobar-lo amb vida. Però malauradament això no ha estat possible.
14: Premi honorífic Sitges 2026 per Dani De Vito.
15: Okay. Thank you so much.
16: I've always liked the horror movies.
17: Sempre m'han agradat les pel·lícules de terror. Les meves germanes em portaven al cinema quan tenia 5 anys i jo m'havia d'amagar rere la butaca quan anaven a veure Lon Chaney a Dead Man's Eyes o La Cosa. I de seguida me'n vaig fer fan. M'agraden tots els clàssics de Vincent Price, de Roger Corman, tot aquest tipus de cinema.
18: Aquesta obra és un gran homenatge a les dones i a les dones normals, a les vides normals, i això és molt bonic.
1: Catalunya nit.
0: I 7 minuts, fem una mirada ara als principals titulars del món dels esports. Francesc Ripoll, bona nit.
19: Hola, bona nit.
0: El Barça ja se centra en la visita dissabte al camp del Betis, el tercer classificat de la Lliga, i avui Rafinha i Frankie de Jong ja han completat tot l'entrenament amb el grup i, per tant, podrien reaparèixer la Cartuja.
19: Recordem que Rafinha, el màxim golejador de l'equip, s'ha perdut els dos últims partits davant el Getafe i el Galatasaray, i Frankie de Jong es va lesionar a l'estiu. Al Mundial, demà, abans de viatjar, l'equip tornarà a fer una entrenament i ja sabrem si tots dos estan disponibles per Hansi Flick. A l'horitzó, a banda del partit contra el Betis i el Paris Saint-Germain i el Clàssic contra el Real Madrid. I Manel, et faig una pregunta.
0: Va.
19: Saps qui és?
0: 20 Sí, et diria qui és. El raper, el hip-hopero... Tyler The Creator.
19: Ja vas bé, sí. Tyler The Creator.
0: Aquest.
19: És un raper molt conegut. Mira, el sentim. Canta en anglès, conegut
0: sí.
19: als Estats Units, sobretot. I per què et parlo d'ell? Perquè és el protagonista de la samarreta que portarà el Barça al Clàssic. Ell ha triat el disseny del logo i serà golf. Per tant, veurem la samarreta del Barça amb el logo golf a la part del mig, més o menys, perquè fa referència a la marca de roba que té el raper, Golf Bank. Aquesta vegada no només es tracta de portar el logo de l'artista, sinó que Tyler, The Creator, ha estat el responsable creatiu de la campanya gràfica i audiovisual associada a aquesta acció.
0: Veus, el que no sabies que tenia una marca de roba que es deia Golf. He pensat que treia un tema que es deia Golf.
19: No, és per la marca. Mira, no marxes a dormir sense saber una cosa més.
0: Exacte. D'això es tracta el Catalunya Nit. A veure, més coses en handbol. El Barça ha guanyat un nou partit de la Lliga de Campions.
19: Per 22-36 a la pista del Dinamo de Bucarest, en la quarta jornada de la Champions, el club blaugrana continua líder del grup E de la màxima competició europea amb 4 victòries en 4 partits. Sentim Carlos Ortega, el tècnic del Barça.
20: Yo creo que cuando atrás estamos sólidos, las cosas son más fáciles. Hemos tenido diferentes charlas durante estas últimas semanas para volver a coger los mecanismos y la dureza defensiva que siempre, yo creo que el año pasado nos caracterizó y fue clave para conseguir todo lo que conseguimos. Creo que hemos vuelto a ver al Barça que disfruta defendiendo, que le pone las cosas muy difíciles al rival y está la línea.
0: I en hoquei patins, la selecció espanyola amb 9 jugadors catalans s'ha classificat per a les semifinals del Mundial que s'està disputant a Asunción, al Paraguai.
19: Sí, el partit ha acabat fa només una estona. La selecció espanyola ha derrotat per 3-0 a Xile en els quarts de final i jugarà les semis contra l'Argentina, que ha superat Itàlia per 4-1. Aquesta nit hora catalana, els altres partits dels quarts de final, Angola, Portugal i França, Suïssa.
0: Gràcies, Francesc. Bona
19: nit.
0: Fem ara una pausa per la publicitat i a la tornada parlem d'un dels temes del dia, aquests àudios d'uns militars a Ceuta que fan broma del fet d'haver estomacat a diversos migrants. De seguida ho ampliem.
1: Catalunya nit.
21: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
2: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem, ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
21: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que uns amics s'ho passen estupendament somiant amb el premi del Rasca per 50. I la Laura, estudiant amb discapacitat visual, rep formació específica de l'11 per al seu futur.
22: I amb el Rasca Mega Milionari també passa?
21: Passa amb tots els rasques de l'11, perquè cada vegada que hi jugues, les persones amb discapacitat tenen més oportunitats.
22: Apa.
21: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
23: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
24: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
25: I des de 16.400 euros.
24: Què? Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia.
26: Citroën.
24: Aquest mes és increïble a tota la gamma Citroën.
27: Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia. És assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes. És ser més lliure. És ser més tu. I és evolucionar com a tu, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. A tu, la llet que ens ha fet grans.
28: Pots comprovar que tot està a punt per votar en les eleccions generals del 29 de novembre. Has de figurar en les llistes del cens electoral. El pots consultar del 12 al 19 d'octubre al teu ajuntament, consolat o a INE.es. Demana que ho rectifiquin si hi ha cap error, sobretot si votes per primera vegada o si t'has canviat de domicili. Ministeri de l'Interior, Govern d'Espanya.
29: Ahir vaig veure una pel·lícula boníssima.
30: Encara no estàs veient aquesta sèrie?
31: No te la pots perdre.
29: Però si és brutal.
30: Cada setmana arriben pel·lícules i sèries noves. Però quines valen realment la pena? A la Finestra Indiscreta mirem, escoltem, discutim i, sobretot, triem.
29: Les que et sorprendran. Les que no et pots perdre. I també les que et pots estalviar.
30: Perquè davant de tanta pantalla, el que necessites és algú que t'ajudi a mirar.
29: La Finestra Indiscreta, amb Toni de la Torre. Aquest divendres a mitjanit a Catalunya Ràdio.
30: Tu i poses les crispetes i nosaltres hi posem la tria.
32: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
33: Catalunya Ràdio.
32: Som 3CAT.
33: Som 3CAT.
29: Catalunya Nit.
34: Noche de luna.
29: Les notícies.
34: Noche de viento.
29: Sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias.
33: I el Lluís
29: Marquès. Catalunya Ràdio.

0: Tenim en marxa ara mateix al Teatre Cursal de Manresa l'espectacle inaugural de la 29a edició de la Fira Mediterrània, que s'allargarà fins diumenge amb 85 propostes de diferents disciplines. Inauguració a càrrec de Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Es tracta d'un emotiu homenatge a l'essència de la cultura popular valenciana, que explora a través de la música, la dansa i la performance els matisos que defineixen el País Valencià i les seves tradicions. Manresa, Nàtia Dell, bona nit.
1: Hola, què tal? Bona nit, Manel.
0: Com està anant això?
1: Molt bé, mira, aquesta nit el Cursal, ple de gom a gom i amb 1.200 professionals acreditats, es respira, com podeu comprovar per la música, essència valenciana de dalt a baix. Sandra Montfort ha sentit que havia de fer aquesta ofrena com una mena de mostra d'amor al seu territori després del pas devastador de la Dana. Abans de la inauguració hem parlat amb ella i ens ha resumit així l'espectacle.
2: Tota una posta d'escena, hi ha algo de dansa contemporània i folklòrica, hi ha performance, tota una dramaturgia lligada que explica un poc la història dels valencians en un fil conductor que passa des de l'alegria a l'humor, fins també moments com més dramàtics, com hem pogut viure en la Dana.
1: L'espectacle és un recorregut simbòlic per cançons populars i cants de batre, la moixaranga del Gemasí, el misteri d'Elx, els tocs de Dolçaina, Tabal, els fandangons, les albaes... Tot això és important posar-ho sobre l'escenari, ens deia, perquè no desaparegui.
2: Hi ha molta gent jove que recuperen aquestes cançons, que les porten a la contemporaneïtat i als escenaris, però sí que n'hi ha moltes altres, perquè és un baúl immens que no s'acaba, que encara no s'han recuperat i que sí que corren el perill que s'extinguisquen, perquè si ningú les canta encara, es queden enterrades. Per això és important pues, seguir investigant sobre el nostre folklore i seguir portant tots els escenaris.
1: I sobre l'escenari hem vist, Manel, una Sandra Montfort platòrica que canta, balla, toca les castanyoles, la guitarra, i està acompanyada per un important desplegament de músics i d'instruments. Hem vist des de la viola de roda, la bandúrria, el guitarró, la flauta, el violí, però també sintetitzadors i percussions. Així, de fort, a trepitjant fort, ha començat aquesta fira, una fira que reivindica, recordem, la participació i que mira el futur des de l'arrel.
0: És que la Sandra Montfort té molt talent, eh?
1: I tant que sí.
0: Bona nit, Nati.
1: Bona nit.
0: Hem arribat en punt a 2:15. Aquesta nit també hi ha una altra gala en marxa, la del Premi Planeta, i ara en David Guzmán ens hi posa la seva particular mirada. Ell es fixa en l'adquisició de l'editorial Joventut per part del grup Planeta.
3: Avui algú tornarà a casa amb 1 milió d'euros, però desenganyem-nos. Aquest cop el veritable Premi Planeta l'ha guanyat la pròpia editorial amb la compra anunciada de Joventut. Parlar de l'editorial Joventut és parlar d'un somni centenari, el de la família Cendrera, al capdavant d'una empresa que ha repartit alegries a lectors de tot el món. Són més de 100 anys i 10.000 llibres plens d'històries, personatges i aventures que formen part d'un patrimoni cultural riquíssim, de Peter Pan a Heidi i de Tintin Narval. El catàleg de Joventut és una arca de l'Aliança carregada de tresors que van més enllà de la literatura infantil i juvenil, amb traduccions històriques a noms com Josep Carner, Carles Riba i artistes com Lola Anglada i Joan Junceda. L'adquisició de Joventut i de tot el seu equip per part del gegant Planeta és un capítol més en la llarga història d'absorcions editorials que hem conegut els últims anys. Sigui Planeta, Penguin o Abacus, quan un segell independent s'ha de vendre un gran grup, la raó solen ser sempre les mateixes. Ningú no vol vendre ni perdre autonomia, però, com deien els demòcrates als anys 90, és l'economia, estúpid. El mercat està esbocat, es venen menys llibres del que som capaços d'admetre i la supervivència als petits cada cop és més complicada. Qualsevol editor independent voldria mantenir-se lliure i romàntic, però el romanticisme no paga les factures. L'editorial Joventut, com va passar fa poc en Periscopi, guanya solvència i múscul financer, però el sector del llibre perd bibliodiversitat. A l'horitzó es dibuixa un oligopoli i això també afecta les llibreries, on els grans grups acaben tenint una presència tan invasiva que amenaça a fer invisible els més petits. I mentrestant, passi el que passi, llarga vida als 5 i a les seves aventures, als 7 secrets, als Grimm, als Andersen, a la vella Maia, i a Tintín i a Haddock i a Tornassol, i el temps no compta ni l'espai, qualsevol nit pot sortir Hergé.

0: Àlex Gorina, bona nit.
1: Bona nit. Mira, estava sentint això dels monopolis i els oligopolis i el món del cinema també està passant. Ja ho heu sentit aquests dies.
0: Em sembla que... Paramount. Sí, sí. Dic que l'atac s'estén.
1: Una vella història.
0: I tant, i tant, i tant. Doncs ja està, ja hi som. Tenim sessió golfa de cinema amb l'Àlex Gorina, encara a Sitges, el tenim allà instal·lat, enmig de monstres terrorífics. Abans d'entrar en matèria festivalera, no sé si vols començar per la joia de la setmana, de tot el que s'estrenarà aquest cap de setmana, Àlex, en què ens hem de fixar?
1: Doncs ens quedarem amb una pel·lícula que s'ha presentat precisament a Sitges i que forma part d'això que dius, però també de la fantasia pura i dura. Us estic parlant de The Devils, de Ken Russell. You have perverted Christ's own teaching. You have perverted the earth. Amb música de la cort de Lluís XIV. Això va passar al segle XVII i és una història que s'havia perdut també en els vells temps del cinema dels anys 70, quan aquest film de Ken Russell, aquell cineasta transgressor i inventor de llenguatge que va fer tantes pel·lícules sobre artistes, ens va explicar la història de la guerra de la ciutat de Loudun, quan el cardenal Richelieu va voler enderrocar les muralles perquè desaparegués, diguem, la independència d'aquella ciutat. Aldous Huxley ho va dur al llibre, es va convertir en una pel·lícula on explicava precisament com van fer servir un convent de monges per demostrar que el capellà que s'hi oposava era, diguem, el diable en persona. I aquesta història es va convertir en una de les pel·lícules més terrorífiques del món, sobretot perquè molestava la moral d'aquella època. La van retallar per tot arreu, la van destruir, es va arribar a estrenar, la van prohibir en molts països, s'havia perdut tot aquest material i ara s'ha recuperat. És una joia absoluta del cinema i és una pel·lícula que arriba, per exemple, al Fenomen, o per exemple, al Bosque, en versió original subtitulada, tal com la volia Ken Russell, el seu autor, i us sorprendrà, perquè tant pel contingut visual com per la manera de narrar aquesta història, aquesta pel·lícula és la més moderna que trobareu en aquests moments a la cartellera. Gràcies al Festival de Sitges ja l'hem pogut veure, aneu-hi demà i descobriu-la.
0: La més moderna, i dius que la va fer el 71, eh?
1: A 71, però és que llavors es feien coses que ara no ens atrevim a fer. És aquest el problema.
0: Vaja, vaja. Amb què més seguim?
1: Doncs seguirem amb el festival, però enmig del despropòsit en què s'està convertint el Festival de Sitges, posarem la música que va fer Pino Donaggio per la pel·lícula Carrie, que anirà sonant per sota, perquè ha estat un dels convidats més necessaris, perquè no només va ser l'autor d'aquesta partitura i de moltes de les partitures de les pel·lícules de Brian De Palma, sinó perquè ha estat un dels poques estrelles assequibles, que s'han permès el luxe de fer tu a tu, dialogar amb tu i permetre creure que encara els grans del cinema són humans, en lloc de ser reis sols que són totalment inabordables, no? Ha donat molt de gust parlar amb ell i a continuació entrar en el festival i començar a descobrir què ens està oferint el cinema avui dia a través del fantàstic. Doncs dos temes, bàsicament. Un és la maternitat i una pel·lícula que representa perfectament aquest tema i que no sempre aborda les dones directores és una que s'estrena també demà i que arriba a la cartellera que es diu Nightborn, de Hanna Bergholm.
2: Well, you were right. It's amazing.
1: Una coproducció entre Finlàndia i Anglaterra. Una història d'una dona que apareix un nen que va ser, diguem, fet sota un arbre i que comença a demostrar que crida massa i que té alguna cosa monstruosa a dins. El problema és, en realitat, hi ha un monstre en el nen o és la dona que de cop i volta descobreix el problema que representa ser mare? Així ens ho explicava la directora de la pel·lícula Hanna Bergholm al festival.
3: Penso que en aquesta pel·lícula la mare realment comença a sentir que hi ha alguna cosa molt estranya sobre el nadó. Però potser ella pensa això perquè té por que aquest nadó no sigui el que ella espera que sigui. Ella està aterrada d'afrontar alguna cosa nova i clarament aquest nadó té unes necessitats especials que molts nadons poden tenir a la vida real. I és una història de com afrontar els tipus de nadons especials i les necessitats especials dels nadons.
1: I curiosament resulta que és una mica com acabava La Semilla del Diablo, Rosemary's Baby, quan la mare Mia Farrow acceptava el nen, què faria a continuació per educar el fill del diable? Doncs resulta que la directora la tenia al cap quan va fer aquesta pel·lícula.
4: Yes, actually we
3: Sí, ens ha sorprès amb l'altre guionista de la pel·lícula, Lia Rauci. Ens va sorprendre que és com una segona part de Rosemary's Baby. Però, clar, ha estat una sorpresa perquè no se suposava que havia de ser una segona part d'aquesta pel·lícula. Però, de totes maneres, va sobretenir un nadó que d'alguna manera és diferent o desafiant, i com ets pare d'un nadó així. Llavors, aquesta és una pel·lícula sobre això.
4: You'll be parent for that child, so this is a film about that.
1: I jo us puc afegir que, a part d'aquest títol, hi ha altres pel·lícules del festival que aniran arribant a la cartellera que parlen també d'aquest problema, d'aquest tema, maternitat. La que més m'agrada del festival, The Spiral, de Paolo Stripoli, pacta amb el diable d'una mare per defensar els seus fills, que acaben en contra dels fills. Bellíssima pel·lícula. Mütter, de Turquia, del Fanceli, on una dona fugint del masclisme acaba descobrint que seguir amb el fill que ha tingut per culpa del masclisme continua sent víctima del masclisme. O Carme, de Guillaume Canet, de Marion Cotillard, que comença al Port de la Selva, se'n va a França a parlar d'una secta de dones paridores per un abusador dels fills i les filles que té amb elles. O Family Movie, de la família de Kevin Bacon, on ell i la seva família interpreten una gent que fa pel·lícules i la mare, que és la dona del Kevin Bacon, la Kira Sedgwick, acaba sent la mare coratge assassina per defensar els seus fills. O Modern Witch, de Minos Papas, de Xipre, on el 1882... una mare orfa de fills acaba adoptant un nen que es pot convertir en l'únic hereu possible de la seva llibertat antiga com a pintora, passant-li els estris de la pintura. Bé, no és només la maternitat el tema. L'altre tema és la nova carne, la transformació, l'evolució robòtica o reformadora del canvi d'imatge de l'eterna joventut. Perquè venim d'estètiques i acabarem amb reformulació dels cossos. I això era el tema també d'una pel·lícula que s'ha vist al festival molt interessant, que es diu Oshak Titanic.
5: Ningyo wa umi no naka ni sunderu. Demo koko de wa.
1: Pel·lícula japonesa de directora grega que parla en espanyol, Constantina Kotzamani, i que precisament ens parla de com avui dia moltes dones i alguns homes reformulen el seu cos, volen ser les primeres, les més guapes, les més interessants i les més youtubers, les més sirenes, en definitiva.
6: Sí, como la presión que se siente las mujeres hoy es inmersa, y lo siento yo como mujer, que imagino como las nuevas generaciones que crecieron con ese sentimiento, como duro como puede ser, como que identificar con una idea, con una imagen que

0: expert en cadàvers descompostos, veu renéixer una nova raça d'humanoides que viuran per sempre. O Colony, de Johan So, on a una conferència de biotecnologia un científic terrorista decideix exterminar el planeta amb una epidèmia de mutants. O Leviticus, i és l'última, d'Adrián Chiarella, on els rituals per duplicar nois i noies gais a Austràlia acaben enfrontant cada gay o noia queer amb el seu jo bo contra el seu jo dolent. Extermini de l'homosexualitat. En fi, el festival ha donat per molt, però realment quan veus que hi ha temàtiques que dominen vol dir que són preocupacions permanents.
1: Sí,
0: això,
1: sí.
0: Això és el que ha de fer Sitges.
1: Clar, és indicador, segur. I has dit que la teva preferida és Spiral, em sembla que has dit?
0: Sí.
1: T'atreveixes a fer aquí... No sé si dir la quiniela dels que guanyaran o a qui tu entregaries els premis. Tria el que vulguis.
0: Jo senzillament, jo donaria els premis i et diré els quatre títols.
1: Va.
0: I els repartiu com vulgueu.
1: Va.
0: Perquè se'ls mereixen tots, no? The Spiral és aquesta pel·lícula que parlava abans, de la mare que fa un pacte amb el diable, Stig Gete, per defensar els seus fills, i és un melodrama italià meravellosament rodat, tan emocionant que ha sortit commocionant de la sala. Ghost in the Cell, una pel·lícula de Joko Anwar d'Indonèsia que parla d'una presó on s'alliberen el director, els espectadors i també els presoners acceptant els seus cossos i posant-se a ballar en qualsevol moment en què són torturats. Company, la pel·lícula de Casey Affleck, que té el millor guió i fotografia i és el relat dels relats dels relats dels relats, Nina Russa dins de Nina Russa, de manera preciosa, delicada i absolutament contrastada amb la resta de films del festival. I us parlava de Leviticus i No Rest for the Wicked, és també una història d'amor gai entre un ballaner i un fill d'una dona enamorada del ballaner a les Illes Fèroe. En fi, si no li donen premis a aquestes 4 o 5 pel·lícules, jo em retiro de Sitges definitivament.
1: Doncs si el jurat t'ha sentit, ara mateix estan reunits d'urgència en una habitació per evitar que l'Àlex Orina desaparegui de Sitges, on tornarà segur. És aquí al Catalunya Nit, serà dijous que ve. Gràcies, Àlex, bona nit.
0: Bona nit a tothom.
1: Fem ara una pausa per la publicitat i a la tornada cap als Premis Planeta. Sabrem qui és el guanyador o el guanyador.
2: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
4: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem, ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
5: A la Fonda de Catalunya Ràdio obrim cada dijous un nou programa, en podcast, així, ben enllaunat, amb tot el seu sabor, amb el pica-pica, que hi hagi molta variant, i després un bon plat, d'aquells que tenen suc, dels que s'hi pot sucar pa, i amb unes bones postres, tot ben amanit.
6: Pep Noguer us obre les portes del podcast de la Fonda.
5: I amb productes del territori.
6: Cada dijous, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
5: Vinga, va, comencem!
6: Amb el suport de la Federació Catalana DOP IGP i la Generalitat de Catalunya.
7: Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia. És assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes. És ser més lliure. És ser més tu. I és evolucionar com a tu, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. A tu, la llet que ens ha fet grans.
8: L'Art a l'Horta. El Festival Cultural i Agroturístic de Lleida torna aquesta tardor. Diumenge 18 d'octubre, al celler de Sant Ui, màgia i humor amb filigranes, Tandor and Paxton i jazz amb l'Andreu Giró Quartet. Entrada gratuïta i bus gratuït des de Lleida. L'Art a l'Horta. Cultura per viure i descobrir l'Horta de Lleida.
9: Estem parlant dels meus diners. Necessito una solució i us està passant la pilota els uns als altres.
10: Un de cada tres clients considera que el seu banc no entén les seves necessitats. Escoltar per entendre't. Entendre per ajudar-te a avançar. Descobreix què fem per veure el món tal com tu el veus a BBVA.com. BBVA, el millor banc del món en experiència de client segons Euromoney. Avancem? BBVA.
11: A Catalunya Ràdio... Postdates.
12: Per a mi... L'art és el joc de reflexos que succeeix quan un mira a través del vidre d'una finestra. Pots veure el teu propi reflex o pots veure el que hi ha més enllà. És un mirall cap a un mateix

0: i un portal cap a l'altre. Un marc on conviuen la teva mirada, el món i tu. Oriol Pla, Premi Nacional de Cultura 2026.
1: Postdates, la institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3Cat.
2: Notícies sota la llum de la lluna. Amb Manel Elías y Agnès Marqués a Catalunya Radio.
3: He crecido con él año tras año en las librerías, viéndolo en los estantes, y creo que uno cuando empieza a escribir y trata de encontrar la salvación propia a través de la escritura, jamás...
4: Passen dos minuts de 3:15, som al Catalunya Nit, però connectats en directe amb la Fira de Barcelona, amb la gala d'entrega d'aquest 75 guardó del Premi Planeta. Tenim el finalista parlant. Montse Camps, bona nit.
5: Hola, bona nit. Efectivament, és el valencià Sergio Hernández que ha guanyat amb l'obra L'enyorança. Si us sembla bé, l'escoltem.
6: També he redescobert la història del nostre país.
3: L'enyorança, para quien quiera saber un poquito más de la obra, que tengo ganas ya de contaros, comienza en Barcelona en 1959. Nuestra protagonista es Julia Ferrer, una estudiante de un colegio de monjas que está a puntito de cumplir los 18 años. Y la novela arranca precisamente cuando ella huye de la Guardia Civil porque está manifestándose con motivo del 20 aniversario de la Guerra Civil, una manifestación clandestina, como ya imaginaréis, en el 59, y la policía la está persiguiendo con la pistola en mano. Nada le hace imaginar que la casa en la que encontrará refugio le salvará para siempre la vida y transformará su mundo. Hablamos de que la coge por unas horas Bastien Ballard, un traductor francés mayor que ella, que se convierte muy pronto en su primer gran amor.
4: I també... Doncs és Montse Sergio Hernández, per tant, finalista d'aquest Premi Planeta. Entenem que d'aquí a pocs minuts sabrem qui és finalment el guanyador, o guanyadora.
5: Sí, quan acabi el seu discurs, el Sergio Hernández, de 32 anys, escriptor, guionista, autor també de còmics com Back Home o Histèria, i també de novel·la juvenil com El diari de Laia. Com us dèiem, ha guanyat amb l'obra L'enyorança, presentada amb pseudònim, que parla de la investigació que fa una noia d'un suposat pla per assassinar Antonio Machado. És una història sobre la recuperació del llegat perdut, la culpa i la reconciliació. Efectivament, Sergio Hernández està fent el seu discurs d'agraïment i d'aquí uns minuts sabem per fi qui és el guanyador o la guanyadora del Premi Planeta.
4: Doncs si això passa abans de les 11, tornarem ràpidament a tu. Gràcies, Montse, i fins ara.
5: Fins ara.
4: Falten 11 minuts per les 11, és l'hora màgica, moment en què comencem a mirar també cap al demà amb l'Alba Barbós, el Marc Güell i la Txell Garriga. Bona nit a tots.
7: Bona nit.
4: A veure, Marc, per on comencem?
7: Doncs demà hem d'estar molt pendents que poden arribar novetats del Suprem en relació a l'amnistia, oi, Alba?
8: Sí, demà és quan s'acaben els 5 dies que les parts tenien per posicionar-se i a partir d'aquí el Suprem acatarà el que li va ordenar el Constitucional. El jutge Pablo Llarena podria comunicar la decisió aquest mateix divendres o a principis de la setmana que ve, però perquè l'amnistia sigui efectiva, i és el que espera Carles Puigdemont per tornar a Catalunya, després de 9 anys a l'exili, caldrà que la sala penal del Suprem firmi l'arxivament de la causa. I en paral·lel, la sala segona tampoc tardarà a aplicar l'amnistia als exconsellers Junqueras, Bassa, Turull i Romeva, condemnats per malversació. Com a màxim serà el dia 26 per permetre'ls presentar-se a les eleccions si ho volen. Demà al matí, el president de la Generalitat, Salvador Illa, té previst reunir-se amb el president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido.
4: I demà a aquesta hora, no sé si ja ho hauran fet públic, però hem de saber quins partits es presenten junts a les eleccions generals.
8: El termini per registrar coalicions acaba demà a les 12 de la nit. Per tant, si no s'esperen fins a l'últim minut, demà a aquesta hora ja sabrem qui integre finalment la candidatura de Front Ampli i quins partits es presenten fora de la coalició. També haurem d'anar concretant quines coalicions es dibuixen per territoris. A Catalunya, ara per ara, no hi haurà papereta de Podem perquè s'integre a les llistes d'Esquerra, i on l'Esquerra sí que ha aconseguit unitat ha estat a les Canàries. Ho hem sabut aquest vespre. Podem es presentarà amb Esquerra Unida, però sota un nom diferent del de Front Ampli.
4: Demà també hem de saber, hem d'estar pendents de la jutgessa que investiga l'assassinat de la mataronina Elena Jubany, perquè demà decidirà si envia el cas a judici. Sabadell, Marta Vallès.
9: La jutgessa ha citat per demà a les 10 del matí a totes les parts a una audiència prèvia. Escoltarà l'acusació particular, la fiscalia i la defensa de Santi la Iglesia, l'únic investigat contra qui s'ha formulat un escrit d'acusació. Tant la fiscalia com la família de la jove demanen 26 anys de presó per la Iglesia pels delictes d'assassinat i detenció il·legal. Un cop escolti totes les parts, la jutge decidirà si envia el cas a judici. Es faria a l'audiència de Barcelona amb un tribunal popular. Així, finalment, demà sabrem si 25 anys després de l'assassinat, la mort de l'Helena arriba a judici.
4: I també demà

0: Quan encara alguns estan païnt la deu d'Oques Grasses, doncs mira, un altre comiat d'un altre grup en català, La Fumiga, Txell.
1: Sí, exacte. Després de gairebé 15 anys de trajectòria, els valencians diran també adeu al seu públic amb 5 concerts, ja amb les entrades, això sí, totes exaurides, eh? Ho faran amb 3 concerts al Sant Jordi Club, que tot just demà arrenquen, amb una tercera data afegida ara per la gran demanda dels fans, i d'aquí a 15 dies ja traca final del grup, el Roig Arena de València, amb 2 dates més. Amb 3 discos i també 3 EPs ara sota el braç, La Fumiga s'acomiada amb intenció de deixar-ho en el moment més àlgid, i també ens ho expliquen així en una cançó que sona
2: ara
1: de fons.
2: Ara sí, hauríem d'entrar, eh?
0: Doncs ens demana pas la Montse Camps, perquè arriba el moment de saber qui és el guanyador del Premi Planeta. Endavant, Montse.
2: Sí, ara Carmen Posadas està a punt de dir el nom.
3: Presentada el Premi Planeta 2026 bajo el pseudónimo de Luz Ventura, lleva por título La hora antes del alba, y su autora es Isabel Allende.
2: Isabel Allende, una escritora supervenda, superconsolidada, autora xilena amb més de 51 milions d'exemplars venuts arreu del món. És l'autora de La Casa de los Espíritus, d'Afrodita, d'Eva Luna, i presenta una obra que ara ens explicarà, que es diu La Hora Antes de l'Alba, però pel que hem pogut llegir se situa en un país en dictadura i sobre una dona, una noia represaliada, que es nega a sentir-se víctima i es converteix una miqueta en una cronista d'una època convulsada. Isabel Allende està saludant a tothom, a tots els membres del jurat. També està saludant ara Carmen Posadas, el finalista, a Sergio Hernández, molt emocionat. I ara saludarà els reis, el rei Felip, la reina Letícia, i aviat es farà el seu discurs d'agraïment per aquesta última novel·la d'aquesta grandíssima escriptora que ha guanyat moltíssims premis, si no recordo malament uns 50, i aquest ja seria, diguem, l'últim, el Premi Planeta, amb el qual guanyarà doncs 1 milió d'euros, que és el premi més ben dotat de la història a una obra inèdita. En aquests moments estan aplaudint, està aixecant el guardó, aquest símbol del Premi Planeta. La veritat és que la veiem molt emocionada. Tothom ara s'està posant dempeus.
0: Un premi que li arriba als 84 anys.
2: Els 84 anys. I ningú diria, eh? Veient-la.
0: I aquí a la sala, no sé si també envoltada d'aplaudiments, també hi tenim l'Agnès Marquès. Agnès, bona nit.
4: Hola, bona nit.
0: Què? Doncs, sorpresa, sí. O què?
4: Sorpresa. I, bueno, hi ha molta emoció, perquè a Isabel Allende se li reconeix tota aquesta trajectòria literària, no? I jo crec que d'aquesta manera també aquí el Premi Planeta d'aquest any tanca o d'alguna manera allunya les crítiques que ha tingut en els últims anys. Ha estat un moment realment bonic veure les cares de sorpresa de la gent en sentir el nom d'Isabel Allende. Ara mateix està tota la sala, a la Montse Camps també deu estar veient 1.300 persones dempeus aplaudint a Isabel Allende. I em sembla que és fantàstic poder-ho compartir en directe amb els nostres oients.
0: I tant que sí, se la veu molt emocionada, amb 84 anys, però en bona forma, diria jo, molt, molt alegre. Sí. I clar, sí, un moment molt especial, Montse.
2: Sí, jo diria que és un dels moments més emocionants que hem pogut veure en aquestes entregues del Premi Planeta. Realment a flor de pell, i ara sí que ja puja per donar el seu agraïment, per fer el seu discurs d'agraïment.
5: Muchísimas gracias. No esperaba esto y mucho menos ver a todo el mundo de pie. Qué emoción tan grande. Gracias. Majestades, autoridades, mis colegas periodistas y escritores, mi amigo el finalista y los otros concursantes, a todos muy buenas noches. No saben lo que significa esto para mí. Quiero agradecer antes que nada al jurado que me ha distinguido con este premio, que es el más importante de la lengua española. Nunca me había presentado a un concurso para evitar la humillación de quedar a la cola. Así que esto es muy importante para mí. Decidí correr el riesgo, un poco tarde en mi vida, porque me parecía que era un desafío casi tan peligroso como volver a casarme a los 80 años. A mi edad hay muy poco que perder, la verdad. Escribí La Casa de los Espíritus hace exactamente 45 años. Así que esta es una fecha importante para mí, un aniversario como lo es los 75 para Planeta. Esa novela termina con la nieta del patriarca, Alba, es la nieta del patriarca Esteban Trueba y de Clara Clarividente, escribiendo la historia de su familia. Alba ha sido arrestada por la dictadura, torturada, violada, mutilada, pero no han podido quebrar su espíritu ni arrebatarle la dignidad. Desde que esa novela se publicó en 1982, he recibido innumerables mensajes de lectores que quieren saber qué pasó con Alba después de la última página. Esa pregunta me ha rondado por décadas. Cada historia es una semilla. Yo tengo cientos de semillas, no en la cabeza, sino en la barriga. De pronto, una de esas semillas germina, brota y empieza a molestarme. Entonces sé que ha llegado el momento de escribirla. Y eso generalmente ocurre porque el tema está en el aire. Y ahora, cuando veo tantas democracias amenazadas por el autoritarismo...
0: És el discurs en directe de la guanyadora del Premi Planeta, Isabel Allende, que, per sorpresa de molta gent, s'ha fet amb aquest guardó i el milió d'euros que comporta. Teníem aquí el poeta i editor avui preparat per entrar al Catalunya Nit. Et deixarem molt poc temps, però pots posar-hi una frase final gairebé, Vicenç.
6: Sí, gairebé. A veure, la Isabel Allende té 84 anys, és parenta de la família del Salvador Allende i ella va marxar en condició d'exili. Veure avui un reconeixement així no deixa de veure i significar les voltes que dona la política. Tu ho has dit avui, tots estem amatents a la polifonia de l'esquerra.
7: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
8: Hola, bona nit. Vos informa Nando Sonoguera. Les pensions es revaloritzaran d'acord amb l'IPC, governi qui governi, després de les eleccions generals del 29 de novembre. El tema s'ha colat en la precampanya amb retrets entre Pedro Sánchez i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. El president espanyol es compromet a aprovar l'increment de les pensions mentre estiguin funcions, independentment del resultat dels comicis, i carrega contra el PP i Vox, que els últims dies han posat en dubte la sostenibilitat i el futur del sistema públic.
9: Nuestra intención, por supuesto, es el que la revalorización de las pensiones se apruebe antes de que finalice el año. El plan tanto de la derecha como la ultraderecha es mentir a los pensionistas hasta el 29 de noviembre y luego, si les da la suma y pueden gobernar, recortar a los pensionistas.
8: Des del PP, Feijóo s'ha afanyat a aclarir dubtes després que la portavou del partit, Esther Muñoz, apuntés que el sistema actual petarà i ha assegurat que garantirà el sistema públic de pensions i la seva viabilitat. Més notícies, Vicent Missut.
10: Compte enrere per registrar les coalicions de cara a les eleccions generals del 29 de novembre i encara no està clar què faran les esquerres a Catalunya ni al conjunt de l'Estat. El Front Ampli continua negociant de contrarrellotge una candidatura unitària que a Catalunya i a Madrid podem donar pràcticament per descartada.
8: Defensa investigarà els àudios publicats per diario.es en què un grup de militars presumeixen de pallissar immigrants a Ceuta. També ha enviat la notícia al jutjat i la fiscalia que investiguen els fets arran de la denúncia d'Amnistia Internacional. Gabriela Sánchez, la periodista que els ha publicat, ha explicat a la tarda de Catalunya Ràdio que el que se sent a la gravació no és excepcional.
11: El nivell de testimonios és tal, i ja estan llegando denuncias al juzgado, que todo apunta a que, aunque no son obviamente todos, pero es un patrón bastante extendido, según lo que nos trasladan.
10: L'Audiència de Girona ha condemnat a 6 anys i mig de presó un home per haver abusat sexualment de 3 menors amb discapacitat a Olot, a la Garrotxa, entre els anys 2018 i 2019. L'acusat ha reconegut que es guanyava la confiança de les víctimes amb mentides i que els oferia diners perquè anessin a la seva botiga on els feia els tocaments.
8: L'escriptora xilena Isabel Allende ha guanyat el Premi Planeta d'enguany per La hora antes de l'alba, una novel·la que parla de la memòria i el llegat. El valencià Sergio Hernández ha quedat finalista per L'enyorança. L'acte d'entrega, que ha commemorat els 75 anys del premi, s'ha fet a Montjuïc amb la presència dels Reis d'Espanya. Allende ha agraït així el guardó.
5: Muchísimas gracias. No esperaba esto y mucho menos ver a todo el mundo de pie. Qué emoción tan grande. Gracias.
8: Esports, el Barça ja prepara el pròxim partit de Lliga dissabte al camp del Betis. Ho fa amb Rafinha i Frankie de Jong, que aquest dijous han fet tot l'entrenament amb el grup i apunten al partit de la Cartuja.
10: D'altra banda, el club blaugrana ha anunciat que la firma Golf Wong, creada pel raper Tyler, The Creator, lluirà a la samarreta del primer equip del Barça-Madrid del 25 d'octubre. El dia abans, el 24, Golf serà presentada a la samarreta del Barça femení en el partit de Lliga contra el Granada.
8: Aquest divendres comença la jornada 9 de la Lliga amb un Deportivo de la Corunya Llevant.
10: El Barça d'handbol ha guanyat 22-36 a la pista del Dinamo de Bucarest en la quarta jornada de la Champions. El club blaugrana continua el líder del grup E de la màxima competició europea amb 4 victòries en 4 partits.
7: Fins aquí les notícies.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
1: Bona nit. En el sorteig de midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
2: 16 de desembre de 1927.
1: I el número de la sort, el...
2: 5.
1: Consulta si n'ha resultat guanyador al teu venedor. A juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
3: Ni tan moderns ni tan progressistes.

0: som un país que presumeix de la seva obertura i llibertat pel que fa al terreny sexual. Sembla que ha quedat molt enrere l'Espanya franquista que perseguia qualsevol tipus de dissidència, que posava les dones a la presó per haver fet el salt al marit, fos veritat o no. Però venim d'una educació sexual, això no m'ho negareu, una miqueta pobra. Ens ha quedat gravat a la pell el cinema de Dos Rombes, el famós Destape. Ara, mirat en retrospectiva, no sabem si el Destape del cine va servir per alliberar les dones o més aviat per complir amb les fantasies sexuals d'algun senyor. Avui tenim a Bàrbara Rey al programa, sex símbol d'aquella època. Fa molt poc de tot.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.

0: començar amb aquesta alegria perquè la pulsó franquista ja l'hem deixat una mica enrere, però és que, clar, avui, vulguem o no, anirem una mica a fer... A mirar enrere, com érem, perquè Bàrbara Rey encara té moltes coses a explicar. Podríem dir que baixarem al funk, mood, com es diu en anglès. Aquest és el títol del nou disc de Remy Wolf. Avui anirem, doncs això, baixarem una mica al funk per saber com era aquella Espanya, com es prenien les pel·lícules de lesbianes, per exemple, que això era un escàndol. Vedets, Destape, les primeres escenes de cine lèsbic. Què voleu més en aquest programa? Benvingudes, benvinguts a Les Dones i els Dies. Roser Parera, com estàs?
1: Bona nit, Montse.
0: Bona nit.
1: Molt bé.
0: Escolta, tu te'n recordes d'aquelles pel·lícules de rombes, de dos rombes?
1: I tant.
0: I de, del moment... Tu, clar, tu ets una mica més gran i potser tu ja les veies, no?
1: No.
0: Alguna cosa?
1: No.
0: No, ni que sigui
1: no.
0: Per error? No,
1: no
0: en veies cap?
1: No.
0: Home, doncs jo t'he de dir que com a nena petita, quan, ja, quan, veien, quan em deien que hi havia dos rombes, jo amb uns ulls així, i em deien al llit, a dormir, no? I jo moltes vegades feia trampes. Jo mirava allà per l'escala de casa. Sí, sí, me'n recordo el poble...
1: Sí.
0: Me recordo allò amb els meus cosins i dient oh, una pel·lícula de rombes, no?
1: Sí, sí, recordo això, de que hi havia...
0: Dos rombos, que es deia a l'època.
1: Exacte, un rombo, dos rombos, eh?
0: Exacte.
1: I no, no, és que ja d'entrada ja no se'm donava l'opció de veure-les.
0: Ah, ja no, eh?
1: No,
0: tu
1: no.
0: Prohibit tot,
1: Arbeca. Totalment.
0: Escolta, suposo que et va fer il·lusió i hi ha gent que la truquen de, no sé, del CIS, del Consejo Superior d'Investigaciones Científicas, però tu et van trucar... de Sitges,
1: sí.
0: Que si ens feia il·lusió entrevistar Bàrbara Rey perquè li acabem de donar aquest premi per tota la seva trajectòria de pel·lis de terror.
1: Sí.
0: Suposo que primer et van fer una mica figa a les cames.
1: Sí, i tant. Em va fer molta il·lusió, la veritat, eh? Perquè, clar, és un mite, és una... diria com una diva.
0: Una icona, no?
1: Sí, totalment. Aquí, això sí que la recordo, veure-la per Televisió Espanyola, el programa aquell que feia Palmarès, diguem que era de revista, no?, que es deia abans. D'això sí que me'n recordo.
0: És que no fa tant, de les mamatxitxos
1: no,
0: i tot
1: no.
0: Això.
1: I després, també, mira, gràcies a aquesta entrevista, sí. Després, quan vaig tornar, vaig revisar, perquè no la recordava, vaig tornar a veure la pel·lícula L'Escopeta Nacional, perquè no recordava que sortigués ella, imagina't, i sí, sí, efectivament, allí feia de model, també, de guapíssima, i això, recordo que era una senyora molt, molt guapa, amb un tiparro espectacular, i la veritat que, malgrat la seva edat, que són 76 anys, els porta superbé, continua sent molt alta i vestint molt bé, molt bé.
0: Vermella anava, vermella, que l'hem vist a la fotografia que li vas fer. Doncs escolta, sentirem l'entrevista que li va fer la Roser Parera preguntant-li, no només pel Rei, que sé que és la pregunta del milió, sinó també per aquella època, per aquelles pel·lícules de cinema lèsbic, primeres, on a les dones, vaja, que se les miraven molt intensament, per dir-ho d'alguna manera.
1: Molt malament. Jo en definiria que se les miraven molt malament.
0: Exacte.
1: No estaven ben vistes i elles també no podien expressar-se.
0: Doncs tot aquest judici, totes aquestes històries, ara mateix, entrevista de Roser Parera amb Bàrbara Rey.
2: Les dones i els dies. El programa sobre les dones que els homes també hauríem d'escoltar.

0: les dones i els dies. Pubilles de cuixa forta.
1: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
1: Som 3CAT.
3: 81 352 469 C de casa. El tens gravat al cap i saps que mai no l'oblidaràs. Però saps també que pots resoldre les teves reclamacions de consum gratuïtament i sense anar a judici? A l'Agència Catalana del Consum t'ajudem a conèixer els teus drets perquè te'ls sàpigues tan bé com el DNI. Troben més informació a consum.gencat.cat. Els teus drets de memòria. Generalitat de Catalunya.
4: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem, ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
1: Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
5: Un món on tothom està de vacances.
6: En creure un món.
5: Convidem la cantautora Valeria Castro dies abans del seu concert al Palau Sant Jordi en una conversa on es compromet a incloure paraules en català al seu proper disc.
7: Que más que con la bonita que es esta lengua y el catalán sigue siendo para mí una llengua molt bonica que m'agradaria molt seguir aprenent.
1: Escolta'l les matinades de divendres a dissabte a les 2 i també a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
8: La nit dels ignorants és un programa que relaxa.
9: De 12 a 2 és el meu vigila de pau.
8: Que està en constant evolució.
10: Aquest programa està fent un canvi, com la vida.
8: Un espai que els fills han heretat dels pares, encara que ara visquin molt lluny.
11: Ara, sense els pares vius, però sempre, sempre molt presents, us agraeixo per haver mimat i mantingut aquest pont.
1: La nit dels ignorants. De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, amb Marta Romagosa.

0: Música rabiosa per parlar d'una notícia o de diverses notícies que ens fan caure en la ràbia aquí a Les Dones i els Dies. Ja sabeu que l'Eva Ontiveros és la nostra corresponsal a Anglaterra, una dona que ha viscut 30 anys, que ha estat molt de temps vivint allà, treballant a la televisió britànica, a la BBC, i tenim ganes de parlar amb ella sempre que passen coses com les que sentirem ara. Eva Ontiveros, com estàs?
1: Doncs molt bé, gràcies. I vosaltres?
0: Bé, bé. Tot i que ens has d'explicar una cosa que ens va deixar esfereïdes fa unes setmanes. Llegíem que ha començat el judici a Anglaterra d'un crim que recorda moltíssim el cas Pellicó, i em sembla que no és l'únic a Anglaterra en els últims mesos, oi que no?
1: No, doncs tristament no és un cas aïllat. El cas aquest en concret és el cas d'un home de Stockport, que és molt a prop de Manchester, que ha estat acusat de drogar i violar la seva dona durant més de 20 anys, però no només això, sinó que també havia convidat a 13 homes més a abusar sexualment d'ella a la seva pròpia casa, de violar-la, d'agredir-la, de filmar-la, de fer-li fotografies. L'identitat del marit, en aquest cas, no s'ha fet pública senzillament per protegir l'anonimat de la víctima, de la seva dona, perquè identificar el marit automàticament identificaria la dona, però la resta dels homes sí que han estat identificats amb noms i cognoms i tota mena de detalls. El marit s'ha declarat culpable de 60 delictes contra la seva dona, i els més recents van ser comesos tan aviat com l'estiu passat. I la resta dels homes, la resta dels acusats, només 4 s'han declarat culpables fins ara, però és una cosa que va canviant dia a dia.
0: Podríem dir que funciona d'una manera semblant que va funcionar el cas Pellicó. Alguns encara ho neguen a dia d'avui, alguns comencen doncs a acceptar-ho, i el que sembla evident és que la exparella d'aquesta senyora, doncs com a mínim sí que ha acceptat que ha comès un delicte, a 60 delictes contra la seva dona, no vull ni imaginar. Les edats dels homes, també per esfereir-nos, no? Com sempre, molt sí. Dispars, però...
1: Molt dispars, tant les edats com els perfils d'aquests homes. Van dels 28 anys, el més jove, als 74 anys, el més gran. I són, doncs, senyors, perquè sempre que parlem d'aquests agressors, la gent es pensa gent malvada, amb cares com de com gairebé, però és que no, són senyors que viuen entre nosaltres. D'això, doncs, 28 a 74 anys, doncs, alguns que treballaven a la universitat, alguns que eren jubilats, alguns que eren estudiants, un que era un rodamont...
0: Fins i tot un que portava una ambulància.
1: Sí, un que era un paramèdic, treballava en un equip d'ambulàncies, i que se sospita que entre d'altres crims que cometen aquest senyor, a part de les violacions i els atemptes de violació i les agressions sexuals, també era procurar somnífers i altres drogues per deixar aquesta pobra dona inconscient.
0: Déu-n'hi-do. Acusacions molt greus, i més si tenim en compte que no fa res el món descobrir esgarrifat la magnitud del cas Pellicó. El que passa és que no és l'únic cas. Aquest és el nord d'Anglaterra, però fa uns mesos també es va parlar d'un altre cas al sud d'Anglaterra. A mi el que m'interessa més de tot això, més enllà del que hem explicat, no? que són potser els detalls més escabrosos, és saber com ho viuen a Anglaterra i com ho senten, perquè aquest cas anglès està tenint repercussió, se'n parla, perquè em fa la sensació que al·lucinem més a la resta de països que en els llocs on passen aquestes coses. Quan vam anar a França, pel cas Pellicó, i vam fer el programa des d'allà, anàvem al mercat i ens trobàvem que la gent ens deia no en volem parlar, és una cosa íntima que passa a les cases, clar. I nosaltres no ho enteníem. Aquí passa una mica igual, a Anglaterra?
1: Doncs sí, és una cosa molt curiosa, perquè va haver-hi molta fascinació amb el cas Pellicó, se'n parlava moltíssim, era la portada de tots els diaris, era el que obria tots els informatius, a ràdio i televisió, Pellicó per aquí, Pellicó per allà, i es parla, doncs, aquest cas singular i monstruós i únic, i després doncs n'han estat sortint bastants més. Com has dit tu, va sortir-ne un fa poc, també a Swindon l'any passat, una parella bastant més jove, exactament el mateix. Aleshores, a mi el que em sorprèn és que no se'n parla gaire. No sé si hi ha un efecte de això ja ho hem vist, o si hi ha un efecte de quan passava a França era molt interessant parlar-ne, ara que passa a casa, no. Apareix a la premsa, apareix als mitjans, però es tracta bastant de passa que t'he vist. Tot i així, el que t'he de dir és que el que sí ha canviat en com es tracta en aquests casos, en el cas britànic, és que hi ha diferències molt importants de com es feia abans a com es fa ara. Com, per exemple, l'èmfasi recau 100% en els acusats. Nom i cognoms. Lloc de procedència. Quan se sap l'adreça, s'ha difós l'adreça. Les fotografies de tot són dels acusats. Això és una cosa que abans era impensable. Quan hi havia qualsevol cas així, les fotografies sempre eren de la víctima, el nom que se'n parlava era de la víctima, i tots els detalls sempre anaven a exposar a la víctima. Uh-huh. En canvi, ara l'èmfasi està en els perpetradors, en els agressors.
0: I tu també diries s'explica que hi ha un canvi, per exemple, a la societat britànica, perquè, clar, tinc entès que hi ha un cert puritanisme, o si més no, la sexualitat és un tema que es tracta molt de portes endins a Anglaterra. Per exemple, les angleses no parlarien mai de la seva vagina, o diuen down there, allà baix, no? Parlen dels baixos.
1: Sí,
0: sembla tot
1: sí,
0: un
1: sí,
0: llenguatge sí. Una mica d'una altra època. Creus que hi té a veure també com aquesta mena de puritanisme britànic, en aquest sentit?
1: Moltíssim, moltíssim. Tenen 1.000 eufemismes per parlar de les seves vagines. De fet, quan tu fas servir la paraula penis i vagina, et miren com si fossis boja o metgessa. Són paraules útils i específiques que no es fan servir en el dia a dia i que, a més, es senten com ridícules, fins i tot. Ara, eufemismes absurds n'hi ha moltíssims. Mm-hmm. És un tema tabú i és un tema molt parlat al mateix temps. La sexualitat es viu d'una manera molt curiosa, si ho veus des del punt de vista mediterrani. Per una banda, és de tot arreu, per una banda, hi ha un despreci i una misogínia, un despreci cap a les dones i el cos de les dones i el món de les dones i les necessitats de les dones, i una misogínia palesa. És una societat encara profundament sexista, i això es veu moltíssim, no només a nivell mèdic o a nivell legal, sinó com les dones i els crims contra les dones han sigut coberts en els mitjans de comunicació, tot el que siguin casos de serial killers, sobretot quan són dones, i sobretot si hi ha violència sexual. Això és el suc, és la salsa de la notícia, i és on s'hi ha recaigut més i on han disfrutat molt desvetllant aquests detalls. Però a l'hora de parlar-ne seriosament, a l'hora de discutir-ho seriosament, a l'hora de posar noms específics a cada cosa, doncs es passa molt de llarg, exactament.
0: Doncs de llarg, que ja sabeu que no ens agrada passar a nosaltres, ens agrada explicar aquests temes a les dones i als dies. Eva Ontiveros, moltíssimes gràcies per fer-nos aquest retrat, també una mica sociològic, no?, que a vegades les notícies no són només el que llegim als diaris. Moltes gràcies.
1: A vosaltres.
0: Bona nit. Merci.

0: Res de Marianne Faithfull, què els hi diries?
1: Bé, primer de tot, que se'n vagin a veure el documental.
0: Exacte. A fer la feina.
1: Documental que es diu Broken English, que de fet és el documental que inaugura la propera edició de l'Inèdit, i a més ve amb el segell de Jane Pollard i Ian Forsythe, que és aquella parella de productors i directors que van filmar també aquell documental tan mica esotèric, no?, del Nick Cave, no?, de 20.000 dies sobre la Terra que sortia la Kylie Minogue i jugava entre una mica entre la ficció i el documental, etc. Doncs
0: vaja, que
1: vagin a veure aquest documental primer.
0: Que són segell de qualitat.
1: Sí, això mateix.
0: I que volen fer un documental sobre la Marianne Faithfull, que s'han explicat moltes coses, i a veure quina mirada hi ha, sobre, perquè al principi es va parlar molt d'ella sempre com una groupie.
1: Sí, el que passa és que el documental, com hi participa la mateixa Marianne Faithfull, d'alguna forma s'encarrega de jugar amb aquests mites i aquestes mirades esbiaixades sobre la seva figura, però alhora posant-hi crítica i posant-hi una pàtina de realitat, de dir, sí, vosaltres em veu encasellar com a groupie, però jo sóc moltes més coses.
0: Com a groupie dels Stones,
1: sí.
0: I com a groupie de l'època dels 60, però aquesta senyora era família del Marquès de Sade, o sigui que jo no sé si em parlaran d'això del documental, no, ho dic de veritat, és que és molt forta. He tenit sang blava la Marianne Faithfull.
1: És que té una història
0: molt forta. No com nosaltres, era pedigrí del bo,
1: Tenia una història molt forta, Marianne Faithfull.
0: A veure, va, comencem. Explica'ns una mica, si vols, comences per aquesta cançó, ens expliques una mica la seva història, per on anem?
1: Jo crec que podríem començar amb la cançó, primer, que la va donar a conèixer dintre de l'univers pop.

0: Valors, la nostra dona de música, parlant avui de la Marian Faithfull. Qualsevol excusa és bona per reivindicar aquesta cantant, aquesta música fantàstica. I ara ho dèiem, això, no?, de que es coneixia com a groupie,
1: sí,
0: o fan, en aquella època dels 60, perquè va tenir una història.
1: Va ser parella de Mick Jagger durant, jo diria que durant 5 anys, aproximadament, fins a...
0: Té mèrit, això. Encara no es feia transfusions de sang.
1: Fins a 1970 va ser.
0: Sí.
1: Van ser parella. La va descobrir el que va ser llavors el mànager dels Stones, l'Andrew Luke Oldman, i de fet el Oldman li va dir: escolta'm, tinc una cançó signada o escrita per un tal Mick Jagger i Keith Richards que crec que t'encaixaria molt bé a tu. Li va passar la cançó i aquí doncs va sortir aquest primer single que es diu As Tears Go By, i d'alguna forma és la seva carta de presentació. I llavors, clar, aquí entra de ple en el món del pop, el món de la nit, tot el món de la premsa, fins i tot rosa, no?, dels tabloides britànics.
0: Que van afilar les plomes,
1: veient. Que van
0: afilar
1: les plomes perquè, així com tothom venerava els Stones, diguem que ningú acabava de perdonar-li a Marian Faithfull, que més que tenia aquella mirada
0: angelical,
1: aquella melena rosa, era com una model, és que era guapíssima, doncs que diguem que estigués emparellada amb Mick Jagger, i a més ho va fer després de tenir un fill amb un altre home i de deixar aquest home precisament per Mick Jagger.
0: És que no es pot perdonar aquestes coses. Ai.
1: I sobretot hi va haver un episodi molt rocambolès, que va haver una redada policial l'any 67 a casa de Keith Richards, i doncs van detenir els Stones, els van posar a la garjola durant un dia o dos, i amb qui la premsa britànica es va
0: aferrissar
1: més?
0: Sí.
1: No amb els Stones, sinó amb Marian Faithfull, i això, diguem que va marcar un punt d'inflexió a la seva trajectòria, i ella, doncs, diguem que a partir dels anys 70, després de deixar-ho Mick Jagger, doncs no va saber superar tota aquesta pressió mediàtica i va tenir un període d'addiccions a l'heroïna molt, molt fort.
0: Sí, de fet, em sembla que fins i tot va viure al carrer una temporada, és a dir, va tindre una història tràgica.
1: Però si et sembla, anem

0: escoltar una mica més de Marian Faithfull.
1: Les dones i els dies a contracorrent des que vam néixer.

0: Cançons precioses, eh? Totes les de Marianne Faithfull, perquè té aquesta veu trencada que jo crec que és marca de la casa i que és una meravella.
1: Sí, és que a partir d'aquest disc de l'any 1979 que va publicar el Broken English, que de fet aquesta cançó que escoltem és d'aquest àlbum, ja la veu és diferent.
0: Ja li havien passat coses.
1: Perquè és el que comentaves tu abans, va viure al carrer, va ser addicte a l'heroïna, fins i tot va perdre, degut a aquesta situació d'addicció, va perdre la custòdia del seu fill, va viure en la indigència i va patir anorèxia també durant d'uns anys, però després va, com un au fènix, va aconseguir sobreposar-se a tot això i va signar un dels discos que avui en dia i també amb el pas dels anys doncs s'ha reivindicat com una de les seves grans obres.
0: Aquest Broken English, del que sentim aquesta cançó, sentim-la una miqueta més.

0: parlem una mica de la seva història, perquè abans hem explicat alguna coseta, que si era família directa del marquès de Sade, però hi ha més coses a la seva biografia.
1: Sí, no?
0: Sí, vull dir, de família, em refereixo que és de sang blava, aquesta dona.
1: Home, ella és descendent directa d'una balonesa austríaca que es diu, de fet és la seva mare, que es diu Eva von Sacher-Masoch, que de fet aquest nom compost és l'origen de la paraula masoquista, i és una branca familiar bastant peculiar, perquè aquesta aristòcrata, aquesta Eva von Sacher-Masoch, va ser ballarina abans de la Segona Guerra Mundial, va ser una dona com avançada al seu temps, però la Segona Guerra Mundial la va marcar moltíssim, i aquesta situació també la va viure Marianne Faithfull, perquè d'alguna forma veia com que la seva mare tenia molt potencial artístic, però mentalment va quedar com molt tocada per la guerra, i jo crec que això també la va marcar amb ella, amb aquesta dualitat de qui sóc, què haig de fer a la vida, com puc expressar-me creativament i què se suposa que haig de fer pel meu llegat, pel meu ADN, i què s'espera la societat de mi, no?
0: I també per Anglaterra, que és aquesta societat també a vegades una mica classista.
1: Home, i que havia una mica estat... no, moltíssim.
0: Exacte, jo ho he dit així finet, per si ens escolta algun anglès guapo, que ens truqui. Però la cosa és que sí, és una societat bastant classista. Havia estudiat en un convent, és a dir, havia tingut com la millor educació i d'alguna manera no havia arribat o no havia fet el que s'esperava d'ella.
1: No, i a més, quan va ser parella de Mick Jagger, d'alguna forma tot el que ella tenia dintre com a nivell creatiu, tot això va quedar tapat per ser la parella de un Rolling Stone. Afortunadament va aconseguir sortir d'aquest pou, no?, dels anys 70. A final dels 70 va publicar Broken English, i a partir d'aquí va seguir gravant, se'n va anar a Nova York, i allà va començar una altra carrera musical amb músics com, per exemple, Matt Ribot, no?, Tom Waits, etc. I va començar a ser més acceptada o reivindicada fins i tot pels companys de professió.
0: I també fer pel·lícules, que és una cosa que sí, també durant tota la vida va fer d'actriu.
1: Correcte.
0: I era molt bona actriu. Art thou pale for weariness of climbing heaven and gazing on the earth, wandering companionless among the stars that have a different birth, and ever changing like a joyless eye that finds no object worth its constancy. Aquí un recitatiu també, perquè això ho feia ella, que a vegades encantava, parlava d'aquesta manera, amb aquesta densitat. Aquí es nota, no?, que ja estem parlant d'una dona més gran, la veu ha canviat.
1: Sí, és una dona ja en els seus anys 70, estem parlant ja de la Marianne Faithfull, just abans de la pandèmia, on pel camí ha fet discos i col·laboracions amb gent com PJ Harvey, amb Drake, fins i tot amb Damon Albarn, i aquí
0: va fer un disco superbonic amb el Nick Cave, no?
1: Sí, sí, i de fet gràcies a la connexió amb Nick Cave va conèixer també a Warren Ellis, que és el violinista que normalment treballa amb Nick Cave, i junts van fer un disc de Spoken Word, que és això que estem escoltant ara, on Marianne Faithfull recita, no?, són lletres d'ella amb la música de Warren Ellis, i és un disc que preciós, la veritat.
0: Enamorades estem de la Marianne Faithfull. Aquest és un disc, aquesta cançó que sentim es diu Tu damunt, a la lluna, i no sé si ens volies explicar alguna cosa més d'aquest disc. No. Que l'escoltem,
1: perquè potser és un dels discos menys reivindicats de Marianne Faithfull, però aquí realment es veu com Marianne, com Faithfull, no només es limitava a un sol gènere musical, sinó que al llarg dels anys 80, dels 90 i ja cap als 2000, va intentar tocar tot tipus de gèneres musicals, des de l'electrònica, des del blues...
0: Va fer cabaret alemany, oi?
1: Cabaret alemany, una miqueta de jazz, també intentava aquell punk crooner així amb la veu trencada, i també feia discos un pèl més experimentals com aquest amb Warren Ellis.
0: Doncs més cançons, i parlant de Marianne Faithfull, que és una de les protagonistes d'aquest festival inèdit de res, que comença d'aquí un parell de setmanes, finals d'octubre.

0: també jo crec que se la pot reivindicar com a lletrista, perquè aquesta cançó és preciosa. Està parlant d'aquesta fada, aquesta reina de les fades, gitana, no?
1: Mira, podria ser ella mateixa, també, eh? A vegades Marianne Faithfull escriu molt sobre altres dones, escriu moltes històries com cròniques de diferents situacions, no?, a través de les seves lletres, i d'alguna forma jo crec que hi ha un trosset d'ella en cada una d'aquestes lletres, i ella no deixa de ser aquesta fada, no?, que també ha aconseguit sobreviure, no?, a aquesta vida tan intensa. I aquí ja l'escoltem l'any 2018 en una de les seves darreres gravacions, cantant o intentant articular d'una forma una mica més cantable, no?, per dir-ho així, perquè ja li costava els darrers anys doncs posar-se davant d'un micròfon i també cantar.
0: De fet, el 2020, que deies, va ser hospitalitzada pel coronavirus,
1: sí.
0: Problemes respiratoris, recordem les seves últimes entrevistes també amb el típic tub de respiració, etc. Vull dir, quan ja estava bastant fumuda. Per això val la pena, jo crec, parlar d'ella amb justícia i a veure si aquest documental ho fa. Per cert, que recordem el nom del documental, però ho fem amb música.

0: Som els 70, dèiem això, que aquest documental es diu Broken English, aquest documental que podem veure a final d'aquest mes al Festival Inèdit, que en tenim moltes ganes.
1: Moltíssimes.
0: I acabem amb aquesta cançó d'aquesta dona que sempre ens té el cor robat i que ens fascina. Aquesta Marian Faithful, que per cert, banda sonora de The American, sèrie meravellosa que has de veure en reclinatori.
1: Mira, doncs m'hauré de comprar... Bueno, tinc un reclinatori que fa temps que no utilitzo a casa.
0: Escolta, te la recomano moltíssim perquè a més és la història d'una parella que són dos espies russos de l'època de la Guerra Freda que es fan passar per els teus veïns del costat.
1: Ah,
0: m'explico?
1: Molt bé. Bueno, doncs ja
0: hi ha una banda sonora deliciosa i una de les cançons que hi surt és aquesta, Broken English, per si algú li sona, que sé que mireu molt la tele. Olga Avalós, escolta, com sempre un gust.
1: Igualment.
0: Moltes gràcies.

Doncs sabem que mireu molt la tele, però no ho feu gaire. Escolteu la ràdio cada dia a les 11 de la nit. Escolteu Les Dones i els Dies, aquest programa que fem Roser Parera Moraga, Celia Forment, Mireia Isar, Albert Castellví, Helena Miquel, Josep Maria Campillo i qui us ha parlat, Montse Virgili. Demà, quina il·lusió, festa major. Ens visitarà l'actriu i dramaturga Míriam Moclès, un dels noms de moda del teatre català. Va inaugurar el Festival Grec, ha guanyat el Premi Revelació, els Premis de la Crítica, la veiem cada tarda al Com si fos ahir i demà serà amb nosaltres aquí a Les Dones i els Dies a les 11 de la nit fent-vos companyia pel cap de setmana. Que

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Hola, bona nit. Vos informa Nando Sanoguera. L'escriptora xilena Isabel Allende ha guanyat el Premi Planeta d'enguany per La Hora Antes de l'Alba, una novel·la que parla de la memòria i el llegat. El valencià Sergio Hernández ha quedat finalista per La Enyorança. L'acte d'entrega que ha commemorat els 75 anys del premi s'ha fet a Montjuïc amb la presència dels Reis d'Espanya. Barcelona, Montse Camps i Xavier Cussó.
2: La reconeguda autora presenta una obra d'amor i superació de la importància de la memòria i el llegat amb una protagonista que després de ser empresonada i torturada per la dictadura del seu país, torna embarassada a la casa familiar i, empesa pel desig d'ajudar els més dèbils, reconstrueix la seva vida, passant així de ser víctima a cronista d'una època convulsa. Aquesta novel·la tanca la història que va començar amb La Casa de los Espíritus, seguint a Alba, la neta del patriarca. Emocionada, Allende ha dit que necessitava respondre a la pregunta que li feien milers de lectors. Què va passar amb l'Alba?
3: Cada història és una semilla. De pronto, una de esas semillas germina, brota y empieza a molestarme. Entonces sé que ha llegado el momento de escribirla. Y eso generalmente ocurre porque el tema está en el aire. Y ahora, cuando veo tantas democracias amenazadas por el autoritarismo, el nacionalismo extremo, incluso el fascismo, vuelvo a sentir el temor que me obligó a salir de mi país.
2: El finalista, el valencià Sergio Hernández, amb l'obra L'Enyorança, és finalista. Parla d'una investigació que fa una noia d'un suposat pla per assassinar Antonio Machado. Una història sobre la recuperació del llegat perdut, la culpa i la reconciliació.
1: Notícies, Oriol Pujadó.
4: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, es compromet a aprovar l'increment de les pensions mentre estigui en funcions, independentment dels resultats del 29N, i carrega contra el PP i Vox, que els últims dies han posat en dubte la sostenibilitat i el futur del sistema públic.
5: Nuestra intención, por supuesto, es el que la revalorización de las pensiones se apruebe antes de que finalice el año. El plan, tanto de la derecha como la ultraderecha, es mentir a los pensionistas hasta el 29 de noviembre y luego, si les da la suma, i poden governar, recortar a los pensionistas.
1: Els caps d'estat i de govern de la Unió Europea lamenten el nou gir de Donald Trump en favor de Rússia en plena guerra a Ucraïna durant la cimera que es fa a Brussel·les. Qüestions com l'acord del dièsel amb Rússia o la caiguda de Starlink a Ucraïna han fet prioritzar els missatges dels caps d'estat i de govern. El president de Lituània ha estat molt taxatiu a l'hora d'adreçar-se al president dels Estats Units.
6: Sisplau, mantingueu-vos units a la nostra família, perquè Rússia està posant en risc el nostre estil de vida, les nostres normes, tot. Everything.
4: Quatre veïns del bloc Papallona, situat a l'esquerra de l'Eixample de Barcelona, comencen una vaga de lloguers contra el fons d'inversió que va adquirir l'edifici, que vol fragmentar els habitatges i llogar-los per habitacions. Una de les veïnes afectades, Anna Olesti, ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio els objectius de la protesta.
7: Aquesta vaga de lloguers la comencem amb un doble objectiu: generar un problema econòmic al fons NAC d'habilitar la seva posició en aquesta negociació per forçar que acceptin un preu de venda molt per sota del mercat, és a dir, l'expropiació de el bloc Papallona a benefici zero. I en segon lloc és augmentar al màxim la pressió sobre el govern de Jaume Collboni.
1: Protecció Civil activa l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses dissabte a la tarda i al vespre, sobretot a la meitat est de Catalunya. Els xàfecs poden superar els 1.000 litres per metre quadrat en mitja hora i es poden acumular més de 60 litres en 3 hores. A més, les precipitacions poden anar acompanyades de tempesta i calamarsa. El sistema d'emergències mèdiques de Catalunya va atendre gairebé 8 aturades cardíaques al dia durant el 2024. D'aquestes aturades, la supervivència sense seqüeles neurològiques ha passat del 9 al 12% en només 2 anys. Una de les claus per aconseguir minimitzar les seqüeles posteriors a una aturada és la reanimació abans que arribi l'ambulància. Per això, des del SEM aposten per una atenció telefònica especialitzada que ajudi els testimonis d'una aturada cardíaca a fer les maniobres de reanimació abans que arribin els serveis sanitaris. Xavier Jiménez és el cap de la sala Gran Via del sistema d'emergències mèdiques.
8: Fem uns consells molt bàsics i molt estructurats per tal de que les persones que estan a l'altra banda puguin seguir aquestes passes de forma clara, no? I sobretot també fer una tasca d'animar-los en el que estan fent, intentant traient-los la por, donar seguretat a les persones que alerten, i hem de fer el possible perquè la ciutadania perdi la por al fer aquestes accions.
1: esports, el Barça ja prepara el pròxim partit de Lliga, dissabte al camp del Betis. Ho fa amb Rafinha i Frenkie de Jong, que aquest dijous han fet tot l'entrenament amb el grup i apunten al partit de la Cartuja.
4: D'altra banda, el club blaugrana ha anunciat que la firma Golf Bank, creada pel raper Tyler, the Creator, lluirà la samarreta del primer equip per al Barça-Madrid del 25 d'octubre. El dia abans, el 24, Golf serà present a la samarreta del Barça femení en el partit de Lliga contra el Granada.
1: Aquest divendres comença la jornada 9 de la Lliga amb un Deportivo de la Corunya a l'avant.
4: Actualitat poliesportiva, el Barça d'handbol ha guanyat 22-36 a la pista del Dinamo de Bucarest en la quarta jornada de la Champions. Els blaugranes continuen líders del grup E de la màxima competició europea amb 4 victòries en 4 partits.
0: Fins aquí les notícies.

0: D'entrada, avui voldria felicitar a totes les Tereses. El 15 d'octubre que ara deixem enrere ha estat el seu sant, eclipsat una mica pel Premi Planeta, que se celebra coincidint amb aquest dia, perquè, si no ho sabíeu, així es deia la dona, el fundador del guardó, José Manuel Ara Hernández. Com a homenatge a la seva esposa, Maria Teresa Bosch Carbonell, el lliurament del Premi Literari més ben dotat del món sempre és el 15 d'octubre, caigui en què caigui, i per cert, aquest any, com hem sentit al butlletí de les 12, amb 1 milió d'euros és que està dotat, com deia, el més ben dotat del món, i que ha guanyat Isabel Allende. Però jo no volia parlar de premis avui, volia parlar de les persones que et trobes a la vida que fan coses i que no demanen res a canvi, les que t'ajuden sense esperar a rebre res i ho fan perquè els mou la il·lusió i les ganes d'ajudar. Vivim un moment on tothom es mou per interès, pel que m'emportaré jo si et faig aquest favor, i quan et trobes algú que t'aconsella, que et fa crítica constructiva, que t'acompanya i et diu les coses per millorar, tens un privilegi que no tothom pot aconseguir. I avui he dinat amb una d'aquestes persones, un àngel de la guarda que cada vegada que acabo algun llibre em dona la mà i m'acompanya a l'altra banda del carrer, superant aquells nervis i aquelles inseguretats. Tant de bo hi hagués més persones com ella que, després de compartir un àpat deliciós i parlar de la vida, se n'ha d'anar, perquè és el dia que toca anar a buscar els nets a l'escola i de portar-los al berenar i de jugar-hi fins que els pares els recullen. Una altra feina desinteressada que només mou l'amor i les ganes d'ajudar els fills. I el vostre dijous, com us ha anat? La nit dels ignorants la fem Eduard Nas, Aina Grau, Andy Franco, Sílvia Comet, Albert Duran, Judit Perpinyà i Domènec Sobirà. I la vostra veu és el primer que volem escoltar.
1: 93 201 7474. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
0: Bona nit, com esteu? Són les 12 i 9 minuts. Arrenquem aquí la darrera edició d'aquesta setmana de la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio, perquè per nosaltres la nit de dijous a divendres és l'última nit de la setmana, com sabeu, i ja estem preparats per rebre les vostres trucades al 93-201-7474 per fer preguntes, respostes, reflexions o rectificacions, el que sigui. I avui aquí saludem per començar el programa Sant Pep des de l'Eixample. Bona nit, Pep.
2: Hola, bona nit. Marta, què tal?
0: Com estàs? Bé?
2: Molt bé. Escolta'm, que ahir em vaig equivocar en dir-se el nom de les novel·les que a mi m'agraden moltíssim, que me la fan posar així, guau, guau, eh?
0: Guau, guau, guau, guau, això és un gos, eh? Guau, guau, és un gos.
2: Vol dir tiesa, tiesa.
0: Ai, ai, ai, ai, Pep, que són
2: era
0: les 12.
2: De la... els vaig dir...
0: Dragones i mazmorres, ens vas dir.
2: No, era... Amos i mazmorres de l'Helena Valenti.
0: Amos, ah, és que Dragones... Amos i mazmorres.
2: Ah, això mateix.
0: De l'Helena Valenti.
2: Per la gent que són atrevida, eh?
0: S'ha de ser atrevit, eh? D'acord, molt bé. Apuntat.
2: Hi ha set novel·les d'aquestes, eh?
0: No, no, ja m'he apuntat a la rectificació.
2: Va, això.
0: Molt bé.
2: Perquè m'agrada, i després recomanar-se molt una altra vegada, Dialasca la Patagó... De l'Alaska a la Patagonia en l'Elefante.
0: Sí, sí, que l'he apuntat
2: que
0: també.
2: Que m'ho vaig passar super,
0: superbé. Superbé. Sí, sí, ja ho vas dir. Perfecte,
2: després,
0: molt bé.
2: Una altra cosa.
0: Digues.
2: L'altre dia vaig dir com pugen els lloguers de les botigues i tal. A Casa Palau, que te pot recordar-se'n a tu, Marta.
0: Oh, i tant, i tant.
2: Vale. Pues varen començar 6.000 euros. I ara, actualment, i ho sé perquè ja han passat per diverses factories, han canviat molta gent i tal, i estan pagant 14.000 euros.
0: Què m'estàs dient?
2: Han posat unes botigues de sabates o òptiques i tal, eh?
0: 14.000 euros de lloguer a la botiga?
2: Sí, sí.
0: Al mes, eh? Al mes, eh? Sí, sí.
2: Te'n recordes de Palau, que baixaves aquelles escaletes i després pujaves a dalt a on hi havia els trens, tocaven aquella campaneta, pim-pim, que tothom tocava la campaneta.
0: Sí, sí. Hi havia anat moltes vegades jo a Can Palau, moltes.
2: Jo havia sent molt bon client de Palau. I tinc, bueno, el meu amic, el que havia estat en Escalé Estric, home, encara tenim contactes amb ell. No dic el nom perquè no se m'enfadi.
0: No,
2: està escoltant, que truqui, home.
0: Que truqui.
2: Escolta, em truco de Palau, del que havia fet.
0: Sí, doncs la botiga que hi ha en lloc de Can Palau paga 14.000 euros al mes, per estar al carrer
2: ara,
0: Palai.
2: Ara actualment, sí.
0: Mare meva. Sí. Per això hi ha tantes botigues tancades, sí. Digues, sobre el Peyu, dius?
2: Sí, pel Peyu.
0: Digues.
2: Un dia us va respondre el Peyu,
0: sí,
2: perquè hi ha molts tacos i tal, i va dir que la seva forma d'actuar era tal i qual. No? I
0: sí,
2: ara,
0: sí,
2: la Renaixença l'escolto cada dia i dic, cada dia incorpora més col·laboradors. Com pot pagar tanta gent? Perquè la gent que hi ha ara són els de teatre de guerrilla, aquests deuen...
0: Però aquests són els mateixos que la temporada passada.
2: Clar,
0: són els mateixos de la temporada passada. Només hi ha un col·laborador més, crec.
2: No,
0: és
2: el
0: Joel.
2: El
0: Joel, no?
2: Això, sí.
0: No, crec que només hi ha aquest de nou respecte a la temporada passada. Crec.
2: Jo el que sé que tots els que hi ha ara són gent que no deuen cobrar 4 duros.
0: Això no ho sé. Això hi ha el portal de transparència, surt tot, però no el que cobra cadascú, sinó el que cobra el programa.
2: A veure si surten els números amb el Peyu. Escolta'm, jo miro el Peyu, que és fenomenal, I la Mercè, escolta'm, el seu somriure... Un dia va dir una escoltadora que ens escolta a nosaltres, a Vinícius Donant, li va dir, com aquesta senyora se somriu sempre de tot? És que la seva somriure que té,
0: sí,
2: que la posa...
0: S'encomana, sí.
2: És simpàtica,
0: Molt, és molt maca, la Mercè.
2: Bueno, vinga, no em vull enriar-me bé.
0: Molt bé, Pep.
2: I fins una altra.
0: Fins una altra, bon cap de setmana.
2: Bona nit.
0: Adéu, bona nit.
2: Gràcies.
0: Adéu. En Jordi, des de Sant Antoni, Barcelona, bona nit.
3: Bona nit, Marta. Mira, volia exposar un problema que tinc els matins quan em desperto.
0: Quan et despertes? A veure, què passa?
3: M'agafa mareig i m'haig de sentar perquè, si no, potser em desplomaria.
0: Oh, Jordi,
3: Aleshores, faig un mètode que em va bé. Agafo esperit de vi...
0: Sí.
3: Bueno, alcohol, que es diu. El suco amb un d'allò, amb un cotofluix, i l'espiro. I em passa. Llavors m'agradaria que algun entès amb la matèria m'exposés i amb si això em pot portar algun problema.
0: Però pregunto, Jordi, que hi ha anat al metge i li ha explicat això?
3: Mira, jo coneixia un metge fa molts anys que tenia atacs de tos i portava a la butxaca una ampolleta d'esperit de vi i l'aspirava 2 o 3 vegades i li parava la tos que tenia. Llavors jo he volgut provar aquest sistema.
0: Ja, és a dir, que el metge no hi ha anat, per dir-li que té marejos al matí.
3: No hi ha anat, però doncs ho he provat, però no sé si això em pot portar conseqüències.
0: A veure si hi ha algun metge que ens escolta i li pot dir a veure què li sembla aquesta opció que ha triat, Jordi, d'acord?
3: D'acord, Marta.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies. I vagi en compte cada matí, doncs, Vinga, una abraçada.
3: Vaig al 4 maig.
0: Molt bé, molt
3: bona
0: bé.
3: Nit.
0: Bona nit, adéu. A més del 93207474, que podeu trucar durant el que estem fent el programa en directe, també ens deixeu els missatges de WhatsApp, al 667-220-148. I va, que tenim resposta, i no una, ni dues, sinó crec que tres. Resposta, em sembla que va ser l'Antoni de Sant Feliu de Guíxols, que per dues vegades ens va preguntar el tema de les meses electorals i els majors de 65 anys. Doncs mira, tres respostes tens avui, Né. La Neus, des de l'Alt Empordà, diu, a la pregunta de si els majors de 65 anys han d'anar a la mesa electoral, no és obligatori. Entra en el sorteig, però es pot renunciar al moment en què reps la notificació. Tens pocs dies. 7, en concret, per fer-ho. I s'ha d'anar a la Junta Electoral de la zona que et correspongui. Si no ho fas, sí que és obligatori, i si aquell dia no et presentes, pots anar a la presó. Diu, no és habitual, però si la multa de 2 a 7.000 euros. Això sí. L'Antoni, des d'Abrera, també diu l'edat màxima per la mesa electoral és 70 anys. Del 65 al 69 es pot demanar no ser-hi, però s'ha de fer entre els 7 dies de comunicació. Per tant, exactament el mateix. La no compareixença és un delicte penal i pot ser d'un any de presó o multa. L'incompliment es tramita per la via penal i queda constància al Registre Central de Penats. I l'Antoni hi posa una mica de sentit de l'humor i diu és més greu que matar paneroles, aquest delicte. I l'Eva, des de Vilanova i la Geltrú, ens diu entren al sorteig de les meses electorals les persones de 18 anys fins a... Les persones de 18 anys, a partir dels 18 anys, i fins als 70 ja no poden. Però del 65 al 69 pots presentar a la Junta Electoral una al·legació i és concedida. Per no presentar-te, la multa pot ser entre 1.000 i 7.000 euros en funció del poder adquisitiu de la persona i presó de 3 mesos a un any. Diu, mai ha entrat ningú, ens aclareix l'Eva. Però sí que et constarà com un antecedent penal. I una altra resposta, als nuvis se'ls tira arròs perquè és símbol de fertilitat, vida i abundància i és el que es desitja a una parella acabada de casar. Per tant, pregunta contestada per triple, hem fet un triple amb pregunta contestada, cadascú amb detallets de més, per tant unes complementes a les altres. Per tant, a les tres persones, moltes gràcies. Més comentaris que ens heu deixat al WhatsApp del programa. El Joan des de Lleida diu, avui m'han vacunat de la Covid amb la vacuna d'Ipre de Girona. I la pregunta que fa el Joan és, per què cada any canvien el tipus de vacuna? I també pregunta, hi ha algú més que li hagin posat la vacuna d'Ipre? Mira, avui tenim dos preguntes directes per tema mèdic, a veure si hi ha algun metge que ens escolta i ens pot respondre, i si algú més li han posat la vacuna d'Ipre. Després, la Vicky, des de Girona, ens ha deixat aquest missatge.
4: Soc jugadora d'escacs. Casa Vier, jugo escacs, ja que tinc la vista limitada, per això encara ho puc fer. Jo jugo per internet. I amb diverses persones que ens hem intercalant. I el que ha dit aquest senyor és veritat tot el que diu. És una cosa que s'ha de jugar i s'ha d'entendre per saber-ho. Gràcies pel programa.
0: Ai, Vicky, gràcies per trucar, però clavar trucar a la Vicky al WhatsApp del programa. Ahir, mentre estàvem fent el programa, perquè de fons m'ha semblat reconèixer la veu del Guillem, que feia referència al tema dels avions i el Concorde que estàvem parlant ahir. I en algun moment, suposo que la Vicky va deixar aquest missatge just després d'escoltar l'Illa de Pau del nostre convidat d'ahir amb la Judit Perpinyà sobre el que significa per ell jugar a escacs i el que li aporta, que vaja, és la seva Illa de Pau. Així que gràcies pel teu missatge. L'Aleix, des d'Esparreguera, per què obrim la boca cada vegada que mirem el sostre? Això és el que ens diu l'Aleix des d'Esparreguera. I la... Va, que tenim una trucada en directe, la Remei des de Sant Gervasi. Bona nit, Remei.
5: Sí, bona nit, que ja ho vaig preguntar alguna vegada i no acabo de tenir resposta. Que jo, cada dia, el meu marit, que no es trobava bé amb aquesta calor tan forta del mes d'agost, jo cada dia li portava a la residència perquè estava bé, no només és que li semblava que es perdia, i li donava un dònut i un vas de suc de poma. I m'han dit que això, amb la calor que feia, que he aconseguit que es morís. Jo, a mi, bueno, estic molt, molt malament, estic anant a revisions i coses, però és possible que per un dònut i un vas de suc de poma sigui sucre suficient perquè la persona amb la calor caigui, quedi, bueno, es queda morta. S'ha perdut, li van intentar reanimar i no. Ja. I tot per culpa, diuen, del dònut, cada dia un dònut i una... Volia saber si hi ha algú que em pogués donar aquesta tranquil·litat, perquè no la tinc, la tranquil·litat.
0: No, ja ho veig, Remei, no la tinc.
5: Estic anant a recuperació en puestos, i jo us vaig demanar també la Marina Rossell, perquè jo me'n voldria anar amb el meu marit.
0: No, ja. Dona, no se n'ha d'anar enlloc.
5: Cada nit surto a la terrassa i li dic al Albert, espera'm que jo pujo amb tu.
0: Sí, dona, ja l'espera, però quan toqui, ara no toca, Remei.
5: No
0: ara encara
5: més.
0: Té feina aquí.
5: No puc més.
0: Sí, dona, sí. Ens ha d'escoltar a nosaltres molts dies, o sigui que no pateixi.
5: Fa anys que us escolto.
0: Veus.
5: I la veritat, ja tinc una edat de 80, i els meus fills em diuen que si el papa se mor amb 80 anys, tenia l'edat. és l'edat, mames, què vols? Què vols? O què vols?
0: L'edat...
5: Si estava bé, per què s'havia de morir? Perquè jo li dava un soc de poma i un
0: no,
5: don
0: cada
5: no, dia.
0: No, dona, no té cap culpa, vostè, no té cap culpa. Va, no es castigui. Va, Remei, continua escoltant el programa, que es distrarà una estona. Vinga, una abraçada.
5: Vale, gràcies.
0: Adéu, bona nit. A veure, la Sílvia, des del barri de Sants, ens ha deixat un missatge al WhatsApp, al 667-220-148, que diu... La Panerola, a Castelló, era un trenet. El meu avi, que era d'allí, Manel Sanchís Dols, em cantava... Sanchís, perdona, sense accent. Em cantava una cançó que deia de Castelló a Almassora. Hi ha un tren que vola, l'eré, l'eré, l'eré. La Panerola, l'eré, l'eré. No sé com és, no sé com fa la cançó, ja em perdonareu, el l'eré, l'eré, l'he fet com he pogut. Després, una altra resposta que ens ha deixat missatge l'Anna des del Fort Pienc.
6: Ara que esteu parlant de les Paneroles... Ja us envio aquesta fotografia, perquè això, oli amb un llum, és com un gel, com un tub. Eh? Amb un gel poses una goteta a darrere de la nevera, a darrere de posto que hi hagi escalfor de la cuina, una goteta, eh? I això és el que posen els que venen amb això de les plagues que abans passen pels domicilis, doncs això funciona igual. És fantàstic i no en veuràs cap més. Només és posar una goteta en llocs, en punts determinats que pensis que poden entrar per allà, per la porta, per allà on sigui. I veuràs com no en trobareu cap més.
0: Gel mata cucaratxes, de la marca Expert. Molt bé, moltes gràcies, Anna. Una altra resposta sobre la mateixa qüestió que ens ha deixat la Lourdes.
7: Per una de les paneroles, prova una cosa. Compra aquestes caixes que venen, que es posen en llocs determinats, en racons determinats, omplen la casa, encara que en la caixa et recomana, jo què sé, 3, 4 per tants metres. Fes-me cas. A cada raconet, al costat de la nevera, allà on siguin racons, posa-n'hi. No les toquis, això sí, no s'han de treure. Deixa-les i veuràs com no tindràs més paneroles. Deixa-la si pots tot un any. Les has d'anar renovant, eh? No em recordo la duració que tenen. Et dic en sèrio que si ho agafes a temps, no en tindràs, se te n'aniran. Però les has de deixar contínuament. Jo t'aconsellaria que ja per rutina els estius ho posessis. Així que comença o abans de l'estiu ja posar-ne aquestes caixetes. No cal tan exagerat com et dic ara, però ja posar-ne. I t'estolviaràs disgustos, perquè és una cosa tan fastigosa i tan repel·lent i tan escarosa que et venen ganes de canviar de casa. T'entenc perfectament quan t'esgarrifes tant. I el que diu aquesta senyora del Fleet, bueno, el frito de l'esprai aquest tanti d'això en sis, també és bo tenir-lo a mà, perquè si la veus l'enxampes i ja està, no? Però si em vols fer cas amb això d'aquestes capsetes, em sembla que n'hi ha una que es diu Cucal. Hi ha dos marques o tres, però la veritat és que van molt bé.
0: Molt bé, escolta'm, hem pres bona nota, avui ja he fet un assortiment, no ha passat res més, però ja he fet l'assortiment, us estic fent cas. I tanquem el tema de les paneroles amb un altre missatge que ens ha deixat la Montserrat des de Mataró.
8: He entrat en una ferreteria de Mataró molt antiga, molt centenària, que saben de tot i més. A preguntar el tema d'aquests aparells, bueno, d'aquestes coses que s'enxufen, va dir aquella senyora a la corrent i que fan un ultrasò i que sembla que amb ella li va perfecte per eliminar tots aquests animalons. La qüestió, m'han dit que ells només d'aquests coneixen uns que van bé per les rates. I jo d'aquests ja en tinc una a casa que el tinc amb un quartet que tinc fora a la galeria, que allà hi tinc el safreig i les coses de neteja, i allà n'hi tinc un endollat sempre. Però aquest és només per rates. Aleshores, he preguntat, perquè el senyor de la ferreteria m'ha dit tingui en compte que tots aquests aparells també emeten ultrasons. Vull dir que, esclar, una cosa és la cosa tòxica que fan tots aquests ruixadors, que ja us vaig dir que jo tinc per casa, i l'altra cosa és tingueu una cosa endollada tot el dia dintre, que ell això no em sabia dir, inclús, pobre, m'ha atès molt bé, ho ha estat mirant, inclús si ho sabia veure alguna cosa per internet, a veure si això perjudicava o no, i veiem a on es podia trobar. Jo ja et dic, aquí només m'han dit això, que ells tenen, i jo ja en tinc també a casa, per rates, però no per paneroles.
9: Cada dia sabem una cosa nova d'aquest tema. O sigui, realment, tot és interessant aquí, tot, fins i tot això. Ens truca el 93-207-474, en Lliberat des de Navarcles. Bona nit.
10: Hola, bona nit, Marta.
9: Digues, Lliberat.
10: L'altre dia, parlàvem del vot mans i el vot nou.
9: Sí.
10: I jo opino que el vot blanc i el vot nou és un aparell duc. Senzillament perquè hem de votar els que ens prometen, que diuen que ens apujaran la pensió, els que els llogaters cobraran cada mes, els salaris que seran més lindes de cara al futur.
9: Mm.
10: Això és el que hem de votar. I deixem de punyetes, que el Bosch i el PP no ens donaran res. Sempre ens han fotut.
9: Sempre ens han fotut.
10: Sempre ens han enganyat.
9: Doncs queda clar que no està d'acord amb el vot blanc i el vot nul. Que s'ha de votar alguna cosa, i que està clar. Molt bé, molt bé. Lliberat, doncs moltes gràcies per la recomanació. Adéu-siau.
1: La nit dels ignorants.
11: Encara té sa clau.
1: Amb Marta Romagosa.
11: Des far on treballava.
12: De matí sempre venien allà al far a veure quin temps. Era baix ben pagar jo.
13: Per què?
12: Perquè venen allà. I hola, què tal? Vamos a vestir, que hay que filmar. No filmaran, avui no. ¿Por qué? ¿Es que es todo blanco? Sí. ¿Y qué es aquello? Aquello es la tramuntana. Y dentro de una hora la tendremos aquí. Y ustedes no podrán filmar. No van a poder filmar. Podemos filmar hoy. Y siempre venían a preguntarme.
13: I els va conèixer, i va, en Kirk Douglas.
12: Un feia ben que no filmava, va venir i em deia, què?
13: I què volia dir això, aquest gest?
12: Que dret.
13: Ah, sí?
12: Sí.
13: Jugaven escacs?
12: Sí. Jo dic que no sabia molt,
13: Sí?
12: No vaig guanyar mai, però era molt bon nano, molt boi.
11: Oh, mirau, mirau, si n'hi ha, quantes...
1: La nit dels ignorants. Un programa per escoltar a casa o al mig del mar. L'Observatori amb Quique Herrero.
9: Segona col·laboració del nostre astrònom de capçalera, m'encanta dir això, astrònom de l'IEC i director de l'Observatori del Montsec, Quique Herrero, ben tornat als ignorants, com estàs?
14: Fantàstic, molt bé, sempre aquestes hores són les ideals pels astrònoms, quan estem més lúcids, no?
9: Ara, la nit, quan, és quan dormo que veig clar, doncs tu és quan es fa fosc i veig més clar, no?
14: Correcte.
9: Escolta'm, en aquesta segona secció, aquest mes, ens vols parlar dels grans observatoris astronòmics, oi? Perquè, clar, vosaltres, l'única manera que teniu d'investigar allò que estudieu és a través de tots els instruments que recullen i analitzen la llum.
14: Exacte. Per això, de fet, la gran revolució de l'astronomia, l'última de les grans revolucions va ser el telescopi, no? Des de fa una mica més de 400 anys que el va començar a fer servir Galileu. De fet, és una de les poques ciències, no?, l'astronomia, on allò que estem estudiant no podem tocar. Jo, per estudiar com és una estrella o com és la nostra galàxia vista des de fora, no podem fer aquests viatges tan llargs. I, per tant, l'única font de llum per conèixer el nostre lloc a l'univers i tot el que ens envolta és la llum que ens arriba des de grans distàncies. I per això fem servir telescopis, que al cap i a la fi són aparells per recollir llum i posar-nos-la en els nostres ulls o en aparells que utilitzem per analitzar-la.
9: Clar, suposo hi ha gent que fins i tot en té algun perquè li agrada mirar el cel, li agrada mirar les estrelles, però clar, aquí estem parlant dels grans, d'unes eines que són espectaculars que ningú té a casa, evidentment. Per tant, jo et demano, Quique, quines característiques o quins elements essencials ha de reunir un lloc per poder tenir d'entrada un lloc concret, un espai, un escenari, un un bon observatori, perquè, clar, a qualsevol lloc no hi pot haver un bon observatori.
14: Exacte. I has dit una cosa abans, que això és important, quan parlàvem de telescopis, que són els grans telescopis. I justament això és el que fa potent un telescopi, no? Al final volem captar molta llum. Com més llum captem, doncs millor, més detalls podem veure, més sensibilitat tenim. I per això els telescopis més potents són aquells que tenen un diàmetre més gran, no? Més ample. On posaríem un telescopi d'aquests tan interessants per poder observar el cel? Doncs d'entrada, els indrets on es troben els grans observatoris, el més important i difícil de trobar cada cop més, és un lloc sense contaminació lumínica i, per tant, allunyat de les grans ciutats, no? I la segona cosa que t'interessa, que és molt important per poder observar el cel, és que el cel sigui nítid i majoritàriament, com a mínim, doncs que tinguis bona meteorologia, no? I on es troba això? Doncs a les muntanyes, llocs remots, a gran alçada i que estiguin allunyats de grans ciutats. I concretament, doncs, on podríem trobar les muntanyes més altes i els llocs més tranquils? Doncs illes volcàniques, com per exemple les Canàries o Hawaii. Doncs aquests són els indrets dels grans observatoris.
9: A Hawaii? Ara això no ho sabia jo. A Hawaii també hi ha un gran observatori?
14: Sí, tant, a Mauna Kea, que és a la illa gran de Hawaii, a 4.200 metres d'alçada. Clar, les illes volcàniques surten al mig de l'oceà, no? I són molt altes. I, per tant, no tens res a tot el teu voltant, més que vent així molt tranquil, molt laminar, gran alçada, a més, i per tant l'atmosfera és més nítida, no? Tens menys capa d'aire per sobre, i aquests són els llocs ideals. De fet, podríem dir Hawaii, l'altre exemple, les illes Canàries, tant a la de Tenerife com sobretot l'illa de la Palma, el Roque de los Muchachos, sí. Doncs és on hi ha actualment el telescopi més gran del món, que és el Gran Telescopi Canàries, de 10 metres i mig de diàmetre.
9: Déu-n'hi-do.
14: Sí.
9: Clar, tu dius cel nítid i bona meteorologia, i això cada vegada serà més complicat. Si un dia s'ha de trobar un altre lloc per fer un altre gran observatori, no sé pas on anirem a parar, no sé si el podrem fer en un altre indret de la galàxia.
14: El punt més complicat és la contaminació lumínica. Clar. Cada cop desprenem més llum artificial a les ciutats, que molta surt cap amunt al cel, i de fet, venint més cap aquí a Catalunya, doncs el gran observatori que tenim és justament el Montsec, podríem dir que és el lloc en un indret ideal, no? En tota aquesta regió, des del Montsec fins a la zona del Parc Nacional d'Aigüestortes, aquí hi ha una zona molt extensa amb cels molt foscos, no? I prou allunyats de situacions grans, i aquí de ciutats grans, i aquí és el Montsec on hi tenim el telescopi més gran de Catalunya actualment, que és el Joan Oró, per exemple.
9: El Joan Oró, es diu així el telescopi, clar. No sé si tothom sap qui era Joan Oró.
14: Doncs, d'entrada, als anys 90 es va començar a identificar el Montsec com un lloc ideal per l'astronomia, no? Mm. I en paral·lel, Joan Oró, doncs, va ser un bioquímic lleidatà, no? Va treballar durant molts anys a Houston, als Estats Units, per diferents missions de la NASA, no? I era un gran expert en temes com l'origen de la vida, no? O la possibilitat d'extensió de la vida a l'univers, no? I quan va tornar a Catalunya, justament en aquells finals dels anys 90, va ser un dels grans ideòlegs i promotors que el Montsec era un lloc ideal per fer-hi una infraestructura d'astronomia, per divulgar l'astronomia i també, sobretot, per fer recerca en astronomia. I el telescopi que l'any 2004 doncs es va inaugurar, telescopi Joan Oró, el més gran de Catalunya, 80 centímetres de diàmetre, i per això porta el seu nom. No? Uh-huh.
9: Clar, abans ens parlaves de... has dit 80 centímetres, abans ens han parlat d'un molt més gran. Clar, tots aquests telescopis moderns, que a nosaltres ens queda com molt lluny, que els veus, no?, o els veus en pel·lícules, o els veus si vas a fer la visita, no, com ho fan? Que tu els veus i dius, molt bé, amb això analitzem el que sigui, les estrelles, el que sigui, però com ho fan per enregistrar tota la informació que li arriba, totes les dades que li arriba? Com funciona? D'una manera que ho entenguem, ja sé que per vosaltres aquesta pregunta deu ser molt fàcil, però per la resta de la humanitat que no en sabem...
14: No, però és important i no és fàcil respondre-ho, perquè la gent, quan jo dic que sóc astrònom, doncs, tu deus treballar tota la nit mirant a través d'un telescopi. Clar. La visió romàntica de l'astronomia, no? I ara tot això és ben diferent. Sí que jo he enganxat, sobretot durant el meu doctorat, dedicat a recerca sobre planetes extrasolars i física de les estrelles, vaig tenir la sort de fer moltes observacions. Potser després, si, fa, si hi ha temps, explico alguna anècdota,
9: sí,
14: no?
9: Sí, sí, però... tant i tant.
14: Però, sobretot ara, els telescopis són molt automatitzats, no? De fet, els telescopis que tenim al Montsec, com el Joan Oró, diem que són totalment robòtics. És a dir, únicament els programem. De fet, els fan servir astrònoms de tot el món, sense haver de venir. Programen les observacions, fan una sol·licitud de temps i una configuració d'allò que volen estudiar, allò que volen observar, uh-huh, i quines dades volen obtenir. I llavors, tot va totalment automàtic, connectat també a estacions meteorològiques que controlen si el telescopi i pot mirar o no pot mirar, no? I al matí, doncs, ens aixequem i veiem totes les dades allà pendents d'analitzar, no?
9: És a dir, si, si jo fos...
14: també,
9: no, no, però si jo fos una astrònoma però... d'un altre país, jo podria demanar aquesta informació en el telescopi, sí, Joan Oró, sí, sí. I la tindria.
14: De fet, es fan convocatòries i sol·licituds de poder utilitzar temps del telescopi. Quan això es concedeix, doncs, entrant a l'ordinador i configurant el portal web, doncs, què vols que observi? Imaginem que volem fer el seguiment d'una supernova que acaba d'esclatar, no? Una explosió de supernova, i volem mesurar fotometria, mesurem llum o mesurem posicions, no? Sobretot. I no hi anem allà a mirar i a posar-hi l'ull, sinó que hi tenim una càmera, un instrument molt sensible, també un espectrògraf, que capta la llum i permet obtenir-ne mesures, com això, la brillantor, la posició d'algun objecte, com un asteroide, o fins i tot descomposar la llum i treure molta més informació física de què estan formades les estrelles, com es mouen, quina evolució tenen, quina és la seva edat, la distància, etcètera, no? Tot això analitzant la llum amb tots aquests instruments que fem, i sobretot amb astronomia robòtica, no? Que és aquest procés que ens permet al final fer moltes més coses, no? Cada nit s'estan fent molts projectes diferents, i al cap de l'any el Joan Oró, per exemple, fa més de 2.000 hores d'observacions, sempre que fa bon temps, sempre que la nit és bona, sempre té coses programades per fer.
9: Sempre té feina.
14: Exactament.
9: Clar, ara com parlaves de tot està robotitzat, jo penso, per exemple, en els telèfons mòbils o en els ordinadors, que al cap d'un temps allò ja no funciona bé perquè ja s'encarreguen de que te n'hagis de comprar un de nou. Però, clar, un telescopi, sí, que deu costar, no sé què deu costar, però molts diners, es queden obsolets de seguida o duren molts anys? Com funciona això?
14: No, perquè normalment, a més, es poden anar modernitzant. I, sobretot, tant com el telescopi, és l'eina que hi poses a darrere, el que en diem l'instrument, pot ser una càmera, un espectrògraf, o sigui, l'aparell, al final el pots anar modernitzant i donar-li nova vida, no? Hi ha grans telescopis en observatoris com, no sé, el desert d'Atacama, la Silla o a Hawaii, etc., que porten moltes dècades funcionant, no? I s'han anat renovant i fent, doncs, més intel·ligents. També els telescopis no són com els típics que un s'imagina, un tub llarg, garut, amb una lent al frontal, i, no? Sinó que són telescopis que són, al final, sistemes òptics molt més moderns i complexos, sobretot fets amb miralls, no? I els permeten fer compactes, però molt amples i molt potents, no? I ara, de fet, aquí tenim el telescopi Joan Oró ja fa més de 20 anys que està funcionant, i ara, doncs, molt contents de que ben aviat posarem en marxa al Montsec un telescopi que serà, de fet, 10 cops més potent que el Joan Oró, no?
9: Ah, és a dir,
14: Jordi Torres, si tot va bé...
9: Jordi Torres,
14: 2030,
9: dirà?
14: Sí, que era un professor de la Universitat de Barcelona i gran astrònom. Si tot va bé, el 2030 hauríem de tenir la primera llum d'aquest telescopi també robòtic, que es dedicarà a estudiar fenòmens molt interessants, el que en diem fenòmens transitoris, coses que passen de sobte a l'univers i que cal apuntar-hi de seguida, per entendre-ho.
9: Per tant, treballaran els dos telescopis, entenc, allò ara tu, ara sí, jo? Poden conviure,
14: eh? En el mateix observatori, el... de fet, en tenim alguns altres també, ja, d'acord, de més petits, com el telescopi Fabra, que és la versió moderna del Fabra, que potser molta gent ha visitat, no? Al costat de Barcelona.
9: A Barcelona, sí.
14: Doncs sí, sí, el Montsec s'està consolidant i fent com un gran observatori, un gran lloc per a posar-hi aparells d'aquest tipus. Tenim el cel fosc, i tenim el cel ben nítid, l'atmosfera ben estable, i que 3 de cada 4 nits, més o menys, fa bon temps, no hi ha núvols i els telescopis s'estan observant.
9: Funcionant i observant. Clar, tu controles moltíssim l'Observatori del Montsec, evidentment, n'ets el seu director, però estic convençuda que tu, molts d'aquests grans observatoris que hem dit, tu hi has estat en alguns d'ells, no? Hi has treballat...
14: Sí,
9: has investigat o pel fer el doctorat o pel que sigui, no?
14: I, de fet, pues, és potser el que més m'ha agradat, no?, de tota la meva època, sobretot d'estudis, i l'època que m'he pogut dedicar més a la recerca durant el doctorat, va ser poder tenir l'experiència de viatjar moltes vegades a Canàries, al Roque de los Muchachos, allí en diferents telescopis de 3-4 metres de diàmetre. També vaig estar a Hawaii, també. Van tenir, aquesta és curiosa, perquè teníem una nit d'observació que havíem sol·licitat per estudiar un planeta, l'atmosfera d'un planeta, no? D'un planeta extrasolar, amb el telescopi Gemini, que són 8 metres de diàmetre, o sigui, un dels telescopis més grans del món, no? I havia de passar en aquella nit. Ho vam preparar molt bé, vam anar allà. A més, està a 4.000 metres d'alçada en l'observatori aquest. O sigui, que t'has d'aclimatar primer, una nit abans, a la residència... Clar.

0: a Xile, quan hi vaig anar, també vaig anar a l'Observatori de la Silla, a Xile, però hi vaig anar en època més de calor, i a més és al mig del desert d'Atacama, molt curiós i una experiència brutal, 10 nits allà seguides. Però recordo el fred també en alguna de les nits d'observació a Canàries, al Roque de los Muchachos, bueno, una mica d'aventura per tornar cap a la residència amb el cotxe amb 3 dits de gel a la carretera, no? Llavors, les nits fredes solen tenir cels molt nítids i molt bons, però alguna nit van perdre perquè hi havia gel a les cúpules, per exemple, no? Tens aquest tipus d'aventures i d'incidències tècniques són també molt interessants i molt lligades a l'astronomia observacional.
1: Clar, i això t'has d'esperar un altre dia, no?, per poder-ho fer bé, perquè si no, aquella nit la perds, diguéssim, no?, d'aquella manera, entre cometes, no?
0: Correcte. Sí, sí, normalment ho pots recuperar un altre dia o prendre les dades d'una altra manera, o sobretot, per això també es fan moltes col·laboracions grans en astronomia i es comparteixen les dades entre altres observatoris.
1: Aquí, no? Anècdotes al Montsec no, eh? Aquí està tot més controlat ja, no?
0: Bueno, n'hi ha d'anècdotes també aquí. Sí, sí, per suposat. Ara tot va molt controlat, però jo, de fet, és el primer observatori quan feia pràctiques de carrera, crec que va ser l'any 2008, que vaig estar-hi treballant un estiu, i bueno, recordo el detector de tempestes fent apagar la llum de l'observatori, llams al costat, vull dir, tot això. Estem en llocs remots, no? I, o sigui, sempre comporten aventura.
1: Clar, una tempesta allà dalt deu fer una mica de por, no?, diguéssim.
0: I estem en llocs preparats, vull dir que al final estàs... No hi ha cap mena de perill, estem ben protegits. I per això també un altre sentit de l'astronomia robòtica, de fer que tot funcioni de manera ben automatitzada i posar la tecnologia, perquè al final facilitar la feina als astrònoms i sobretot ampliar les capacitats de tot el que podem estudiar.
1: Doncs avui hem conegut una mica més aquests grans observatoris astronòmics amb el nostre col·laborador, el Quique Herrero, astrònom de l'IEQ, director de l'Observatori del Montsec. Quique, moltes gràcies. Que continuïn les nits clares per mirar el que sigui de les estrelles i ens retrobem el mes que ve.
0: Moltes gràcies. Que ràpid que se'm passa, sempre.
1: Passa, però, és bueno, que, clar, parles de coses que t'agraden tant que passa molt ràpid.
0: N'hi hauria per tota la nit, t'està explicant. Però, bueno, esperarem...
1: El mes que ve continuem. Molt bé. Gràcies, Quique. Bona nit.
0: Molt bé. Gràcies. Bona nit.

D'aquí a 11 minuts, una mica més, arribarem a la una de la matinada, aquí a la nit dels ignorants, a Catalunya Ràdio, el 93207474. Després de mirar el cel, tornem a la Terra i saludem en Josep des del Parc Güell. Josep, bona nit.

0: Hola, bona nit. A veure, una pregunta i una denúncia.
1: Vinga.
0: La pregunta és sobre l'astronomia, això que ha parlat ara aquest senyor.
1: Sí.
0: Que quan mires el cel, veus les estrelles que brillen. Llavors, no tot el que brilla són estrelles. Hi ha planetes que reflexen la llum del sol. La pregunta que faig és com se pot distingir quan és una estrella i quan és un planeta que reflexa la llum. Aquesta és una pregunta.
1: Molt bé, espera que me l'apunto. Com es pot distingir una estrella o un planeta que reflexa la llum?
0: Si és una estrella, com ara el Sol,
1: sí,
0: però anys llum,
1: sí,
0: o és un planeta que reflexa la llum del Sol, del Sol nostre o d'altres sols.
1: Uh-huh. Molt bé, apuntada queda, vinga.
0: Això no ho ha tocat d'aquest senyor.
1: No, avui no, avui no, molt bé.
0: Avui no.
1: Li direm, li direm.
0: La pregunta que jo faig és una denúncia. Quan jo era jovenet, aquí el Paraguai era com un bosc. Estava molt poblat de... La majoria eren pins, hi havia altres arbres ajudar-me sota el nom. Bueno, però resulta que amb els anys, cada vegada que entra un nou responsable que porta el control del parc, sí, es posen a tallar arbres. És que jo no ho entenc.
1: A tallar, perquè... Dius, a tallar.
0: A tallar arbres.
1: Sí, sí, sí.
0: O sigui, ara no hi ha ni una quarta part del que hi havia quan jo era jovenet. Es posen a tallar arbres, no sé per què es tallen.
1: Ja.
0: N'hi ha alguns que potser eren tots, però jo penso que abans de tallar un arbre, hi ha altres solucions, com ara posar unes bragues, que se diu entre pi i pi, no sé. Altres solucions, perquè aquí hi ha una casa, la casa del jardiner, que han tallat un arbre, ja fa dies que l'han plantellat, que té, almenys té tres pams d'això, té més de 40 centímetres de diàmetre del pi. Aquest pi, almenys té 400 anys, tenia, perquè ara ja l'han tallat. Almenys tenia 4-6 anys. O sigui, un pic que ha superat l'existència de molts responsables del parc, i aquí els únic, l'últim que ha entrat, pum, el va fer tallar.
1: Ja.
0: És que, vull dir, tinc disgust a sobre, perquè jo m'anava molt les obres, jo no tallaria mai ni un.
1: Clar.
0: No?
1: Doncs a veure si descobrim, si algú ho sap. Sí, és clar.
0: Abans de tallar un arbre centenari així, hi ha altres solucions, després s'han d'estudiar.
1: Sí, senyor.
0: No sé.
1: A veure si descobrim o algú ens ho explica o ho demanarem.
0: La lucha que jo faig, a veure si hi ha algú que pensa com ara jo.
1: Molt bé, perfecte.
0: I que s'hauria de fer algú.
1: D'acord.
0: Perquè no queda ni una quarta part dels que hi havia quan jo era jove.
1: Sí, sí. D'acord. Doncs a veure què ens diuen. Josep, moltes gràcies.
0: Vinga, bona nit. Adéu-siau.
1: Adéu-siau. En Magí Anguet, des de Vilafranca del Penedès. Bona nit.
2: Hola, bona nit.
1: Què tal?
2: Què tal? Bé, deixem-ho estar, això. A veure, mira, abans d'ahir sentia per la ràdio i per la tele també que la religió dels testimonis de Jehovà, mm-hmm, a partir d'ara ja autoritzava els seus parroquians a fer-se transfusions de sang, cosa que ho tenien totalment prohibida.
1: Sí.
2: A veure, a nosaltres ens semblava això, per exemple, una mare doncs s'aconhortava que el seu fill es morís abans de donar-li sang, ens semblava una salvatjada.
1: Uh-huh.
2: I clar, totes les religions es van adaptant als seus temps i ara doncs, bueno, sembla que ja en poden agafar sang, no? Clar, els fidels d'aquesta religió creuen fermament que ells no moriran mai. A veure, que la religió cristiana, el que és verdader cristià, també s'ho creu. O sigui que de morir-se no es mor ningú mai. I si una mare doncs no volia que el seu fill se li fes cap transfusió i es moria, doncs per ella no es moria. A partir d'ara no sé com els hi han explicat. En fi, si us recordeu, no fa masses anys que la religió cristiana pel Divendres Sant ens feien matar jueus. Després ens feien anar a combregar, s'havia d'estar mínim 12 hores en dejú perquè ens deien que Déu no es podia barrejar amb el menjar i que l'estómac havia d'estar net. Durant la Quaresma, durant 40 dies, no es podia ni anar a ballar, ni anar enlloc, ni divertir-se de cap manera. O sigui, tampoc es podia menjar carn els divendres. Els rectors passaven per les cases a posar un pagaret de sal a les portes de les cases I per tal de protegir-les dels mals esperits, deien. Els nadons que es morien sense batejar, o les persones que se suïcidaven, o els indigents que es morien pel carrer si no se sabia qui eren, doncs s'havien d'enterrar en uns cementiris petitons que hi havia al costat dels cementiris normals. Els normals són els de terra sagrada, no? Bé, doncs aquests cementiris petitons, que se'n deien el cementiri dels llims, i allí havien d'anar a parar, doncs, tots els que es morien i que, doncs, o no eren cristians, o els nadons que naixien morts, o que es morien al cap de pocs dies d'haver nascut, però sense batejar. I, a veure, us sembla bé que una mare que se li ha mort el fill al pocs dies d'haver nascut i que s'hagi d'enterrar en un altre cementiri que no ha de ser de terra sagrada, normalment ple de bardisses, perquè aquests cementiris no se'n cuidava ningú de netejar-los. En fi, tot això només us parlo de fa 70 anys enrere, però que afortunadament ara ja no es fa. Però us ho dic perquè no us penseu que les religions totes tenen els seus embolics. Ja. Podria escriure pàgines d'aquestes coses i vistes per mi, Però bé, no hi ha temps. I llavors la meva pregunta és, hi ha alguna altra religió al món que prohibeixi fer-se transfusions de sang o que obligui els seus ministres a mantenir el celibat? Perquè, clar, els testimonis de Jehovà no existeix el celibat, no ho són. Us sembla normal que la catòlica es mantingui aquesta normalitat? Bueno, de res més.
1: Perfecte, moltes gràcies.
2: Apa, adéu.
1: Adéu-siau, bona nit. La Mercè, des de la Sagrada Família, bona nit.
3: Hola, bona nit. A veure, ara aquest home m'ha fet fer un incís en una qüestió, que és que a mi no em sembla normal que l'Església Catòlica estiguin sotmesos al celibat. Potser ens evitaríem bastants disgustos, però bueno, de fet, jo no volia plantejar això. Jo volia plantejar que visc al costat de l'Escola Sagrada Família i de l'Esportiu Claró, però sobretot de l'escola, i fan una acollida al dematí, a les 8 del dematí, amb nens, que ja els donen una pilota, i quatre nens, doncs, bueno, tema tocar, i clar, cada dia de tot el curs escolar t'has de despertar amb les pilotes botant, amb xisclets, de quatre nens que venen més d'hora. Aleshores, bueno, jo ja ho he plantejat i tiren una mica pilotes fora, les noies que fan l'acollida s'estan allà assegudetes i clar, i et surten amb el tema de que el soroll, no?, de que no és contaminació, etcètera. Bueno, que això està per veure perquè jo sé que hi ha un recurs amb una associació,
1: sí,
3: i tal. Però volia saber si hi ha més escoles que s'hi trobin, perquè nosaltres és que aguantem de 8 del dematí que aquests nens, perquè no seria el tema, bueno, sí, també és el tema, perquè no et ve de gust llevar-te cada dia amb xuts de pilota contra la paret, però és que nosaltres fins a les 8 del vespre tenim el pati ocupat per les escoles esportives de bàsquet, els renors que criden, etc.
1: Sí.
3: Aquest any ha fet molta calor i jo tinc doble vidre i ja, bueno, per descomptat que hem de dinar tot l'any amb les finestres tancades, però vull dir, aquest any ha fet molta calor, estàs bé amb una mica la finestra oberta, però clar, quan surten aquests nens al pati, quan no s'entrenen, quan no sé què, has d'anar tancant.
1: Clar, perquè tens massa soroll, ja ho entenc, sí.
3: Clar, aleshores jo vaig, bueno, jo hi ha coses, o sigui, jo les coses no les puc treure, les he d'aguantar, no em queda més remei. L'ú de l'esportiu en podríem parlar, però l'acollida del dematí, les 8 del dematí, que els nens, em sembla que es pot ser un altre tipus d'acollida. Jo tinc nets i, vale, no estan a Barcelona i potser fa més fred per tenir-los a fora del pati, però no sé, que s'es... Jo penso, que potser s'haurien d'esprimar una mica el cervell i les monitores.
1: Per fer alguna altra activitat, no?
3: Clar. Fer una activitat
1: més
3: tranquil·la.
1: Però jo no sé si es pot fer soroll a aquella hora. És una pregunta que...
3: És que no ho sé, però...
1: Jo em semblaria que ha de ser més tard, però vaja, a veure si algú ens pot treure de dubtes. Vull dir que...
3: I una miqueta també era a veure si algú més s'hi troba, no? També, i a veure si hem fet alguna cosa o no, o ens hem d'aguantar tots.
1: Ja. Sí, sí. A veure si algú ho sap, si no ho intentarem preguntar, perquè jo, que no tinc una escola però tinc un centre, i hi ha una hora que no... Alguna vegada que algun nano s'ha escapat abans d'hora fora, el fan entrar, sí. El fan entrar i fins a una hora determinada, no els deixen sortir i fer soroll a fora. Per això dic que igual hi ha una hora que no són les 8 del matí que no s'hauria de poder fer soroll. Però, a veure si algú ens ho sap dir.
3: L'hora que és, saps que són les 8:05?
1: Clar, perquè ja sé. Sí.
3: A mi no m'importa llevar-me d'hora, però sí que m'importa llevar-me d'hora perquè m'han despertat les pilotes.
1: Clar, sí.
3: Com diu,
1: es pot llevar com vulgui, no fa falta que la desperti ningú, està clar.
3: Exacte.
1: Doncs a veure si algú ens ho resol, si no ho demanarem, a veure si hi ha alguna normativa en aquest aspecte. Molt bé, Mercè. Moltíssimes gràcies.
3: Adéu-siau,
1: bona nit. La següent trucada que teníem, si no li sap greu, la deixarem per després del butlletí de la una, perquè amb el testimoni i la queixa que ens feia ara la Mercè, doncs necessitava una mica més d'explicació i no volíem fer córrer ningú, ni ella tampoc, que a més té una bona, segurament una bona reflexió sobre el tema vot en blanc i vot nul, però serà després de les notícies de la una, que arribaran ara mateix, i després continuarem amb vosaltres, amb les trucades, amb els missatges, i avui és l'últim dia de la setmana i sempre ve la Sílvia a fer les seves propostes de quines sèries podem veure, així que no us perdeu res, que ara tornem. Fins ara.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Protecció Civil activa l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses dissabte a la tarda i al vespre, sobretot a la meitat est de Catalunya. Els xàfecs poden superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora i es poden acumular més de 60 litres en 3 hores. A més, les precipitacions poden anar acompanyades de tempesta i calamar-se. Durant la tarda de dissabte s'esperen xàfecs intensos en punts de l'interior, el prelitoral i el litoral, que al vespre tendiran a concentrar-se més a prop de la costa. Diumenge a la matinada encara hi pot haver pluges al litoral que aniran perdent intensitat. El grau màxim de perill previst per intensitat de pluja és de 3 sobre 6 i no es descarta que augmenti. Protecció Civil recomana no acostar-se a rieres i zones inundables, seguir els avisos oficials i evitar els desplaçaments innecessaris si plou amb intensitat. Repassem ara altres informacions en format més breu. Les pensions es revaloritzaran d'acord amb l'IPC al marge de qui governi després de les eleccions del 29 de novembre. Sánchez s'ha compromès a incrementar les pensions abans que s'acabi l'any i Feijóo a garantir el sistema públic. El tema s'ha colat en precampanya després que càrrecs del Partit Popular i de Vox hagin qüestionat el model actual. Els partits d'esquerra negocien a contrarrellotge la fórmula per presentar-se a les eleccions generals del 29 de novembre. El termini per registrar les coalicions acaba just aquest divendres. El Front Ampli intenta una candidatura unitària que a Catalunya i a Madrid queda pràcticament descartada perquè Podem no s'hi integra. Defensa investigarà els àudios publicats pel diari .es en què un grup de militars presumeixen d'apallissar immigrants a Ceuta. També ha enviat la notícia al jutjat i a la fiscalia que investiguen els fets arran de la denúncia d'Amnistia Internacional. Isabel Allende ha guanyat el Premi Planeta de Literatura amb la novel·la La hora antes de l'alba. L'autora xilena s'ha emportat el guardó de literatura més ben dotat al món en una edició en què l'escriptor i guionista valencià Sergio Hernández ha estat finalista amb la novel·la La Añoranza. Una de cada 5 persones més grans de 60 anys té algun problema neurològic o de salut mental. És una de les conclusions de l'informe Mirades, elaborat per la plataforma Som Salut Mental 360 de l'Hospital Sant Joan de Déu. L'angoixa, la depressió o l'ansietat són els trastorns amb més prevalença en persones de més de 65 anys. Són els que es coneixen com els trastorns de l'esfera afectiva. Molts d'aquests trastorns es veuen agreujats per un estat de soledat no desitjada de la persona. L'altre grup prevalent de trastorns en salut mental són els de gaire cognitiu, com són les demències. L'informe presenta diferents reptes al voltant d'aquesta realitat. Un d'ells és sensibilitzar la població. El doctor Sebastià Santa Eugènia és el director general del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu.
2: Tenir una sensibilització des d'un punt de vista de ciutadania de que les persones grans tenen problemes de salut mental i tenen una elevada prevalença. Sensibilitzar la ciutadania és ajudar a poder-los detectar en estadis més inicials que permetin intervencions que tinguin una major tassa d'èxit.
1: Un segon repte seria fer una mirada integral sobre com tractar el pacient, tant a nivell sanitari com social. I el tercer repte és tenir en compte factors externs a la persona, com l'habitatge o l'estigma que hi ha sobre l'edat avançada. Esports, el Barça ja prepara el proper partit de Lliga dissabte al camp del Betis. Ho fa amb Rafinha i també amb Frenkie de Jong, que aquest dijous han fet tot l'entrenament amb el grup i apunten al partit de la Cartuja. D'altra banda, el club blaugrana ha anunciat que la firma Golf Wang, creada pel raper Tyler, the Creator, lluirà a la samarreta del primer equip per al Barça-Madrid del 25 d'octubre. El dia abans, el 24, Golf serà present a la samarreta del Barça femení en el partit de Lliga contra el Granada. Aquest divendres, per cert, comença la jornada 9 de la Lliga amb un Deportivo de la Corunya llevant. A tot això, el Barça d'handbol ha guanyat 22-36 a la pista del Dinamo de Bucarest en la quarta jornada de la Champions. El club blaugrana continua el líder de grup, del grup E, de la màxima competició europea, amb 4 victòries en 4 partits. I aquest divendres, a 8:45, el Barça de bàsquet rep l'Olympiakos grec al Palau Blaugrana. L'equip és 8è amb 3 victòries i 2 derrotes.
0: Fins aquí les notícies. Del 13 al 18 d'octubre, posem el present a debat. Quines són les fugues que possibiliten l'art i la creació?
3: Per què ens cal avui desencadenar el present?
0: Atura't, pregunta't i reflexiona.
3: Torna la Bienal de Pensament. Participa-hi.
0: Ajuntament de Barcelona.
4: Els matins del cap de setmana, el suplement...
5: Escolta'm, qui és la jugadora preferida o el jugador preferit de la teva filla?
6: Kika, Kika, Kika Nazaré, Kika Nazaré, Kika, Kika Nazaré... Sempre l'estem cantant a casa.
5: Què dius ara?
6: T'ho juro.
5: Tu t'imagines que la Kika Nazaré ens estigués sentint avui? A veure, prova-ho, va, saluda-la.
6: Kika, estàs ahí, eh?
7: Estic aquí a una hora. Espera. Espera.
6: Que vergonya, meu, desculpa.
7: No, no, més que estic de Kika, Kika, Kika Nazaré.
6: Estàs com no concert.
4: El suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa. Tenim totes les claus. Podem obrir totes les portes. Barça reservat. Laia Tudel accedeix a totes les informacions inèdites del Barça per explicar-vos fets desconeguts, informacions i secrets del club.
8: Estrenem tercera temporada i atenció, perquè estrenem local del Barça reservat.
4: Barça reservat, el podcast dels secrets del Barça. Cada dijous, un nou capítol a l'app i al web de Cat Ràdio.
9: I també disponible a la plataforma 3Cat.

0: una de la matinada i 8 minuts. Va, que ja tornem a ser aquí a la segona hora de la Nit dels Ignorants a Catalunya Ràdio, al 93207474 d'entrada. I tenim l'Olga des del Prat de Llobregat, a qui li diem gràcies perquè s'ha hagut d'esperar acabar el butlletí, que abans ja la teníem a punt però no ha donat temps. Olga, bona nit, com estàs?
1: Bona nit, gràcies, Marta. Cap problema. Escolta, volia aclarir el tema del vot nul, el vot blanc, i com incideix aquest vot en blanc amb la representació, diguéssim.
0: Amb el resultat de les eleccions, molt bé.
1: Exacte, sí, home, per dir-ho d'altra manera, qui afavoreix i qui...
0: A qui beneficia, d'acord.
1: Exacte, sí.
0: Molt bé.
1: Mira, d'entrada, per aclarir-ho, vot nul, evidentment, és un vot qualsevol papereta esmenada, qualsevol contingut en un sobre que no sigui una papereta legítima, i, en canvi, per exemple, si tu poses dos paperetes de la mateixa candidatura, aquest sí que es podria considerar vàlid, perquè es podria entendre que algú per error en lloc de prendre un n'ha pres dos de la mateixa candidatura. Aquest sí que seria vàlid, només es comptaria un vot, evidentment, però aquest sí que seria vàlid. I qualsevol papereta demanada seria un nul.
0: D'acord.
1: El vot nul, una vegada que s'ha tancat la votació, ha votat tot els electors i per últim la mesa, sobre les urnes, els vots nuls es treuen, diguéssim, es han de conservar, però no entren, diguéssim, el que se'n diu els vots vàlids emesos. D'acord? Els vots vàlids emesos són els vots de candidatures i els vots en blanc.
0: Molt bé.
1: Com incideix? Els vots en blanc i els vots... són el total de vots emesos vàlids. Contra més vot en blanc hi hagi, vol dir que el nombre... de fet, perquè tu entris, depèn de les eleccions, hi ha un tant per cent que han de saludir candidatura, no ho recordo, però per exemple les municipals és un 5%, i a les altres no sé si eren un 3 o això variava, val? Però clar, si hi ha molts vots en blanc, vol dir que els partits petits o que tenen menys, se li encareix arribar a aquest 30%. Per tant, si hi ha molt vot en blanc, que pot passar que hi ha aquests que tinguin menys nombre de vots poden no arribar al tant per cent de vots vàlids. Sí? Amb el qual castigarien, diguéssim, els partits minoritaris.
0: Els petits
1: en general.
0: D'acord, molt bé.
1: I després de fer aquest tant per cent que han de sortir les candidatures, a partir d'aquí entrarien el que se'n diu l'aplicació de la llei d'ON.
0: Sí.
1: D'acord? Per això es diu sempre que el vot en blanc està afavorint els partits majoritaris en contra i perjudica els
0: petits.
1: Les candidatures o partits petits.
0: Molt bé. Ha quedat entès. Sí, sí, perfecte.
1: Això intentava explicar-ho més didàcticament possible, per això. Però la seqüència és aquesta. De tots els vots, es treuen els vots nuls, només es comptabilitzen els vots vàlids, que són els vots de candidatura i vots en blanc, i la candidatura que no assoleixin el 3% del total de vots a més, de vots vàlids, quedaria fora. I a partir d'aquí s'aplica la llei d'ON.
0: D'acord, perfecte. Molt bé.
1: El resum és aquest.
0: Sí, sí, molt bé. Doncs moltes gràcies, Olga.
1: Vinga, gràcies.
0: Bona nit.
1: Ja ens pot programa.
0: Moltes gràcies a tu per trucar.
1: Adéu.
0: Hem fet una classe magistral. Ja sabem per què serveix una cosa i per què serveix l'altra. Em sembla que hi ha ningú que tingui dubtes sobre aquest tema, perquè ens ha quedat bastant clar a tothom. O sigui que li agraïm moltíssim. Va, en Guillem, des del Fort Pienc, bona nit.
2: Hola, bona nit, Marta.
0: Tu digues, Guillem, tens una resposta.
2: Un oient que ha trucat des del Parguell, o
0: sí,
2: que anomenada
0: el Josep
2: del Parguell.
0: Sí.
2: Josep, es diu?
0: Sí, Josep.
2: Ah, d'acord. Doncs És a dir, tots estem d'acord que els arbres són imprescindibles i que donen molts beneficis, però jo trobo que la secció de parcs i jardins de l'Ajuntament també té en compte la viabilitat econòmica, perquè un arbre molt vell és com una persona molt vella, que al final, per aguantar-la en vida, has de gastar uns recursos econòmics i materials que són molt, molt, molt grans, no? Per exemple, hi ha arbres que necessiten calçar-los amb vigues de ferro per a suportar-los.
0: Ja.
2: I clar, ja quan s'ajunten dos o tres vigues, dificulten el creixement dels arbres del voltant. I jo m'imagino que ell no sé si s'ha fixat, però lògic és que si tallen un arbre vell, en replanten dos o tres de joves i en el futur pues,
0: ja creixeran, no?
2: Sí, exacte. I també s'ha de tenir en compte que amb les tempestes que estan havent-hi últimament, l'Ajuntament es guarda molt bé de que no li caiguin arbres vells o arbres deteriorats a persones, perquè si maten algú, pues clar, ja venen els judicis i els problemes, saps?
0: Sí, sí, d'acord.
2: Això també s'ha de veure.
0: Molt bé, doncs
2: gràcies.
0: Gràcies, Guillem, per la resposta. Adéu, bona nit.
2: Adéu.
0: En José Luis, des de Lloret de Mar, bona nit.
3: Hola, molt bona nit. Qui em dirigeixi, un català, castellà? Com s'estima més que em dirigeixi vostès?
0: No, tu parla com et vingui de gust, només faltaria.
3: Parla en tots els idiomes, m'estimo molt el català, però tots els idiomes...
0: Home, si em parles amb un idioma que no conegui, serà difícil, però mentre el conegui, endavant.
3: No, clar, això seria una mica difícil, però sempre estic disposat a aprendre. Bueno, estic amb antena, suposo, oi?
0: Estàs amb antena, correcte, sí.
3: Gràcies pel servei que donen, perquè feia molt de temps que no els escoltava i he pogut sintonitzar la ràdio.
0: Molt bé.
3: Que des d'aquí no sé exactament per on para la freqüència. Doncs miri, la meva pregunta és bastant senzilla. Ara, com ve Tots Sants i ja és una data una mica assenyalada, voldria saber, aviam, si hi ha alguna empresa que no estigui per Sancho d'Àvila, perquè allà hi ha una empresa que no sé si és semblant a Simón o que hi ha unes càmeres una mica estranyes. Jo els he dit càmeres hiperbàriques. Més que res és per no anar directament a la incineració o al ninxo i que poguessin conservar en fresc.
0: A veure, no sé si ho he entès bé,
3: Ho entès correctament.
0: Si hi ha alguna empresa que pot guardar, entenc que una persona, les restes d'una persona?
3: Bueno, les restes, o en cas d'accident, o en cas de malaltia...
0: El cos d'una persona que no està viva...
3: Perdoni'm?
0: Dic, si hi ha alguna empresa que en lloc d'incinerar o enterrar pugui guardar en un lloc refrigerat...
3: Sí.
0: Però guardar durant uns dies, entenc.
3: Ja congelat que porten en les camionetes, que ha arribat un mes fet, doncs, algú, però una mica més, a unes condicions una mica més aviats.
0: Però entenc que aquesta càmera que diu hiperbàrica ha de ser per uns dies, no? Entenc que molt davant...
3: És que no sé quin nom té, perquè això, com no he vist encara cap pel·lícula, potser he vist a Alien i coses així, però són una mica desagradables.
0: Ja.
3: Però... És que res, per anar a poder visitar els nostres sers estimats que ja no hi són en vida aquí, doncs amb unes altres condicions.
0: Ah, vale, és que no havia entès. Jo pensava que era per guardar aquell cos durant uns dies, no?
3: Més que res per després, si poden fer alguna cosa més endavant, és que no ho sé.
0: Ja, si això existeix en un futur, amb una previsió de que hi hagi...
3: Amb unes condicions una mica específiques.
0: Ja, ara ho he entès, Perdó, que m'ha costat una mica, però ara ho he entès.
3: Jo sí que estaria molt interessat, la veritat. Bueno, més que res, per, o sigui, no com van avui en dia les coses, que si ja t'ho poses a pensar avui com van les coses, no sé si val més la pena tirar endavant o tirar enrere, però potser més cap endavant, com s'arreglaran totes les coses, espero, doncs no estaria malament, m'entén, sortir, que apareixessis en el cuento de Heidi, per exemple.
0: Una mica difícil, no?
3: Sí, una mica difícil, però no impossible, suposo jo, no?
0: No hi ha res impossible. No. Molt bé, doncs a veure si algú sap contestar.
3: Dir-me aviam que faci 5 cèntims, sisplau.
0: Molt bé, José Luis, moltes gràcies.
3: Soc ciclista.
0: Molt bé, doncs...
3: No m'ho cuento, però m'agrada dir-ho.
0: Molt bé, doncs vinga, endavant amb el ciclisme. Vinga, moltes gràcies, bona nit.
3: Adéu.
0: La Maria, des de Girona. Bona nit, Maria.
4: Hola, bona nit. Mira, aquest senyor, el que diu de la cambra hiperbàrica, jo tinc entès que una cambra hiperbàrica és per recuperar la respiració quan una persona ha tingut una immersió submarina. Sí, sí. No crec que tingui res a veure amb la mort.
0: Res a veure amb la mort, no.
4: Vale. Sí. Però llavors això de càmeres per guardar els morts i això, jo crec que la majoria d'això de velatoris, com es diu,
0: de funeràries,
4: jo crec que la majoria en tenen, perquè jo he sentit en algun cas que la família no se'n volia fer càrrec, que havien de guardar, i en diferents llocs diferents persones estaven guardades feia més d'un mes.
0: Ja.
4: O sigui que segurament que totes o la majoria en deuen tenir.
0: Deuen tenir, però clar, per uns dies, no per sempre, que és el que deia ell.
4: Sí, però per sempre...
0: No per sempre. Jo no sé si existeix, vaja.
4: No crec.
0: En fi, jo tampoc. Vale. Molt bé, digues, Maria.
4: Jo vull dir, sobre això que han dit de l'esperit de vi per respirar,
0: sí.
4: Això, la gent que ara tindrien 100 anys, ho feien molt, i també se'n posaven al front anant molt en compte de no... que no anés cap als ulls, però hi havia molta gent que feien servir això per espavilar-se, diguéssim, no?
0: Sí.
4: Jo crec que, sí, amb tanta gent com ho feia, si fos dolent, alguna persona mèdica ho hagués dit,
0: ja.
4: M'assembla.
0: Sí.
4: Sí, però bueno, que és una cosa que sí, que va bé. I després aquesta senyora del dònut, jo suposo que el seu marit no devia ser diabètic, no ho ha patit almenys, però si estava en una residència segur que regularment els hi miren i algú se n'hauria de compte, bé, no, si tothom havia fet la seva feina, clar, algú se n'hauria de compte que li pujava el sucre.
0: No, crec que no ho era, eh? Jo crec que no ho era.
4: Per això, però és que encara que no ho fos, els van controlant en tant.
0: Sí, tant.
4: Vull dir que algú s'hauria de compte que no estigui mortificant-se per això, perquè algú se n'hauria de compte.
0: Clar.
4: Una, que s'hi veien que l'induïa cada dia, i dues, que en tant els hi toca un repàs.
0: Clar, sí.
4: I és una cosa que la miren molt, segons que poder no ho miren mai, per això
0: sí,
4: es miren molt.
0: Sí, però el sucre amb la gent gran ho miren molt, tota
4: sí. Llavors sí. Jo volia respondre a aquell senyor que va dir que ja n'hi havia prou de parlar de paneroles.
0: Sí.
4: Perquè, esclar, era molt egocèntric, senyor. Només m'interessava el seu tema, que em sembla que eren les pensions. Però a tots ens interessa.
0: No, era la mesa electoral amb els més grans de 65 anys.
4: Va bé, doncs mira, una altra cosa...
0: Que ja li han respost avui.
4: Sí, però bueno, me refereixo que sembla que només sigui important ell. I és el que, si se li pot dir, és inconscient de que la quantitat d'epidèmies que porten les paneroles és per esgarrifar-se. O sigui, que són molt importants i que és molt important mantenir-los a ratlla.
0: Mm-hmm. Sí, és un problema de salut pública, està clar.
4: Exacte,
0: sí.
4: Doncs que no ens digui que diu deixeu l'estadi de històries o tonteries, no sé què. Mm. Això surt de tot tema, no?
0: Sí, surt de tot.
4: Sembla.
0: Cadascú proposa el seu i sempre dic, mentre
4: ja està,
0: no faltem al respecte, tothom pot parlar el que vulgui.
4: Vale, doncs ell més aviat sí que va faltar. Eh?
0: Ja. Però mira, ja li hem respost el que volia saber, o sigui, que ja està. Molt bé, Maria, moltes gràcies.
4: Doncs,
0: adéu-siau. Bona nit. En Josep, des de Claravalls, bona nit.
5: Hola, Marta, bona nit.
0: Tu diràs, Josep.
5: Bueno, primer que tot, un saludo. Bueno, ja em vaig fer una pregunta fa molt temps.
0: A veure?
5: I com m'ha contestat, bueno, ho sap. Bueno, ho tenim por.
0: A veure, quina era?
5: Sobre aquella dona de Figueres.
0: Sobre la dona de Figueres? Ara no sé per on vas, Josep, perdona, eh?
5: Saps aquella dona que van matar Figueres?
0: Sí, amb el... Ja sé per on vas. Una dona que va matar Figueres, algú que no va complir l'aïllament que havia d'estar, no?, respecte amb ella. Sí, ara sí que me'n recordo.
5: Va trencar tot vegada
0: l'ordre. Sí.
5: Quan ho van detindre, aquest senyor va amenaçar de mort aquesta dona.
0: Sí.
5: I va anar davant del jutge i del fiscal. Jo em vaig preguntar. Va bé, diem. Bueno.
0: No en respost, Josep.
5: Preocupable. perquè no ve, si ho deixin tancat, que es pagarem, si li vive.
0: Sí, sí, tota la raó.
5: Bueno, pues, qui és el responsable de la mort d'aquesta dona?
0: Sí.
5: Com que la va matar, el fiscal, el jutge. A veure si algun abogat o algú que sàpi de jurídiques, a veure qui és el responsable.
0: D'aquesta mort, sí, sí.
5: I algú molt important, perquè el senyor que va dir de la madalesa que més de 65 anys.
0: Sí, sí.
5: Que de fet, si anàvem a una taula, jo l'any passat me van demanar que estic jubilat. Només va dir una cosa. No em van jutjar i ensenyar la papereta. I li faran una fulla i tranquil, que no passa res.
0: Que no passa res.
5: Poden fotre una multa.
0: Sí, sí, ja ens han dit això avui, sí. Molt bé, Josep. Moltes gràcies.
5: A veure si algú que s'atrevís a respondre la primera.
0: La primera, la de la... Qui és el responsable de la mort d'aquesta dona?
5: Sí, perquè si no hi posem mà, les dones ho tenen malament.
0: Molt bé. Ai, senyor. Josep, moltes gràcies.
5: Marta, bon cap de setmana.
0: Igualment. Adéu, bona nit. La Carmeta, des del barri de Sants, bona nit.
6: Hola, bona nit a tothom, eh? Jo no sé per què és com tan complicada la vida, perquè ens la compliquem, senyor. Això també és una pregunta. Bueno, la meva pregunta és sobre la crema catalana. Per què es diu la crema catalana? Si cada vegada que em menjo, per què es diu crema catalana? Perquè no es diu, no sé, crema pastissera o una altra, però aquí, com anem als restaurants, es diu la crema catalana.
0: Per què es diu crema catalana?
6: Ah, això mateix, i l'he inventada, i per què?
0: Molt bé, perfecte. Molt bé, Carmeta.
6: Doncs moltes gràcies a tothom, eh?
0: Ah, molt bé,
6: a tu.
0: Bona nit, adéu. Ens queda per escoltar dos missatges de WhatsApp que ens heu deixat al 667-220-148. Un és el de la Montse de Barcelona, que té una resposta.
7: L'altre dia, la Montserrat de Mataró ens va explicar que es havia confós a l'hora de fer el fricandó, es va confondre de tomàquet. I ella va posar tomàquet concentrat. Aleshores li va quedar, esclar, li va quedar tota una pasta. I ella va fer la pregunta de quina equivalència hi ha amb el tomàquet concentrat amb l'altre. Doncs l'equivalència seria, si tu agafes una llauna de 400 grams de tomàquet triturat, anem a dir, i t'has equivocat de llauna, pues de la llauna del concentrat només hauries de posar una quarta part, o sigui, de la meitat de la llauna, una mica menys. I si t'has equivocat, com li va passar amb ella, pues la solució que hi ha és afegir-hi aigua, afegir-hi una miqueta d'aigua, treure, retirar una mica de tomàquet, que el pots posar en un altre pot i guardar-lo a la nevera per no llençar-lo, i afegir-hi una mica d'aigua.
0: Molt bé, doncs una quarta part de la llauna del concentrat. Ens ha quedat clar. Moltes gràcies a la Montse. I encara un altre missatge de la Dolors des de Banyoles.
8: Ahir la mama ens va deixar. Tenia 98 anys i va morir en pau i tranquil·la. Però el motiu d'aquest missatge és per agrair l'equip d'infermeria del CAP de Banyoles la seva entrega, la seva professionalitat, la seva humanitat, que ens han demostrat durant aquests 3 mesos que han estat venint a casa a curar la mama. Ens hem sentit molt ben atesos per tots, sobretot per l'Eva, que és la que també ha vingut més. Moltes i moltes gràcies.
0: Doncs és bonic el missatge de l'agraïment, i des de la nit dels ignorants, Dolors de Banyoles, el nostre condol i la nostra abraçada per la pèrdua de la mare.
9: Ignorants. Catalunya Ràdio.
10: Les idees, el saber, pot ser compartit. I en ser compartit no es gasta. Mira quina meravella. Al contrari, encara s'incrementa. I això és el que fa que, quan les coses s'entenen bé, el món del saber, dels que busquen, dels que es pregunten, dels que dialoguen, és un món on la col·laboració és essencial.
9: amb Marta Romagosa. Un capítol i a dormir. Amb Sílvia Comet.
0: Ja heu fet plans per aquest cap de setmana? Perquè si no en teniu, o si el pla és mirar sèries, justament, ja està a punt la nostra recomanadora oficial i ens en proposarà, com sempre, un parell. Sílvia, bona nit.
11: Hola, Marta, bona nit.
0: Què tenim avui a veure al menú de sèries?
11: Doncs avui sèries detectivesques amb un punt d'humor, protagonitzades per personatges una mica particulars. Un parell de sèries lleugeres, d'aquelles que, tot i que sí que és veritat que impliquen casos delictius, alhora fan que acabem el dia amb un somriure. Arrenquem amb Ludwig, que aquest dijous estrena la segona temporada.
12: John, you are the only person that can do this.
13: This is your jailer.
12: Ah!
13: Come on.
12: Oh, hello. Sir, I'm impersonating a police officer.
14: Yes, but he's your brother.
15: James didn't just vanish. It's a puzzle. Puzzles are meant to be solved.
16: Well, there's sugar in it.
15: Which, as you know, is exactly how I like it. Cheers.
11: És una comèdia amb tocs de drama que se centra en el personatge de John Taylor. És un home introvertit, solitari, amb unes rutines molt marcades i gairebé no surt de casa. És extraordinàriament bo resolent enigmes. De fet, es dedica a dissenyar passatemps, com ara mots encreuats, i viu còmodament lluny de les complicacions de la vida social, sempre amagat al darrere del pseudònim de Ludwig. Tot canvia quan el seu germà bessó, James, que és inspector en cap de la policia de Cambridge, desapareix misteriosament i la seva cunyada li demana que el busqui. Ella està convençuda que no ha marxat voluntàriament i sospita, a més, que la resposta a la desaparició es troba justament a la comissaria on treballa. Així que, d'entrada, Ludwig només s'ha d'infiltrar durant unes hores a la comissaria fent-se passar pel seu germà i aconseguir alguna pista, anar fins a l'escriptori del germà i a veure què troba. La qüestió és que no hi arriba i la cosa es complica quan apareix un cadàver. A la comissaria tothom es pensa que és el James i li adjudiquen el cas per resoldre. El problema és evident. El John, o Ludwig, no té cap mena d'experiència policial i és socialment maldestre. Les seves habilitats no són policials. Ell no sap qui ha comès l'assassinat ni per què, però les deduccions que aplica als mots encreuats li poden resultar molt útils. I això li permet identificar patrons, connectar pistes i resoldre problemes de manera lògica. Total, que es converteix inesperadament en un investigador molt eficaç.
0: I al mateix temps ha d'investigar la desaparició del seu germà, suposo.
11: Això mateix. La sèrie combina les dues trames. Un cas policial a cada capítol i cadascun acostuma a estar vinculat a un passatemps diferent, com els anagrames, els trencaclosques o la sopa de lletres. I aquesta és la part més divertida de la sèrie, el contrast entre l'agudesa o directament la genialitat de Ludwig a l'hora d'estirar de diferents fils i la seva poca traça per moure's amb naturalitat no només en l'entorn policial, sinó en el món en general. I és clar, en tot moment, a més, hi ha aquesta por de ser descobert perquè capítol a capítol el que anem veient és que els germans bessons tenen personalitats superdiferents. I pel que fa a la segona trama sobre què li ha passat al seu germà, doncs juntament amb la seva cunyada i el seu nebot aniran acumulant evidències per demostrar que el James no ha desaparegut per voluntat pròpia. La sèrie també té un fons més dramàtic que prové del passat, quan el pare dels bessons els va abandonar quan eren petits, i això també acaba sent un altre misteri per resoldre la sèrie.
0: A veure, Sílvia, una pregunta clàssica. Els protagonistes són coneguts? Qui interpreta el Ludwig?
11: L'actor, humorista, presentador de televisió i escriptor David Mitchell. Al nostre entorn jo diria que no és gaire conegut, però a Anglaterra ho és moltíssim. És una figura consolidada de l'humor britànic, sobretot gràcies a la sèrie Peep Show, que amb el temps s'ha convertit en una autèntica obra de culte dins la comèdia britànica. I ja a Peep Show interpretava el paper d'un home incapaç de gestionar el seu dia a dia. Així que a Ludwig expandeix una mica més el personatge combinant-lo amb aquesta capacitat fantàstica per resoldre crims. Qui és més coneguda és la protagonista femenina. El paper de la cunyada l'assumeix Anna Maxwell Martin, una actriu molt polifacètica que segur que recordareu pel seu paper d'inspectora a Line of Duty. Els dos personatges tenen moltíssima química i estan perfectament compenetrats i sincronitzats còmicament. Si us agraden les sèries de misteris detectivescos d'aquells molt difícils de resoldre, justament, dels que els espectadors difícilment endevinarem qui ho ha fet, però que, en canvi, ens sorprenen amb conclusions brillants, us ho passareu superbé. I a sobre té alguns moments còmics fantàstics, de riure, eh? De riure de debò. En aquest sentit, pot recordar una mica a moments de Solo Asesinatos en el Edificio. La premissa és original i la posada en escena molt solvent. La trobareu a Movistar Plus.
0: I la segona sèrie que ens proposes avui també ens farà riure tant?
11: Potser no tant. Té un punt d'humor, però és més aviat tendra. És una sèrie amable, perfectíssima, per veure en un capítol i a dormir. Crimen más allá del paraíso.
13: So, why Shipton Abbott?
14: Well, Martha, my fiancée, was born here.
13: Please try not to create any more havoc.
14: I just prefer girl fashion policing. Everything is not quite what it seems. We were trying to prove something that never actually happened. Back on the case.
0: Té alguna cosa a veure amb Crimen en el Paraíso?
11: Sí, sí, és un spin-off directe de Crimen en el Paraíso, que és aquesta sèrie policíaca ambientada en una illa caribenya, que és un grandíssim èxit de la BBC. Té audiències altíssimes, i ni més ni menys que 15 temporades. És d'aquestes que són tan populars que en fan especials per Nadal. Té una fórmula que funciona com un rellotge. Combina misteris a l'estil Agatha Christie, amb humor, personatges carismàtics i paisatges caribenys. I té una particularitat. Periòdicament ha anat canviant de protagonista. Per aquesta sèrie hi han anat passant diferents detectius, però no ha perdut gens l'essència. I ara diràs, però no és aquesta sèrie de la que parlem. Efectivament, però tot això ho explico, perquè Crimen más allá del paraíso recupera dos dels personatges de Crimen en el paraíso i continua la seva història després del seu final a l'illa.
0: I más allá del paraíso, on ens porta? Continua sent un lloc, això, paradisíac?
11: Mira, jo que et conec una mica bastant, crec que el trobaràs un lloc encara més encantador que una illa caribenya. Ens n'anem al comtat de Devon, al sud-oest d'Anglaterra, en una població costanera fictícia anomenada Shipton Abbott. Aquella Anglaterra verda i rural, amb pobles petits, ports pesquers, cases de pedra, un lloc encantador per a uns protagonistes entranyables que tenen un punt naïf. La sèrie segueix l'inspector Humphrey Goodman, que s'incorpora a la policia local després de tancar la seva etapa al Carib. És un home molt particular. És intuïtiu i empàtic, però alhora bastant maldestre i desordenat. És una mica sapastre, d'aquests que totes les coses li cauen de les mans. En els casos policials, mai descarta explicacions que poden semblar absurdes i sempre intenta entendre el context humà del que pot haver passat. No dona mai per bona la primera versió dels fets, encara que la cosa sembli molt evident. Cada episodi presenta un cas diferent, que no necessàriament és un assassinat. Hi ha moltes històries que impliquen algun delicte, però menors, molt domèstics, no ho sé, com la desaparició d'un quadre, una aparició fantasmagòrica, i el Humphrey acaba trobant-ne l'explicació a partir de peces del trencaclosques que aparentment no quadren. Al mateix temps es desenvolupen les trames personals, la relació del Humphrey amb la Martha, la seva parella, que també prové del Carib, les dificultats de la vida en comú, les decisions sobre el futur i els problemes que poden tenir alguns veïns de la zona. El seu equip policial també és molt peculiar, però sobretot és que són bones persones. De vegades dius, que rucs que són, però és que els hi perdones tot perquè és que són molt bones persones.
0: I la resolució dels casos també és a l'estil, diguéssim, Agatha Christie?
11: A nivell deductiu una mica, però aquí no s'acostumen a tancar els casos reunint tots els sospitosos i llançant pistes fins a assenyalar l'assassí. Aquí el que veiem és com es donen els diferents passos per resoldre el cas. El Humphrey i la seva ajudant tornen al lloc dels fets mentre es comet el crim i ens mostren i argumenten alhora què va passar, com si ho estiguessin presenciant. A l'inspector l'interpreta Chris Marshall. El seu paper més recordat és, sens dubte, el del jove anglès que viatja als Estats Units convençut que el seu accent britànic li farà tenir èxit amorós a Love Actually. I a Más allá del paraíso interpreta molt bé aquest personatge que combina la comèdia física i la calidesa humana. És una sèrie que posa bastant èmfasi en la comunitat, les relacions personals i la vida quotidiana dels habitants del poble al marge dels casos criminals. El que deia és perfectíssima per veure'n un capítol i a dormir.
0: Doncs avui, Ludwig i Más allá del paraíso, dues sèries lleugeres de detectius molt humans. La setmana que ve més propostes.
11: Fins la setmana que ve.
0: 2:08 de 2 de la matinada. Va, que no ho contestem tot, ho intentem sempre, però avui tenim un gran capítol de preguntes contestades.

0: fa motoritzem-nos, no monitoritzem-nos, no, de motor, una mica només. Perquè aquesta nit tenim feina amb les preguntes contestades. Comencem recuperant una pregunta que ens va fer el primer programa d'aquesta temporada, la Carmeta, des del barri de Sants de Barcelona.
1: La meva pregunta és sobre l'anunci de televisió de TV3, d'aquest anunci tan colpidor que fan de l'accident de cotxe.
0: Oi, sí.
1: Sí. Jo voldria saber de qui és l'idea d'aquest anunci, perquè he anat en cotxe amb els meus fills i anem al tanto. Però, esclar, sempre hi ha algun d'aquests bojos o algú que t'adavanta i va a punta pala.
0: Sí.
1: Jo voldria saber a veure aquest anunci, per què el fan, perquè nosaltres ho veiem, però aquesta gent, potser que estan així tan cerrada, no ho mira.
0: Sí,
1: i a més, volia preguntar a veure si són els que surten a la televisió. Són actors o són persones reals que els hi ha passat?
0: Són casos reals, sí, sí.
1: Eh?
0: El que van els Mossos a casa la persona, no? I
1: els Mossos i la gent que surt.
0: Uh-huh.
1: Si són de veritat o són actors.
0: Molt bé, doncs respon Anna Pintó, sotsdirectora de Seguretat Viària del Servei Català de Trànsit.
2: La campanya ha estat desenvolupada per l'agència Guateque, però el seu origen va ser un procés participatiu impulsat pel Servei Català de Trànsit, en què van prendre part, entre d'altres, víctimes d'accidents de trànsit i familiars de víctimes. Pel que fa a les persones que hi apareixen, són reals. Tant els familiars de víctimes com els professionals sanitaris i els agents dels Mossos d'Esquadra que surten als espots representen la seva pròpia experiència i visió. La voluntat de la campanya és mostrar de manera directa i autèntica la realitat humana que hi ha darrere dels accidents de trànsit, evitant-ne una recreació fictícia.
0: Doncs ens ha quedat bastant clar que tota la gent que surt en aquests anuncis, que preguntava la Carmeta, són reals, són casos reals. Anem per la segona pregunta. El Ramon des de Bonastre preguntava si els radars tenen doble direcció. Doncs això és el que ens ha contestat també des del Servei Català de Trànsit.
2: En general, els radars de control de velocitat capten la imatge de la part posterior del vehicle. Això permet identificar-ne la matrícula i alhora preservar millor la imatge dels ocupants, d'acord amb els criteris de protecció de dades i privacitat. Per aquest motiu, habitualment les fotografies que s'utilitzen en els expedients sancionadors mostren la part del darrere del vehicle. Tot i això, la configuració concreta pot variar en funció del tipus de radar i de les característiques de la via on està instal·lat.
0: I encara una última pregunta que ens la feia la Nina des de Barcelona.
3: Mira, que jo volia comentar que els cotxes a darrere normalment són dos llums que porten quan vas amb caravana a darrere. Però és que ara n'hi ha molts que porten dos tires impressionants de llum.
0: Sí, senyora, sí. Hi ha segons quins cotxes... Mira, avui m'he fixat en el mateix, Nina, mira.
3: I és que em fa mal a la vista i tot.
0: No estem acostumats, tens raó.
3: Sí, i no sé si és legal això, que puguin anar enlluernant així.
0: Doncs mira, avui és que ens hem aprofitat molt de la predisposició de l'Anna Pintó, sotsdirectora de Seguretat Viària del Servei Català de Trànsit, i també ens ha fet aquesta resposta.
2: Sense saber el model o la marca del vehicle, no es pot determinar l'origen d'aquests llums. I en tot cas, es tracta d'una qüestió relacionada amb l'homologació i les característiques tècniques dels vehicles. Àmbit que correspondria consultar als organismes competents en matèria d'indústria i homologació de vehicles.
0: Doncs mira, aquesta l'hauríem d'anar a traspassar a indústria i homologació de vehicles, però com a mínim ens ha donat una pista i gairebé ens ho ha resolt gairebé tot, que en teníem unes quantes d'aquest tema, així que li agraïm molt a l'Anna Pintó, sotsdirectora de Seguretat Viària del Servei Català de Trànsit.

Doncs sí, és el moment de tornar, perquè és el moment d'acabar el programa i, com sabeu, aquesta temporada i des de la passada, com tanquem els programes nosaltres? Doncs explicant un conte, una història.

0: I avui tanquem la setmana que hem dedicat a les històries del Teatre Lliure, que formen part del llibre Cor Calent, de Marta Vives, Magí Camps i Marta Oriols, editat per Coma Negra, amb motiu dels 50 anys del llibre. Són relats basats en els testimonis de les persones que fan que el teatre funcioni, però que no estan davant dels focus. Abans de la història, li hem demanat a una de les autores, la Marta Vives, que és companya d'informatius d'aquí de Catalunya Ràdio, que ens expliqui l'origen d'aquest llibre.
1: Bona nit. Doncs mireu, la direcció del llibre ens va fer l'encàrrec al Magí Camps de la Marta Oriols i a una servidora d'escriure un llibre, ens van dir que visibilitzés d'alguna manera eines a l'ombra de l'engranatge teatral, és a dir, totes aquelles que potser no són tan conegudes però que són imprescindibles perquè una obra sigui possible i, per tant, perquè el teló s'alci. Sabíem que aquests oficis passaven sí o sí per les persones que els exerceixen i, per tant, per la part humana que hi ha darrere. Hem tingut la sort en tot el procés de poder parlar hores i hores amb regidors, taquilleres, personal de neteja, escenografia o vestuari. Hem après sobre el seu dia a dia, sobre qüestions tècniques i fins i tot sobre l'èxit, però sobretot hem escoltat moltes anècdotes que també des de l'ombra expliquen tot allò que no es veu d'un teatre o d'un lloc de feina, no? Els vincles emocionals entre ells, l'orgull de pertinença, de formar part d'una família i també de la història i el llegat d'un lloc amb tant de significat com és el Lliure.
0: Doncs gràcies, Marta. Ara sí, avui les protagonistes de les històries del llibre són les productores. Elles fan una feina força desconeguda per qui no treballa en el món teatral. Ens explicaran en què consisteix en un fragment que ara escoltareu i que forma part de l'escena Producció no és ta mare, de Magí Camps. No, escolta'm tu a mi. Aquests que em dius són gripaus. Que com ho sé? Doncs perquè el nom científic que has escrit és bufo-bufo, és a dir, gripaus normals i corrents. I saps què els passa als gripaus normals i corrents? Doncs que no salten. Per això

El contracte ho diu ben clar, 6 granotes. Pausa. D'acord, el contracte no ho diu, que han de saltar. Però jo m'he mirat el vídeo de l'espectacle i les que fan servir salten, veto aquí. Pausa. Jo no necessito que el contracte digui que saltin perquè ja m'he assessorat i he vist que les fan saltar, ho entens? I tu em vols encolomar el coi de bufos perquè et resulten més fàcils d'aconseguir que les granotes. Què et penses, que em va molt dit? Doncs vinga, espavila, 6 granotes que saltin, encara que siguin petites. Capissi? Penja i fa un gran sospir. El que més odio és treballar amb animals. No, no, amb nens. No, amb animals. Bé, ni amb nens ni amb animals. L'Ari i el director han sentit tota l'escena, que han anat entenent a poc perquè saben la mena d'espectacles que fa el director que estrena a Gràcia. Les productores, quan els veuen allà palplantats, els fan passar. No us quedeu a la porta com estaquirots? Passeu, no tingueu por, que les granotes estan ben tancades. Riuen. Estimades, us presento l'Ari, l'estudiant en pràctiques que col·labora amb nosaltres. Ara que no em sent, us diré que és una crac i és la neta de la senyora Lleialtat, la de Gràcia. Sabem perfectament qui és la senyora Lleialtat. Endavant, Ari, que vens amb molt bons padrins. Ai, moltes gràcies. Bé, jo me'n vaig, estimades. No t'amoïnis, que la deixes en bones mans. No he dubtat en cap moment. Les quatre productores executives i l'Ari seuen en una taula. Molt bé, Ari, no cal que ens expliquis qui ets perquè el teu director ahir va venir i ens va fer tota la fitxa. I si ets com ell diu, n'aprendràs un porró perquè ell és dels bons. És una flipada tot el que sap. Ho veus? I tu què vols saber de nosaltres? Has entès res de les granotes? Ostres, al principi he vist visions, però a poc ho he anat pillant. I les aconseguireu? Unes granotes que saltin, vull dir? Si cal fer encreuaments, els farem. Només faltaria. Per nosaltres, la paraula impossible no existeix. Riuen orgulloses. Al final has dit allò que odies treballar amb nens i amb animals. M'ho pots explicar? Bé, no només em passa a mi, és un sentiment general. El que menys ens agrada és haver de contractar nens i animals perquè tot és complicat. Amb la canalla, la legislació sempre ha estat dura, però amb els animals la legislació ha canviat molt. Per un periquito et fan contractar un veterinari per garantir el benestar del periquito, tu creus? Això endarrereix les coses una barbaritat i a última hora acabes preguntant tot, fent broma, si és tan imprescindible que la granota faci saltirons o si el periquito pot ser de plàstic, per si ens ho podem estalviar. Però, esclar, els creadors són creadors per alguna cosa. Si no, ja no ho serien, oi? Ja veuràs amb els llamàntols. Ai, que això no ho puc dir. No passa res, sóc una tomba. Val més així, perquè hi ha coses que sentiràs d'aquí dintre que no ens agrada que les vagis explicant. La confiança ha de ser mútua. Ho tinc claríssim. Així m'agrada. Treballar amb canalla també és complicat, però és més agraït. La contractació està molt regulada i t'has d'entendre amb els pares, que de vegades són pitjors que les criatures. A més, sempre hem de posar dos intèrprets per cada paper per repartir millor la càrrega que els suposa. El procediment es fa a través de la Generalitat, on cal especificar tot el pla de treball. Es fa una avaluació de riscos, com també es fa amb els adults. Això, que el Departament de Treball ho aprovi i de vegades hi posa mesures correctores. Avaluació de riscos. Apuntat. I una cosa molt important. Cap de les persones de l'espectacle que estan en contacte amb els menors pot constar en el registre de delinqüents sexuals. Uala! Això és molt important, és clar, imprescindible, vaja. És així. En aquestes coses no s'hi val a badar. L'avantatge és que treballen amb molta professionalitat, són menors que normalment fan teatre com a extraescolar i acostumen a sentir una passió per les arts escèniques. Vull dir que ho viuen amb una alegria i un entusiasme bestial. L'altre dia els vaig haver de dir a dues de les nenes que no havien de venir l'endemà perquè no s'assajaria la seva escena. I van tenir un disgust de por. Són uns motivats, vaja. I ja que parlem de canalla, una curiositat per l'àlbum d'anècdotes. A l'obra Santa Joana dels Escorxadors, de Bertolt Brecht, que va dirigir el Rigola el 2004, hi havia dos nens. Saps qui eren? Ni idea. Doncs el Nau Albet i l'Oriol Pla. Uala, quina flipada! Aquests sí que han mamat teatre des del Bressol. Exacte. Va, que ja t'hem explicat algunes de les bones. Ara què més vols saber? Bé, tot el que em pugueu explicar i que em pugui servir per al treball de grau. Comences a entendre el que fem aquí? La veritat és que no gaire, perquè el director m'ha dit que no sou la dels números i ara sí que no sé res.
riuen. Vens ben ensinistrada, això està bé. Mira, començarem pel principi. Què vol dir la paraula produir? Fixa't que està emparentada amb conduir i amb dur, que provenen del verb llatí ducere, que vol dir guiar, ducere. Per tant, les productores, el que fem és guiar cap endavant, fer que les coses avancin. Empenya, si cal, a això. I què és el que empenyeu? Que l'espectacle tiri endavant. És evident que en sabem de números, tot i que nosaltres responem a un perfil més humanístic. Ja ho veus, sabem llatí. A més, en el cas del lliure, nosaltres ja tenim un pressupost que ens ve donat. Per tant, no hem de fer com una companyia que ha de buscar els diners on sigui mitjançant ajudes o subvencions. El lliure és un centre productor i nosaltres el que fem pròpiament és de productores executives. El pressupost sí que pivota part de la nostra feina. Ara no ens enganyéssim. Sí, sí, no som dades dels números, però no en som alienes. Poseu-me un exemple. Doncs mira, l'obra on estàs treballant parteix d'un pressupost que té en compte les necessitats concretes de l'espectacle. Com que ja en tenim el cul pelat, sabem perfectament quin cost pot tenir el vestuari, l'escenografia, el repartiment, quines coses es poden aprofitar de les que tenim guardades, quines cal comprar o llogar, quines cal fer expressament, en quina sala es farà, perquè no és el mateix. I aquest pressupost, que és una guia, com el seu nom indica, regirà bona part de l'activitat. Quantes sou? Quatre, les que veus aquí, quatre productores executives, totes al teu servei en aquest moment. Quina impressió! Què et sembla? Que és un luxe poder fer el treball de grau en aquestes condicions. Senyal que estàs aprofitant bé la teva estada aquí. És una oportunitat única, és clar. Per això mateix, aprofita i pregunta. Gràcies. Produïu tots els espectacles o com va això? El lliure fa 9 o 10 produccions pròpies a l'any que ens repartim com a productores executives. A banda, hi ha les coproduccions. I aquestes us donen molta feina? A nosaltres normalment no, perquè el lliure hi aporta una quantitat de diners i la producció executiva la fan els altres. I quan venen companyies estrangeres, això com va? Aquestes són les companyies invitades, que també poden ser d'aquí, no necessàriament han de venir de l'estranger. I de feina? Tot depèn. De què? Dels artistes, perquè n'hi ha alguns que demanen un munt de coses. I com us ho demanen? Aviam, aquestes coses venen amb el que anomenem les necessitats tècniques d'un espectacle. En principi, les necessitats tècniques són això, un tipus de focus o uns requisits específics de so, però de vegades inclouen algunes sorpreses. Com ara? Com ara en el cas de l'Angèlica Lidl, que demanava unes infermeres que havien d'extreure sang, o del Rodrigo García, que sol·licitava 3 sacs de cabells humans. La de la Lidl la vaig veure, seppuku. Li treien sang a ella i a l'actor japonès a peu dret. Hi va haver un espectador que es va desmaiar, però és que, a més, era de matinada, com el ritual del harakiri. Abans de la sortida del sol, això mateix. Per això, la Lidl ja ho havia fet en una obra anterior, quan vam haver de buscar les infermeres. La Casa de la Fuerza, l'any 2011, si no recordo malament. Hosti, quan ho veus sí que penses que què hi fan aquelles infermeres en un escenari, però et deixes endur per l'espectacle. T'asseguro que quan hi ha coses, diguem-ne, especials a l'escenari, nosaltres som incapaces de deixar-nos endur, encara que no hi haguem tingut res a veure. La deformació professional, és clar. I com ho vau fer, allò dels 3 sacs de cabells humans? Doncs vam haver de parlar amb unes quantes perruqueries perquè n'anessin guardant durant molt de temps. És clar. I espera't, que en tenim una altra. Perquè tampoc va ser fàcil aconseguir 2 jutges, 2 fiscals, 2 advocats i 2 forenses de debò. I qui ho va demanar, això? En Roger Bernat. I per què els volia? Per muntar un judici contra Hamlet per haver matat Poloni. Que bo! I ho vau aconseguir? Tu diràs. El més difícil va ser convèncer un jutge. Però un cop que vam aconseguir el primer jutge, ell mateix es va encarregar de parlar amb altres col·legues i coneguts i ja els vam tenir tots llestos. El corporativisme al teatre i la imaginació al poder. Quines coses, eh? Quines coses que arriben a demanar, també, en segons quins muntatges teatrals. Res, que acabem el programa i acabem la setmana. I acabem la setmana. I gràcies per ser-hi, com sempre. Gràcies per fer possible que aquest programa, una setmana més, doncs hagi tingut molts continguts. Gràcies a les vostres preguntes i a les respostes que algunes heu fet vosaltres, que altres les hem buscat. Gràcies per ser-hi, perquè si no, no tindria sentit. Vull dir, és així. Arribem a les 2 de la matinada, això vol dir que venen els companys dels serveis informatius i nosaltres ho deixarem fins diumenge
a les 12 de la nit, que tornarem aquí puntualment per començar una altra edició de la nit dels ignorants. Així que gràcies per ser-hi, bon cap de setmana i fins diumenge a les 12. Adéu-siau.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Falten menys de 24 hores perquè venci el termini per presentar les coalicions de cara a les eleccions generals del 29 de novembre i les esquerres continuen dividides. A Catalunya Podem dona per fet que d'una banda hi haurà la seva papereta i Esquerra i de l'altra banda la de Front Ampli. A la resta d'Espanya els morats temptegen acords amb Esquerra Unida. La proposta dels morats implica acordar amb Esquerra Unida, actualment dins del Front Ampli, anar junts a 10 comunitats, entre les quals Andalusia, Castella-La Manxa i Castella i Lleó. Antonio Maillo, líder d'Esquerra Unida, diu que no es mourà ni que ha de ser Podem qui faci el pas, mentre que des del Front Ampli Ada Colau torna a allargar la mà a Rufián per valorar anar junts.
2: Esquerra Unida va a negociar des del Frente Amplio, perquè és una organització seria.
3: Que no siguem capaces de seure en una taula i posar-nos d'acord perquè hi hagi una candidatura única antifeixista, a mi em sembla impossible d'explicar-li a la ciutadania.
1: A les Illes Balears i a l'Aragó, Podem continua explorant pactes, on ja hi ha un acord des de les Canàries amb Esquerra Unida sota una marca diferent del Front Ampli. Des de Madrid, Laura Estrada, pel Matí de Catalunya Ràdio. Repassem ara altres informacions en format breu. Isabel Allende ha guanyat el Premi Planeta de Literatura amb la novel·la La Hora Antes de l'Alba. L'autora xilena s'ha emportat el guardó de literatura més ben dotat al món en una edició en què l'escriptor i guionista valencià Sergio Hernández ha estat finalista amb la novel·la La Añoranza. Els caps d'estat i de govern de la Unió Europea lamenten el nou gir de Donald Trump en favor de Rússia en plena guerra a Ucraïna. Els líders han demanat al president dels Estats Units que no canviï de bàndol durant la cimera que es fa a Brussel·les. Els 27 rebran aquest divendres el president ucraïnès Volodymyr Zelensky. 4 morts en un tiroteig en una escola de primària a Oregon. Als Estats Units, almenys 3 nens i un adult han mort aquesta matinada a la ciutat de Bend, a l'estat d'Oregon, quan un home ha entrat en una escola i ha obert foc indiscriminadament. El sospitós ha estat abatut per la policia, tot i que encara no se sap si figura entre les víctimes mortals. Almenys 2 persones més han estat hospitalitzades. Els fets han provocat el tancament del centre escolar i l'habilitació d'un punt de trobada per a familiars i alumnes. Les autoritats continuen investigant les circumstàncies d'aquest tiroteig. I després de 55 anys de carrera, Danny DeVito continua imparable als 82 anys i reivindica el cinema de terror barrejat amb la comèdia. L'actor, director i productor ha recollit a Sitges el Premi Honorífic del Festival de Cinema Fantàstic. Barcelona ha aprovat inicialment la modificació de les ordenances fiscals per encarir l'IBI als propietaris d'habitatges turístics entre un 50 i un 150%. L'encariment es farà en funció del nombre de pisos que es tinguin. De les 10.600 llicències que hi ha, un 60% són de propietaris que en tenen més de 4. Un 10% en tenen 2, 3 o 4 i el 30% restant només té un pis turístic. Jordi Valls, regidor d'Economia.
4: Barcelona eliminarà el 2008 totes les llicències d'ús. Aquest és el compromís que aquest Ajuntament té i aquest equip de govern. Però fins que això sigui possible, utilitzarem tots els instruments i totes les eines que estiguin al nostre abast per dificultar el desenvolupament d'usos turístics d'habitatge, perquè un habitatge és una llar, no és un actiu econòmic.
1: La modificació de l'ordenança quedarà en exposició pública durant 30 dies perquè s'hi puguin fer al·legacions i l'aprovació definitiva serà a finals d'any. Esports, el Barça ja prepara el proper partit de Lliga dissabte al Camp del Betis. Ho fa amb Rafinha i Frenkie de Jong, que aquest dijous han fet tot l'entrenament amb el grup i apunten al partit de la Cartuja.